0: Florentino que torna de calar-li foc a la redacció del diari ABC.
1: Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí?
0: Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es Florentino?
2: Aquest és Florentino.
0: Ara veurem què els hi diu Florentino.
1: Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí, Mbappé?
3: Nada, presidente. Es Álvaro Alberola, que nos hemos discutido.
1: ¿A qué hora?
3: ¿Cómo a qué hora?
1: ¿A qué hora te has discutido con Arbelora?
3: ¿Hora?
4: Hora, ¿qué tal?
1: Cállate, Álvaro.
0: Cállate, Álvaro, ¿eh? Aquí estava l'Álvaro calladet, però s'ha fet un lío.
2: Parlen tots el mateix idioma.
0: Sí. Bueno, entre ells s'entenen.
2: Com el mateix dialecte, com un idiolecte, com una cosa molt...
5: Són dos colgaus.
0: Aquí hi ha una discussió llarga sobre l'hora i tot plegat i continuen així.
1: ¿Y por qué Jou habéis discutido?
3: Porque Álvaro Alberola me ha dicho que yo soy el cuarto delantero.
1: Bueno, tranquilo. No es lo mismo meterte de cuarto delantero que meterte el dedo entero en un cuarto.
0: Hasta aquí. ¡Aplausos! No, no. És així. És així.
2: No m'esperava aquest final.
0: Bueno, és Florentino, vull dir, pot dir el que li surti dels pebrots.
5: És un final feliç.
2: Va, bueno, final feliç, sí, sí, sí, tots dos s'hi deixen cap davant, endavant, una mica de sí, del líquid aquell i...
0: No, escolteu, anem a publicitat i acabem de rematar tot això.
2: Vinga, va.
0: Vinga, vamos, vamos.
6: Tot el camp.
7: Para,
8: deixa de queixar-te i puja.
7: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
8: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
7: La bufanda i la samarreta, genial.
8: Doncs l'uniforme culer.
7: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne a tot drap, tio, t'has passat.
8: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
9: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just Desvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover, love and learn.
12: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
13: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
14: La gran festa de la rumba arriba aquest estiu al Bars Festival. Els Gypsy Kings de Nicolás Reyes i Los Manolos actuaran plegats en un concert on la rumba flamenca i catalana, les guitarres i el ball seran els grans protagonistes.
15: El 30 de juny vin al Poble Espanyol a celebrar la rumba més històrica. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: ganes de més, ganes de bombón.
1: Demana'l al teu bar o cafeteria.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
6: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
7: Escupi.
6: Avui en fem servir moltes més.
7: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
6: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: A RAC1 Podcast, sexe sense embuts, planer i inclusiu.
10: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, eiaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
11: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
9: La revolució sexual, amb Rosanna Carceller. Els dijous cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
12: Quina raó mou el teu món?
13: Lo futur del Pere.
14: Algun dia tenir el meu propi piset.
15: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
16: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... Comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
18: És tan tendre amb mi, sí.
19: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
18: Crec que m'he enamorat.
19: Normal, amb aquests preus.
18: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
19: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
21: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
20: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
22: Mira aquesta casa, hi entrem?
23: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
24: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes, tecnologia per protegir millor.
25: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
26: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
27: I després a la meva mare, Olot.
26: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
27: Molt bé.
26: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
27: Perfecte.
26: Arribarem a tot?
27: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
28: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
30: Doncs tant com vulgui bussejar.
0: Genial. I quant d'oxigen queda?
1: El que vulgui, també.
0: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
1: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
0: I quants de cetacis?
1: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
2: Amb vots de fins a 100 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: estar aquí.
1: Doncs ja tornem a ser aquí, un minut, recte final del programa. A partir de dilluns, de la setmana que ve, una última notícia que us donarem és que podeu pagar amb Bizum a botigues i a restaurants.
2: Va, és increïble, que guapo. A mi m'encanta pagar amb Bizum.
3: Sí?
2: Sí, perquè jo faig Bizum i el concepte sempre hi poso coses gracioses.
3: Sí?
2: Per exemple, si he de pagar una Fanta de taronja, literal, sí, no una Fanta metafòrica,
3: sí,
2: si he de pagar una Fanta de taronja en un bar, el concepte sempre hi poso droga.
3: Ja.
2: No? I
3: perdona, bueno, el Ministeri d'Hisenda està contra el diner negre?
1: Què vol dir ara?
3: Sí, això sí, és racisme.
1: No, home, no.
3: Els homes ens estan robant el món on vam créixer.
1: Sí,
3: un món on pagues l'esmorzar amb un bitllet i amb les monedes del canvi dius... Nen, encén la màquina escurabutxaques.
1: Sí.
3: I li tires uns jaurets.
1: Bueno, sí,
3: i després uns jaurets més.
1: Sí.
3: I acabes empenyorant les joies de la teva dona.
1: Bueno,
3: aquest és el món que ens volen robar.
1: Bueno, per molts anys. Que
3: va, ho hem de deixar aquí, però nosaltres tornem dilluns. Bon setmana, feu bon dia.
4: La competència.
2: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
5: Hola, hi ha
4: gorit. Un programa basat en fets reals.
6: Mala farina.
4: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Vale, jo el que vull advertir que aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada. Vostè sabrà el que escoltant. Escolta, jo no me l'escoltaria.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, i a l'Ernest Ferrer, el Joel Fortuny, Eder Benito, l'estudiant en pràctiques, i avui Esther Romagosa, és el seu aniversari. Bravo!
2: Sí, no m'han recordat.
3: Happy birthday.
1: Quina edat tens? Quina fas?
2: 47.
1: Ah,
2: feliç. Ah, mira, allà hi ha una altra noia.
1: Quant?
2: Home, vam néixer el mateix dia.
1: Però ho fas avui. Com et dius?
4: Helena.
1: Helena.
5: Helena. Felicitat.
1: Ara calla, que n'hi ha una altra, tu. Que n'hi ha una altra, com et dius?
4: Quants?
1: 52. Molt bé. Com et dius?
4: Cristina.
1: Cristina.
5: Bravo. Visca Estaura, visca Estaura.
1: Escolta, bueno, l'Esther Romagosa no ens ha portat res de piscolabis perquè ella resulta que està fent una dieta perquè vas descobrir a través d'una nutricionista que t'estaves alimentant fatal, i llavors la tia, ella, no està mesurant-s'ho tot molt.
2: Com que no puc menjar
1: molt,
2: res.
1: Tant de proteïna, tant de salmó, tant no sé quant, un bròquil, ara és una època, però bueno,
2: està
1: que sigui.
2: Està tot molt, molt equilibrat.
1: Pues, jódete no i baila, no ha portat res.
6: Com és, no?
1: No passa
2: fatal,
1: res.
2: Fatal. També si t'has una mica atabalada, t'he de dir,
6: eh? Sí, clar.
1: No, les altres no. Les altres no. Jo tampoc estic a favor que no porto.
2: Dos fills adolescents,
1: a on tanto. Però tu se la preparen ells, perquè no, va, ja ja la que es faltava. Un lío de què?
2: Que anem, tots, anem tots de bòlit.
7: La meva filla també està aquí preparant.
2: Perdona, van estressadíssims. El meu fill menys, però van molt estressats. Jo no sé,
7: la meva filla
2: no
7: és
2: entenc.
7: Molt...
2: també molt tranquil·la, no?
7: Sí.
2: Però hi ha nanes i nanos que ho estan passant fatal, eh? Sí, això de preparar-se a la CL, o sigui, que els agafen com atacs d'ansietat, o sigui...
1: Sí. Va, és posar-s'hi, eh? És estudiar de... i posar-s'hi.
6: Sí, sí, jo no, bueno, no vaig estudiar cosa... res.
1: Jo no estudia res, però bueno, et saps com, saps, ara ets experta en masturbació femenina. Tots vostès, Virgini. Bueno, a la Virginie, de... no sé com va sorgir això, de que vas a cursos de distints cursos...
6: Sí, sí, m'estic fent una experta, eh?
1: I normalment acaben sent cursos de macramé, perquè no acaba d'aparèixer el curs, diguéssim, no. Sempre són cursos pues, molt interessants, i aquest és un curs online, online, de masturbació femenina.
6: Sí, sí, online, per sort, perquè jo, com l'Esther, tampoc tinc temps per anar por allí a masturbar-me.
1: Clar, ah, no? Què vols dir?
6: Vull dir que millor fer-ho online, a casa.
1: Ah, vols dir que no pots fer presencial.
6: Clar, sí, presencial...
1: N'havia de fer un altre, però l'hem descartat. Això es pot explicar o no?
6: Sí,
1: perquè creiem que era
6: sí,
1: com prostitucionisme,
6: sí, sí.
1: No?
6: És que vaig veure que hi havia massatges...
1: De què era?
6: Massatges eròtics per dones, vale. I vaig investigar i vaig pensar que interessant per si tens anorgàsmia o tens problemes de bloquejos. I vaig començar a demanar dades i em van passar uns links i unes fotos que, bueno, amb la cara pixelada i dic, oi, oi, oi, això està rozando la prostitució.
1: Ja t'entenc.
6: Aquí no entrem.
1: No, no, entrem, entrem, entrem. Bueno, molt bé. Escolta una cosa, però bueno, massatges femenins a la millor sense que hi hagi...
6: Jo buscava algo que fos més terapèutic, en plan que totes les terapeutes sexuals de Catalunya que et donen tota la teoria, que també et fessin un curs al Montseny i poguessis fer pràctiques de perquè quan un té bloqueig...
1: També et dic que un curs al Montseny amb pràctiques... O sigui, el següent pas és ja la secta, eh? O sigui, dic que... Curs al Montseny, retir, tal...
2: No, amb l'operació és que...
1: No, el que... O sigui, no torna... Et demanen el compte corrent, eh?
6: El que vull dir amb això és que moltes vegades fan molt la part teòrica de no pots arribar a l'orgasme perquè tens un bloqueig. Gràcies. Vale, llavors, m'agradaria, no sé si algú m'escolta, que fessin tallers per dones que tenen bloquejos per tenir orgasmes. Perquè què hi ha més important a la vida?
1: Com l'orgasme, res. Bueno, l'equitació.
6: L'equitació.
7: No ho sé, eh?
2: No, està per sobre no l'orgasme.
1: Jo diria que no. Bueno, escolta'm una cosa, si fa no fa. A veure, llavors, anem a pams.
6: Vinga.
1: El primer punt és autoconyeixement.
6: Sí,
1: Això és una cosa que t'has...
6: Ah. Autoconyeixement.
1: Autoconyeixement.
6: Sí.
1: Ho diuen ells.
6: Sí, perquè és un curs online que, a més, pagues... I et pots connectar totes les vegades que vulguis. És vitalici, que això està molt bé.
2: Molt bé.
1: Carai, és masturbació, vale. Vitalícia, com
6: sí,
1: ha de ser.
6: Sí, sí. I llavors són 10 mòduls que tu pots anar fent durant 6-12 minuts i és en vídeo. Vale. Llavors, primer, hi ha una terapeuta que es diu Pitu Aparicio.
7: Ah,
6: que...
7: Pitu.
6: Ah, la coneixes?
7: Sí.
6: Ah, mira, és bona.
1: Ja que la coneguis tu.
6: I llavors ella t'explica la part teòrica, però tot molt senzill, molt de... molt
1: sí.
6: Que, perquè ho entenguem. I després hi ha uns vídeos...
7: Mira, li vaig escriure per Instagram i li vaig dir que estem...
1: Parlant d'ella, clar.
6: Vale. I llavors
1: després... Ella és que és una dona moderna.
6: Hi ha una noia que fa la part... explícita de, pues, si t'expliquen com fer el massatge o com tocar-te, pues, tens el vídeo de com s'ha de fer.
1: Cosa amb una noia, que... tens un cony.
6: Tens una noia que va amb sostens i calces, que retira les calces o no, tal qual, però
1: val.
6: És tot didàctic.
1: És tot didàctic,
6: sí,
1: eh?
6: Sí, està superbé.
1: Molt bé.
6: M'ha agradat molt.
1: Llavors dius que són 10 mòduls?
6: Sí. Llavors són uns 90 minuts en total. Llavors, primer, el primer mòdul és l'autoconeixement, vale? Que aquí no entrarem perquè hem parlat tantes vegades ja del cony,
1: sí.
6: Que és bàsicament que et coneguis l'anatomia per conèixer-te millor, perquè si et coneixes millor tens més plaer.
1: És així,
6: vale?
1: Molt bé.
6: Però està bé perquè hi ha gent que potser encara no s'ha trobat cosetes, vale? Llavors l'altre és autoerotització.
1: Seria un altre mòdul.
6: Seria una mica plantejar-te que tu, quan et vas a masturbar, com diria la teva germana, no és un rascagana, no, no. Has d'anar directe al premi.
1: No,
6: vale?
1: No,
6: llavors és una mica fer l'amor amb tu mateixa, llavors és com si tinguessis una cita amb tu mateixa.
1: Ja t'entenc.
6: Llavors has de posar, doncs, espelmes, si vols, o olis, música, baixar la llum,
1: ja.
6: Un entorn net, adequat, val. Tranquil, relaxat, que no hi hagin nens corrents.
1: Perquè vols dir que la masturbació femenina deu ser més lenta o que la masculina?
6: Crec que, sobretot,
1: no sé què estic dient. Sobre,
6: crec que sobretot les dones, com portem molta càrrega mental, ens costa molt més desconnectar i anar només al plaer. A part de que, òbviament, després de segles de fer-nos sentir culpables, perquè nosaltres no podem ser sexuals, mm-hmm. Només podem reproduir, doncs està molt bé. La nostra generació no tant, però generacions de la meva mare o de les nostres mares.
1: Gemma, perdona que parlem de masturbació amb tu. Posa-li el micro a la meva amiga Gemma, una de les millors il·lustradores d'aquest país, que té 150 anys. A veure, tu com a la meva... Tu que, certifiques això o tu de la masturbació com ho portes? Perdona, t'ho pregunti
3: tant.
1: Fatal.
3: Sí.
1: Pues filla, has de fer el curs, Gemma.
3: No, no.
1: Tu quina edat tens ara? 150.
3: Més 3, 80.
1: Veus? Molt bé.
2: Estàs estupenda,
6: en serio?
2: Estàs estupenda.
3: Llavors... Ha de dir un ratet a la nevera.
1: Cada dia.
2: No tens la cara, mira quina cara.
3: Soc d'una generació i d'un entorn familiar... que no es parlava absolutament de res.
1: Ja, però bueno, després...
3: Després va ser molt després. I teniu raó, vull dir, és lent, has d'estar tranquil·la.
1: Clar.
3: I si al final lo aconseguí, però ja era...
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Però estàs parlant del primer orgasme, per exemple?
3: De
1: filla, què? És que t'estic parlant, com que som amigues, t'estic fotent unes preguntes que...
3: Sí.
1: El primer orgasme, tu et va arribar tard?
3: Era gran, perquè...
1: Quina edat, més o menys?
3: Ai, això ja no me'n recordo, perquè jo vaig tenir molt jaleo, si tu te'n recordes,
1: sí.
3: Amb el casament, bueno, sobretot amb la separació,
1: clar.
3: I no em van...
1: Tu ho has passat malament.
3: Bueno, que tota aquesta part estava, pues, com adormida.
1: Ja t'entenc.
3: Però, bueno, un dia...
1: Bueno, anul·lada, jo diria més, què? Que havia... Que anul·lada, aquesta part...
3: No, anul·lada no, però com oblidada.
1: Ja t'entenc.
3: Saps? Però, bueno, finalment em vaig despertar.
1: Ah.
3: Molt bé.
2: Bravo.
1: Ara.
2: Bravo.
1: Bravo. Escolta, mira, et pagarem el curs, ara t'ho dic. Ja t'ho dic. Ja te'l pagaré jo, te'l regalo ara pel teu aniversari.
6: Sí, que està molt bé, està molt bé.
1: Està molt bé, 10 mòduls. Escolta, ja per vida.
6: Sí, fas cada dia un mòdul.
3: Ja ho parlarem després.
1: Escolta, digues.
6: Bueno, llavors és bàsicament concentrar-te en tu mateixa i ser conscient que tu estàs en un moment, sobretot les que tenen fills, doncs, un moment, doncs, que no estiguin els nens,
1: buscar, bueno, esclar, saps, perquè sempre t'avalen, no?
6: Home, imagina't.
1: I a més els nens jo trobo que són molt demandants, no? Ara, no sé si... no?
3: Sí, sí.
1: Està tota l'estona, mama, sí, escolta, sí. Ja deixeu a les vostres mares, total. Perquè jo veig els mamífars, no sé, tenim aquí un
2: veterinari. De seguida s'espavilen.
1: Però que els mamífars agafen i veus a la vaca i foten unes coses a la vedella que l'envien a tu al balcó, i les gosses diuen que el treuen de la teta i el foten una... Hasta luego.
3: Total.
1: I aquí estem amb les criatures hasta els 25 i estan els... I sobretot els nens. Jo veig més amb els nens. Del meu
2: jo tinc dos nens, tu deciré, els meus són demandants encara.
1: Pues és flipant.
7: No, les meves ja...
2: Pues que les teves...
1: És que les ties, a veritat, esteu
7: són,
1: a anys
7: sí.
1: Llum, eh? És
7: jo
1: el futur.
7: Jo que estic això en una casa només dones, és una altra història.
2: No.
1: Sí. Tu t'has de canviar de
2: els
1: casa,
2: nois...
1: Esther.
2: Potser sí, ells, no? He de marxar jo, que
1: marxin
2: ells.
1: És que no ho aconseguiràs, que marxin ells. Ja. Mira, me'n vaig, adéu.
2: Jo tinc amigues, perdona, que estan ara canviant com segones habitacions, és a dir, tu canvies l'habitació quan són petits i passen al llit gran. Mm. Tinc amigues que estan fent ara el canvi d'habitació al llit de matrimoni. Perquè estan tants anys més vivint a casa, venen amb les nòvies i ja passen a la tercera habitació.
6: Bueno.
1: Jo a casa meva, perquè marxessin de casa, que a casa meva ja ens van dir, als 18 anys aneu-vos espavilant, però això és la cosa que te les deien dels 3 anys. A casa meva, els nostres llits, si els veiéssiu, ara ja no sé, perquè els van cremar, clar, van cremar les habitacions i els van sellar amb silicona, però perquè no tornessin. Però els llits que hi ha, És que nosaltres ens anàvem tots... O sigui, jo he dormit tota la meva adolescència amb els peus, o sigui, del genoll cap endavant.
2: Fora
1: allà.
6: Si vols que
1: i sense marxi. Res, o sigui, una cel·la, una cel·la de qualsevol monestir cistercenc de l'edat mitjana, segle XII, era més còmode que el que tenim nosaltres.
6: Que els hi has de treure el matalàs.
1: Els hi has de treure el matalàs. Ah. Perdona, bueno, anem a la masturbació.
6: Total, llavors, el mòdul 3 és una mica anar per feina, t'explica molt.
1: També estem traumatitzades, eh? Però bueno, mira, hem tirat endavant. La meva germana escriu llibres, l'altra fa no sé quant, jo estic aquí a la ràdio donant el pal, clar. És que el trauma és boníssim per tot, per tirar endavant.
6: Llavors, bueno, t'expliquen una mica com tocar-te, vale? Llavors, jo no entraré en com tocar-nos ara aquí, no, perquè no tenim temps, perquè heu de fer el curs.
1: Clar, clar.
6: Però bàsicament t'explica...
1: Sí, però bueno, una pista?
6: Sí, vaig.
1: Perdona.
6: Si em deixes.
1: Masturbo.
6: És controlar, sobretot, controlar la respiració, estar calmades, desestressades, desconnectar amb el cervell i és explorar-se. Si algú t'agrada, està bé que ho facis, però no sempre fer el mateix, vale? Llavors... L'altre, de veritat, eh? Homes heteros, de veritat. Indiana Jones.
1: No, anem
6: exploració... a buscar l'arca perdida. El problema el teniu vosaltres, que sí. No sabeu on tenim l'arca. Però nosaltres sí que ho sabem, eh?
1: Bueno.
6: La flor de mi secreto, com et vaig dir ahir. Sí. Bueno, total.
1: Sí, per poètica.
6: El tema és que... És que ja és que sempre... Igual no sé per què m'ho preparo, la veritat.
1: Però prepara-t'ho si t'abans molt bé. Explorar i no repetir...
6: Exacte, llavors, és explorar, no fer sempre el mateix i experimentar amb dits, sense dits, amb roba, sense roba. Et pots restregar amb un coixí, pots treballar la zona exterior de la vulva, el clítoris, la vagina, amb els dits, pots pessigar, acariciar, massatge...
1: Mira, la Gemma Mil, 80, ja està apuntant, té una llibreta i està apuntant, pum, pum, pum, pum.
6: Tots els dits a dintre, tots a fora, el clítoris,
1: tots
6: el clítoris,
1: dins, fora,
6: la dutxa, la banyera... fer-te un sàndwich amb els...
1: Què és un sàndwich?
2: Com?
6: És que estava escrivint això i dic, és que per què dius això? Perquè et portarà problemes, segons s'explica. Bueno, doncs, en el vídeo es veu com la noia s'agafa els llavis externs i apreta, fa així com un sàndwich.
1: Ah, com si que fessis una cosa de... Una,
6: com diuen? Saps un...
1: Una fajita, una fajita.
6: Una entrepà de pa bimbo de pernil dolç.
1: Una fajita.
6: Sí, així, una mica...
1: Tuc, tuc, tuc, tuc. I vas fer així, tuc, tuc, tuc, tuc. Vale, vale, vale.
6: Hi ha mil coses que es poden fer.
1: Sí, mil coses,
6: clar. No cal anar directe, hi ha mil combinacions, vale?
1: Clar, clar, clar.
6: Llavors, després et parla el mòdul 4 de les postures i els jocs, vale?
1: Molt bé.
6: El que dèiem abans, tenir intimitat superimportant, et recomanen l'habitació, si no vius sola o no estàs sola, l'habitació i el bany sempre són entorns sí, més privats, sí. Vale? Llavors, estimular, ja sigui la temperatura, amb música, si de vegades et costa concentrar-te, doncs et poses una llista de Spotify de música eròtica.
1: Jo t'entenc.
6: O et pots posar relats eròtics,
1: jo
6: també.
1: Parlant de relats eròtics, què tal va anar la teva recitació de
7: relats
1: eròtics?
7: Molt bé, i em van preguntar que si, que on estava publicat, que el volien llegir.
1: Clar, i per què no l'has publicat? No l'has publicat o no? Ens recitaràs alguna eròtica avui?
7: No.
1: Per què no?
6: Sisplau.
1: Va, no. Tens el mòbil segur.
7: No.
1: 50 no. Pavos.
7: No, 50 paus, vas tu llest.
1: Una estrofa.
2: Aquí s'ha anat el cap, eh? 50,
1: bueno, escolta, soc opressora o no soc opressora? Soc opressora o no? A veure, decide, ai, no, Virginie.
6: Sí, no, llavors després, en postures que pots fer...
1: No, és que guapa, el dia que coincidiu Virginie, decide i Brigitte, sí, sembla sí. Això, el volem guix.
6: El volem guix.
1: Bueno, a veure... orgasmes, bueno, la gent ho aconsegueixi.
6: Llavors,
1: m'interessa un tema concretament.
6: Espera, de les postures n'hi ha moltíssimes. No cal estar estirades al llit sempre, vale? Et pots asseure en una cadira tipus Liza Minnelli a cabaret. Sí. Com si fossis una amazona i anessis a trote, galope sí, o tot això. De peu, a quatre potes com un gosset, bocata rossa, de cuclilles, de peu, mil coses. Cada vegada sempre anem al que hem vist... Tal, i hi ha moltes coses a fer.
1: Gemma, tu que tens 80 anys, cuida amb les postures. Sí, pitjor el remei que l'enfermetat. Ui, estava la meva mare, ja m'he vist les teves filles. Escolta, que està la meva mare a l'urgència, que estava fent-se una masturbació de cuclilles, fent-la la buceta, s'ha trencat la pelvis, saps? O sigui, tu millor... Què?
8: Quan vingui el de l'ambulància...
1: A veure, com ho explica? No, perdoni, que m'estava aquí, va tenir un curs de masturbació.
8: Que estava fent ioga.
1: Exacte, diria, estava fent ioga, exacte.
6: Exacte, això és el que hem de dir, que estàvem fent ioga.
1: Bueno, perdona, digues.
6: Llavors, els orgasmes, vale? Arribar a l'orgasme no és objectiu, vale?
1: Que és burro, eh?
6: Arriba l'orgasme, no és objectiu.
1: No és l'objectiu, però si arriba...
6: Però si hi arribes és perfecte, perquè alliberes moltes hormones. Va bé per l'estrès, va bé per dormir. Les que teniu insomni,
2: total.
6: Ens toquem una miqueta i segur que dormim molt millor.
1: Però jo de vegades em faig una palla abans d'anar a dormir i
2: bé,
1: no m'adormo. No, a mi no.
2: Però treu estrès.
1: A tu et passa? Marcos, un cantant...
9: T'actives.
1: Has estat actives.
6: És que parlem de masturbació femenina.
1: Clar. Ah, vale, perdó. Si nosaltres... és veritat.
6: Vale, llavors,
1: que però tu t'actives també si et fas palles per la nit.
9: Sí, exactament. Jo, però si vull anar a dormir, no és la solució.
2: Diu que ells els hi activa i no...
1: Ja, no, això és una cosa raríssima, no? Perquè després
2: tenen... Són ells que s'adormen.
1: No? No, perquè et fas una masturbació i després, no sé per què, dius, no sé, et ve una cosa al cap. Bé, no digues.
6: Bueno, llavors, és que sapigueu que les dones poden ser multiorgàsmiques.
1: Això és molt interessant.
6: Això és meravellós. I que...
1: T'ha passat, Esther? Sí.
6: I que tenim...
1: Totes sou multi... Sí, no?
6: Sí. Jo crec que totes.
1: Sí. Sí, també.
2: Bravo!
1: Ara! Ole, vena, ole, vinga. A veure, allà,
6: i després, allò que diem que l'orgasme és vaginal o clitorià, error. L'orgasme és orgasme.
1: No, clar.
6: La via és com si vas per la P7 o per la nacional.
1: Arribes a Berga igualment.
6: Exacte, clar, és clar. Arriba al peatge o no.
1: A Berga
6: és
1: per tu, sí, exacte. Arribes i arribes.
6: Vale, llavors vull dir que això
1: pròxima
6: és important.
1: Estació... Berga.
6: Després parla de com aconseguir l'esquirt, que no entrarem perquè sí, però, és un altre curs.
1: Però, bueno, això, però aquest l'has de fer, eh?
6: L'he de
1: escolta,
6: fer.
1: Tothom és que has de posar les passos per parlar d'esquirt, que és increïble.
2: És indignant.
1: Agnès,
2: és indignant.
6: La veritat, eh?
1: Home, ha sigut molt graciós, eh? També t'he de dir, però vaya tela.
6: Digues, a veure. Els tècnics de so no faran mai vaga, no?
1: Però si no ha vist aquest un esquirt a la teva vida, quan has tingut un esquirt?
6: A l'esquirt vol dir...
1: Si aquella passa... Mira, diu que calla. Vinga, obre. A veure.
6: A l'esquirt vol dir xorro.
1: Chorro, sí.
6: Chorro, vale? Vull dir... llavors...
2: És
1: correguda...
2: És l'eiaculació femenina.
6: Exacte, llavors...
1: És que és idiota.
10: Mare de Déu, senyor, com estem avui.
1: Ha de convidat. Ha de convidat. No, no, no, no, no, no, no,
6: llavors és anar a buscar el...
2: És que... Així no es pot.
6: No, bueno, mira, però és divertit. És divendres. Escolta, s'ha d'anar a buscar el punt G, que jo ara li dic... Gabriel Giró, el meu
1: punter. Va cantar Gabriel Rufián, no? Totes, eh?
6: Oh, m'ha encantat.
1: No sé què és el que té Gabriel Rufián, no?
6: Bueno, sí, però clar, ens agrades tu i Gabriel Rufián, llavors
1: no,
6: ens vam posar totes.
1: Mare meva. Una cosa, això d'esquirt, hi ha cursos d'esquirt?
6: Sí.
1: Vale, doncs pues aquest l'has de fer.
6: Perfecte, amb palangana.
1: Amb palanganeta, eh? Vinga. Bueno, no tenim més temps. Què
6: perfecte.
1: Més?
6: Perfecte.
1: Jo crec... Ah, després...
6: No, l'última cosa que vull dir,
1: sí,
6: superimportant, la higiene, vale? Han repetit mil vegades en aquest curs, no feu servir tant de sabó, és molt dolent el sabó.
1: Pel xotxete.
6: Vale? T'expliquen una cosa que s'entén superfàcil. Hi han tres parts del cos que no necessiten neteja. Els ulls, la vagina i la vulva. I amb això, el cap... Ah.
1: No, perdona, un moment, que hi ha una cosa que és important.
6: Sí.
1: A masturbació en diferents fases del cicle, això també està bé.
6: Sí, et deia sobretot que, per exemple, quan...
1: Aquest mòdul està bé.
6: Quan tens la regla, en lloc de dir, ah, la regla ataca, quin fàstic, tal qual, no, prendre-t'ho com que és un lubricant extern que va superbé, si no vols tacar, que elles li deien posar color a la vida, que és veritat.
1: Està bé.
6: Diu, el màxim que pot fer és color i a ferro, que al final és sang, no és tal, i que si tu... no vols tacar tal, doncs ho fas a la dutxa.
1: Exacte.
6: Que sempre hi ha una solució.
1: Oh, sí, exacte, sempre hi ha una solució. Bueno, ja escolta, està. Molt bé. Curs de masturbació femenina, Virgini. Digues a veure, perquè, diguem-me el...
6: El centre és a...
1: Espera't.
2: Bueno, ara buscaràs. Santo Amor, no?
6: Això.
1: Com?
6: És l'escola...
1: Sí?
6: Santo Amor.
1: Santo Amor.
6: Santo Amor.
1: I la professora es diu, és l'amiga de la Desiree, que es diu Pitu Abril. No,
10: Aparicio.
1: Pitu
10: Aparicio.
6: Pitu Aparicio.
1: Amb tots
6: molt bé, molt bé.
1: Gràcies, Virginie. Amb tots vostès, Desiree Vera Lorena. Escolta una cosa, que no vols recitar-nos ni una poesia...
10: No.
1: Però quan ho faràs, Desiree, ho has de fer, eh? Pues ves-te posant el cap, guapa, perquè d'aquí no surts. O sigui, no sortirà, no acabarà l'any. La temporada no acabarà sense que tu no recitis una... Home, volem... Ai, sí. Venga,
10: haguessis vingut.
6: Volem erotisme.
10: Això era divendres volem passat erotisme. A l'acte de Perifèria Cimarrona.
6: Erotisme cada dia.
10: I esto ya fue.
1: Erotisme a tope.
10: Que...
1: Ja veuràs com ho aconseguirem.
10: Ja està, ja
1: bueno, a veure, deixi veure lo BD. Avui vam parlar de la tolerància selectiva.
10: De la tolerància selectiva, sí. Saps per què? Perquè
1: per què?
10: Porto veient un... Durant, bueno, una que pensa i analitza.
1: Sí.
10: I veig que generalment hi ha determinats grups poblacionals als que se'ls perdonen els comentaris racistes. I aquests grups principalment són les criatures... perquè són petites,
1: ja
10: és que és petita. Les persones grans, perquè és que són grans,
1: és veritat,
10: llavors també. I després les persones amb condicions de salut mental, perquè, ai, és que pobra, és que no sap el que diu.
1: Jo l'entenc.
10: No? Llavors, amb aquests tres grups, no, el que passa és això, no? La canalla aprèn imitant. Clar. Però moltes vegades el que no es té en compte és que la canalla també aprèn què es tolera i què no. Llavors, si una criatura creix en una casa on es fan comentaris racistes com amb normalitat...
1: És a dir, una criatura catalana, per exemple, podíem parlar en general, no?
10: En general. I ningú no diu res en contra, clar, aquella criatura aprèn que allò és normal. I quan un dia aquesta criatura, davant d'una criatura racialitzada, diu un comentari racista, què fem amb l'altra personeta racialitzada que aprèn, que rep aquest insult, no? Deixo la pregunta així a l'aire. Després, les persones grans, no? Que sempre es diu això de que, bueno, és que la meva iaia ja té 88 anys, per exemple, no? No és... Però vull dir que ja passa molt, que passa molt, bueno, ma mare té 86, o sigui que tot perfecte, eh? Però que sí que passa molt amb gent d'una determinada edat, a partir dels 70, etc, ja. No? És que té 80 anys la iaia i ja té una manera determinada de pensar, es va criar en una època determinada i llavors...
1: Ja no
10: pues,
1: canviarà.
10: Clar, no? Llavors, una altra vegada, no? No? Això no vol dir que a una persona gran no se li pugui demanar responsabilitat de les coses que diu. Mm-hmm. El que passa moltes vegades és més fàcil fer posar aquestes excuses que tenir una conversa complicada o incòmoda amb la iaia. No? Però, una altra vegada, quan la iaia fa el comentari davant d'una persona racialitzada, què fem?
1: Clar.
10: On queda aquesta persona racialitzada, no? I per últim, les persones amb neurodivergències o amb condicions
1: de salut. La iaia o la persona gran, vols dir, també, perquè hi ha moltes persones grans que no són iaies.
10: Exacte,
1: eh?
10: Hi ha persones grans que no són iaies, però com que...
1: Sí, ja t'entenc.
10: Perquè moltes vegades em trobo amb gent que és que la meva iaia.
1: Clar.
10: Però tens tota la raó. I després les persones amb temes de condicions de salut mental. Vam parlar fa un temps del que va passar als BAFTA, sí. No? Amb aquell senyor que tenia coprolàlia, i tot va ser excusar i tal. I jo fa unes setmanes vaig estar...
1: Però aquell senyor que tenia coprolàlia que va insultar racísticament al...
10: Delroy Lindo i Michael B. Jordan. Jo vaig estar fa unes setmanes oferint una conferència a una població catalana, i quan vam començar el torn de paraules, una persona va agafar el micro i va fer uns comentaris molt xenòfobs. I jo aquella persona la vaig aturar. I quan es va acabar la xerrada, dues persones diferents van venir, se'm van acostar i em van dir, bueno, no la tinguis en compte aquesta persona perquè ja sabem al poble que no està gaire bé, no? Que també em sembla un eufemisme horrorós,
1: sí, gairebé.
10: Que no està gaire bé, llavors no cal fer-li molt de cas, no? Llavors, una altra vegada, una persona que té un tema de salut mental, això no vol dir que no se li pugui assenyalar que el que està dient és racista. Clar. I que ho ha de deixar de dir, no? Llavors, en aquests casos, sempre la comprensió és selectiva i l'empatia s'adreça cap a les persones que han fet el comentari racista, mm-hmm. No? I fins al punt que se'ns demana a les persones que rebem aquesta violència que siguem comprensives amb la persona que ens ha agredit. No? Mentre que nosaltres al final no ens comprèn ningú, i al final també quan no és una persona d'aquests tres grups que dic, és una persona adulta funcional, també es posen excuses i es justifica. Clar. I sempre es troba una forma de justificar el seu racisme, no? I al final el que passa és que la persona agressora acaba sent la víctima. La criatura és víctima per la seva manca de maduresa i de la seva manca de coneixement. La persona gran és víctima d'haver viscut en una època determinada. La persona amb condicions de salut mental és víctima de la seva condició, i la persona racialitzada que rep el racisme,
1: que es foti,
10: i queda completament esborrada.
1: I jo crec que passa una cosa aquí també, que de sobte aquests tres col·lectius són, en el fons, són més permissius perquè són els transmissors d'una idea que ja ens va bé que es transmeti.
10: També.
1: Saps què vull dir? Que en el fons dius, que això passa en molts altres àmbits, i aquí dius, Ui, cuidado, que la senyora vol... A veure, digues, posa-li el micro a aquesta senyora, a la Gemma, per favor, Gemma, una de les millors...
11: Gemma Sales.
3: Això que has dit d'una persona gran...
1: Ui, aquí hi ha picamenta, picada, no vull debates, eh?
3: És un comentari
1: Que
3: igual serveix pels homes, sobretot, i les dones de mitjana edat.
1: Sí.
3: S'ha d'evolucionar.
1: S'ha d'evolucionar.
3: Vull dir, no pots quedar arribant això als 70, als 80, amb la mateixa idea o pensament de lo que vas viure.
1: És a dir, que tu certifiques que es pot arribar als 80 i més enllà...
3: Hombre...
1: Completament de... Home, tu has arribat a l'orgasme tard i a la millor es pot ser... Si tu has arribat a l'orgasme tard, imagina, es pot ser antiracista a qualsevol edat.
7: Clar, que aquesta és una excusa que a mi em fa molta ràbia, no? Quan és... No, és que és una persona gran. Jo a la membresia me'n recordo que una temporada vaig tenir una noia a la Luna, ella tenia 20 i pocs anys, i es connectava sempre amb la seva iaia, que tenia 82.
1: Clar, veus?
7: I acabem les sessions i la senyora deia, estic aprenent moltíssim.
1: Clar, clar, clar.
7: Sí, o sigui, que em sembla un plantejament molt edatista, no?
1: Sí,
7: de,
1: sí,
7: no, és que ja té 80 anys, ja no la canviarem.
1: La cara,
7: no?
1: Que ha agafat el micro, la gent em pensava que t'anava a fotre la bronca. No, no, que jo has dit que tenia 88 i tinc 80, que volia reivindicar-se.
3: No, com em refereixo a això, que
1: clar.
3: Hi ha gent... molt més jove, evidentment, que diu no, és que jo no puc canviar.
7: Sí,
3: no,
7: a mi m'ho han dit, gent de la meva edat, i tinc 47 també, o sigui que... Sí,
3: vull
7: sí,
3: dir,
7: sí.
3: És qüestió de...
1: De posar-s'hi, si tens
3: clar,
1: cap...
3: Que tens el pensament en marxa, de que llegeixes, que contrastes...
1: Exacte.
3: Clar, si et quedes...
1: Enrocada.
3: Llavors, clar, exacte, llavors
1: imagina't.
3: Sí que no canviaràs, ni pensaràs, ni evolucionaràs.
1: Tu, sobretot, no et posis de quatre potes a experimentar, no. Per favor, no. Que no volem anar a urgència, la pelvis, ara m'acabo de fotut el fèmur... No.
3: És que m'has fet pensar en l'ambulància, que vingués, i ho tinc claríssim.
1: Ho tens claríssim, perquè a veure com ho expliques.
6: Bueno, una bona ambulància, temps, cuidado.
1: Ara també una bona ambulància i un bon camillero.
6: Cuidado,
1: Potser...
3: Estic de...
1: Perdona, jo tenia una tia que era molt gran, molt gran, molt gran, que es tirava a terra. No us ho expliquen mai?
2: No, no, aquesta tia, no.
1: Escolta'm!
2: Aquesta no.
1: Por favor, tenéis que venir. Por favor, me he caído al suelo y estoy estupefacta.
2: Ho deia en castellà.
1: Sí, sí. Cap allà tots! S'ha fotut l'hòstia, tia Eugènia, venga, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Llavors arribaves i además me he caído al lado de la nevera, que no está la chica, bueno, que me iba a buscar un yogur, no sabía dónde estaba, no sabía de la nevera. Però tot un quadro, total, que arribaves i deies, però diga... Llavors ella sabia, estava al costat de la nevera, efectivament, me estoy mojando porque, bueno, no sé, ha sido horrible. I llavors estava al costat de la nevera amb un coixí, però un coixí acollonat, que sabia, ella mateixa s'havia col·locat el coixí, s'havia estirat al costat de la nevera, tenia el telèfon aquests de... al costat, i ens trucava que havia caigut, i jo li deia, però si no has caído, si tu això t'ho has fet aquí un número performance. Que no, que barbaritat.
7: S'ha tirat.
1: I l'anava a veure tota l'estona.
2: Per cridar-vos
1: perquè era narcisista. Escolta'm.
7: Bueno, per tancar.
1: Per tancar en 30 segons.
7: Tolerància selectiva vol dir que socialment s'accepta que certes persones siguin racistes perquè hi ha raons per fer-ho, mentre les persones racialitzades hem de gestionar.
1: No hi ha tolerància.
7: La ràbia de rebre a comentaris racistes, i sobretot hem de ser supercomprensives amb les circumstàncies de què ens ataca, i això potser ens hauríem d'anar millor.
1: Vale, molt bé.
6: Sí, molt bé.
1: Molt bé. Bravo total. Escolta, després de publicitat parlarem amb un futbolista, ho dic perquè els que sigueu, no? Tu ets, et dius Marcos, però com et feies dir abans?
9: Abans de què?
1: Abans de, no sé, perquè clar, tens un lío aquí, i el lío... Sí. Has canviat,
9: bueno,
1: Marcos.
9: Sí, abans, bueno, m'he dit de moltes maneres, però abans feia el meu nom sense que és Marcos San José.
1: Marcos San José, ja és Marcos amb K i tira que te vas, eh?
9: Exactament.
1: Molt bé, una estrella, ara parlem amb ell, ja veuràs.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
12: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
1: 3 minuts per 3 quarts de 2 d'avui divendres. Amb tots vostès, Marcos! A veure, Marcos San José Campos. Marcos, mira com sones. Avui divendres 15 de maig estarà en concert a la plaça Major de Nou Barris amb motiu de la festa major del millor districte de Barcelona. El guió l'ha fet l'Eder. Posa't el micro, Eder. Ens pots explicar exactament per què? Què tal, Marcos? Com estàs?
9: Doncs molt bé, molt content.
1: Molt bé. A veure, tu has fet el guió del Marcos,
9: sí.
1: Per què hauríem de creure que el Nou Barris és el millor barri, el millor districte de Barcelona?
13: És el districte on viu més gent, el més gran. On viu més gent no estic tan segur, però és el més gran, és l'únic que té festes de districte i no només de barris, i no està gentrificat encara.
1: I és el teu?
13: Sí, clar.
1: Abra. Haver començat per aquí. Doncs escolta, has tingut sort, Marcos, perquè a la plaça Major de Nou Barris, a motiu de la festa Major de Nou Barris, avui, 15 de maig. A quina hora que fas el teu concert?
9: Doncs mira, la festa comença a les 10, jo crec que serà, una miqueta més tard, a les 11, estarem allà durant la festa.
1: A veure una cosa, tu havies fet pop, trap, rap, flamenc, tenies un lío al cap, macho, que
9: brutal.
1: Brutal.
9: Sí, un popurri.
1: Tenies un popurri.
9: Soc polièdric, com tu.
1: Polièdric. No, no, no et pensis que jo... Però jo crec que tu més, eh? Però de sobte ara t'has llançat a fer música més festiva i més urbana. És a dir, has desbrossat.
9: Sí, bueno, he intentat trobar l'estil que quadrés més amb la meva personalitat.
1: Ja, quina edat tens?
9: 30.
1: 30, bueno, doncs mira, ja, ja has anat, estàs... Sí. I llavors, quin és aquest estil?
9: Doncs un estil que tingui una miqueta d'humor, que tingui molta alegria, molta festa major. Molt sí, bé. Aquest és l'estil, perquè a mi quan arribo a un lloc sempre m'agrada fer bromes, estar de bon rotllo, aquesta alegria, no donar-li com massa importància als problemes, sí. I això...
1: Home, hi ha problemes que... Això també és una cosa que diem moltes vegades, però hi ha problemes que és que se'ls ha de donar importància, eh? Clar. Perquè, clar, si tu et fos jiquicacà...
9: Clar, s'ha de ser selectiu.
1: Hi ha problemes que són problemes.
9: Exactament.
1: Però que no és un problema, no ho és.
9: Clar. Ara, de tot ara. No ho farem un problema, això sí.
1: I tu ara m'has tirat en català, que això és una cosa que hi ha molta gent que fa el camí a la inversa, sí. I tu has decidit cantar en català.
9: Exactament, sí, jo he escollit això.
1: Per
9: sí.
1: Què?
9: Mira, jo sempre he estat cantant d'orquestra.
1: Molt bé, d'aquesta de pum-pum-pum.
9: Sí.
6: Ah,
9: clar.
6: Quina meravella.
9: Llavors jo m'ha recorregut doncs, un munt de pobles.
1: En quines orquestres estaves?
9: Bueno, l'última, que ha estat 5 anys, Orquestra Himalaya.
1: Ara, Himalaya.
9: Sí, li agrada el nano i li agrada la iaia. Aquesta estava super ensenyada.
2: Aquestes són les millors a les festes.
1: Home,
2: majors.
1: I sempre tenen noms. Tenen noms exotiquíssims. Aquesta Himalaya, li agrada la iaia.
9: Sí, sí, exactament, Himalaya, i què dius, tio, si sou d'Escó, saps? Bueno.
1: I llavors, escolta, i clar, portes molta carretera feta i molt de curro, no?
9: Exactament, i llavors cantàvem sempre ja tot en català, fèiem
1: què
9: tot
1: cantaves,
9: en català.
1: A la Himalaya, per exemple, qui et
9: doncs mira, teniu? Des del Frank Sinatra,
1: ja.
9: Amb el New York.
1: Sí, amb això d'un èxit, no?
9: Sí.
1: En català o en anglès el feia?
9: No, aquest en anglès.
1: Anglès, vale.
9: Fins a sardanes, fins a la música més actual d'ara, fins a M'he enamorat del supermercat.
1: Què és el que tenia èxit?
9: Doncs mira, tenia molt d'èxit al Barcelona,
1: ja. Del Freddie Mercury. Tu ets una mica de Mercury, eh? Si deixes bigoti, et mercuriatges,
9: sí, això sí. A nivell estètic, sí. I, per exemple, al final, doncs sí que triomfava moltíssim el reggaeton.
1: El reggaeton. Sí. És que el reggaeton és que és divertit. Al final vas una mica col·locada i fos una mica de reggaeton i ho tires endavant.
9: Exacte.
1: Escolta una cosa, tu has arribat a fer de taloner de Morat.
9: Sí. Sí. Un dia em van trucar, em van dir, escolta tu, que no sabem qui ets, doncs vine cap aquí i fes alguna cosa. No, va ser així, va ser picant pedra per tot arreu, per tots els promotors, a veure si encaixàvem alguna festa, i doncs mira, encaixàvem allà, van anar al Tarraco Arena, i...
1: Carai.
9: I, bueno, va ser com una primera nit d'un concert amb en condicions, ja, un concert, una producció xula.
1: Clar, perdona, i tu vas tenir un grup que es va dir Calle 3.
9: Sí.
1: Quins anys tenies?
9: Doncs això vam començar als 14 anys i ens dèiem Calle 3 perquè jo visc a un barri de Tarragona que es diu Bonavista, sí. Que tots els carrers són numèrics.
6: Ah, tipus Nova York, eh?
9: Sí, i jo vivia al carrer 3.
1: Clar, però si vas dir Calle 3.
9: Sí, va mirar moltíssim.
1: Escolta, hem trobat un vídeo dels teus inicis que la teva mare va pujar a YouTube.
9: Buah!
1: Anem a escoltar-lo.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap.
2: Uix!
1: Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: M'estava veient, me veien tothom, i jo flipant, jo no sabia ni el que havia de fer.
5: I vas tornar a la Calle 13 i la gent, bueno, va ser l'estrella ja encara
4: no,
5: que
4: hi hagi,
6: no? Calle 3,
5: Calle 3. Calle 3, i dale. Escolta una cosa,
4: bueno, si allà,
5: tu has passat per les etapes, Calle 3, amb amics, Òpera Prim,
4: sí.
5: Ma, Young M,
4: sí.
5: Marcos San José i ara actualment Marcos.
4: Exactament.
5: Tu no ens podem fiar de tu, no?
4: No,
5: a nivell
4: no,
5: de màrqueting
4: no.
5: És un puto lio.
4: Sí, no, demà...
5: Perquè faré... pensa que Prince va canviar-se el nom al cap de 40 anys de carrera, diguéssim, sí. Però tu...
4: No, clar, però és que jo...
5: Ets un belluguet.
4: Fins ara, i segurament després seguiré, he estat trobant-me i veure i, ja. I veient qui era
5: però
4: jo...
5: Però com ens hem de fiar de que t'has trobat definitivament ara?
4: Això és veritat.
5: Clar.
4: No podeu, heu de confiar.
5: De seguir el teu camí, de seguir el teu viatge.
4: Exactament.
5: Una cosa, quan estaves a les orquestres que estaves fent Venga de Poble, Venga de Bolo, etc., lligaves
4: sí.
5: Molt?
4: Bueno, sí. Una mica. Sí, sí, sí.
6: Claríssimament sí.
5: Claríssimament sí, no?
4: Sí.
5: Sí,
4: sí, sí. Sí, sí.
5: No, a més, pots dir perquè tenies nòvio o com estàs sent això?
4: No, no, perquè potser no queda bé que digui... Sí, sí, llegava molt, però bueno...
5: Però era veritat, o sigui, a cada bolo...
4: Bueno, a cada bolo no, però sí, sí, sí. A més, sempre he tingut una... Sempre se m'ha vist una dualitat sexual que era com sempre que... Venien com dels dos gèneres.
5: Ah, ja t'entenc.
4: Sí, sí, sí. I bueno, doncs això feia que tingués més èxit, clar, perquè hi ha un marge més gran.
5: I tu aquest marge el practiques o no? O ets...
4: No, no, no, no. Soc hetero.
5: Sí, sí, no, no, no, no, no. Perquè em sembla bé, eh? Vull dir que no tenim per comptar els heteros, però...
4: Fugint de la... Això ho porto molt al meu concepte artístic, de fugint de ser un hetero bàsic, no?
5: Ja t'entenc.
4: De construir-me. Això ho he fet, això ha passat per totes aquestes etapes.
5: Clar,
4: de,
5: clar, sí, sí,
4: noms.
5: Clar, clar. I ara a quin punt estàs? Estàs més amariconat.
6: Trobant-se.
5: Sí, estàs més amariconat, eh?
4: Totalment, 100%.
5: 100%, és que és... Clar, clar, clar, clar, clar. Com mira, com Harry Style.
4: Home, exactament.
5: Exacte, exacte. Sí. Què t'anava a dir? Aquest senyor ha de tocar... Ah, has de cantar
6: sí,
5: en directe.
6: Cantar.
5: Vale, doncs vés a cantar un moment, però abans ens has d'explicar que tu ets el davanter estrella del Club Esportiu Olímpic Móra d'Ebre. 13 gols en 19 partits. Això és molt...
6: Molt bé.
4: 16, eh? Aquí t'han donat mal.
5: 16 gols en 19 partits.
6: Són,
4: clar,
6: són,
4: perquè l'últim partit...
6: Eh?
5: Ah, esclar. O sigui, que tu ets un superdavanter estrella del Club Esportiu Olímpic Móra d'Ebre, eh?
4: Això pensa en ells. De moment, mentre pensin
5: en
4: ells, bé.
5: Ens passarem, diu el Joel, si seguim parlant de futbol. Vale. Però jugues, no?
4: Sí, sí, sí.
5: Des de quan jugues?
4: Des de que era molt petit.
5: Vale. Tu com guanyes la vida cantant i... T'has guanyat la vida sempre amb la música?
4: No, sempre he fet com un mix. Per exemple, mix polièdric.
6: Amb l'orquestra?
4: L'orquestra, cantant les meves cançons,
5: sí.
4: Amb el futbol també,
5: sí.
4: I després amb feines que no tenen res a veure.
5: Per exemple?
4: Per exemple, a un centre de bricolatge del qual no donarem publicitat.
5: No. Canta'ns algo per acomiadar-nos, perquè estem passadíssims, eh? Què ha de cantar? Com ho canta aquest senyor,
6: ara,
5: això?
6: Mira, a l'Ernest.
5: A veure, Ernest, vinga, canta'ns una mica i millor tallo així a saco, però bueno...
4: Com vulguis, tu.
5: Endavant.
4: Bueno, primer de tot... Fem, piquem de mans aquí a l'estudi,
5: ah, mira,
4: no?
5: Clar, clar.
4: Que estem de festa, eh? No us oblideu d'això, eh?

0: has trobat, eh? I a més és un son català que no teníem, diria jo. Bueno, o sigui, tu que ets expert en música, bueno, vull dir,
1: aquesta cosa així... No, tenim poc, tenim poc. Està molt bé, està molt bé.
0: Tenim poca festa, que vagi molt bé. Escolta un moment, una mica de positiva de festa urana i ens comentem tots vosaltres, eh? Vamos!
2: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
2: Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
1: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
2: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Per acabar, celebrem que l'Auditori de Girona...
4: Del 22 al 24 de maig, l'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra el seu 20è aniversari amb moltes propostes.
3: És boníssim,
4: propostes,
3: eh? Cuidado, com... perquè el programa de l'Auditori de Girona és boníssim, t'ho dic.
4: L'estrena del Retorn de Desglàs de Miguel Poveda.
3: Imagina't.
4: L'únic concert a Catalunya de la soprano Lais Davidson.
3: Que no t'ho pots perdre.
4: L'estrena del concert participatiu Ressò amb la Girona Jazz Project i artistes com Calavento, Masoni o Larana... També el funambulisme de la Còrcoles, la conferència Pirateja la IA amb Montserrat Rigall i molt més. Entrades a auditori.girona.cat.
3: Visca l'Auditori de Girona. Moltíssimes gràcies. Tornem dilluns. Bon cap de setmana. Masturbació a tope. Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Bé, entrem en debat o...
6: Sí, entrem. No, entrem a...
5: En directe. Bé, escolta'm, Mercedes Milà torna...
6: Torna
5: a Televisió Espanyola. Ja t'ho vaig explicar.
6: Ja tornes després.
7: Sí, no. Ja marxo.
5: Ara s'ha acabat.
6: Sí, ja està. Si no tens més a dir.
5: Estic marxant.
6: Vale. Marxa i menja por.
8: Agafa coca i porta-la que queda allà.
6: Exacte, agafa la coca, que han quedat dos trossos.
5: Doncs Mercedes Milà que torna...
6: Sí, però a on? A quin canal? On?
5: És que t'ho vaig dir aquest hivern, és que no escolta mai.
9: Però és que pensa una cosa, Rocco, dius moltes coses.
6: Clar.
9: I arriba un punt que no podem memoritzar tot això que
6: és
9: expliques.
6: És impossible. És que ni la Cailà se'n recorda del que
9: va dir. Ara, jo no me'n recordo.
5: Vaig explicar que Mercedes Milà havia fitxat per Televisió Espanyola perquè continuava fent faria un programa nou completament, que agafaria una caravana i s'aniria voltant per Espanya entrevistant a gent. Això ja ho té gravat. I ho fa amb la productora del Jesús Calleja, que ha col·locat allà el programa, que ha costat 700.000 euros.
9: Que són molt amics, ells dos.
5: Sí, són molt amics.
6: I aleshores, a veure, la Milà què fa? Va amb una altra caravana?
5: Es diu Me meto en un jardín.
6: Me meto en un jardín.
5: I és ella que no es calla
6: llavors
5: res.
6: Què va? Per pobles i...
5: Sí, va parlar per personatges del món rural, amb racons que siguin bastant inspiradors per ella, i parla amb el convidat de torn. Sigui d'allà...
8: La còpia del foraster.
5: Sigui un famós.
6: Exacte.
5: A convidats Marc Giró, que el va gravar justament, el va gravar quan Marc estava encara a Televisió Espanyola. Té a Miguel Ángel Revilla.
8: Hombre, está bien porque no supo las televisiones.
6: No, és difícil de veure.
5: Lucía Caram. Almudena Ariza, que és la corresponsal.
6: Sí, magnífica corresponsal.
5: El David Uclés, que és l'escriptor,
6: sí.
5: Que li diu a la cara, em vaig llegir el teu llibre i em vaig dormir.
6: Però quin? L'últim?
5: L'últim
6: que va fer. El de Barcelona, sí. Aquest que ha fet amb la Premi Planeta.
5: Es va dormir?
6: És una mica enrevessat, aquest llibre.
5: Sí.
6: Per dir-ho, no, si vostè és igual, és que és com parlar de...
5: I Lucía Dominguín. Això ja està tancat i se veurà les properes setmanes. Entenc jo que serà un programa d'estiu, però vaja.
9: La ciutat de les luces muertas, Premio Nadal.
6: Sí, aquest Premi és el llibre al que no li va acabar de... No li va fer el pes.
5: Diu que es va dormir. Diu que es va dormir. Està bé que digui les coses.
6: Ara mateix que parlem de tele, el que estic veient a
8: Telecinco,
6: realment no entenc res.
5: Aquest se'n va de vacances, a l'estiu, el del Diario de Jorge.
6: Sí, Jorge Javier Vázquez, ara mateix.
5: Hem de fer alguna cosa.
6: Bueno, però a veure, tres homes, cadascú amb un cap d'animal i ella ballant com...
9: Amb una noia
8: convidada. Son... Ella tiene que elegir entre...
9: Hi ha una zebra, una girafa...
6: I una vaca.
8: Tiene que elegir uno de los tres pretendientes.
6: Però això deu ser... Tot això deu ser... Això està pactant, no?
5: Està preparat perquè allò...
6: Aquesta dona està clar.
5: Aquestes màscares estan ja demanades.
6: Perquè clar, i amb el que està ballant ara, tocant-se el paquet, que dius, quines... És tot cada cop pitjor, aquest programa.
5: És pitjor. És veritat.
6: Molt sòlid, tot el que estem veient. Aquests amb les... Això sembla que estiguem amb una...
5: Una
6: pel·li d'aquestes que es tapen la cara parlant de...
5: Ell està prim, eh? Prim. Jorge, mira que prim que està.
6: S'ha estirat tant la cara que fins i tot a l'estirar-li la cara li han estirat la panxa. Han tingut que fer un nus a l'esquena. Perquè, clar, tan

0: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
1: Vine el 30 de maig a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
0: Coneix a professors, experimenta amb projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
1: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
2: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, i molts més.
3: Sou molt bona gent.
2: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
4: Això va ser terrible. I quan va entrar, Nina, quan va entrar el temps, quan va entrar el ritme, aleshores, com que l'orquestra boníssima ho van arreglar. Però...
5: És una cançó molt difícil de cantar, eh? Perquè has de pujar molt amunt. I la Nina, s'ha de dir, té una
6: veu...
5: A cada
6: sisena.
7: I això que el ritme no era...
6: Podreta, eh?
7: Era el ritme que no tocava.
6: Posa't a la seva pell, clar. Sí, com sí. Que era més lent, no li arribava l'aire per fer tota la nota.
8: El Basté està tots els programes de la televisió.
5: Sí, estava allà segur, també.
8: Està perquè és... de la Laura Rondel, aquest que has posat.
7: No, sé aquest.
8: El programa aquest d'entrevistes que fa de pla... De plano...
6: La seqüència.
8: El del Xavi Bombó dels anys del franquisme també surt.
5: Sí, bé, escolta...
8: I a TV3 no surt mai?
7: No, bueno, TV3 sí, també, de... no, que sí que van al col·lapse, també.
8: Sí, però no surten com abans.
7: Van fer el cara a cara.
5: Parles de...
8: Ja no surt.
5: De fa anys. Bé, m'ha cridat l'atenció.
7: Sí, no, està bé l'anècdota.
5: Però crec que ho explica un cop que em sembla que el Juan Carlos Calderón ja ha mort. És a dir, que ja... No hagués dit mai res si estigués viu. Escolta'm, i després, ha hagut merder ahir al canal EVA, que és aquest canal de la Corpo per joves.
7: Sí, sí.
5: Van fer els Premis Crit.
6: És mort, És mort des del 2012.
7: Ui, ja no he de fer de res.
5: Ara ho explica, clar, cap problema. Doncs va haver polèmica, perquè...
7: El Canal EVA és un dels canals de la Corpo, a la plataforma,
5: a la plataforma
7: 3K, no?
5: per gent jove. Gent jove, 13, 14, 15, 16... Parlen de... Hi ha programes de tot tipus, eh? Programes programes amb temàtica sexual...
7: És que és per gent jove, clar, per això no l'ha vist. És per gent jove, què no entén?
5: Premis Crit, va sortir els de La Rebassada, que és un grup que fan podcast, cas, molt conegut, i s'ha liat, perquè, clar...
7: Què ha passat?
5: Ha hagut merder, perquè han sortit i han dit de tot. Els socialistes...
8: Què diu, ara?
5: S'han carregat...
8: Perdó, però si ara en otro, això en el nostre canal, que en dia, bé, posa-lo.
9: És molt fàcil posicionar-se a favor de baixar els lloguers, tothom està a favor, o en contra del genocidi, és una cosa de calaix, però en aquest país posicionar-se sobre certes coses i criticar certs partits sense pèls a la llengua...
5: Aquí ho tenien que acabar,
9: ja. I aquí lo important, ja acabo jo. Les coses que són difícils de dir són dir, per exemple, que les Illes Balears i el País Valencià estan governades per feixistes que volen eliminar la nostra llengua i la nostra cultura. Recordar que a Espanya, als 90, es van torturar independentistes a Madrid i a Barcelona. I és molt difícil dir que el govern del Salvador Illa es dedica a infiltrar policies a les assemblees de professors.
10: El més important és dir puta Espanya.
9: I puta PSC. I visca els països catalans.
8: Però això com se pot permetre? No hi ha censura prèvia per... Hombre, por favor.
5: No hi ha censura.
8: Però si... hombre...
11: No ha... Però això per què no han passat al Telenotícies? Perquè trobo que és una notícia...
7: Oh, potser sí que ho van passar.
5: No, jo crec que no, eh?
8: Com
7: no ho sé, jo ahir al vespre no el vaig poder veure, el TN, i aquest migdia he vist trossos, però no l'he vist. Però ha sortit a les xarxes.
5: Ha sortit a les xarxes, sí, però ha creat polèmica. Per cert, aquest cap de setmana s'acaba la travessa, eh?
8: Però com se pot permetre això? I aquí en aquesta emissora aneu posant aquí l'eco.
5: Llibertat d'expressió.
8: Llibertat d'expressió no. Això ja no és llibertat d'expressió. Llibertat d'expressió és...
7: Ara em recorda a Florentino Pérez.
8: Lo del PP.
7: Indignat amb segons quin posicionament.
8: Que critiquen Amazon. Que este sí que...
5: Escolta'm, tenia una sèrie de documents que o es posava bu o ja caducaven.
8: No, llavors, no canvia de tema, no.
5: No, sí, perquè no podem seguir més amb aquest tema, ja està. Només portava aquest moment. Però t'ho porto un pack, un lot de continguts trash.
7: Bueno, però és que és a l'hora que és, tu creus que els pots posar?
5: Sí.
7: Vale.
6: Sí, són aptes, eh?
5: Sí.
7: No, dic perquè, clar, hi ha molta canalla ara que els tenim als cotxes, que anem a la Cerdanya.

0: em fas dubtar.
1: Oh, bueno,
2: clar,
1: aquest
2: primer,
1: aquest és que abans hi hauries de pensar.
2: Quan els poses,
1: te'n vas a... Oi que col·labores amb el Freixes? A Ràdio 4? Poses allà, a Ràdio 4 al matí...
0: Però jo faig altres coses.
1: Portes aquestes... Mira, aquests documents que no puc posar a RAC1, ho reprofites, fas rebel·le...
0: No, però aquest, per exemple...
1: I els hi portes allà...
0: Aquest me'l compres, per exemple.
1: No, perquè després venen els pares i... Hosti, que poseu uns documents que tinc que tocar a la ràdio.
0: I aquí li diuen... A mi...
1: Jo no vull ja més responsabilitats, en aquest sentit.
3: Bueno, doncs, intentarem posar-los més suaus.
4: Posa'n un per sí,
1: aviam si...
0: Per curiositat. Posi un
1: per com reaccionen els nens.
0: Per
1: si reaccionen malament, no posi exacte. Més.
0: A veure, a la televisió argentina...
4: No posen una, dos, o tres.
0: A la televisió argentina...
4: Posa'ls.
1: Va, sí, ja per provar.
5: Tranquil.
1: Un moment.
5: Escolti, però quina...
1: Tinc molt d'interès amb...
4: No. És per curiositat.
1: Bueno, és que sí, torno a dir, si m'ha de generar un problema, no.
4: Però quin problema, si vull dir la canalla ja...
0: Vols que posi el que vull posar i que no... I que
4: sí,
0: posa
4: el que vulguis.
3: Per compensar lo del PSC.
5: Serà culpa del senyor Marcelí.
0: El 15, posa el 15.
1: El 15.
0: Caso Cerrado, nova temporada.
5: Vinga.
0: Saps què és aquest programa, no?
1: Sí,
0: de la jutja.
4: La jutja.
0: De Caso Cerrado. Van portar un senador. Van portar un senador. I aquest senador té una particularitat especial, que és un senador d'anus.
3: Ai,
1: molt bé,
0: llavors,
1: molt maco.
0: El senador, igual que el...
5: A veure, és que fixa si anava jo desencaminada, que ara pensava en un senyor del Congrés i un senyor del Senat, un senador. No, no un senador de senar.
1: Un curandero.
5: I ara resulta que diu que és un senador.
1: Un curandero.
0: Senador.
5: Un curandero.
1: Sí. Està bé, Quica, clar, perquè jo també pensava un senador.
4: Ah, sí? I ara pensava en un senador.
1: Jo he entès, un senador.
0: Senador i
5: un senador.
1: Un congressista que es dedica a sanar els culs.
3: Sí.
1: Ai. Pensa, ja anem molt malament. No.
0: Senador.
1: Un
4: curandero.
1: Curandero.
0: Sí. Però també es pot dir senador, és correcte dir
4: català. Sí, home, digueu com vulguis, però que s'entengui.
0: Bé, aquest... La
5: cosa ja promet, eh?
0: Sí.
1: Molt, molt promet.
0: Bé, endavant.
6: Y en Angola tuve un sueño.
5: Sí. Ay.
6: Y ha dormido... Vino una luz a mi boca y jaló mi lengua. Y a mi oído llegó que yo podía sanar con mi lengua.
5: Ay.
6: Tres ejemplos. El perro sana con la lengua.
5: Sí.
6: El gato sana con la lengua.
0: Y el maestro sanó.
6: Jesús sanó a un ciego. Sí. Escupió, hizo lodo, se lo puso al ciego y vio.
0: Sí. Ajá.
6: Yo vengo a sanar a los enfermos.
7: ¿Pero por qué el ano? ¿El ano? ¿Por qué el ano?
6: Porque por ahí sale todo lo malo.
7: Ajá.
6: Entonces hay que extraerlo. Yo escupo al ano y lo limpio. Yo los estoy curando, sanando. Yo miro que usted, con tanta gente que llega aquí, la puede enfermar.
7: ¿Y usted cree que una lámina de ano me va a resolver?
6: Yo puedo sanarla a usted.
7: ¿Usted me puede sanar a mí?
6: Usted puede ser una mujer más eficaz. Yo la sano con la lengua.
7: Pero si yo estoy bien, a mí no me hace falta la sanación anal esta.
1: Aquest és el millor, eh? El que ha escollit com a millor. Com deuen ser els altres talls, eh?
0: Bé, Canal 13, Televisió d'Argentina. Va passar una gemio. Saps la gemió que es va...
1: No, és que encara no m'he recuperat. Però...
5: Estem en xoc, sí, Rocco.
1: Bé, ara què dius, una gemió?
0: Van trucar una persona que en teoria, hauria de parlar d'ovnis.
8: Efectivament.
0: Ja t'he dit que són talls trash, que els posava avui o ja caducaven.
1: No, posa.
0: Perquè... Atenció,
1: és que a vostè també li va la marxa, eh?
0: No, però aquest és light.
1: Aquest
4: ara
1: és light.
4: Imagina't que te'n vas al cap i trobes aquest senador.
0: El coordinador de convidats es va equivocar.
1: A veure.
9: Tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
10: Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo.
9: Bien.
5: Bueno, cambiamos.
9: ¿Querés
1: preguntarle sobre el chiquito viejo?
9: Sí. ¿Crees en vida en otros planetas?
10: Yo no, pero bueno, puede llegar a existir, pero no lo sé.
0: Recordo de la Gemio que li va passar.
5: Sí, home.
0: Van parlar
5: és amb... mític, és mític.
0: És mític, l'han passat moltes vegades. Sí, bé, sí, escolta, t'equivoques, uròlogo, ufòlogo...
1: Bueno, vinga. Per aquí ell ja, de, ja per començar, ja alerta que ell és uròlogo. No és.
0: Sí, és a dir, podia haver callat, no podia haver parlat
1: home,
0: als homes...
1: Home, que és el que va fer aquell, l'especialista en televisió, és el que va fer aquell, que no tenia res a veure.
0: Visto no visto, que és aquest programa que ha durat un mes. Que me'l vaig veure els diumenges passats.
1: És que el nom...
4: Has fet uròlogo.
1: No, això és un honor al nom.
0: A Telecinco, a Telecinco va durar un mes.
1: No, no, és que segons el nom que poses...
0: Vam parlar amb una parella... Poca broma aquí a fer...
5: No podem riure, eh?
0: Bueno, clar, depèn. Vam portar una parella que tenen un nen, que es diu Bambancito.
4: Què?
0: Però el nen, llavors, té un problema, i és que a la llar d'infants no el deixen entrar. No el poden inscriure.
2: Pel nom?
0: No. Perquè no és un humà.
3: El Bambancito, Bambam pequeño.
0: És un nino d'aquests, d'això, però reborn, ella ho necessita.
3: Un bebé reborn.
0: Llavors, exacte. I la va portar a la llar d'infants i li van dir que no podia entrar amb el nino.
3: Un nino.
0: Llavors van a la tele a explicar i a denunciar que no el poden entrar.
3: Atenció. Bambancito.
8: El rei de la casa, Bambancito, aquí con sus padres, Alejandra y Jaime.
11: Desayuna con nosotros, desayunamos nosotros y desayuna Bambancito también.
12: Avioncito, el avioncito, vamos, Bambancito.
13: Muy bien, se comió todo. Ahora vamos a dar un paseito con Bambancito. El papá lo va a llevar en su carga.
14: ¿Quieres llevar a Bambancito a la guardería? Te han dicho que no.
13: Fue muy duro para mí cuando me dijeron que no podía llevar a Bambancito a la guardería, pues era una institución privada, porque pues la psicóloga me dijo, bueno, Alejandra, tenemos que hacer la terapia lo más realista posible, de que tú te levantes, de que lleves a Bambancito a la guardería, pero pues la directora de la guardería me dijo, no, pues me encantaría hacerlo, pero pues por los padres de los otros niños no lo puedo hacer.
14: Que si el hecho de llevar a Bambancito a la guardería era por una cuestión de que Bambancito socializara con el resto de los bebés, porque claro, no deja de ser un muñeco.
13: Claro, la idea era más que todo llevarlo para yo sentir esa parte de una rutina como madre, de prepararlo, de llevarle en su mochila, y pues los niños, yo lo entiendo, de que no, pues no lo van a entender, aunque la verdad es que ellos son muy tiernos cada vez que ven a Bambancito, porque ellos son muy, muy, muy amorosos, porque lo ven como un bebé.
2: Després, els professors es queixen que tenen molta feina. Accepten i no ets d'aquests?
4: Home.
2: I no tindràs tanta feina?
0: Té més raó, té raó. Li dono la raó completament.
1: No tenen traumes, tu.
0: Clar. Bé, segon cafè.
1: I per què li va posar Bambancito?
4: Perquè anava vestit de Batman.
0: N'hi ha
4: més fora que dic.
0: Més documents trash. Aquest va és de fa 24 hores. Van convidar al segon cafè de la Cristina Villanueva, els Oscar.
1: Sí, sí.
0: Van portar a un noi que té una pròtesi a l'ull amb l'escut del Barça.
1: El vam entrevistar aquí al programa.
5: Amb
1: ell, el dia de la rua, amb ell i
5: l'ocularista. Que és l'expert en fer...
0: Heu vist les imatges?
1: Sí, molt agradables.
0: Bé, Telecinco, el dimarts a la tarda, a migdia, vamos a ver, expliquen que hi ha una moda ara recent que és que et trenquin les cames i directament te'n vagis a operació per així guanyar un parell de centímetres i ser una mica més gran. I això està passant.
5: ¿Qué?
0: I llavors expliquen quina és la situació.
2: Foda-te.
14: Una nova tendència aún más extrema. Es un poco fuerte, ¿eh? Fracturarse las piernas para ganar altura. Tras la operación, los más afortunados crecen alrededor de un milímetro al día durante meses, pero también corren el riesgo de no volver a caminar.
15: Les fracturan los huesos de las piernas y les colocan clavos y varillas metálicas para ir separando el hueso milímetro a milímetro. Como se pueden imaginar, el riesgo es elevado.
16: Sale mucho más barato, menos peligroso, trabajas un poco la autoestima. La autoestima no se mide en centímetros.
1: Bé, el que vull que es li interessa...
2: Bé, fa mal tot.
1: Per què no ho prova?
2: No ho trobo bé.
1: Si vol, ara al sortir, agafem un pantaló de béisbol i el faig créixer.
2: No ho trobo bé.
0: Ja veus que t'estic barrejant una mica els temes.
1: Sí, ja veig que, el món s'acaba i malament.
0: Continuem amb l'anus.
1: Tornem amb l'anus.
5: Vinga, aquest és almenys... Compte, eh? A veure què has de posar,
0: Sons, programa de Sonsoles. És que ja sí me'ls trec del damunt. Programa de Sonsoles.
1: Bueno, però no, que et molesta. Sí,
0: em molesta, ara molesta, perquè
1: sembla,
0: si no...
1: Sembla que estiguis com a la fruiteria, que tenen allò, els kiwis, que ja, estan a punt de que els vinguin les mosquetes.
17: Tous i plens de mosquetes.
1: I tu estàs traient de sobre.
0: No, no, em fa, no, no em fa gràcia la situació d'aquesta noia. El que crida l'atenció són els temes que fan a la tarda. Que dius, com omplim? Doncs amb casos com aquest.
18: Le amputaron el ano, el recto y la vejiga. Ay,
19: me castraron literalmente y me puedo mantener relaciones sexuales.
18: A Tania, valenciana de 39 años, le dijeron que debía operarse de un tumor mortal. Finalmente, ni había tumor ni el caso era mortal.
19: O te ponemos una bolsa en la barriga o te vas a morir, tú tienes que decidir.
18: Y decidió vivir, o eso creía que estaba escogiendo, porque después de esa primera intervención no volvió a poder orinar. El médico le dijo que no tenía importancia. Pronto llegaron las infecciones. Días después acabó en la UCI despidiéndose de su familia.
19: Me estoy muriendo y esto es el final.
18: El médico alega que no hubo complicaciones.
19: Yo considero que él es un dios, que él me ha salvado la vida.
18: Nada más lejos de la realidad. Ahí comenzaba una vida sin vejiga, ano y recto.
0: És que és la manera de com ho expliquen, eh? Fixa't com fan el vídeo per enganxar la gent. Sin anus, sin res...
1: No, si el seu pare ressuscités, realment, bueno, Fernando Ònega tornaria a morir, perquè... Clar,
0: acabem amb una mica d'acudits o què?
17: Tema, ara fan un tema aquí en Sonsoles d'una dona... Digo, me rompieron el corazón. El remedio busca pareja porque cada vez que conoce a un hombre sufre un desengaño porque la dejan siempre plantada.
5: Quiero yo que usted cuente.
17: Sí, y él lo explicaba, que estaba en una cafetería esperant y...
0: ¿Cuántas vegades no t'han deixat plantat la vida?
17: La van veure i van dir, hòstia, hòstia, però esto...
5: A ver,
17: esto no es la foto.
20: Un señor muy equilibrado, tenía una relación estable, estábamos muy bien. Jamás intento cambiarme. La verdad que no vivíamos juntos, ¿eh? Yo no he vivido... Vivir juntos, no.
5: ¿Qué vivir?
20: Eso es claro, que la convivencia mata.
5: No hay que vivir con nadie.
20: Entonces,
5: ¿está en ella?
20: Yo me vengo a Madrid a un amigo.
0: La veo, un amigo.
20: Que muere.
5: Ah, que muere.
17: Un amigo se muere.
20: Imaginar, entonces yo estoy en un momento terrible. Y a las 2 de la mañana suena el teléfono. Y digo, madre mía, ¿qué puede pasar? En Málaga, yo soy de la Almadena. Digo, de la Almadena... Y tengo una asociación que se llama Juntos por la Paz desde Benalmádena.
5: Muy bien, Remedios, sí, sí. Pero
20: pues entonces, en el teléfono...
17: Es muy concreta.
20: Y me dice este señor, con el que yo llevaba ya varios años, ¿eh?
5: ¿Sí?
20: 7 años.
5: Sí, sí, 7, ¿ves?
20: Mira, Reme, he salido a bailar, he encontrado a una chica guapísima,
0: ¿veus? Final.
20: Me ha dado el flechazo y me he enamorado. Y quiero que me libere... del lazo de la
5: fidelidad. Un golfo.
20: No,
1: un golfo.
20: No,
1: un golfo.
17: Tot a millor.
1: No sé si te n'adones.
17: I aquesta dona té...
0: Ens queixàvem de Sálvame i mira els programes de la
5: tela,
0: dona. Ens queixàvem de Sálvame.
17: I de RAC1, el piano que teníeu antic. Aquesta dona s'ha fet la dentadura. Com una tecla de piano. Però de...
0: Acabem amb uns acudits.
1: Va, vinga.
5: Vinga, va, sí.
1: Acabem amb coma alta, això.
0: Coma...
1: El 16. O en coma, depèn del que tris.
0: El 16, Àlex, perquè acudits a Connexió en Astúries, que és aquest programa tipus connexió per la tarda, per veure què passa aquí.
17: El que feia en directe a Maripau.
0: En directe a Maripau. Em va quedar l'atenció els acudits, perquè són de nivell, els porto per la versió, perquè a tu t'agraden molt els acudits, per acabar ja la magnífica secció d'avui.
21: Así, sin prisa. Y mientras tanto contamos el chiste. Es un señor que va a una entrevista de trabajo, ¿eh? Y el entrevistador va y le pregunta. Dice, oiga, jolines, ¿habla usted 4 idiomas, nada más y nada menos? Y el entrevistador dice, sí, hablo árabe, inglés, francés, italiano. Y el entrevistador dice, árabe bien. Y dice, el otro, hombre, desde que me compro estas gafas, veo maravillosamente. ¿Te ha gustado?
0: Sí, sí.
21: ¿Te cuento otro?
0: Bueno.
21: Venga, el último. El último, seguimos con la receta. Dice, Paco, oye, de verdad que es que tu perro está muy gordo, ¿eh? Tu perro está muy gordo. Sí, hombre, Antonio, es que es un cruce. Madre mía, pues yo pasé más una rotonda.
1: El que em sorprèn és que està rient, senyor Virgili.
5: No és que rigui.
1: I no pot parlar.
5: La gràcia que li ha fet.
1: Però quin acudit, el 1 o el 2?
5: Està vermell, però...
17: Està com un pepino, el Marcelino.
1: Però de veritat que...
2: Un potenciava l'altre, eh?
6: Sí, perquè un junt amb l'altre...
2: És el que feia gràcia, sí.
3: Però jo el primer no l'he entès, però això el vaig portar perquè me l'expliquessin.
5: Ara ve bien.
1: Jo no he entès els dos.
5: Clar, li diu, ara ve bien, ara ve... Usted habla árabe bien.
6: Árabe.
5: Árabe bien. Y la otra
6: no, ara. Árabe. No, és...
5: No.
1: Árabe el moro. Mira, si parla moro bé...
5: Es moro, no. Escolta, sí,
1: home, la gent que mora... Sabeu, el que ara ve és, és un cafè. Això és el que ve.
3: Cafè. Vull agradar la secció d'avui?
1: Molt, molt. Estic perquè no vinguis mai més. Rocco.
3: Apa, bon cap de setmana.
1: Fins la temporada vinent.
3: Ah, bueno.
1: No, però no aquí,
3: vacances.
1: No, a altres programes.
3: Ah, vaja. Em passes aquí, el del matí?
17: A Radio Estel.
1: Jo crec que... A quin programa t'agradaria anar aquí, a RAC1?
3: A RAC1 m'agradaria el de la tarda.
1: Oh, fins dilluns. Sí, sí.
7: Versió RAC1.
22: El Versió RAC1 us ofereix aquest espai amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
1: I avui, Montse Llussà, parlem del comerç local tan important que l'hem de cuidar.
23: Perquè Barcelona és la primera ciutat europea reconeguda com a capital del comerç. Ens en donarà tots els detalls Màxim López Manresa, és gerent de l'Institut Municipal de Mercats, Comerç i Restauració. Senyor López Manresa, com està? Bona tarda.
24: Hola, bona tarda. Molt de gust.
23: Igualment, gràcies. Aquesta capitalitat vol deixar un llegat estructural per la ciutat i per Europa, però quin seria el seu objectiu?
24: Bueno, l'objectiu és... veure que el comerç de la ciutat de Barcelona, el comerç a totes les ciutats i el comerç d'Europa té una rellevància capital en com es configura la vida de la ciutadania, i per tant l'objectiu és posar en valor aquest comerç, aquest sector tan rellevant en la nostra vida de cada dia.
23: Això seria el més important, no?, de cara a la ciutat com a capital del comerç. Què representa també el comerç per Barcelona ara mateix? Quines dades ens en podria donar?
24: Pues mira, en la ciutat de Barcelona el comerç representa gairebé el 14% del PIB. Més de 150.000 persones treballen en aquest sector, i en tenim un total de 60.000 establiments, entenent el comerç no només com el comerç alimentari i de productes, no?, quotidians, sinó també la prestació de serveis, la restauració... per tant, tot aquest ventall que veiem en els nostres carrers quan passegem.
23: Perquè quan parlem de comerç local no parlem només d'economia, també parlem de comunitat, de cohesió social i també de vida als barris. Com es concretaria a la pràctica aquesta capitalitat del comerç de Barcelona?
24: Pues es concretaria primer en el reconeixement d'un treball col·lectiu, perquè pensem que són la primera capital nomenada del comerç local entre les grans ciutats. Hi ha altres categories de ciutats més petites, però les ciutats rellevant més grans de més població, Barcelona és la primera nomenada, però això ha sigut fruit del treball del teixit associatiu de Barcelona, que ha aconseguit que Europa prenguin consciència de la rellevància d'aquest sector, i precisament per donar-li aquesta rellevància constitueixin aquest concepte de la capitalitat del comerç, que s'anirà donant any rere any. Per tant, reconèixer aquesta labor del teixit comercial i de totes les entitats que han participat és el primer element. El segon és posar en valor precisament aquest sector com a fonamental en el futur de com configurarem les nostres ciutats, i per tant en la seva rellevància no només econòmica, sinó com dèiem abans, en la configuració del teixit social, de com vivim la nostra quotidianitat i de com col·laborem entre tots per fer d'una ciutat una ciutat on puguem viure, on puguem estar, on puguem gaudir, amb tal com volem fer-ho, no? I és el model de ciutat que hem defensat fins ara i que volem que es preservi també cap al futur, perquè tenim molts reptes que estan incidint en com es configuren els nostres espais de vida en el futur.
23: Evidentment hi ha un pla estratègic de comerç, jornades europees de comerç local, l'Observatori del Comerç. Què en destacaria vostè del programa de la capitalitat europea del comerç local, en aquest cas a Barcelona?
24: Bueno, el programa és un programa ampli que, primer, consolida tota aquesta activitat que ja fa anys que estem treballant conjuntament amb les entitats i institucions competents en el tema del comerç a Barcelona, no només a l'Ajuntament, sinó la resta d'institucions, però també el teixit comercial. Per tant, consolidar tots els programes de promoció que en tenim, de formació, de suport al comerç, de millora de la competitivitat, d'incidència en la innovació, de debat i de planificació, no?, per afrontar els reptes de futur. Consolidar aquest programa. I a partir d'aquí sí que és veritat que aquesta capitalitat ens dona l'oportunitat de definir alguns elements que puguin definir aquest futur del comerç a la ciutat de Barcelona, però que també que volem que sigui de referència amb el debat amb altres ciutats de com es configura el comerç en la resta d'Europa. Dintre d'aquest paquet de temes estaria, com has comentat, el pla estratègic de comerç, també el pla estratègic de mercats, que és un element significat a la ciutat de Barcelona. Seria la configuració d'un treball col·lectiu per definir un observatori d'informació en què tot el sector comparteixi informació, capital, tenir informació per poder prendre decisions cap a endavant. Fa tot just el cap de setmana passat vam fer la primera fira del comerç davant del DEHAP, en el parc de Glòries, amb més de 40.000 persones van poder compartir plegats, no?, aquesta viure el comerç de la ciutat en un espai festiu i lúdic, però que també tenia un espai de reflexió per poder parlar dels reptes de futur. Aquests són alguns dels elements que podem fer. Més de 24 activitats destacades en un conjunt de 300 activitats i amb la col·laboració de més de 70 entitats.
23: Molt bé, ha quedat claríssim. Senyor Màxim López Manresa, gerent de l'Institut Municipal de Mercats, Comerç i Restauració, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i que sigui molt fructífer pels comerç de Barcelona.
24: Això esperem. Moltes gràcies per donar-nos aquesta veu.
23: Bon cap de setmana.
22: L'Ajuntament de Barcelona us ha ofert aquest espai.

0: Tiràs, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són 2:15, temps d'esports, temps de tu diràs, fins la 1 de la matinada aquí a l'antena de RAC1. La temporada del Madrid ha estat un incendi des del mateix dia que va començar. Un incendi que hem vist traduït al llarg d'aquests mesos amb els viatges d'Mbappé, amb els cabrejos de Vinícius, quan el canvien, amb un projecte com el de Xavi Alonso fulminat a les primeres de canvi, amb atacs del club contra els àrbitres, amb atacs contra totes les institucions, contra tots els estaments del futbol, amb desastres esportius com l'eliminació a la Copa contra l'Albacete, com la Supercopa d'Aràbia perduda un any més contra el Barça, o com la Lliga, perduda també un any més contra el Barça, i aquest cop a la cara, al Camp Nou, en el clàssic de diumenge passat. La temporada del Madrid ha estat un incendi des del primer dia, també amb les rodes de premsa histriòniques d'Arbeloa, amb episodis surrealistes com que els metges del propi club s'equivoquin de genoll en el diagnòstic d'un jugador, com que dos futbolistes de la plantilla es barallin i un acabi a l'hospital, o com que surti el president Florentino Pérez en una roda de premsa disparant contra els mitjans de comunicació amb sortides de to masclistes i classistes i convocant unes eleccions que no es creu ningú. Els bombers acostumen a classificar l'estat d'un incendi en quatre fases. Actiu, que és quan el foc es propaga lliurement i sense control. Estabilitzat, seria la segona fase, és quan el foc continua propagant-se però els bombers ja estan en condicions de dominar-lo. Controlat, que és quan el foc encara crema però ja no creix. I finalment, extingit, que és l'última de les quatre fases. Dimarts, Florentino Pérez va fer un intent d'estabilitzar aquest incendi actiu que és el Madrid i que crema sense control des de fa mesos, però especialment les últimes setmanes, però no se n'ha sortit. No se n'ha sortit perquè el foc sempre reapareix quan no plou i la sequera en forma de títols ha fet que el Madrid sigui un terreny propici perquè qualsevol espurna pugui desencadenar un incendi i perquè el foc també reapareix quan hi ha piròmans com Mbappé, que va decidir traslladar la seva guerra a Arbeloa a l'esfera pública. Ahir el Madrid va retirar pancartes en contra de Florentino a la graderia del Bernabéu amb l'argument que no eren de material ignífug. I potser és la millor metàfora del que és el Madrid ara mateix, preocupat perquè no es cremi una pancarta quan el club, des de dins, fa temps que està en flames i sense previsió que el foc es pugui extingir aviat, ni tan sols estabilitzar-lo i ni molt menys controlar-lo. 3 minuts per sobre de 2:15, benvinguts a la nit esportiva de Catalunya. De seguida anem cap a Madrid per saber l'última hora de la crisi al Club Blanc, per saber com ha estat l'endemà que Mbappé i Arbeloa es llancessin ganivets públicament, però abans, quatre qüestions de l'actualitat del dia, començant pel Barça de bàsquet. Dani Aguilar, hola, bona nit.
2: Hola, Oriol Jové, molt bona nit.
1: Perquè el Barça ha sortit al pas aquest migdia d'unes informacions que parlaven d'un principi d'acord amb l'entrenador de l'Unicaja, Ibon Navarro.
2: Sí, noi, no hi ha un dia tranquil realment a Barça últimament, tampoc a la secció de... Vaja, sobretot a la secció del bàsquet. Durant aquesta setmana, i des que el malaguent Diario Sur i el portal especialitzat en Cestando ja apuntessin a negociacions entre el Barça i Ibon Navarro, en cas que Xavi Pascual sortís del club, el soroll al voltant d'una possible arribada del tècnic basc en aquest escenari ha crescut fins al punt que avui al migdia el Club Laurana ha fet el següent comunicat. El llegeixo: el Futbol Club Barcelona vol aclarir arran de les darreres informacions aparegudes en alguns mitjans que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. Tal com va manifestar el general manager de la secció Juan Carlos Navarro el 2 d'abril passat a Mònaco, no veig un futur sense Xavi Pascual. El club, diu, a més, nega de manera categòrica i rotunda, atenció, haver-se reunit en cap altre entrenador de cara al futur més immediat. Per tant, rotunda el club, com també, Oriol, la gent de Navarro, Mirsko Raznatovic, que la seves xarxes, de fet és habitual que així ho faci, ha assegurat que els contactes entre Ibon i el Barça són 100% falsos. Dit això, hi ha una realitat que també ha estat palès els últims mesos, et diria les últimes setmanes, mesos, i és que Pascual no està satisfet amb com s'està treballant a Can Barça. Considera que les seves demandes no són escoltades, que el que se li va prometre per aquest curs no s'ha complert, s'ha escapat, per exemple, fa pocs dies Alfa Diallo, i sobretot el que té sobre la taula, ofertes de Dubai, sobretot la més important i més positiva de Hapoel i de Panathinaikos, molt, molt superiors pel que ens expliquen, pel que fa al sou i pel que fa al projecte, especialment la del club dels Emirats. Per tant, esperarem a les properes setmanes quin és el desenllaç d'un Pasqual que, no ho recordaràs, ja va deixar anar que veuria si estarà al curs o no acabé aquest condicional que va provocar un terrabastall a Can Barça, un Barça que, recordo, no juga fins diumenge a la pista del Tenerife. La jornada arrenca demà amb un Breogán Girona a les 6 i un Manresa Saragossa a les 9.
1: Sí, no sé si és molt habitual que un club surti a desmentir notícies de mercat, però és veritat que la situació amb Xavi Pasqual feia setmanes que d'alguna manera podia induir aquests dubtes, no? Des de, sí, per exemple, la roda de premsa aquella en què tu mateix doncs, li vas preguntar i et va deixar com la porta oberta a veure què passava a final de temporada.
2: Sí, de fet, aquí la qüestió és què passa entre bambalines i nosaltres els periodistes podem explicar més o menys sobre el que passa entre bambalines i les sensacions que es traslladen de portes endins. Clar, aquí la qüestió, com dius, Oriol, és que jo crec que ja s'ha manifestat, ja s'ha fet palès de portes enfora, que les declaracions de Xavi Pasqual no han estat una ni dues, sinó que han estat recurrents a l'hora de reclamar, jo crec que recordaràs també aquella que va dir que jo, alguna cosa així com que tothom ha de voler guanyar, no? En referència també al club, i això fa que hagi acabat al cap del carrer amb aquestes ofertes que evidentment el tècnic s'està plantejant i s'està valorant i bàsicament està valorant tots els escenaris quan un podria pensar que tot hauria de ser optimisme de cara a la temporada que ve. Deixa'm dir-te també una cosa. Aquí també hi ha una realitat, i és que la configuració de la plantilla, com a mínim dels jugadors que s'han triat fins ara, van de la mà i de les demandes de Xavi Pasqual. Parlem de Moses Wright, parlem de Josh Nivo, parlem d'Olivier Nkamua i parlem del cas de Mike James, que està preacordat i que també va a expenses del que vulgui Pasqual. Per tant, ens movem en aquests terrenys pantanosos, en aquests mars, unes aigües una mica estranyes, i veurem on ens porta tot plegat.
1: De moment, avui el Barça el que ha fet és desmentir que estigui negociant amb cap altre entrenador que no sigui Xavi Pasqual. Per cert, aquest matí el director esportiu de l'Espart Girona, Pere Puig, ha fet balanç de la temporada. No sé si hi ha alguna cosa a destacar.
2: Doncs que la plantilla evidentment viurà una renovació important, tenint en compte que s'ha fet molt bé i que hi ha determinades jugadores que no es poden sostenir, com per exemple Clara Holm, que ja sabem que marxa a l'Azul Marino de Palma. Màriam Koulibaly, avui ha dit Pere Puig, jo crec que és el cas més interessant, que la jugadora, la pivot, la MVP, té ofertes molt importants i que veurem si l'Espart Girona pot accedir-hi o no. No hi ha hagut un to massa optimista. Sí, molt optimista amb la continuació de Roberto Íñiguez, que s'ha d'acabar de tancar, però que vaja, va pel bon camí, tal com ja va explicar Pere Puig al Superesports de RAC1. I també dos casos, el de Laura Quevedo i Axel Mercerón, que són les dues úniques jugadores que tenen contracte, i un nom propi, el Diana Martín, la prometedora i ja present base de Perfumeries Avenida que ha deixat el club de Salamanca, ha dit Pere Puig que és una opció, però que caldrà esperar els propers dies per veure si es tanca.
1: Perfecte, gràcies Dani, bona nit.
2: Bona nit.
1: Bàsquet al marge, a aquesta hora tenim futbol a segona divisió amb la lluita per l'ascens que es preveu frenètic en aquestes últimes tres jornades. Ha empatat el Castelló a un contra el Cádiz, el Castelló que és quart en posicions de play-off, el Cádiz que li va una mica el carro pel Pedregar per la zona baixa, ara mateix en joc al minut 77, Córdoba 1, Albacete 2. I Anglaterra s'està jugant un Aston Villa-Liverpool que a falta de dues jornades, ara mateix asseguraria la classificació per la Champions de l'Aston Villa, no encara la del Liverpool. Pau Bombardó.
3: Què tal? Bona nit, Oriol Jové. Sí, 3-1 ara mateix, minut 80 de partit. Aston Villa 3, Liverpool 1. Amb aquest resultat, com deies, Aston Villa que li donaria classificació matemàtica per la Champions, no encara el Liverpool, però en principi no hauria de tenir masses problemes. Uh-huh. El Bournemouth ha de jugar contra el City encara.
1: Sí, falten encara aquestes dues jornades. Ara ho provava l'Aston Villa. Seguim pendents d'aquests últims instants de partit. En tennis, per cert, tenim aturada la segona semifinal del Masters de Roma. Aturada per la pluja, està plovent molt a la capital italiana, està plovent molt al Foro Italico, la pista està pràcticament, està impracticable ara mateix amb la segona semifinal entre Sinner i Medvedev, el tercer set tercer set en el qual dominava l'heroi local, Jannik Sinner, que busca ser a la final de diumenge. Veurem si es reprèn avui o no aquesta segona semifinal. Ja s'ha classificat per la final Casper Ruud. Ruud, que s'ha desfet en només dos sets, de l'italià Darderi. Demà la final femenina a les 5 entre la nord-americana Coco Gauff i l'ucraïnesa Elina Svitolina. Per cert, a casa nostra, a la segona federació, el Reus es juga aquest cap de setmana a ser a la final del play-off d'ascens. Ha de guanyar al camp de Lorenze després de l'empat de la setmana passada a la capital del Baix Camp. No li val l'empat al final de la pròrroga perquè recordo que va acabar per sota la lliga regular, però la notícia és que si passa podrà jugar en públic al seu estadi una hipotètica final. La federació havia sancionat el club amb un partit a porta tancada pel llançament d'objectes, però el club ha aconseguit paralitzar-ho amb una cautelar mentre s'estudien les seves al·legacions. El tancament del camp queda suspès pel perjudici que, evidentment, li podria causar el Reus, tenint en compte que s'hi podria jugar l'ascens. Òbviament, en aquests casos, fer-ho en públic o no pot marcar la diferència. Pendents, doncs, aquest Torrent-Serreus, demà a les 6, semifinal per pujar a la primera federació, i justament a la primera federació, molt pendents, demà també a les 9, del Nàstic Europa. Duel català absolutament enverinat, perquè el Nàstic està en una situació límit, en descens, a dos punts de la salvació a falta de només dos partits. Podria caure a la quarta categoria estatal per primera vegada en 40 anys i la situació és molt tensa a Tarragona. La setmana passada, després de la derrota a Tarassona, amb rodes punxades fins i tot als cotxes dels jugadors. La cosa és que és un duel català en el qual el Nàstic s'hi juga la vida, però en el qual l'Europa també juga el play-off. El play-off d'ascens, ara cinquè, té un punt de marge respecte als perseguidors, però l'Europa de Dai Benítez, que lluita per segellar matemàticament la classificació pel play-off d'ascens entre demà i la setmana vinent. En aquesta part alta, el Sabadell també juga demà, també a les 9, perquè jornada unificada, a casa contra l'Antequera. El Sabadell, que és segon a un punt del líder, el Denk, que és l'equip que pujaria directe. Un punt per sota té l'Atlètic de Madrid B, tercer, i compte perquè el Denk i Atlètic de Madrid B juguen entre ells. Un empat o una victòria del filial matalassé combinat amb una victòria del Sabadell, per exemple, deixaria els arlequinats en disposició de pujar directes depenent d'ells mateixos en l'última jornada. En motos ha arrencat el Gran Premi de Catalunya amb moltíssima igualtat. Pedro Acosta ha estat el més ràpid, amb Àlex Márquez enganxat just darrere. Després, amb el Quim Salvador, repassarem com ha anat la jornada d'un divendres en què també hem tingut hoquei patins. Han quedat definides les semifinals de la Copa de la Reina amb només un representant català, Pau Espí.
4: Doncs sí, el Benvibre ha eliminat el Vigas i Riells per 4-2 i el Telecable de Gijón, anfitrió d'aquesta final a 8, s'ha desfet del Palau per 4-0 a les semifinals que es disputen aquest dissabte. El Vila-Sana, que és l'únic equip català que opta el títol després d'eliminar el Manlleu, s'enfrontarà al Fraga a 4:45 en el que serà la reedició de les semifinals de la Champions d'enguany, que les lleidatanes van perdre als penals. L'altre finalista sortirà del Benvibre Telecable, que es disputarà a les 7, la final diumenge a la 1.
1: I el Giro avui victòria de Jonas Vingegaard, el final amb pujada al Blockhouse, demà la vuitena etapa entre Chieti i Fermo, el portuguès Afonso Eulàlio, que continua el líder amb més de 3 minuts sobre el seu principal perseguidor, que ara és justament Vingegaard. 10:43, me'n vaig cap a la capital d'Espanya. Hola, Alberto Martínez, bona nit.
5: Hola, Oriol, bona nit.
1: Amb el corresponsal de La Vanguardia a Madrid. Avui festiu a Madrid, com ha estat, però l'endemà de tot plegat, l'endemà que Mbappé i Arbeloa obrissin aquesta guerra pública després del partit contra l'Oviedo?
5: Sí, dia festiu, que a Madrid els dies festius es queda totalment buit, no hi ha pràcticament ningú, però encara doncs ressona tot el que va passar ahir a la nit. Estava clar que Mbappé seria un dels protagonistes del partit per la xiulada que s'esperava del Bernabéu, però no perquè llancés més benzina a un Madrid ple d'incendis amb tot el que està passant, especialment aquesta setmana amb la darana electoral de Florentino Pérez. Aquí s'interpreta tot el que va passar ahir de dues maneres. La primera, les ferides i la separació que hi ha al vestuari, en dos bàndols totalment diferenciats, els que eren partidaris de la continuïtat de Xavi Alonso, entre ells Mbappé, i els que eren partidaris de fer aquest canvi i recolzar la candidatura d'Arbeloa, no? Entre ells Vinícius, Valverde o Bellingham. Clar, això doncs, serà l'herència pel nou nou entrenador, teòricament Mourinho, i és una mica doncs, el que més preocupa al club, poder tancar aquestes ferides i construir amb aquests jugadors, perquè a dia d'avui no es pensa en un Madrid sense ells.
1: Dia tranquil, per tant, a la capital d'Espanya. No sé si dia tranquil a la ciutat esportiva, perquè aquest matí hi havia entrenament i no sé si la tensió s'ha incrementat després d'aquest estirabot en públic d'ahir de Mbappé i del tècnic Arbeloa.
5: Sí, la roda del Madrid no para, avui s'han entrenat perquè es jugava a Sevilla, un entrenament on segons s'ha vist a les imatges del club ha tornat Fede Valverde.
1: Home.
5: I on els que ahir van ser... Sí, Fede Valverde, 8 dies després del seu combat de boxa amb Tchouaméni i d'acabar a l'hospital amb el traumatisme que es va fer, doncs ha tornat als entrenaments d'una manera doncs, més prudent, sense fer moltes coses amb el grup, però ja se li ha pogut veure per Valdebebas, i també s'ha vist Mbappé marcant gols a l'entrenament juntament amb la resta de jugadors que ahir no van tindre minuts o van sortir a la segona part.
1: Per tant, Mbappé, que si continua entrenant-se amb normalitat des d'ara i fins diumenge, en principi, Arbeloa va dir que seria el seu davanter número 1. No sé si canviarà de parer d'aquí fins a diumenge, però en principi això és el que va dir el tècnic, al qual sentirem demà al matí, em deies?
5: Sí, demà al matí torna a entrenar el Real Madrid. Habitualment Arbeloa parla o a les 10:30 o a la 1, o abans o després de l'entrenament. Últimament ho està fent a les 10:30, així que s'espera doncs, aquesta roda de premsa, que ara ja Arbeloa haurà escoltat totes les paraules d'Mbappé i les haurà pogut analitzar en detall, i demà doncs, podrà donar més explicacions sobre el que va succeir.
1: Doncs demà, segona entrega d'aquesta roda de premsa després de les declaracions explosives de Mbappé. A veure què diu el tècnic del Madrid, com diu l'Alberto, després d'haver pogut analitzar en fred tot el que va passar ahir a la nit als vestidors, als budells del Santiago Bernabéu. Alberto, demà parlem, gràcies.
5: Vale, gràcies a tu, Oriol. Bona nit.
1: Bona nit, bona nit. Tot plegat enmig de la cursa preelectoral. Avui ha estat el segon dia, ja que el termini per presentar candidatures a la presidència del Madrid ha estat obert. Recordo que hi ha temps per fer-ho fins dissabte de la setmana vinent, però cada vegada sembla més clar que no hi haurà cap més candidat a banda de Florentino Pérez i que l'actual president serà proclamat novament i per sisena vegada consecutiva sense passar per les urnes. Avui, per cert, li ha sortit un mal de cap més al president del Madrid. El sindicat d'àrbitres ha demanat a través d'un escrit a la Federació Espanyola que se li obri un expedient disciplinari al president del Madrid per la seva roda de premsa de dimarts, concretament per les acusacions cap al col·lectiu arbitral de corrupció sistèmica durant 2 dècades i per dir que els àrbitres s'enriquien amb els diners del Barça i que encara doncs, això els condiciona a dia d'avui. I en tot aquest sidral ha aparegut Mourinho. Mourinho ha repetit avui que no ha tingut encara cap contacte amb el Madrid per ser l'entrenador de la propera temporada i que l'únic que té damunt la taula ara mateix és la proposta de renovació del Benfica. Ha dit que l'oferta li va arribar dimecres i que ni tan sols l'ha volgut mirar, cosa que també pot ser reveladora. En tot cas, s'entén que no l'hagi volgut mirar encara perquè la Lliga Portuguesa s'acaba diumenge i el Benfica es juga a la Champions. Necessita guanyar el camp de l'Estoril i que l'Sporting de Portugal no guanyi a casa contra el Gil Vicente si no vol quedar-se fora de la Champions la propera temporada. De seguida obrim tertúlia, la tertúlia dels divendres, avui amb el Juan Irigoyen, el Pol Ballús, el Javi Muñoz i l'Albert Fernández, gentada de por. Però abans, hola Clara Rodergas, bona nit.
6: Bona nit.
1: Demà hi ha final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid, les de Pere Romeu, que poden aconseguir el tercer títol de la temporada, 3-3, a falta d'una setmana per la final de la Champions.
6: Sí, que tots tenim tant en ment aquest partit a Oslo contra el Lió, perquè la Champions és la Champions, evidentment sempre és el gran objectiu del Barça, que ja sabem que les competicions espanyoles té un domini aclaparador que una mica més i se'ns oblida, però demà sí, demà el Barça pot culminar un any més el triplet de títols espanyols amb aquesta final de la Copa de la Reina a Gran Canària, a Les Palmes, contra l'Atlètic de Madrid, un Barça que ha tingut una setmana neta, que ve, ja ho sabem, en un moment bo bo, dolç, tranquil, amb els títols de Lliga i Supercopa ja al Sarró, amb aquestes dues finals en una setmana de diferència per acabar de culminar una temporada un cop més espectacular, amb l'opció d'aconseguir un nou pòquer. Demà pot guanyar la seva 12a Copa de la Reina, que seria la 3a consecutiva. En podrien ser més de consecutives, però recordem que el 2023 no la va poder guanyar per una errada dels despatxos amb aquella alineació indeguda de Geise, però el Barça que arriba favorit contra l'Atlètic de Madrid, que va ser rival la temporada passada, també a la final de la Copa, en aquell cas 2-0, victòria per l'esblaugrana, que arriba millor que en els partits que hi ha hagut aquesta temporada de Lliga entre tots els equips, amb el canvi d'entrenador que va fer el gener, que el fa arribar en un millor moment de forma, però tot i així el Barça és evidentment el favorit per demanar aquesta final de la Copa.
1: Tinc per aquí també la Soraya Chaui, comentarista habitual dels partits del Barça aquí a RAC1. Hola Soraya, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Quin marge li dones, si és que n'hi dones algun, a l'Atlètic de Madrid per intentar sorprendre el Barça en aquesta final de demà?
7: M'agradaria dir-te una altra cosa, però crec que té molt poc marge. O sigui, que tenim un Barça amb una setmana neta, endollat i ja pensant, tot i que és una final i tots tindran al cap la final, però segurament a les seves cames per rodatge serà el millor test per jugar a la final d'Oslo, que no ens oblidarem que juga contra el Lió i que tenen una guerra pròpia a lluitar. I l'Atlètic de Madrid sí que és veritat que té doncs, a les seves mans la possibilitat d'acabar la temporada, que per mi no ha sigut la millor de l'Atlètic de Madrid, que ara mateix està quarta a la classificació, amb més de 30 punts del Barça. Té la possibilitat de tancar la temporada amb una miqueta de bon de gust, amb un títol contra un Barça que per mi ara mateix és ara mateix ja fa molt de temps que és molt superior a qualsevol equip de la Lliga i de moment per desgràcia encara pocs equips li fan una miqueta d'ombra, llavors per mi és un percentatge molt, molt, molt, molt petit.
1: Sí, de fet aquesta temporada, Clara, 0-6 i 5-0, ho he dit al revés, dues golejades a la Lliga del Barça contra l'Atlètic de Madrid.
6: Sí, segurament ha estat la temporada o de les temporades més decebedores de l'Atlètic de Madrid, que sempre l'hem tingut com un equip que competeix bé, que planta cara, que mira, fa aquesta temporada que deia que no va jugar al Barça a la final de la Copa per tema de Geise, va ser el campió de la Copa guanyant contra el Madrid, però aquesta temporada li ha costat moltíssim, ha tingut canvis d'entrenador, s'ha quedat fora de la Champions, a Europa és cert que no va fer-ho tan malament com ho ha fet, per exemple, a la Lliga, on, com deia la Soraya, està a una distància abismal del Barça i no l'hem vist competir contra les Blaugrana en cap dels dos partits. És cert que el de la primera volta el Barça venia d'aquella golejada contra el Bayern i després el Bayern va tenir aquesta golejada contra l'Atlètic de Madrid i Pere Romeu sempre ha destacat que aquests dos partits per ell van ser dels millors de la temporada, però un cop més quan després va venir l'Atlètic de Madrid el Johan potser esperaven veure una altra versió i van decebre'ns, jo crec que a tots els que van veure aquell partit. I com deia, ara sí que ha millorat, però continua estant lluny d'aquest Barça que com deia la Soraya, pot preparar-se per la final de diumenge, de fet, ahir dissabte que ve, perdó, de fet ho han dit a la roda de premsa, que és una mica com un test, és un equip que vol guanyar tot sempre i demà és un dia on aniran per totes i on hem de confiar en que ningú prengui mal perquè la Champions està aquí mateix.
1: En aquest sentit, no sé, Soraya, si t'imagines que hi pugui haver, clar, és que parlar d'això en una final doncs sempre fa respecte, però que hi pugui haver, no m'atreveixo a dir rotacions, però sí gestió de minuts, pensant en la final d'Oslo.
7: Jo crec que no, i ho dic molt contundent perquè crec que Pere Romeu ens està acostumat a tots que sempre surt amb el seu 11 de gala o molt poques vegades, a no ser que sigui perquè serveis mèdics o perquè la jugadora necessita un descans que ja s'ha pautat i s'ha conciliat amb l'estaf i segurament principalment amb Pere Romeu, no ens té acostumats a fer moltes rotacions i menys ho farà en una final. A més, jo crec que doncs, com deia la Clara, no? Que serà un testeig, les jugadores volen guanyar, bé, són supercompetitives, voldran competir i per elles jugar jo crec que és més positiu que negatiu, no? Nosaltres sempre pensem, ostres, per què no dona descans, no? A Patri, per què no dona descans a Cata, però és que per elles no jugar no ho perceben com un descans positiu, sinó, escolta, m'estàs tallant el meu ritme de competició, jo vull competir aquesta final, la vull guanyar i vull estar ja a màxima disposició per la següent. Jo espero que hi hagi molt poques rotacions, segurament Aitana serà la que poder tingui una miqueta més de rotació perquè és una jugadora que sabem ara mateix la pilota d'or, una de les millors jugadores del món, tot i que no estigui en el seu millor moment perquè surt d'una lesió, que necessita més rodatge i que també necessita una miqueta més de tacte en quant a minuts perquè estigui a disposició de l'estaf per Oslo.
1: Baixes per demà, Clara, quina és l'última hora de l'equip de Pere Romeu?
6: les que ja sabem, l'equip que ha arribat avui a Las Palmas sense Graham Hansen, que va notar aquelles molèsties al partit contra el Bayern a la tornada al Camp Nou, que ja va explicar Pere Romeu que ella va demanar el canvi al notar-se aquestes molèsties. El club va informar d'aquesta lesió de tot de la cuixa dreta i el comunicat ja va deixar ben clar que l'objectiu era arribar a Oslo, s'està treballant en això i era d'esperar que no formés part de la convocatòria per jugar aquesta final de la Copa. Tampoc hi serà, evidentment, Laia Alexandri, la jornada de llarga durada i que porta molts mesos ja fora de combat. I ara que parlàvem d'Aitana, Pere Romeu ha dit a la roda de premsa que està més que preparada per ser titular. L'altre dia ja ho va ser en un partit d'un nivell menys exigent contra el Tenerife a la Lliga. En tot cas, a mi és cert que hi ha dubtes, però em costa veure la titular ja demà, però qui sap si potser aprofita Pere Romeu per fer un tastet també en aquest sentit per tenir-la al màxim a la final d'Oslo, però jo la veig potser una mica més com a revulsiu.
1: Mm-hmm. Ara que parlaves de Pere Romeu, va, què n'ha dit a la sala de premsa abans d'aquesta final?
6: Sí, m'ha parlat ell i també Marta Torrejón just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit en aquest estadi de Gran Canària. El tècnic és conscient que d'aquí a 8 dies hi ha una final de la Champions, però ha recordat que el primer és el primer.
8: Si algo creo que nos identifica bastante es no dar las cosas por hechas, ¿no? Entonces nosotros mañana vamos a salir con la humildad necesaria para volver a levantar la Copa de la Reina, que es lo que queremos todas. Son dos finales súper seguidas, una semana de diferencia, pero si queremos centrarnos en lo que viene, nos alejamos mucho del presente, que es claramente lo importante. Intentar hacer hoy una buena sesión de entrenamiento previa al partido, que nos dé buenas sensaciones, que nos dé buenas garantías, y luego ya nos centraremos en la semana que viene.
6: I ha elogiat bastant el rival, l'Atlètic de Madrid, que, com dèiem, el Barça l'ha golejat en Lliga aquesta temporada, però que ha millorat amb l'arribada de José Herrera, i això és el que ha dit el tècnic sobre el rival.
8: Imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé perquè té Bilde, té Fiam, mateix jugadors al mig del camp, amb bona capacitat ofensiva i bones passadores. Per tant, haurem de ser super, super agressives a la pressió alta, com ho hem sigut sempre contra elles, per intentar recuperar i estar a camp rivalla.
6: I de Pere Romeu a Marta Torrejón, una de les capitanes, una de les que porta molts i molts anys del club, que sap el que és jugar moltes finals de Copa. De fet, ha dit que per ella és una competició especial, perquè abans de guanyar-ne tantes amb el Barça també en va guanyar 4 amb l'Espanyol. Ha dit que l'equip arriba bé.
9: Partit únic, tu jugues tot en aquests primers 90 minuts, sortiran a tope, ho donaran tot, tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada, i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
6: I pel que fa a l'Atlètic de Madrid, amb totes les jugadores disponibles, és cert que quan li han preguntat per si Ola Gallardo estava per ser titular, tampoc ha estat contundent de dir sí, està al 100%, però ha dit estan totes disponibles, en farem un últim entrenament i veurem, però vaja, en principi la portera estarà en condicions. Màxima il·lusió dins del vestidor, ho ha dit, ho ha transmès així Fiamma Benítez, la jugadora que ha atès els mitjans en la prèvia, ha dit que en una final tot s'iguala i que per tant aniran a competir i a intentar aprofitar les seves armes contra aquest Barça. I el tècnic José Herrera, que és canari, és de Tenerife, per tant juga a casa i li fa molta il·lusió també aquest partit, diu que cal estar perfectes.
10: Lógicamente, condición indispensable que ustedes le pregunten siempre a todos los entrenadores que cómo se le gana al Barça, y yo tengo muy claro que tienes que hacer un partido tácticamente correcto, perfecto, y cumplir con lo que te requiere el juego, ¿no? Aislarte de todo lo que puede ser todo este tipo de cosas, y como digo siempre, es fútbol, y cuando el balón empieza a rodar, pues centrarnos en jugar al fútbol, que es lo que las futbolistas mejor saben hacer, ¿no?
6: Demà en aquest partit, que és a les 9, recordem, hora catalana, 8 a les Illes Canàries, xiularà Olatz Rivera Olmedo, que és un àrbitre de qui en vam parlar molt abans del càssit de Lliga, perquè va ser l'àrbitre de l'any passat de la victòria del Madrid a Montjuïc, amb el fort de joc aquell que es van empassar en el gol de Jana Fernández en la derrota contra les Blanques 1-3, però vaja, el dia del clàssic, pel que jo recordo, va fer una actuació correcta, és una de les àrbitres més ben valorades per la Lliga, i recordem que també tindrem aquest bar low cost.
1: Doncs així es presenta aquesta final de la Copa de la Reina. Demà a les 9, Barça Atlètic de Madrid. Hi haurà la Reina, per cert?
6: No, no se l'espera. Per la llista que ens han proporcionat d'assistents no hi surt, i l'agenda de la Casa Reial tampoc sortia a l'acte. No és cap sorpresa, perquè és cert que la final de 2024 va assistir-hi després de 4 anys sense fer-ho. L'any passat no va assistir, per tant no és cap novetat que la reina no vingui. Sí que hi serà Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola de Futbol, entre d'altres autoritats també del govern canari o, per exemple, de Catalunya. I per part del Barça, el president Rafa Juste, el responsable actual del femení Àngel Riudalbas, i Xavi Puig, que serà el responsable del femení quan comenci el nou projecte electoral de Joan Laporta a partir de l'1 de juliol.
1: Sí, no estaria de menys que els estaments, que les institucions de l'estat espanyol, en aquest cas, es creguessin les seves pròpies competicions, perquè evidentment no es posa en dubte que el rei vagi a la final de la Copa del Rei, però en aquest cas la reina, la final de la Copa de la Reina, ja fa anys que ni està ni se l'espera. El partit, com deies, a Las Palmas, previsió d'aforament?
6: Doncs bona, la veritat. L'última xifra són 24.000 entrades venudes, és un estadi per capacitat amb capacitat per 32.000 persones, i hi ha optimisme en que es pugui superar el rècord d'assistència en la final de la Copa, que és precisament aquesta que et comentava de fa 2 anys a la Romareda, que era un molt bon escenari a mig camí entre Barcelona i Sant Sebastià, perquè aquella final la van jugar Barça i Real Societat. Aquell dia eren 25.617 persones, el rècord en una final de Copa. Podria ser que demà superi tindria mèrit, tenint en compte que no és que sigui el millor destí per una afició de l'Atlètic de Madrid i del Barça a Las Palmas de Gran Canària. De Barcelona han volat 200 aficionats, ens ha dit el club, però evidentment hi haurà molts més allà, tant els que són aficionats locals com que vinguin d'altres punts o que hagin comprat l'entrada pel seu compte, i segurament veurem una mica més de majoria d'aficionats del Barça com és habitual en aquest estadi de Gran Canària, que recordem és una de les seus pel Mundial del 2030. I avui el president de la Federació Interinsular de Futbol de Las Palmas, el senyor José Juan Arencibi, ha dit també que pretén acollir la final de la Champions femenina del 2031, perquè hi haurà obres, hi haurà una remodelació de cara al Mundial del 2030, i volen una mica potenciar també Las Palmas i aquest estadi com un punt important pel futbol tant masculí com femení.
1: Mira, precisament, fent el compte enrere, estem de la final de la Champions. Alguna novetat, alguna última hora de cara a aquesta final de dissabte de la setmana vinent?
6: Mira, diré que demà també juga el Lió, vull dir que no tenen descans aquest cap de setmana cap dels dos finalistes. El Lió juga la semifinal del play-off de la Lliga contra el Nantes, l'altre la juguen els dos equips de París, el París Futbol Club i el París Saint-Germain, en una setmana que es preveu mogudeta. Tindrem atenció als mitjans per part del Barça, atenció als mitjans per part del Lió. Podrem escoltar uns dies previs les protagonistes d'aquesta gran final en aquest duel entre vells coneguts, perquè recordem que Giraldez és l'entrenador del Lió, amb algunes exjugadora del Barça, com és també Ingrid Engen, i a Oslo també s'està començant a preparar tot, amb algunes trobades amb aficionats, amb la penya blaugrana d'Oslo. Ja hi anirem i parlarem quan hi siguem allà els enviats especials de RAC1, però escalfant aquesta final, encara no tenim en aquest cas sold out. Normalment els últims anys s'han aconseguit els dies previs, veurem si s'aconsegueix aquest any, tot i que és un destí també com Las Palmas bastant llunyà i bastant complicat per l'afició, que ha hagut de muntar un viatge una mica complicadot, però que segur respondran a les aficions en aquesta final de la queda en 8 dies.
1: Ara ho deia la Clara, és una final una mica del morbo, perquè és una final entre velles conegudes, no? Barça, Olympique de Lió, i de fet en les últimes hores Mapi León i Ingrid Engen, que són parella, Mapi León juga al Barça, Ingrid Engen juga a l'Olympique de Lió, i s'enfronten en aquesta final, han explicat, han difós un vídeo en el qual expliquen com se senten davant d'aquesta final. És a dir, com a unitat familiar, com a parella que conviu sota el mateix sostre, com afronten aquesta final i com ho viuen. Ho han fet a través de les xarxes, com dic, amb aquest vídeo.
11: Este es un vídeo porque nos han ido preguntando acerca de cómo es la final.
12: How do you feel?
11: ¿Estáis preparadas? ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a ser? Igual está bien hacer un vídeo para la gente.
1: En el vídeo, primer de tot, expliquen com se

0: Ei, quant fa que no renoves casa teva?
1: A la Sénia, País del Moble, trobaràs 20.000 metres quadrats plens d'inspiració.
0: Preu i qualitat.
1: Renova la il·lusió. Renova la teva llar a la Sénia, País del Moble.
0: Si ho somies, ho fem realitat.
2: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
3: I que no hagis de deixar doncs, aquest vincle familiar o de la mena que sigui, no? Perquè t'estàs jugant una Champions, en aquest cas. I trobo molt interessant que ho expliquin.
4: Sí, jo crec que aquesta naturalitat amb la que han fet el vídeo és molt positiva. Al final jo crec que assegurem, no?, que són dues jugadores ultracompetitives, si no estarien al nivell que estan competint, que hi ha zero dubtes que si han de fer un duel el faran al 100% i després ja es demanaran disculpes si es fan mal mútuament, però que crec que és molt positiu que ho expliquin amb aquesta naturalitat, també amb la naturalitat que expliquen que són parella, no? que a vegades doncs, ja sabeu que en el món del futbol això és molt, molt complicat, en el masculí ja ni en parlem, però amb el femení a poc s'han anat doncs, trencant una mica barreres per aquesta visibilitat, i també passa, per exemple, ha passat amb jugadores com Eriksson i Harder al Chelsea en el seu moment, que ara estan al Bayern, però jo crec que en aquest cas, i en el cas de germans o de familiars o de cosins que s'enfronten, al final són futbolistes de primer nivell, són professionals, i el que volen és guanyar i competir després, doncs ja es demanaran disculpes si ho han de fer en algun moment perquè han tingut una patacada, un duel molt fort.
3: Mira, justament sobre això, sobre possibles situacions de joc que hi pugui haver, alguna enganxada, alguna entrada dura, Mapi i Engen expliquen si tenen alguna norma entre elles de cara a aquesta final.
5: En la guerra todo vale.
6: No, es broma.
5: Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
6: Yeah, we're going to talk together, but not about football. Yeah.
5: Exacto. Más,
6: you manage not to get into a game like this, not thinking about you or that I know any other on the other team.
5: Sí, eso es otra norma. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final y las dos queremos ganarlo. Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles. Se van a buscar. Mm. Y se van a ir a cuchillo.
3: Doncs prohibit, Clara, parlar de futbol, eh? A casa seva no es pot parlar, prohibit, d'aquesta final, que, clar, suposo que a mesura que avancin els dies serà més complicat.
4: Sí, em sembla bé, així eviten discussions, no? Perquè això ho explica molts cops que quan s'enfronten contra amics, o, per exemple, en el cas mateix de Giraldi, ja has escrit un missatge en dies previs a la final, doncs intentes evitar-ho perquè evidentment tu et centres en el teu partit i en el teu equip, i l'altre mateix em sembla una bona norma no parlar de futbol. És cert que ho hem vist també alguns cops en mundials o en Eurocopes, també ha estat habitual veure algun enfrontament també entre parelles que juguen en seleccions diferents, però sí que elles tenen aquesta naturalitat, com deia la Soraya, sempre han explicat amb molta naturalitat la seva relació. Són també dues referents per a molta gent, perquè a més han estat jugadores del Barça, de fet una encara ho és, Mapi, tot i que pel que sabem al principi el seu futur està lluny de Barcelona, i això encara dona més valor. I em recordo la final de fa dos anys entre el Barça i el Leo Bilbao, va ser especial també per elles dos per un motiu diferent, i és que Mapi, aquella temporada, recordem, es trenca el menisc i està fora molt temps, i la final de la Champions no la juga, tot i que viatja no la juga, i aquella temporada Engen és qui ocupa el seu lloc, que és la defensa, fer una temporada espectacular, i jo recordo quan no sé si és quan acaba el partit o quan el Barça fa el segon, el gol d'Alexia, o no sé si és del d'Aitana, però s'abracen les dues, una abraçada que significava molt, no?, de la temporada que havia estat molt difícil per una i per l'altra també adaptar-se al rol, com s'havien ajudat entre les dues donant-li consells, no, Mapi, a Engen, com ho has de fer, etc. I ara es troben en aquest cas que s'enfrontaran i que també ho farà especial, i evidentment durant el partit no hi pensaran gaire en que són parella, aniran les dues a per totes, i tant de bo sigui Mapi la guanyadora.
3: Doncs tant de bo que sí. Ho explicarem d'aquí una setmana, aquesta final d'Oslo, el 23 de maig, Barça Olímpic de Lió. Demà, però, la final de la qual hem d'estar molt i molt pendents és d'aquesta, de la Copa de la Reina, Barça Atlètic de Madrid a Les Palmes, i en directe aquí a RAC1 a partir de les 9 de la nit amb la Clara Rodergas. Bon viatge cap a Les Palmes, Clara, ens sentim demà.
4: Perfecte, gràcies, bona nit.
3: Soraya, gràcies, també, una abraçada.
7: Una abraçada, bona nit.
3: No tingueu dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubtis, cap al taller de

0: 11 i 12 de la nit, moment d'obrir tertúlia aquí al Tu diràs, a RAC1 serem fins la 1 de la matinada, acompanyats del Pol Ballús. Hola, Pol, bona nit.
1: Bona nit.
0: Del Juan Irigoyen. Hola, Juan, bona
2: nit. Bona nit.
0: Del Javi Muñoz, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: De l'Albert Fernández, també. Què tal, bona nit.
4: Hola, Oriol, què tal?
0: Gentada de por, tu, avui a la tertúlia del Tu diràs.
1: Sí, ja està bé.
0: Nosaltres sí que tenim quatre davanters, no com diu Arbeloa, aquí amb quatre davanters a la tertúlia dels divendres del Tu diràs.
1: El quart qui és?
4: Clar.
0: El quart qui és? No ho sé, no ho sé qui és el quart.
4: Porque me estaría comprando.
0: Sí, tú eres Mbappé, ¿no?
4: Me estaría comprando Mbappé y me pensé mucho, yo soy más tantuano. El que...
0: O sea, es el primer.
4: Sí, sí.
0: No, es el primer, ¿no?
4: El malo.
0: Pero va a decir más
1: el bueno, tantuano. El bueno, el feo, ¿no?
0: Vini, el segundo. Gonzalo, el tercero, ¿no?
4: Sí. El feo es Vini, ¿no?
1: Sí, sí.
4: Vini es un gran jugador de fútbol, pero no está bendecido por el don de la belleza.
1: Bueno,
4: ¿no?
1: yo su opinión es subjetivo.
4: Neymar Jr. dijo esto.
5: Ah, sí. Neymar va a decir que era... Crec que el futbolista o la persona més lletja que havia vist en la seva vida.
0: Sí. Moderat.
4: Estoy citando. Neymar es lindo.
1: Sí, ¿no?
0: Tot és relativo.
4: Bueno, sí, es una opinión personal. Opino personalmente que Neymar es un chico guapo.
1: Sí, sí, sí.
4: Ahora está un poquito más quizás venido de kilos, pero...
1: Bueno, yo también opino teva, ¿no?
4: Sí, está más... Está, ¿no?
0: Espera, Damià López, bona nit. Mira, sí, som cinc davanters al final. Què m'estàs intentant dir?
3: No, que no sé de qui parlaven, de Neymar.
0: De Neymar, sí.
1: Ah, Neymar, és guapo o no.
4: Bueno,
3: ara el tema és si Ancelotti el porta al Mundial, que sembla que sí,
1: que... És un tema d'estat,
3: Que té, sí, és un tema absolutament d'estat.
0: Com està això? Com està?
3: Després de la renovació d'Ancelotti, que ha renovat fins a 2030 abans de disputar el Mundial, ahir es va fer públic, doncs sembla que si no es torça la cosa, si no es lesiona, etcètera, doncs que Neymar serà convocat, que sempre és important pel Mundial que vagin grans noms, grans cares, grans cromos, això sempre...
4: Però jo tinc una cosa, Dami.
1: A quin preu, però?
4: I no quiero contradecirte. Caurà, No quiero contradecirte.
3: A més, ha de jugar.
4: Neymar es mucho más que un cromo, ¿eh?
1: Sí.
4: Es un excelente jugador de fútbol.
5: Sí.
3: Part d'escoltat.
4: Hablar de Neymar como que venga acá...
3: Sí, però et faig una pregunta.
4: Robert Lewandowski...
3: Però mira, Juan, tu que ets molt...
5: De fet, és el màxim golejador de la història de la selecció de Brasil. O sigui, per sobre Pelé.
3: Però mira, jo li faig...
4: Sí,
3: però Juan, tu que ets molt de fer preguntes, jo te'n faig una. Tu portes a Neymar a la selecció.
4: Sí.
3: Comença el Mundial, el primer partit. Ara, no recordo, juguen contra Haití, Escòcia, el grup.
5: Marroc.
3: I Marroc, gràcies. ¿Tú al poses de titular a Neymar?
4: Bueno, ahí depende cómo esté.
5: Avui ESPN Brasil portava, crec que anava a comentar, al Pol també, que el que pot caure si entra Neymar, ara mateix el favorit per caure de la llista seria João Pedro, casualment.
0: Caram!
5: Així que, mira...
3: Doncs va bé,
0: jo sé que és de triar entre Neymar i João Pedro ara mateix.
4: A los intereses del Barça le vendría bien, porque un jugador que no va al Mundial, si quieren pedir... Vamos a decir 100, o 100, leí por ahí 140, pero vamos a decir 100. Si no va al Mundial, no vale 100, ¿no?
0: Es pot rebaixar, bueno, es pot rebaixar.
3: Por lo menos no passa a valdre més, no revaloritza.
0: Sí, no, com a mínim ho deixarem tal com està després.
4: Como Ronald te va valer mucho más cuando haga un golazo de cabeza. Sí,
0: exacte, segur. Després de l'Àlex Pintanel ens explicarà cosetes del Barça. Per cert, ara que parlem del Mundial, alguna novetat del dia pel que fa... a llistes que van sortint i...
3: Sí, ara estem en aquella fase fantàstica. Però
4: quantes llistes tenim? Me encanta tenir com 500 papeles. Quantes llistes tenim?
0: Que tenim molta teca avui, Juan, no me'l distreguis. No me'l distreguis,
3: que com que ens han posat...
0: No arribarem a la una.
3: Com que ens han posat... És que com que hem canviat de planta, jo ja no tinc clar quina impressora he d'enviar i envio a totes les impressores i em surten moltes còpies.
4: Hay una cosa que se llama medio ambiente y que vuelve a estar destrozando, ¿no?
3: Sí, bueno, dius tu que fas servir ChatGPT i contamines cada dia. Han sortit 5 convocatòries durant el dia d'avui, la més important, la de Bèlgica, una selecció, els diables vermells, sempre important, que, tot i tenir qualitat,
4: muy generoso,
3: no compta per gairebé ningú. Ningú posa Bèlgica ni entre les 8-10 favorites, crec jo.
0: Vaja, jo crec que en els últims anys ha anat una mica a la baixa.
1: Ja la generació dorada se li va passar la oportunitat.
0: Li ha passat la rosa.
4: Sí. Però del 2018 que no és candidat, o sea, hace 10 anys.
3: Doku, Trossard, Luque Bacchio, Mes de Bruyne, Witsel, lògicament Courtois, etc. Costa d'Ivori amb Diomandé.
0: Llista de Costa d'Ivori avui, molt
3: sí,
0: bé.
3: Sí, llista de Costa d'Ivori amb Diomandé, l'ex del Leganés. Japó, la matinada d'ahir dijous a divendres ja va sortir la de Japó amb Takekubo, més Tunísia.
4: Te la jugaste con esta lista.
3: Com?
4: Te la jugaste con esta lista. Un nombre pusiste en cada.
0: Juan Irigoyen ara mateix al costat de Damià López, molt encuriosit amb les llistes de convocats pel Mundial.
4: Tiene un nombre en cada una. No.
3: Però què, aviam, què vols, que et reciti la llista sencera d'Haití?
4: No sé.
0: S'ha apuntat els jugadors destacats.
3: Tunísia i Haití, que Haití té una història... Sí, durant el Mundial ja anirem, lògicament.
0: Sí,
3: espai per tothom, però Haití, que fa 5 anys que no juga un partit d'eliminatòries a casa per la situació de seguretat doncs, que ha agitat el país, ha jugat a Curaçao els últims partits. De fet, el seu seleccionador no ha trepitjat el país. I dirigirà Haití al Mundial. Avui hem conegut la llista. Té un parell de jugadors que juguen a la Premier. Un al Sunderland i un al Wolverhampton, em sap.
1: I va en Corpi del Braga? Pot ser? Bueno, aquí té liquidat, però bueno, és igual.
4: No, t'acaba de tirar un...
1: Sí, sento.
0: Terra aire, eh?
4: El peor compañero de
3: Haití. Qui m'has preguntat?
5: Corpi. En amic, eh?
3: Del Braga?
1: Sí.
4: No, le tiraste un melón.
3: Del Braga...
0: No m'esperava que hi haguessin repreguntes sobre la llista d'Haití.
3: No hi ha ningú del Braga.
1: Vale.
3: No hi ha ningú del Braga. De fet... No hi ha ningú de la Lliga Portuguesa.
1: Seguim, doncs.
3: Però no hi ha ningú de la Lliga Portuguesa. Hi ha molt jugador de la Lliga Francesa.
4: Sí, sí, que sabia, no sabia nada.
1: No.
4: Increïble.
0: Alguna cosa més?
3: Del Mundial, bé, que s'ha lesionat Barrenechea.
0: Ah, sí, sí.
3: I diu adéu al Mundial. Una opció menys per Luis de la Fuente.
0: Doncs nosaltres aquí estem de sort perquè arriba el Mundial més llarg de la història, 104 partits en 39 dies, i amb el teu paquet futbol ho tens tot sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN, tal com ho sentiu. A més, per temps limitat, el podeu gaudir a l'Smart TV de la selecció, una TCL de 55 polzades des de 2 euros al mes, amb un estalvi de fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la selecció espanyola. Ja ho tenim, això. Què, obrim la carpeta a Madrid?
3: Vinga.
1: Som-hi.
4: Arrancamos cotidiano.
3: Sí.
0: Què et sembla?
4: Un aperitivo.
0: Sí. Abans l'Alberto Martínez ens explicava com respira avui Madrid després de tot plegat, 24 hores després dels atacs en públic d'Mbappé cap a Arbeloa, d'Arbeloa cap a Mbappé. Què us va semblar a vosaltres l'enèsim capítol de l'incendi que ve sent aquesta temporada del Madrid?
4: El de Mbappé y Arbeloa.
1: Sí.
4: A ver, me da la sensación de que Mbappé se equivoca. Yo había escuchado una vez a un futbolista compañero de Mbappé decir que era su gran desilusión a nivel personal. No entendía bien por qué. Y
1: Neymar ha dicho, ¿no?
4: Eso dicen.
1: Ah, vale.
4: Y que se te lo contesta mañana, ¿verdad?
1: Ah, vale.
4: y la verdad que no, un tipo que dice, seguramente porque Arbeloa no le dijo, bueno, quiero pensar que Arbeloa no le dijo, sos el cuarto delantero, sino que entiende él que es el cuarto delantero porque no juega ese partido. Es una interpretación de él a partir de una decisión del técnico. Y esa interpretación de él la da como si fuese un hecho para dejarlo expuesto al entrenador, que ya lo había dejado expuesto durante todo el segundo semestre, porque se borró un montón de partidos. Creo que tiene un muy mal gesto como compañero, como hombre de club, me parece que habla bastante mal de él.
5: A veure, és que estic d'acord, Mbappé al final tenia completament, sobretot des de, suposo, quan veu l'alineació i veu quan està, té clar que anirà a matar a Arbeloa quan acabi el partit, i és que és una darrere l'altra, és que no és només aquesta. De fet, repeteix clarament, de forma irònica, diu, tendré que trabajar mucho para intentar quitarle el sitio, i comença amb bastant tu, no? Clar, si un s'imagina Mbappé pensant en treballar molt per treure el lloc a Franco Mastantuono, ja entenc que hi ha una mica de, no, de sorna. I, a més, és una mica mal company, no només a Arbeloa, crec que dir això dels companys, no, que sigui irònicament, que s'entén. Ja, de fet, quan fa 4 dies puja una història a Instagram palmant el seu equip 2-0 i posa a Madrid, també se n'estan fotent. Diu que hi ha un altre moment que diu que a Copa se decía que yo no tenía que jugar los partidos de Copa contra equipos pequeños, pero mira, el día que no estaba yo también nos perdimos con el Albacete. Després diu que la primera part de la temporada hi havia un esquema de joc bastant més clara i ara ja no. O sigui, és que és una darrere l'altra, és que no es pot amagar, vull dir, no, és que no, no, la premsa, és que no hi ha forma d'amagar que ara mateix allò és un incendi, és una guerra civil on no només està Mbappé, on no només està Arbeloa, que ahir també va contestar ja sense cap mena d'embut, li va tornar totes, no? Cada revés li tornava una altra amb més força, sinó que a més clarament és una divisió on Jude Bellingham i Vinícius estan per una banda, van junts, no? Eren una mica els anti Xavi Alonso, i Mbappé és el pro Xavi Alonso, que s'ha quedat aquí i ara es vol carregar tot el que faci una mica d'olor a que ha contribuït a que Xavi no estigui ara mateix com a entrenador.
4: Te pone un punto, perdón, Javi, una cosa.
1: Dale.
4: Te pone un punto el desgobierno desde la cúpula que hay al Real Madrid, porque el señor Florentino Pérez salió a decir el mejor jugador que tengo en la plantilla es Mbappé.
1: Cosa que no
4: y,
1: se le puede pedir.
5: Ya está legitimado con esto. Claro,
4: pero por supuesto, pero vos no estás defendiendo a tu mejor jugador con el entrenador con el que es tu mejor jugador sentía cómodo.
0: Sí, y ahora aquí hay una
3: contradicció.
0: Dir, no sé què deu pensar Florentino d'Arbeloa.
3: Perquè... Per mi és la gran contradicció de fons i el gran debat de fons és aquesta relació Mbappé-Vinicius. Perquè Vinicius és qui aconsegueix carregar-se l'entrenador, com diu el Juan, amb qui Mbappé està còmode i amb qui Mbappé vol continuar i, per tant, aquí Florentino li dona el poder o li dona l'autoritat de poder carregar-se un entrenador a Vinicius i alhora, fa dos dies, està dient que el millor jugador de l'equip és Kylian Mbappé. Que això és una carícia que... Te retruc, és un pal a l'altre jugador que
4: s'estan
3: disputant. Claro,
4: porque si tu decís eso, tu projecte tendrá que girar...
0: Claro, al voltant de Mbappé.
3: I en canvi, renovar a Vinicius sembla que és pal de paller per Florentino Pérez amb el que quede de contracte del futbolista brasiler. Jo estic d'acord amb el que dieu i considerant que ahir va estar molt poc hàbil i molt poc intel·ligent en Mbappé, que em sorprèn perquè tots el teníem per un tipus molt intel·ligent a nivell fins i tot intel·lectual. Jo fa 3 anys vaig estar a França fent un reportatge sobre ell i un periodista que el coneixia em deia, és un tipus que es pot seure intel·lectualment a la taula amb Macron i que de fet s'hi seu i té converses amb Macron sobre qüestions relativament elevades, molt més elevades de les que podria tenir algun futbolista. Bé, segurament estaré exagerant una mica, però perquè entenguem el caire o l'alçada que li donen intel·lectual
4: sí, a Kylian Mbappé. No sé si és desde poco inteligente. Quizás es de mal tipo, pero sí, no sé si de poco inteligente.
5: Bueno, y de ego...
3: Que tothom ho interpreti així...
4: Eso se entiende a esa gente, ¿no?
3: Però que tothom ho interpreti així fa que tu estiguis poc intel·ligent perquè no has sabut veure com ho llegirà la resta. Però jo volia fer el contrapunt, estant d'acord amb el que dieu, i és que Arbeloa porta punxant...
0: Jo estic amb el Javi. Arbeloa, és a dir, no seré jo qui defensi, qui trenqui una llança a favor d'Mbappé, però... Això de l'esmoking...
3: Porta punxant i...
5: Però Arbeloa no ho fa gratis. Arbeloa ho fa perquè l'altre s'esborra de 3-4 partits.
0: Però en una setmana en què ha sortit Florentino Pérez a intentar calmar les aigües, no sé si és... Potser perquè ja pensa que li queden 10 dies i que, pel que em queda, el convent, que dirien aquells. Però la gestió que fa del partit d'ahir del canvi d'Mbappé...
3: Aquí és a dir, a part d'això, a Bellingham li fa entrar en doble canvi amb Carvajal, on la xiulada cap a Bellingham pot quedar diluïda cap als aplaudiments cap a Carvajal, però Mbappé el fa entrar
0: l'expose
3: a l'aparador absolut del xiulet.
5: I amb Gonzalo, que és l'antítesi total, és el nèmesis, el xaval de la cantera...
1: Que Mbappé surt descollonant-se a riure.
3: Sí, i la mare també s'està descollonant a passar per aquest detall. I l'altra cosa, aquí realment si el club estés en unes mans ara mateix sòlides i que prenguessin decisions que s'han de prendre, és gairebé per acomiadar mig gabinet de comunicació del Real Madrid. És a dir, que un jugador, no un jugador qualsevol, que la teva estrella surti a rajar de l'entrenador a tort i a dret, claríssimament, de forma pràcticament explícita, i mentre ho està fent, tu treguis a l'entrenador a la sala de premsa, que no sap el que ha dit el jugador i que s'hagin d'enfrontar les preguntes dels periodistes
0: és molt greu.
3: I respondre pel que li han dit els periodistes, això a nivell comunicacional...
5: Pràcticament paral·lel en el temps. Hi ha un final del part de les declaracions en la mixta d'Mbappé...
0: Que coincideix, que se sola...
3: No pots treure Arbeloa allà, has d'esperar que Arbeloa escolti Mbappé.
1: El que passa és que a nivell de comunicació crec que ha quedat bastant clar el nivell d'autoritat que té la gent del Madrid amb segons quines figures del club aquesta setmana.
0: És igual, però atura Arbeloa fins que acabi Mbappé, perquè a més saps que Mbappé ha sortit pel que ha sortit.
1: Sí, però no deu ni saber...
5: Voluntàriament.
0: Malament rai.
3: Permet que Arbeloa escolti Mbappé i respongui el que ell mateix ha sentit, no el que els periodistes li diuen que ha dit Mbappé.
0: A mi em va fer molta gràcia perquè és que se'l veia com... Ostres, que...
3: No, és que el paper...
0: La resposta d'Arbeloa és totalment descol·locat.
3: Sí, però la resposta d'Arbeloa tampoc va ser tan... És a dir...
0: Si
3: l'hagués escoltat...
1: Alguna ni clara, però...
3: Tampoc hagués canviat tant, jo crec, la resposta. Jo crec que va estar prou ràpid, va estar prou àgil... I
0: després reacciona i és contundent.
3: I que no, sí, no, que no hem vingut aquí a defensar Belo, a prou dir-te que en el conflicte d'ahir... En el conflicte concret d'ahir, jo crec que Belo té una bona reacció, bastant ràpida, i posa Mbappé en el seu lloc.
0: La meva pregunta és, si s'hagués pogut escoltar aquestes declaracions més tranquil·lament... Hagués estat igual de contundent?
3: Demà ho sabrem. Jo tinc una teoria de demà.
0: Moloro que tirarà de la fàcil, la que va fer Florentino, els periodistes. Que els periodistes em vau dir, o vau interpretar, o em vau explicar el que havia dit Mbappé, i jo ara que me l'he escoltat, ell ho diu d'una altra manera, ell...
2: Però jo no sé si cola, ja, això, aquestes alçades...
5: Ja no té gaire necessitat.
0: Ja ho veurem.
5: Sí, quedar-se al club i tal, però...
2: Al primer equip no, si continua Mbappé, al primer equip no es pot quedar.
1: Sí, sí.
2: ¿Alguna cosa, Juan?
4: No, respecto, tiene razón Javi con... O sea, uno valora mucho los gabinetes de prensa en cuanto a la capacidad de anticiparse a lo que pasar, ¿no? Entonces, un tipo de prensa, o sea, hábil, se le puede decir, mira, vamos a evitar, vamos a demorar un poco, porque no sabemos lo que puede llegar a decir Mbappé, entonces por las dudas demoremos esta rueda de prensa 4 o 5 minutos, ¿sí? Lo que pasa con los gabinetes de prensa es lo que pasa siempre. Ese tipo, los futbolistas o los entrenadores solamente valoran lo que se puede monetizar. Y el trabajo de la prensa no se monetiza para ellos. Entonces, si un jefe de prensa hace eso, ellos no lo valoran. ¿Por qué? Porque no se la ponen en la buchaca. Entonces, un buen jefe de prensa hubiese hecho eso. Este caso no pasó. Entonces ellos no valoran lo que es bueno y lo que es malo en la prensa, porque no lo monetizan. Y pasa en el caso del Real Madrid, y pasa con los futbolistas que tienen prensas personales, pasa todo el tiempo, con los jefes de prensa pasa mucho. Entonces a veces podemos entender que fue un error, también puedes entender que es muy difícil de prever, o sea, puedes anticiparte mucho y estar jugando al ajedrez 3-4 jugadas por delante, y ojo que este es peligroso porque es un lengua filosa, tampoco lo conoces tanto, no es un tipo que hace mucho está en el club, es un tipo que va a su bola, que puede salir a decir eso, puede haber dicho nada. Arbeloa estuvo muy rápido, me sorprende, estoy con vos, no lo consideraba tan ágil y respondió bastante bien.
0: Sí, yo estoy mejor.
4: Tranquilamente,
0: el papel
4: mucho
0: que
4: más ágil, si hubiese dicho, mira, yo no lo escuché. Si quería meterse con la prensa, hubiese dicho, mira, yo no lo escuché. Y como no me fío en lo que dicen ustedes, hasta que no lo escuche yo, tranquilo que no te voy a creer.
2: De fet, és que crec que a mi, vaja, em dóna la sensació que surt més reforçat, entre cometes, Arbeloa del conflicte d'ahir que no pas Mbappé.
0: Sí, jo crec que...
2: La qual cosa em porta a pensar què pretenia Mbappé, però...
0: Jo crec que el que pretén aquí és ja a cara descoberta...
4: Daño por daño.
0: Et deixa veure que està disposat aquí, hem d'anar aquí a trinxeres a defensar qui és el més important de l'equip vital, estic disposat a anar de cara. I que amb aquesta dicotomia, grup MAP, grup Vinicius al vestidor, per mi és el primer dia que públicament...
4: Tenia una coartada. El president del dia anterior ha dit que era el millor jugador d'equip.
0: Sí.
2: Clar, això la vale
0: sí,
2: per...
0: Sí, sí, però que públicament fa el gest de dir si anem així, tranquils, que anem així i vinc, parlo, i ell probablement parla millor que algun altre que surti que no s'expressi tan bé.
2: Precisament, precisament per això, que ja té, diguéssim, l'aval de Florentino, que sap que, ostres, Florentino el considera el pal de paller, quina necessitat tens de cremar-te, d'exposar-te així per un Arbeloa que d'aquí 10 dies ja no serà l'entrenador...
0: Bueno, però a un Arbeloa li importa molt poc Arbeloa, perquè sap que no li...
4: Qui és el capitán de França?
5: Ara Mbappé.
4: Ara és Mbappé.
5: Ara és Mbappé.
0: Sí.
4: No és un capitán.
0: Però perquè t'imagines el nivell de fricció que hi ha d'haver dins, sí, perquè... Tot i contravenint tota lògica de dir quina necessitat té Kylian Mbappé de sortir ahir d'això, d'un mort, quina necessitat té de matar a un mort? Vagi i ho faci. Jo el que tinc dubte és que hi hagi dos bàndols al Madrid. Sí, a mi em sembla que Mbappé és un bàndol per si mateix. No, que n'hi ha més d'un segur.
1: Sí, sí.
0: Que hi ha el bàndol dels que volien a Xavi Alonso i el bàndol dels que volen a Arbeloa, però a mi em fa tota la sensació de que Mbappé és un bàndol en si mateix, igual que és una empresa en si mateix, i que ell mire per la seva,
4: sí,
0: pel
4: Javi,
0: seu benefici.
4: Sí, Javi, no era Cristiano també, eh?
0: Segurament,
4: I nunca havies hecho una cosa así.
0: Probablement no. No la va fer, de fet. No cal ni posar un condicional.
5: Les que feia Cristiano eren més calculades amb Mendes per trincar.
0: I jo crec que tampoc es va qüestionar tant el seu lideratge en plan bicefàlia com hi ha ara. Que ara és una mica Vinicius.
5: És cert que a Cristiano ningú li va discutir.
0: Ningú li va arribar
5: allà. Jo puc ser com tu. Jo crec que Vinicius està completament convençut que és millor que Mbappé, o que ell pot ser el líder que Florentino.
4: Bueno, perquè això l'havien hecho creer. Recordeu que el Madrid no se presentó porque a su niño... Claro, a él le hicieron creer eso.
5: Sí, sí.
4: Claro, ahora acusarlo de, mira que no sos el mejor, no te creas el mejor, cuando estuvimos 5 años y sé que sos el mejor.
5: Es injusto,
4: Dentro de la cabeza del pibe, que no, tampoco sé si es la más lúcida, no sé si se puede sentar con Macron o con Lula a comer. No és el més lúcio, entonces és normal que reaccioni així.
0: I tampoc descartem, ara aquí sobrepensant, però que faci això una mica perquè Vinicius encareixi la seva renovació, o digui, aquí no m'estimes tant, paga'm això, i no acabi renovant?
2: No ho sé, jo el que sí que tinc

0: Clar, és que ara mateix el cor del madridista és molt més important Vinícius, o sí, molt més estimat Vinícius, que Kylian Mbappé. Per mi el madridista, això canviarà a la que Mbappé aixequi un títol amb el Madrid, però ara per ara no li perdonen els 7 anys de cobra, no li perdonen que en els 2 anys que ha estat al Bernal Madrid no ha aixecat cap títol, i que en canvi han vist que el PSG s'hi guanya sense ell, i això... fins que aixequi un títol i fins que encara faci més gols, que llavors tot quedarà en l'oblit, perquè això és futbol i ho marquen els resultats, però de moment, ara per ara, no hi ha cap dubte de que el cor dels madridistes és més important i creuen que és més fonamental Vinícius, fins al punt que a mi hi ha un discurs de l'aficionat madridista que em sorprèn molt, em sobte molt, i no hi estic gens d'acord, que és el d'intentar explicar que el Madrid jugue o pot ser millor sense Mbappé. Jo és que si crec que tens un jugador com Mbappé a l'equip i no els saps aprofitar i no els saps treure tot el rendiment, el problema el tens probablement tu com a equip o com a entrenador.
1: Bueno, és interessant el que diu el Javi, perquè diguem que s'ha produït com una mena de muntanya russa els últims anys, els últims mesos, en quant a l'opinió que ha tingut el públic del Madrid. Ara estic amb un, ara estic amb l'altre, estic amb els dos, o vull que els dos marxin. Especialment, doncs, Vinícius ha tingut moments de crisi quan s'ha crispat més amb el públic, quan l'han expulsat alguna vegada, però hi ha una realitat que és que Vinícius, jugui millor o pitjor, sempre hi és, no? Sempre compareix, i més ara que pot estar en dubte que alguns jugadors no s'impliquin del tot perquè doncs ara arriba el Mundial, és que Vinícius, hi haurà un amistós, hi haurà el trofeu Bernabéu el dia abans d'anar a Brasil i el jugarà. Aquesta és la realitat, no?
2: Sí, però...
1: I en canvi, quan Vinícius ha estat més sota sospita, Mbappé ha estat fent gols. I hi ha hagut moments concrets que tu li preguntaves a la gent del Madrid qui vols que es quedi l'any que ve? I jo crec que hi ha hagut moments que igual t'hagués sortit 90% Mbappé, perquè és el que dèiem, no? Que la memòria és molt curta, però jo crec que el Madrid a partir d'ara ha de tenir l'objectiu d'aconseguir la convivència entre els dos, perquè és que tens els dos a la plantilla. És veritat que l'any que ve Vinícius acaba contracte, però la realitat és que el pas d'Mbappé pel Madrid ha estat un fracàs. Són dos anys sense títols. Mbappé venia amb l'objectiu no només de guanyar títols, sinó d'obtenir el perdó de l'afició del Madrid, i lluny d'això el que té ara és l'odi. O sigui, sí, és un futbolista absolutament... Jo crec que és un futbolista odiat per la massa social del Madrid.
0: Jo tampoc diria que sentenciat.
2: Odio, no sé.
0: Però que sí, que passa per un mal moment. Penso que Vinícius...
1: Hi ha molt de xiulet, hi ha molta crispació al voltant de la figura de Mbappé.
2: Lo que pasa que, en cuanto a Mbappé Vinícius, entras en un conflicto ya de organización que vuelves a la cúpula. Vinicius, vos podés ser compatible un jugador como Vinicius con Neymar, porque Neymar te demostró que es un tipo que se puede sentir cómodo jugando por el carril del 10, a pesar de que hizo gran parte de su carrera como extremo, o la mejor parte de su carrera se le recuerda como extremo izquierdo. Pero acá Mbappé no juega cómodo ahí, y son dos tipos que se están constantemente chocando. Y vos eso lo tenés que prever a la hora de elegir a tus dos mejores jugadores. O tenés un caso como el de Messi, que le traes a Luis Suárez, y él se adapta por el beneficio del equipo, porque es un tipo que tiene esa capacidad para jugar por donde quiera, y se recostó a la banda derecha para que Luis Suárez se sienta cómodo jugando como delantero centro. O acá, Mbappé no lo veo yo extremadamente, por más que haya hecho goles, pero vos fíjate que tiene una tendencia muy, muy rápida a tirarse a la izquierda. Y ahí está Vinicius. Entonces, claro, es un error de estrategia total para mí a la hora de una confección de la plantilla. Independientemente de que que pagaste delanteros y pagaste defensores y no pagaste nadie en medio campo para que le dé la pelota a los delanteros. O sea, hay muchos errores.
3: Sí, sí. Hi ha una cosa que és el que dius tu, que en origen, quan Mbappé va fitxar pel Madrid, tots ens van agafar la tremolor, i l'únic al que ens aferràvem és a la convivència de dos galls amb un galliner. I s'ha acabat demostrant que efectivament aquests dos galls tenen la cresta massa...
2: No, en algun moment le salió bien, porque cuando traes a... O sea, Cristiano con Kaká, con Benzema, bueno, medio que había
3: mucho... Sí, pero el Madrid de Vinicius i Mbappé han pitjorat el Madrid de només Vinicius.
4: Perquè quan està clar que... O sigui, el Barça hi havia la MSN, però tots sabien qui era el millor i qui és el líder. I Neymar i Luis Suárez sabien perfectament que el millor és Messi.
0: I Neymar quan s'ho va plantejar se'n va anar.
2: Però mismo la BBC,
4: tenien molt clar, Gareth Bale i Karim Benzema tenien clar que Cristiano és el líder. I aquí no, i no passarà mai. Primer perquè, evidentment, xoquen al camp, xoquen a la part futbolística, però és que ara ja mateix xoquen més a la part química, que no existeix, que són enemics. Perquè són enemics, perquè estan a una banda i una a l'altra, i s'envien missatges molt tàcits, molt sutils per les xarxes socials, però que ja cada cop són més clars. I jo crec que és impossible reconduir aquesta situació, de veritat. Crec que serà molt difícil que aquests dos jugadors triomfin junts al Madrid, perquè és que ho ha dit el Dami. Quan un està bé, l'altre està malament. Quan un està malament, l'altre bé. Però quan estan els dos bé? En dues temporades, dos jugadors que són candidats a la pilota d'or no poden estar bé junts els dos mai? De veritat, això és impossible? Folístic? No. És que la química no permetrà mai.
0: Tot i així, ells al terreny de joc, quan han coincidit, han sigut jugadors que més enllà de trepitjar-se en la posició, que jo estic d'acord, els dos són millors per l'esquerra, s'han compenetrat prou, és a dir, trobaríem molts gols d'un amb assistència de l'altre.
4: Sí.
0: Jo que no desmereixo gens el problema tàctic, el problema futbolístic, i crec que hi és i crec que el tenen, crec que és solventable. El Juan posava l'exemple de Messi acceptant tirar-se a la dreta perquè Suárez jugui de nou. També podríem posar al Barça, per exemple, quan arriba Villa, que és un davanter centre que assumeix jugar a banda perquè en aquell moment Messi es fa els nou. O podríem, per exemple, diferent, però té algunes similituds, l'actual PSG, no, els tres jugadors de davant, si són Doué, Kvaratskhelia i Dembélé, no són tres posicions clarament definides. Dembélé no és un nou, els altres dos només són extrems, és una cosa molt més mòbil, molt més líquida. Sí. És a dir, crec que amb una mà d'un entrenador capaç de convèncer des de lo de la química, des de la part de l'ego, la futbolística seria arreglada.
4: Però en el futbol actual, creieu que es pot jugar com jugava la MSN? Jo crec que seria molt difícil. Ara mateix, un futbolista pot no defensar. Un. Dos és impossible.
2: Bueno, a ellos también les costó ganar una Champions, ¿verdad?
4: Vale.
5: Sí, sí.
4: En parte por eso, ¿no?
0: Que li preguntin a Rakitic, si no.
4: En part per això, també, perquè el futbol ha anat evolucionant d'una forma que ara mateix s'ha d'anar a full.
2: I la que 100%
4: ganaron, i han de treballar tots.
2: I la que ne ganaron, Neymar corrió mucho.
5: Sí, Neymar va correr
4: moltíssim,
5: molt.
4: Moltíssim. Aquella eliminatòria contra el Bayern de Múnich, Neymar anava i tornava, que semblava un animal.
2: I Luis Suárez pressionava.
4: Sí. Bueno, per això, deixa'm acabar. Perdona. És que crec que serà impossible. Que hem de fer difícil. El més difícil de tot de Vinícius Mbappé és que corrin els dos, perquè quan un vegi que l'altre no corre, l'altre no correrà mai, perquè és impossible que l'altre per ego faci aquesta... I fa temps que estic dient aquest discurs, i crec que s'ha de prendre una decisió al Real Madrid i un dels dos, que serà Vinícius, acabarà caient.
3: Ara plantegem quin pot ser el futur del Madrid i amb quin termini la situació pot ser reconduïble, però abans farem una retrospectiva del que ha estat la setmana, perquè fa només una setmana del que va passar amb Tchouaméni i Valverde, que sembla que hagi passat fa 3.000 anys. Serà després de la publicitat.
6: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: Dos minuts per tres quarts de 12. Aquí seguim al Tu diràs fins la una. Aneu a Obramat si voleu descobrir les solucions de climatització. Obramat s'adapten a qualsevol espai amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multisplits, conductes, cortines d'aire amb marques de qualitat professional i al millor preu. A més, Obramat garanteix els preus més baixos del mercat i el millor assessorament professional amb l'atenció personalitzada que necessites. També a obramat.es. 20 anys construint junts. Obramat. Mira, 20 anys també farà aquest cap de setmana de la Champions de París, de la segona Champions del Barça. I teníem aquí a Giuliano Belletti. El, tu diràs on éreu a la Champions del 2006?
1: 20 anys no és nada, la de París. 20 anys no és nada, que diu el tango, que segur que ho sap el Juan. Jo era a Tremp, evidentment. On havia un millor que mirar a la final. Era un nen, 16 anys.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Jo també tinc el record de mirar-la a casa amb el meu pare. El meu germà hi va anar. Va anar a Sant Denis, però sí, el record, i va ser la meva primera Champions. Jo, clar, ja tinc
0: sí,
2: un record.
0: No, la meva també. Sí, sí.
2: Sí, sí. Record molt especial.
0: Tu, Juan?
3: Jo vivia a Argentina.
2: Ah, sí, eh? No la vas ni veure, potser.
3: No, perquè... Bueno, típico, no sé, bueno, no, a mi me ha pasado que después, post-adolescencia, entré en una época de...
2: Complicada.
3: De desencantamiento del fútbol.
2: Ah, uh-huh. Vale.
3: Y me volví a enganchar un poco con Ronaldinho.
2: Ah.
3: Y entonces lo seguía mucho a típica de este cuestionamiento, sobre todo a mí me pasa, no sé si a muchos argentinos, ese punto de cuando no te ves representado, vas al estadio, empezás a cantar, vamos a matar a todos los bosteros, no. Y yo no puedo matar a nadie, ¿me entendés? No puedo matar ni una mosca, ¿me entendés? Entonces esto no me representa, entonces empezás y me había como alejado un poco. Y mi Ronaldinho me engaña.
0: Un brasileño, un argentino.
3: No, porque a mí me gusta ver.
0: Reconduínlo.
3: A mí me gusta ver los tipos que juegan bien a la pelota. Yo de Neymar me encantaba. Cuando juega el Santos, me encantaba.
0: Y además, el otro más guapo, imagínate.
3: No, pero es un tipo que juega bien a la pelota. O sea, que yo pagas una entrada para verlo. No pago una entrada para ver a Heinze.
2: No,
3: claro. Está todo bien. Entiendo que es útil dentro de un equipo.
0: Heinze.
3: Pero... No,
0: ¿en qué momento?
3: Canavar, un balón de oro.
0: No va a esperar a Gabriel Heinze.
3: Bueno, estaba pensando en patadura. No sé.
4: Claro. Mira, yo del 2006 tengo un récord bastante gracioso. No sé. Que yo voy a tener la final a casa de unos amigos. Carrer Ibao, concretament, però al tornar a casa jo tenia ganes de veure com estava el meu pare, no? Que em peu descansi, i vaig anar a casa perquè el meu pare era molt culer, feia molt també que no veia una Champions i que estarà eufòric, o sigui, estarà l'home, vamos, amb el xampany. I quan vaig arribar a casa me'l vaig trobar que parla una mica el tarannà dels culers, eh? I estava, i jo, estàs content, no? Estaràs... Sí. Y bueno, pero... O sea, no acabas de estar... El Barça va a ser la segona Champions a la historia. Sí, pero... Hòstia, però el puto Blaguer, hòstia, el Blaguer, collons, l'he partit. Ara vas a venir amb el Blaguer, que ha fet... Sí, estava ratllat de que el Blaguer havia fet un mal partit, que quasi el Barça perd la Champions per Blaguer, i l'estava... Segur que l'havia gaudit, però s'havia quedat amb aquest d'allò.
1: Tenia problemes amb Ljungberg, aquell dia, Blaguer.
4: Sí, i jo, que era una mica l'old culer, no?, de tota la vida, que sempre s'ha sigut molt patidor, però, òbviament, sí que té aquest record d'una cosa molt especial, perquè Champions, realment, era... Jo sí que la primera la recordo i tal, però una segona era... Es va ser diferents a les següents, no? Va ser com la primera que vaig viure com, uau, una Champions.
3: ¿Vos, Dami, la del 92, te acordás algo?
4: Jo sí,
1: home, sí.
3: Ah, ¿se acuerdan lo de...?
4: Jo sí, jo estava a París, casualment.
0: Ah, però no a Londres, sinó a París.
4: A la del 92 jo estava a París. Amb el meu pare, també, que vam anar a Euro Disney.
0: Sí, sí. Ah, eres a Euro Disney, el 92.
4: Sí.
0: Jo era a Badalona. Venia al partit des de Badalona.
4: Petita diferència.
0: Jo anava a l'escola i estava a Badalona venia al partit, sí, el 92. Me'n recordo, vaja, perfectament.
4: Sí,
0: veient a casa amb el meu germà, que era petitó, estàvem els dos veient el partit. Doncs 20 anys, sí, sí. 20 anys de la segona aquest diumenge, 17 de maig de 2006, va ser quan el Barça va aixecar la segona Champions a París.
3: Hay un documental de Ronaldinho nuevo en Netflix.
4: Sí, ya
3: lo he visto. Lo empecé a ver, no...
0: ¿No?
2: No.
3: No, lo empecé a ver, no sé, es un personaje que tampoco... Como me cautiva dentro del campo, fuera del campo, no, es como siempre un poco lo mismo. ¿No?
0: ¿Es
3: un
0: Rueda Paraguay o no?
4: És el tercer episodi.
0: Jo m'he quedat a meitat del primer, també, com el Juan.
4: La tercera part és la part fosca.
0: És la part fosca.
4: La part bona, si algú del Barça vol veure el documental i emocionar-se amb el Barça, és la segona. La primera igual no li dona.
3: La primera és la de París, no?
4: La primera és Gremio París, la infància, el pare, que també...
3: El 2002.
4: Sí, el 2002, tal. I llavors acaba la primera part, aterro a Barcelona, arribo a Barcelona. Com, no?, la part guai. I, evidentment, el segon... Sí, per molt que la coneguis, la història emociona bastant. Crec que està bastant ben fet.
1: És que Ronaldinho, si és una figura, jo entenc que Messi és superior a tots, però el que va provocar l'arribada de Ronaldinho al Barça, igual, clar, jo soc del 90, ell arriba 2003, 13 anys, igual és una cosa generacional, però Ronaldinho té una qüestió d'ampliar els límits de l'imaginari, és a dir, Ronaldinho es presenta a la presentació...
0: D'uns anys una mica peluts.
1: Sí, no, però ja no a nivell barcelonista, dic a nivell futbolístic, als nens que jugàvem a futbol, que teníem 13 anys, Ronaldinho de sobte ens ensenya que amb la pilota es poden fer coses que tu ni imaginaves que es podien fer. Tu no imaginaves que la pilota es podia ficar al clatell, tu no imaginaves que la pilota li podies fer un petó i dominar-la fent-li un petó. És a dir, va ampliar els límits de la imaginació de la gent que jugava a futbol. Va fer que jo recordo la meva mare volent mirar el Barça, quan el futbol li és absolutament igual, de fet n'està farta d'haver-lo de seguir tota la vida per mi, pel meu germà, voler mirar el futbol, voler mirar el Barça perquè li feia gràcia a Ronaldinho, aquella rialla, aquell posat, aquell gest que feia amb la mà. És a dir, va canviar l'estat d'ànim d'un equip, d'un club, d'una institució, i després a nivell futbolístic jo crec que això que va ampliar els límits de la imaginació.
3: Porque permite, es un tipo que permite disfrutar del fútbol hasta los que no le gustan el fútbol.
1: Exacto. Sí, sí.
3: Por su manera de jugar y porque era muy vistoso, era un globetrotter. Sí, que Messi nunca fue tan vistoso, es tan pragmático Messi, sí, sí, que no era tan estético.
4: Más directo. Sí,
3: sí. O sea, de hecho, Diego es mucho más estético muchísimo más estético.
1: Y si tú no ets futbolero y veus un partit, abans et quedaràs prendat del que fa Ronaldinho que del que fa Messi.
3: Segurament.
4: I Ronaldinho, a més, era físicament un animal. O sea, és que, clar, ens hem quedat amb la màgia que tenia, però era una bèstia física, també, de velocitat...
1: Quan va voler ser-ho, ho era. Sí, sí.
4: O sigui, des que arriba al Barça fins al 2006, més o menys, fins que guanya la Champions, és un 9.5 en tot. És un futbolista bestial.
0: L'única llàstima és que no ho pogués allargar durant més anys, que ahir també ens ho deia l'Eti, que el Barça aquell Barça de Ronaldinho i d'un Messi que d'alguna manera tot just picava a la porta, hauria d'haver guanyat més. Hauria d'haver guanyat més els segons anys.
3: Hay una qüestión también, al margen de que hasta la llegada de los deportistas, te diría post-2010, de los atletas, no se estiraban tanto las carreras.
1: Sí, sí.
3: O sea, no tengo el recuerdo de...
1: Estrellas durante 10 años.
3: Estrellas... Cantona, ¿cuánto duró Cantona?
1: Sí,
0: bueno. No. Sí, sí. No, el Nedved de Thor, y había pilotes d'or que feien 2 años bons.
3: Zidane, ¿cuánto duró Zidane?
0: Sí, Zidane cada va durar una mica més.
3: Pero hasta qué edad se retiró.
1: Sí, pero Zidane ya guanya el Mundial del 98 y después hasta la final del 2006. Sí,
3: sí. Sí, pone que es una carrera de qué, de 10, 12 años.
1: Sí.
3: Un poquito más quizás.
1: Sí.
3: Pero claro, no, Ronaldinho, o sea, pues, no es esta cara tan corta, si te puedes a pensar. Pues son 9 años. Pues,
0: no,
3: porque, claro,
0: més el bagatge de títols.
3: Que
0: podria haver guanyat pel talent que tenia.
3: En el Gremio però, jugava i jugava bien.
4: No, i després guanya Libertadores.
2: I el 2002 també guanya el Mundial.
1: Sí, sí, sí. Però jo et diré una cosa, mira, en aquesta comparació que es fa molt sovint entre Ronaldinho i Neymar, a mi em sap més greu... com de curta o com de no tan explotada com podria ser en relació al talent hasta la carrera de Neymar que la de Ronaldinho, perquè tinc la sensació que Ronaldinho ho va triar ell. Ronaldinho va dir, ja està, jo fins aquí, jo ja ho he guanyat tot, ja soc pilota d'or, ja he guanyat un Mundial, ja he guanyat una Champions, jo no vull ja seguir pagant el preu en forma de sacrifici que té ser el millor del món. I en canvi Neymar jo crec que sí que volia, però va prendre decisions equivocades, com marxar del Barça al Paris Saint-Germain. Per això sempre m'ha sabut més greu que Neymar no hagi acabat de ser, que per mi és top mundial de la història del futbol, perquè per mi és un jugador dels millors que jo he vist mai, però no ha acabat de ser tot el que podia ser per decisions equivocades. En canvi, Ronaldinho va decidir, jo fins aquí.
2: M'ha coincidit Messi.
0: Doncs...
3: Tu hauria sido, para, una cosa,
0: Sí.
3: Tu hauria sido ara ja... correcta, no hi hagués el PSG.
1: Segurament, sí. Jo crec que sí, creix al costat de Messi.
4: Jo crec que el veritable problema de Neymar han sigut les lesions. O sigui, per mi ha sigut més un tema de que s'ha trencat 3 vegades el turmell i una al genoll... Més que el tema... Perquè quan
1: I no desconec PSG... que el primer any del PSG és absolutament increïble i fa més de bons.
4: Quan està el primer, el segon... O sigui, hi ha un moment, per mi el millor Neymar està al PSG.
1: Sí,
4: el millor.
1: A nivell individual segurament sí.
4: Arriba a una final de Champions, arriba a una semifinal...
3: Sí, i la pudo haver ganat a
4: final. I una semi que està a punt de jugar una altra final que la del City.
1: Doncs imagina't aquell Neymar al Barça amb Messi en plenitud. Sí, però jo crec que eren molt compatibles.
3: Javi, ell necessitava, i quedó claro en el 6-1, en la històrica remontada, que ell necessitava un espacio... Para
1: total
3: para necesitaba brillar solo Y está bien, y yo entiendo ese punto de Messi o esa leyenda que hay respecto de esa famosa conversación de Messi. Tú quieres ganar el Balón de Oro, bueno, tú no. Vos querés ganar el Balón de Oro, quédate que yo te lo hago ganar. Eso no hubiese pasado.
4: No. No, no, no. Igual que Vinicius no guanyarà mai la pilota d'or mentre Mbappé estigui al Madrid, si és per raons de mèrit del Madrid, perquè la guanyarà sempre Mbappé, el Barça sempre l'hagués guanyat Messi.
3: Quizás es fácil decir, claro, claro, vos pensás ahora, si hubiese quedado con... Si hubiese le tocado el PSG un técnico como Luis Enrique, era campeón de la Champions.
1: És que jo també crec que un dels errors és el lloc on va, és aquell PSG. Si en lloc d'aquell PSG va un altre equip, no sé, és igual, Bayern, Liverpool, un equip Premier, un equip top que saps que sí, any rere any està lluitant per una Champions...
3: No, si va el City con Pep, ganava... Clar. Quatre Champions.
0: Sí, sí. Doncs ens hem desviat, sí, perquè estàvem sucant pa... Sí, una mica bastant.
1: És a tot quan, això, el xut de Beretti...
0: Comencem a parlar de la nostàlgia...
1: Sí, el xut de Beretti s'ha de dir que no anava ni a... Vamos, que anava fora de banda.
0: Hi ha un debat important.
4: Si es parla de Ronaldinho, s'ha de parlar de tot.
0: La perspectiva, aquí s'hauria de tenir en compte. Però tornant al Madrid, la setmana blanca, Dami, per resumir-ho ràpidament, perquè... Ho dèiem abans, només fa una setmana de la baralla Tchouaméni i Valverde. Intentem sintetitzar una mica com han estat aquests últims 7-8 dies al Madrid.
1: Sí, uns dies que han estat un autèntic malson pel Madrid. Cada capítol ha superat l'anterior, fins al punt que la realitat ha acabat superant la ficció. Tot començava dimecres passat 6 de maig, en plena setmana preclàssic, quan Marca avançava que Fede Valverde i Tchouaméni s'havien barallat durant l'entrenament. Un incident greu, ja que els dos futbolistes havien arribat a les mans, s'havien empès, hi havia hagut molta tensió i els havien hagut de separar. Tot plegat se sumava a una altra informació que explicava que Rüdiger havia propinat un mastegot a Carreras uns dies enrere. Doncs bé, l'endemà, dijous dia 7, Valverde i Tchouaméni reincidien. Valverde acabaria a l'hospital.
5: Y esta mañana, al filo de 10 y pico, Tchouaméni parece que lo quiere arreglar, Valverde no lo quiere arreglar y la cosa se está complicando más. Y saltan al terreno de juego y saltan al entrenamiento y, como tú decías, se pican aún más. Intentan separarles, la mala suerte es que se resbala Valverde y se da con la mesa que hay en el vestuario, la mesa principal, y se da con la frente y se queda casi, no sé si sentido, pero se queda aturdido y con una brecha. Arbeloa lo lleva o lo acompaña, digamos que al botiquín de Valdebebas, y más tarde tiene que ir con el médico al hospital.
6: Y Fede Valverde cae y se pega en la cabeza con una mesa que hay en el vestuario.
7: Una mesa bajita,
6: se pega exactamente en la frente, justo donde crece el pelo.
7: Ahí se pega la herida, ahí.
6: Sí, no es aquí, no es en la cabeza, no es en la ceja.
7: Puntos, no sé cuántos puntos no sabemos.
6: No me han dicho la cantidad
7: brecha,
6: de puntos.
7: Brecha ahí.
6: Brecha ahí. Y a mí me dicen que cuando el resto del equipo, el resto del staff,
7: flipa, ¿no?
6: entra al vestuario, Valverde, hay cosas de las que no se acuerda.
8: Nos hemos sorprendido al leer, se pelean Valverde y Tchouaméni, y hemos dicho, joder, lo dicen ahora, si esto es de ayer. No, no, otra vez. Se han peleado otra vez Valverde y Tchouaméni. La situación es dantesca, antes del clásico del domingo 9 de la noche contra el FC Barcelona. Dantesca y vergonzosa. No hay nadie al volante en el Real Madrid.
1: Expedient i mereix sanció pels dos. Valverde, però, en haver patit una commoció, passa a ser baixa. L'endemà reacciona Arbeloa en la prèvia del clàssic.
9: Estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve.
1: Tema zanjat per Arbeloa. Però el Madrid camina d'incendi en incendi. D'entrada, imatge pobra al clàssic. Derrota 2-0 i el Barça li guanya la Lliga a la cara.
10: Xiula l'àrbitre! Final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga contra el Madrid! El Barça és campió de Lliga al Camp Nou a la cara del Madrid!
1: Un clàssic que, per cert, no juga Mbappé. No entra a la convocatòria quan dijous, tres dies enrere, el Madrid havia fet un comunicat dient que el jugador evolucionava bé i que podia ser a Barcelona. A més, Mbappé va fer un post amb el missatge a la Madrid i un cor blanc en què està veient el partit a través de Beansport, que té els drets de la Lliga França, però no a Espanya. Dimarts apareix en escena Florentino Pérez. Lluny de posar pau institucional, el president madridista mostra la seva cara més fosca i inquietant. Convoca eleccions a les que pràcticament només es pot presentar ell i deixa una hora de compareixença per la història, un festival.
11: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo el apoyo de, toda la, de todos los socios del Real Madrid. Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, es que es poca, ya lo sé, y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
12: ¿Qué tal? Lola Hernández, Fox.
11: Ahí no llego.
13: Allà no hi arribava Florentino.
0: Mare de Déu, eh? Una... Sentir-ho condensat és...
3: Tira. Es generoso, a mi havia otro.
13: És, no, és difícil triar, però és que Oriol m'ha dit que sí, curteta sí, i al peu.
0: Que l'anava ple.
3: Sí, mai després de hablar de todo, de Ronaldinho.
0: No, i anem a les dues, ara ja.
13: Una compareixença que va deixar el madridisme en estat de xoc, però que probablement acabarà amb Florentino proclamat president el 24 de maig. L'endemà de la roda de premsa prèvia del partit contra l'Oviedo, Arbeloa no es podia saber en la línia del seu president.
14: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo.
13: Arriba el partit. Madrid-Oviedo, en un Bernabéu un punt desangelat, però que s'expressa a carnissants, especialment en Mbappé i en Florentino. Vam veure imatges dantesques de Florentino enganxant-se amb aficionats a la llotja o de la seguretat de l'estadi retirant pancartes. Final del partit, 2-0. Apareix Mbappé, que havia entrat als últims minuts a zona mixta i deixa anar la bomba.
15: Estoy bien. Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, he dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
13: Y Arbeloa al respon, la guerra está servida.
14: Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días... no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
13: Y al técnico al remata.
14: Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen, si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
13: Ja només queda esperar quin serà el pròxim capítol. Mbappé i Florentino s'han de veure les pròximes hores. Arbeloa va dir que Mbappé serà titular a Sevilla. Ho haurem de veure.
0: Quan diem això de socapar, és el que passa mentre escoltem els talls de veu amb el micròfon apagat, que aquí la majoria estàveu rient tots sentint Florentino, sentint Mbappé, sentint Arbeloa.
13: El tall d'Mbappé dels quatre del quarto delantero és increïble.
0: És brutal, ho té tot.
4: Quan nombra els jugadors, quan diu els noms, sí. És la millor part. Quan diu els noms, perquè ell per dins està pensant, ostres, quins paquets comparats amb mi. És que és evident.
13: Bueno, és com si el seu dia Ronaldinho hagués sortit a dir que ganarme el sitio con Esquerro.
4: Sí, con Esquerro. Trabajaré para intentar volver a ganar el sitio a Santi Esquerro, amb tot el respecte al Santi, sí, però és que no té sentit.
1: Saps? El que passa que tot això fa molta gràcia i és lògic, perquè ha sigut una setmana per sucar i pa, però és una crisi més enllà d'esportiva, institucional i reputacional pel Madrid gegant, i que a més ataque a una cosa que ells dominaven i que ells guanyaven i que era un relat seu molt potent, que és aquesta cosa de que el Madrid era una institució senyorial, seriosa, que estava dirigida gairebé com si fos una gran multinacional, i que a més això des de Madrid es feia contraposant-se una mica amb Barcelona, no? Que sempre s'havia vist com una gairebé una casa de barrets on l'exercici aquest de la democràcia mig caïnita que hi ha aquí a Barcelona feia que traguéssim tota l'estona els draps bruts, que el Barça, doncs un candidat li tregui els draps bruts a l'altre, que hi hagi una discussió permanent.
0: Tan de bo, això amb Florentino Pérez.
1: Clar, no, però...
0: No ho veurem perquè no hi haurà candidats i no hi haurà votacions i no hi haurà campanya, però tan de bo que algú li traies els draps bruts a Florentino Pérez.
1: Ja acabo, Juan. Aquesta cosa de vendre aquest relat de gestió impecable del Madrid sempre ha tingut un contrapunt de dir... no com a Barcelona, on aquest suposat exercici de la democràcia més ple que teniu fa que permanentment us esteu tirant els plats al cap. I el que s'ha demostrat, a part de la crisi institucional de la institució, també s'ha vist el Florentino més cru, s'ha vist el Florentino més real, que, per altra banda, quan parles amb la gent que ja ha tingut contacte directe, et diuen que és el Florentino més real, que és el Florentino més de veritat, que és el Florentino dels àudios i és el Florentino de la roda de premsa.
3: Javi, creo que tiene el punto de Florentino de los audios que son de hace bastante tiempo, ¿no? Creo que hay un Florentino mucho más lúcido, con ese mismo toque irónico, pero un toque irónico que hace menos gracia porque está más fuera de órbita. Y ese punto que desde el relato del Madrid y desde el relato de Madrid respecto de que un club de fútbol como este, como el Madrid y como el Barça, se manejan como si fuese una empresa, a mí me parece un discurso muy oxidado y que no tiene nada, que se aleja mucho de la realidad, porque pasa mucho también en los países, cuando dicen, no, es un buen empresario y va a ser un buen presidente, ¿no? Es un discurso muy de
13: la... Sale mal, seguro.
3: Muy de la derecha eso, porque la realidad te demuestra que ni un país es una empresa, ni un club de fútbol, entendiendo un club de fútbol como los que estamos hablando ahora, el Barça, el Madrid, el Athletic Club y Osasuna, o River, Boca, o los que son así, son una empresa, porque hay otros componentes, manejás otras cosas, gestionás otro tipo de... Entonces ese punto, sí, Florentino controlaba la prensa. ¿Cómo la controlaba la prensa? Claro, no sé. Bueno, si vamos a hablar de ese tipo de instrumentos que utilizaba para manejar la prensa, manejar la prensa, vamos a hablar, controlar el relato, claro, podemos discutir mucho. Y en ese sentido también por eso Laporta tiene la llegada que tiene, ¿no? Porque es un tipo que viene y dice, este es un tecnócrata y no sé qué, y el ordenador, y se pone en un lado mucho más político que empresarial. Sí, sí. Y eso te marca defensa. Y Florentino siempre estuvo del lado de, yo acá tengo la empresa más grande del mundo, y se pone así. Facturo en ese plan
2: yo, tinc treballador. Sí.
13: I a Florentino hi ha dues coses que l'han fet, que han fet que li otorguem una suposada autoritat que quan després el veus a la realitat has de posar en dubte, i són el poder i el silenci. El poder que té i que té a veure amb això que tu ara explicaves, Juan, de la capacitat de controlar el relat, i el silenci, i és que ell no ha parlat gairebé mai. La roda de premsa aquesta, l'anterior, és de fa 10 anys. Ell no ha hagut d'exposar-se i no s'ha exposat, i a partir d'allà el mite ha anat creixent, però el mite, quan li has posat veu, quan li has posat imatges, quan l'has sentit, veus que diu com que hable la xica, que estos són muy feos, coses que tiren per terra tota una imatge que s'havia intentat construir.
3: Son muchas decisiones. Por eso te digo que no es el Florentino lúcido de los audios ni de cuando convirtió su empresa en una mega empresa mundial, ¿no? El estadio, los parkings, la Superliga, la construcción de este equipo, la elección de los entrenadores. Son como muchas decisiones en las que te muestra que...
13: El emperador desnudo.
3: Sí, ¿no? Que lo leí en alguna, creo que fue Orfeo, ¿no? O Suárez, que lo dijo en El Mundo, dijo, el rey está desnudo, nadie se lo dice.
13: A mí me hace sensación que es la fábula del emperador nu y que al voltant ningú li vol dir. Tema eleccions, us les creieu? Veieu alguna opció que hi hagi campanya?
4: O sea, si el primer que saps del... Clar, ell deu tenir una mica... Jo no sé si és ego i el té creuat, o una mica de... no diré por, però respecte que es presentés aquest tal Enrique Riquelme, perquè l'està nombrant a aquesta roda de premsa, diu lo de la, tiene acento mexicano, i que sembla que ja ho portava pensat a casa i en aquell moment no se'n recorda, i diu sudamericano, perquè bueno, ja li vol retreure, este no és muy del Madrid, o muy del Madrid no serà si tiene acento, sí. Si tiene acento mexicano. I llavors l'altre es veu una mica obligat a sortir. És cert que el posa al mapa, és a dir, era una persona que no existia.
13: Totalment.
4: I hi ha un error de càlcul aquí, Florentino, perquè si l'altre ho tingués decidit, el posa el mapa a ell, ja li dona la primera empenta, però pel que vaig veure en el comunicat que del dia següent dona la sensació que no està preparat. Però no és que sigui culpa seva, és que presenta unes eleccions de forma absolutament inesperada, quan en teoria quedaven 3 anys o 2 anys i mig per presentar-les en una forma lògica, i l'altra doncs no es veu ni amb el cor d'intentar-ho, no tindrà ganes de posar aquest, no?, d'arriscar patrimoni.
3: En otro momento de la vida de Florentino te hubiese dicho que lo pone en el mapa a propósito
4: para retarlo y para el ego,
3: sabiendo que va a ganar, sabiendo que hay una elección para humillar.
4: No, jo és que crec que ell quiere humillar des del principi.
13: Jo crec que aquí el que vol és que no hi hagi partit, que no hi hagi elecció. És que és impossible que no arribi, que no arribi amb el pas tan canviat que no sigui capaç d'arribar.
3: Antes hubiese pensado, mira, voy a convocar elecciones, voy a inventarme un rival. Típico cuando al boxeador le ponen un payaso para que, ¿no?, el campeón, para que defense el título con un tontín. Pero claro, lo veo tomando, en otro momento hubiese pensado eso, pero lo veo tomando tan malas decisiones últimamente que me cuesta pensar que esté pensando 3-4 pasos adelante, porque está tomando muy malas decisiones, pero espantosas. Para un tipo que presume de ser tan inteligente, que no dudo que lo sea, ¿eh? pero que quizás está en un momento que no está tan bien. No di esto, que no creo que tenga que ver con esto del cáncer y no sé qué, que él saca eso, pero es un rumor, Paul, vos lo sabés, que está instalado.
2: Sí,
3: doctor,
2: sí, sabemos
3: que está
2: plenamente instalado, en plenamente instalado en Madrid, sí, sí, sí, totalmente.
3: Pero no se lo ve bien.
2: No, no.
13: Jo crec que hi ha moltes coses a analitzar en clau Madrid i l'última és una possible contesa electoral, sincerament. Sí, és molt difícil. Jo crec que hi ha 3 o 4 o 5 persones a Espanya, perquè has de ser espanyol, de nacionalitat espanyola.
4: Sí, no, bé,
13: no a Espanya,
0: no
13: sinó al món.
0: No l'accent que tinguis, però sí
13: que tinguis. Que realment es puguin presentar en unes eleccions. És que crec que no és ni analitzable, Oriol. Perquè
0: no, jo estic amb tu.
13: És que no, és que no es donarà, tu, perquè aquest Enric Riquelme potser té aquests 187 milions que han de ser de patrimoni personal, no empresarial. O sigui, tu has de posar els teus...
3: Junta, no ell solo.
4: S'ha de repartir, no, es repartir entre la Junta.
0: Sí, però sí. Esteu segurs d'això? Jo diria que el Madrid ha de ser el president, eh?
4: No,
0: així
4: no,
0: com
4: no,
0: el Barça ha de ser la Junta.
4: No. L'aval es pot, però clar, és un aval que a diferència del Barça, que ja no té aval, però s'ha de presentar per ser precandidat. No per ser ni candidat, precandidat, però sí, es pot repartir amb altres 8 persones.
0: Doncs jo ho tenia
4: amb
0: altres, però personal.
4: On trobaràs 8 persones que volien avalar 180 milions d'euros?
0: I menys amb 5 dies hàbils per poder presentar la candidatura.
4: Els que existeixen... Les persones que es poden presentar a la presidència del Madrid es coneixen entre tots.
0: Clar,
4: tots són col·legues.
0: O
4: enemics, però es coneixen.
0: Això és així perquè Florentino va fer una modificació dels estatuts per endurir-ho i fer la democràcia aquesta censatària encara té més difícil accés i que hi hagi 3, 4, 5 persones al món que puguin presentar-se a les eleccions de Madrid.
13: Per això encadenarà el 6è mandat seguit sense que ningú l'hagi votat, només pel fet de ser l'únic candidat.
3: No sé què dijo Alberto, no lo escuché, pero eso de don Rafael Nadal Parera es cualquier cosa, ¿no?
2: Bueno, va a desmarcar ya.
13: Sí, ell va dir que va posar
2: un comunicat dient que no...
3: Ah, ja dijo que... Sí, que havia leído ahí don Rafael Nadal.
13: Però clar, vull dir, en el futur res a saber, però ara mateix...
4: A veure, Florentino Pérez també, que estigui pitjor i que sigui menys lúcid, és dintre de la lògica d'una persona de més de 80 anys. Vull dir, crec que...
3: Creo que tiene 79, ¿no?
13: Sí.
3: ¿Ya pasó los 80?
13: No,
4: o 80,
13: 79. Has de fer en el març.
4: Una persona que està al voltant dels 80 anys. Vull dir, és lògic que hagi perdut facultats. El que passa és que ara mateix, tenint en compte que tampoc li quedaran tants anys de presidència, no ho sé. Té més sentit, si tu vols ser president del Madrid, guardar forces, esperar el teu moment i no tenir d'arribar a la Florentino. Si és que...
13: Per cert, posats a comparar democràcies, Florentino Pérez ahir a la llotja, sense haver guanyat unes eleccions que estan convocades, és a dir, en ple procés electoral, sense haver dimitit, Florentino s'asseu com a president a la llotja, Joan Laporta, que té unes eleccions guanyades, de moment no...

0: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
1: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
3: Es fácil que ser entrenador. Lo siento que vaya así, pero ayer ha ganado y ha ganado bien y como mínimo hoy estar feliz.
4: Crec que m'agrada, Oriol, això de donar pas a talls de Mourinho, eh?
5: Sí.
4: Pensant en l'any que ve.
5: Sí, ja estàs escalfant. No sé si...
4: Es fan de bon escoltar.
5: Sí. No sé si Mourinho és la solució o no. De fet, jo crec que no ho és, però en qualsevol cas, té fàcil o ràpida resolució, al vostre parer, tota aquesta crisi que viu el Madrid?
6: No, jo crec que ràpida no, i mirant una mica des de fora, crec que la solució passa per tocar el vestidor fortament. Penso que és el millor escenari que imagina Florentino, que arribi un entrenador i pugui gestionar això, i que Mourinho, d'alguna manera, pot tenir aquesta personalitat, però no li pronostico un èxit immediat, a no ser que es toquin coses del vestidor, que per a mi és on realment hi ha el problema, al Madrid.
7: Guardiola, quan va arribar al Barça com a entrenador en un context similar de bastidor, on hi havia uns egos brutals, on Deco, Ronaldinho, Eto'o, no es podien veure.
6: Nilsson.
7: Ell demana al cap de... Públicament, a més, la primera roda de premsa, diu que no vol a Deco, Eto'o i a Ronaldinho. Al final Eto'o no el troba embarador, s'acaba quedant i mira, i li surt bé. Però entenc que la fórmula que és que hauria de fer Mourinho, i dubto que ho faci perquè sí. crec que el poder en aquest cas xocarà massa amb el de Florentino.
6: Bueno, i perquè no és el Mourinho de fa 15 anys.
7: També és cert.
6: No té aquest estatus. És un entrenador que l'han fet fora de les últimes 4 feines i sí. Que arriba en un moment diferent, que per ell anar al Madrid és un regal, ara.
5: El que
6: I
5: passa que...
6: El perfil d'una manera... que haurà de dir que sí. Va, clar, a
7: Tottenham, Roma, Fenerbahçe, Benfica, sí. Madrid, no?
6: Sí,
8: ara, l'entrenador que vingui i que signi serà assumint les condicions que l'hagi posat Florentino, i per tant, si Mourinho arriba i després no li surt bé i diu que ell no ha pogut fer o no va poder fer el que volia fer amb el vestidor, que jo coincideixo amb el Pol, segurament sigui ficar-hi molta mà i ser molt quirúrgic a nivell futbolístic, ho haurà assumit el càrrec sent conscient que el president no li permetrà, per exemple, desfer aquesta dicotomía Mbappé-Vinicius.
9: Es tan siniestro que va negociando con un entrenador mientras convoca elecciones. O sea, que si llega a perder las elecciones, le podría dejar
5: es una barbaridad.
9: Sin
5: feina.
9: No, al president entrar,
8: no és un entrenador qualsevol, no és un entrenador
5: és que no,
7: si això passés al Barça seria una guerra civil entre candidats i seria una barbaritat, i tothom estaríem dient que el que està fent el president, la porta que sigui, seria una bogeria. Però a Madrid I ni es parlarà del tema aquest.
8: És el que et deia, la diferent concepció, ells consideren que això és fer anar un club de la forma en què hem de funcionar.
7: No, perquè la figura de Florentino i el Madrid s'han fusionat i són el mateix, i Florentino és Lluís XIV, és l'etat moi.
8: Bueno, ell
7: creu que és el Madrid i ja està, per això quan critica el Madrid diu que l'estan criticant ell.
8: Ell va fer servir precisament aquest argument.
7: Exacte,
8: que és de primer és el populisme argument, d'identificar doncs, país amb president, o en aquest cas club amb president.
5: Per cert, em confirmen que ha de ser aval de candidatura. Aval de candidatura, sí, però sí que ha de ser de tipus personal.
7: Personal, no pots utilitzar
5: el banc, però
7: el teu patrimoni.
5: Exacte.
4: No pots ficar l'empresa.
5: El conjunt de la
7: patrimoni.
5: Candidatura.
7: Sí, però sí el patrimoni, és a dir, tu pots avalar una casa que val un 20 sí. milions, vale, molt bé, però és que són 180 quilos, que és una barbaritat, i a més això és un aval que has de mantenir i que has de pagar, crec que són 2 milions, o sigui, 2 milions a l'any als Palmes. 2 milions a l'any.
5: Sí, és que és sí,
7: però això
4: per aquí té 190, jo crec que
5: no, ja. Vull dir, si tu tens capacitat d'avalar 190 milions a títol personal, evidentment posar-ne dos no trau d'aquí.
7: És molta pasta, sí.
5: Sí. No serà un mal de cap, per tant, les eleccions al Madrid per Florentino Pérez. No crec que ho sigui tampoc la protesta dels àrbitres que li ha caigut aquest matí.
4: No, els àrbitres demanen que s'obri un expedient a Florentino per les greus acusacions llançades contra el col·lectiu, un tema que s'ha

0: portat al comitè de competició, demanant també una disculpa pública per part del club i per part de Florentino, indignat al col·lectiu arbitral davant les acusacions de Florentino, que va dir que els àrbitres roben el Madrid de manera sistemàtica.
1: Doncs a veure el segon capítol de Marbeló al matí, a veure...
0: Sí, home.
1: Què més
0: de
1: podem...
0: Marbeló, aviam si algú es pega, l'entrenament o
1: se'ls
0: no.
1: Farà, se'ls farà llarga la temporada, eh? Valverde... Queda una setmana, sí. Però se'ls farà llarguíssima. Oh. Se'ls farà llarguíssima.
2: Valverde ha tornat i...
0: Ha tornat.
2: Sí, sí, però no li he vist la cicatriu, eh? Mira que l'he buscat una mica.
0: Has ampliat, has ampliat.
3: Sí, ja on, no, deia...
1: on comença el cabell.
3: Comença el cabell, igual el tapa el cabell.
1: Zona difícil de veure.
2: Buscar,
1: zona difícil, sí, sí. Zona difícil. Dani, gràcies.
0: Molt bé,
1: bona nit. Per cert, avui hem tingut també la primera reacció al vestidor del Barça a tot el sidral que viu el Madrid. Flick no va voler respondre en el postpartit amb Endy Sorrotza. Avui ho ha fet Fermín en una entrevista a la SER i ha dit una obvietat, que no té ni cap ni peus que algú pugui dir que el Madrid ha deixat de guanyar 7 lligues perquè els àrbitres han beneficiat el Barça.
4: Cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. Per mi això no pot ser, perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi... Era impossible que hagin robat 7 lligues.
1: Doncs això, una obvietat, la que ha dit Fermín, que en la mateixa entrevista ha estat rotund. Li han preguntat si firmaria ara mateix un contracte vitalici amb el Barça i ha dit que sí, evidentment ha dit que sí, Fermín. Quina sort que no marxés a l'estiu, eh? Perquè mira que fins l'últim dia de mercat amb Fermín vam tenir la por que no se n'anés cap al Chelsea.
2: Del millor que li ha passat al Barça aquest estiu passat, sens dubte, perquè jo crec que aquesta temporada, més enllà de la mini Joan Garcia, que són les dues grans estrelles, penso que és una temporada de pas endavant de classe mitja, entre els quals hi ha Fermín, posaria Eric Garcia per aquí també, però Fermín és un dels noms, i que d'alguna manera ara no hi ha cap dubte de que el futur ha de seguir amb ell part de l'equip, i és un d'aquests jugadors que per molts intangibles, més enllà de la tècnica, de les posicions que ocupi el camp, té molts intangibles que vols en un equip campió.
1: Àlex Pintanel, què tal? Bona nit.
5: Què tal, Oriol Jové? Bona nit.
1: Mira, 12 i 18, aguanta un moment, que hem de fer una pausa, però ara de seguida ens expliques com estàs ja preparant el Barça aquest últim partit al Camp Nou, comiat de la Lliga davant l'afició contra el Betis diumenge, i amb algunes novetats. Ara ens ho expliques. Perfecte.
6: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
7: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
8: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
11: És velocitat.
10: Amb el circuit més ràpid del món.
11: És festa.
10: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
11: És Barcelona.
10: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
11: Fast and Fun.
10: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
11: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
12: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes, des de 14.900 euros, financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
6: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.

0: 12 i 21 de la nit, aquí seguim al Tu Diràs, encara una bona estona de programa fins a la 1 de la matinada. Havíem saludat l'Àlex Pintanel, parlàvem de Fermín. Fermín Pintanel és una de les novetats, diguéssim, pel fet que ja treballa amb total normalitat, també de Jong, després de la derrota amb Endesa Roja, per afrontar aquest últim partit, últim partit al Camp Nou d'aquesta temporada del Barça.
1: Sí, ahir l'equip va descansar, avui ha tornat als entrenaments i precisament amb Frenkie i Fermín, tots dos es van quedar a Barcelona, va decidir Hansi Flick durar-los descans en el partit a Vitoria i en principi tots dos apuntant al duel davant dels verdiblancs. A més, Hansi Flick recuperarà Rafinha, el brasilià que recordem-ho no va jugar davant a l'Alavés per sanció. Un dels objectius, jo diria que el principal, seria aconseguir 19 victòries consecutives a casa per primer cop a la història en una mateixa lliga. Això ho faria el Barça de Hansi Flick si és capaç de guanyar-li el diumenge al Betis. Recordem que demà a les 11 el tècnic alemany dirigirà la darrera sessió preparatòria i a la 1 l'escoltarem en roda de premsa.
0: Moltes mirades més enllà d'aquests al·licients, podríem dir estadístics, no? Aquesta, ja no hi ha la Lliga dels 100 punts com a possibilitat, però sí, doncs, el fer el ple de victòries a casa, poder marcar en tots els partits, hi ha aquests al·licients estadístics, també en el fet que sigui el possible comiat de Lewandowski.
1: Sí, a hores d'ara a RAC1 us podem explicar que el futur del davanter polonès està lluny de Barcelona. Ja fa mesos vam explicar que Deco planifica la temporada vinent sense el davanter polonès, tot i les declaracions de Joan Laporta durant la campanya electoral assegurant que volia la continuïtat del davanter. Lewandowski es debat ara mateix entre marxar a l'Aràbia o als Estats Units. D'aquesta manera, i per tant, a l'espera d'una decisió definitiva, és molt probable que el de diumenge davant del Betis sigui el seu darrer partit al Camp Nou. De fet, fa una estona Mundo Deportivo explicava que demà parlaria amb Hansi Flick i que possiblement prendria una decisió, però insistim, és una informació que de fet ja fa temps que estem explicant aquí al Tu Diràs, i és que ara mateix pràcticament improbable que Lewandowski renovi el seu contracte amb el Barça.
0: I suposo també que el... una mica la gestualitat o una mica com es vegi Lewandowski diumenge i acabarà de ser doncs la pista definitiva de
2: sí, però és una pena,
0: no? Que hagi pres.
2: És una pena que si ja ho tenen tan clar no es faci públic, no es comuniqui per poder fer el que jo crec que mereix Robert Lewandowski, que és un homenatge, no? Un bon homenatge, ho dic perquè ell igual no és la gran màxima llegenda de la història del Barça.
0: És una pregunta que us volia fer, a quina escalafó el situeu? Perquè realment per registres golejadors potser no estaria dins del primer grau de llegendes, però...
3: Però com armes esto? En plan, lo tiktokero de ídol, leyenda crack?
0: No, com tu vulguis. Com tu vulguis, Juan.
2: El tier list, no tier list.
3: Claro, no, pero ¿cuál es el...? ¿Dónde lo ponemos?
0: No, això és molt subjectiu, però aviam...
3: Però què te vas comparar-lo con...
0: Top 15 màxims golejadors de la història del club.
2: Està quasi top 10, no? Quasi top 10, és.
0: Gairebé top 10 agafant competicions estatals, sí. Sí.
4: Jo crec que Lewandowski té dos mèrits. Un són els registres golejadors, que això no li pot discutir absolutament ningú, i l'altre és el moment en què ell decideix venir al Barça, que és un moment en què el Barça no és el club al que tothom vol venir, és difícil venir aquí, donar el rendiment que dona, guanyar la Lliga de Xavi, té molt mèrit, ara guanya les dues lligues de Flick. Tot això jo crec que ningú li pot retreure, crec que és... mereix l'agraïment, es mereix l'aplaudiment, el respecte, es mereix quedar la història del Barça. Si l'escala de mesura és, no, com has dit, llegenda, ídol, crack, jo el deixo a crack, però alhora, dit això, tot el reconeixement per Lewandowski, crec que...
3: Javi, ¿quiénes son en su posición? ¿Quiénes son...?
4: Quins hi ha hagut millors al Barça?
3: Quin és ídol i quin és llegenda, en su posició?
5: Quins davanters hi ha hagut millors al Barça?
4: Eto'o, Luis Suárez, aquí...
0: Kubala,
4: sí, jo César, volia assenyir-me als més sí. moderns, però...
5: Romario va durar menys, eh?
4: Jo Romario no... i Ronaldo duren tan poc que és difícil ficar-los aquí.
0: Per mi Lewandowski està per damunt.
5: Sí, sí.
2: Per any sí, clar, per any sí.
1: Jo crec que parlem això que deia el Juan, no? De sigui llegenda, sigui no, crac, sigui ídol... Jo crec que... No, jo simplement crec que era una cosa que és veritat, que tothom se'n recordarà del pas de Lewandowski pel Barça, és a dir, tothom se'n recordarà que han estat 4 anys bons, un jugador que ha portat, que ha marcat més de 100 gols, que ha guanyat títols, i per tant jo crec que quan parlem de Lewandowski tothom l'associarà a aquesta etapa, que per mi estat molt exitós.
0: Amb xifres...
3: Ojo, no, Julio Salinas tiene una Champions y Lewandowski...
0: Amb xifres és el tercer tio que ha fet més gols en quatre temporades juntes seguides, només per darrere de Messi i Suárez.
4: Jo, si ja dic que no se li pot negar els números i no se li pot negar el moment en què va apostar per venir al Barça. Ara bé, quan s'explica això em fa la sensació que es transmet la idea de que el Barça li deu alguna cosa. Jo crec que el Barça no li deu res a Robert Lewandowski, a part de tot aquest agraïment, que insisteixo, clar que li deu tot culer. Però Robert Lewandowski ha cobrat les seves nòmines, Robert Lewandowski ha viscut aquí a Barcelona on crec que està encantat, i cadascú, el club i el jugador, han complert la seva part, i el Barça ha de pensar no en el futur, sinó en el present, i crec que el present més immediat del Barça no passa per Robert Lewandowski com a nou titular.
3: Lo que pasa que acá creo que afecta una cosa, es un tipo que está en el final de su carrera, y vos pues decís, vamos a hablar de Romario. Romario jugó en tantos clubes que te cuesta asociarlo o identificarlo a un club. Entonces, podés adueñártelo de alguna manera, ¿no? El gordo Ronaldo, el fenómeno es otra historia. Pero claro, Lewandowski da la sensación de que es un ídolo, es una leyenda del Bayern de Múnich. Entonces, te cuesta... apropiarte, ¿no? Es difícil apropiarte.
2: Como Enrique,
3: Enrique no era Champions.
4: I en segon terme, Lewandowski encara me l'imagino amb la samarreta del Dortmund.
2: I ha jugat més amb el Barça
0: que amb el Barça. Ha plogut.
4: Però al meu cap encara apareix abans amb la samarreta del Dortmund.
3: Està a ese punto de que, claro, y aparte llega en un momento, tenés toda la razón del mundo, ¿no? El momento difícil de historia del Barça. Pero claro, llega un Barça que ya no es el Barça... pre-Ronaldinho con una sola Champions, llega post-Messi...
5: No, però és un equip fotut, també.
3: ¿Qué?
5: Sí, un equip fotut,
3: Tenés razón, però ja llega después de Messi. Entonces ya llega con un sabor de que el culé está muy acostumbrado a ganar. Mm. Por más que, sí, pensá que Lewandowski llega en el 2022, ¿no?
0: 22.
3: Claro, sí. Messi se fue en el 21. Sí. O sea, llega un año, un verano, exactamente un verano después de que se va, que se va León. Entonces... No es que pasó tanto tiempo que por ganar tres ligas te podés poner en una condición de... Ya no te digo de leyenda, pero sí de ídolo.
4: No.
3: Entonces comparto... El crack le pusiste, ¿no?
4: Sí, yo lo puse en el crack.
0: Sí. Es crack, crack ídol y leyenda.
4: Y también porque... Sí. I també perquè a nivell comercial jo puc entendre que... Bueno, en el moment que va venir va tenir un punt com de jugador franquícia, si volíem vendre així, però mai ha sigut el millor jugador de l'equip, crec jo.
0: Jo estava pensant en això, perquè...
2: Igual la primera temporada...
4: La Lliga amb Xavi, no?
5: Sí, però sí, és una Lliga que tampoc recordarem molt, però...
2: No, però sense Lewandowski no la guanyes.
0: Sense Lewandowski i Ter Stegen no la guanyes.
1: Especialment abans del Mundial de Qatar.
3: Abans del Mundial de Qatar, marcat el joc a tot. Un portero
0: i un delanter. Aviam. Deies, Pitarel?
1: No, deia que abans del Mundial de Qatar, recordeu-vos, abans de l'aturada del mes de desembre, Lewandowski fa que són 13-14 gols en dos mesos i mig de competició.
4: Sí. I per mi hi ha una cosa molt clara, que és que jo el fico com una llegenda del Barça, però que no sé si hi ha molts futbolistes a la història del futbol que amb l'edat que tenia... hagi pogut fer aquestes coses aquí.
0: Per a 38 anys a l'estiu,
4: amb 33 anys, que li donem 4 anys, un sou, un fitxatge i tal, i números a mà, qualsevol executiu del món del futbol es mira això i diu, quin desastre de fitxatge.
3: Sí.
4: Quin desastre d'operació.
0: No hi ha hagut millor jugador en tota la història del Barça per damunt dels 33 anys, això segur.
4: No.
0: Segur.
4: No. I és que a més és que me'n recordo de l'estiu quan ve aquí, que parlant amb gent de la primera et deia, però què fa el Barça? O sigui, és que en quin cap entra donar 4 anys... a un tio de 33 anys que ja sabràs tu com ho farà.
3: Era 3+1, no?
4: Sí, bueno, que han acabat sent 4, però que ja ho tenia tot fet a la vida i que va venir aquí, bueno, pues a viure a Barcelona. Però, per al tipus d'atleta que és, jo crec que ha tingut un rendiment que al final és el que deia, bueno, jo crec que l'hem d'aplaudir, donar-li les gràcies i que ens vagi bé tots.
0: I que Deco trobi algú, no, Pintarel?
1: Sí, en principi val a dir que l'objectiu número 1, ja hem explicat aquí les tres posicions que vol reforçar Deco i Hansi Flick, és el central esquerrà, l'extrem esquerrà i el davanter centre, però la prioritat absoluta és la del davanter. En les darreres hores ens consta que s'han intensificat els contactes per João Pedro, el davanter del Chelsea, que estava agenda evidentment de Deco, que agrada molt al portuguès, però és cert que el Chelsea no el deixarà sortir per una xifra inferior als 100 milions d'euros, ja que João Pedro va arribar, recordem-ho, aquest estiu passat a Londres. Que el Chelsea no es classifiqui per Europa podria ajudar. A partir d'aquí, Deco ja ha tantejat els agents del futbolista i també ho farà amb els dirigents del club anglès, però en qualsevol cas, i segons ha pogut saber RAC1, Julián Álvarez continua sent, a hores d'ara, l'opció que més agrada al club, l'opció principal per reforçar la davantera. Té l'acceptació de Deco, és el favorit també per Hansi Flick i Joan Laporta, i a partir d'aquí el Barça espera que l'argentí, que vol jugar al Camp Nou de totes, això és important dir-ho, tot i la pressió del PSG, Julián Álvarez vol jugar al Barça sí o sí, i el Barça està esperant que pugui moure fitxa en els propers dies. En aquest sentit, això serà una partida d'escacs, i és cert que aquí al final la negociació amb l'Atlètic de Madrid acabarà marcant una miqueta quin és el futur de Julián Álvarez, però insistim en això, que la voluntat del futbolista, i això crec que és important, és la de vestir de blaugrana la pròxima temporada.
0: Doncs veurem, Deco es va un moment per poder tenir un pla B, un pla C, però pinta que la cosa aquest estiu anirà llarga.
5: Sí, bueno, una mica com els últims estius al Barça també, perquè hi ha com el puzzle aquest d'encaixar els fitxatges i tal, que al final no és tant quan costa un fitxatge, sinó quan el pots inscriure o no, i que d'alguna manera és el que t'acaba limitant. Veurem això de João Pedro, a mi per perfil és un jugador que m'encaixa perfectament, penso que de lo millor que pots trobar, juntament amb Julián. Abans em quedo amb Julián, jo.
2: Sí, però pagaries més de 100 milions per João Pedro?
5: No.
2: No dic perquè el Chelsea va venir aquest estiu a pagar-te 40 per Fermín.
5: Sí, no, jo no els pagaria.
2: Jo
5: no els pagaria, i crec que si li vas al Chelsea amb 100 quilos et diran que no.
3: Bueno,
5: perquè el Chelsea crec que la intenció que tenen és vendre més a Enzo Fernández, sí, sí, a Marco Corella, i a João Pedro si el venen. Hi han problemes a Londres, perquè ha estat el millor jugador aquesta temporada, si no m'equivoco aquest cap de setmana li donen el premi a jugador de la temporada al Chelsea, i parlant aquesta setmana amb gent del Chelsea deien que no hi ha consulta que ens puguin fer sobre quan costa que puguem dir que sí.
3: És i a part de si venden a Enzo al Madrid, no, que és el que diuen que està hecho, no?
5: Sí, o és el que pot pintar més, els calés el fan ja per aquí.
3: Claro.
5: Els calés el fan per aquí. I si Cucurella surt també faran calés per aquí.
0: Doncs veurem. Per cert, abans de tancar tertúlia, perquè ja anem bastant tard, el gest de Lamine Yamal, exhibint la bandera de Palestina a la rua, continua encara portant cua en l'àmbit polític. Ahir explicàvem que el govern d'Israel havia acusat Lamine d'incitar i fomentar l'odi contra el poble jueu, i convidava el Barça, tot això a través d'una piulada del ministre de Defensa, convidava el Barça a desmarcar-se d'aquestes mostres de suport, deixant clar que en cap cas recolza el terrorisme. I fa una estona, bé, aquesta nit, s'hi ha sumat Pedro Sánchez, president del govern espanyol, en l'últim acte de campanya del PSOE en les eleccions d'Andalusia.
6: Estoy esperando que la derecha, el PP y Vox se solidaricen y muestren su respaldo a Yamin Lamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. Menudos patriotas, desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino, y todo nuestro rechazo ante la violación de derechos humanos que está perpetrando Netanyahu.
0: Per cert, error en el nom, petit error en el nom del jugador, però la mina al centre de la diana, provocant aquesta decisió. A mi em va semblar bé que es posicionés.
3: ¿Cómo lo llamó?
0: Yamin Lamal.
4: O sigui, a mi em sembla la patinada més gran de Flick des de que està al Barça, les declaracions
0: Estic
4: de Flick quan va retreure-li a Lamine que es posiciones. Jo, de fet, al contrari, encoratjo a...
3: ¿Qué religión tiene el representante de Hansi Flick?
4: Sí, no hace falta, bueno, que te lo diga. Sí, sí, sí.
2: Convergen dos coses. L'entorn de Hansi Flick, òbviament, perquè és el seu representant.
4: Però vull pensar que Hansi Flick pensa per ell mateix.
2: I després que tots sabem que a Alemanya, pel que sigui, hi ha un pensament bastant... que difereix bastant, fins i tot l'esquerra, no, el progressisme alemany difereix bastant, bueno, no entenc per què, de la resta de progressisme.
3: Té una herència de la culpa, no?
2: Sí. Un complex que és comprensible a vegades, no? Un ha de ficar-se a la pell dels altres, però és cert que succeeix, sí.
0: Doncs continua portant cua aquest fet, traslladat 100% en l'àmbit polític.
4: Dit això, només em queda el dubte de si el ministre de Defensa israelí es referia, quan parlava de terrorisme, al terrorisme sionista o a quin?
0: En el seu cas es referia a Hamas.
3: Ojo que Javi se puso profundo.
0: En el seu cas es referia a Hamas, però...
3: Vamos a hablar más de esto que de Ronaldinho, eh? Mira que... Vamos a parar, pararnos ahora, porque...
0: Jo encantat, eh? Podríem convidar Mbappé a aquesta tertúlia.
2: També estaria més o menys...
5: Si deia que s'asseia amb Macron...
3: No, no estamos a la altura de Mbappé.
0: Si s'asseu amb Macron, pot asseure amb nosaltres. No fotem.
3: Quedamos mal.
0: Pintanel, gràcies.
5: Vinga, que vagi bé, adéu, bona nit.
0: Una pausa i tancarem tertúlia parlant una mica de la permanència, de la zona baixa de la Lliga. Que...
3: Però no sé si t'hi coneixíem això.
0: Com?
3: M'enganyaste.
0: No, home, no, ara... No vols parlar del Girona i de l'Espanyol, no et ve de gust. Ara en parlem perquè déu-n'hi-do com arriba aquesta penúltima jornada de Lliga. De fet, el partit del Barça és l'únic que no es juga en horari unificat. A les 7 de la tarda es juguen la resta de partits perquè, entre d'altres coses, hi ha aquesta lluita per la permanència que està molt i molt i molt ajustada.
7: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
0: Vinga, 20 minuts per la una, pràcticament, per rematar tertúlia. Ara ho explicàvem, la zona baixa de la Lliga està que crema. És veritat que per Espanyol i Girona ha arribat millor del que podia arribar tenint en compte com es presentava la jornada entre setmana, perquè al final un equip i l'altre depenen d'ells mateixos. Sí. Vull dir, podria ser molt pitjor.
3: Sí, no, està clar.
0: Sí. Com ho veieu?
3: Per l'Espanyol un pelín millor que per el Girona.
0: Per l'Espanyol molt millor. Aquesta victòria és vida, aquesta victòria contra l'Atlètic Club.
2: Però el gol d'Estuani, fent els contes d'alt...
0: L'Agut va dir una cosa que és totalment clau, que com a mínim eliminava la possibilitat que el Girona pogués baixar aquest cap de setmana al Metropolità. No, i a més... la combinació de resultats, que ho ajorne a l'enfrontament directe contra l'Elx.
2: Mirant ràpidament, l'Espanyol més o menys està bastant clar. L'Espanyol es guanya un partit i prou. Després poden passar mil coses, hi ha molts empats, triples empats i tal. Però el Girona, si no hi ha empat entre... Que si hi ha empat ja es lia molt. Entre Llevant i Mallorca, passi el que passi, tindrà prou, que clar, s'ha de guanyar. Guanyar l'última jornada a l'Elx a casa.
5: Ahir a Mitchell...
2: Aquesta és l'única...
5: Sí. Jo li vaig preguntar a Mitchell, perquè ell fa setmanes sempre tenia el discurs de si hem d'arribar als 42, hem d'arribar als 42, li vaig
2: 43,
5: dir,
2: evidentment... segurament.
5: Amb 43, mínim.
2: Mínim
5: 43. Mínim, amb la idea de ningú ens ho garanteix amb 43, que jo crec que el Girona amb 43 es salvarà.
2: Avui m'ha passat un cap nostre a la tele, un suposat...
5: Respon a les sigles JD.
2: Exacte, sí, perquè és l'amic company Jordi Domínguez, que és un malalt de l'Excel i de les estadístiques i tal.
5: Un gran.
2: M'ha passat una que ha trobat ell, on ja podria ser-hi 9 equips...
0: Bueno, perdona, la va explicar ahir AP a l'Eix Pariser, aquí ja t'ho diràs, el nonuple empat a 43 punts que es podia donar i que feia baixar, si no recordo malament, l'Espanyol i el Sevilla.
2: Exacte, el Sevilla seria l'últim d'aquesta... I és difícil, però clar, tu mires els resultats...
0: Pot passar.
2: I dius, pot passar.
0: Sí, va començar a repassar l'Aleix ahir els resultats que podrien fer possible aquest empat a 43 punts de 9 equips, i són factibles. És una possibilitat remota, perquè n'hi ha moltíssimes. Molt bo. Però podria passar. Jo no recordo un final de Lliga així...
5: No. I una permanència tan cara. I és que llavors mires molts equips, jo al Mallorca em faig creus que tenen un davanter que li ha fotut 22 gols a 23, sí, sí. I estan així, tio.
2: Sí, sí. Podria acabar Pichichi i baixar, sí, sí. com Hasselbaink.
0: L'Atlètic.
3: Mallorca no té bons jugadors.
5: Sí, té qualitat, sí, sí, jugadors amb qualitat, sí. I estan allà ficats.
4: És que ahir parlàvem, evidentment, el protagonista del partit del Girona Real Societat ahir era el Girona, i és qui s'està jugant les castanyes, però la Real Societat en tenia 44, no estava matemàticament salvada.
2: No, sí, però...
4: Li van fer la pregunta a Matarazzo a la roda de premsa prèvia a Donosti de si hi pensava, ell va dir que no hi volia pensar. Bueno, va tirar pilotes fores. Però matemàticament, jo tenia el cap, dic, si perden, jo li faré la pregunta, dic, no sé si és molt boig dir-te això, però tu has mirat cap a baix o no?
2: Sí, sí.
4: I el van empatar i ara ja està.
0: Sí, sí. Doncs déu-n'hi-do, la jornada de Lliga que ens espera, jornada unificada com les d'abans. Això, per l'espectador neutral, és la repanotxa.
2: És una barbaritat.
5: La ràdio,
2: sí,
5: també,
0: sí, sí, sí, sí.
2: Són els grans dies de la ràdio, sí, en realitat, sí.
0: No hi haurà jornada unificada a Anglaterra, perquè el calendari és absolutament infernal. Caòtic. De fet, es juga jornada de Lliga, però demà hi ha la final de la CAP,
5: City-Chelsea,
0: que per cert, Guardiola ha dit que no serà la seva última visita a Wembley, que li queda un any de contracte al City. Li han fet aquesta pregunta, ara veia per les xarxes. Però hi ha jornada de Lliga Anglaterra, de fet ha guanyat l'Aston Villa, això el classifica matemàticament ja per la Champions, el Liverpool encara no ho té, a falta d'aquestes...
5: Sí, tot i que no, tampoc ho té malament, perquè el Bournemouth, que és
0: sí, no ho té lluny, prendre, però no és matemàtic.
5: I juga contra el City un partit, llavors bé, pot guanyar, evidentment, contra el City, però serà complicat.
2: Si guanya la Cup, el Chelsea jugarà Europa League, no?
5: Correcte.
2: Perquè si no, igual, res.
5: No, res. Sí, sí, sí.
0: I s'acaben aquest cap de setmana la Lliga de França i la Lliga d'Alemanya i la d'Escòcia. Compte la d'Escòcia. Aquí hi ha marro, eh? Sí, amb la d'Escòcia. Celtic Hearts, 2:15 del migdia, demà.
5: Sí, sí.
0: Pot haver-hi per primera vegada en 40 anys un campió que no sigui Celtic o Rangers, sí, sí. I crec que en més de mig segle que el Hearts no era campió. Depèn d'ell mateix.
2: Ha d'empatar, no?
5: Han d'empatar a Celtic Park, no serà fàcil, i que la jornada anterior al Celtic li regalen un penal
2: sí,
5: a l'escompte.
2: Sí, sí, sí. Era la lliga matemàtica, ja.
5: Sí, era la lliga feta i era un penal que dius, bueno...
0: Pràcticament 3:15, vols iniciar un altre debat, Juan?
3: No, però si quieres empezamos.
0: Elèctric o gasolina?
5: Elèctric.
0: Ara, mira, és com la selecció d'Haití. No, híbrid o híbrid endollable?
3: Híbrid.
0: També bon meló que t'ha caigut. Doncs si teniu pensat canviar de cotxe, sigui híbrid o híbrid endollable, elèctric o gasolina, a Expoocasió Girona us resoldran tots aquests dubtes. Més de 1.000 vehicles d'ocasió seminous i quilòmetre zero els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva, amb també furgonetes i autocaravanes. Per més informació, expoocasió.cat. Juan Irigoyen, Javi Muñoz, gràcies. Albert Fernández, Pol Ballús, que tingueu bon cap de setmana.
5: Vagi bé.
0: Ara tornem.
7: Tu diràs, amb Oriol Jové.
0: 13 minuts per la una, hem acabat la tertúlia parlant de futbol internacional i amb futbol internacional seguim.

0: nosotros Boca, Boca.
1: La volta al món.
2: Com cada divendres amb el Jaume Naveira. Hola, Naveira, bona nit.
3: Què tal, Oriol? Bona nit.
2: Molt pendent d'Escòcia, eh? Sé que estàs molt pendent del desenllaç de la Lliga Escocesa que ara comentàvem.
3: Sí, sí, perquè realment, bé, demà a 2:15 de dues del migdia, doncs es decideix la Lliga Escocesa amb un partit que és, doncs, una final. Una sí, final sí, entre sí, primer sí. I segon a Celtic Park, entre el Celtic, que és segon, i el Hearts, que és primer. Estem parlant de Glasgow contra Edimburg, estem parlant doncs d'un de l'equip més representant, diguem, de la comunitat catòlica davant d'aquest Hearts, que és doncs és un equip històric, perquè o que pot fer història, perquè doncs no guanya una lliga escocesa des de 1960 i fa 4 dècades que cap equip a Escòcia que no sigui Celtic o Rangers no guanya la Lliga, o sigui que bé,
2: la Verdín, no? La Verdín va ser l'últim a mitjans
3: tradició, sí, la Verdín,
2: 80 la Verdín. I...
3: Sí, si no recordo malament amb Sir Alex Ferguson com a entrenador, perquè crec que era el tècnic en aquella època d'aquell gran Aberdeen, així que sí, sí, estem parlant d'una ratxa llarguíssima. I ve tot, Oriol, d'una jornada intersetmanal que va ser la penúltima, on hi va haver doncs moltíssima polèmica, perquè realment el Celtic arriba en aquesta última jornada amb un punt d'avantatge, o amb un punt de desavantatge, millor dit, i no tres, perquè va aconseguir guanyar al minut 99 amb un gol de penal de Kelechi Iheanacho, l'exjugador del Sevilla o del Manchester City, doncs per una mà que realment es va revisar al VAR i que va ser una revisió que va trigar molt, i és una jugada que és molt polèmica i que jo et dic que quan la vaig veure ostres, a mi em va sorprendre que el VAR entrés per poder canviar una mica el curs del que havia decidit l'àrbitre en el directe, perquè és una jugada on fa l'efecte que pot haver-hi fins i tot dues infraccions a la vegada, però si la veus no acabes de tenir clar que cap de les dues sigui per tant. O sigui, el tema és que a la vegada, per part d'un defensor del Motherwell, hi ha un braç aixecat que impacta la cara del jugador del Celtic, però jo crec que és una disputa i que pot ser una cosa natural, i després el que també xiula, de fet el que acaba xiulant-se en aquella acció és un penal per mà que jo no tinc clar que la pilota li doni a la mà al jugador del Motherwell. Llavors,
2: estàs insinuant clar, que hi ha una petita mà negra contra el Hearts?
3: No ho sé, no ho sé, no sé si dir-ho així, però hi ha gent al
2: favor del Celtic.
3: Bé, que fa, sí, que fa l'efecte que ho pensa. O sigui, hi ha hagut moltíssimes queixes en el debat públic, doncs, bàsicament dins del periodisme esportiu al Regne Unit, com et dic. O sigui, fins i tot Gary Lineker ha dit que és la pitjor revisió de VAR que ha vist en la història. Altres periodistes coneguts com Colin Miller, també britànics, doncs, han anat una mica per la mateixa línia. I bé, hi ha una cosa que és certa, Oriol, i és que de la Lliga Escocesa mai se n'ha parlat tant, perquè clar, o sigui,
2: no, clar, clar. No, és que clar, és una lliga que no té emoció, és a dir, que sempre és o Rangers o Celtics o Celtic, i clar, sí, per una vegada pot no ser-ho.
3: Sí, per una vegada en més de 40 anys pot no ser-ho, i clar, doncs a xarxes se n'està parlant molt, als mitjans tant britànics com de fora del Regne Unit també se n'està parlant molt, o sigui que demà màxima expectació doncs per saber qui acaba com a campió, com diem, a 2:15 del migdia, demà Celtic Hearts amb un punt de diferència entre els dos. Si el Hearts no perd, doncs serà campió d'Escòcia, per primer cop, com diem, en 66 anys. I si el Celtic guanya, doncs li traurà la Lliga jugant a casa i, per tant, provocant segur una gran celebració.
2: Sí, en aquests casos em fa l'efecte que l'espectador neutral, evidentment, sempre va amb l'equip que pot fer la gesta, que en aquest cas és el Hearts. En tot
3: sí,
2: cas, desenllaç que de la Lliga Escocesa, que seguirem els Superesports, crec que els companys dels Supers n'estaran molt i molt pendents. Però el Naveira no ha vingut a parlar de la Lliga Escocesa a la volta al món d'aquest divendres. Cap on hem d'anar?
3: Doncs ens quedarem al Regne Unit per anar cap a Anglaterra.

0: Doncs amb Goldfinger cap a Anglaterra per parlar del play-off d'ascens a la Premier. Crec que volies comentar.
1: És correcte, Oriol, i és que, bé, hem de posar música d'espies perquè d'això és del que s'està acusant el Southampton, d'espiar el seu rival a les semifinals del play-off d'ascens a la Premier. Ara mateix, el 23 de maig, proper dissabte, dissabte de la setmana que ve, hauríem de jugar a la final del play-off al Hull City i al Southampton per decidir qui puja a la Premier, qui és el tercer equip que puja a la màxima categoria del futbol anglès després dels ascensos del Coventry City i de l'Ipswich Town, però cal dir que ara mateix està en dubte no la presència del Hull City, que ha passat legítimament a la final, sinó amb el Southampton. El Southampton va disputar aquesta setmana la tornada d'aquesta eliminatòria contra el Middlesbrough, va guanyar per 2-1, i molt poc temps després, poques hores després, no s'ha fet esperar l'explosió d'un cas que podria acabar amb el Southampton eliminat del play-off pels despatxos, perquè hi ha una acusació de que un dels assistents de Tonda Eker és el entrenador del Southampton, és un tècnic alemany molt jove, de la meva edat, té 33 anys. Ostres. Jo no tinc 33, però els faré aquest any, i Tonda Eker ja els té, i ja dic, és un entrenador molt jove que ha fet aconseguir coses importants amb el Southampton aquest any, o sigui, l'ha tingut en el play-off d'ascens a la Premier, com dic, va eliminar l'Arsenal de la FA Cup en aquella ratxa dolenta que va tenir l'Arsenal més o menys fa un mes, on semblava que se li escapaven tots els títols, i l'equip ha jugat de futbol, però clar, pot ser que hi hagi hagut aquesta situació il·legítima, i el tema és que el Middlesbrough va descobrir que una persona que, pel que es veu, entenc que no va dissimular massa, perquè clar, realment va ser poc sofisticada la manera d'espiar. O sigui, hi ha hagut casos en la història recent on hem vist diguem, sistemes una mica una mica més currats, no? per espiar el rival. De fet, els últims Jocs Olímpics, no estic errat, diria que a la competició de futbol femení hi va haver un cas d'espionatge que va afectar a la selecció canadenca contra la selecció de Nova Zelanda, i en aquella ocasió van utilitzar drons, però és que aquí estem parlant de que va ser un assistent com mig amagat amb un mòbil entre uns arbustos i a més que a més no
0: el mètode tradicional, sí, no falla mai, Naveira, no falla mai.
1: Sí, la tienda de l'espia, pràcticament patrocinant
0: una gabardina, no, un diari amb dos forats i au.
1: No, sí, un bigoti fals i... No, doncs el tema és que, clar, pel que es veu, no va ser molt dissimulat, perquè fins i tot es veu que podria portar algun element identificatiu del Southampton. No et dic que portés la jaqueta, però potser algun pantaló o alguna prenda de roba, en quan se'n van adonar de la seva presència, immediatament el Middlesbrough ho va denunciar a la EFL, a la English Football League, que és l'organisme rector de la segona, tercera i quarta divisió del futbol professional d'Anglaterra, les que estan per sota de la Premier. I clar, ara existeix aquesta situació i diguem que un panell independent és el que està decidint, amb les proves que tenen, si s'ha d'expulsar o no el Southampton d'aquest play-off d'ascens, i per tant que el Middlesbrough passi a la final del play-off de manera no esportiva, però sí decidida d'aquesta manera als despatxos. Sí.
0: Tenim data per... hi ha una data límit per la resolució?
1: Sí, perquè al final aquí hi ha una qüestió que s'ha de tenir en compte, que és que al final la final del play-off d'ascens es disputa a Wembley, val? I a Wembley sabem que el que és el calendari d'esdeveniments, de concerts i de més, està molt atapeït. I aquesta és una qüestió a tenir en compte, i es veu que més enllà del 30 de maig, no es podria disputar la final del play-off. Llavors, jo crec que si de cas es podria arribar a jugar a la entresetmana, diguem, dels dies previs al 30, és a dir, per exemple, dia 25-26, però la idea és intentar que el dia 23, que la propera setmana, doncs, es pugui jugar la final del play-off, fins i tot si s'ha de canviar un dels dos equips. Llavors, doncs, aquesta és una qüestió important a tenir en compte. Per tant, doncs, ja dic, 30 de maig com a data límit, però podria ser fins i tot abans. O sigui que aquest és un tema també a tenir en compte, que de fet per això explica que, de fet, la decisió definitiva sobre qui jugarà la final del play-off, si el Southampton o el Middlesbrough, es prendrà el dimarts o abans. La EFL va treure ahir un comunicat on deia que o dimarts o en un dia previ a dimarts, sense concretar quin, s'emetria la resolució definitiva. I que, per tant, doncs, allà es coneixeria qui jugaria, doncs, aquesta final del play-off d'ascens a la Premier, que no és en absolut poca cosa,
0: no,
1: més del que suposa a nivell de prestigi, és que estàs entrant en una Premier League que doncs et dona uns pagaments que són absolutament brutals per disputar-la. O sigui, estem parlant de més de 150 milions d'euros, que després, doncs, si tu baixes de la Premier, t'assegures uns pagaments per a caigudes que fan que, en principi, quan tu baixes de la Championship aquell any, doncs siguis el gran favorit per tornar a pujar, o siguis un dels grans favorits. O sigui que no és una qüestió menor. I per cert, simplement per tancar, Oriol, precisament abans t'esmentava aquest cas de Canadà i Nova Zelanda, i clar, el Middlesbrough el que està demanant, com diem, és que s'expulsi el Southampton del play-off d'ascens, i que a més doncs, també podria haver-hi una sanció de punts de cara a la propera temporada, perquè de fet el precedent generat pel Canadà i Nova Zelanda d'aquests Jocs Olímpics, doncs va ser precisament que els hi van treure 6 punts a l'equip que va fer la trampa. Per tant, veurem si se segueix el mateix principi o si al final, doncs, es pren una decisió diferent, que potser, escolta, podria ser una forta sanció econòmica, perquè també hi ha un precedent al futbol anglès, que és del Leeds de Marcelo Bielsa l'any 2019, que no va tenir sanció esportiva, però sí 200.000 dòlars doncs per una qüestió similar.
0: Doncs veurem. Com a tard dimarts sabrem qui juga aquesta final per pujar a la Premier, el Hull City segur, a l'espera de saber si el Southampton, que és qui s'hi ha classificat, diguéssim, per mèrits esportius, o si el Middlesbrough, que ara mateix, com explica el Naveira, s'aferra a un espia una mica passarell del Southampton, que podria, doncs, fer que els despatxos fos el Middlesbrough qui jugués aquesta final. Ho seguirem.
1: Un assistent que pel que es veu, un assistent que pel que es veu, Oriol, és com un becari dins del cos tècnic del Southampton, o sigui que han agafat l'últim en arribar, pel que es veu, almenys pel que es rumoreja a la premsa anglesa, perquè el nom no s'ha dit oficialment, però hi ha mitjans que apunten clarament cap a un noi jove que està, doncs, pràcticament iniciant la seva carrera i començant la seva trajectòria al Southampton, i que va ser una mica l'escollit per dur a terme la gravació.
0: Sí, com li costi la final del play-off al Southampton, no sé si progressarà gaire dins del cos tècnic o de l'estructura esportiva del Southampton. Bé, ho seguirem. Aquesta història interessant, com totes les que ens aporta el Naveira cada divendres aquí al Tu Diràs. Gràcies, Naveira. Fins la setmana que ve.
1: Gràcies, Oriol. Que vagi molt bé.
0: Deixem el futbol i els espies i anem cap al motor.
2: GT RAC 1.
0: Perquè avui ha arrencat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Hola, Quim Salvador, bona nit.
3: Hola, molt bona nit, Oriol.
0: I ho ha fet amb moltíssima igualtat.
3: Sí, perquè la classificació final del dia situa els 5 primers en un marge de menys d'una dècima de segon. El més ràpid ha estat Pedro Acosta amb KTM, amb Àlex Márquez trepitjant-li els talons, segon amb Ducati a només 8 dècimes, i després Brad Binder, també amb KTM, Raúl Fernández amb Aprilia, i Joan Zarco amb Honda, cinquè a 79 mil·lèsimes de segon. Molta igualtat també i varietat pel que fa a les marques. Sentim el millor d'aquest divendres al Gran Premi de Catalunya, Pedro Acosta, que ha fet broma amb aquesta primera posició.
4: Sí, el año pasado hicimos segundo y no nos valió para nada el domingo, entonces bueno, contento de empezar así. Es verdad que, bueno, quedan muchas cosas que descartar dentro del box porque se ha hecho un poco un viernes un poco bola, pero bueno, contento de cómo me he sentido, sobre todo al final del PR.
3: Àlex Márquez s'ha quedat a menys d'un sospir del millor temps, tot just a 8 mil·lèsimes, però diu que encara li falta una mica per retrobar el ritme que el va portar a guanyar el Gran Premi de Catalunya de l'any passat.
5: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt no estar l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils. Demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
3: També s'han classificat entre els 10 primers i, per tant, van directe demà a disputar la pole a la Q2. Fabio Di Gianantonio, 6è, el líder Marco Bezzecchi, 7è, Joan Mir, 8è i dos pilots de Yamaha, l'única marca que no estava representada entre els 5 primers, Jack Miller, 9è i Fabio Quartararo, 10è.
0: Entre els damnificats del divendres, els que no han aconseguit l'accés directe a la Q2, dos noms il·lustres, Peco Bagnaia i, sobretot, Jorge Martín.
3: Sí, Martín Heitor, que ve de guanyar l'esprint i la cursa el cap de setmana passat a Le Mans, però que no ha tingut un bon divendres, caiguda forta a l'entrenament lliure del matí, per sort sense lesió, nova caiguda a la pràctica de la tarda i 17a posició final. Per tant, deures extra per demà per poder optar a la pole o almenys salvar una bona posició de graella.
6: Día movidito, pero bueno, es parte de nuestro deporte, ¿no? Hay días en los que no salen las cosas y hay que remar más de lo habitual. Hoy ha sido uno de esos días. Ya cuando he salido por la tarde ya he visto todo bastante negro y he seguido dando el máximo, muy al límite, pero ya te digo, es parte de nuestro deporte. Bueno, tengo 15 minutos más de entreno, así que nada, espero que todo vaya bien y si no va bien, pues a seguir remando igual que he hecho siempre, ¿no?
3: I Peco Bagnaia, que està sol aquest cap de setmana al box oficial de Ducati, perquè ja sabeu que Marc Márquez és baixa per lesió, ha estat discret avui, ha acabat 12è i també haurà de disputar a la Q.
0: Avui també estàvem pendents del retorn a la pista de Maverick Viñales.
3: Sí, després de 6 setmanes i 3 grans premis absent per una operació a l'espatlla esquerra, l'empordanès ha acabat 20è. El resultat no és cap meravella, però sí, això és important, content amb les seves sensacions al pilotar la KTM.
7: En sensacions amb la lesió, una altra història. La veritat és que des que m'han tret el cargol i netejat tota la fibrosis que va generar, és un altre espatlla, llavors. En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes de que ho farem. Mica en mica en tornarem a lloc.
3: I en canvi, Alex Rins, 21è, ha estat de pega a la pràctica de la tarda amb una caiguda i dues banderes grogues just quan feia les tres millors voltes i avui s'ha mostrat molt crític amb la seva marca, Yamaha, que ho serà fins a final de temporada, perquè l'any que ve ja sap que no tindrà lloc a la fàbrica. I declaracions crítiques de Rins, tot i que és veritat que avui dos companys de la marca, Jack Miller i Fabio Quartararo, sí que han situat dues motos de la casa a la Q2.
8: No trec mèrit als meus companys, al Jack i al Fabio. El Fabio no ho sé, el Jack sí que sé que ha anat enganxat darrere d'algú. No sé si Yamaha estarà contenta o no, jo honestament no ho estaria, perquè la realitat no és aquesta. Ho portem dient bastantes curses que la realitat és la d'estar a les últimes posicions, les Yamaha, llavors han de continuar treballant i han de continuar esforçant-se per portar coses. Nosaltres, com bons professionals, donem el màxim, si no, avui no m'hagués caigut.
0: Tot això pel que fa a MotoGP, de Moto2 i Moto3, que destaquem?
3: Doncs a la categoria petit, el més ràpid, el malaisi Hakim Dani, seguit per Brian Uriarte, un pilot cantàbric que parla català, i el madrileny Adrián Fernández, que ha estat tercer, Valentín Perrone, cinquè, el millor dels catalans, el líder Máximo Quiles, setè, Marco Morelli, novè, Joel Esteban, 13è, també classificats directament per la Q2. A Moto2, el més ràpid, l'italià Celestino Vietti, seguit per l'australià Senna Ajus, i el madrileny Alonso López, el líder Manu González, ha estat setè, i la nota negativa, el colombià David Alonso, que ha tingut un problema tècnic a la pràctica de la tarda, que l'ha deixat 26è i que haurà de disputar la Q. Més enllà del que ha passat a la pista, Oriol, avui hem vist el circuit de Barcelona-Catalunya, entre moltes altres celebritats, el futbolista del Barça, Marc Casado, els jugadors de bàsquet Toko Shengelia i Joel Parra, acompanyats pel legendari Audi Norris, parlant de llegendes, i ja cap al terreny de les motos, també ha vingut Valentino Rossi a fer costat als pilots del seu equip, el BR46. Més coses, corre la brama que Joan Mir, ara pilot d'Honda, fitxat pel Gresini Ducati per l'any que ve, ja es farà oficial quan toqui, i tenim xifra d'assistents del Barcelona MotoGP Fan Fest de la plaça Catalunya, amb més de 30.000 entre dimecres i dijous, un èxit a la primera edició.
0: Sí, sí, sí.
3: Demà entrenaments lliures a partir de les 9, qualificacions de MotoGP entre 3:45 i 11:15 i l'esprint a les 3 de la tarda i en directe naturalment a RAC1.
0: Amb la narració del Quim Salvador i els comentaris del Ramon Forcada, amb qui volem acabar de pentinar aquest primer dia de Gran Premi. Hola Ramon, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: Avui hem vist molta igualtat i diverses marques a les primeres posicions. Ens hem de creure això de cara a l'esprint i a la cursa?
9: Sí, sí, tal com ha anat, sembla ser que hi haurà guerra. De fet, ha sigut dels 10 que entren a la Q2 directament, ha sigut la distància més curta de tota la temporada. Al final, pensa que del primer al desè hi ha 269 mil·lèsimes, que ja dic, és la distància més curta. L'anterior era 289 mil·lèsimes, ara 269 mil·lèsimes, 10 llocs. Imagina't quina igualtat.
0: Mm-hmm. Crida l'atenció, en tot cas, el pas endavant de KTM, amb Pedro Acosta primer, Brad Binder tercer, no?
9: Sí, sí, la veritat és que avui almenys avui ho han fet molt bé. Com deia el Pedro, l'any passat van fer segon i no li va servir de res. Diu, bueno, doncs farem primer a veure si va millor. Almenys no perd el sentit de l'humor. La veritat és que la pista estava bastant diferent, diguem, de l'any passat. L'asfalt d'aquí és una mica crític, té un grip baix, i però a part de baix és un grip poc constant, o una mica traïdor, i per això hem vist bastantes caigudes. Té la configuració del circuit, hi ha dos revolts que són crítics, que són el 2 i el 5, perquè vens d'escalfar molt el pneumàtic de l'altra banda, i després quan entres allà, doncs el pneumàtic està una mica baix de temperatura. Uh-huh. I la veritat és que avui no ha fet calor, la pista no ha passat de 30 graus, a la tarda feia fred realment, i veurem demà com estan les condicions, però sembla ser que no serà molt, molt diferent. Veurem si KTM pot confirmar després a la cursa el bon resultat que ha fet avui.
0: Sí, t'anava a preguntar per Àlex Márquez, que li hem vist un divendres prou sòlid, ho explicava el Quim, primer al matí, segon a la tarda. El veus possibilitats de repetir victòria com va fer l'any passat?
9: Sí, jo crec que sí, perquè sobretot al matí també hi havia moltíssima igualtat, però del segon al 10 que estava, no el 10 molt a prop, però del segon al 20 estaven en un segon. Ell és l'únic que ha aconseguit fer diferència, que ha fet que quasi 3 dècimes i mitja, que ja és molt, i és l'únic que sí que ha tret realment un temps superior, molt superior als altres. A la tarda sí que ha estat molt a prop del temps del Pedro, però jo crec que actualment, tot i que KTM avui ha anat molt bé, a una cursa llarga Ducati té una moto més fiable, més estable, més constant.
0: Uh-huh. I Bagnaia i Martín fora de l'accés directe a Q2, eh?
9: Sí, sí, sí. Bueno, Bagnaia, no, el Pecco no és el primer cop, però avui s'ha trencat un altre rècord negatiu, que és que només quedaven tres pilots que havien entrat sempre a la Q2, i avui d'aquests tres, dos hi han quedat fora, són el Gura i el Martín. Vull dir que ara l'únic que queda que ha entrat sempre a la Q2 directament és l'Àlex.
0: Déu-n'hi-do. Doncs a veure com va el dissabte. S'espera més calor, més sol, també per diumenge. Pot fer canviar això el rendiment de les motos, el temps que ens trobem en aquestes properes 48 hores?
9: Sí, pot fer canviar, però farà canviar per tothom, perquè al final, si és un problema de pneumàtics o diferència de pneumàtics, alguna moto la pot aprofitar més que l'altra, però vaja, serà molt semblant. De totes maneres, almenys per el que jo he vist, no ho sé, després ja veurem el temps farà que li sembli, però per el que jo he vist pot ser que faci una mica més de calor, però poc. O sigui, no serà un gran premi, un cap de setmana d'asfalt molt calent. Després les coses, doncs, bueno, seran, diguem, semblants a el que ha sigut avui.
0: Doncs esperem. Veurem a partir de demà, com deia el Quim, al matí entrenaments lliures, qualificacions de MotoGP també, l'esprint a partir de les 3 de la tarda en directe aquí a RAC1 amb el Ramon Forcada i amb el Quim Salvador. Gràcies a tots dos, ens sentim demà.
3: Bona nit.
9: Molt bé, gràcies. Vinga, fins demà.
0: La 1 i 11 minuts. Què més hem de saber abans de marxar a dormir, Pau Espí?
10: Doncs hem de saber que tenim en directe un partit de bàsquet de l'NBA. De fet, acaba de començar aquest quart partit de la sèrie de semifinals de la conferència est entre Cleveland Cavaliers i Detroit Pistons. En cas de guanyar els Cleveland, que dominen la sèrie per 3-2, es classificarien per la semifinal de la conferència est davant els Knicks. A 3:45, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs. Els Spurs dominen per 3-2 i si s'imposen aquesta matinada passarien a la semifinal de la conferència oest, on es creuarien amb els Oklahoma City Thunder. A primera divisió de futbol sala aquest dissabte, partits d'última jornada de la fase regular. A la 1 del migdia, el Barça, amb la primera posició ja a la butxaca, visitarà la pista del Lopa Rulo, i el Santa Coloma, que s'està jugant a entrar a places de play-off, rebrà el Jaén. I ara en vol, la selecció espanyola jugarà també dissabte la tornada del play-off classificatori pel Mundial. A 9:15, els espanyols tenen 5 gols d'avantatge després de guanyar el primer partit d'aquesta passada matinada. Recordem, per cert, que l'eliminatori s'està jugant a Buenos Aires degut al conflicte armat a l'Orient Mitjà.
0: Tot això, el partit de semifinals del Masters de Roma de tennis que s'estava disputant i que s'havia aturat per la pluja intensa que ha caigut sobre Roma, finalment no s'ha reprès. Es reprendrà demà aquest Sinner Medvedev, que estava guanyant Sinner al tercer set, de quin sortirà el rival per Casper Ruud a la final de diumenge. Demà hi ha la final femenina entre Svitolina i Coco Gauff. Gràcies, Pau, bona nit.
10: A tu.
0: Un quart d'una, hora de marxar, agraint com sempre la feina de la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible el Tu Diràs, amb l'Oriol Montfort, com sempre, al control tècnic. Tornem demà a les 11, després de la final de la Copa de la Reina. Bona nit.
11: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
12: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.

0: Say what?
1: Tenir una bona relació amb el menjar és fonamental i de vegades hi ha edats en les que potser és més fàcil que aquesta bona relació acabi sent un triomf per quan siguis més gran. I també és una època ben difícil. Per això tenim a l'Anabel Fernández. Anabel, bon dia.
2: Bon dia.
1: Directora de Nutrició de Coacenter, perquè ens orienti com educar els fills perquè tinguin una bona relació amb el menjar i no visquin obsessionats amb el pes, perquè això és una de les coses que passa més, i sobretot ara amb la pressió de les xarxes, no?
2: Sí, s'està veient cada cop de més petits. O sigui, sí que és veritat que hem de pensar que ningú neix odiant el seu cos. No som res conscients, som feliços, vivim tranquil·lament i anem a la cultura, o sigui, anem a la societat i comencem a rebre missatges que al final el que estem veient ara són nens i nenes de 8-9 anys que ja comencen a dir-te missatges de, és que jo no em vull engreixar, és que... I dius, com pot passar
1: més,
2: això?
1: S'informen, estan informats, creuen ells, a través de les xarxes, i tenen un munt d'informació que els desinforma moltes vegades.
2: I a més d'això, és que moltes vegades hi ha una part que ara estem molt preocupats per la salut. La salut moltes vegades es relaciona amb una bona alimentació i una bona alimentació moltes vegades està relacionada indirectament amb aquesta cultura de dieta i el pes. Amb la cosa que acaba passant? Pues que el que acaba passant és que traslladem de manera... Intentem fer-ho com benefici pels nens, però com acaben escoltant missatges que no són res saludables per ells. Per exemple...
1: A veure, què no hem de dir mai?
2: Què no hem de fer? Hem d'intentar no estar parlant del pes. Vale?
1: Això d'entrada.
2: De pes, de dir, vigila que això engreixa, si menges molt t'engreixaràs, o... però a vegades ho fem cap a ells, però no ens donem compte i ho fem sobre nosaltres.
1: Però perquè... és un reflex el que estem fent
2: nosaltres. Clar, tu estàs a la taula amb els nens, no et dones compte si estàs parlant amb la teva amiga i dius...

0: Us preocupen les notes? La clau és la comprensió lectora. Millora la comprensió lectora amb Glyphing. Informa't en el 652-808-870 o a hola@glyphing.com. No és màgia, és neurociència. Glyphing funciona. 652-808-870.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: I llavors aquesta relació de premi o castig amb el menjar és una cosa que hem d'intentar evitar sempre que puguem, a tota costa. ¿Vale? Sempre que puguem agafar-ho, ho hem d'evitar. Després, no obligar a acabar-se el plat, que són altres coses que fem molt habitualment, de, com ens han ensenyat a tota la vida, t'has d'acabar tot el plat, perquè clar, no hem de tirar menjar, que és veritat, hem d'intentar tenir unes racions adequades, però al final el que estem fent és desconnectar les seves sensacions de gana i sacietat i obligar que el nen mengi, el que fa és no em puc refiar del meu, de les meves sensacions perquè m'estan dient que no són de fiar i que he d'acabar-me el que em posen aquí. Llavors molta gent em diu... és que jo m'he de menjar tot el que em posa en el plat, no sóc capaç perquè ho han après tota la vida. Llavors,
3: no em puc deixar l'últim trosset perquè...
2: No. Ho he après sempre èticament. I és una cosa que no puc. Després, evitar etiquetar els aliments de bons i dolents, perquè moltes vegades quan ells pensen que una cosa és bona o dolenta, doncs això els hi fa com l'efecte contrari moltes vegades. Doncs, les xutxes són dolentes? Doncs vull més, perquè clar. Si dolent ells ho tenen relacionat amb que està bo.
3: Sí, sí.
2: Vale? I quan alguna cosa és saludable... Això està en els 30, estudis, sí. Això no sap bé, està malament. Llavors, moltes vegades no és ni bo ni dolent, simplement pues, hem de menjar de tot. Sí que és veritat que a vegades em diu, bueno, i com l'informo al meu fill d'aquestes coses, no? Perquè al final que també han de tenir
3: necessitem
2: informació.
3: Necessitem un vocabulari per poder dir que allò no és, bo, no és sa. Potser és parlar en termes de sa.
2: Bueno,
3: no
2: a mi a vegades les xutxes són bones, són dolentes, i dic, bueno, són coses que pots gaudir de tant en tant, però potser no t'aporten tots els nutrients que tu necessites. Llavors, si menges molt d'això, estàs desplaçant altres coses, i llavors al final no tens el que tu cos necessita. Llavors, pots menjar xutxes? Sí. Les pots gaudir? Sí. No és que siguin dolentes, al contrari, estan molt bé. A mi m'encanten, també. Però, clar, si breno cada dia xutxes o brioixeria, pues, me'n falten nutrients. Llavors, el meu cos no funciona bé. I llavors, hem de fer una miqueta pues, menjar aliments que m'aportin aquests nutrients i que també estan molt bons. I hem de gaudir de la fruita, hem de gaudir dels vegetals, però també hem de gaudir de menjar-nos un pastís o unes xutxes. Si no hi ha cap problema.
3: I després, també suposo que no donar-li una càrrega emocional també, no?
2: Exacte. I també d'un exemple, perquè moltes vegades és molt difícil que els teus fills no estiguin preocupats pel pes si a tu et veuen que t'estàs passant cada dia. De fet, jo a les bàscules sempre els dic que a casa millor no tenir-ne, si més si hi ha nens. Si no la tens guardada allà, jo la tinc per les maletes, a vegades, quan anem de viatge, que anem molt poc, però bueno, allà està, i a vegades per passar les maletes, doncs, si les he utilitzat, i jo, sent nutricionista, no em peso mai, o sigui, a mi a vegades, quan peses? No tinc ni idea.
3: Al
2: final, moltes vegades, jo em baso amb les sensacions, si em sento bé, em sento gust, em veig que tinc bones digestions, o potser, a vegades, doncs, ara hem anat de Setmana Santa, i si menjo fora 2 o 3 dies, a vegades, ai, és que tinc ganes un altre cop de menjar-me...
3: Doncs, les meves rutines.
2: La meva rutina, sí, perquè em fa sentir bé, perquè torno una miqueta al que m'agrada també. Llavors, al final, és una miqueta que t'escoltin a tu, parlar bé del teu cos, que t'escoltin a tu, tenir una bona relació amb el menjar, i a vegades, si volem transmetre una bona relació amb el menjar, el primer que hem de fer és treballar la nostra pròpia relació amb el menjar.
3: Totalment, i així ho sabrem traslladar molt millor. Anabel, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Noemí.
4: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7

0: Ja és aquí la primavera i com cada any comencen a circular les prediccions de moda de la temporada. Segons les revistes especialitzades, aquesta primavera-estiu veurem molt rosa pàl·lid, tornaran els pantalons bombatxo i també l'anomenat layering, és a dir, portar capes, una samarreta sobre una altra o un vestit damunt d'un pantaló. En aquest punt és possible que us pregunteu, home, doncs per què parlem de moda a la secció de filosofia? Sí, sí, la sintonia era la que tocava. Doncs precisament perquè avui ens proposem entendre el rerefons filosòfic de la moda amb l'Anaïs Borràs, graduada en filosofia i, a més, creadora de continguts a Instagram i a TikTok. Anaïs, bon dia.
1: Bon dia, Noemí.
0: Explica'ns aquesta relació que a més d'una hora pensat, parlem de filosofia si està parlant de moda.
1: Efectivament, Noemí, quina relació tens tu amb la moda?

0: Mira, jo crec que no la tinc gaire intensa,
1: No?
0: També et diré.
1: Doncs avui precisament parlarem de com, bé, la moda és un com tots els afers humans, ens interpel·la a tothom i com és un fenomen digne, sobretot, d'anàlisi filosòfica.
0: Clar, i per tant haurem de relacionar aquestes reflexions dels filòsofs amb la moda.
1: Sí, això precisament ho vaig descobrir llegint Filosofia de la moda, una lectura que d'entrada m'agradaria recomanar-vos. A Filosofia de la moda, la Rita Rakosnik recull quatre textos clàssics de la filosofia i la literatura europea al voltant d'aquesta qüestió. La historiadora de l'art ho adverteix a la introducció. No és casualitat que la moda, el dret a vestir-se o desvestir-se d'una manera determinada, protagonitzi tantes disputes culturals del nostre temps. Proposa que pensem en la importància de la roba com a reveladora de la performativitat del gènere, que n'hem parlat alguna vegada, de Judith Butler, en l'obsessió al voltant del vel a Occident o en la llargada de les faldilles, que ben bé encara és qüestionada en casos d'agressió sexual.
0: És evident que la moda té molt a dir de la nostra cultura i també de pensadors, pensadors com els que tu ara ens poses
1: pensadors, relleu. Sí, com George Simmel. L'any 1895, Simmel va publicar l'assaig titulat també Filosofia de la moda i és considerat un text fundacional en l'estudi filosòfic d'aquesta qüestió. La seva influència s'estén fins als nostres dies, com veurem ara, l'observem en nocions que tenim molt interioritzades. No ho sabem, però són seves.
0: I quines són aquestes visions?
1: Doncs d'entrada, per entendre-ho, cal tenir en compte que la visió simmeliana de la vida i de la humanitat, i per tant de la moda, és dualista. Segons el filòsof, dins nostre hi ha dues forces contràries, la imitació i la diferenciació. És a dir, d'una banda tenim la necessitat de pertànyer al grup i de l'altra de diferenciar-nos, de ser únics i individuals i originals.
0: I d'aquesta tensió neix la moda.
1: Efectivament, davant la infinitat de peces entre les quals podem triar cada matí, seguir la moda ens allibera d'una banda de la dificultat de triar i també de la responsabilitat de fer-nos càrrec de les nostres decisions estilístiques, que poden ser més o menys qüestionables. Si me lo admet, la moda té un cert punt d'arbitrarietat. És pràcticament impossible, diu, descobrir una raó que expliqui les seves creacions. Hi trobem molts exemples d'aquesta arbitrarietat. Abans es deia rosa i rojo, patada en el ojo, no?
0: Sí.
1: I ara aquesta combinació, de fet, es considera trendy, està de moda.
0: Sí, absolutament, tens tota la raó. Que, per tant, la moda va canviant també, potser en funció també del pensament.
1: Efectivament, la moda va canviant i això ens porta a parlar d'una de les idees centrals de Simmel, que és la paradoxa de la moda. Ell va voler donar resposta a per què va canviant la moda, per què evolucionen constantment les tendències. Doncs la resposta que ell va trobar és que la moda també opera com a frontera simbòlica entre classes. Diu que les tendències neixen a les classes altes i són imitades per les classes baixes. Per això, quan un article de moda es torna molt popular i perd el seu element diferenciador perquè tothom l'està portant, la tendència es dilueix i acaba desapareixent. Per això la moda és cíclica.
0: Exacte. Conclusió.
1: Conclusió. Avui m'agradaria concloure la secció reivindicant com la moda, com hem vist, no és un afer banal, si és que existeixen els afers banals, sinó que és un objecte legítim de reflexió filosòfica. Ara m'acabo de sentir com la Miranda del Diable Vesteix de Prada. Per tant, potser sí, ens agradi més o menys, totes tenim una relació
0: segur
1: amb la moda, fins i tot aquelles persones que intenten anar contra ella, d'alguna manera també estan fent una declaració estilística.
0: Segur que sí, perquè la moda és cultura també i forma part de la societat. Doncs n'hem volgut parlar avui amb l'Anaïs Borràs. Anaïs, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
2: La primera pedra.

0: Doncs sí, avui ens anem de viatge. Tenim ganes d'anar no gaire lluny i ho fem amb l'Albert Pedrol. Albert, molt bon dia.
1: Hola, Noé, bon dia, què tal?
0: Company d'esports i que li agrada també viatjar. De tant en tant el rescatem i avui per parlar d'Amsterdam, perquè veu anar-hi fa molt o què?
1: Va, fa unes setmanes. Vam aprofitar un pont i vam anar fa unes setmanes i, escolta, experiència xulíssima.
0: Sí? Et va agradar molt?
1: Sí. Per qui no hi hagi estat, és una ciutat molt xula, plena de canals, que te la pots fer en bicicleta perquè és molt plana. Més allà hi ha més bicis. És un país que hi ha més bicicletes que persones. Vull dir que és espectacular.
0: Es nota, es veu.
1: Sí, ui, es veu, hi ha pàrquings per bicicletes.
0: Diuen que fins i tot hi ha embotellaments de bicicletes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i allà totes les preferències estan les bicicletes. Vull dir, sí. Primer van les bicicletes i després vas tu. Saps què vull dir?
0: Ja.
1: Dic vas tu perquè jo no la vaig agafar. Jo sóc bastant sapastre amb les bicicletes. Però vaja, per qui en sàpiga, que segurament és el 99,9% de la gent, que també faci algun fritura en bicicleta, que està molt bé, és molt interessant, perquè també veus la ciutat des d'un altre punt de vista. I els free tours, suposo que això és el que diu tothom. Per mi una obligació arribar al lloc, en aquest cas a Amsterdam, fer un free tour, fer-te una idea de la ciutat dels
0: turistes
1: importants.
0: Sí.
1: General. I després moure tu per la banda que vulguis i aprofundir en els punts que tu vulguis.
0: Ara deies que no havia anat en bicicleta. No anar en bicicleta també és fàcil de moure't per
1: sí,
0: la ciutat?
1: Sí, és molt fàcil de moure allà.
0: Transport públic, eh?
1: Sí, els busos i els trams, sobretot, funcionen molt bé. A més, la ciutat tot es concentra molt al centre, per tant, diguéssim que tampoc és molt complicat, no has de fer llargues distàncies, per tant, va molt bé. I ja et dic, realment també és molt passejable pel centre, vull dir que és molt xulo, i el transport públic funciona molt bé, no com altres ciutats, com per exemple Roma, que qui hagi estat sap que el metro no funciona gens bé, perquè és allò que cada vegada que excaven per obrir una nova línia, troben una relíquia i llavors ho han d'aturar, és una història curiosa, però Amsterdam sí, tant el bus com el tram va funcionant d'allò més bé, sí.
0: Veu estar-hi 4-5 dies en total?
1: Sí.
0: És prou? És suficient
1: sí,
0: o què?
1: Sí, és suficient i sobretot també et dona temps a fer algunes excursions a pobles propers que valen molt la pena i que en un dia pots fer els tres pobles perfectament. Mira, el primer és d'un nom impronunciable, que perdoneu-me els neerlandesos que m'estiguin escoltant, que és Sants, que conegut popularment com el poble dels Molins. Mm-hmm. És molt xulo, val molt la pena, està només a un quart d'hora en bus o en tren, està molt xulo. Després, altres poblacions més conegudes, per exemple, Volendam, que és un poble molt petitet en mar, que està molt xulo. Edam, que és el dels formatges, mm-hmm, que també està molt xulo. I jo crec que en quatre dies et permet fer-te una idea del que és Amsterdam, que val molt i molt la pena, i també un dia dedicar-lo a aquestes tres poblacions que estan, diguéssim, a l'àrea metropolitana d'Amsterdam, que estan molt bé. I a part d'això, coses a fer, doncs, com et deia, els free tours, és una ciutat xulíssima, plena de curiositats, d'entrades, és una ciutat construïda i un país construït en gran part a sota del nivell del mar, per això es diu Països Baixos, Netherlands. No confondre, que això és l'altra història. Com li diem, Holanda o Països Baixos? No, Països Baixos. Holanda és una regió, és un districte, el districte econòmic més potent dels Països Baixos, per això tota la vida s'ha conegut com a Holanda, perquè era el districte important, però no els Països Baixos. Clar, aleshores té molta història, perquè és un país fet a partir de preses, dams, no?, que amb aquestes preses han controlat, i controlen encara avui dia, que l'aigua, diguéssim, al nivell del mar no pugi, i que ells puguin seguir vivint. És una ciutat plena d'història, marcada també per l'Holocaust, la vida d'Anna Frank, que tothom la coneix, pots visitar el museu a casa seva, també un barri, una ciutat que hi ha el barri vermell, que és amb l'etern debat de què fer amb el barri vermell. Ells també el tenen. Si desplaçar-lo fora de la ciutat, si mantenir-lo allà.
0: Diguem que és la part on està tota la prostitució,
1: sí,
0: aquests aparadors de dones a primera fila.
1: Mira, ens ho van explicar. La història és curiosa. Només són dones i persones transsexuals. No hi ha homes perquè, tot i que van voler posar homes allà en aquells aparadors, la gent no hi anava. I llavors el neerlandès és una persona molt pragmàtica i va veure que si allà hi havia homes, doncs el turista no hi anava i que només hi havia demanda de dones. Llavors, només hi ha dones i persones transsexuals.
0: Yeah.
1: I amb això fan.
0: I ells mateixos tenen el debat de si això té cap mena de sentit, no?
1: Sí, perquè al final ells han fet un estudi i han vist que el turisme que, diguéssim, que reuneix el barri vermell és turisme bàsicament de borratxera, mm-hmm, i que no deixa diners. I qui deixa diners és el turisme intern dels Països Baixos.
0: Yeah.
1: Per tant, ells consideren el barri vermell sí, però ara fins i tot el volen fer de pagament i fora de la ciutat. perquè sí que és veritat que durant la nit l'ambient que hi ha allà realment és per fer-se'l mirar.
0: Decadent.
1: Sí, és bastant decadent i molta gent, doncs, evidentment, beguda i no és xulo.
0: Doncs aparquem aquesta zona, sí. I suposo que també...
1: Però és un debat intern xulo, el del, sí, no? El del Barri Vermell.
0: Clar,
1: sí,
0: perquè a
1: sí,
0: més
1: sí.
0: És extrapolable a totes les ciutats i a tot arreu, no? És un debat que...
1: Exacte, sí.
0: La legalització de la prostitució, etcètera, etcètera.
1: Total.
0: Igual que els coffee shops, no?
1: Igual que els coffee shops, ui, sí, allà n'hi ha per tot arreu. Clar, és que és el que et deia, és una ciutat amb molta història i amb molts debats, perquè els coffee shops, per exemple, aquests sí que viuen molt, per exemple, de gent que ve de fora. Els Països Baixos no és un país productor de marihuana, de cànnabis, però en canvi la venen, perquè l'han legalitzat. Aquí la venen, a gent que ve de fora. Qui és un país exportador de cànnabis? Mira, Catalunya i Barcelona és una ciutat que produeix i exporta molt, però en canvi no la deixa consumir legalment. Llavors, què fa? La gent va allà a consumir una cosa que tu has produït...
0: I que, a més, es fa un comerç il·legal des d'aquí, però en canvi allà...
1: I la pagues molt més cara.
0: I la pagues molt més cara. Clar,
1: llavors la gent t'explicava, els free tours, per exemple, en castellà deien, no, és que aquí es produeix, tu vas allà, la consumeixes encara molt més cara, però l'estàs produint tu. Llavors el neerlandès això ho ha sabut jugar molt bé. És com, me la portes i jo te la venc a tu més cara. Perquè tu no el que et vull dir és que hi ha molts debats.
0: Sí, i en allà s'enceten. No sé si veu menjar molt bé.
1: Nosaltres som d'aquells que anem a buscar sempre el menjar local, que als Països Baixos és complicat. Coses que pots menjar.
0: A
1: la teva pregunta, no.
0: No.
1: Vale? Però es poden buscar coses. Bé. Per exemple, allà és molt típica l'arengada, que li diuen el herring, que és una mena de sardina que tu te la menges crua.
0: Que aquí també la mengem igual, no? O no la fan de la mateixa manera?
1: Sí?
0: L'arengada és aquesta sardina, el que abans es deia, la sardina de casco.
1: Sí, vale, pot ser.
0: És molt antic, això, Albert, ja ho veig.
1: Ja. Vale, doncs allà és supertípica. Llavors la gent se la fot, diguéssim, amb ceba i cogombret, vale? I allà és molt típica. En castellà seria un tentempier.
0: Et va agradar, tu? La vas provar?
1: A mi sí. A mi em va agradar, però jo entenc que no és per tots els paladars.
0: Val.
1: Vale? L'estampot, que és un puré de patates amb verdures, com una mena trinxat de la Cerdanya, que em perdonin els de la Cerdanya, amb unes salsitxes a sobre, vale? Que això també és molt típic d'allà, i hi ha una cosa que es diu l'estrupel waffle, que és una mena de massa de galeta amb caramel a dins i que li pots posar el topping que tu vulguis, però no tenen massa més que això.
0: Ja.
1: Però qui vulgui menjar neerlandès, si busca una miqueta es pot. Però és un país i una ciutat amb tot el menjar internacional que
0: clar,
1: et puguis tirar a la cara.
0: Dir, si no, vas de pizzeria i ja està, no? I
1: sí,
0: et garanteixes
1: el que tu vulguis. Però, home, ja que vas allà, doncs mira.
0: Clar, no? i tant. Nosaltres molt, molt pendents del menjar autòcton.
1: Sí.
0: Sí, senyor, doncs escolta, ho recomanaries a qualsevol?
1: Ho recomanaria
0: i a qualsevol
1: moltíssim.
0: Època de l'any?
1: Sí, mira, ara comença l'època de tulipans, em penso, per tant, si enganxeu època de tulipans ara a la primavera, doncs entenc que deu ser molt més xulo.
0: Fantàstic.
1: Sí. I ja et dic, és que l'arquitectura és molt singular, cases que estan torçades, que estan a punt de caure, perquè Amsterdam és una ciutat construïda sobre terrenys pantanosos, per tot això que et deia de l'aigua, llavors les aigües es mouen, les cases es mouen, llavors les han d'enclar bé amb uns ferros que travessen de punta a punta la casa perquè si es mouen, almenys es moguin totes d'una peça. Hi ha unes cases molt famoses que es diuen dancing houses, crec que es diuen, que estan totes torçades. I és patrimoni de la humanitat perquè no ho poden tocar.
0: Sí,
1: és molt xulo.
0: Arquitectònicament també, eh?
1: Sí, i els preus similars als de Barcelona potser una mica més alts.
0: La butxaca se'n ressentirà una miqueta, no?
1: Una miqueta, sí. Ja. Però
0: bueno, Barcelona és tan cara que al final no te'n ressents tant.
1: Sí.
0: Doncs escolta, anirem a Amsterdam per recomanació de l'Albert Pedrol.
1: Molt xulo, realment és molt xulo. Sí.
0: Moltes gràcies, Albert.
1: A vosaltres, com sempre, sempre un plaer. Està la
0: igualment,
1: primera pedra.
0: Igualment. Anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Avui, novetats per tots els aficionats a fer selfies. Iniciatives recents els ho posen la mar de fàcil. M'agrada. Som a Blanes, considerada el punt d'inici de la Costa Brava. Efectivament, la petita península de Sa Palomera és el penyal que indica el tipus de costa que trobarem fins a arribar a Cadaqués i més amunt.

0: Mar i muntanya que es besen de manera permanent i que ofereixen uns racons bellíssims pel bany i la navegació, i clar, per la fotografia. Ara, quan hem hagut de fer l'enquadrament perfecte i a més volem sortir-hi, aleshores és quan el braç no hi arriba, el trípode trontolla i en comptes d'un moment simpàtic esdevé un mal de cap sempre mal resolt. Doncs a Blanes, pensant en les millors imatges i souvenirs de la vila, han ideat la ruta dels 8 punts selfie.
1: N'hi ha 8 punts, 8 punts selfies on la gent podrà prendre una instantània gràfica de llocs emblemàtics de Blanes. Hi ha la seva explicació amb un codi QR i ho hem fet doncs, això perquè quan la gent arribi a Blanes tingui un atractiu més.
0: El regidor Joan Felip apunta l'objectiu i la veritat és que facilitar enquadrament i suport són essencials per aconseguir la millor selfie que penjarem a xarxes. I ho han aconseguit.
2: Júntense, por favor, tomo dos a color, una selfie. Oh, miren qué selfie.
0: Els llocs escollits per a la ruta són el camí de Ronda Cala Bona per capturar la natura més salvatge, Castell de Sant Joan per captar tota la badia de Blanes, Port Pesquer, Port Esportiu, Platja de Blanes, Sa Palomera, Portal Costa Brava, el Palau Vescomtal i la platja de Sabanell. Llum, color i romanticisme.

0: Tant de bo aquesta iniciativa blanenca per a la creació d'espais instagramejables tingui imitadors i, clar, sempre deixant el talent del fotògraf, la lliure iniciativa per escollir el lloc que vulgui per difondre'l urbi et orbi amb la seva empremta personal.
1: Gràcies, Blanes.
2: Molt que tot just desballugui la barca. Sí, la barca.
3: La primera pedra, amb Noemí Polls.
4: Us imagineu un món amb quantitats però sense nombres, amb temps però, per exemple, sense calendaris, amb magnituds però sense mesures? Doncs seria molt difícil de viure i també encara més de conviure. I per què parlem de tot això? Doncs per veure la importància de la metrologia. El 20 de maig és el Dia Internacional de la Metrologia i en volem parlar amb l'Anton Obanell, matemàtic, divulgador científic. Anton, molt bon dia.
5: Molt bon dia, Noemí.
4: Doncs amb ganes de saber la importància d'aquest dia. Per què és tan important celebrar aquest Dia Internacional de la Metrologia? Què va passar un 20 de maig?
5: Un 20 de maig, a l'any 1875, es va signar la Convenció del Metre, a París, que inicialment va ser signada per 17 països, però avui són molts països, pràcticament.
4: Clar, pràcticament tots tothom,
5: món,
4: no? Sí.
5: Clar, perquè mesurar, tu ara ho deies, què passaria?
4: És que si no ho puc imaginar, món, si no tinguéssim calendaris o si no tinguéssim un metre per saber...
5: Capacitat de mesurar, clar. Clar. Deia, una frase que s'atribueix a Lord Kelvin, deia, mesurar és conèixer. I, per tant, quan nosaltres, un fenomen, qualsevol aspecte, que un pes, una longitud, una distància, la podem quantificar, li podem posar un número, ho coneixem, no? I això és important. I a mesura que hem pogut anar coneixent el fons de l'univers, també ens ha interessat tenir unitats de mesura que ens permetessin anar tan lluny, o que hem anat coneixent el fons de l'àtom, també ens ha anat bé tenir submúltiples del metre que
4: clar,
5: ens permetessin.
4: Clar, han anat canviant també, no? Clar. Perquè potser al principi l'home era el centre i tot es mesurava
5: sí,
4: en funció d'ell, i després
5: exacte.
4: Parlem d'univers i parlem d'àtoms,
5: sí.
4: I les dimensions també canvien. Clar.
5: Les primeres mesures són, tu deies, antropomòrfiques, és a dir, allò de que l'home és la mesura del seu món, allò que deien els clàssics, doncs bé, en principi era així, i així tenim els pams, els braços, els peus, les polzades, no? És a dir, sembla una lliçó d'anatomia, i són mesures, no? Però clar, després això es va haver d'unificar, no?
4: Perquè... Clar, això és el que anava a dir, si cadascú tenia la seva mesura, tampoc funcionava bé.
5: Clar, no anava bé ni pel comerç, ni per aquella ciència més incipient, tampoc anava bé. Clar, uh-huh. Hi havia, no sé, en el nostre territori hi havia pobles que estaven un al costat de l'altre i que tenien... El pam era diferent d'un poble a l'altre, per
4: clar.
5: Exemple, no? Vull dir, n'hi ha molts, no? I això també ha deixat...
4: Aquestes... Ja parlant, per exemple, entre Girona i Barcelona.
5: Oh, i més propers, inclús. Sí. Entre Girona i Barcelona, per exemple, el pam de Girona era 0,1944, el que seria 19,44 centímetres. En canvi, el de Barcelona era 19,49. Bueno, al revés, el de Girona era 19,49 i el de Barcelona era 19,44. Però el de Castelló era 22 centímetres i 65.
4: Tenien la mà més gran, o què?
5: Tenien la mà més gran, exacte. Però fixa't en una cosa. Per exemple, la vara, no? Que la vara és mitja cana, aproximadament 4 pams, no? La vara de Terol mesurava sí. 0,768 metres, és a dir, uns 76,8 centímetres. La vara de Castelló era, en canvi, molt llarga. Era 0,906 metres. És a dir, era molt més llarga la de Castelló que la de Terol. Per tant, et proposo un negoci.
4: A veure.
5: Anem a comprar tela a tant la vara... a Castelló, que les vares són llargues.
4: Clar.
5: I llavors, la venem al mateix preu, no especulem. La venem al mateix preu a Terol, no?
4: Sí.
5: Que les vares són curtes, sortiran
4: sí.
5: més vares.
4: Ah.
5: I, per tant, guanyarem... Només així, guanyaríem el 18%.
4: Home, em sembla fascinant, perquè, clar, hi hauria alguna persona que acabaria perdent diners, segur.
5: Clar,
4: i d'altres que n'acabarien guanyant.
5: Qui controlava les mesures, de fet, controlava el mercat.
4: Clar.
5: I això era molt, molt important, Vull dir que,
4: sí,
5: que
4: sí.
5: es havia d'anar amb molta cura en aquest sentit.
4: Mm-hmm.
5: I això ha deixat rastre a la nostra llengua, per exemple. Anem a pams, o no a midis els altres amb la teva cana, o diferents vares de mesurar. Tot aquest rastre en la llengua ve d'aquelles mesures antigues.
4: Que bo, és veritat.
5: O inclús a la ciutat. Per exemple, el carrer Portaferrissa,
4: sí.
5: hi havia una muralla, una porta a la muralla de Barcelona, que era la Portaferrissa, perquè hi havia un ferro
4: sí.
5: que era una mesura oficial de Barcelona, en el segle, em sembla, 13.
4: Que bonic.
5: Ah, que curiós.
4: Molt. Eh? I al final, el 1585, hi ha un primer intent d'unificació, no?
5: Sí. Sí, les Corts de Montsó intenten fer una unificació, però el que van fer va ser un inventari de mesures que és molt maco de veure. Eh?
4: Clar,
5: és això
4: perquè
5: que dius...
4: teníem una mica d'ordre, van intentar posar una mica d'ordre.
5: Una mica d'ordre, però unificar no ho van aconseguir.
4: No, és clar, perquè ningú volia renunciar a la mesura, no?
5: Clar. I van haver d'esperar la Revolució Francesa.
4: I què va passar a la Revolució Francesa?
5: Un crit dels revolucionaris era, doncs, una sola llei, una sola justícia, una sola mesura, no? Però quasi mesura en el sentit, no metafòric, sinó en el sentit de unitat de mesura, no? Perquè això significava, d'alguna manera, unificar també el comerç i evitar... irregularitats en aquest sentit. Mm-hmm. I llavors ells ja abans d'un any de complir un any la revolució ja van demanar a l'Acadèmia de Ciències que pensés una mesura acceptable per tots els temps i per tots els pobles. Així, ho diuen literalment així, en tots els temps i en tots els pobles. I llavors, doncs, l'Acadèmia de Ciències va estar pensant quina mesura podríem agafar. I llavors ens vam proposar, després quasi d'un any de donar-hi voltes, no? Vam proposar a l'Assemblea que van posar tres possibilitats, però es van quedar amb aquesta, que és molt maca, de veritat, Noemi. Van dir, agafem com a mesura, agafem el meridià que passa, un meridià de la Terra, bé, tots els meridians són com cercles màxims que passen pels pols. Estem d'acord, no?
4: Sí.
5: Doncs agafem una quarta part d'un meridià que va del Pol Nord a l'Equador, no? I ho mesurem, ells mesuraven, en aquell moment no hi havia metres, ells ho havien de mesurar amb una unitat que es deia la toesa, no? Però bueno, ells ho mesuraven. Mesurem això i dividim aquesta longitud en 10 milions de parts. Doncs una d'aquestes...
4: Per què 10 milions?
5: No, perquè sortia molt rodó. Ah. I una d'aquestes parts en diem metre, del grec metron, que vol dir mesura. És magnífic, perquè fixa't, agafen una referència cósmica o planetària, d'alguna manera, no? És a dir, la referència és la pròpia dimensió del planeta Terra, no? La longitud d'un meridià. En aquest cas, agafem un quart de meridià. Ho divideixen per un número ben rodó. Un 1 seguit de 7 zeros. Més rodó ja és difícil, no? I els hi queda una cosa humana, un metre. T'imagines que hagués quedat, doncs, una cosa molt llarga, hagués sigut difícil d'utilitzar en la vida de cada dia. Si hagués quedat molt curt, no hagués sigut tampoc útil. Però un metre és molt humà, no? Quasi el podem senyalar amb els braços, no? I això, doncs, és magnífic. Jo m'agrada aquesta, diguem-ne, aquest equilibri entre la referència planetària i dividint per 10 milions i queda una magnitud tan humana com
4: exacte,
5: el metre.
4: Tan humana i tan utilitzada que, al final, tot ho medim així, ja.
5: Clar. Ara, tot
4: acaba traduint-se en metres.
5: Clar.
4: Perquè també abans les terres, depèn de quina zona, València, una hectàrea o...
5: Oi?
4: També
5: la quartera, per exemple.
4: La quartera.
5: Això és molt maco, allò de les terres és molt divertit.
4: Sí.
5: Perquè te trobaries la quartera, que és una mesura de les terres, és veritat, de la superfície, però també és una mesura de capacitat, del gra. I molt sovint es produeix això, que una mateixa mesura per al gra, per la capacitat, és una mesura de superfície. Per què? Perquè una quartera de superfície és la superfície que un bon sembrador podia sembrar amb una quartera de gra. Ah, que és maco.
4: És preciós.
5: I el jornal també té origen d'aquest... Tornem a estar amb què? L'home, en aquest cas l'activitat humana, està al centre o a l'origen d'això. I això és molt maco. Però fixa't en una cosa, perdona.
4: No, i tant. Estic aquí amb la boca oberta.
5: No, és que m'enrotllo perquè és molt maco el tema. Clar, jo he dit molt fàcil. Bueno, mesurem el meridià del Pol Nord.
4: I ja m'imagino que devia ser tan fàcil.
5: Ningú havia arribat al Pol Nord.
4: I
5: l'Equador realment eren zones bastant inhòspites, no? Tant a Àfrica com a Amèrica del Sud. La cosa era complicada. No? Llavors, es va mesurar un arc de tot aquest meridià, més o menys d'uns 10 graus de latitud. No? I aquest arc es va escollir entre Dunkerque i Barcelona.
4: Ah, sí?
5: Sí, i és del meridià de París, el meridià que passa per París. S'extén entre Dunkerque i Barcelona. De fet, De fet, entra al mar per Ocata. Però bé, Barcelona va ser un punt important en les mesures. I com ho mesuraven? No anaven agafant una unitat i allò, no podien, sinó que feien una tècnica que es diu de triangulació. Feien uns triangles entre pics, normalment pics de muntanyes, llocs elevats, que tenien visió entre ells. I anaven fent una cadena.
4: Era molt exacte, això, per això?
5: Sí, sí, ho era, sí, perquè ho feien amb una enorme exactitud. De fet, hi han valoracions dels errors que feien, i en aquesta mesura, després d'extrapolar aquests 10 graus de latitud a tota la quarta part del meridià, em sembla que hi va haver una diferència d'uns 60 metres sobre els 10 milions de metres.
4: Home, doncs, déu-n'hi-do, la precisió.
5: Molt. Però hi van deixar, hi van posar... És una d'aquestes grans aventures científiques, la mesura del meridià de París.
4: Sí, sí, sí. No, i a més és que ho van fer també que fins avui dia, no?
5: Clar, sí, sí.
4: Fins avui dia.
5: A vegades diem, hem arribat a la Lluna, això va ser una aventura científica, però aquesta també.
4: Segur. No? I el 20 de maig és el Dia Internacional de la Meteorologia. Què es farà? Com es celebra això? Es fa alguna cosa especial?
5: Bé, hi ha llocs que sí, que celebren coses.
4: Com a matemàtic? Fas alguna cosa especial?
5: Jo no, però sí que alguna vegada hem anat en algun vèrtex geodèsic a fer com una trobada de matemàtics i dir, mira, des d'aquest vèrtex veiem, per exemple, des del Puig Sant Calm, veiem la Mare de Déu del Món, el Roca Corba, que és el que els aquells científics que van venir aquí a mesurar-ho entre el 1792 i el 1794, és a dir, pocs anys després, quan ho va decidir l'Assemblea Nacional, ja van començar les mesures, no? Doncs, dius, aquells científics van estar aquí. I ells, per exemple, tenen un llibre que el tenim a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona i que és realment un llibre d'aquests que es conserven, però amb molt de cura. I ells expliquen, doncs, les petites aventures que tenien. Per exemple, el Puig Sa Calm, que va ser un en diem, vèrtex geodèsics d'aquests punts, des dels quals es veuen altres punts i es poden anar fent triangles, com una cadena que va seguint el meridià. I gràcies a aquests triangles podem mesurar el meridià, que és guap.
4: És fantàstic.
5: Doncs el Puig Sa Calm va ser un d'aquests punts, perquè el meridià de París quasi passa pel Puig Sa Calm. I més encara, quasi passa per el cim del Matagalls. És a dir, si tu vas al Matagalls i vas nord, passaries quasi per el Puig Sa Calm. I si continues cap al nord, no només aniries a París, sinó que et posaries a dins de la porta de l'observatori, pràcticament.
4: Tot quadra.
5: Sí, és molt maco.
4: Doncs avui n'hem volgut parlar amb l'Anton Aubanell, que perquè vam arribar al 1875, no?, que és el dia en què s'acaba de...
5: Sí, amb què
4: la convenció
5: del metro.
4: Exacte. Sí, però encara veig que volies dir alguna cosa.
5: Sí.
4: A veure,
5: De fet, aquí neix el metre internacional, però abans hi va haver el metre definitiu, en el 1799 ja comença. Però volia dir una cosa, per si els nostres
4: oients
5: de Barcelona ho volen celebrar. Barcelona té un monument en aquesta aventura.
4: Ah, sí?
5: I el tenim a la plaça de les Glòries. Ah. Allà hi ha una escultura que reprodueix un tros de l'escorça terrestre des de Dunkerque a Barcelona, i que va ser un regal de la ciutat de Dunkerque a la ciutat de Barcelona. Ah, que és guapo!
4: Que bonic!
5: I ara l'han deixat guapíssim i es pot visitar a la plaça de les Glòries.
4: Doncs amb aquesta passió que ens ha contagiat l'Anton Aubanell, hem volgut retre homenatge a aquest Dia Internacional de la Meteorologia, que és el 20 de maig. Per tant, Anton, moltíssimes gràcies per contagiar-nos aquest amor que tens cap a les matemàtiques i que ens el contagies a tots.
5: Gràcies, a mi. Merci.
4: Que vagi molt bé.
5: Merci.

0: Parlem d'economia, ho fem amb l'Oriol López Villena. Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que és l'autor del llibre 43 maneres de fer més i millors diners a l'empresa.
1: Ho he dit bé? Sí, senyora, exactament així.
0: I a més també és l'autor del llibre Creix i Prospera, que és l'anterior en aquest últim, i que en vam parlar aquí la primera pedra, però sí. Avui volem parlar del món de l'empresa, que és on sempre ens movem, i exactament de com reaccionar a situacions imprevistes.
1: Exacte. De com, el que jo en dic, dirigir amb intuïció.
0: Dirigir amb intuïció, i m'agrada, perquè moltes vegades volem racionalitzar tot.
1: I no tot es pot racionalitzar.
0: I de vegades l'instint també li hem de fer cas, no? Té un sentit.
1: Sí, de fet, per exemple, jo sempre poso l'exemple, tu saps que parlem de tennis alguna vegada, no? Mm-hmm. Llavors, el tennis a vegades la gent es pensa que és un esport de pensar, però en realitat és tot el contrari. Si tu penses, o sigui, si t'arriba una pilota fàcil i et poses davant de la xarxa i has de pensar, acabes fallant, sempre. Ja. D'acord? El tennis és un esport que és d'intuïció. És un esport on la pilota t'arriba molt ràpida i has de prendre una decisió molt ràpida sense saber exactament com anirà. Uh-huh. I això és una mica l'empresa. Però en el tennis com ho fem? O sigui, reaccionem d'una manera proactiva. És a dir, ràpidament sabem que ens arriba la pilota i l'hem de colpejar i que vagi a l'altra pista, no? A l'altre costat. I hem de ser molt ràpids, també. I en tercer lloc hem de resoldre el problema que ens ha arribat, que és una pilota que nosaltres no hem de fallar. Per tant, això en el tennis s'entén molt bé. Com a l'empresa és una mica el mateix, és a dir, rebem un problema basat en un client que ens demana una cosa estranya o que s'ha queixat, un treballador que marxa, un treballador nou que entra, algú de la família o dels socis que està posant un problema. Estic dient només coses negatives, però també poden ser oportunitats.
0: Clar, també.
1: De negoci. O...
0: I les has d'intuir.
1: Correcte. Llavors, aquestes coses t'arriben i tu ràpidament has de ser capaç de decidir alguna cosa. Ni que sigui d'acord, estudia amb un més calma. Però has de poder-ho decidir. Si ho frenes, alentiràs el procés i potser no podràs aprofitar aquella oportunitat.
0: Mm-hmm. No? I tu comparaves abans també amb coses molt quotidianes, com per exemple tenir fills.
1: Sí. Per què? Perquè com ho fem, això? És a dir, com aconseguim dirigir amb intuïció i que les decisions siguin, podríem dir, el més correctes possibles? Doncs aprenent dels nostres errors passats, de les nostres encerts passats. Nosaltres, tu tens fills, oi?
0: Sí, sí, sí, dos fills.
1: Tens dos, perfecte. Llavors, quan en tenim dos, amb el primer, suposo que com tots, doncs, amb el primer intentes llegir-te llibres...
0: Te'ls has llegit tots.
1: Has intentat aprendre moltes coses, i llavors, quan surt el nen, no?, o la nena, quan surt, comences a improvisar.
0: Sí.
1: I ja està. O sigui, sí, tot sí. El que es planifica no serveix per res perquè estàs improvisant.
0: Exacte.
1: Però no improvises, en realitat.
0: Clar, és el que anava a dir. Una improvisació bona és aquella que surt de fruit d'anar-te preparant. Perquè
1: exacte. Per tant, estàs improvisant,
0: també
1: però no estàs
0: improvisant. També quan jugues a tennis, exacte.
1: Estàs gestionant amb una intuïció. Al tennis entrenem, no? Això vol dir que l'encertem sempre? No, vol dir que, home, tenim una base. De fet, amb el segon fill, segurament ho fem una mica millor. Amb algunes coses, no amb tot, no ho fem perfecte, però ho fem una mica millor. Per tant, aprendre constantment com a empresari és important, és bàsic, perquè si no constantment, si tu et quedes ancorat amb el que sempre has fet i no aprens de les situacions, i no aprens de l'entorn, i no llegeixes, no t'asseus amb altres empresaris, el que passarà serà que no milloraràs en la teva presa de decisions, perquè no sabràs més coses. I per tant, la teva intuïció et fallarà molt més sovint. Perquè la intuïció no falla és d'aprendre. La segona cosa és saber ben bé a què jugues. És a dir, si tu ets una empresa que... O sigui, saber dir que no ràpidament a coses que ja ràpidament es veuen que no. Si jo has de tenir un sentit. No? Jo soc una persona que necessito llibertat a l'hora de treballar. Per tant, si a mi em veu una oportunitat que ja d'inici veig que em treu llibertat, he de ser prou ràpid com per dir no. No? És a dir, no cal analitzar, no cal fer tota la feinada si al final lo bàsic ja no es compleix. I això només es fa quan et coneixes bé a tu mateix i quan coneixes bé la teva empresa. Què faig i què no faig?
0: Per tant, ens hem de preparar per ser intuïtivament eficaços.
1: Ah, exacte. I per últim, no podem esperar a saber-ho tot.
0: Clar.
1: És a dir, el líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res, o sabent poques coses. I hem de saber prendre decisions sense tenir tota la informació.
0: Mm-hmm. Seria una mica la resiliència, també, eh? És a dir, adaptar-se a les situacions que no estaven previstes.
1: Sí, i de fet, és així, és la resiliència, però encara aniria més. És el que diu Nassim Taleb de l'antifragilitat. És a dir, de fins i tot sortir millor gràcies a haver pres una decisió prou àgil que et dugui a un lloc on potser no haguessis anat si t'haguessis esperat.
0: Mm-hmm. Jo crec que és molt pràctic fins i tot per la vida mateixa, eh? No estem parlant només d'empreses, sinó que estem parlant de vida.
1: Bueno, i de tenis.
0: I de tenis, home, doncs mira, i de fills.
1: Exacte, i de fills, imagina't.
0: Doncs Oriol, com sempre un plaer parlar amb tu d'economia i de les coses més domèstiques.
1: Exacte.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Joan Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem al cinema.
1: Sí.
0: Que riurem, em sembla, oi?
1: Sí.
0: Però és original.
1: T'haig de dir que la vaig veure amb una certa reserva. De fet, em volia veure una altra que no estava en projecció. I aquesta sí, i vaig anar. I, francament,
0: prou
1: molt bé.
0: Sí,
1: i la sala, t'haig de dir que estava bastant plena.
0: Ah, sí?
1: A més, ens ha arribat, sí, ens ha arribat doblada al català. El que fa és adaptar un conte en el qual unes ovelles fan de detectius, de detectives. Què et sembla?
0: Em sembla molt bé. He vist el trailer i pinta molt bé.
1: Pinta molt bé. The Sheep Detectives. If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock. A veure, què?
0: Molt poètica, més a més.
1: I la cançó aquesta...
0: Ah, boníssima.
1: Sí. T'haig de dir que és de les pel·lis on la gent va trigar com més estona a alçar-se una vegada va acabar la projecció.
0: Ah, sí?
1: Perquè, de fet, els crèdits finals van amb aquesta cançó. Jo crec que potser...
0: És per la cançoneta. Està...
1: És una teoria no barata, no, al següent.
0: Però, mira, de butxaca.
1: Què vols que et digui? M'agrada
0: que
1: dir-la amb aquesta cançó.
0: Que sí, que és
1: a veure, bona. El Hugh Jackman és un pastor que té tot un ramat d'ovelles. Ell viu amb una caravana molt xula, al mig de la campiña anglesa, és a dir, un lloc, un poblet petitíssim, on tu i jo aniríem ja en el vol d'aquesta tarda cap allà, encarregar-nos del ramat, què et sembla?
0: Em sonaria fantàstic, la idea.
1: I aleshores, ell el que fa és, cada dia, els hi explica a les ovelles un conte, abans d'anar a dormir, un conte sobre detectius. De manera que les ovelles el que fan és anar a pensar, i entre elles, una vegada se'n van cap a dormir, doncs es van explicant qui serà l'assassí, qui és el mort, és a dir, com ho anirem aclarint tot això fins a arribar al final. N'hi ha una que, en teoria, és l'ovella més llesta de totes, i després els altres. Però què passa? Que s'han d'encarregar d'investigar un cas de veritat, que és, sí, perquè troben mort el seu pastor, el Hugh Jackman, que fa com una aparició, diguem-ne, que bastant estel·lar, perquè
0: al cap
1: d'una estona... Sí, tot i que després algunes aparicions. I l'altra actriu, que també surt poquet, que diguem-ne que participa d'aquesta pel·lícula, potser per divertiment, és la que ens agrada molt a tu i a mi.
0: Ah, sí, l'Emma Thompson.
1: L'Emma Thompson, sí, que fa d'advocada, que és la que s'encarrega de gestionar l'herència del pastor Casal, perquè li apareix aquí una filla que sospitosament ha arribat el dia abans, després també hi ha un periodista que ha anat al poble per veure quina és aquesta fira que fan, i l'altre personatge principal és un policia, el policia que hi ha al poble, que diguem-ne que hi ha alguns moments que creus que li falta...
0: Bull, com diuen al meu poble.
1: Una miqueta.
0: Sí.
1: Hi ha moments que no, però hi ha moments que sí, si estàs amb aquella indefinició. Total, que bàsicament aquí es tracta d'investigar. I qui investiga? Les ovelles. Que el que...
0: Està bé.
1: Sí.
0: Es personalitzen les ovelles.
1: Es personalitzen les ovelles, entre elles parlen i s'entenen, clar, amb els humans això sí que no, però se les empesquen per fer arribar alguna pista de quin és el camí que s'ha de seguir per part de l'investigació oficial. Molt bona, t'haig de dir que molt divertida, t'ho passes molt bé, i jo crec que és et passes una bona tarda al cinema. Les ovelles detectives, la pots veure en català o la pots veure en versió original, el que tu vulguis. I l'altra, aquí ja és
0: sèrie
1: molt més...
0: Sèrie televisiva,
1: sí,
0: ara parlem.
1: T'haig de dir que és de les... I a més, això ho he vist en bastantes publicacions a les xarxes, que la qualifiquen com una de les millors, si no la millor sèrie que pots trobar ara a les plataformes. Es diu Legends. Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word. Això és el que és una llegenda, que ho ha explicat el inspector de la policia britànica. Estem situats als anys 80, per variar, continuem a la Gran Bretanya, on la droga, l'heroïna sobretot, està matant molta gent, és a dir, ho estan, no només pels consums, sinó també per les xarxes que estan entrant al país. Barreja també una imatge real de quan Margaret Thatcher diu que aquesta és una guerra que pensaran lluitar i dur a terme per aconseguir-la guanyar, i el que fa la policia és agafen agents, bàsicament de duanes, que estan, diguem-ne, que bastant apalancats a la seva feina, bastant avorrits perquè hi ha molt poca activitat i tenen, a més, molt pocs recursos. I la policia el que fa és com si creés un grup d'elit, en base als de duanes, per crear-los una identitat falsa, que són aquestes llegendes, i a partir d'aquí intentar entrar en el món dels traficants de drogues de Liverpool per veure si poden aturar tota aquesta... tota aquesta, diguem-ne, que massacre que s'està produint. Podes dir que les interpretacions...
0: L'Alejandra Palés n'ha parlat molt bé també amb un arracú,
1: sí,
0: i la recomanava...
1: I el Prieto també la recomanava. Aquest dimarts. Doncs
0: com
1: aquesta
0: que...
1: és una altra, és a dir, sí, fem una altra recomanació molt seriosa del bon guió i de les bones interpretacions i de la bona història que té aquesta, aquesta sèrie.
0: Deia que era d'aquestes sèries que Netflix no promocionava, sí, no deia res, i en canvi que sí, eren petites perles.
1: És que si afegíssim els noms de les plataformes com a qualificatius, aquesta seria una sèrie Filmin.
0: Clar.
1: Saps?
0: Ja.
1: És a dir, no és tant de Netflix, perquè la tenen com allà posada. Tot i això està entre les 10 més vistes, estava aquesta setmana a la plataforma, però ells no hi confien, és a dir, mm-hmm, no és allò que et facin la gran campanya publicitària,
0: no,
1: sinó que això és perquè l'anem veient i l'anem recomanant a boca orella.
0: Doncs, mira, que molt bé, m'agraden totes dues.
1: Sí.
0: Molt encertat. La setmana que ve portaràs dues més, no?
1: Sí, senyora. Doncs, o tres.
0: O tres. Ah, mira, molt bé.
1: Què et sembla?
0: Millor encara.
1: Ja veurem com va la setmana.
0: A veure. Doncs, Maria, que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Doncs sí, tenim a Jordi Ramos a Viena. Jordi Ramos, bon dia.
1: Bon dia, Noemí.
0: No podia ser d'altra manera.
1: Que fort, tot l'any esperant avui.
0: Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Espera, explica'ns.
1: Bueno, a veure, clar, això... A veure, s'ha de reconèixer que el Festival d'Eurovisió mou un món, no?, tota una sèrie de gent que, evidentment, en certa manera estem com alienats de la realitat, m'atreviria a dir, perquè, clar, estem a Viena, una gran ciutat com aquesta, milers de persones, tots eurofans, pendents d'una classificació, d'un festival, de tota la setmana, etc. Per tant, bueno, avui és com, saps, vas pujant tota la setmana i avui és el dia que toca fer el cimi, és el més intens de tots, òbviament.
0: Mm-hmm. Et notem la veu una mica ja com a cansada, eh? Et diré, o sigui que... Estàs més bueno, mig adormit.
1: No. A veure, evidentment, aquests són dies intensos i avui doncs, hem d'aguantar força per tot el que vindrà. Però bueno, ha estat una setmana molt intensa en molts motius i, per exemple, gràcies a aquesta que estem sentint, que és Delta Goodrem, que és la cantant australiana, jo ja t'havia dit que era una de les meves debilitats, però aquesta senyora... Que és veritat que nosaltres no la tenim tan present, però que el seu país és famosíssima, i en canvi, i fins i tot a la resta d'Europa, doncs, hi ha molts països que la tenen molt present, perquè, sense anar més lluny, fa 2 anys feia una gira de concerts per tota Europa. Doncs, realment, va... A la segona semifinal de dijous va deixar tothom, no bocabadat, no, lo següent. O sigui, pensa que va arribar al punt... que ha anat pujant a les apostes de tal manera que avui gairebé que s'estaria rivalitzant la victòria amb Finlàndia.
0: Caram.

0: que aquesta ens agrada, Jordi?
1: Aquesta ens agrada. Jo reconec que és que ho té tot. Perquè, clar, t'ho he dit molts cops, que si el ventilador, que si el foc, que si el violí... Ja et vaig explicar que fa 20 anys que no deixen tocar cap instrument a l'escenari d'Eurovisió, i aquesta senyora va ser la primera que ho farà. Per tant, això segur que li dona molta força. I realment és d'aquelles actuacions que sembla que ja han arribat a trepitjar, en aquest cas, Viena, però com a guanyadores. I mira, doncs, fa uns dies t'hagués dit que no hi ha cap mena de dubte, però... No sé, a vegades passa que hi ha sensació de coses que pugen. Jo seria incapaç de mullar-me dient que guanyarà Sau Austràlia, òbviament, no? Però tampoc a hores d'ara juraria que guanyaran ells, perquè, no sé, aquests dos, per exemple, abans d'ahir actuaven al Village, al centre de Viena. Hi ha tot un espai gran, amb un escenari enorme, i tot de zona d'activitats per tots els aficionats d'Eurovisió. I aquests dos van anar a actuar i em van dir, la gent que estava per allà, que realment l'actitud de la gent va ser bastant freda. Llavors, clar, tot i que realment s'ha de reconèixer que per televisió tenen molta força, no ho sé, fa un any estàvem tots parlant de que Suècia ho tenia tot fet i al final Àustria va acabar passant pel davant. Vull dir, qui sap si passa això, no? Realment, jo m'atreviria a dir que a hores d'ara aquests dos seran els grans protagonistes de la nit, evidentment sense obviar Israel. Missa!

0: que és clar, Israel, a més, amb polèmica inclosa, no?
1: Un munt de polèmiques. Ha estat... És a dir, ells teòricament havien canviat tota la normativa del concurs per poder tranquil·litzar les coses i que no hi haguessin problemes i, francament, no et diré que els han multiplicat, però, sens dubte, no han acabat. Vull dir, segueix planant a tot arreu la polèmica de la seva presència. Aquí potser hi ha hagut menys tensió interna, perquè com els països que han fet el boicot, doncs clar, no hi són, i molts dels seus periodistes tampoc han vingut, doncs ja no hi ha aquella tensió que es vivia a l'ambient abans, saps? Però a veure, el New York Times va publicar un reportatge aquesta setmana denunciant les seves pràctiques fraudulentes de captació de vot. Amnistia Internacional ha fet un comunicat denunciant que Israel participi al Festival d'Eurovisió. S'han organitzat diversos actes i manifestacions per tot arreu. Avui hi ha una gran manifestació que s'espera que vingui gent de tota Europa. Veurem què passa també, perquè de ploure i a vegades aquestes coses fan que la gent es quedi a casa, però francament no... I de fet, ara que me'n recordo, va haver-hi una altra cosa dimarts, que és que just mentre actuava aquest noi va començar a haver-hi algunes persones del públic que van començar a cridar per mostrar el seu rebuig de la presència d'Israel, i es va sentir per la tele. I clar, va donar la casualitat que la televisió austríaca, que són els que organitzen aquest any, es van comprometre a que si hi havia crits per la tele no els censurarien, però l'organització, a l'hora de passar aquest vídeo a YouTube, els han borrat. I clar, això també ha aixecat polseguera, no? Ells diuen que estan molt orgullosos d'haver-ho fet perquè són un concurs de música i no de política, i que estan per l'amor i no conservar l'odi a les xarxes. Però clar, no deixa de ser una censura i tota una situació una mica complicada, sobretot perquè en certa manera tothom té assumit que aquesta nit els vots populars se l'emportaran ells, perquè tenen aquesta campanya també organitzada de captació de vot, no? Però bé, potser per això també ha anat pujant a les enquestes. De fet, ara mateix està tercer. Vull dir que... no vull dir la paraula perill, perquè evidentment, mira, si acaba guanyant, doncs serà el guanyador, però qui sap, la veritat és que també va pujant i a les travesses el tindríem, no? I el tindríem a costa d'altres que fins ara apuntaven moltes maneres, com el cas de Grècia, per exemple.

0: Home, és, sona estranya, eh, Grècia, per això també t'he de dir.
1: Sí, però és com una mica com el nou Espresso Macchiato, saps? És un noi així molt divertit, és el, com el rebel, el trapella de l'any, i, bueno, agradava molt, i, bueno, a costa dels altres ha anat baixant. I ja et dic, estava molt ben posicionat, igual que ho estava a Dinamarca.

0: Veurem què passa, no?
1: Totalment. També és cert que, bé, en aquest cas el danès, en certa manera, si mirem la lectura política, se n'havia sortit molt beneficiat de l'època aquella en què Trump estava reclamant Groenlàndia i provocava un conflicte amb Dinamarca, i això una mica doncs, s'ha descafeinat, i també les seves opcions dins de les apostes, que malauradament doncs, una cosa sempre està lligada amb l'altra, però no sé, potser també és una actuació massa contemporània per molta gent, no sé fins a quin punt serà una cosa massiva aquesta nit. I mira, a mi sí, per parlar de gent que em segueixen opcions, sobretot em quedaria amb una, que és la meva debilitat europea d'aquest any, que és França.

0: ens ho havies dit i realment és molt maca aquesta.
1: Bueno, és que la cançó és preciosa. Ella, cada vegada... Bueno, ja no parlo de l'encantadora que és, que t'ho puc certificar, però és que fins i tot aquest prodigi de veu dalt de l'escenari, cada vegada que li han demanat, ha cantat i ho ha fet d'una manera impecable, i no oblidem que és una noia de 17 anys. Vull dir que... Que mira, que fins i tot em diria de quedar-nos amb ella, perquè és que... Quedi com quedi, jo crec que és una cançó, una actuació que serà memorable i que haurem de recordar per tota la història de l'Eurovisió.
0: Sí, senyor. Doncs mira, ens quedarem amb ella i ens explicaràs què passa. Pren nota, pren bona nota, que avui és la gran nit per tu, Jordi.
1: Home, no dubtis pas. Ja. Estem emocionats. Per cert.
0: Què?
1: Recordeu que aquest any Televisió Espanyola no l'emet. Per veure-la, s'ho hem de fer pel canal oficial de YouTube d'Eurovisió. Facilíssim de trobar. Només heu de buscar Eurovisió, gran final, i allà tindreu el vídeo dins del seu canal de retransmissions en directe.
0: Molt bé, doncs Jordi, ja ens explicaràs. Que vagi molt bé.
1: Clar que sí. Bon dia.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 16 de maig del 2026. Va, que ja fa 35 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins poc després de les 9 de la nit a l'altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral, d'un dia que arrenca amb temperatures que certament no es corresponen amb el calendari que toca. Per tant, si ens esteu escoltant encara abans de sortir de casa, abrigueu-vos, perquè tenim temperatures per sota dels 5 graus, 5 en moltes zones de l'interior del país. Hi ha glaçades al Pirineu, termòmetres que estan per sota dels 10, també a la costa, i al migdia, això sí, les coses canviaran una mica. En molts casos l'ambient serà més suau que no pas ahir. De seguida ens ho explica l'Abel Caral. Vinga, que arrenquem un cap de setmana amb molts punts d'interès, per una banda marcat, òbviament, per les eleccions a Andalusia. Avui és jornada de reflexió, però més enllà dels resultats que deixin demà, que només tenen com a al·licient bàsicament saber si el PP necessitarà Vox per governar o no, deixen altres punts d'interès. Per exemple, desencallar el debat de pressupostos a Catalunya, com s'ha vist pels tempos. El procés sembla pràcticament telegrafiat i s'ha de concretar la setmana que ve enmig de la vaga dels docents, que segueix sent intensíssima a Catalunya. En parlarem de tot plegat en un cap de setmana marcat esportivament per diverses qüestions. Una, la final de la Copa de la Reina avui mateix amb el Barça, amb la possibilitat d'alçar-se amb el títol. L'arribada a Catalunya del Mundial de MotoGP al circuit de Montmeló, amb les dificultats de trànsit que sol provocar. I per la penúltima jornada de Lliga, que està tenint molta més tensió i dramatisme del que s'esperava, tant per l'Espanyol com pel Girona. I mentrestant, a Viena, avui és el dia del Festival d'Eurovisió més polèmic de la història, amb el boicot actiu de diversos països amb molt de pes, com els Països Baixos, Irlanda, Espanya, Islàndia, per la presència d'Israel. Serà el primer cop a la història, des que hi participa Espanya, que Televisió Espanyola no emetrà el festival. En parlarem en temps de tertúlia de tot plegat, en un dia que de seguida farem tertúlia de patates, execrables, pantalles i molt més, des d'ara i fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
0: I a aquesta hora del matí, a les 7:03, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Violeta.

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
2: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tarraco Center, Nicolás i Garatge Central.
3: Econòmiques de la guerra que estan ofegant molts nord-americans pel president dels Estats Units. L'alt preu dels carburants és, de fet, un petit patiment que s'ha de passar i està convençut que els ciutadans així ho entendran. Avui que la premsa hi ha inquietud per aquestes conclusions de la visita i per la fortalesa que ha mostrat la Xina davant d'uns Estats Units de capa caiguda, Víctor Ribes.
4: A La Vanguardia, Jordi Juan expressa neguit per la falta d'informació sobre els acords, però que els líders mostrin tanta sintonia, adverteix, no és bona notícia per a Europa. Pensa malament i encertaràs. En la mateixa línia, l'exministre ministre d'Afers Estrangers, Ana Palacio, escriu al Mundo: falta la lletra petita dels compromisos, les omissions, els matisos, però està clar que la Xina ja no busca reduir animositats, sinó administrar els Estats Units. El País, Andrea Rizzi, diu: a tots dos bàndols els convé l'estabilitat, a la Xina perquè facilita el seu camí cap a la prosperitat i a Trump perquè no li convé un pols abans de les eleccions de mig mandat al novembre, però Pequín exhibeix confiança davant d'uns Estats Units que veu en declivi. Segons l'editorial de l'ABC, la trobada deixa una conclusió incòmoda. Tots dos països necessiten estabilitat, però la treva no elimina el conflicte estratègic, sinó que l'ajorna. Al mateix diari, Juan Luis López Aranguren alerta que el temps juga a favor de Pequín. Mentre els Estats Units negocien per 6 mesos, la Xina ho fa per 6 generacions. I el periòdico Josep Borrell conclou: el mínim que es pot dir és que Trump torna de la Xina en una posició de feblesa, o si es prefereix, que el president Xi l'ha rebut en una posició de força.
3: Les 7 i 5 minuts. Qui encara està de viatge oficial pels Estats Units és Salvador Illa. Això tot i que el president té un ull posat a les negociacions pels pressupostos. La setmana que ve ha de ser clau per segellar l'acord amb Esquerra i els Comuns. Tot i això, el govern es guia per la prudència per evitar que tot plegat descarrili.
5: Sí, 3 mesos després que el govern hagués de retirar els pressupostos per falta d'acord, ara tot apunta que la qüestió es resoldrà la setmana que ve. Les converses amb els republicans estan molt avançades després de l'acord per l'anomenada línia orbital ferroviària que ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. El govern també ha reobert les converses amb els comuns. Salvador Illa, però, no ho dona per tancat, ho ha dit aquesta matinada des de Los Angeles.
6: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya vindrà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
5: Illa marxarà demà dels Estats Units i arribarà dilluns a Catalunya per seguir de prop la recta final de les converses.
3: Recordem que l'aprovació dels pressupostos, evidentment, és un pas endavant important per aquest govern i podria ajudar, veurem de quina manera, a resoldre un altre dels maldecaps que té la Generalitat, que és el conflicte amb el sector educatiu. Ahir al vespre, mestres i professors van tancar la primera d'aquesta setmana de vagues tallant el túnel del Cadí durant pràcticament 2 hores, cosa que va provocar cues de fins a 4 quilòmetres. Avui la consellera Esther Niubó insisteix a la necessitat de reconduir l'atenció que es viu precisament al sector en una entrevista a La Vanguardia.
7: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir dimarts. Els docents reclamen al govern que els presenti una proposta de millora de sous a l'alça, tot i que per ara la conselleria no ha concretat en què es traduirà l'oferta. Niubó admet a La Vanguardia que una de les opcions que plantegen és accelerar l'augment de sou que recull l'acord amb Comissions Obreres i la UGT. Actualment es preveu augmentar la nòmina en 200 euros al mes en un termini de 4 anys, però el departament està estudiant accelerar el calendari. Niubó assegura que faran mans i mànegues per aturar les properes vagues.
8: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir aquesta situació abans de finals de curs per garantir un millor final de curs i en tot cas encara un millor inici del següent. I jo insisteixo, la voluntat del govern és no aixecar-nos de la taula fins que no siguem capaços de trobar aquesta solució. I pensem que en el marc de l'acord hi ha solucions, hi ha marge com per poder avançar.
7: Avui el sindicat majoritari USTEC ha convocat el Consell Nacional a Barcelona per acordar l'estratègia que cal seguir els propers dies.
3: Avui que és, com dèiem, jornada de reflexió a Andalusia. Demà hi ha eleccions amb la incògnita principal de si el PP pot aconseguir de nou la majoria absoluta o si hauran de pactar amb Vox, com ha passat en d'altres autonomies. Els populars han acabat tirant i parlant de Catalunya per assenyalar el PSOE en els últims moments de la campanya.
5: Juanma Moreno i Alberto Núñez Feijóo feien pinya ahir, tot i que per separat en l'espantall pels pactes

0: amb l'independentisme. Pronostiquen que després de les eleccions el govern espanyol firmarà el nou model de finançament amb Catalunya.
1: El dia següent, el 17 de mayo, ja empiezan las cesiones al separatismo català. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez.
2: Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles.
0: Els populars admeten que la majoria penja d'un fil i ho fien tota la gran participació demà a les urnes. Això mentre des de Sevilla Pedro Sánchez tancava la campanya del PSOE i acusava el PP de falta de patriotisme per no defensar Espanya davant dels Estats Units i Israel.
3: 7 i 9 minuts, més coses. Continua avançant favorablement el pacient amb antivirus que continua ingressat a Madrid.
4: És un dels 14 ciutadans espanyols que viatjava al creuer Ondius i que va donar positiu un cop va arribar a l'estat. El Ministeri de Sanitat assegura que es troba molt millor i que pràcticament ja és asimptomàtic. En les últimes hores, les dues dones ingressades per possible contagi a l'Hospital Clínic de Barcelona i a Alacant han tornat a donar negatiu a les proves PCR.
3: I mentrestant, a Lleida, la policia ha detingut de nou Dino Marcelo Miller. Recordareu que és l'assassí que fa només un mes sortia de la garjola envoltat de polèmica, va sortir de la presó de Lleida, segons deia la mateixa direcció, sense símptomes de reinserció i amb l'etiqueta de delinqüent d'alta perillositat.
0: Segons avançar el diari Segre, l'home de 56 anys va intentar atracar un supermercat del barri de Pardinyes durant la tarda. Tot i això, no se'n va sortir, va intentar fugir sense deixar ferits. Una estona després, a quarts de 6, la Guàrdia Urbana el va enxampar al barri del costat.
3: 7 i 10, i aquesta nit Viena acull la final del festival d'Eurovisió més polèmic. És una edició marcada sobretot pel boicot que fins a 5 països han marcat a la presència d'Israel. Un d'ells és Espanya, que serà absent del festival i tampoc l'emetrà a Ràdio i Televisió Espanyola per primer cop en 65 anys. Les organitzacions pro-palestines a Àustria han convocat una gran protesta, per cert, coincidint amb la gala, això després que ahir a la nit més d'un miler de persones van participar del concert alternatiu en solidaritat amb Palestina sota el lema "No hi ha escenari pel genocidi". A la banda musical, la gran favorita és Finlàndia, que manté, per cert, una relació també força tensa amb Israel, competeix amb aquest Liechtenstein o llançaflames. 7 i 11, pel que fa als esports, el Barça buscarà aixecar el títol de la Copa de la Reina aquesta mateixa nit en la primera de les dues finals que té l'equip blaugrana en aquests pròxims 7 dies.
5: Pere Romeu té les baixes de Graham Hansen i de Lai Alexandri per enfrontar-se avui a l'Atlètic de Madrid a partir de les 9 del vespre, hora catalana, i en directe a RAC1 des de l'estadi de Gran Canari. El Barça busca la 12a Copa de la seva història. És l'avançada de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo. Mentrestant, el soroll a l'entorn del Real Madrid masculí no s'apaivaga i ara és el relleu d'Arbeló a la qüestió que acapara tots els focus. Avança el diari Sport que hi ha un acord total entre Mourinho i Florentino per la temporada que ve i el Marca també dona per fet el fitxatge del portuguès. Per cert, avui de nou tindrà interès la compareixença d'Arbeló a 11:45 del matí perquè ja haurà escoltat les declaracions d'Mbappé al postpartit de dijous contra l'Oviedo amb retrets contundents cap a l'entrenador. Fora del futbol, avui és dia d'esprit del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Es disputa a les 3 de la tarda i en directe a RAC1. Àlex Márquez va ser un dels més ràpids en la sessió d'ahir. El seu germà Marc és baixa per lesió i al Giro d'Itàlia Jonas Vingegaard va assolir la primera victòria d'etapa ahir al Blockhaus. Ja ha guanyat mínim una etapa en cadascuna de les 3 grans voltes. El danès ara és segon a la general.
3: I pel que fa al temps, Abel Caral, un dia en què ens llevem, la gent que no hagi sortit de casa que s'abrigui, perquè inesperadament fa un fred que no correspon al calendari.
6: Exactament. Entre l'entrada d'aire fred d'origen polar que vam tenir ahir, després, al llarg de la nit i la matinada, els núvols han anat marxant, això ha afavorit que vagin davallant les temperatures. I no es corresponen a un 16 de maig. Tenim temperatures ara mateix de 4 a 8 graus en molts sectors de l'interior del país. En algun sector, en algun punt d'Osona, a ronda els 0 graus, a Solsona i Artesa de Segre, a la Noguera, n'hi ha 2, i tenim glaçades a les valls del Pirineu i en sectors del Prepirineu. Temperatures de 7 i 8 graus sota zero a 2.500 metres. Per tant, això ambient de finals d'hivern o de ple hivern en alguns casos. A la costa entre els 8 i els 12. Això sí, al migdia sumarem entre 2 i 4 o 5 graus respecte a ahir. sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En conjunt rondarem els 20 graus, però es podrà arribar als 24 o 25 a la Costa Daurada i en sectors també de les Terres de l'Ebre. Al vespre l'ambient serà més suau que ahir, que realment calia abrigar-se. Tenim ara mateix boira en alguns sectors d'Osona, núvols baixos, però un matí en general assolellat, de fet un dia en general assolellat, però a la tarda hi haurà alguns ruixats entre la Vallès Oriental, sobretot la zona més propera al Montseny, Osona, la Selva i el Baix Empordà. I cap al vespre i final del dia també n'apareixeran alguns entre el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Pla de l'Estany i l'interior de l'Alt Empordà. En cap cas, això sí, parlem de pluges importants ni tempestes fortes. Encara mestral matinal moderat al sud del país i restes de tramuntana al nord de l'Alt Empordà, que a la tarda aniran a menys.
3: Un minut i un quart de vuit.
7: Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs, és de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí? Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò, molt bé, dia.
8: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
9: Hola, com anem?
8: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
10: Molt bé.
8: I la petita, com està?
10: Doncs ja camina.
8: I el gat?
10: Bé, molt bé.
8: Ja hi som, aquesta és casa teva.
11: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
8: Benvinguda.
12: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
14: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: Aquest mes, el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
16: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
17: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
16: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
17: Més informació a palamosterrademar.cat.
18: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
19: 90.915-90915.
18: Sèrie
19: 84.
18: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
20: RAC 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A les 3, la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Quim Salvador. Viurem la final de la Copa Wembley, Manchester City-Chelsea. Serem el Calafell-Reus del play-off de la Lliga Masculina d'Hockey Patins, la Champions Femenina de Waterpolo, l'última jornada de la Lliga Regular de Futbol Sala i a les 9, des de l'Estadi Gran Canària, final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid. A més, la penúltima jornada de Primera Federació, Nàstic Europa i Sabadell-Antequera i el nou Congost, Baxi Manresa-Saragossa. Per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
21: RAC1. Tots som un milió.
22: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Tots Sants. Judit Vila, bon dia.
23: Bon dia.
3: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també felicitem persones que tenen noms curiosos, singulars o en creixement, però que no són el sant oral i, per tant, no el solen felicitar. Avui és dissabte, dia 16 de maig, aquí toca felicitar.
23: Avui és Sant Honorat, que és el patró dels forners i els flaquers. Es veu que va ser el sisè bisbe d'Amiens i avui es commemora, de fet, l'aniversari de la seva mort. Es veu que havia estat forner i que va ser l'inventor del pa de tres crostons.
3: Tres crostons?
23: Carai. Sí, sí.
3: Ara n'hi ha de quatre, eh?
23: Vaja. Gràcies a ell. Si no, hagués sigut impossible. Llavors, el nom. Honorat ve del llatí honoratus i vol dir aquell que és respectat.
3: Respectat. Sí. Va, quants honorats hi ha a Catalunya?
23: Poquíssims. Molt i molt pocs. Només hi ha 8 homes que estiguin així a casa nostra. La meitat, a més, han nascut abans dels anys 40. També tenim, per cert, 47 homes que es diuen honorato, pràcticament tots nascuts abans dels 70, i 23 dones que es diuen Honorata.
3: És que...
23: què està passant?
3: No, que el Blai Morell i jo ens estem mirant perquè Honorato era el nom que tenia un personatge d'una sèrie de la Rosa Maria Sardà. Com es deia la sèrie, Blai? Te'n recordes?
1: Ai,
3: no? Bueno, no me'n recordaré. Però li anava dient Honorato, Honorato.
1: Ahí te quiero ver.
3: Ahí te quiero ver, no ho sé si era
1: això.
3: Bé, en tot cas, Honorato. Per tant, són molt poquets, n'hi ha més Honoratos que no pas honorats.
23: Exacte.
3: I en tot cas els felicitem a tots des d'aquí. Va, algun nom que no sigui el Santoral avui?
23: Doncs avui hem rebut un mail d'una oient, la Teresa, que ens proposa que ens fixem en el nom del seu net, que és Ariam.
3: Ariam.
23: Escrit amb A-R-Y-A-M.
3: Ariam.
23: Sí.
3: D'acord.
23: I ella ens indica pel correu que ens ha enviat que és un nom d'origen hindú i que
3: sí.
23: És així, efectivament, i vol dir que és el centre del sistema planetari.
3: Hosti.
23: Sí, sí.
3: Ja no el centre del món, sinó de tot el sistema.
23: No, tot.
3: D'acord. I a banda del net de la Teresa, hi ha alguna altra noia a Catalunya que es digui Ariam?
23: És que és d'aquells casos absolutament excepcionals en què l'IDESCAT no té constància que n'hi hagi cap.
3: Carai.
23: I he fet l'exercici, dic, d'anar a buscar a l'Institut d'Estadística Espanyol i m'han aparegut 26 dones,
3: eh?
23: Que es diuen Ariam i que tenen una mitjana d'edat de 4 anys i mig.
3: Tot nenes.
23: Sí.
3: Per tant, petites,
23: sí.
3: Però només constància de... No hi ha cap nen de constància, per tant, deu ser l'únic que hi ha a Catalunya. Doncs encara que no sigui el Santoral, felicitats a l'Ariam, el net de la Teresa, que ens ha escrit el programa, i un record també per a les dones que es diuen Ariam i, evidentment, els honorats, honoratos i honorates, que avui és el seu sant. Gràcies, Judit.
23: Fins ara.
3: Vinga, anem a recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen dels seus pobles i de les seves ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
2: Bon dia, Mundo.
3: Avui anem fins on?
2: A Tordera, al Maresme, amb la llegenda de les calderes d'en Pere Botero.
3: Oh! Les calderes d'en Pere Botero. Jo el que no sabia és que eren al Maresme. És com se'n diu popularment de l'infern, almenys en els pastorets. Però tenen llegenda pròpia... a Tordera.
2: Sí, mira, es basa en un personatge real, en Pere Porter, un pagès nascut allà, a Tordera, al segle XVI. Resulta que en morir el seu pare li van reclamar un crèdit que suposadament havia quedat pendent. De fet, l'amenaçaven amb un ordre d'embargament si no pagava. Així que en Pere se'n va haver d'anar a Hostalric a trobar el notari que havia d'haver registrat l'operació, perquè el pare sí que havia saldat el deute. El cas és que el notari ja havia mort, però, segons la llegenda, un dimoni va oferir en Pere Porter de conduir-lo a l'infern perquè pogués anar a trobar-lo. Va entrar, efectivament, a l'inframont, per l'estany de Silt, es veu que allà hi ha una porta, i va poder parlar amb el notari, que tot fent xup-xup a la seva caldera, va indicar-li on trobar, precisament, el document que buscava, de manera que, al final, en Pere Porter va evitar l'embargament. Fins aquí... ni rastre de Pere Botero ni de les seves calderes. Això resulta que ve d'una cita lliure que Víctor Balaguer va fer d'aquesta història justament en un llibre sobre els carrers de Barcelona a mitjans del segle XIX, parlant d'un carrer, o del carrer de l'Infern concretament, un carrer que desapareixeria amb la construcció de la Via Laietana. Va canviar el cognom en Pere, va passar a ser Botero, i va fer més èmfasi en les calderes de l'Infern, gràcies a ell. Va fer fortuna aquesta expressió de les calderes d'en Pere Botero.
3: Però no eren d'en Pere Botero, eren d'en Pere Porter. No,
2: correcte.
3: I no eren ni d'ell,
2: no,
3: eren d'un notari.
2: No, se'ls va trobar, sí.
3: D'acord. Doncs déu-n'hi-do el viatge d'aquesta llegenda de Tordera, Sils, de Sils, Hostalric, Hostalric, Barcelona.
2: Exacte.
3: I en algun d'aquests llocs se suposa que recorda en Pere Porter o en Pere Botero.
2: Exacte, anem a la Tordera natal. Allà durant algun temps se'n va representar la història, fins i tot hi havia una associació d'amics d'en Pere Botero, i ara el que en queda és el gegant, una figura de gairebé 4 metres que sosté un barrilet amb la mà dreta en referència a aquest nom justament de Botero.
3: Doncs avui la història de les calderes d'en Pere Botero a Tordera, al Maresme. Si ens voleu explicar llegendes que es narren als vostres pobles, es repeteixen a les ciutats, als barris, ens els podeu fer arribar a través del correu electrònic del Via Lliure. Via Lliure @rac1.net. Vinga, anem amb l'homenatge a l'Eugenio, aquest 2026 que ja han fet 25 anys que ja no som nosaltres, i amb el Blai Morell sempre recordem alguns dels seus millors acudits. Què tal, Blai? Bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
3: Avui quin?
1: Tot un clàssic, el de la granja de porcs.
9: El saben aquel que dice que era un tío que tenía una granja de cerdos. Les estaba dando de comer y en esto que cierto día se le acerca un individuo. Digo, oiga, señor, digo, ¿qué les da de comer a los cerdos? Digo, mire, digo, porquerías. Residuos. Digo, vale, hombre. Digo, multa de 50.000 pesetas. Digo, soy inspector de sanidad por dar porquerías a los cerdos. Al dia siguiente un altre tio que se li acosta diu, oiga, senyor, diu, ¿qué les da de comer a los cerdos? Diu, mire, diu, salmón ahumado, solomillos, los domingos algún tortallet. Diu, vale, hombre. Diu, multa de 100.000 pesetas. Diu, soy inspector de UNICEF. Mientras los niños están pasando hambre en el mundo, estoy dando manjares a los cerdos. El tercer día un otro tío que se le acerca, digo, oiga, señor, digo, ¿qué les da de comer a los cerdos? Digo, nada. Digo, yo les doy 20 duros y ellos se compran lo que quieren, ¿sabe?
0: És veritat que amb 20 duros actuals no sé si es podrien comprar gaire cosa aquests porcs, però, en fi, extraordinari, com sempre, l'Eugenio. Gràcies, Blai.
1: A tu, Xavi.
0: Clara Molins, bon dia.
4: Bon dia, Xavi.
0: Avui és dissabte, dia 16 de maig. Va fer una reculada musical fins a quin 16 de maig?
4: Doncs anem fins al 16 de maig de 1966, ara fa 60 anys.

0: Fantàstica cançó. 60 anys ja d'aquesta cançó dels Beach Boys.
1: Exacte, de la publicació de l'icònic disc dels Beach Boys, Pet Sounds, on apareix aquesta cançó. És un disc gairebé tot compost pel seu líder, Brian Wilson. Hi ha cançons tan conegudes com deien, com aquesta, que es diu Wouldn't It Be Nice, però el disc va ser molt trencador respecte al que havia fet abans la banda californiana, però de fet va ser rebut amb reticència per la resta del grup. Inspirat també per l'huracà artístic dels Beatles, Wilson va voler arriscar-se més musicalment i va escriure unes lletres molt més íntimes, profundes i personals. Com a curiositat, l'àlbum està gravat en so mono i no en estèreo a causa de la sordesa d'una orella de Brian Wilson per culpa d'un accident que va tenir quan era petit.

0: RAC 1.
1: Tot el camp!
2: Para.
1: Va, deixa de queixar-te i puja.
2: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
1: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
2: La bufanda i la samarreta, genial.
1: Doncs l'uniforme, culer.
2: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne tot drap, tio, t'has passat.
1: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
3: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
4: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
5: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
4: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
6: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
7: Césped Solución.
8: Més informació a céspedsolucion.es.
9: Tercer festival gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
10: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
11: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
13: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
14: Dia lliure amb Xavi Bundó.
15: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: tertúlia patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Edu de Batlle, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: El Jordi no l'he notat tan alegre com la setmana passada, que estaves com excitat i nerviós i avui no ho estàs, eh?
1: No he dormit bé.
0: No has dormit bé, vale. Pobre, pobre.
1: Però bé, eh? Tot correcte.
0: La Eva Jou ha dormit bé avui?
3: Millor que en Beltran.
0: Veus? Ja es nota. Clara Molins, bon com estàs? Bon dia.
4: Jo mai dormo bé, però ja ho acceptem.
0: Mai dorms bé?
4: No.
0: Des de fa un temps.
4: Clar.
0: Sí.
4: De les novetats.
0: No perd l'ocasió, eh?
3: Després et trobaràs.
0: De reivindicar-se.
1: És que hi ha veïns que són molt pesats.
0: Sí, és culpa dels veïns.
4: És això, bàsicament. Sense dubte.
0: De veïns que tenen necessitats peremptòries en hores intempestives. Bé, en tot cas, som ja a la tertúlia de patates i a l'Edu de Batlle també l'he saludat, sí? No fas el gesto, Beltran?
2: Sí.
0: Bé, doncs per tranquil·litzar-vos amb son o sense, us he portat un regalet.
3: Quin?
0: Xocolata, jo!
1: Home, no m'ho puc creure!
0: El lot de xocolata Jolong preparat per qualsevol ocasió.
3: Yum.
0: En circumstàncies inesperades o en circumstàncies ja planificades, però en qualsevol d'aquestes circumstàncies és bo l'ús de xocolata Jolong en moments de necessitat. Teniu aquest lot que hi ha de tot, xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què cal fer? Doncs bé, obrir-ho i degustar-ho i fins al final. Què heu de fer si us voleu endur el lot de xocolata Jolong? Doncs fer retuit al missatge que acabem de publicar al Twitter del Via Lliure i a partir d'aquí, doncs, si teniu sort, us endureu un lot cap a casa vostra per gaudir, perquè ja sabeu que... Xocolata Jolong!
5: Jolong!
1: I avall!
0: Avall no, eh?
1: Home,
0: xocolata Jolong va amunt.
1: No, però si t'allò del menjar, obres, te'ls menges...
0: I cap avall, i avall.
2: Avall que fa baixada.
0: La digestió va avall i l'excitació va amunt.
3: Sí. Ara.
0: Amb xocolata Jolong.
1: Segons com a l'excitació en diuen reflux.
0: No generen reflux, eh? La xocolata Jolong mai.
1: No, mai.
0: Edu, quan marxes? Aquest cap de setmana ja...
2: Demà. Avui demà. És dia lliure i demà últim viatge de la temporada ja, eh? Oh, quines ganes.
0: Hi ha nervis o no?
2: Sí, però no. Vull dir, la victòria del dimecres va fer molt bé i l'Espanyol ho té, jo crec que bastant encarat. Si no fa molt el burro... Jo crec que, si no, demà, la setmana que ve, ho hauria de treure.
0: Jornada unificada, és això?
2: Sí, penúltima, demà, a les 7 de la tarda, tots menys el Barça-Betis, que ja no s'hi juguen res, Osasuna Espanyol, Atlètic de Madrid-Girona.
0: Si ho arriben a dir a principis de temporada, el dramatisme amb els dos equips catalans d'aquest final, realment... Per favor, eh?
3: L'altre dia, a la redacció, Edu de Batlle va ser partícip d'una promesa.
2: Sí, és veritat.
0: Vas prometre alguna cosa?
3: Vas prometre pastetes?
2: Sí. No, perquè va passar una cosa, sí. que és bastant
0: inèdita. No et justifiquis, eh? Si vas prometre pastetes, que hi hagin pastetes.
2: I ho faré, però la meva quota és el 50%, no el 100%, no depèn només de mi. Per què? El dia després de la victòria de l'Espanyol, o sigui, el dijous, jo arribo a la feina i tothom em felicitava. Llavors, l'equip del Via Lliure, que seu... Jo sé que la filera de taules del Via Lliure anava a dir ells seuen, vosaltres seieu... No, jo sé que
0: la vostra taula... Conjuntament.
2: Llavors, es va quedar corprès l'equip de que tothom em felicités, com si fos el meu aniversari. Em va preguntar, què és el teu aniversari? I dic, no, és que ahir va guanyar l'Espanyol.
0: I com que és notícia últimament...
2: Em feliciten un cop l'any per grans victòries de l'Espanyol. I llavors dic, està bé perquè a més no has de portar pastetes. I llavors van dir, escolta, doncs aquí es podria plantejar alguna cosa. I vaig dir, mira... Si l'Espanyol se salva i el Girona se salva, fem front comú amb Albert Bassas, que seu al costat i que és del Girona, i portem entre els dos pastetes.
0: Bravo!
3: I visca Catalunya.
0: Bravo des d'aquí.
2: I xocolata Jolong.
0: També.
1: Per què? Perquè
0: per tot?
1: El lot i aquella setmana no tindrem lot.
0: Perquè aprofitaran.
2: Perquè no ho saben, però robaré el lot.
0: Bé, més enllà del lot de xocolata Jolong, anem a repassar el que ha donat així, el que heu pensat, el que us ha mantingut actius al llarg d'aquesta setmana. Per exemple, Jordi Beltran, que veig molts papers sobre la taula.
1: Sí.
0: Tens moltes idees apuntades. Què t'ha passat aquesta setmana?
1: No, però
0: moltes,
1: la majoria estan ja tatxades, eh? Que a mi m'és igual que no facin Eurovisió.
0: Ah, bueno.
1: O sigui, em sap greu per Jordi Ramos.
0: No, que... sí que ho fan. Ell està allà,
1: no,
0: eh?
1: No. Ah, hi ha anat igualment.
0: Oh, i tant, sí, que hi ha anat.
1: Ah, no, com no.
0: D'aquí una estona el saludarem, de fet.
1: Va, però a mi m'és igual.
0: Ja.
1: I jo crec que bona part de la població que no fotin el festival per la tele...
0: Beltran, les dades d'audiència a vegades no diuen el mateix.
1: Les dades d'audiència... Si voleu parlem d'audiències i mirem les dades d'audiències. Va, deia que m'és igual perquè, de fet, podria... es podria reinventar. Fa molts anys ja que estem, les cançons cada vegada són més coreografia i tonteries allà dalt de l'escenari, un públic que treu les banderes de cada país, tot això. Eurovisió no es pot polititzar, però les banderes... Aleshores, jo proposo que es munti un altre festival. Bueno, diferents tipologies de festival que no tenen per què ser exactament de la cançó.
0: Competitius?
1: Que... Home, clar. Ahí, festival. No com, aquests, no com aquests que fan a la Cerdanya, que només surten a actuar grups i és igual qui guanya i qui perd. Tots guanyen perquè cobren, si cobren. No, el primer seria Festival de la Euroinversió. Aquí, tota una sèrie de propostes de països europeus per inversions al seu país. I aleshores, finalment...
0: Que cada,
1: a l'hora de votar... No, Malta...
0: 10 points.
1: 20 milions d'euros per Turquia.
0: No trobes que seria una mica humiliant, això?
1: Hòstia, i ara com és? Perdona. Perdona per
0: però que la gent pugui votar, també. O sigui, el televoto.
1: No, aquí,
0: per veure qui s'emporta més calés.
1: No, aquí hauria d'haver-hi un jurat que fossin gent de fons d'inversió.
0: Hosti. Doncs no sé si... No sé si repartiria o no s'ho quedaria.
1: Bueno, que es fes un festival del mangoneo que hi ha amb el tema d'inversió i tot això. Però a veure, per aquells que diguin, no, això és massa bèstia i tal, tinc una altra opció, que és la de la euroinversió, també, però fent un joc que és el següent. Cada país fa una cançó d'un altre país partint dels tòpics que té al cap d'aquell país.
0: En fotent-se'n.
1: Per exemple, Anglaterra, que fes la cançó de França,
0: sí,
1: i França la d'Anglaterra.
0: Està bé.
1: O la de... És a dir, que es anessin repartint els països i cada un fes una cançó a l'estil del país que li toca. I aleshores, a veure...
3: Què
1: sortiria.
0: Per audiovisió, seria això,
1: sí,
0: no?
1: No? Ara, per exemple, tu pensa Itàlia i Alemanya...
0: Clichévisió.
1: No, euroinversió, que és euroinversió. Els països invertits.
0: Ah, invertits!
1: Bueno, vull dir, jo crec que allà es barregen públics
0: de
1: diferents països. I aleshores es van invertint nacionalitats, en molts casos, perquè vés a saber... Això estaria bé estudiar-ho també un dia. Quants fills han nascut després d'un festival, a causa d'un festival d'Eurovisió?
0: Ah, bueno.
1: Igual que les finals de això Champions, del Barça i tot això.
0: Això també seria una euroinversió, invertir en natalitat.
1: Bueno, això seria una eurofertilització, diguéssim, més o menys.
0: També seria una competició interessant de veure, la eurofertilització,
1: Però jo crec
0: Escolta, no m'ha desagradat aquest últim de fer una cançó com si fossis d'un altre país.
1: És a dir, encarregar els països... Malta aquest any farà la cançó com si... de França.
0: Només té un petit inconvenient, això, Jordi.
1: I que la cantessin en l'idioma d'aquell país. Clar.
0: Aquí va la cosa. Que és que últimament, des de fa anys a Eurovisió, ja tothom canta en anglès excepte 3 o 4. Vull dir que això seria la manera de revertir-ho, potser.
1: No, tornar
0: al sistema clàssic.
1: I ja... Com últim, jo no sé, potser s'ha fet, no ho sé, fer un festival d'Eurovisió per tal d'escollir les 5 millors cançons de la història del festival d'Eurovisió. Em sona que s'ha intentat alguna vegada, però no sé si s'ha arribat a fer. És a dir, quina és la millor cançó que s'ha cantat mai al festival d'Eurovisió?
0: Waterloo.
1: I aleshores... Millor seria La La La.
0: O Chiquili 4, exacte.
1: O Chiquili 4. Mira, parlant de La La La, l'altre dia on tinc, hosti, Serrat no va voler anar a Eurovisió perquè no el deixaven
0: cantar. No el deixaven cantar en català.
1: Cantar en català.
0: Correcte.
1: I en canvi després...
3: Exacte.
0: Sí, bueno, ha fet una mica de carrera de tot.
1: Sí.
0: Això sí.
1: Bé.
0: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Eva Jou.
3: Mira, posar les banyes a un grup de WhatsApp.
0: Què?
3: És a dir... Jo crec que tots tenim molt clar que quan tu envies un missatge a un grup de WhatsApp...
0: Quan dius posar les banyes vols dir ser infidel.
4: És a dir, tenir un altre grup de WhatsApp paral·lel, vols dir.
0: A veure.
3: No, em refereixo, més a que el que tu expliques en un grup de WhatsApp, sí. Si en aquest grup de WhatsApp ja posem-hi més de 5 persones, per exemple, a veure, tots hem de comptar que cada persona d'aquell grup tindrà 3 persones més a qui li estarà explicant allò que tu has passat pel grup, no? D'estadística,
0: sí?
3: Més o menys. Igual com passa a la vida real, que quan tu expliques una cosa que tampoc és un secret d'estat, vulguis o no ho comentes una mica en els teus altres entorns, però en principi són uns entorns que tu confies que no ho faran anar més enllà, que no faran una distribució massiva del que tu has dit. Llavors això estan arribant al terreny dels grups de WhatsApp, que tu envies un missatge amb tota la confiança perquè aquell grup té una sèrie de membres i per això n'hi ha uns i no n'hi ha uns altres, i de cop et trobes que el missatge ha fet un viratge, ha entrat com una espècie de procés de reciclatge i te'l tornes a trobar a un altre entorn.
0: El teu propi.
3: El teu propi, tal com tu el vas emetre. Llavors, volia preguntar-vos fins a quin punt per vosaltres...
0: Però que han reciclat aquell missatge?
3: que d'alguna manera ha anat, allò, vull dir, ha passat d'una boca a una altra, hi ha hagut una fuita.
2: Ha anat circulant quan no havia de fer-ho.
0: La frase era prou bona com perquè algú la reproduís com si fos seva.
3: No, la informació. Ah, la informació més que una frase...
0: I perdona, llavors, el missatge ha arribat amb allò que surt a vegades de reenviado muchas veces?
3: No. Ha arribat més de boca a orella. Saps? És a dir, la fuita ha passat al, diguéssim, al codi oral. Llavors, la meva pregunta és, fins a quin punt això és posar les banyes a un grup de WhatsApp? Perquè d'entrada és molt natural que les persones doncs, ens comentem, no?, el que ens arriba, el que ens deixa d'arribar i tal. Però clar, hi ha un punt que això, no?, vull dir, tu ho estàs dient a unes persones concretes, si no ja faries un tuit.
0: Però una cosa, el fet de que el teu missatge hagi acabat rebotant en un grup on ets tu, trobo que és un equivalent a que tu facis un tuit de molt èxit i que es faci viral,
3: sí.
0: No?
3: És que anava a dir...
0: Es pot llegir d'aquesta manera, també.
3: Potser més que banyes, consideres que tens una audiència.
0: Ara.
3: Potser s'ha de donar la volta.
0: Potser sí. Està orgullós del missatge.
3: Doncs potser sí. Potser
0: sí, és que estàs orgullós del missatge.
3: Jo crec que toca penjar-se una medalla.
0: Ah, doncs.
2: A veure, WhatsApp és una aplicació que està constantment reformulant-se i introduint innovacions. Podrien plantejar-se la prohibició de reenviar un missatge que no sigui teu a un altre WhatsApp.
3: Això per feina en seria poc pràctic, nosaltres, he de dir.
4: Mira, a mi, com parles ara d'innovació, m'agradaria que canviessin això de quan tu en tu esborres un missatge, deixes la petjada d'aquest missatge ha estat esborrat. I això és profundament inquietant,
3: sí.
4: Perquè dona pas i veu a l'especulació. I
0: hi ha gent que ho fa servir a favor seu, eh?
4: Això de ha estat esborrat.
0: Sí.
4: Ah, que és com... vol dir alguna cosa.
0: Home, jo he vist psicologia aquí a vegades, eh?
4: Sí? Darrere d'un missatge esborrat?
0: Dient, ui, esborrat... Sí, no tenia cap mena de sentit, perquè jo havia vist algun missatge que després s'esborra i s'ha fet l'interessant com dient... Ai, no volia dir ben bé això. És massa greu el que acabo de dir.
3: Uau.
0: Quan en realitat el missatge no tenia cap mena de gràcia ni cap mena de pes. Però bueno...
1: Sí, hi ha WhatsApp a molls. Ho dic perquè jo sóc un absolut ignorant del tema, eh?
0: Però si perquè tu no entens de WhatsApp, no, Jordi?
1: Que jo sàpiga, no.
0: Vale.
3: Però pensa que el WhatsApp és el reflex del que seria una conversa al bar.
0: Bueno...
4: És molt pitjor, no?
3: Perquè les paraules se les emporta el vent, el text no.
1: De tota manera...
4: I a més la conversa és amb aquelles persones, aquells interlocutors, ara i aquí. El WhatsApp ho pots enviar amb gent que no hi sigui... O sigui, que sigui a l'altra punta, és igual, és que és instantani, i això és que multiplica...
1: Fins i tot pot haver-hi gent que enviï missatges a Déu, que tingui un WhatsApp i que tingui un...
0: Estaria molt bé. Amb la visita del Papa...
1: Ajuda'm.
0: Parlant d'innovacions de WhatsApp, amb la visita papal, doncs tenir una facilitat per poder enviar missatges divins.
1: Si teniu queixes de WhatsApp, de tota manera, sapigueu que el propietari de WhatsApp o un dels creadors té un mega catamaran al Port Nàutic de Barcelona, del que l'altre dia una enorme grua...
0: Ara o no? No me'n recordo.
1: Aquí hi havia un dels fundadors que té un catamaran.
4: És
1: Meta,
4: no? És de Meta, em sembla.
0: És Facebook, és del Zuckerberg, això.
1: Bueno, però aquí el catamaran és del que es va inventar WhatsApp.
0: Ah, bueno, i Zuckerberg no deu tenir pocs catamarans.
4: No.
1: Com a mi no es porta a Barcelona, però aquí era el teu Barcelona i l'altre dia vaig veure que una grua anava fins aquí a tocar el catamaran d'aquest senyor, que no recordo com es diu, perquè té un nom complicadet, diguéssim, a treure un helicòpter. O sigui, una grua al mig de la Barceloneta, gairebé traient un helicòpter, que semblava d'aquells del RAC. Però, per tant, si teniu alguna queixa, aneu allà en aquest senyor i li dieu... li feu una pintada al catamarà.
0: No cal, home, aquí...
4: Sí,
0: home,
1: uns adhesius. Uns adhesius de...
0: amb propostes, però és que jo crec que aquest senyor ja s'ho deu haver venut, WhatsApp ja no deu ser... Sí, home, sí, així s'ha pogut comprar el catamarà. Va! Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle.
2: Mira, jo tinc diverses petites obsessions a la vida.
1: A part de que guanyés l'Espanyol.
2: Sí,
1: que
2: sí, sí.
1: Sí.
2: No? No sé com en dieu els joves ara, imperi romà.
3: Ah, home, i tant. Imperi romà.
2: El meu imperi romà és...
0: Què vol dir això? Què vol dir els joves, l'imperi romà? L'imperi romà
2: és
0: l'imperi romà.
2: No saps el que
0: romà.
2: És el teu imperi romà?
4: No saps què és el teu imperi romà?
3: Què respondries?
4: Bretxa generacional. Sí,
2: els joves es refereixen al meu imperi romà com una obsessió que tu tens. Ho dic bé?
3: Sí, correctíssim.
2: Una qüestió que sigui una obsessió teva.
4: Però que compares amb coses que es feien a l'imperi romà.
2: No té cap explicació. Jo no hi trobo cap explicació.
0: Compares amb coses de l'imperi romà.
2: No ho sé.
0: Això s'ho està inventant ara la Molins perquè no sap ben bé de què
3: va. A mi em sembla que venia d'un TikTok que es va fer viral.
0: Sí, que els homes sempre pensen en l'imperi romà.
3: I llavors ho extrapolen i diuen...
0: Originalment hi ha un missatge que es va fer molt viral que deia els homes, els mascles, pensen sovint... diverses vegades a la setmana en l'imperi romà.
1: Doncs
4: però no.
1: Sí, ara
0: que oi? Pot ser que hagi passat això. I llavors es va fer com molt viral i li preguntaven a homes, tu penses a vegades en l'Imperi Romà? I molts deien que sí.
1: Sí. Jo
0: llavors, a partir d'aquí, entenc que hi ha un link, un enllaç que ve a dir que has de... Si és el teu Imperi Romà, és alguna cosa que et preocupa, que t'afecta o que t'interessa...
3: Com quan una marca es converteix en el nom d'un objecte, doncs passa el mateix.
1: Però jo aquesta setmana ho havia sentit en referència a l'Ayuso.
0: Ah, no va partir. L'Ayuso va fer moltes desmencions quan va estar a Mèxic, igual ja, no... Sí.
2: Llavors, el tema és, la meva obsessió és l'illa, que realment és un arxipèlag, però és l'illa més remota del món. Sabeu de què us parlo? És una illa, un arxipèlag, que es diu Tristan da Cunha, que és el lloc més remot del món.
0: Però això...
2: I ja veuràs com acaba. Tu vas directament al final, us explico. Val. És la meva obsessió, és una de les meves obsessions.
0: Però tu ja la coneixies abans
2: sí,
0: que s'hagi fet...
2: Sí, val. Perquè hi ha un lloc a YouTube, un perfil de YouTube que recomano moltíssim, que ho porten tres nois sud-americans, tres nois argentins, que es diu Un Mundo Inmenso, que es dediquen a fer vídeos de 10 minuts sobre qüestions geogràfiques i geopolítiques curioses d'arreu del món i d'arreu de la història. I és molt interessant. Són vídeos de 10 minuts que els recomano moltíssim. Un Mundo Inmenso. Val. Fa temps, fa jo crec que 3 o 4 anys, aquests nois van explicar la història de Tristan da Cunha, que és l'illa més remota del món. És una illa que està situada a l'Atlàntic Sud. L'altra zona geogràfica que té més a prop, més de 2.000 quilòmetres, que és l'illa de Santa Helena.
0: Això és el que està més a prop, eh?
2: Sí.
0: 2.000 quilòmetres.
2: Sí. I terra ferma, terra continental, estem parlant de Sud-àfrica, que està amb molts dies en vaixell. Mm. Val? Llavors, és una illa que va descobrir l'any... el segle XVI, perdó, Tristan da Cunha, l'explorador portuguès, no hi va posar peu a terra, perquè es veu que el mar, la marea, no permet...
0: No acompanyava.
2: No. I llavors va dir, només la va veure, la va assenyalar, diu, vale, aquesta illa es dirà com jo, Tristan da Cunha. Vale? I des de... Però va estar deshabitada fins al segle XIX, que la van habitar els britànics, i és colònia britànica. La van habitar perquè, mentre Napoleó era Santa Helena, pres, els britànics tenien por que els francesos intentessin rescatar-lo a través d'alguna zona propera.
0: Llavors era estratègic.
2: Sí, llavors van enviar un soldat, un capità britànic, i li van dir, tu, habita l'illa durant un any o dos, amb sis soldats.
0: I mira l'horitzó.
1: I com va arribar?
2: I va arribar amb vaixell.
1: Si l'altre no
0: volia, i el van deixar tirar
1: escurar...
2: No, a veure, els vaixells sí que poden atracar-hi.
0: El van deixar tirar allà.
2: El que passa és que, segons la marea, t'has d'esperar potser dies allà atracat, saps? Llavors, van anar a passar els anys, i quan aquests generals i soldats van dir, hòstia, potser ens hi estem una estona aquí, van anar a buscar dones a Sud-àfrica i a Anglaterra. I llavors van repoblar l'illa, i actualment aquesta illa hi viuen 270 persones, 230-40, només hi ha 7 cognoms, és colònia britànica.
3: Wow.
0: Atenció, consanguinitat absoluta, no?
2: És, bàsicament, l'illa, de les 6 illes que hi ha, només una està habitada, les altres són absolutament inhabitables. L'illa és un volcà i una plana, en un extrem de l'illa. Allà han anat a la plana i han establert un poblet, que és la capital, que es diu, atenció al nom, m'encanta, Edimburg del 7 març. És increïble. I
1: tens el telèfon?
0: És extraordinari,
2: no, això. Només hi ha 7 cognoms, tots, la majoria són britànics, excepte un parell d'italians, i bé, aquesta, doncs la meva obsessió, Tristan da Cunha, o algun dia, si voleu...
0: És el teu Imperi Romà.
2: Sí, ha estat notícia aquesta setmana.
0: Sí, senyor.
2: Per què, Xavi Bundó?
0: Bueno, perquè crec que és el vaixell, el Ondius, aquest que portava gent amb antivirus.
2: Sí.
0: Van fer una parada tècnica, allà em sembla, i va baixar... No sé si va baixar algú o va pujar algú.
2: Jo, pel que vaig llegir, una persona del creuer era de l'illa de Tristan da Cunha.
0: Era d'allà.
2: I havia fet el creuer sense saber que hi havia antivirus. I llavors el van tornar a l'illa. Clar... 240 persones que viuen soles, aïllades.
0: Cuidado!
2: Clar, és que no, ja us explicaré, perquè per sortir i arribar a aquesta illa necessites anar amb vaixell 18 dies i surt un vaixell cada mes.
0: Què sabem d'aquest senyor que va baixar?
2: Els pot matar tots! És que no poden anar amb la grip.
0: Es pot acabar la civilització.
2: I llavors, Gran Bretanya ha enviat equip medicalitzat des de Gran Bretanya, un avió fins a l'Atlàntic Sud, per controlar aquella pobra gent que no es mori, que no poden ni amb una grip, perquè estan allà vivint aïllats.
0: Oh!
2: Sí, no, és increïble, Tristan da Cunha.
1: Però fins ara no tenien metge, tampoc, ni res.
2: Tenien un metge, que el
1: que anaven canviant...
2: No, no el, cada any van canviant el personal vital, com metges, professors...
0: Doctor en Alaska.
2: És que no hi poden néixer nens, perquè no tenen hospital. Els nens els envien a néixer a Sud-àfrica.
1: Home, i a més tenen un volcà que el dia que es foti a petar, per lo petita que és...
2: A la dècada, fa 50 anys... No, és que és la meva solució. Fa 50 anys el volcà va entrar en erupció, els van haver de desallotjar tots, van haver d'anar 2 anys a viure al Regne Unit. I després van tornar.
5: Des d'aquí, un aplaudiment a Edu de Batlle i els seus coneixements sobre Tristan da Cunha.
2: Gràcies a un mundo immenso, que us recomano moltíssim. Un mundo immenso.
1: Ja viste, no recomanando este Barcelona.
5: Que no, que eren argentins. Va, què és el que li ha sorprès aquesta setmana? No era gaire bo l'accent argentí que t'ha sortit. Què és el que li ha sorprès aquesta setmana a la Clara Molins?
4: Un tema molt més prosaic.
5: Hosti, sí, és que l'exhibició que acaba de fer l'Edu, déu-n'hi-do.
4: A veure, la broma de robar la pilota als nens que juguen amb pilota al parc.
1: No.
4: Jo ara freqüento molt els parcs, cosa que em sembla molt avorrida, i bueno, estic intentant conviure amb aquesta realitat, no passa res. I sempre m'ha passat que quan veig nens jugant a pilota... Sempre tinc la temptació de, o de robar la pilota, o de, si s'escapa, intentar jugar per fer la broma. Sóc aquesta mena de persona terrible.
5: Vigila intentant jugar perquè pots xutar la pilota i que li caigui a la cara a algú.
4: Ai, no, no.
5: Sí, sí,
4: no,
5: això
4: no.
5: Ha passat.
4: Sóc molt prudent, sóc molt prudent.
2: Pares. O la trepitges sense voler i caus de cul.
4: No, espero, no. No, no m'ha passat mai, però és que crec que ho deixaré de fer, perquè sempre que ho intento per fer-me la simpàtica amb els nens, mai tinc cap mena d'èxit d'interacció satisfactòria. És terrible. Dic, bé, doncs ho deixaré de fer. No, no, és que es genera una situació esperpèntica de manca de
5: però
4: resposta.
5: Què fas exactament?
4: No, és que... No,
5: ai, no, que me, no, quan ai, que me la manca.
4: Però quan
5: ai,
4: veieu una pilota, no us fa una mica d'il·lusió intentar jugar amb els nens, fer-te la simpàtica, sí. Hi-hi-ha-ha, intentar fer algun dribbling...
5: No,
4: o el cap... no, els nens no els hi fan gràcia.
5: Per quina edat estan parlant, els nens?
4: No sé, edat de jugar a pilota...
5: Bueno, són molts...
4: A partir dels...
2: 7, 8...
1: Jo em veig 5 jugant a pilota pel carrer.
5: I 2, i 3...
4: Tot comença cap a... Sí, des de molt petit. No sé, que tenen una certa autonomia, no?
1: I notes
4: que els pares... Però va un adult allà a intervenir... Què fas, persona adulta? Doncs sí.
1: Però notes que els pares et miren malament?
4: No m'hi he fixat, no m'hi he fixat.
1: Què fa aquesta?
4: Ho deixaré de fer perquè mai m'ha sortit bé, però en canvi tinc com la temptació d'anar a jugar a la pilota. Per què? Per què?
5: Pot ser que et diguin senzillament... Senyora, la pilota!
4: Que la pilota!
5: No, et diuen senyora, suposo, no?
2: No és una bona idea,
4: sí,
2: Clara.
4: Sí, ho diu tothom. Idea. Ja m'ho diuen els nens i els grans.
5: Veus? Ja està. Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de l'Eva Jou.
6: Doncs aquest diumenge, concretament, farà 20 anys de la final de la Champions a París, que el
5: home,
6: Barça va guanyar.
5: Home, sí.
6: I el dijous, el tu diràs, van entrevistar Giuliano Belletti.
5: Sí, senyor.
6: I llavors jo volia fer un homenatge...
5: L'heroi de París.
6: A l'autor del primer gol. Belletti va ser el del segon. Jo vull homenatjar el del primer.

0: Em vol sonar aquesta cançó, eh? Su jugador favorito era
1: Eto. Aquesta cançó va sonar fa molt temps,
2: sí, fa
1: el primer toc
2: Champions
1: de Raúl Llimós.
2: Ara! No, o sigui, és una cançó d'un grup que es diu La Granja.
3: Sí, home,
2: diu La Granja, però jo entenc que és La Granja tenint en compte l'idioma.
3: No, no, és La Granja.
2: És La Granja,
1: pot ser que siguin mallorquins? Crec que som mallorquins.
2: Ara m'agafes.
1: Perquè el vincle Metó ve amb això,
2: ve
1: que Metó va jugar
2: Mallorca,
1: al Mallorca.
2: Clar, sí. I a més aquesta cançó es va fer per quan el Barça va fitxar l'Eto. Llavors, és prèvia...
0: Del Mallorca.
2: Correcte. Llavors, mi jugador favorito era Eto. No ho sé argumentar el per què, era molt petita, però mi jugador favorito era Eto.
0: La cançó és la definició del que tu senties com a nena.
2: El que jo sentia en aquell moment. Jo aquell gol el vaig viure molt intensament. Per mi aquest cap de setmana és molt important aquesta efemèride.
0: Era nena la...
2: És la primera final de la Champions guanyada que he viscut.
0: Perquè el 92 no hi eres.
2: No hi era, ni pensada, i això...
0: Quina edat tenies aquí?
2: Aquí tenia 8 anys.
1: Encara l'he de viure jo la meva primera final de la Champions.
2: Bueno, Edu, tot arriba. Tot arriba. Sí. Coratge.
3: És el teu imperi romà.
1: Bizantí, gairebé.
0: La Granja, eh?
2: La Granja.
0: Mi jugador favorito.
2: El títol és tu, jugador favorito era tu.
0: I parla de tu.
2: I parla
3: de mi.
2: És
3: un dels pocs grups canyolans madrilenys que va triomfar a l'època de la movida madrilenya. Per tant, aquí ja tenien...
0: Però no sona molt a movida madrilenya, això, no? És més indi...
3: Sona molt a Ducandú.
0: Sí, sí.
2: Ara podria estar de moda aquesta cançó, de fet.
0: Totalment, totalment. Va, anem amb la cançó de la Molins, vinga.
4: Doncs el nou disc de Rinaldo i Clara. Oh!

0: Ho acaben de publicar?
1: Sí, fa no gaire. Aquesta cançó es diu Amb tu podria estar i el disc es diu L'encant. I us ho recomano molt perquè té com una producció preciosa. M'ha agradat molt. Molt senzilla, però molt d'encant, mira, precisament.
0: Està molt bé. Va, la cançó de l'Edu.
2: Està molt bé.
0: Ens agrada molt.
1: És fantàstica.
0: Va,
3: una cançó que m'agrada molt de sempre. Compositora Diane Warren, una de les grans compositores de la música pop.
0: 200 nominacions als Oscars i re.
3: I la música de... la lletra, vull dir, de la veu, coi, de Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This.
2: Home.

0: trobo una cançó que és absolutament meravellosa. En forma i en lletra, de dir, hòstia, és quan l'amor fa mal. Mm. L'amor fa mal del que el necessites.
1: El Beltran ha saltat amb un hombre, de seguida.
2: No, sí, perquè trobo que la Paloma Faith, que és molt reconeguda al Regne Unit, i no acaba de tenir tota la projecció global que han tingut altres artistes, i en canvi la Diet té una veu que és increïble. I ha fet cançons, a part d'aquesta, d'altres bastant divertides.
1: Mm. Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This, de Diane Warren. Va, tancarem amb el Beltran.
2: Sí, Only Eurovision
1: Only Beltran can hurt like this.
2: Bé, dedicat a tots aquells que estan frustrats perquè avui, segons com els gustarà més veure el festival.
1: No gaire, eh? Si volen veure YouTube,
2: sí. A YouTube el fan en directe?
1: Sí, sí, sí.
2: Haver-ho dit, home.
0: Sense comentaris.
1: Sí.
2: Oh! 1975, Festival d'Eurovisió. Qui guanya aquest senyor?

0: holandesos i cantant en holandès.
1: Sí, senyor.
0: Que era com...
1: I amb orquestra.
0: I amb orquestra. I amb uns coros aquí, jo crec que hi havia una mica de producció. Volien ser com ABBA, però per mi és possiblement la millor cançó d'Eurovisió més festivalera que recordo, Ding a Dong, i el grup es deia... I lliga una mica en l'actualitat, perquè és Eurovisió, i també el món de l'ensenyament, que aquesta setmana ha tingut molt protagonisme, perquè el grup es deia Teach-In, que vol dir ensenyament.
2: Ah, no? Teach-In.
1: Quan Holanda era Holanda. Perquè ara ja els hem de dir Països Baixos,
0: no, ara ja els hi diuen neerlandesos.
1: Sí.
0: Ja ni holandesos, ni Països Baixos, neerlandesos. Doncs bé,
1: Netherlands, 12 points.
0: 12 points, ara podrien ser milions d'euros.
1: Crec que no competeixen aquesta nit.
0: No, és Països que, a més, això, és un dels països que no participa, per tant, queda l'homenatge
1: rodó. Tu que ho segueixes, no? L'Edu sí que és bastant seguidor de...
3: A mi m'agrada. Aquesta nit no ho sé, perquè el tema de no tenir comentaristes...
1: Ara.
3: Ratlla una mica.
0: Bueno, busca't una mica per allí comentar.
1: Doncs aquests senyors
0: Ramos,
1: que es diuen Teach-In, has dit?
0: Teach-In.
1: La guanyadora, de l'any 75.
0: Guanyadora.
1: Dina Dong. Doncs molt bona cançó, eh?
0: Ja que aquest any no participa, nosaltres sí que les tenim aquí.
1: Va, doncs, amb la música d'Eurovisió odiada en general pel Jordi Beltran, però sorpresament fascinat per aquesta cançó.
0: Des de fa uns anys, és que ja mana més la coreografia que la cançó.
1: Correcte. Va, doncs amb això tancarem la tertúlia Patates avui amb l'Edu de Batlle, l'Eva Jou, el Jordi Beltran, la Clara Molins. Apa, que vagi bé, adéu-siau!

0: Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
6: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
5: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
7: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
8: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
7: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
8: Més informació a palamosterrademar.cat.
9: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
10: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
11: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
12: El 1, el 32, el 33, el 36 i el 37. I els sols, el 7 i el 12.
11: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
13: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
14: a RAC1.cat.
13: El portal de RAC1.
15: Bon dia a tothom, són les 8.

tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 16 de maig del 2026. Ja fa més d'una hora i mitja que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia en què no s'ha de pondre fins passades les 9 de la nit a l'altra punta de Catalunya. Un cap de setmana que arrenca, per cert, amb temperatures molt més baixes del que tocaria per l'època, per mitjans de maig. Hi ha moltes zones del país que a aquesta hora es lleven a l'entorn dels 5 graus, 5 de temperatura, i a la costa entre els 8, 10, 12, com a molt. La cosa cap al migdia, m'avisa ja l'Abel Caral, que ha de pujar fins als 20 graus, per tant, molt més confort. De seguida, guapama, tot plegat a l'Abel. I això pel que fa al temps. Pel trànsit, no oblideu, els que us hagueu de desplaçar amb cotxe pel país, que avui i demà seran dies amb una certa complicació per l'arribada del Mundial de MotoGP a Montmeló. Per tant, totes les vies que passin a prop del circuit aniran amb dificultats o plenes al llarg del dia d'avui, però sobretot demà. Ara ja comencen, de fet, a haver-hi les primeres retencions, les primeres dificultats, per exemple, la C35 a Parets i Granollers. Per tant, esteu advertits. Vinga, de seguida obrim els papers informatius d'un cap de setmana amb molts punts d'interès. D'una banda, les eleccions a Andalusia, que són demà, i que més enllà del resultat i de si el PP necessita o no Vox per governar-hi, afecten, evidentment, en molts altres àmbits, i també a Catalunya. No sembla casualitat, per exemple, que just després de les eleccions de demà diumenge sigui el moment en què oficialment es desencallaran els pressupostos a Catalunya, amb l'acord PSC-Esquerra Republicana i l'aval posterior de la Moncloa. Qualsevol sessió a Catalunya és matèria inflamable en general a Espanya, però en particular a Andalusia, pel PSOE andalús. I una arma, evidentment, a utilitzar pel PP. De fet, ahir els populars van tancar la seva campanya fent servir Catalunya d'espantall un cop més en unes eleccions. En tot cas, des d'ahir sembla que efectivament Catalunya tindrà de nou pressupostos. Hauran passat 3 anys sense una reforma, un acord nou. Un pacte PSC-Esquerra, bàsicament, també amb els comuns, que tindrà costos polítics, entre altres perquè Esquerra ha hagut finalment d'empassar tota la qüestió de l'IRPF, que en un altre moment de la partida va ser casus belli, i perquè la foto de l'encaixada coincidirà en un moment duríssim pel govern de Salvador Illa, que és el conflicte incendiari no resolt amb els docents catalans. Veurem, en tot cas, a les pròximes hores com es resol tot plegat, avui en parlarem. Però ha estat significatiu, enmig d'aquest debat econòmic, l'aportació, la radiografia que feien ahir un grup d'economistes molt prestigiosos, agrupats com a, es van anomenar, Informe Fènix. Ahir alertaven textualment que Catalunya es dessagna econòmicament pel model productiu. Advertien que els números de creixement que s'estan experimentant del PIB no coincideixen amb un creixement de l'estatus real de la vida dels ciutadans. Deien que Catalunya es dessagna per l'aposta per sectors com el turisme o les empreses càrnies. Advertien el creixement d'aquestes

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
2: Vine el 30 de maig a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
1: Coneix a professors, experimenta amb projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
2: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
3: I Mataró.
4: També pendents d'Andalusia, avui és jornada de reflexió, demà hi ha les eleccions. La incògnita és si el PP revalidarà la majoria absoluta o acabarà depenent de Vox per governar. Els pressupostos catalans van centrar ahir precisament el tancament de la campanya amb Juanma Moreno i Alberto Núñez Feijóo acusant Sánchez de fer els comptes a mida dels independentistes.
3: I atenció al crit d'alerta d'un grup d'economistes molt prestigiosos sobre el model econòmic català. En un informe molt dur avisen que Catalunya es dessagna econòmicament. Els autors assenyalen que el sistema basat en sous baixos i poc qualificats està provocant un empobriment de la població i avisen de la fractura social que pot provocar.
4: Mentrestant, creix el nombre de morts pel brot d'Ebola al Congo. De moment, la malaltia ja n'ha provocat una vuitantena i hi ha 246 casos sospitosos. És l'episodi més greu des de la crisi del 2018. Les autoritats sanitàries han alertat, de fet, d'un risc molt alt de contagi perquè el brot és en una zona urbana molt a prop d'Uganda i de Sudan del Sud.
3: I avui Viena acull la final d'Eurovisió amb Finlàndia com la gran favorita. El festival està marcat aquest any pel boicot d'alguns països, entre ells Espanya, per la participació d'Israel. Les organitzacions pro-palestines han convocat per avui una gran protesta coincidint amb la gala.
5: Als esports, el Barça buscarà aixecar avui la 12a Copa de la Reina de la seva història, jugar la final contra l'Atlètic de Madrid a les 9 del vespre, hora catalana, directe a RAC1 des de l'estadi de Gran Canària. Pere Romeu té les baixes de Graham Hansen i de Lai Alexandri. Mentrestant, al Madrid, Mourinho s'acosta al Bernabéu, l'Esport i el Marca ja donen per fet que serà el nou tècnic blanc avui, que és dia d'esprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP a les 3 de la tarda i en directe a RAC1.
6: I pel que fa al temps, el dia comença amb fred intens, temperatures de 4 a 8 graus en general a l'interior del país, més baixes en alguns casos, de fet amb glaçades a les valls del Pirineu i en alguns racons del Prepirineu, i entre els 8 i els 12 a la costa, tot plegat amb sol, un sol que farà que de mica en mica l'ambient sigui més suau a mesura que ens acostem al migdia, sobretot a primeres hores de la tarda, en molts casos entorn dels 20 graus, podent arribar als 24 o 25 a la Costa Daurada. Matí encara amb mestral moderat al sud del país, que anirà fugint a la tarda sense desaparèixer, i tramuntana residual al nord de l'Alt Empordà. A la tarda, vespre i fins al final del dia, alguns ruixats entre el Montseny, zones interiors de les comarques de Girona, també el Ripollès i la Garrotxa.
4: Ara són les 8 i 7 minuts. I tal com us dèiem, el govern i Esquerra encarrilen pressupostos just després de les eleccions a Andalusia, no sembla casualitat, i amb la negociació del govern de la Generalitat amb els mestres penjant d'un fil.

De seguida anirem també cap a Andalusia, que ahir tancava la campanya electoral i ja mira cap a les eleccions de demà, on l'única gran incògnita és saber si el PP mantindrà la majoria absoluta. En parlarem de seguida, però abans hem de parlar dels pressupostos catalans, que tot apunta que finalment, després de molts estires i arronses, es desencallaran la setmana que ve, després de l'acord entre Esquerra i el PSC, per al que s'ha anomenat la nova línia orbital ferroviària. Els tempos no enganyen, no són casualitat. L'acord entre les dues parts arriba just després de les eleccions a Andalusia per no donar més matèria inflamable al debat polític. Ara mateix les converses amb els republicans i els socialistes estan molt avançades. De fet, els d'Oriol Junqueras es reuneixen dilluns mateix per donar-hi el vistiplau i tot apunta que dimarts s'assignarà l'acord i una foto de la signatura que, per tant, coincidirà també amb la situació realment incòmoda que està vivint el govern respecte als actors del sector educatiu. Coincidirà amb la reunió que el Departament d'Educació manté amb el Sindicat de Mestres i Professors per desencallar aquest cicle intensíssim de vagues que han començat i que és l'altra gran pedra a la sabata del govern de Salvador Illa. Ara mateix, però, no sembla que aquesta qüestió, aquest conflicte al sector educatiu marqui la recta final de les negociacions pels pressupostos. El cas és que dos mesos després que el govern retirés els comptes del Parlament, va ser el mes de març, per evitar que la proposta s'estampés contra un mur, les converses amb el

0: republicans estan molt avançades. El partit ha deixat de banda, temporalment, diuen, el traspàs de l'IRPF, que va enverinar la passada negociació, per posar el focus en aquesta línia orbital ferroviària. És una infraestructura, per cert, de la qual se'n parlava ja fa 20 anys, que ha d'unir Mataró i el, per tant, el Maresme i el Garraf de Mataró, Vilanova i la Geltrú, sense haver de passar per Barcelona, és a dir, fent aquesta primera corona metropolitana passant pel Vallès, per Sabadell, per Terrassa, i per tant seguint d'alguna manera aquest recorregut del quart cinturó. Amb aquesta carpeta pràcticament ja tancada, amb l'acord pràcticament fet també amb Moncloa per invertir en aquesta nova línia que es tancaria el 2040, els comuns, volia dir, també han reobert les converses per actualitzar la seva part del pacte. Els de Jéssica Albiach se centren principalment en exigir més concessions en matèria d'habitatge. Tot i que tot sembla ben encarrilat, Salvador Illa es guia per la prudència, ha evitat avançar escenaris. Aquesta matinada el president insistia que l'acord no està tancat, en parlava des de Los Angeles, on hi està de visita els últims dies. Anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer. Laia, bon dia.
1: Bon dia, sí, després d'uns dies d'hermetisme absolut, el president comença a respirar una mica més tranquil·la. Aquesta matinada, evitat donar per fet l'acord, assegura que encara no està tancat, però confia que Esquerra, aquest cop sí, no es doni carbasses.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana, que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
1: I pel que fa als tercers en l'equació, els comuns, ell ha recordat que ja va tancar un acord amb ells en l'intent fallit de pressupostos de fa encara no 3 mesos. Això sí, el president no tanca la porta a estudiar alguna nova petició.
0: Gràcies, Laia. Aquest cap de setmana, per tant, decisiu perquè les tres parts, socialistes, Esquerra Republicana i comuns, vagin acabant de tancar els serrells i es plantin dilluns amb la feina ja avançada. Els tres actors reconeixen que serà una setmana intensa que mirem de dibuixar amb en Cesc Giró.
3: Després de setmanes de gestació, dilluns els pressupostos surten de comptes i els espera un part força llarg, que tindrà diversos moments clau la setmana que ve. Tot apunta que dilluns al matí Esquerra i el govern segellaran l'acord per la línia orbital ferroviària que recorrerà la segona anella metropolitana en tren, com si fos una mena de quart cinturó. Una catifa vermella perquè a la tarda Esquerra doni el vistiplau als comptes. Si finalment es confirma l'acord, faltaran dues imatges. Una a Barcelona, per formalitzar el pacte, i l'altra a Madrid, amb una bilateral Estat Generalitat, previsiblement dimecres, que rubriqui els acords. Un cop tancada la carpeta d'Esquerra, serà l'hora dels comuns, que ja han reobert les converses. Jéssica Albiach posa el seu accent en declaracions a la CNN.
4: Els comuns i el govern de la Generalitat ja han tingut una primera reunió per parlar de pressupostos. Això vol dir que hem reprès la negociació per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem.
3: Si el govern aconsegueix tornar a pujar els comuns al carro, només quedarà un pas, un govern extraordinari per aprovar els pressupostos i que puguin començar altre cop la seva tramitació al Parlament.
0: Després parlarem d'aquesta famosa línia orbital, de si és útil, si no ho és, si és una aposta decidida, si, diguem-ne, que és, quin pes pot tenir en el sistema precari que ara mateix viu el món ferroviari català. És cert que el coll d'ampolla del trànsit ferroviari a Catalunya és Barcelona, i per tant una connexió que vagi del Maresme fins al Garraf passant pel Vallès pot ajudar-hi. Però recordem que tot això va fins al 2040. Hi ha alguns enginyers, alguns experts en infraestructures que hi han dit que probablement el que s'hauria de pensar a Catalunya sobretot és reforçar l'actual model de Rodalies, l'actual xarxa de Rodalies, abans d'afegir obra nova. De fet, alguns, no només alguns experts, sinó també l'oposició ha carregat amb duresa amb aquest pacte ferroviari, que implica ressuscitar aquest projecte que dèiem de la línia orbital, que ja existia fa gairebé 20 anys, però pensant a 2040, per tant, a 15 anys vista. Junts, per exemple, acusa els republicans d'haver-se abaixat els pantalons després de renunciar a gestionar l'IRPF, ho deia el seu portaveu, Salvador Vergés.
5: El que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026. I, per tant, Esquerra Republicana, el que nosaltres veiem és que ha passat de la línia vermella de l'IRPF per aprovar els pressupostos a la línia orbital.
0: I el PP titlla el projecte d'enganyifa. Alejandro Fernández defensa que els recursos, el que s'ha de destinar, sobretot, és a infraestructures que ja existeixen.
6: Jo és que em sembla tot una enganyifa. Per mi ara mateix és molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix, que infraestructures noves, o sigui, fins que no estiguin garantides aquelles que donen servei directe a la ciutadania, tot el que més em sembla fer volar coloms.
0: Insistim, d'aquí a una estona parlarem d'aquesta línia orbital, de si cal, de si no cal, de si és fàcil, de si és difícil, de quin pes tindrà el 2040 si és que finalment es fa. Per cert, línia orbital a banda, els comuns també han començat a posar sobre la taula exigències ferroviàries per aprovar els pressupostos. Per exemple, han reclamat que el govern paralitzi el nou servei de Rodalies que va fins l'aeroport, que ha de gestionar Ferrocarrils de la Generalitat a partir de l'any que ve. Repassem què diu aquest projecte per millorar la connexió amb l'aeroport. Nil Sant Martí.
7: L'R Aeroport serà la primera incursió de ferrocarrils a la xarxa de DIF de l'àrea de Barcelona, la més complexa i a la vegada tensionada. El projecte inicial és que la companyia catalana ofereixi 4 trens cada hora fins a l'aeroport, que sortiran de l'estació de Sant Andreu de Barcelona i que aniran fins a la T1, parant el Clot, Passeig de Gràcia, Sants, Bellvitge, el Prat Centre i també la T2. No formaran part d'una altra línia de Rodalies. Serviran bàsicament per moure turistes i catalans que se'n vagin de viatge i, com a molt, per qui es mogui entre Barcelona, l'Hospitalet i el Prat de Llobregat. Aquesta és la queixa dels comuns i també d'algunes plataformes d'usuaris que demanen que els trens, abans de l'aeroport, vagin més enllà, com passa ara, que Renfe té integrats aquests trens a la línia de Sant Celoni. Fons del govern treuen ferro a la protesta i admeten que ja treballen perquè l'R Aeroport sigui útil per molts més viatgers. La proposta principal passa per fer arribar aquests trens fins a Terrassa, però per això caldrà cert temps. D'una banda, per reestructurar tota la xarxa de Rodalies amb el futur pla de serveis, que es presentarà en poques setmanes, i de l'altra perquè FGC només ha comprat 10 convois, comptant que farien un trajecte força curt.
0: Gràcies, Nil. D'aquí una estona el Nil Sant Martí, com a expert en trens i xarxa ferroviària, li preguntarem per aquesta línia orbital i també per la R Aeroport. I encara lligat als trens, recordeu que Comissions Obreres i la UGT han convocat també vagues Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny, aturades, per tant, que coincideixen amb les dues pròximes vagues nacionals a l'educació, aturades parcials de 3 hores per reclamar més seguretat a la xarxa de trens, però també més plantilla. De seguida parlarem del sector educatiu i de les vagues, perquè efectivament aquest acord de finançament, més que de finançament de pressupostos a Catalunya, coincidirà encara amb aquesta fase de molt intensa i molt incendiària ara mateix de les vagues de tensió entre el govern de la Generalitat i el sector educatiu, però també el que és una evidència és que coincideix l'aprovació dels pressupostos amb el final de la campanya electoral a Andalusia. De fet, l'acord serà just després que s'hagin fet les eleccions. Ahir a la nit ja es va acabar i, efectivament, Catalunya va tornar a ser un dels darrers arguments principals del PP per mirar de mantenir la seva majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla i Alberto Núñez Feijóo van fer pinya, això sí, per separat, en el mateix espantall dels pactes amb l'independentisme. El PP insisteix en una teoria, que és que pronostiquen que dilluns, just després de les eleccions, el govern espanyol signarà aquest nou model de finançament amb Catalunya. Enviat especial de RAC1 a Màlaga, Arnau Mañé, bon dia.
8: Bon dia, punt final a la campanya andalusa, base de missatges contra la candidata del PSOE i contra el suposat finançament singular. El PP andalús remou un escenari fictici per esgarrapar alguns vots. Moreno Bonilla obria foc.
9: El dia següent ja empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Pierde en primer lugar Andalucía y pierde en segundo lugar España.
8: I a 200 quilòmetres des d'Almeria, Feijóo apuntalava la hipòtesi.
10: Vengo a pedir el voto para el respeto a Andalucía. No va a estar supeditado a los intereses del independentismo. Andalucía no va a estar gobernada por ningún despacho de Madrid. Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles.
8: La majoria absoluta penja d'un fil, ho admeten des de l'equip de Moreno, però ho fien tot a una gran participació demà a les urnes. Entre cella i cella tenen no dependre de Vox. Ho han anat repetint per mantenir així l'estabilitat política andalusia.
0: Cal dir que, malgrat les queixes del PP andalús sobre el model de finançament, cal recordar que Andalusia, precisament, és la comunitat autònoma més beneficiada, que més diners recaptarà extra amb el nou model de finançament, si és que finalment acabés posant-se en marxa. Gràcies, Arnau. Moreno Bonilla i Núñez Feijóo, que tancaven, insistim, per separat, la seva campanya electoral a Màlaga i Almeria. Mentrestant, Pedro Sánchez era a Sevilla i feia befa, perquè el president andalús ha fet tota la campanya, diu, amagant les sigles populars.
11: El que no es presidente porque no quiere no participa en el cierre de campaña de Moreno porque no le invitan. Sí, pero son lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Pero os digo, sí, no, porque la derecha tiene muchas caras. pero tiene una única cruz, que son los recortes, la privatización y la desigualdad.
0: El president espanyol, en canvi, era al costat de la seva candidata, María Jesús Montero, buscant una remuntada a les eleccions d'Andalusia, que a hores d'ara sembla impossible perquè totes les enquestes situen el PSOE gairebé amb la meitat dels escons que pot treure el PP. Un darrer míting on, per cert, Sánchez va utilitzar també la figura de Lamine Yamal amb el conflicte amb Palestina, tot dir-li, per cert, Yamin Lamal, no li va dir Lamine, sinó Yamin Lamal, i va demanar a PP i Vox que sortiria a defensar el jugador blaugrana després que durant la rua de celebració onegés una bandera palestina i això provoqués les ires del govern d'Israel. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Jordi Armenteres, bon dia.
12: Sí, bon dia. Falta de patriotisme, aquest és el gran eix del discurs polític de Pedro Sánchez per tancar campanya andalusa. No en tenen per defensar Espanya davant d'Estats Units, d'Israel, el no a la guerra i la min.
11: Estoy esperando que la derecha, el PP y Vox se solidaricen y muestren su respaldo a Yamin Lamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. Menudos patriotas, desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino y todo nuestro rechazo ante la violación de derechos humanos que está perpetrando Netanyahu.
12: Avui, aquest dissabte, Pedro Sánchez compleix 2.905 dies com a president espanyol. Supera des d'avui José María Aznar i es converteix en el segon president espanyol més longeu de la democràcia després de Felipe González. Ahir en feia balanç, advertia que està mig mandat, que no només optarà a la reelecció el 2027, sinó que pensa presentar-se més enllà del 2030.
0: D'aquí una estona amb l'Armenteres i amb l'Arnau Banyer actualitzarem el que s'està dient en aquesta jornada de reflexió, amb Catalunya al centre també a Andalusia, i evidentment parlarem, com dèiem, amb el Nil Sant Martí d'aquesta línia orbital que sembla que desencalla l'acord de pressupostos a Catalunya. I mentrestant, aquest acord entre PSC i Esquerra que us comentàvem sobre els pressupostos arribarà enmig la setmana que ve de l'inflamat, inflamadíssim conflicte entre el govern de Catalunya i el sector educatiu. De fet, el nou escenari que obre la possible aprovació dels pressupostos pot entrar de ple en les negociacions dels pròxims dies. Després d'una primera setmana de vagues, dimarts que ve, Educació i els sindicats es tornen a reunir per intentar acostar posicions, però abans l'USTE, que és el sindicat majoritari, ja mou fitxa. Avui ha convocat el Consell Nacional a Barcelona per decidir l'estratègia dels pròxims dies i, de fet, en la convocatòria de premsa que ha citat els periodistes aquest matí, ja parlen de la possibilitat de l'acord de pressupostos. El sindicat ha d'explicar les decisions, insistim, aquest migdia en estarem pendents. Cap de setmana clau, per tant, per mirar d'acostar posicions abans de la reunió de dimarts, la conselleria s'ha compromès a enviar una proposta escrita als docents un dia abans, dilluns, perquè l'estudiïn. Els sindicats insisteixen que per arribar a qualsevol acord, l'oferta ha d'incloure una millora salarial ambiciosa, significativa, però el departament, de moment, evita ensenyar les seves cartes. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, deia que treballen en una proposta que vagi més enllà dels purament dels sous. Ho deia en una entrevista a SER Catalunya.
13: Jo prefereixo una mirada molt més àmplia i parlar de millores en les condicions laborals dels treballadors del col·lectiu de docents. A mi centrar-ho en retribucions, no sé, nosaltres no ho farem. Haurem de veure i estem estudiant, en aquest cas, diferents possibilitats, perquè, en el fons, són millores de les condicions laborals.
0: I és que mentre la negociació avança realment amb comptagotes, al carrer la pressió no s'atura. Ahir al vespre, sense anar més lluny, mestres i professors tancaven la primera setmana de vagues tallant el túnel del Cadí gairebé dues hores, un tall que va provocar cues de fins a 4 quilòmetres en l'operació sortida. Tot plegat després de les 4 primeres jornades d'aturades de les 16 que s'han convocat fins a finals de curs. L'última va ser precisament a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Segons la conselleria, la vaga va tenir un seguiment ahir del 18% de la plantilla. Segons la USTEC, va arribar al 50%. Més detalls amb la corresponsal de RAC1 a Lleida, Karen Alfonso. Bon dia.
14: Bon dia. Els carrers de Lleida es van emplenar ahir de docents que reclamaven més recursos per a la inclusiva, menys ràtios i més salaris, entre altres reivindicacions. La vaga va començar abans de les 8 del matí, quan un centenar de docents van tallar la Nacional 240 en ambdós sentits. Després van anar fins a la ciutat per bloquejar diverses rotondes on el trànsit és sempre més fluid. La manifestació posterior va arrencar a 12:45 del migdia. Segons Mossos d'Esquadra, es van aplegar 2.200, mentre que sindicats ho va xifrar en 4.000. La protesta, que va transcorrer sense incidents, va fer parada a la seu del PSC, on es van cridar i cantar diverses consignes i va acabar amb parlaments dels diferents sindicats convocants.
0: Gràcies, Karen. Avui que la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en reconduir l'atenció, una mica com feia la setmana passada en aquest programa, ho diu en aquest cas a l'entrevista de La Vanguardia, on admet que una de les opcions que tenen sobre la taula és accelerar l'augment de sou que està pactat amb Comissions Obreres i la UGT. És un pacte que preveu anar pujant de mica en mica la nòmina fins a arribar al cap de 4 anys a un augment de 200 euros per nòmina. I per més, la conselleria estudia escurçar el calendari. Niubó diu que faran mans i mànigues per aturar les pròximes vagues. Ara bé, de moment encara no ha concretat quina és l'oferta que presentarà a la reunió de dimarts.
15: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir doncs, aquesta situació abans de finals de curs per garantir doncs, un millor final de curs i en tot cas encara un millor inici del següent. I jo insisteixo, la voluntat del govern és no aixecar-nos de la taula fins que no siguem capaços de trobar aquesta solució. I pensem que en el marc de l'acord hi ha solucions, hi ha marge com per poder avançar.
0: Per cert, enmig d'aquest conflicte, el Departament d'Educació també ha posat en marxa una eina per mirar d'accelerar la cobertura de les substitucions, que és una de les queixes habituals del sector educatiu. És una aplicació mòbil que avisa els interins quan tenen una plaça adjudicada. La poden acceptar o rebutjar directament des del telèfon. Fins ara ho havien de fer des de la pàgina web. El departament confia que això ajudi a cobrir les places amb molta més facilitat que fins ara. Tot plegat coincideix aquestes protestes a Catalunya també amb una altra enorme mobilització docent, que és històrica, en aquest cas al País Valencià. Ahir 35.000 persones en una fotografia brutal a la ciutat de València es van manifestar per reclamar millores a l'educació pública. Una protesta multitudinària que va col·lapsar el centre de la ciutat de València durant hores. Era l'acte central de la primera setmana de vaga indefinida de l'educació valenciana. Els sindicats denuncien que l'ensenyament públic està en una situació molt precària i reclamen a l'actual govern de Pérez Llorca més recursos, més i millors condicions de feina, menys alumnes per aula i sous més alts. Dilluns es tornen a reunir també a València. 4 minuts i 2 quarts de 9 del matí, en ple debat de pressupostos, per tant, debat econòmic a Catalunya, compta amb l'avís que llançava ahir un grup d'economistes de molt gran prestigi. En una reunió, en una presentació davant de la premsa, un informe que es va anomenar Informe Fènix, diuen literalment que Catalunya es dessagna econòmicament i que s'encamina cap a un col·lapse de país. És una anàlisi independent, avalada, insisteixo, per especialistes de primer ordre, tant entre els que l'han redactat com entre els que l'han assessorat. I, per cert, tampoc és un detall menor el nom que escullen. L'informe es diu Fènix, en referència, evidentment, a l'ocell mitològic que mor cremat però que acaba renaixent de les seves cendres. Doncs bé, segons aquest estudi, el model econòmic de Catalunya està empobrint la població i abocant-la a una futura fractura social que és creixent. Critiquen que des de l'any 2000 les administracions i part de l'empresariat sobretot ha impulsat un sistema que es basa en la mà d'obra barata i poc qualificada. És un marc on els sous que pugen molt menys que no pas a l'entorn, a Europa, i amb una taxa d'atur que ha anat a l'alça. Els experts assenyalen explícitament sectors i indústries com el turisme i el sector porcí. Plantegen també propostes perquè reverteixi la situació, Montse Martí.
16: L'estudi, batejat com Informe Fènix, l'ha coordinat l'enginyer i empresari Xavier Roig i han participat també els economistes Xavier Quadres, Modest Guinjoan i Miquel Puig, i també l'han assessorat els economistes Jordi Galí, Guillem López Casasnovas i Jaume Ventura. Aquest grup d'economistes alerten que hi ha sectors empresarials amb molt pes a Catalunya, com el sector turístic, que paguen salaris tan baixos que no generen prou ingressos fiscals per sostenir els serveis públics més bàsics que fan servir els seus treballadors, i asseguren que la resta de sectors els han d'acabar subvencionant. La renda per càpita dels catalans està estancada i també la productivitat. El coordinador de l'informe, Xavier Roig, avisa que aquest model econòmic no és sostenible.
17: El model que ha seguit Catalunya els darrers 25 anys ens han portat on som, que és un model basat en el creixement de sectors de baixa productivitat i baixos salaris. Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya tal com l'entenem, i posa en risc l'estat del benestar.
16: Com a receptes proposen augmentar el salari mínim per frenar l'expansió de llocs de treball poc qualificats, fer polítiques d'immigració selectives que tinguin en compte la qualificació i la demanda de feina, i també reduir la capacitat turística al país.
0: Deia Montse Martí la qüestió de la immigració. Efectivament, el que apunten aquests economistes és que és el model productiu, el model econòmic de Catalunya, el que està al darrere també de l'arribada important d'immigració de baixa qualificació. si les feines que s'ofereixen i que hi han disponibles són del sector precisament turístic o del sector porcí, que són principals, assenyalen en aquest estudi aquests economistes, vol dir que aquesta mà d'obra que s'importa a Catalunya és també de baixa qualificació i de molt baixos sous. I això, efectivament, no es compensa a través dels impostos que paguen aquests treballadors. És interessant també el que diu l'informe, també sobre la llengua. Parla de gestionar la immigració amb criteris de qualificació i d'augment de productivitat, en el qual l'exigència del coneixement del català com a mínim en llocs de treball d'atenció al públic hauria de ser innegociable, diu l'informe Fènix. Amb temps de tertúlia aprofundirem en aquest informe Fènix amb un dels economistes de renom que hi ha participat, com és Miquel Puig. Pràcticament 8:45 del matí, en el dia que avui, aquesta nit, Viena acull la final d'Eurovisió més polèmica de la història. És una edició que, en principi, hauria d'haver estat marcada perquè el concurs arribava a la xifra rodona de 70 anys, 70 edicions d'Eurovisió, però l'aniversari ha passat en segon pla i, de fet, no només l'aniversari, sinó la pròpia competició. El boicot per la participació d'Israel ha eclipsat també els resultats que es puguin treure al final. Hi ha fins a 5 països que no participen d'Eurovisió, entre ells Espanya, que no retransmetrà la gala per televisió espanyola. És el primer cop en més de 60 anys que això passa, però també hi ha d'altres estats amb molt de pes i història Eurovisió, com Irlanda, que ha guanyat 7 vegades la competició, a Països Baixos, que l'ha guanyat 5 vegades, també hi seran en aquest boicot Islàndia i Eslovènia. Enmig de tot plegat, les organitzacions pro-palestines a Àustria han convocat, enmig de grans mesures de seguretat, una gran protesta avui coincidint amb la gala. Això després que ahir a la nit també va haver-hi més d'un miler de persones participant al concert alternatiu en solidaritat amb Palestina sota el lema "No hi ha escenari pel genocidi". Seguint tot plegat aquesta Eurovisió polèmica, tenim l'enviat especial de RAC1 a Eurovisió, Jordi Ramos. Jordi, bon dia.
18: Bon dia. La idea era la de conscienciar la gent contra la que consideren un victimisme i un blanqueig de polítiques genocides. A banda d'activistes i polítics austríacs, també n'hi havia d'internacionals, com el coordinador exterior d'Esquerra Unida, Olidón Soriano, impulsora de les accions de la Vuelta Ciclista. A la banda musical, la representant espanyola era Maika Makovski, que se sentia orgullosa de col·laborar obrint, com deia ella, els ulls a la gent.
19: Tenemos que presionar hasta que paren. Y no creo que tenga que ser un gesto simbólico. Creo que de España, y espero que cada vez más países se sigan retirando de un concurso que apoya las campañas de limpieza de imagen de un país así.
18: Al llarg de la setmana també hi ha hagut d'altres mobilitzacions més petites, però a diferència de la d'avui, sempre allunyades de l'estadi on se celebra el festival, on la presència policial està molt present.
0: Insistim, a banda d'aquesta presència policial, gràcies Jordi, hi ha protesta avui al migdia. Veurem de quina intensitat, perquè s'ha fet convocatòria a diversos països de la Unió Europea per ser a Viena per protestar contra la celebració del Festival d'Eurovisió, per defensar el boicot contra aquest Festival d'Eurovisió que permet la participació d'Israel. Per cert, dimarts, durant la primera semifinal, hi va haver-hi que les autoritats que ja van haver d'expulsar 4 activistes de la gala per protestar durant l'actuació de, precisament, el candidat d'Israel, Noam Betan. De fet, a la transmissió es van sentir crits de "Stop Genocide", que després l'organització va acabar eliminant de YouTube. Això, que molts han considerat censura, encara ha tensionat més la competició musical, accentuada per un comunicat d'Amnistia Internacional en contra de la participació israeliana. Aquesta nit el cantant hebreu surt en tercera posició amb una cançó que es diu Michel. Michel! És un tema que, en principi, ara ens ho explicarà el Jordi, però no té el contingut polític d'altres anys, tampoc és un dels favorits a guanyar, tot i que les últimes edicions, sobretot Israel, el que ha fet és captar la majoria del vot popular. Això tot i que l'organització ha tocat el crostó precisament a la delegació hebrea per demanar el vot massiu en contra del que dicta la normativa. Per acabar-ho d'adobar, la gran favorita d'aquesta edició també pot significar una tensió a Eurovisió. És la cançó de Finlàndia, Leikin Haiten, o Llançaflames. Els representants finlandesos són Pete Parkkonen i Linda Lampenius. Si guanyessin, podrien fer que els hebreus es retiressin del concurs l'any que ve, perquè la relació entre Finlàndia i Islàndia, entre Finlàndia i Israel és molt tensa. per les protestes massives que hi ha hagut a Finlàndia contra el genocidi a Palestina. Per això, de fet, segons el mitjà Inet, la delegació d'Israel trobaria molt difícil anar a Helsinki per participar al festival de l'any que ve. Sí, com sigui, les travesses encara estan obertes i els últims anys hi ha hagut sorpresa, Jordi.
18: Sí, aquesta vegada podríem venir d'Austràlia, des que va actuar la candidata de les nostres antípodes, Delta Goodrem, a la segona semifinal, que no ha parat de pujar a la llista de favorits. Els eurofans no oblidem que els últims anys hi ha hagut sorpassos, però igualment els finlandesos segueixen segurs de la seva actuació. L'Empenius posava en valor la seva experiència en declaracions a RAC1.
16: Portem molts anys, així que no és com si fóssim artistes joves que de sobte es troben davant un gran públic i no s'ho esperen. Ni hem estat, ho hem viscut moltes vegades i estem molt enganxats a la música i al que fem. Això és el que busquem, el sentiment que ve del cor.
18: D'entrada també podrien tenir opcions el grec Aquiles, que porta un tema esbojarrat, o Romania amb una proposta més rockera. En qualsevol cas, tots els dubtes es resoldran aquest vespre a partir de les 9, això sí, per YouTube, ja que Televisió Espanyola ni participa ni tampoc emet el certamen.
0: Efectivament, primer cop en 65 anys que Televisió Espanyola no emet Eurovisió en directe i, per tant, els espanyols que vulguin veure només tindran l'opció de YouTube. La cadena pública espanyola contraprogramarà precisament Eurovisió amb un especial de la Casa de la Música amb participació de 24 músics com Rafael, Miquel Erentxun o Chanel, entre d'altres. I parlant d'Israel, precisament a l'Orient Mitjà, Israel i el Líban a les últimes hores han acordat allargar 45 dies més l'alto el foc que van pactar a mitjans d'abril. Ho han fet després de dos dies de converses impulsades pels Estats Units en un intent de frenar l'escalada que hi havia entre l'exèrcit hebreu i la milícia de Hezbollah. L'anunci l'ha fet el portaveu, precisament del Departament d'Estat nord-americà, que ha assegurat que les converses han estat positives fins i tot per damunt de les expectatives. L'alto el foc està pràcticament simbòlic des que va començar perquè la xifra de morts no para d'augmentar. Es calcula que Israel ha matat 400 persones al Líban des del dia 17 d'abril, que és quan va arrencar la treva, i tampoc ha acabat amb el llançament de projectils del Líban cap a territori hebreu. I parlant de la crisi a l'Orient Mitjà i dels Estats Units, Donald Trump ja ha tornat a casa després del seu viatge exprés de 3 dies a la Xina, trobada amb Xi Jinping, que havia aixecat molta expectació pel context de la guerra amb l'Iran, pels possibles acords econòmics i també pel pols tecnològic entre Washington i Pequín. Però, més enllà del simbolisme, el viatge no s'ha traduït en acords tangibles que s'hagin fet públics. Tot i això, el president nord-americà torna encantat. De fet, diu que el millor ha estat la seva bona relació amb el líder xinès.
20: Crec que el més important del viatge és la relació. Tot es basa en tenir una relació molt bona amb el president Xi i amb la Xina. Sona com una cosa que no significa res, però ho és tot. I hem resolt tractes i problemes. Tots dos hem resolt molts problemes que algú altre potser hauria fet molt malament.
0: Ho deia Trump de matinada a la Fox. No ha dit ni piu d'avenços tecnològics de la Xina, no ha criticat tampoc el govern de Xi Jinping. Un dels punts que generava més expectació, de fet, entre la trobada entre els dos, era el paper en els conflictes internacionals, però tot sembla indicar que, de fet, res ha canviat. Trump diu que la Xina vol que la guerra a l'Iran acabi aviat, però que no sap quan acabarà i l'ha comparada amb d'altres conflictes que s'han allargat en el temps.
20: Vull fer bé la feina encara que trigui 4 setmanes més. Penseu-hi. M'ha estat 19 anys al Vietnam. L'Iraq va durar uns 10 anys. Corea, 7. Un altre conflicte, 14. Un altre, 12 anys. A l'Iran, només hi hem sigut 2 mesos i mig.
0: I més enllà d'això, cap comentari sobre la cursa tecnològica entre la Xina i els Estats Units, cap sobre els acords econòmics suposats i tampoc crítiques sobre el model de govern xinès. De fet, malgrat les preguntes insistents del periodista de Fox, Trump no s'atrevia ni a fer costat a un dels seus aliats, com és Taiwan, davant de la Xina.
20: La independència és una cosa arriscada. Quan ets independent, si Taiwan s'independitzés, seria perquè voldria entrar en guerra, pensant-se que tenen els Estats Units al darrere. La veritat és que m'agradaria que les coses es quedin com estan.
0: Trump, que també ha aprofitat per parlar de les conseqüències econòmiques de la guerra, que estan ofegant molts nord-americans, pel president nord-americà, el president Trump, diu que l'alt preu dels carburants és un petit patiment que s'ha de passar i que està convençut que els seus ciutadans ho entendran també així. L'impacte econòmic del conflicte a l'Iran precisament és un dels retrets que ha fet els líders europeus a Trump. L'últim ha estat el canceller alemany Friedrich Merz, que diu que les accions militars nord-americanes i israelianes i el tancament d'Hormuz han perjudicat els interessos europeus. Ahir feia, de fet, un pas més i des d'una conferència per joves catòlics deia que ell no recomanaria als seus fills visitar Estats Units.
2: Soc un gran admirador dels Estats Units, però el meu entusiasme ara mateix no està augmentant. És a dir, avui no recomanaria als meus fills anar als Estats Units a estudiar, ni a formar-s'hi, ni tampoc a treballar-hi.
0: Doncs un pas més en les tensions entre Estats Units i Alemanya, que ja s'han marcat en les últimes setmanes i mesos. Per cert, en les últimes hores, Trump també ha tornat a posar el focus sobre Cuba. Ara amenaça de portar Raúl Castro, el germà de Fidel Castro, davant la justícia nord-americana. Ho ha fet en un moment molt delicat per l'illa. El govern cubà ha admès aquesta setmana que pràcticament no li queda combustible i al carrer hi ha hagut més protestes, molts talls de llum, moltes hores al dia. Els Estats Units acusen Raúl Castro d'ordenar abatre dues avionetes l'any 96, on hi van morir quatre persones, tres de les quals nord-americans. Si un tribunal ho avalés, l'acusació contra Castro, que per cert té 94 anys, es podria fer pública la setmana que ve. Per controlar-ho tot plegat, Trump ha enviat a Cuba el director de la CIA, un gest gairebé inèdit, que només havia passat una vegada de l'any 1959. 5 minuts i 3 quarts de 9, i encara en l'àmbit internacional, atenció a la creixent preocupació que hi ha per un brot del virus de l'Ebola al Congo. És el brot més gran d'aquest virus, que és altament letal, des del 2018. Segons l'última actualització, ja hi ha 80 morts al Congo per l'Ebola i 246 casos sospitosos. Les autoritats sanitàries han alertat d'un risc molt alt de contagi perquè el brot és a una zona urbana i està en una regió molt pròxima a Uganda i Sudan del Sud. A més, no existeixen vacunes per aquesta variant que s'està estenent. Les primeres proves genètiques apunten que aquesta soca és la mateixa que va provocar el brot del 2014, que va acabar amb 11.000 morts. És una variant, sembla, molt contagiosa i, sobretot, molt mortífera. Té una tassa de letalitat d'entre el 80 i el 90% i es transmet exclusivament per contacte directe amb fluids corporals de persones o d'animals infectats. Per tant, no es pot contraure, Eudald Martínez, a través de l'aire.
21: El Congo ja va tenir un altre brot entre el setembre i el desembre del 2025, amb 45 morts, però no va anar més enllà. Davant d'aquesta situació, ja ha convocat una reunió urgent amb l'Organització Mundial de la Salut per coordinar la resposta. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat el dispositiu.
22: Els nostres representants estan treballant colze a colze amb les autoritats sanitàries de la República Democràtica del Congo per respondre i contenir el brot. També hi enviarem subministraments mèdics i equips de protecció, a més de mig milió de dòlars, per donar suport immediat a la resposta.
21: Aquest és el 17è brot des de que la malaltia es va identificar per primer cop, el 1976. El més gran dels últims anys va ser el 2014, que va provocar 11.000 morts i que va tenir l'epicentre a Libèria i es va expandir a diversos països.
0: Un d'ells, recordareu, que va ser Espanya. Va suposar una crisi pràcticament sense precedents, sobretot perquè l'Ebola, com dèiem, té aquesta letalitat altíssima. El 2014 va ser el primer contagi humà del virus fort del continent africà i va afectar un auxiliar d'infermeria de l'Hospital Carlos III de Madrid. Recordareu que la dona formava part de l'equip de metges que havia atès un missioner, Manuel García Viejo, que va morir a causa del virus. Segur que recordareu també les imatges de l'hospital, que va ser un punt on es va concentrar tota l'atenció mediàtica amb moltíssima por també entre la població i que va acabar amb la pacient superant aquest virus de l'Ebola. Aquesta crisi, o nova crisi de l'Ebola, que s'agreuja mentre sembla que continua sota control la crisi de l'antivirus, de què parlàvem la setmana passada. Les dues dones ingressades per possible contagi en hospitals de Barcelona i Alacant han donat negatiu a les últimes proves PCR que els han fet. Això mentre l'únic pacient ingressat a Madrid que s'ha confirmat que es va infectar del virus és molt a prop de resoldre la seva situació. La ministra de Sanitat, Mònica García, és optimista sobre la seva evolució i confia que els pròxims dies tots els símptomes que té desapareguin del tot, ho deia a Televisió Espanyola.
23: Hay que esperar a que remitan los síntomas y hay que hacer un seguimiento de la PCR hasta que negativice, pero el momento más importante de alguna manera es que los síntomas remitan, porque es el momento en el que se supone que hay una mayor transmisión de este virus. Entonces aquí lo que marca de alguna manera el protocolo es la sintomatología.
0: Els companys de travessa d'aquesta persona que està infectada, els altres 13 ciutadans espanyols, que també són al hospital Gómez Ulla, continuaran en quarantena fins a fer-los un altre PCR dilluns. Si els resultats fossin negatius, ja podrien sortir de les habitacions i rebre visites. Mentrestant, un altre creuer que preocupa, però per motius diferents, és el que va sortir de Bordeus dimarts i que està parcialment aïllat per un brot de gastroenteritis. Aquest matí, cap a les 9, és previst que arribi a la Corunya.
21: El virus ha infectat desenes de passatgers i part de la tripulació i també va provocar la mort d'un home de 90 anys. El vaixell hi viatja en 1.600 persones que estan en quarantena. Segons l'itinerari previst, també passarà per Gijón, Getxo i La Rochelle, a França, per tornar a Liverpool el proper 22 de maig. Durant el periple, les excursions per als passatgers en bon estat de salut es realitzaran tal i com estava previst.
0: 2:03 del matí. Mentrestant, a Lleida ha passat el que es temien alguns experts. El pres que va sortir en llibertat ara fa un mes sense estar rehabilitat i amb gran risc de reincidir, Dino Marcelo Miller, ha intentat atracar un súper a punta de pistola. L'home, condemnat per un doble assassinat dels anys 90, estava etiquetat com a delinqüent de gran perill i els Mossos el seguien amb discreció. Però tot i així, Mariona Martínez, no van poder evitar que hi tornés. Ara està detingut.
1: Segons va avançar el diari Segre, l'home de 56 anys va intentar saltar un supermercat del barri de Pardinyes. Va saltar el local amb una pistola falsa i va amenaçar el personal per endur-se els diners de la caixa. Ara bé, no se'n va sortir i va fugir sense deixar ferits. Una estona després, el detenia la Guàrdia Urbana. Marcelo Miller va sortir de la presó envoltat de polèmica i considerat com un perill públic. De fet, en una entrevista ahir al 9C, el psicòleg i sociòleg Vicenç Alujas, que havia tractat amb ell, defensa que en un cas com aquest, el seu hi ha res a fer.
3: Ell tenia un trastorn antisocial de la personalitat, el que li diem un psicòpata. És un perfil molt, molt específic. Si a Catalunya hi ha 10.150 presos, per exemple, hi ha 10.000 que són rehabilitables. Hi ha 150 que no. I aquest personatge seria un d'aquests 150. O sigui, aquí no cal invertir-hi diners ni cal posar-hi cap masses coses. No, no, és perdre el temps.
1: Considera que en un cas tan excepcional caldria plantejar la presó permanent revisable.
0: Bon, arribem a 9:15 del matí. Hem d'explicar-vos que l'Ajuntament de Tarragona es personarà com a acusació particular en els robatoris de lladres multireincidents i en demanarà l'expulsió en cas que siguin persones estrangeres. El ple municipal ho aprovava ahir a petició de Junts amb els vots a favor del PSC i del Partit Popular. Tarragona segueix així els passos de l'Ajuntament de Barcelona, que l'abril ja donava llum verda a una mesura semblant. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, l'alcalde de Tarragona tindrà la potestat per fer que l'Ajuntament es personi en casos oberts contra lladres multireincidents jutjats a la ciutat. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, l'impulsor de la moció.
5: Per fer fora els nostres delinqüents dels nostres barris.
4: Només el grup d'En Comú Podem va votar-hi en contra i va carregar contra Junts perquè, al seu entendre, li ha seguit el joc a l'ultradreta.
5: En principi li feia broma. Feia broma, que Aliança pujava per la Rambla Vella i ui, ui, ui. Avui els tenim aquí, vestits de negre, curiosament, els quadristes.
4: El PSC, a l'alcaldia, i va votar a favor perquè diu que la sensació d'impunitat davant dels lladres multireincidents acaba alimentant l'extrema dreta si no s'aborda des dels partits d'esquerres. Esquerra Republicana es va abstenir assegurant que no servirà per fer front al problema de la multireincidència.
0: Un minut per damunt de 9:15 del matí. De seguida, l'Abel Caral amb el temps i aquesta petició que us fa des d'allà, que és que si no heu sortit de casa, us abrigueu perquè les temperatures són bastant més baixes del que tocaria per l'època.
24: La teva mare sempre té raó.
25: Em compro un cotxe nou?
26: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
24: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
27: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Maje per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
28: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
29: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
6: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
7: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
6: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
7: Més informació a palamosterrademar.cat.
8: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
9: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
8: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
0: 11 minuts i arribarem a les 9 del matí. El que us dèiem, atenció, si heu de sortir de casa aquesta hora perquè caldrà abrigar-se. Avui hi ha un fred inusual per aquesta època de l'any. Els valors són més aviat de finals d'hivern, amb temperatures per sota dels 10 graus a molts llocs del país, també el litoral fins i tot, i amb cotes negatives fins i tot al Pirineu. De fet, en les últimes hores ha nevat en zones bastant baixes, de 1.200 metres o per sota, en alguns punts de muntanya, i el Montseny avui s'ha llevat enfarinat. Abel Caral, bon dia.
10: Bon dia.
0: Això 15 de... bueno, 16 avui de, sí, de maig. És estrany per l'època, un matí de dissabte en ple mes de maig, que teòricament hauria de ser plena primavera i camí d'estiu, i que fa temperatures potser de què? De març?
10: Sí, en alguns casos potser de finals de febrer, de primera quinzena de març, i no pas a poc més d'un mes que estem del solstici d'estiu. Temperatures, el que dèiem, per sota dels 10 o per sota dels 5 graus hem tingut, ara ja van pujar una mica, però li està costant, eh? Però tenim temperatures, hem tingut per sota dels 5 graus en molts sectors de l'interior del país. Alguna glaçada puntual, algun racó de la comarca d'Osona, també glaçades a les valls del Pirineu i en alguns sectors del Prepirineu. Des de Puigcerdà ens comentaven que no glaçava des del 31 de març, per tant, un mes i mig, i avui ha tornat aquesta glaçada, i també temperatures, doncs, de 8, 7, 8, 10, 12 graus a la costa i 7, 8 sota 0 en cotes altes del Pirineu, que, per tant, evidentment, són temperatures que no es corresponen a les dates del calendari avui, podríem dir que enganya, i aquesta nevada que fins i tot va afectar les zones més altes del Montseny, una enfarinada cap a les zones, doncs, del Matagalls, el Turó de l'Home, els cims més alts del Montseny, a partir d'uns 1.700 metres, va quedar una mica emblanquinat.
0: I això ha de durar o no?
10: De moment avui costarà que remunti la temperatura. Li està costant ara al matí, però sí que al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient en molts casos serà més suau que ahir. Màximes entorn dels 20 graus en la majoria de casos. Podem arribar als 24-25 cap a la Costa Daurada, litoral de l'Ebre, per tant, un migdia prou suau. Al vespre tornarà a refrescar, però no com ahir, perquè ahir vam tenir un vespre, doncs, que realment calia abrigar-se, sobretot als llocs on havia plogut. I després, de cara als propers dies, sí que de mica en mica van pujar les temperatures. Demà ja no ens llevarem amb tant de fred, però encara doncs, temperatures més baixes demà de bon matí de les que tocaria. I la setmana que ve, així com hem tingut, doncs, aquesta primera quinzena del mes de maig amb temperatures per sota del que tocaria, sobretot aquests dos últims dies, amb aquesta entrada d'aires d'origen polar, doncs la setmana que ve, a partir de dimarts, dimecres, el que tindrem són temperatures per sobre del que tocaria. No és que vingui una gran pujada, però sí que es recuperen i la setmana entrant serà, doncs, clarament més suau.
0: Gràcies, Abel.
10: De res.
0: 9 minuts i a les 9. Més coses. El govern de Catalunya li reclama gairebé 800.000 euros a l'Aragó per les obres de Sixena que la Guàrdia Civil es van dur del Museu de Lleida el 2017, coincidint amb la suspensió de l'autonomia del 155. La xifra que el govern demana són els diners que en el seu dia havia pagat per les obres, més el que s'hi va gastar en conservació i restauració. El govern aragonès, però, qualifica la reclamació de rebequeria.
21: Les obres al centre de la polèmica són 56 peces que la Generalitat va comprar el 1983 i el 1992. Un jutge va declarar nul·la la compra-venda el 2015 i el 2017 la Guàrdia Civil va anar-les a buscar al Museu de Lleida en plena suspensió de l'autogovern. Ara la Generalitat reclama a l'Aragó una compensació de més de 790.000 euros. 420.000 euros serien el preu que en van pagar, més la inflació, i els 370.000 restants són pel cost derivat de la conservació i la preservació. La vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, carrega contra la Generalitat per aquesta reclamació.
11: Esto claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón. Están llevando al presidente Illa una cuestión grave. que es hacer perder también la dignidad de representar los intereses de una comunidad autónoma por cuestiones con una total falta de rigor jurídico.
21: A l'escrit judicial, la Generalitat proposa un procés de negociació directa entre les parts en un termini de 10 dies, tot i que el govern de l'Aragó ja ho ha rebutjat.
0: 8 minuts i seran les 9 del matí. Abans us explicàvem les declaracions de Salvador Illa des de, del president de la Generalitat des de Los Angeles en matèria de pressupostos, perquè, com sabeu, Illa és aquests dies de viatge a Califòrnia. De fet, tancarà avui la visita als Estats Units des de Los Angeles aquesta tarda amb la visita a la planta de Grifols i es reunirà amb Higher Ground Productions, la productora fundada pels Obama. Això després que aquesta matinada s'ha reunit amb Lionsgate i amb Disney per mirar d'esgarrapar alguna producció cap a Catalunya. Tornem a Los Angeles, Laia Colomer.
2: Si en la primera part del viatge el president es va reunir amb grans tecnològiques de Silicon Valley perquè inverteixin a Catalunya, en l'última part intenta fer el mateix, però amb grans productores cinematogràfiques. Algunes d'elles ja han treballat a Catalunya i Salvador Illa confia que hi tornin de la mà del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs. El president apunta possibles projectes.
12: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i simplement es tracta de reforçar aquests llaços amb elles i de manifestar el suport del govern. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si, si es fem realitat. Però les que m'he reunit, totes elles estan ja treballant, fent coses a Catalunya.
2: Sota el braç, el president els ha dut un dossier que posa el mapa a Catalunya i treu pit de la indústria audiovisual del país. Per exemple, parla de Juan Antonio Bayona, dels èxits de Cirat o del País com a escenari, per exemple, de Joc de Trons, de The Crown o d'Uncharted.
0: Salvador Illa, que per cert aquesta matinada també l'han entrevistat a la CNN, on ha parlat, també li han preguntat, de fet, pel procés independentista. El president defensava en anglès que ara el que toca és ampliar l'autogovern i defensava que hi ha una majoria de catalans que ha deixat enrere les aspiracions independentistes.
13: El nostre govern es mou dins el marc de la Constitució espanyola. Nosaltres respectem tots els punts de vista del poble català, però diria que la majoria ara mateix busca un govern autonòmic i generar prosperitat econòmica. També és molt important per nosaltres reforçar el projecte europeu, un enorme espai públic amb valors compartits i amb la clau de tenir veu en un món que canvia molt ràpid.
0: 5 minuts i les 9 del matí.
14: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
15: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
16: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
18: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
19: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
18: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
19: I fins a un 20% en electrònica.
18: Tota la nostra web i app.
19: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
18: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
20: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
30: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Dos minuts i mig i seran les 9 del matí abans de passar l'àmbit cultural i els esports. Només una notícia que també s'ha sabut fa poca estona. Donald Trump ha dit que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació a Nigèria. Ho ha anunciat a través de la seva xarxa social. Diu que Abu Bilal al-Minuki, considerat el segon comandament d'ISIS a tot el món, va morir ahir en una operació conjunta de forces nord-americanes i nigerianes. No ha concretat res més de l'atac, però assegura que ell es pensava que es podia amagar a l'Àfrica i que no sabia que els Estats Units tenien fons que seguien els seus moviments. També ha agraït la col·laboració del govern de Nigèria. I ara sí, en plana cultural, en aquest cas audiovisual, el Festival de Canes avui s'hi estrena l'única coproducció catalana que aspira a la Palma d'Or, El ser querido.
1: És una història de traïció, és una història d'abandono.
0: És la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, director d'Asbestas. La protagonitzen Javier Bardem i Victoria Luengo, que interpreten pare i filla que han passat sense anys sense veure's. L'home és un reconegut cineasta que mira de recuperar el temps perdut amb ella oferint-li un paper a la seva nova pel·lícula. Aquesta hora, però, la Coraceta es desperta amb la ressaca de la festa que Canes li va dedicar ahir a l'actor John Travolta, que per sorpresa de tothom va rebre la Palma d'Or d'Honor. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon dia.
3: Bon dia. En mig segle de carrera, Travolta ha passat per tots els gèneres, des de musicals com Gris o Hairspray fins a thrillers com Pulp Fiction o Cara a Cara, però mai abans s'havia posat darrere de la càmera i ahir Canes va viure el seu debut com a director. Travolta va presentar Ven a volar conmigo, una comèdia naïf de només una hora, basada en un llibre que ell mateix va escriure, sobre un nen apassionat per l'aviació. Abans de començar la projecció, el director del festival, Thierry Fermó, va fer saltar la llagrimeta a l'actor nord-americà entregant-li per sorpresa la Palma d'Or d'Honor. This
4: symbol presents... Aquest símbol reflecteix el meu gust pel cinema. No m'ho puc creure. Això és més que un Òscar, de veritat. This is beyond the Oscar, really.
3: Travolta deia que la pel·lícula és el més íntim que ha fet mai perquè ajunta les dues coses que més estima, el món de l'aviació i la seva família, que forma part del repartiment. Ven a volar conmigo s'estrena a Apple TV el 29 de maig.
0: Barcelona, que per cert també va ser protagonista ahir a Canes, perquè la ciutat està a lo de fons de la coproducció catalana Ceniza en la boca de Diego Luna. L'actor mexicà dirigeix aquest drama social sobre les mil i una dificultats d'un jove migrant a Catalunya. Pel·lícula que a més té un cameo de RAC1 perquè la casa on treballa la protagonista en són oients. Luna deia als micròfons de RAC1 que no és casualitat.
5: Yo le pregunté a Valerí, le dije qué tipo de personaje era, qué quería que estuviera escuchando, porque quería que el programa y sobre todo la radio que se escucha te dijera algo sobre el personaje. Les nombró a ustedes y pedimos los derechos de ese momentito y de hecho agradezco que nos los hayan otorgado.
0: Doncs RAC1 que surt en una pel·lícula també, que apareix un cameo, vaja, de RAC1 a la pel·lícula Cenizas en la boca a Canes. Va, i abans d'obrir l'agenda dels concerts, us hem d'explicar que aquesta nit torna una altra edició de la Nit dels Museus. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada es podran visitar de franc museus de tota l'àrea metropolitana, prop de 100 espais on hi haurà concerts, teatre, experiències immersives, rutes arqueològiques o activitats familiars. Com a novetat, aquest any s'hi afegeixen espais com el Gran Hotel Barcino de Ciutat Vella o el Centre Cultural La Bòbila i la Florida 6.0 de l'Hospitalet. Hi ha edificis també que estrenen espais com el Castell de Montjuïc, la Casa de l'Aigua o el Fabra i Coats. La celebració que s'emmarca en el Dia Internacional dels Museus, que és dilluns, però a Catalunya durarà tot el cap de setmana. I ara sí, agenda de concerts obrint, evidentment, per celebrar-ho, una estrella. Perquè Ocas Grasa són un dels grans noms del cartell de la festa de la festassa de celebració dels 150 anys d'Estrella Damm. Serà l'oportunitat per veure el grup de Josep Montero abans del comiat definitiu que faran a l'octubre amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic. És el plat fort de la jornada on també hi haurà el més granat de l'escena pop i urbana del país i actuen Love of Lesbian. Todos los raros fuimos al concerto. També els Tiets. Ginestà, Muixca, els Catarres, 31 Fam, Maria Jaume... Encara queden alguna de les entrades pel concert dels 150 anys d'Estrella Damm al Fòrum a partir a un preu de 50 euros. A més del festival d'avui, la Cervesera també ha programat una cinquantena de concerts entre el setembre i l'octubre a diverses sales de Catalunya, Andorra, les Balears i Castelló. L'altra gran festa del cap de setmana, la de l'Ambassat de Sabadell. It makes me violent. Festival que va néixer el 2009, que arriba, per tant, a la majoria d'edat, mantenint l'essència amb un cartell que combina tota mena d'estils amb noms consolidats i d'altres d'emergents. La jornada d'avui al Parc Catalunya Sabadell és la que plega alguns dels noms més destacats. És el cas de Bob Dylan, que sentim de fons, i que farà el seu únic concert a l'Estat. Avui al Parc Catalunya també hi actuen el Petit de Cal Eril, Alosa, Cari Cari i Lux Lisbon, entre altres. Mentrestant, Sopa de Cabra continua celebrant 40 anys. Amb una gira que ha arrencat aquest cap de setmana amb un doble concert a Ras Matàs a Barcelona. El primer va ser ja a la nit, avui hi tornen amb tot exhaurit per celebrar 40 anys recorrent una vintena de poblacions tot l'estiu. Avui que a Barcelona també tornen Pastora. El grup de Caim Riba i Dolo Beltrán, referent pel pop electrònic dels 2000, han tornat per celebrar 25 anys de carrera amb un disc de versions. Avui arriben a Barcelona, a la Sala Apolo, dins la programació del Guitar Becerra. Les 9 i 3 minuts, i ara sí la informació esportiva del dia, que també ve molt carregada. Què tal, Pau Bonastre? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Aquesta nit arrenquem amb el Barça femení, que podria aixecar el tercer títol de la temporada. Juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Partit a Gran Canària, és la primera de les dues finals que juga l'equip blaugrana en només 7 dies, perquè recordeu que dissabte que ve és la final de la Champions a Oslo.
10: Avui el Barça buscarà la 12a Copa de la Reina de la seva història, una competició que ha dominat amb mà de ferro en els últims anys, llevat de l'edició del 2023, quan va quedar eliminat a 8ens per alineació indeguda. Hi ha dos precedents aquesta temporada contra l'Atlètic de Madrid a la Lliga i dues golejades, 0-6 i 5-0. Per avui, Pere Romeu té la baixa de Graham Hansen, a qui s'espera, això sí, per la Champions, i també es perd la final la lesionada de llarga durada Laia Alexandri. El tècnic demana no donar-ho per fet, centrar-se únicament en la Copa de la Reina, i valora el rival d'avui.
6: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé perquè té Bilde, té Fiamma, té jugadors

0: Us preocupen les notes? La clau és la comprensió lectora. Millora la comprensió lectora amb Glyphing. Informa't en el 652-808-870 o a hola@glyphing.com. No és màgia, és neurociència. Glyphing funciona. 652-808-870.
1: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració amb una atenció personalitzada. Les cortines La Mallorquina. Nova botiga Roger de Flor 130, cantonada Gran Via.
2: Esportiva, però el conjunt londinenc no el deixarà sortir per una xifra inferior als 100 milions d'euros. Per cert, que avui João Pedro juga a la final de la Copa Anglesa, Chelsea-Manchester City, a les 4 de la tarda. En qualsevol cas, i segons pot saber RAC1, Julián Álvarez continua sent l'opció principal per reforçar la davantera, tot plegat en un cap de setmana, una primera divisió i a jornada unificada. Tots els partits, excepte el Barça-Betis, juguen demà a les 7 de la tarda. L'Espanyol, que visita l'Osasuna, s'acosta ja a la permanència, mentre que el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic, està obligat a guanyar.
3: Evidentment, demà també en parlarem, perquè la situació de l'Espanyol i del Girona s'ha complicat, sobretot en aquest mes del que comptàvem, en aquest tram final de temporada. L'Espanyol ara en una situació bastant millor, però en tot cas hauran de confirmar-ho en el partit de demà. Per la seva banda, si no em dius el contrari, Pau, al Real Madrid no hi ha hagut incendi a les últimes hores.
2: De moment no.
3: Cosa que és notícia. Però juga demà també al camp del Sevilla i continua, això sí, la crisi al vestidor. Arbeloa, que per cert ha de donar roda de premsa d'aquí una hora i mitja, ja sembla i es veu clarament més fora que dins.
2: Interessant aquesta roda de premsa per si es pronuncia sobre les declaracions incendiàries d'Mbappé dijous després de guanyar l'Oviedo. Llavors van coincidir en el temps les paraules d'Mbappé i la compareixença o l'inici de la compareixença del tècnic, i Arbeloa va haver de respondre a la polèmica sense haver sentit el francès. S'espera aviat un cara a cara entre Mbappé i Florentino, per cert, per abordar la qüestió. Segons llegim a l'AS, el diari explica que Mbappé es va retirar de l'entrenament en la prèvia del Clàssic dissabte passat, quan va saber que no seria titular al Camp Nou. Per cert, que Arbeloa podria tenir les hores comptades al Bernabéu, perquè es dona per fet que el rellevarà José Mourinho. El diari Sport parla avui d'un acord total entre el portuguès i Florentino, i el Marca també dona per fet que serà el nou tècnic blanc.
3: Avui, que no ens oblidem, de fet tot el cap de setmana és cap de setmana de Gran Premi de Catalunya de MotoGP, avui és el dia de la cursa sprint.
2: Correcte, sense un favorit clar, després d'una primera jornada ahir amb moltíssima igualtat, Àlex Márquez es va quedar a només 8 mil·lèsimes de Pedro Acosta. Diu que encara li falta millorar una mica per poder aspirar a repetir la victòria que va aconseguir ja l'any passat en aquest circuit de Barcelona-Catalunya.
4: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt no estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils. Demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo. I demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: Marc Márquez es baixa per lesió. Per altra banda, Pecco Bagnaia i Jorge Martín hauran de passar avui per la Q1. Les qualificacions de MotoGP es disputen aquest matí entre 3 quarts i 5 d'11 i 2 quarts de 12, i l'esprint, com deies, és a les 3 de la tarda i en directe a RAC1.
3: I com us dèiem, quan hi ha activitat al circuit de Catalunya, a Montmeló, sempre hi ha efectes en el trànsit, i ara mateix, si us circuleu per la zona, ja ho veureu, que a l'entorn de Parets, de Granollers, hi ha a la C-17 i a la C-35 hi ha entre 1 i 3 quilòmetres de retenció, o vaja, de densificat o de circulació densa que haureu de sortejar. També avui hem de parlar del Giro d'Itàlia, Pau.
2: Sí, perquè ahir Jonas Vingegaard va aconseguir la primera victòria d'etapa amb la pujada al Blockhaus. Ja ha guanyat mínim una etapa en cadascuna de les tres grans voltes. Ara el danès és segon a la general a 3 minuts i 17 segons del líder Alfonso Eulàlio. A partir d'aquest migdia, vuitena etapa entre Kiet i Fermo, amb un primer tram pla i uns últims 60 quilòmetres amb 4 ports puntuables.
3: Va, i alguna altra cosa més, Pau?
2: Que aquest dissabte comença la 32a jornada de la Lliga ACB amb el Breogán Girona a les 6 de la tarda i el Manresa Saragossa a les 9 del vespre. Demà torn per Lleida, Joventut i Barça. I en tenis, Casper Ruud espera rival a la final del Masters 1000 de Roma. L'altra semifinal entre Sinner i Medvedev es va suspendre al tercer set per pluja i es reprendrà avui. La final femenina la juguen aquesta tarda Goff i Svitolina.
3: 9 i 9, gràcies Pau Bonastre, fins ara.
2: Fins ara.
3: Arrenquem temps de tertúlia.

0: ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
1: Sabemos ya que el día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las sesiones al separatismo català.
2: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir doncs, aquesta situació abans de finals de curs per garantir doncs, un millor final de curs i en tot cas encara un millor inici del següent.
3: We have deployed medical supplies and protective equipment for infection prevention and control to Bunia to immediately support the response.
4: Que no ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla.
5: No sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
6: Les 9 i 11 minuts, avui que en temps de tertúlia hem sentit algunes de les veus de l'actualitat, tenim l'Antonio Baños. Com estàs, Baños?
7: Bon dia.
6: El Carles Fernández, bon dia, Carles.
8: Què tal, bon dia.
6: També hi ha la Carla Turró, com estàs, Carla?
9: Què tal, bon dia.
6: I ens acompanya també a la distància la Milagros Pérez Oliva. Com estàs, Milagros?
10: Molt bé, bon dia.
6: Bon dia. I l'Abel Caral, que ja el tenim per aquí.
11: Bon dia.
6: De seguida actualitzarem tot el que hem anat explicant amb una pregunta que s'està fent alguna gent. Li preguntarem al Nil Sant Martí, que és el que més en sap de trens, què és la línia orbital, no? Que ara de cop, que és un projecte antic, en realitat. Fa 20 anys que se'n parla del...
8: La B40, però dels trens.
6: La B40 dels trens, sí, una mica. Connectant des del Maresme fins al Garraf. I perquè això ha desencallat els pressupostos de la Generalitat de Catalunya...
7: Perquè no tenien res més, ja.
6: Bueno, Antonio, però... No em simplifiquis la resposta, per favor.
7: La tomba de Guifré el Pidó.
6: Que vols que acabis?
8: La tertúlia
6: acabo la tertúlia, ja o no?
8: Ha de durar una mica, la tertúlia.
7: Han bueno. Mirat les carpetes que hi havia de la Generalitat Republicana.
6: Ets molt burro quan vols, de veritat.
7: Home, per favor, vital.
6: 3 minuts i un quart de 10. A tot això, heu passat una miqueta de fresqueta venint cap aquí o no?
8: Sí,
6: s'ha notat o no?
8: Una mica, sí.
6: Deus?
7: Pel maig cada dia un raig.
6: Bueno, però això no són rajos, això és baixada de temperatura.
11: Sí, però n'hem anat tenint,
6: No hi ha, perdona, no hi ha
11: s'ha anat complint això que diu el Baños.
6: No hi ha alguna cosa que digui això de baixada de temperatures pel maig?
7: No diu el Baños.
11: No, el que tenim
6: encara... Saviesa popular.
11: En castellà, no sé si hi ha si algun
6: oient.
11: Hasta el 40 de mayo.
8: Que seria, no te quites.
6: Que seria... Això no diré algú, no me'n recordo com es diu, però hi ha
11: ja
6: la versió
11: ja
6: en català.
11: Sé, ja sí, sí. Doncs 40 de mayo, que seria el 10 de juny, doncs no te quites el saio, no? Però en tot cas, això sí, fred de finals d'hivern. Ens hem llevat, i està costant que pugi de temperatura, són ja doncs, passant de les 9 de matí, pràcticament un quart de 10, i encara...
6: Ah, mira... Senyor Marcelí, que ja m'envia missatges.
11: Home, clar.
6: Fins a 70 d'abril no et llevis
11: el fil. És que em sonava que l'havíem comentat alguna vegada el senyor Marcelí.
6: 70 d'abril, fins al 70 d'abril, no et llevis el fil.
11: Perdoni, senyor Marcelí, que m'ha sortit la versió castellana, com tenim tanta saviesa popular relacionada a la meteorologia.
6: Espera, aquí em diu el Víctor Vives. Fins al 12 de maig, l'hivern no diu me'n vaig. Però ja han passat el 12 de maig.
11: Sí, 16.
6: Ja no quadra, això.
11: Quin era el senyor Marcelí?
6: 70 d'abril.
11: 70 d'abril.
8: Benvinguts al Via Lliure.
6: Seria 10 de juny, ja, no?
11: Clar, seria el Cuento de Mayo. Seria el mateix.
7: Sigui...
6: Bueno.
7: Vale.
11: En tot cas...
9: Fa fred.
11: Ara encara temperatures de 6, 7, 8 graus a l'interior, encara 0, 2, 3 a les valls del Pirineu. Ha glaçat bé a alta muntanya, 7, 8, 7, 0, 2.500 metres, però és que a les valls del Pirineu també, glaçades. Ens comentaran des de Puigcerdà que l'última glaçada havia sigut el 31 de març, és a dir, feia doncs, 46 dies, feia un mes i mig que no glaçava. I, per exemple, hem tingut glaçades que han arribat a Cossons, al nord d'Osona, 0 graus. I, doncs, a veure, sí... Sí que és veritat que aquí a la costa, doncs, ara mateix 14-15 graus, però estigues ara mateix a la plaça Major de Vic a 5 graus al mercat, saps? Vull dir que sí, que l'ambient és d'hivern.
6: No, perdona, és que no paro de rebre missatges. Mira, ara hi ha un altre dient, el Jordi diu, fins al 40 de juny, la màniga fins al puny.
11: Ah, mira que maca aquesta.
6: Molt maca
11: 40
6: aquesta.
11: De juny,
6: 40 de juny,
11: eh? 40 de juny. 40 de juny. Anem a la canícula ja, pràcticament,
7: això estan fent servir
11: l'aigua.
8: El 10 de juliol, no?
6: Jo crec que s'estan inventant.
11: 10 de juliol.
6: Sí.
11: També està bé, s'ha de crear saviesa popular.
6: I la Molins em diu que si... A veure, no sé, aquest és cert, és que m'agrada bastant, també diu. Si pel maig no fa calor, mal va la fruita i pitjor la flor. Passa que la flor ja hauria d'haver sortit.
11: No fa calor, pel maig no fa calor. Sí. Mal. Clar, no, convé que ara estaria molts fruiters, molts arbres estan ja brotant.
6: Perdona, hi havia gent
11: ja amb fruit. Fet,
6: que li preocupava aquesta baixada de temperatures per això, precisament. No?
11: Sí, home, hem de pensar que Artesa de Segre a la Noguera ha baixat fins als 2 graus. No glaçat, però bé, 6-7 graus a molts sectors de la plana de Lleida, que et diré, mira, a Balaguer s'ha baixat fins als 4 graus i mig, per tant, hem fregat una mica... el pal, i tot això, recordem-ho, després d'un abril, ja ho vam dir, que va ser el més càlid des que hi ha registres de doncs, amb una certa continuïtat, l'abril més càlid en 112 anys a Barcelona. Per tant, això, a l'abril, en molts casos, va superar la mitjana del mes de maig, i ara estem tenint, almenys aquesta primera quinzena, doncs, aquest fred. Al migdia farà, migdia, primeres hores de la tarda, farà bonança. 18, 20, 22 graus en molts casos. 24, 25 cap a la Costa Daurada, encara amb una mica de mestral que arriba rescalfat al litoral tarragoní. I al vespre, doncs aquells que tingueu activitats, sortiu a sopar, aneu al teatre, al cine, aneu a dir veure la lluna, no, perquè avui és lluna nova, però vull dir veure les estrelles, doncs sapigueu que...
6: Tapadets.
11: Que tapadets, però no farà el fred d'ahir, que ahir hi ha llocs on va ploure, sobretot, doncs al vespre nit feia bastant de fred. Demà menys fred de bon matí, però encara abriguem-nos, i això al migdia, doncs més bonança. I volia comentar també que hi haurà alguns ruixats, el que deia el Baños, que al maig cada dia un raig, doncs això s'està complint bastant aquest mes de maig, i avui a la tarda no tindrem els ruixats intensos o tempestes que vam tenir en algunes comarques, però sí que n'hi pot haver alguns, primer, entre el Baix Montseny, la Selva, algun sector d'Osona, algun sector interior del Baix Empordà, i després cap al vespre, a final del dia, algun xàfec, alguna tempesta puntual, bàsicament xàfecs, no han de ser grans precipitacions, entre el Ripollès, la Garrotxa i la zona més interior de l'Alt Empordà. Per tant, es va complint això d'una altra dita ben nostrada, el maig que dia anava un raig, i recordem,
6: sí,
11: fins al 40 de...
6: Com de era? Juny? De,
11: no,
6: la mare i el puny.
11: Sí,
6: la catalana és el del fil. 40 d'abril...
7: 70
11: d'abril.
6: 70, perdona.
11: 60 d'abril, no et llevis
6: el fil.
11: El fil.
6: Sí,
7: però per què just en aquest mes tots són hipèrboles numèriques?
6: No sé si n'hi ha
7: de mayo, 70 d'abril, per què fan aquest joc?
6: Perquè ens passem, perquè arriba un moment que la gent es pensa que ja és estiu. Ja
11: no és excepcional, si això pot passar, i en canevi com ara bat encara el mes de maig, no és el més habitual, però pot passar. Estem en aquesta època de transició entre les masses d'aire càlides que han d'anar guanyant la partida les properes setmanes, estem a poc més d'un mes del solstici, i les masses d'aire encara fred, aquesta que hem tingut, que va arribar ahir, d'origen polar. Per tant, estem en aquesta zona, doncs, que encara, aquesta època de l'any en què encara pot fer fred. La setmana que ve, a partir de dimarts, dimecres, pugen de manera clara els termòmetres.
6: Gràcies, Abel.
11: A disposar.
6: 9 i 17 minuts. Estem amb l'Antonio Baños, amb la Carla Torró, amb el Carles Fernández i també amb la Milagros Pérez Oliva. D'aquí una estona saludarem el Jordi Ramos, que està allà a Viena per una Eurovisió de les més polèmiques de tots els temps. Perquè, a més, avui al migdia hi ha una manifestació que veurem quin pes té, perquè el Ramos deia que ha de ploure bots i barrals. Veurem què és el que acaba passant. I si durant la gala, que és el més interessant de tot plegat, perquè al final el resultat que doni doncs és el de menys, però si hi ha alguna cosa durant la gala, si es cola alguna crítica, si hi ha alguna xiulada, a veure què és el que acaba passant. Però abans, volíem, i també passarem per Andalusia, amb el Mañé i amb l'Armenteres, perquè demà són les eleccions, que evidentment ho condicionen tot, entre altres coses. Vaja, no sembla que sigui una sorpresa que els pressupostos de la Generalitat i tot plegat es desencallin just l'endemà o dos dies després de les eleccions a Andalusia. Amb aquest tren orbital, ara de seguida en parlarem, però és antic la idea. El que passa és que jo em pregunto si és útil. Ja ho parlarem després.
12: Home, jo diria que té tot el sentit, com a idea. Com a idea té tot el sentit. Ara, vistos els precedents des de fa 40 anys ençà... Jo he escoltat...
6: Del que s'ha invertit,
12: Sí, del que s'ha invertit, de les planificacions, etc, de les resistències també a les infraestructures, també de les resistències, jo crec que estaria... O sigui, i d'arrencar un compromís a un govern com el de Madrid, doncs que, bé, potser dura, però potser no... Jo potser crec que és més rellevant posar el focus en el curt termini perquè s'enllesteixi bé el que encara està a potes en l'aire.
6: La xarxa actual, vols dir?
12: La xarxa actual.
7: El túnel de Rubí.
12: Les carreteres, no sé, n'hi ha una pila d'infraestructures. I sí, planificar a 15 anys vista també és una feina dels governs,
6: Sí, sí.
12: Però vaja, que això sigui la cirereta del pastís, crec que moltíssima gent pensarà que bé, que quan ho veiem ja aplaudirem, no? Però que costa de creure que la diligència del govern espanyol sigui tan alta com perquè això pugui ser una realitat en els anys que es diuen.
6: Em feu un apunt breu i després seguireu, perquè tinc un parell de trucades que vull fer. Carla, Baños i Mila, l'acord de pressupostos en general.
13: No, molt ràpid. Jo crec que hi ha una lectura realista del que és la situació política, en el sentit de que els partits d'esquerra són conscients que crec que d'alguna manera s'ha d'arribar a algun pacte, que s'havien posat una sèrie de línies vermelles en el cas de l'IRPF, que era evident que Moncloa o Esquerra assumint un moment que Moncloa no podia complir en el moment en el que estan, diguéssim, amb la vista ja posada en les eleccions, i que en canvi a Catalunya, si tu tens una majoria en principi parlamentària que és d'esquerres, ha de servir alguna cosa, o almenys perquè en el mig de la legislatura hi hagi una mínima estabilitat. Si ha de ser aquest quart cinturó, no ho sé, és evident que planteja molts problemes. Hem vist el compliment que han tingut fins avui les infraestructures, que ens ha de fer pensar que el compliment pugui millorar a futur, no? Però que en tot cas hi ha una lectura, crec, acurada de dir, si volem donar una certa imatge d'estabilitat i de que aquesta majoria serveix, hem d'arribar a acords, i crec que és oxigen en un moment molt complicat pel govern de Salvador Illa.
6: Banyós.
7: Bé, sí, una lectura, diguéssim, de política, de periodisme polític, bé, però no té cap interès, diguéssim, real. No, home, aviam, Esquerra Republicana...
6: El que ha dit la Carla o l'acord, dius?
7: No, no, l'acord, l'acord. De què vas, Banyos? No, el que has dit tu, no, sí. Però, aviam, un mateix partit i unes mateixes persones, que és aquí la cosa important, que és aquell senyor que mana Esquerra Republicana, que van dir, Espanya mai compleix un acord independència-república. De república vingui una senyora de Suïssa a dir la clau de la caixa.
6: Marta Rubí.
7: De la clau de la caixa, gràcies. De la clau de la caixa vinguin a dir IRPF, d'IRPF vinguin a dir dame algo, dame un cigarro pel metro, i ara al final sigui una cosa totalment, que a més el nom ja és com de broma, orbital, pel orbital i Catalunya. Vull dir, vale, aquesta és una cosa. Vol dir que el moment polític, sent realista, és que no hi ha moment polític. És a dir, aquí ningú sap què fer, com s'han quedat tots els postprocessistes aquí i volen anar, no sé, no volen marxar, dona igual tot, dame algo, lo que sea... Això ja ho veurem després quan es voti, el que votarà la gent. I després una altra cosa, és molt curiós, perquè el PSC fa estona que ens està volent dir alguna cosa. Emeten, saps com els alienígenes, que emeten una senyal, tic, tic, i una és densificació, per un lado, i l'altra és àrea metropolitana. Hem tornat als 80, però menys les muscleres, hem tornat totalment. Ara resulta que aquest orbital el que fa és ampliar la zona, teòricament, de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona, com sabeu, és el model que té el PSC per Catalunya. És a dir, que hi hagi l'àrea metropolitana i el territori. Vale? Aquesta és la idea. Però és una idea que ja Maragall i Pujol van estar discutint quan jo era nen. Bueno, pues ara jo crec que el model de país del PSC i de l'Ajuntament de Barcelona també és pisos més juntets, densificació, ho van dir per Sant Adrià. A Sant Adrià diu, bueno, farem pisos densificats per la populars. És a dir, tornem... Sí, ja tu... La notícia... Bueno, el cas, els estan volent dir que tornem una mica als 70-80, és a dir, pisos però justets i àrea metropolitana.
6: Mila.
10: Home, jo crec que Banyos ha donat la clau, però la interpretació no la comparteixo en absolut. És a dir, l'àrea metropolitana està desbordada des de fa anys i gran part dels problemes que tenim és perquè no s'ha acompanyat aquest creixement amb una planificació prospectiva. És a dir, han anat al darrere de la realitat. I ara tothom té clar que tot el que ha passat en Rodalies i tot el que està passant amb la mobilitat i tot el que està passant amb el mercat de l'habitatge, etcètera, etcètera, perjudica fonamentalment a les classes mitjanes i a les classes populars. Si no fem res, molt bé, doncs els propers 20 anys seguirà l'economia i la realitat desbordant-nos i ningú governarà el procés. Per tant, la línia aquesta orbital, es pot fer molta broma, però és una línia que porta 20 anys de retard, que ja s'havia planificat el primer govern del tripartit, de Pasqual Maragall, ho va reemprendre la idea el govern d'Aragonès i ara torna a ressuscitar perquè és lògic, perquè es queixem molt de la radialitat de Madrid, però a Barcelona tenim radialitat, a Catalunya tenim una radialitat extrema, a més que acaba en un punt que toca el mar i, per tant, ni tan sols és rodona. Llavors,
6: home, és un coll d'ampolla, Barcelona, això és evident.
10: Per això, i si tot ho portes a Barcelona, imagina't Barcelona, si Barcelona està ja col·lapsada, si ja no s'hi pot circular per Barcelona. Llavors, la ciutat de l'àrea metropolitana, Baños, ja ha quedat petita. Ja, quan tu dius que tornem al passat, és que el passat ja t'ha passat per sobre. Ara, lo que les relacions reals, les relacions que les universitats estudien com a relacions econòmiques reals, són la ciutat dels 5 milions, de Granollers a Torredembarra. És una ciutat que s'ha fet, i tu pots fer el que vulguis, si no governes aquest procés, si no l'acompanyes donant infraestructures, foradant les serralades perquè hi puguin passar els trens, i si no crees trens, el que faràs és alimentar el cotxe privat, el que la gent passi 3 hores cada dia per anar a treballar, etcètera, etcètera. És a dir, que el debat és més seriós com per fer-hi bromes, jo crec, eh?
14: No, jo, mira, ràpidament...
6: Molt breu, eh?
14: Molt breu. Jo crec que ens...
6: Tinc persones esperant.
14: No, vull dir que estem d'acord en l'anàlisi un altre cop, i jo és que sóc de la Mancomunitat, jo crec que en la Catalunya país, i jo crec que l'àrea metropolitana sempre ha sigut una mala idea. És a dir, el bo és tindre infraestructures distribuïdes perquè tot el país estigui equilibrat en tant en quant a les classes socials i al model productiu. Llavors, aquí sí que xoquem tu i jo. Jo sóc contra la idea d'una àrea metropolitana i que no, crec que no és governable i crec que més...
10: Però això és... Com a entitat administrativa, en tot cas, no? Però la realitat no la pots negar.
14: No, aquí estem d'acord.
10: Antoni, vull dir...
14: Sí, s'ha de coordinar i escalar els serveis, això estem d'acord.
6: 9:26, permeteu-me que saludi el Cesc Giró, company de Política de RAC1. Què tal, Cesc? Bon dia.
15: Hola, bon dia, Xavi.
6: I també el Nil Sant Martí, company també de RAC1, i l'home que més en sap de trens, si no una miqueta, un grau més o menys que el conseller, però allà està, de Catalunya, que és el Nil Sant Martí. Com estàs, Nil?
16: Hola, bon dia.
6: A veure, Cesc, una mica els timings, primer, per al tema dels pressupostos, perquè com que n'hem parlat tantíssim durant tot aquest temps, hi va haver un moment que semblaven perduts entre Esquerra i el PSC, ara els timings s'han com accelerat i a partir de la setmana que ve, quins són els que han de portar a que hi hagi de nou, 3 anys després, uns pressupostos a Catalunya?
15: Clar, serà una setmana molt intensa. De fet, en algunes seus s'havia arribat a verbalitzar la paraula, serà una setmana Mordor, perquè
6: Mordor,
15: tot anirà...
6: Eh?
15: Mordor, deien, sí, perquè tot anirà molt seguit. Primer de tot, hi haurà, previsiblement, parlaran condicional, perquè hi ha molts factors en aquests moments que estan sobrevolant la política catalana i també espanyola que poden interferir en qualsevol negociació, que un són el possible resultat de les andaluses i l'altre és tota la situació que està passant amb els mestres a Catalunya.
6: Sí.
15: Si tot això no interfereix, la idea és que aquest dilluns hi hagi aquest acord per la línia orbital ferroviària i a la tarda Esquerra mateix convocaria un Consell Nacional per, d'alguna manera, donar el vistiplau als pressupostos. Si això passa, dimarts seria el moment de sanificar aquesta primera fotografia entre Esquerra Republicana i els socialistes aquí a Catalunya per segellar un acord de pressupostos, i quedaria una altra fotografia, que és amb el govern de la Generalitat, amb el govern espanyol, signant el compromís de la Moncloa amb tots aquests acords que s'han arribat pels pressupostos, que estan al voltant dels pressupostos. Esquerra demana que hi hagi un compromís escrit del govern espanyol de que tot això que s'ha pactat s'executarà. Un cop estigui tancada aquesta carpeta, clar, el pressupostos és un acord de 3 potes, en falta un, els comuns, que ja han començat a recuperar aquestes negociacions, a posar sobre la taula les seves condicions, i haurem de veure quin és el seu timing d'acord. Podria ser segurament a finals d'aquesta setmana, i ja només quedaria un govern extraordinari per aprovar-los i que ja puguin començar el seu tràmit al Parlament, un tràmit que serà llarg, que s'espera segurament que algun partit els enviï al Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, és molt difícil que es puguin aprovar abans de Sant Joan, com s'havia dit, però sí que serà abans d'acabar aquest curs.
6: D'alguna manera, per timings, Cesc, dones per fet que l'aprovació dels pressupostos, i després en parlarem també amb el Mallé i l'Armenteres, es produeix després de les eleccions d'Andalusia perquè era massa difícil per als socialistes acceptar-ho, o perquè era matèria o munició electoral?
15: Evidentment, de fet, ahir ja Juanma Moreno ho feia servir com a munició electoral, sí. Ho deia en campanya. Evidentment, qualsevol concessió que el PSOE ha fet a l'independentisme, diguéssim, en els últims anys, ha servit com a munició electoral, i per tant diguéssim, el timing que és molt clar i és molt evident i hi ha una certa reserva a l'hora de posar aquests condicionants sobre la taula. El que passa és que el calendari s'ha enverinat molt també amb la situació dels mestres, clar. I veurem com tot això podria influir o no. Per això insisteixen molt que els partits parlen en condicional. Mm. El govern també està sent molt prudent a l'hora de doncs, donar pistes del que pot passar.
6: I sobre això, només una darrera pregunta, Cesc. Clar, quan parles del timing, també és dolent per Esquerra Republicana, no? Perquè, per una banda, hi ha dos grans gripaus que s'empassa Esquerra amb aquesta negociació. D'una banda, el IRPF, és que encara recordo fa poques setmanes, mesos, diria, quan entrevistàvem en aquest programa Isaac Albert, parlant de l'IRPF, que deia això.
17: Nosaltres estem a disposició, volem uns pressupostos per Catalunya, però necessitem que aquests pressupostos reflecteixin també la realitat i tinguin la capacitat plena.
6: Aquest no era el tall que buscava jo, perquè era una entrevista en aquest programa on deia que no negociarien si no es desencallava la qüestió de l'IRPF. Això ja va estar clar al cap d'un temps que no formaria part de les línies vermelles. Però deia que l'altra, diguem-ne, complicació per Esquerra Republicana és que es produeix aquest acord enmig d'una qüestió molt complicada tant per tots els partits catalans com és el duel amb els mestres. Pràcticament serà en el moment en què es reuneix la consellera el mateix dia que es fan la foto, gairebé.
15: Exactament. A més, el dimarts no només hi ha la reunió amb els sindicats, també hi ha la compareixença de la consellera al mateix matí al Parlament per explicar tota la situació d'educació, tant com pel que fa la infiltració dels Mossos d'Esquadra, com pel que fa als Mossos d'Esquadra a les escoles, com pel que fa també a les vagues. Per tant, serà un matí molt intens. I és veritat que deies aquests dos elements, no? El tema IRPF, Esquerra insisteix que no l'aparca. Ells diuen que simplement han prioritzat una altra qüestió, perquè van veure que l'IRPF tenia dos elements que ho dificultaven. El primer és que no veien prou a disposició del govern espanyol, i el segon element és que no tenia la garantia que Junts hi votés a favor. Uh-huh. Aleshores, ells van decidir prioritzar una altra carpeta, perquè abans, quan el Baños parlava de l'escenari polític, sí que hi ha un escenari polític, que és que aquests pressupostos, i així ho reconeixen totes les parts, són molt importants perquè poden ser diguéssim, els únics de la legislatura. L'any que ve entrarem ja amb unes eleccions a la vista.
6: Eleccions municipals, clar.
14: Amén.
15: I, per tant, és molt complicat, serà molt complicat aprovar uns pressupostos.
6: Totalment.
15: De fet, a Catalunya, a diferència del que passa a Madrid, el que passa al Congrés dels Diputats, és molt, molt més difícil governar amb pressupostos prorrogats. Allà a Madrid tenen més marge per poder jugar entre departaments, amb partides, amb decrets, etcètera, etcètera. I a Catalunya això és molt més complicat. Per tant, aquests pressupostos, tothom els dona una importància, i sobretot els partits d'esquerres, importantíssima.
6: Ho hem normalitzat, però això és el pa nostre de cada dia des de fa molts anys, en què els partits que governen en solitari, vaja, més en solitari, sinó en coalició o fins i tot en acords puntuals, es troben amb unes dificultats enormes per aprovar pressupostos i fins i tot van prorrogant. Això és el que hem viscut a Catalunya i vivim també en ajuntaments, vivim en governs de l'Estat, etc etc. Gràcies, Cesc, una abraçada.
15: A vosaltres.
6: Ara li pregunto al Nil sobre aquesta línia orbital, però, Carles, m'aixecaves el dit.
12: Sí, aixecava el dit perquè la antiga vicepresidenta i ministra d'Hisenda i actual candidata a Andalusia, amb l'IRPF...
6: María Jesús Montero.
12: Sí, amb l'IRPF navegava. Bueno, ja está, le alveremos... No deia...
6: L'incomodava molt.
12: Exacte. Però sí. Quan va venir el seu successor, el senyor Espanya, que va fer gala diguem, del seu cognom, des del segon U, va dir no. Això no, Això no, no.
6: Això no passarà.
12: Llavors, en aquest cas, els dubtes, qui ha tingut dubtes, diguem, és perquè no ha estat massa el cas del que molt rotundament deia el govern d'Espanya. Diguem, alimentar segons quina tesi, perquè, insisteixo, en la primera entrevista que va donar...
6: Però això està signat, És a dir,
12: ja,
6: el tema de l'IRPF ho va signar el PSC,
12: sí, però
6: el mateix partit que hi ha a Moncloa.
12: Aquí anava, Xavi,
6: sí.
12: Que les reclamacions de documents signats
6: sí.
12: Històricament i tradicionalment no han estat un aval de compliment de res.
6: Totalment, sí.
12: De
6: sí,
12: res,
6: sí.
12: O de moltes coses.
14: De fet, va haver una època que a Madrid, perdona, es va posar de moda dir que hi hauria un nou acord fiscal i va haver unes reunions de... Allò ara, en fi...
6: Qui sap. Deixa'm preguntar-li al Nil, perquè hem parlat d'aquesta línia orbital. Nil, és una idea antiga, no? És una idea que, com apuntava la Mila fa uns instants, ja es parlava a l'època de Maragall.
18: Sí, sí, de fet és un projecte, no diríem personalista de Maragall, però és un projecte del primer tripartit, del de Maragall. El presenta, de fet, l'entesa d'Esquerres el 2005 amb aquesta intenció de fer un semicercle, no?, del Maresme al Garraf i creuar bona part de tot el que és la Barcelona metropolitana, pel Vallès, pel Baix Llobregat, per l'Alt Penedès, i el presenten en aquell moment perquè és quan hi ha més creixement demogràfic d'aquesta àrea metropolitana i es planteja dir, doncs, hem de fer tot un traçat important per donar sortida, diguem-ne. No és important a nivell de viatges de punta a punta, no estem pensant en gent que hagi d'anar del Maresme al Garraf, sinó per trams, és a dir, mallar, equilibrar molt bé totes aquestes zones, Vallès, Baix Llobregat, Penedès, Vallès amb Maresme, Garraf amb Penedès, amb el creixement demogràfic que hi ha a totes aquestes comarques i evitar passar pel coll d'ampolla evident que és tant pels cotxes com pels trens Barcelona.
6: Clar, o sigui, la idea al final és que tots aquests trams estiguin connectats entre si sense haver de passar per Barcelona, per tant, Mataró-Granollers, Granollers-Sabadell, Sabadell-Terrassa, que aquests ja estan connectats entre si, però vaja, Terrassa-Martorell, Martorell-Vilafranca, Vilafranca-Vilanova, no? D'alguna manera seria aquest el dibuix, amb més parades, però vaja.
12: Clar, i del 2005 a ara, mirem els governs que hi ha hagut a l'Estat, que sí, sí. Alguns, potser contra Pasqual Maragall absolutament, i això era una bestia, si no podia ser, però alguns molt pro Pasqual Maragall, i som on som.
6: Sí, sí. Amb aquesta idea que algú de Sabadell pot anar fins a Vilanova sense haver de passar per Barcelona,
12: té tot el sentit.
6: I algú de Vilafranca pot anar a Mataró sense haver de passar per Barcelona.
12: Tot el sentit. Bé.
14: Sí, clar, una línia nou, però més gran.
6: Bastant més gran i diferent. Digues,
18: sí, perquè és un projecte no exacte, és a dir, és una equiparació a la L9 com a caràcter de Barcelona ciutat amb només les ciutats de la rodalia, i això és justament per la segona tercera corones, no? Fer aquest mateix traçat amb una diferència evident també, és a dir, s'ha de posar en context que no és una L9 que has de perforar més de 50 quilòmetres, diguem-ne, només per fer-la amb tuneladora a Barcelona, sinó que el que vols és anar relligant, connectant totes les línies que ja tens pel voltant, per l'àrea regió metropolitana de Barcelona, anar-les connectant. És a dir, tu ja tens una línia al Garraf, ja tens una línia al Penedès, ja en tens al Vallès, ja en tens al Maresme. Mm-hmm. És anar connectant totes aquestes línies i permetre aquests desplaçaments tram a tram.
6: Val. Diverses preguntes sobre això. Calés i temps. Es diu que si es comencessin les obres anirien fins al 2040 perquè tot això estigués lligat. Nil, des del teu coneixement de la causa, gent que pot utilitzar-lo, utilitat que pot tenir, té sentit?
18: Aquesta és l'anàlisi que s'ha de fer, el cost-benefici, no? És a dir, sí que hi ha desplaçaments, sí que quan es va plantejar ja es calculaven desenes de milers de viatgers diaris, però clar, és que també hem de tenir en compte que la població del 2005, que és quan es presenta el projecte per part de territori, de política territorial en aquell moment, amb 2026, no té res a veure. O sigui, hem crescut més d'un milió d'habitants només en aquesta zona amb aquests 20 anys. Per tant, el que sí que s'analitza és desplaçaments n'hi hauria? Sí. De fet, les relacions, diguem-ne, els viatges que es fan entre ciutats que connectarien aquesta línia orbital ja són molt importants tant amb cotxe com amb transport públic, que és autobús, bàsicament. Sí que hi ha Terrassa-Sabadell, sí que està connectada amb tren, però tota la resta no tenen una connexió directa. És a dir, Granollers-Mataró, hi ha un bus express. Mataró-Granollers-Sabadell, hi ha un altre bus express. I si vols anar amb tren, has de fer diversos transbordaments. Martorell-Terrassa, tres quarts del mateix, i Vilanova-Vilafranca, que és l'altre també que hi ha molt desplaçament, és o l'eix que es va construir en el seu moment pel mig, per Canyelles, o anar amb autobús. Llavors, viatges n'has de tenir. Problema, el que deies tu, el cost. Clar, quan es va calcular fer aquesta línia orbital el 2005, es calculava que eren 1.200, 1.300 milions d'euros. Això actualitzat ara són més de 4.000 milions. Sí, sí. Estem parlant entre 4.000 i 5.000 milions d'euros. És car? Sí. També s'ha de posar en context el pla de Rodalies que està en marxa ara mateix per no construir pràcticament res de nou, sinó per actualitzar, mantenir, desdoblar la R3, etc. És de 8.000 milions. Són molts diners? Sí. Però s'estan fent inversions grans i cal valorar això. Si aquesta és prou necessària, que si vols entrar una mica en el que són els pros que tindria, si aquesta és prou necessària com per fer aquesta desembutxacar aquests diners.
6: És que aquí és la pregunta que jo em faria després. Si això val 4.000 milions, van a compte dels pressupostos, diguem-ne, sobre Rodalies que ja han invertit ara, és a dir, amb el procés d'inversió, és a dir, es treuen del que s'ha d'invertir en l'actual xarxa, o és un extra? Perquè, clar, si és un extra, jo crec que tothom ho celebra, però si s'han de treure de les inversions previstes per arreglar Rodalies, no és el mateix.
18: Peti qui peti ha de ser un extra, perquè el pla de Rodalies que hi ha vigent, que és el 2020-2030, no figura per enlloc a la línia orbital. És a dir, tot el que està posat aquests 8.000 milions que es van actualitzar a començaments d'any, perquè eren una mica menys i s'actualitzen, no inclouen res d'això. Són actuacions de tallers, el desdoblament de la R3... Nil, hauries de sumar més diners.
6: Però tu em parles del 2030, aquest pla de Rodalies, però molta gent ha dit que a Rodalies se li hauria d'estar invertint al nivell actual durant 15 o 20 anys. Clar, és molt més enllà de 2030, clar.
18: És que el que sabem segur és que, clar, és a dir, ara tenim en marxa aquest pla de Rodalies 2030, que a més estava tallat en dos trams, 2025, 2530, per això ara es va presentar, diguem-ne, la segona part d'inversió 2530. Evidentment, hauràs de fer un altre pla de Rodalies a partir del 2030, i de fet, per això també hi ha el calendari aquest, és a dir, la línia orbital es planteja a horitzó 2040, perquè no la començarien a construir ara, és a dir, s'han de fer, de fet, la Generalitat ja fa més d'un any que va començar a tornar a fer estudis informatius, és a dir, tot el procés que s'ha de fer per poder acabar licitant i construint aquesta obra. Estem parlant de que l'obra es faria la dècada propera. Però, clar, per fer l'obra la dècada propera, si s'ha de fer la valoració i s'ha de fer tot l'anàlisi tècnic i fer-la viable, s'han de fer uns quants anys tot aquest procés previ. Per això s'està plantejant ara així, i del 20 al 30 s'haurien de construir els trams que anirien connectant la part de línies que sí que es farien servir, que ja existeixen.
6: I una última pregunta, Nil. Més enllà de la línia orbital, a les últimes hores hem vist els comuns oposant-se al que s'anomena la R Aeroport. Explica'ns una mica això, aquest problema ara mateix.
18: Això és un projecte que ja fa anys que corre. De fet, quan es va presentar, el va presentar el govern de... Hi havia Quim Torra, crec recordar. Aquest projecte ve de la construcció, recordeu, del nou accés a l'aeroport. Recordem que ara mateix en tren a l'aeroport, en metro s'hi pot anar tot arreu. El tren et deixa només a la T2 i a fora de la T2. Ja fa una dècada que es va començar a fer la construcció d'un nou túnel, diguem-ne, que creui tot l'aeroport per sota i et porti fins a la T1 de manera directa. És a dir, pensant en la línia de Sants al Prat i del Prat a l'aeroport, la que hi ha actualment, però entrant fins a la T1. Aquesta obra està pràcticament enllestida i la Generalitat va obrir el concurs de dir, a qui li donem aquest servei? Qui el farà? El seguirà fent Renfe Rodalies o el pot fer una altra empresa? I d'aquí que l'adjudica a Ferrocarrils de la Generalitat. Quan acabi aquesta obra, que ja s'estan fent les proves definitives i es posi en marxa, la Generalitat té aquest encàrrec, FGC, vull dir. FGC va fer tot un pla, diguem-ne, de negoci per posar-ho en marxa, va comprar els trens per fer aquest servei i, en principi, el començarà a fer, que ho avançàvem, crec que fa un parell de mesos, ho començarà a fer ja entrat el 27, perquè és impossible fer-ho abans de que acabi aquest any. Val, quin és el tema? Ferrocarrils ha comprat uns trens i el model de línia que es planteja és de Barcelona-Ciutat a l'aeroport. És a dir, es desconnecta l'actual línia de l'aeroport de qualsevol línia de Rodalies existent ara mateix. Els trens de l'aeroport van a Granollers i Sant Celoni. Anys enrere venien del Maresme i anaven a l'aeroport. Amb aquest plantejament seria només Barcelona-Aeroport. Quin és el risc que s'hi veu? Que és, per tant, posar més trens al túnel de Barcelona. Com que són trens només Barcelona-Aeroport, s'han d'afegir a tots els trens de Rodalies que ja creuen els túnels de Barcelona, tant el de Passeig de Gràcia com el de Plaça Catalunya. Són més trens amb uns túnels que tenen un grau de saturació important, d'aquí sobretot la queixa que hi ha sobre la taula.
6: Però es pot arreglar això, Nil?
18: Això es pot arreglar integrant, no en un primer moment, perquè d'entrada, és a dir, no es podria fer d'entrada, però sí integrant, en certs anys, que això la Generalitat ho té molt a la taula, integrant aquests trens amb una línia de Rodalies, és a dir, que se'n puguin beneficiar també els viatgers. El tema és, amb un nucli de xarxa tan saturat com tenim nosaltres, en el cas de Catalunya, a Barcelona, el que cal és que tots els trens que passin per Barcelona es puguin aprofitar pel màxim de gent. No fer un servei només Barcelona a un lloc, sinó que per una banda et vingui d'un lloc i després et vagi a un altre, no? Correcte. Que seria aquest model. Si vens de Sant Celoni, tots els viatgers del Vallès Oriental poden baixar amb aquest tren fins a Barcelona i a Barcelona hi pugen els turistes o els catalans que van a l'aeroport fins al Prat. Seria el mateix, doncs, amb aquesta línia o amb una altra. Abans venien de Mataró, ara venen de Sant Celoni. De fet, i el gran projecte que ja fa anys que corre i que en principi és el que la Generalitat presentarà és que vinguin del Vallès Occidental, que facin la línia Terrassa-Sabadell fins a Barcelona i de Barcelona se'n vagin fins a l'aeroport.
6: Bé, Nil, doncs ho haurem de veure, perquè fàcil, fàcil no és tot això. Una abraçada, Nil, gràcies.
18: Que vagi bé, bon dia.
6: 2:03 de 10 del matí. Tinc l'Armenteres i el Mañé per aquí, em sembla. Armenteres, Mañé.
19: Hola, bon dia.
6: Saborios, doneu-me un minutet de pausa, ara torno un moment.
20: Vinga.
21: RAC 1.
22: María Becerra, la nena d'Argentina, aterra al Bars Festival per portar l'energia més salvatge del seu univers Quimera. Un directe carregat de força, amb hits que et faran entendre per què defineix l'escena urbana global. El 22 de juliol, el poble espanyol serà testimoni d'un show molt calorós.
21: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
0: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
0: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
20: He tingut amants fabuloses, però mai no m'ho han semblat tant com el dia en què les he deixades.
23: Per Magel, l'èxit literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
24: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
25: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
26: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
27: El que encara no has escoltat
28: i segur que t'agradarà.
26: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
29: Per triar i remenar.
30: Amb tot el contingut dels programes.
31: I també els podcasts originals de RAC1.
32: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
33: I som tots.
34: Més fàcil.
35: Més directe.
36: Més intuïtiu.
37: Més RAC1. Tots som un milió.
38: Via Lliure amb Xavi Bundó.
6: No sé si s'han enfadat amb això dels de Saboriós, perquè és que els he dret escamisaos, que és el que deia el Guerra, no? L'Armenteres?
8: Ha fet molt, bueno, molts punts de
6: ha durat moltes voltes. El vam saludar a la Xina.
14: Això, la Xina.
6: El vam saludar una altra.
8: Molts punts no sé de línia aèria que s'anirà de vacances a Xipre.
6: A Xipre estaves també.
14: A Xipre.
6: Sí. Moltes milles té.
8: Moltes milles, ara després farà... Però no passa res.
14: Has fet amics pel món o què?
6: Per quina pregunta és aquesta?
14: Una cosa personal, una mica, si t'han voltat...
8: Però, no. Personal no, periodísticament bastants.
14: Deia allò que tornes tant al
6: van
14: lloc...
6: Van a treballar, Baños, no van a de vacances, eh?
14: Vale. Bueno,
8: La tertúlia d'ahir a la nit, fins a ben bé quarts de tres... Sí, quarts de tres de la matinada. Tinc molta son, perdoneu, Però veieu que a quarts de tres de la matinada hi ha un clàssic ja, que és que quan acaba una campanya electoral, l'últim dia és el dia de la tertúlia, de treure conclusions, de mirar què passarà diumenge. Sí que és veritat que sembla que les eleccions de demà anem amb una partida amb cartes molt marcades. Aquí tothom té molt clar el que passarà. I llavors els que no som al territori habitualment, clar, necessitem informació, necessitem saber què passa, no?
6: Us anava a dir una cosa, que tant a l'Arnau com tu, l'Arnau que ha anat seguint, no m'equivoco, oi, Arnau, has seguit el Partit Popular, tu? Sí. Bàsicament, Juan Moreno Bonilla, Núñez Feijóo, que acaben, per cert, separats. L'últim míting el fan un a un lloc i l'altre en un altre.
8: Perquè si tens dos superlíders, per què has de concentrar?
6: Aquesta és la conclusió,
8: és
6: no?
8: Malgrat
6: això que apuntàvem, que l'acord de pressupostos a Catalunya és per la setmana que ve... Això és matèria, i van fer servir com a matèria a Catalunya per llançar-se els plats pel camp, no?
39: Sí, de fet és una cosa que ja han anat repetint al llarg de tota la campanya. Els missatges inicials de l'arrencada de campanya ja anaven per aquí, una mica amb aquesta idea de que a partir de dilluns, passades les eleccions a Andalusia, ja es firmarien i es tirarien endavant tots els acords entre l'independentisme català i el Partit Socialista, sobretot en matèria de finançament, deien aquí. No pel que fa a infraestructures ni res més, aquí els preocupa o com a mínim utilitzen aquesta carta del finançament i del suposat greuge que això implicaria als andalusos per intentar esgarrapar alguns vots en aquests últims dies de campanya. Aquest missatge ja es va plantejar els primers dies de campanya, ara fa 15 dies, però és que clar, aquests últims dies, des de dijous i també ahir, han aprofitat aquestes informacions d'una signatura dimarts entre el PSC i Esquerra Esquerra per aquest acord de pressupostos, que, si no em corregiu, inclou infraestructures, bàsicament, no inclou part del finançament, però tot i així ho han utilitzat per dir, veieu com teníem raó i com a partir de dilluns, aquesta setmana mateixa, ja es firmarà tot plegat per anar en contra dels andalusos. És un dels arguments polítics de Juanma Moreno Bonilla i del PP andalús per intentar esgarrapar aquests vots necessaris per mantenir la majoria absoluta aquí a Andalusia.
6: Moreno Bonilla deia això.
1: Sabemos ya que el día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez.
6: I Núñez Feijóo deia això també.
2: Porque vengo a pedir el voto para el respeto a Andalucía. Andalucía no va a estar supeditada a los intereses del independentismo. Andalucía no va a estar gobernada por ningún despacho de Madrid. Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles.
6: El que no van dir és que l'acord de finançament a Espanya, el que li dona el carrer més calés és Andalusia, no?
39: Clar, aquí el que utilitzen no és els nombres absoluts per entendre'n, sinó la comparació entre Andalusia i Catalunya. S'ho fan venir bé amb alguns indicadors puntuals per barrejar naps i cols i per utilitzar aquest espantall sempre de l'independentisme o el greuge amb Catalunya, ja no només amb l'independentisme. És veritat que la carta de l'independentisme, perquè un dels partits implicats, com és Esquerra Republicana, és un partit independentista, això funciona com a mínim, o creuen que funciona aquí a Andalusia per dir, ei, ens estan tornant a tractar malament aquí a Andalusia, voteu-me a mi, en aquest cas al Partit Popular, per intentar per això. També perquè a l'altra banda, i ara en parlarà l'Armen, a l'altra banda la candidata socialista és María Jesús Montero, que és la vicepresidenta espanyola fins fa 4 dies i ministra d'Hisenda, que era una de les artífexs d'aquest suposat finançament singular.
3: Algun dia hauríem de poder preguntar quantes empreses de Catalunya s'han anat a Andalusia després de la visita de Moreno Bonilla aquí per atraure l'interès i oferir, no sé si no recordeu, que va ser com una mena de cosa estranyíssima.
6: Un intent d'OPA, no?
3: A veure quants n'hi ha, no? I a mi també em sap greu, més enllà de Catalunya, independentisme, a Catalunya hi ha una quantitat de gent vinguda d'Andalusia que ha fet la seva vida aquí i que té unes circumstàncies vitals, diguem, no diria complexes, però vull dir que podrien ser molt millors, que sempre són descartats en les campanyes. No consten, no existeixen. Catalunya és d'indepes, i ja està, només.
39: De fet, Carles, de fet, el cas de Moreno Bonilla en particular és curiós, perquè ell va néixer a Catalunya.
6: Sí.
39: És veritat que va estar 3 mesos només vivint allà, però els seus pares sí que van viure durant molts anys a Catalunya, a l'Hospitalet, si no m'equivoco, al costat del Camp Nou, molt a prop del Camp Nou, que per tant justament coneix aquest tipus de casos.
6: Armen, en l'altre cantó de la taula hem vist un Moreno Bonilla i un Núñez Feijóo fent campanya per separat, i en canvi és l'altre cantó de la balança, no? Pedro Sánchez liderant fins i tot per damunt de María Jesús Montero en els mítings, no?
8: És que de fet aquí hi ha una pel·lícula, és una pel·lícula que s'estila molt pensada des de Madrid, que és qui ha d'amagar el logo d'aquí. Recordareu campanyes a Castella, a la Manxa, no sé, de José Bono, que es presentava dient Bono Presidente, i el logotip del PSOE en el seu dia no hi era, no existia, perquè el PSOE estava en decadència. Això ha passat, o això diu el PSOE, que ha passat amb Moreno Bonilla aquí, perquè Moreno Bonilla juga a ser el presidenciable, i el logo del PP és molt petit. És molt petit, els cartells. És més, el PP ja fa uns anys va canviar el seu color, va fer desaparèixer el blau, és un color verd. De fet, aquest és un dels grans errors que fa el PSOE fa 4 anys, que deixen el verd i recupera el seu vermell, i ara és curiós perquè tothom va en verd. Tots els colors van en verd, perquè el verd és el color d'Andalusia, òbviament, de la seva bandera.
3: I de qui diries que s'ha quedat amb el verd?
8: El PP en aquests moments?
3: Totalment.
8: Amb un joc molt clar, hegemònic en aquesta comunitat, i a més amb una herència d'haver-se emportat aquell esperit del partit andalucista en el seu dia, que havia sigut bisagra també de pactes.
39: Tot i això, realment tots els partits que es presenten a les eleccions van amb el verd, més o menys mesura, però és un clàssic també d'Andalusia, des del PP fins a Adelante Andalucía.
6: I teòricament el verd és de Vox, vull dir que una mica per tothom, això. Ahir que, per cert, Armen va utilitzar la figura de Lamine Yamal, no, Sánchez?
8: Total i absolutament, i a més és un altre dels grans arguments d'aquesta campanya, que és aquesta polarització política que ens ha portat a tot el debat del patriotisme, de la prioritat nacional, d'aquests acords de PP amb Vox que inclouen tots aquests conceptes. Clar, qui és més patriota? Espanya, el qui defensa què, quins interessos. I amb tot aquest debat al voltant de la guerra, de Trump, d'Israel, de Netanyahu, de la necessitat de defensar Espanya, hi ha un moment que Pedro Sánchez, el sentirem, i posa la mínima mal.
4: Estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a Yamil Lamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. Menudos patriotas, desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino y todo nuestro rechazo ante la violación de derechos humanos que está perpetrando Netanyahu.
6: Està bé que digui ese deportista perquè el nom li ha dit al revés, eh? Sí. Es diu Lamin Yamal, no Yamin Lamal.
8: Això em sembla que ho hem fet tots algun cop a la vida. Com?
6: Sí, segur, segur.
14: Jo bastant.
6: Segur. Tu bastant, no?
14: Sí, m'equivoco molt.
6: No, vaja, però ha utilitzat un altre cop aquest... Ja es va veure, també, quan es va veure la bandera de Palestina, va fer un vídeo, etc. Doncs ho treuen en campanya.
14: No s'ha de barrejar política i esport, eh? Us recordo.
6: No, jo crec que el que no s'hauria de barrejar és política i política.
14: Final. Exacte. Una doble.
6: En tot cas, baixes expectatives pel PSOE, no? No sé quin és l'objectiu, Armenteres, tampoc, però...
8: L'objectiu és salvar mobles. Al final, les matemàtiques són molt clares. En un Parlament autonòmic amb 55 escons de majoria absoluta i en una situació on en aquests moments el Partit Popular en té 58 amb una comodíssima majoria absoluta, les enquestes diuen que, i l'Arnau ho té molt més clar, que el PP ho té just per reeditar aquesta majoria absoluta. El seu fi és tota la necessitat que el PP hagi de retratar-se amb Vox, com ha passat a la resta de comunitats autònomes que aquests últims 5 mesos han fet eleccions autonòmiques, i a partir d'aquí salvar els mobles amb 30 escons, que és el resultat més baix. I llavors hi ha una gran frase a Moncloa que es va repetint, que és la distància electoral fa 4 anys entre el PSOE i el PP eren 19 punts. 19 punts. Però el 23J, quan no anaves a Espadas, quan Juan Espadas, que era el candidat de fa 4 anys, amb Juanma Moreno Bonilla, el 23J, aquesta distància electoral, quan era Sánchez contra Feijó, o Sánchez contra Moreno Bonilla, perquè Moreno Bonilla es va implicar molt en aquella campanya, van ser 3 punts. Llavors, efecte candidat, clar, Pedro Sánchez acaba pensant que si agafa algú de la seva corda, Maria Jesús Montero, aquesta distància de 19 punts no serà tal, i sembla que demanem una distància molt semblant, molt més semblant als 19 punts que als 3 punts.
6: Ho seguirem, evidentment. Demà us tornem a trucar, us fem per actualitzar i obertura de col·legis electorals. Armenteres, Manlleu, una abraçada.
39: Fins ara.
8: Que vagi bé, bon dia.
6: 3 minuts i seran les 10. Redoneu-me 2 minuts de publicitat i de seguida encarem l'altra qüestió, que ahir un grup d'economistes feia servir la frase Catalunya es dessagna. Els números econòmics venien a dir de creixement econòmic del país no són reals o no es tradueixen en un benestar a la gent, sobretot per l'aposta que s'ha fet d'indústries de baixa productivitat i de baixos sous, que no serveixen per compensar l'augment de població que té el país amb els seus serveis. De seguida.
37: Via Lliure amb Xavi Bundó.
5: La teva mare sempre té raó.
7: Em compro un cotxe nou?
9: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
5: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
13: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
0: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
16: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
38: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona, en directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: 10 del matí amb el Baños, amb la Mila, amb el Carles, amb la Carla Turró també. Per cert, Mila, no sé si has tingut ocasió de llegir el que deien ahir aquests economistes de l'informe Fènix sobre el futur econòmic de Catalunya, dient que alguns dels creixements que s'estan, vaja, que són xifres constatables, no revesteixen en una millora de la vida de la gent i que, i de fet, citen textualment, Catalunya es desac i la preocupació que crec que en aquesta tardor ho hem dit en diverses ocasions, no? El fet de que hagi estat bona part del creixement econòmic a través de determinades indústries, que són bàsicament la turística o la càrnia, el que acaba produint és doncs, un increment de llocs de treball molt baix qualificats i de molt baix sou.
17: Sí, jo el primer que vaig fer quan vaig llegir el titular va ser anar a veure qui eren aquests economistes, perquè, clar, si són gent rellevant, doncs, bueno, la identitat era important. I, clar, vaig trobar aquí un dels que ja fa dies que està insistint en aquesta qüestió, és el Miquel Puig, sí, i també el professor Jing Joan, el Xavier Quadras, que havia sigut director de l'IDESCAT, han estat assessorats pel Jordi Galí, el professor López Casasnovas,
6: Jordi Galí,
17: o Jaume Ventura.
6: Pot ser un dels grans noms de l'economia catalana al món,
17: sí,
6: eh?
17: Sí, sí. Per això que quan vaig llegir els noms vaig pensar, bueno, això s'ha de prendre molt en sèrio.
6: Sí, sí, totalment.
17: I la veritat és que l'argument que donen és un argument molt, molt clar. És a dir, Catalunya ha crescut i ha pogut presumir de que el seu PIB creixia, però al mateix temps també ha tingut un gran increment de població, de manera que si tu divideixes la riquesa que estàs creant per la quantitat de gent que tens, tens el PIB per càpita. I en el cas del PIB per càpita, que és el que reflexa com l'economia va a parar a la gent i en quina mesura, resulta que a l'any 2000 el PIB per càpita estava un 6% per sobre de la mitjana europea i ara està un 6 per sota. Què vol dir això, diu l'estudi? Això vol dir que hem crescut molt, però hem crescut en uns sectors en els que hi ha baixa productivitat i, a més, són sectors en els que els salaris són baixos, la qualitat de l'empleo és baix, no requereixen grans coneixements ni grans capacitats tecnològiques, i particularment parla del sector turístic i de sectors de serveis que fan molta ocupació, és veritat, però és una ocupació de baixa qualitat, baixos salaris. Uh-huh. Llavors, això repercuteix sobre el conjunt de l'economia. En canvi, l'economia més productiva, l'economia més vinculada als sectors tecnològics punters o a la manufactura, que segueix sent un pilar, encara que la indústria manufacturera no està entre el 18 i el 20% en la majoria de països, perquè ha perdut, diríem, des del punt de vista de la creació d'empleo, ha perdut importància, segueix sent la que sosté els salaris més bons, els avenços tecnològics, les innovacions, etc. I llavors l'informe aquest adverteix que no ens hem d'emmirallar en quan creix el PIB en termes absoluts, sinó en termes relatius, aquest creixement econòmic que tenim és enriquidor o empobridor. I ells sostenen que és empobridor, perquè a poc a poc anem perdent PIB per càpita.
6: De fet, és la resposta a la pregunta que jo crec que moltes vegades ens hem fet, de que si l'economia catalana va tan bé, i si hi ha tanta feina, i si els nivells d'atur, diguem-ne, baixen en alguns moments, perquè la gent no ho nota, no? La gent no ho està notant, ni en la forma dels serveis...
17: I perquè hi ha tant malestar.
6: Que, clar, hi ha tant malestar, però les dades econòmiques diuen que són boníssimes. Doncs hi posen una resposta, digues, Baños.
14: No, dic que ja fa molts anys, i aquí crec que amb la Mila estem d'acord, que hi ha una sèrie d'indicadors que es van utilitzar al segle XX, que eren el PIB, que eren el creixement econòmic per se, i una sèrie de coses que ara no reflecteixen exactament el que passa en una economia. Llavors, clar, dir que puja el PIB no vol dir exactament res, ni bo ni dolent.
6: Que la gent
14: visqui
6: millor. No?
14: Que visqui millor tampoc, vull dir, però ni tan sols vol dir que estàs millorant o creixent. Són indicadors que jo crec que s'han d'anar canviant per uns altres.
6: Abans citava la Mila alguns dels noms que hi ha darrere aquest informe, de l'informe Fènix, i un d'ells és Miquel Puig, que és l'antic secretari d'Afers Econòmics de la Generalitat, un dels economistes que hi ha participat de forma més antiga, i el tenim

0: Nico Center serà a les Fires de Maig. Vine a visitar-nos i aprofita els 10 dies Nissan amb tota la gamma de Nissan des de només 99 euros al mes. Tant si busques un vehicle urbà, familiar o electrificat, tenim una opció pensada per a tu. No deixis escapar aquesta oportunitat exclusiva i acosta't al nostre stand a les Fires de Maig. T'hi esperem!
1: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
2: Vine el 30 de maig a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
1: Coneix a professors, experimenta amb projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
2: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
3: És el o fins i tot els serveis públics cada cop estan més col·lapsats. No entenc per què no tenim diners pels trens, per l'educació, per els, no? I una part de la resposta la teniu vosaltres amb aquest informe.
4: Sí, efectivament, jo penso que és això. Nosaltres, més que créixer, ens hem engreixat, per utilitzar aquest símil. És a dir, sí, hi ha més PIB, produïm més, però hi ha molta més gent per fer-ho, i òbviament clar, quan ho repartim, doncs resulta que no toca gaire. I per altra banda, l'increment de població ha pressionat moltíssim sobre el mercat de l'habitatge, que això és realment el que ha empobrit, perquè no és que el PIB per càpita hagi baixat, ens hem endarrerit respecte a Europa i respecte a Espanya. És a dir, nosaltres no avancem com hauríem d'estar avançant. Però a sobre, el tema poblacional ha pressionat molt sobre l'habitatge, i això és el que fa que realment la gent no és que se senti més pobre, és que ho és.
3: Mm. Bueno, i ara apuntaves a la migració com un dels punts clau. Algunes vegades n'hem parlat, i ara amb la regularització en vam parlar, que quan hi ha aquest debat de la migració, és lògic que hi sigui, perquè com més gent hi ha a Catalunya, quan hem parlat dels 6 milions i dels 8 milions, i algú parla dels 10 milions, clar, un creixement així, si els llocs no són de qualitat i, per tant, no financen suficientment els recursos,
4: no
3: funciona, no? I estem caminant aquí, no? Però cada cop més gent, però amb sous més baixos.
4: Ah, exactament. Nosaltres volem enfatitzar que això no és un al·legat antiturisme, ni antiturisme, perdó, ni antiimmigració. No és ni antiimmigració ni antiturisme. Perquè la immigració no té la culpa. La culpa, diguem-ne, és que estem creixent en sectors que creen molts llocs de treball per unes persones que no tenim i que les hem de portar de fora. És a dir, la immigració és la conseqüència, no és la causa dels problemes. És una de les conseqüències, Perquè, sí, perquè ens hem especialitzat. A veure, no tots, Nosaltres diem a l'informe que la creació de llocs de treball a Catalunya és binària. O sigui, el que no es creen és llocs de treball, podríem dir, de salaris mitjans. O es creen llocs de treball de salaris elevats, sector químic, sector farmacèutic, serveis professionals, etc., o es creen en serveis molt baixos. I el problema d'aquests serveis molt baixos és que són masses. Quan ho comparem amb altres països, també creen serveis de cures, neteja, aquesta mena de coses, no? Però el que passa és que nosaltres creem molts, i aquests molts és el que desequilibra tot. Perquè, insisteixo, necessitem portar molta immigració per cobrir aquests llocs de treball, que quan veus aquí dius, bueno, però aquest procés ens està enriquint. No, ens està empobrint.
3: Clar. O sigui, amb els sous tan precaris que reben aquesta part de la població per feines que no estan, que no requereixen cap tipus de, o gairebé cap tipus de formació, no es financien els serveis públics que aquestes mateixes persones consumeixen.
4: Clar.
3: Llavors aquest és el coll d'ampolla.
4: El mercat de l'habitatge, efectivament, aquest és el tema, efectivament.
3: Però llavors,
4: totes les societats tenen gent que guanya per sota de la mitjana, i que, per tant, quan tu fas els números, dius, bueno, però aquesta gent no està pagant tot el que gasta, tots els serveis socials que gasta, evident, perquè hi ha gent que gasta, que guanya més i els compensa, perquè al final tenim un sistema fiscal que és progressiu i un estat del benestar que és universal, i per tant això... Ara, quan tu el que fas és especialitzar-te en créixer en sectors que el que fan és crear molta gent, molts llocs de treball, que els has de portar de fora per pagar-los poc, perquè al final aquests sectors són viables perquè venen per sota del cost.
3: Clar.
4: Llavors és quan et desequilibres.
3: Cap això vol dir, senyor Miquel Puig, que hi ha gent que aquí

0: que s'està enriquint molt d'aquesta indústria a través d'aquests dos conceptes que perjudiquen a la resta. Perjudiquen a un treballador, diguem-ne, de baixes condicions i a la resta del país perquè...
1: Classe mitja.
0: La classe mitja catalana, exacte.
2: No, llavors,
0: clar, la pregunta és, i això com es reverteix? Perquè, clar, quan tu tens una indústria tan forta com el turisme a Catalunya i tens una indústria tan forta com la càrnia a Catalunya, que generen en excés aquests llocs de feina tan poc qualificats i de tan baix nivell econòmic, com es treu d'això per posar-ne un altre?
2: A veure, el primer és molt senzill. El primer, en el fons, és dir als empresaris que han de pagar més. A aquests empresaris se'ls ha de dir que han de pagar més. Com se'ls diu que han de pagar més? Home, se'ls diu abans d'un salari mínim interprofessional que sigui més alt. Això en el cas de les càrniques, no? És així de senzill. I en el cas del turisme, home, no és sols que paguin poc, perquè realment paguen per sobre el salari mínim, o sigui que aquest, diguem, el salari mínim no els afectaria, no? Però sí que el turisme, sobretot turisme de sol i platja, té el problema de que una part important de l'any aquesta plantilla no treballa. Per tant, estem portant gent de fora perquè treballin uns mesos l'any. Però clar, la resta de mesos l'any, bueno, els hem de mantenir. I com els mantenim? D'una manera o altra, els mantenim entre tots. Clar, per tant, és una indústria que s'està beneficiant del fet que té una plantilla disponible durant uns mesos l'any gràcies a que la resta de l'any la societat l'ajuda a mantenir. I això és el que fa realment que el sector turístic sigui tan... el creixement del sector turístic, sobretot el de sol i platja, sigui tan, podríem dir, tan empobridor per la resta de la societat.
0: I llavors això es desincentiva, per intentar frenar-ho.
2: Sí, no? però fixa una cosa. El sector de sol i platja, per què el turisme de Barcelona és molt més productiu i es pot permetre pagar una mica millor als seus treballadors i pagar una mica més d'impostos a través d'una taxa turística que és una mica més elevada. O sigui, estem parlant de coses molt petites, però bueno, en qualsevol cas, el que sí que fan els operadors de Barcelona és guanyar molts més diners. Mm-hmm. És a dir, és un sector molt més productiu. Per què? Perquè el turisme de Barcelona no està dimensionat per una punta i, per tant, els hotels de Barcelona no sols s'omplen el mes d'agost i la resta de l'any... podríem dir, sobreviuen. No? Com que a Barcelona la capacitat està limitada legalment, resulta que els hotels s'omplen el mes de març i no es buiden fins al mes de novembre.
0: Yeah.
2: Llavors, el que hem d'aconseguir és que el de sol i platja... És a dir, aquí no es tracta de carregar-se el turisme o dir que el turisme és pervers. No, el turisme és un puntal que tenim, és un actiu molt important. El que hem d'aconseguir és que els hotels sol i platja no s'omplin només el mes d'agost i que els treballadors, a partir del mes d'octubre, se n'hagin d'anar a casa seva a fer poca cosa. El que hem d'aconseguir és que els hotels estiguin plens des del mes de maig. I com es fa això? Reduir la capacitat. Reduir la capacitat, perquè, clar, a veure, si no tenim gent, si els hotelers tenen uns problemes horribles per trobar personal, bueno, pues, escolta, el que hem de fer és redimensionar-ho. És a dir, no es tracta aquí de destruir, ni de criticar, es tracta de proposar coses que són factibles i que ens permetrien que tinguéssim un país bastant millor.
0: Ah, però, per exemple, la incentivació del turisme que s'ha fet, i això és una evidència, no?, a través de fiscalment o a través dels impostos,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: IVA reduït, sí. Fins i tot en el sector turístic, des del seu punt de vista hauria de caure.
2: Absolutament. El primer que s'ha de fer és tots els incentius i privilegis que tenen justament aquesta mena de sectors s'han d'eliminar. El turisme, en el seu dia, als anys 60, 70, a Espanya, una Espanya que sobraven, en fi, que sobraven, no, potser es pot dir sobraven treballadors, faltaven llocs de treball, no? Bueno, escolta, es va descobrir que el turisme era una font de riquesa que podia ocupar molta gent, que estava a l'agricultura, que evidentment millorava moltíssim el seu nivell de vida, els seus salaris, etc etc. Bueno, molt bé, doncs vale, ho incentivem, però és que això ja ha passat, han passat 60 anys d'allò, i la situació és exactament la contrària. Ara el problema és que falten treballadors, si els hotelers no saben on posar la gent a dormir durant el mes d'agost. És a dir, això ho hem de repensar completament.
0: L'informe és demolidor, i en fi, es diu Informe Fènix, si voleu consultar-lo el trobareu, i realment el Miquel Puig, com sabeu, s'explica meravellosament bé, encara que ens hagi dit al principi, que ara jo, després d'aquesta intervenció de la Mila, ja no sé què més afegir. Senyor Miquel Puig, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
2: Fènix, recordi que Fènix sí. És un au que reneu de la
0: sí,
2: reneix de la seva cendra.
0: Sí, senyor, però primer s'ha de cremar,
2: és un missatge optimista, És un missatge optimista.
0: Però primer hi ha l'incendi.
2: Que no estem malament, Podem estar bé.
0: Senyor Puig, moltíssimes gràcies.
2: Bé,
0: un minut per damunt d'un quart de 12 del matí. Voleu afegir alguna cosa mentre sentíeu a Miquel Puig? Digues, Baños, la Carla m'aixecava la mà, també el Carles.
1: No. Primer, sobre el tema... És que en Puig m'agrada molt. I primer, per al plantejament, sobre el tema de migració, crec que tenim un gran problema de semàntica. Aquí es fan debats basats en la moralina. És a dir, l'ultradreta diu que venen els moros i ens treuen no sé què, i el progressisme diu, ai, pobres, que no, tothom que vingui i tal. Bé, això són dues posicions morals que es poden confrontar entre si i està bé. Una altra cosa és el debat econòmic o sociològic o com li vulguis dir, que no culpa ni a la migració per venir, perquè la migració és un fet natural, humà, i el dret al moviment és absolutament sagrat, però tampoc nega que la quantitat de gent té uns efectes pràctics, materials, objectius. Vale. Ho dic perquè sempre acabem debatent sobre si és bo o dolent, si tenen dret o no tenen dret. No, això és una altra cosa. És un debat que es pot tenir i s'ha de tenir, evidentment, sobretot davant de l'ultradreta. Evidentment que tothom té dret a viure millor i a buscar-se la vida. Vale? Dit això, el que diu Puig és exactament això, i a més jo afegiria, hi ha les externalitats d'aquests sectors que tampoc les contem. La càrnica genera unes externalitats que els purins, ja sabem, aquífers, el territori absolutament contaminat, el turisme, bueno, a l'àrea metropolitana de Barcelona moren més de 1.200 persones per l'aire que respirem, això diguéssim, tampoc ho contem, però són morts.
3: Això també és turisme?
1: Sí, home, si hi ha creuers, hi ha un aeroport, que jo sàpiga, sí. no van amb... Però,
3: si mires proporció, el trànsit és el 70...
1: No, trànsit no, trànsit no, dic vaixells... Ah. Vull dir que si tu vas per model, no estàs netejant l'aire. No dic que sigui culpable, dic que no estàs netejant. Si ara poses més creuers, no estàs fent que sigui més net l'aire. Al contrari, potser. Llavors, hi ha una sèrie d'externalitats, entre elles també, per exemple, l'informe PISA. És a dir, clar, si va venir molta gent... les escoles estem veient el que passa, estem matant l'ascensor social, perquè si no hi ha una bona escola, la gent que ha arribat última no pot prosperar, i, bueno, és així. I després una altra cosa, un informe de Funcas que va sortir aquesta setmana, que és la població flotant, que mai ho tenim en compte. La meitat de la migració que ve se'n va. És a dir, és una població que ve, està uns anys i se'n va. Amb la qual cosa, socialment, construir un país amb 1 milió, 2 milions de persones flotant que no volen fer vida aquí, no pots fer números. No pots fer números, perquè és una gent que té unes necessitats, insisteixo, remoral, té unes necessitats diferents, o unes...
3: Remoral, però també hi ha alguns moments i algunes de les persones que signen aquests estudis, que no ho dic des del punt de vista de la crítica, sinó que ho constato, que han manifestat que s'ha de poder triar la immigració que volem.
1: Aquest és un debat que també...
3: Jo, separar segons quines coses costa.
1: No, sí que no costa...
3: Si només ho veus des dels números, no costa, és una cosa. Si ho veus només des de la moral, és una altra.
1: No, si tu creus en...
3: Que els uns i els altres s'han de conviure.
1: Tu que has treballat en seguretat, si tu creus en els estats, ja tries.
3: Sí, bueno, ja, vale.
1: Perquè els delinqüents internacionals no entren. Perquè la gent amb antecedents no entren. Perquè tu pots deportar gent.
3: No, llavors, però, no, però no es parlava d'això. Quan es diu triar la migració, diu que aquella migració que dona valor afegit, que ens pot ajudar en determinats sectors.
1: D'acord, però vull dir, però ja tens aquest... O sigui, però aquesta selecció...
0: El filtre.
1: Ja la fas, ja si tens un estat.
4: Sí, ja, no, i no només perquè tinguis un estat, sinó perquè...
0: Per l'estructura
4: econòmica. Per l'estructura productiva, que ja et defineix quina immigració ve. Jo crec que la importància d'aquest informe és que assenyala el... Jo crec que el tema central dels nostres temps, no? Que és la pèrdua de poder de la classe mitja i l'augment de les desigualtats. Perquè si aixeques la mirada, això és el que ens està passant i és el que explica la immensa majoria de fenòmens que després podem trobar en la política i etcètera, etcètera. I això t'ho explica perquè tu mires l'estructura productiva d'un país i et diu d'alguna manera com estàs, no?
0: Clar, després, perdona, Carla, i també està molt bé perquè contra la idea que tenim, que això no vol dir que no sigui així, però que Catalunya és un dels grans motors dinàmics d'Europa, igual de tant en tant algú t'ha de donar una colleja, t'ha d'entostar el cap i dir...
3: Aquest informe agafa les zones, no, les regions més potents d'Europa i Catalunya ha baixat.
0: Va baixant, graons,
4: i és així. Moltíssima. I de fet, bueno, ara després et compartiré un article que va escriure fa un temps al Galí, que és interessantíssim, i que d'alguna manera et posa davant d'aquest mirall. No? Jo crec que, i això és important, perquè d'alguna manera de vegades ens expliquem a través dels tòpics i les imatges que teníem nosaltres, jo no sé quanta gent encara en parla de Barcelona i els Jocs Olímpics, per l'amor de Déu, que han passat ja gairebé 40 anys, pues, mirem-nos a 2026, siguem conscients d'on som, no?
1: Pues, i ara es parlava d'una cosa actual, per exemple.
4: I ara es parlava d'una cosa que era el pujar el salari mínim, no? Que és evident que és una cosa que serveix perquè puges des de baix, però a mi el que em sembla preocupant, i apunta molt bé l'informe, és que tu puguis generar dues velocitats, dues societats diferents. Tu puges el salari mínim i això ho puges per baix, d'acord, i continues tenint sectors d'alt valor afegit que tenen bons salaris. Però què passa al mig? I jo crec que aquí és on s'ha de posar el focus, perquè en tot aquest mig, en tot el que passa al mig, és on necessites de pujar salaris. Són els salaris els que paguen l'estat del benestar. I en aquest sentit, no em deixa de sorprendre mai com el relat cultural que s'ha imposat és de molta gent en contra dels impostos. Però gent que de vegades penses... has fet números? O sigui, tu has fet números de si et beneficien o no? Perquè no deixa de ser curiós que donem per fetes determinades coses, i abans estàvem parlant de trens i de quart cinturó, i el dia que no parlem d'això parlem d'escoles, i el dia que no tal, i això es paga a través dels impostos. Però tu, per tenir impostos, necessites bons salaris, no? I un palabro, que ja sé que sona molt palabro i és molt poc interessant, perquè és la productivitat, no? Bueno, hi ha aquella frase de la productivitat no ho és tot, però ho és gairebé tot. Uh-huh. O això... realment s'aplica i aquest informe llegeix qui l'ha de llegir, o tenim un problema, no?
0: Molt breu, Mila.
1: No.
5: Sí, jo crec que el Baños ha definit molt bé la diferència entre el plantejament moral de la, respecte de la immigració i l'anàlisi econòmic o l'anàlisi sectorial productiu, i són coses que s'han d'analitzar, i estic d'acord amb la Carla que aquí el gran problema és la polarització econòmica, és a dir, estem veient que està creixent molt la quantitat de població que perd posicions econòmiques, al mateix temps que s'està creant una èlit que cobra molt més que abans. I això permet que, d'alguna manera, els polítics, els que estan en el govern, sigui que sigui el partit que està en el govern, intenti fixar-se sobretot en el que va bé, sobretot en aquests sectors, en aquests informes més sectorials, per exemple, el tecnològic, etc. I poden treure tots aquests rànquings de que si estem entre els que més produïm, els que més creixem en el sector tecnològic, etc., etc., sense tenir en compte la globalitat. I el que cal tenir en compte, jo crec, com ha dit la Carla, és la globalitat.
3: Sí, però també hi ha una realitat. Ho baixo a baix de tot, també hi ha una realitat que necessitem persones que cuidin les nostres persones grans a casa, sí o no?
0: Sí. Sens dubte.
5: Sí, però ben pagades.
3: Sí, i si no podem? És que hi ha molta gent que no pot pagar més. Això també passa, Mila?
1: També és un tòpic.
3: També...
1: Sempre anem a aquest sector.
3: Perquè és un tòpic. Perquè és molt rellevant.
0: El que és un tòpic, Banyos?
3: És molt rellevant, Antonio.
1: No, sempre és les persones grans qui les cuida, nosaltres no volem
3: però
1: fer...
3: Però espera un segon, però treu-ho d'aquí.
1: Per mi és rellevant moltes coses.
3: Quan tu vols, t'extraus. I dius, mira, un discurs d'una mena, un discurs de l'altra. Quan no els barreges...
4: No, però explica.
3: El que vull dir és que hi ha molts milers de persones grans, molts milers, no és residual, molts milers que han de tenir una atenció a casa, diguem, de persones migrades, en moltes ocasions sense papers. I que això està al voltant d'entre 1.200 i 1.400 euros al mes. I aquestes persones grans estan cobrant unes pensions que estan entre els 1.400 i els 1.500 euros. Per tant...
0: No casa.
3: Clar, efectivament, aquestes persones tenen, òbviament, el suport dels fills, si tenen xarxa, el suport de no sé qui, si tenen xarxa. Llavors, en general, jo estic molt d'acord amb el que es diu. El que passa que jo, a mi m'entra, diguem, la contradicció i el dubte quan això ho baixo, perquè si la pensió no puja, però ha de pujar el salari de la persona que està contractada, doncs llavors traurem, potser traiem la dificultat de la persona contractada, però li afegim a la persona que ha de ser cuidada. I d'aquests n'hi ha moltíssims de casos.
1: Hi ha un monstre...
3: El sector primari, el sector primari, cada dos per tres està demanant ajuts i subvencions perquè treballa sota preu.
1: Hi ha un monstre aquí que no el fem servir. Ara, quan la regularització, sempre diuen, és que treballaran en negre. Vale, regularització. I els empresaris que contractaran en negre? Perquè si no perseguim...
3: No sortiria la barca.
1: Un moment. Si no,
3: no sortiria la barca, no escollirien els préssecs.
1: Vale.
3: Però és que no els pot contractar. És que no els pot contractar perquè administrativament no els pot contractar.
1: Per què? Per la llei d'estrangeria.
3: Perquè no tenen paper, si no els pot contractar.
1: Per la llei d'estrangeria, pues...
3: Però no l'assenyalis tan ràpid a l'empresari, perquè n'hi ha molts empresaris que tenen ganes de fer les coses bé.
1: I, bueno, l'assenyalo perquè, a més, també, quina és la potència de fons d'inversió o d'empreses que no treballen ni són catalanes, que poden ser de qualsevol, i que la política local els importa un raba, perquè han vingut a fer management asset, asset management, perdó. Compren coses... Pugen el preu, venen coses.
3: Però t'he parlat d'un sector com el primari, que tots defensem quan toca.
1: Ah, no, el primari... No, el primari sí, però escolta'm una cosa.
3: Que no és menor,
1: Però és que, a més, tot això, el salari mínim, els impostos, la llei d'estrangeria, tot passa per un lloc que està a 600 quilòmetres d'aquí.
0: 4 minuts i dos quarts, un moment.
1: No, és veritat.
6: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlles sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: Històries de rentar roba amb Detersolín.
11: Com ha anat amb la bici?
12: Oh, quina suada!
11: Doncs ja saps.
12: Sí, ara poso la rentadora amb Detersolín Esport.
11: Així m'agrada. Detersolín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
10: Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
6: Via Lliure amb Xavi Bundó.
0: 2 minuts i seran 2:15 del matí. Vaja, que esteu animadíssims amb aquesta part de la tertúlia.
3: Però en el global jo diria que estem... O sigui, en el plantejament global estem d'acord. Altra cosa és com baixar-lo.
4: Si tu creus com ho aterres, no?
1: No, no. I una altra cosa és perquè tots els governs estan dient el contrari. És a dir, ampliem l'aeroport, ampliem no sé què, tirem pel dret... És a dir,
3: bueno, hi haurà qui
1: estem dient tots el contrari...
3: Sí, però hi ha qui et dirà, com ha dit... El Miquel Puig ha dit, ostres, si aquí, el turisme que et pot arribar aquí, si és el turisme de negocis, fantàstic, perquè és un turisme que aporta per una altra cosa. Llavors això necessites un aeroport amb una pista més llarga. Que pot passar, que jo seria la meva tesi, que és reduir el low cost a l'aeroport. L'aeroport de Barcelona és un aeroport low cost.
1: Però
3: que pots venir a Barcelona per dos rals.
1: Barcelona no té aeroport. Barcelona no té aeroport. Quantes vegades us ho he de dir?
0: Banyos, que hi ha una personeta, ja sé que el tema ja t'ha deixat d'interessar, però...
3: És el satèl·lit de Madrid.
1: Però Ramos no m'ha deixat d'interessar.
0: Home, és que pobre Ramos, està aquí penjat del telèfon.
1: Ramos, abraçada i petó.
0: Hola, Ramos, Viena, bon dia.
13: Hola a tothom, bon dia. Servus, que és el que diuen aquí a Viena.
0: Servus?
1: Ah, sí, és veritat.
0: Airbus o Servus?
1: Que Déu et protegeix o no sé què. Clar, són bavaresos.
0: Clar, si no ho pronuncies
1: bé. Bueno, bavaresos no, són catòlics.
0: Bueno, Ramos, escolta...
3: Catòlics has barrejat?
0: On és? No parleu a sobre, que no puc parlar amb ell, home, per favor.
4: Això que ha dit el Servus?
0: Servus, no sé què vol dir.
3: De Busguard.
13: Sí, és com un hola.
0: Però com s'escriu això, Ramos?
13: Com un xau. S-E-R-B-U-S.
0: U amb diàresi.
3: Com es diu?
13: No, sense... normal. Vale. Està escrit per tota la ciutat,
0: Vale. Doncs res, on ets, Ramos, de la ciutat, tu ara mateix?
13: Doncs estic a prop de l'estadi, esperant que obrin les portes de la sala de premsa perquè es fan unes cues llarguíssimes perquè hem de fer un control de seguretat que no us podeu ni imaginar com és. I en principi ens havien dit que havien d'entrar a les 10, ahir a última hora ens van allargar a les 12, per tant estic aquí a prop a veure si m'hi acosto abans per, no sé, fer mitja hora, tres quarts d'hora de cua o el que em toqui fer. Uh-huh. És que penseu que per entrar a l'estadi els controls són d'aeroport, bueno, més que un aeroport, perquè no només m'he de treure el cinturó, he de passar l'arc, he de passar la bossa pel detector i tot plegat, sinó que a sobre l'he d'obrir cada vegada perquè estan prohibits qualsevol element inalàmbric. Llavors, cada vegada que entro a l'estadi he de demostrar que tots els aparells que porto són amb cable i no són inalàmbrics, també.
0: I si haguessis portat un inalàmbric, què fem? Te'l treuen?
13: Doncs sí, bueno, no te'l deixen entrar directament.
0: Carai. Però que hi ha molta seguretat a Viena per tot el tema del boicot.
13: Segons ells, és la vegada que més seguretat hi ha en tota la història d'Eurovisió. Ah. Jo us he de confessar que aquesta sensació no l'he tinguda. És a dir, aquesta és la tercera edició des que va començar els atacs de Hamas del 7 d'octubre, i va començar tot el conflicte més important de Gaza. Sí. I el primer any va ser el de Malmo, i allò sí que era una sensació de que estaves en un búnquer. És a dir, tu veies els franctiradors als terrats mentre caminaves, saps? Senties els helicòpters. Estaven els abolardos pel carrer, eren un constant, i veies, és que veies militars. Jo quan vaig anar a recollir l'acreditació aquell any, va haver-hi un soldat que es va quedar custodiant la meva maleta perquè jo recollís l'acreditació, saps?
0: Carai.
13: I una situació així no l'havia viscut mai. Aquí et diuen que els austríacs són com més discrets, saps? Que els franctiradors també hi són, però no els veus.
14: Tens el telèfon
1: punxat. Van en gabardina. Hi ha un senyor amb gabardina seguint-te, no?
14: Telèfon punxat.
0: Amb dos foradets al diari, eh? Sí, com andes.
14: Top Gun. La recepció de l'hotel Gerra.
1: Ai, Top Gun.
13: No, però a veure, sí que és veritat que els punts i els moments més sensibles veus molta policia. És a dir... Una cosa que hem fet aquest any és que, més enllà del voltant de l'estadi, òbviament, és que com Àustria, Viena especialment, doncs, té aquesta cultura clàssica del cafè, doncs se'ls va ocórrer que aquest any, com hi ha tantes cafeteries clàssiques a Àustria, hi hauria una cafeteria dedicada a cada un dels participants. Vas en aquesta cafeteria i està dedicada... serveixen menjar del país, posen música del país, està decorada...
0: I la d'Israel, què, no?
14: Està una mica custodiada, no, la d'Israel?
13: Aquí està el tema. La d'Israel, que, per cert, al principi van tenir molts problemes per trobar algú que volgués acollir la d'Israel... Suposo que per temes de seguretat.
0: Evident.
13: Al final, la d'Israel és una cafeteria dels museus de Viena. I allà sí que veus dos, tres, quatre policies a la porta cada dia.
0: Tota l'estona. Perquè hi ha banderes, entenc, a dins i tot, no?
13: Sí, clar, a dins clar, hi ha totes banderes col·locades, estan... Diré més, vaig anar també a la d'Itàlia, i la d'Itàlia, vull dir, saps que és la d'Itàlia perquè hi ha una bandereta a la porta. En canvi, no, aquesta està ultra customitzada, estàs a dins, estàs sentint tota l'estona música israeliana, i dimarts, que vaig anar, per exemple, que hi havia la primera semifinal, que és quan va actuar Noam Betan per primer cop, totes les taules reservades per poder veure el passi des d'allà.
0: Escolta, així com altres anys, no sé si va ser l'any passat o l'anterior, va haver-hi aquell expulsat i enfrontaments entre delegacions i tota la pesca, aquest any, de moment, hi ha hagut algun incident vinculat a la presència d'Israel més enllà dels boicots, que evidentment són històrics, eh? Vull dir, estem parlant de tres països com a mínim que han guanyat 14 vegades a Eurovisió: Irlanda, Països Baixos i Espanya, i a més hi ha Islàndia i Eslovènia, que no hi van perquè diuen que no volen compartir el concurs
14: amb els moments que donava Islàndia.
0: Amb els
14: moments
0: que donava Islàndia.
14: Islàndia, que enviava gent peculiar, peculiar, diguem.
0: Ha passat alguna cosa més enllà d'això que ja era evident i que ha passat abans, diguem-ne, que comencés tot plegat?
13: A veure, bàsicament, a nivell de tensions entre delegacions, aquell mal rotllo que es podia palpar, igualment a Malmo, com una mica també a Basilea, això una mica com que ha desaparegut des del punt de vista que els països més crítics amb Israel, que eren els que han marxat, amb la qual cosa doncs, ja no hi ha tant problema, diguéssim, entre cometes, aquí, perquè jo crec que per ambdues bandes, és a dir, no hi ha tanta susceptibilitat a l'ambient. Fins i tot ho noto amb els periodistes israelians, no? Que abans et creuaves amb ells i era unes mirades, no vol dir-te d'hostilitat, però sí de tensió, i ara, en canvi, doncs, passen més de tu.
0: Uh-huh. Directament.
13: Sí, completament. Vull dir, hi ha com una sensació de que, bueno, que ja no existeix tant el problema, no? Però sí que, evidentment, jo em diria que aquest any, potser més que entre delegacions, el problema està amb l'organització, perquè a més el director del festival està donant entrevistes cada dia a diferents mitjans i surt a cada roda de premsa, i cada cop en diu una de més grossa. I per exemple, el dimarts, que va ser quan va actuar Noam Bettan per primera vegada, el moment en el que ell surt a l'escenari, doncs hi havia diverses persones activistes que estaven entre el públic que van començar a cridar. I una de les coses és que un dels que hi havia, segons ells, estava tan a prop del micro que va fer que durant la retransmissió se sentís com cridava Stop Genocide diverses vegades. Doncs... tot i que la televisió austríaca, que és la que acull el festival, es va comprometre que aquest any no hi hauria cap mena de censura auditiva i que es emetrien el que tal qual se sentís a l'escenari,
0: sí.
13: Doncs a l'hora de passar-ho al YouTube, l'organització ha borrat tots aquests comentaris.
0: Home, però llavors no hi ha cap censura, una mica bastant censura.
13: Aquí està el tema, saps? Ah, llavors a l'hora de preguntar-ho amb ells, ells s'agafen a que, bueno, la promesa la va fer Àustria, la televisió austríaca, que no la vam fer nosaltres.
0: Mare de Déu,
13: i sobretot que... Bueno, que això és que aquests crits són una mostra de hate i que aquest és un concurs que està per l'amor.
0: Molt d'amor, amb policies a la porta de les cafeteries. Bueno,
13: sí, però és que clar, per exemple, ahir mateix, a l'entrevista que va donar ahir, va i obre la porta de que Rússia pugui tornar durant l'any que estiguin en guerra.
0: Ja només faltava això.
13: És que clar...
0: L'any que ve Rússia i Israel a Eurovisió també seria maco de veure. Que per cert, tot això, l'altre embolic podria ser, és per qui guanya Eurovisió, perquè diuen que hi ha molts números per Finlàndia, que no seria el país, diguem-ne, que té més simpaties amb Israel. Amb aquesta cançó, a veure si podem sentir-la, la número 3, a veure si podem sentir-ho. No, aquesta no és. Aquesta és la d'Israel, precisament.
13: Aquesta és la d'Israel.
0: L'anterior.
3: Ja, Jordi, tu, quin percentatge creus? Perquè jo crec que avui passaran dues coses, no? Hi haurà la gent, diguem, de bona fe, que votarà les cançons, i hi haurà gent que votarà en posicionament polític, no?
0: Clar, però...
3: El sí o el no. Quin percentatge creus... Sí, com sempre, però vull dir, en aquesta ocasió, creus que el percentatge serà més alt del sí al no respecte de la bona cançó? No sé si m'explico, diguem.
13: Sí, ja t'entenc. A veure, no ho sé. Sincerament, aquí una mica l'actitud, no us enganyaré, és que... Després dels dos últims anys i la gran quantitat de vots de l'audiència que ha aconseguit Israel amb les seves campanyes, quasi que ja tots ens comportem assumint que Israel s'emportarà el vot del públic.
0: Sí. Que ja ha passat els altres anys, que s'ha debatut de quins moviments i quants diners s'ha gastat a l'estat d'Israel per promocionar el vot, no? I fins i tot crec que van sortir a dir recordeu que podeu votar 10 vegades.
13: Sí.
0: Que els hi van haver de...
13: És veritat que aquest any l'organització els cuida molt, els protegeix molt, però en aquest cas els hi va enviar una amonestació i els va dir que això no es podia fer, i en teoria ells deien que ho havien retirat, tot i que fins fa res encara es podien trobar, perquè clar, un cop penges una cosa a internet, clar, ja no pots controlar-ho.
0: Sí.
13: Igualment, és cert que l'organització al principi, una mica per evitar que marxessin els països que van acabar marxant, van vendre com que feien uns canvis de normatives de votacions perquè això no pogués passar, no? Per exemple, això que dius tu, de que en lloc de 20 vegades per persona, com era l'any passat, ara són 10. Però avui mateix un mitjà especialitzat d'Eurovisió publica que ha demostrat que, com està vinculat a una targeta de crèdit, una persona pot votar fins a 90 vegades, si vol, per dos països, fins i tot.
0: Molt simpàtic, això, també.
13: També em sorprendria molt a mi que, tot i que estic convençut que Israel i la gent pro-Israel té una organització molt ben planejada per aquest vespre, i hi ha molta gent que sap que ha de votar Israel, encara que estigui veient la gala o no, dubto molt que hi hagi molta gent disposada a tenir 90 targetes de crèdit i VPNs per poder votar d'aquesta manera.
0: En tot cas, veurem si passa alguna cosa durant la celebració. Recordem que també hi ha una manifestació que veurem de quina intensitat és aquest migdia. No sé si les previsions del temps encara són de pluja, Ramos.
13: Doncs mira, molt bona pregunta. Deixa'm que miri el...
0: És que li preguntem a l'Abel Caral.
13: Almenys sí que us puc dir que ahir ja preveien que hi hauria molta pluja
15: I al final no va ser-ho tant. Ahir va haver-hi un primer acte ja de protesta. Van fer com una mena de concert...
0: Alternatiu.
15: Alternatiu, sí, que es va allargar fins molt tard. Van estar... Mira, s'ha reduït. Ara estem en un 20% de pluja a les dues del migdia.
0: Ah, doncs llavors, res, eh?
15: Sí, això pinta bé, llavors, en aquest sentit, pel que fa a l'organització. Perquè, bueno, com us deia ahir, era, doncs, sortien diversos activistes, llavors hi havia artistes, i al final hi havia DJs, i déu-n'hi-do, era una plaça cèntrica de Viena, al costat del Museu d'Història Natural. Per cert, també al costat del Cafè d'Israel. I bueno, més de 1.000 persones vaig veure jo, que hi vaig anar-hi mitja tarda, vull dir que després, si la festa anava continuant, es devia allargar. I avui parlen d'autocars que vindrien, com a mínim, de tota Àustria, però fins i tot, clar, és a dir, només han marxat 5 països, però això no treu que n'hi ha hagut molts d'altres que han tingut conflictes interns sobre si s'hi havia d'anar o no s'hi havia d'anar a Eurovisió. I, per exemple, els belgues, o els xipriotes, o els grecs, que han tingut conflictes interns importants, també han dit, en alguns casos, que delegacions de sindicats i de més també vindran avui a Viena per aquesta manifestació.
0: Doncs
15: vull
0: dir
15: que veurem si arriba al nivell de la de Malmo, que aquella va ser molt important, no sé si us en recordeu, fins i tot amb Greta Thunberg detinguda i de més, vull dir que sí que realment aquesta sensació de bueno, anem a posar el focus en el que està passant perquè cada cop és més difícil justificar la presència d'Israel, doncs és bastant palpable.
0: Doncs això ho veurem també la cara d'aquest vespre, que evidentment no s'emet a Espanya a través de Televisió Espanyola, s'emet al YouTube, però veurem si hi ha algun efecte d'aquestes protestes també que es coli a la gala. Ramos, una abraçada, ja ens ho expliques demà.
15: Igualment, recordeu que només es pot veure per YouTube.
0: Sí.
15: I deixeu-me fer una apreciació.
0: A veure.
15: Si algú vol votar, també es pot votar com a espanyol. El que passa és que aquest any ja no hi haurà un vot d'Espanya, sinó que hi ha un que és la resta del món, que és tots els països no participants, que compten com un sol país.
1: Va bé, això sí. Jo votar com a espanyol no ho faré.
0: Com a resta del món, sí.
1: Com a resta del món, sí.
15: Com a resta del món, és que pot ser que de Vanuatu, saps?
0: Sí, exacte.
15: I pel tema dels fusos horaris i que pugui votar tothom, ja està obert el termini. És a dir, des de les 12 de la
0: nit ja es pot votar,
15: pot votar tothom que sigui de la resta del món.
0: Bueno, està bé.
1: Votes Andalusia, les autonòmiques i després Eurovisió.
0: Exacte. Una abraçada, Ramos.
15: Ai, el tanto amb Austràlia.
0: Va, home. Sí, Austràlia pot guanyar. I si guanya, ja veurem on ho fem. Perquè, clar...
15: No, Austràlia ha guanyat l'enquesta de la premsa i la del públic que estava ahí a l'escenari.
0: A veure.
15: Vull dir que
14: s'encareix la cosa, si hem d'anar a Austràlia s'encareix.
0: Home, això es complica. És de la Commonwealth, ja és això.
4: Bueno, sí, jo em demano cobrir-ho jo.
0: Sí. No, llavors al Ramos hi haurà bufetades per anar a Austràlia. Ramos, una abraçada.
15: Austràlia es faria en algun país europeu.
0: Home, suposo.
15: I es comentava que seria Islàndia, precisament.
0: Bueno, ja ens ho trobarem. Una abraçada, Ramos.
15: Vale, adéu-siau, bon dia.
0: I evidentment també gràcies al Carles Fernández, a la Carla Turró, a l'Antonio Baños i la Milagros Pérez Oliva. Ens retrobem.
14: Vinga,
4: gràcies,
0: ja ho sentirem,
4: Xavi.
0: A dir.
14: Adéu-siau.
0: 2 minuts i seran 3:15 del matí. Hora d'actualitzar la informació del que ha passat mentre fèiem tertúlia. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
16: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
16: Bon dia.
0: Ustec, debat aquesta hora. Quina estratègia ha de seguir els pròxims dies després de la primera setmana de vagues i abans de reunir-se amb el Departament d'Educació dimarts? El sindicat majoritari dels docents públics ho fa pendent també d'un possible acord de pressupostos entre govern i Esquerra, que es podria desencallar també la setmana que ve després del pacte per la nova línia orbital ferroviària.
16: Ustec ha convocat aquest matí el Consell Nacional a Barcelona. De fet, estan reunits ara mateix i al migdia explicaran quines decisions han pres. Per la seva banda, el Departament d'Educació s'ha compromès a enviar dilluns una proposta escrita als sindicats abans d'aquesta reunió. Avui, en una entrevista a La Vanguardia, la consellera Esther Niubó insisteix que cal rebaixar la tensió i admet que estudien accelerar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
17: En aquest marc de 2.000 milions d'euros podem trobar l'encaix per donar resposta a aquestes necessitats i sobretot plantejar les dues qüestions, no? Com reforçar aquest model d'inclusió i com millorar les condicions laborals dels docents perquè reverteixin en una millora dels aprenentatges. Aquesta és la feina que hem de fer aquests dies, no? Perquè per això ens vam donar uns dies de marge per poder explorar quines possibilitats tenim.
16: Els sindicats insisteixen que per arribar a qualsevol acord d'oferta haurà d'incloure una millora salarial ambiciosa.
0: I enmig del conflicte a l'educació i en ple debat pels pressupostos, alguns dels grans economistes del país alerten que el model econòmic català està empobrint la població. Avisen que l'economia no ha crescut prou, sobretot comparat amb l'augment d'habitants. És la conclusió de l'informe Fènix, que avisa que Catalunya s'encamina cap al col·lapse.
16: L'estudi critica que des de principis de segle el sistema s'ha basat en la mà d'obra barata i poc qualificada i que depèn molt de la immigració. I avisa que es creen molts més llocs de feina feina amb salaris baixos que no generen prou ingressos fiscals per finançar els serveis públics del país. L'estudi assenyala directament sectors com el turisme o la indústria càrnica. N'ha parlat al Via Lliure l'economista i coautor de l'estudi, Miquel Puig.
2: Més que créixer, ens hem engreixat. Hi ha més PIB, produïm més, però hi ha molta més gent. És a dir, nosaltres no avancem com hauríem d'estar avançant. Però a sobre, el tema poblacional ha pressionat molt sobre l'habitatge i això és el que fa que realment la gent no és que se senti més pobra, és que ho és.
16: Els experts insisteixen que el model econòmic no és sostenible, per això proposen apujar el salari mínim i retirar els incentius fiscals a sectors estacionals com el turisme.
0: Més coses, els Mossos han detingut tres policies canadencs acusats d'agredir sexualment una dona dins un taxi a Barcelona.
16: Segons ha pogut confirmar RAC1, va passar dimecres a la zona de la Ciutadella. Els tres homes eren a Barcelona de vacances i no estaven de servei. La informació l'ha avançat el periòdico. El diari explica que la víctima era una dona que exercia la prostitució, que anava amb ells dins del taxi. Un dels policies li hauria fet i quan ella es va defensar, un altre agent li va donar un cop al cap. La dona va haver de rebre atenció mèdica i després va presentar denúncia. Els Mossos van detenir dos dels sospitosos poc després, un per agressió sexual i lesions i l'altre per atemptat contra l'autoritat. El tercer va fugir, però el van arrestar ahir el mateix.
0: Pel que fa als esports, Pau Nastre, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Álvaro Arbeloa acaba de parlar en roda de premsa, ha mostrat aquesta vegada un to conciliador amb Kylian Mbappé i ha beneït la possible arribada de José Mourinho al Real Madrid.
18: El tècnic ha volgut tancar la polèmica amb el davanter francès, diu que ho han parlat, que tot està resolt i que no li van molestar les seves declaracions. Això per una banda. Per l'altra, li han preguntat pel seu futur d'Arbeloa i sobre la figura de José Mourinho ha dit això.
19: Pienso que es el número uno. Un compañero tuyo me preguntaba si hace pocos días, creo, si pensaba lo mismo que dije cuando nos enfrentamos a él en Champions y yo creo que lo pensaba hace un mes y lo seguiré pensando que José pues ha sido, es y será por siempre uno de Inoy y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
18: Una roda de premsa on en alguns moments ha tingut tot de comiat, de fet, fins i tot se li ha escapat un me'n vaig que després ha rectificat.
19: Yo vine aquí hace 4 meses, ¿no? Un poquito de 4 meses, fue hace pocos días y era un entrenador de primera ref y me marcho siendo el día que me vaya aquí entrenador del Real Madrid, entrenador de primera división.
0: Me marcho el dia que me vaya d'aquí, d'acord, d'acord.
18: Tot això en no aquesta prèvia... No s'ha notat gens. Tot això deia en aquesta prèvia del Sevilla-Madrid de demà, una roda de premsa centrada en el tema Mbappé i la seva figura com a míster i, vaja, del seu futur.
0: I encara un apunt més esportiu, perquè som en cap de setmana de Gran Premi de Catalunya de MotoGP a Montmeló. Aquest matí es disputen les qualificacions. A les 3 de la tarda és la cursa sprint. Anem cap al circuit. Quim Salvador, bon dia. A veure si podem saludar el Quim, que crec que ara no el podem saludar. Bé, en tot cas el recuperarem més tard. I pel que fa al temps, Abel Caral, bon dia.
20: Bon dia.
0: Ambient fred per estar mitjans de mes de maig, tot i que de mica en mica sí, les temperatures van ascendint, eh?
20: Sí, sobretot cap a la costa, on ja tenim algunes temperatures de 17-18 graus, però la que saltem al prelitoral són més baixes i a la que anem en comarques més interiors encara 8-10-11 graus, entorn dels 5 a les valls del Pirineu. Li està costant en alguns casos, però jo sí, a primeres hores de la tarda, en molts casos estarem entre els 18 i els 20-22 graus, fins i tot 24-25 la costa d'Aurora, encara amb una mica de mestral i encara una mica de tramuntana, que també a la baixa al nord de l'Alt Empordà, i tot plegat esperant alguns ruixats a la tarda, entorn del Montseny, algun sector interior del Baix Empordà, alguna àrea d'Osona, i pot aparèixer algun xàfec, no grans tempestes, i més tard cap al vespre de la nit també el Ripollès, la Garrotxa, i també les zones més interiors de l'Alt Empordà.
0: Ara sí, recuperem el Quim Salvador des del circuit de Barcelona, Catalunya. Quim.
21: Hola, bon dia, Xavi.
0: Quina és la situació?
21: Doncs mira, ara és a punt de començar la Q, la primera meitat de les qualificacions, on els 11 pilots que no van acabar entre els 10 primers a la pràctica d'ahir s'han de guanyar el lloc. Només hi ha dues places per després, a partir d'un quart de 12, disputar la pole position i les 12 primeres posicions de graella a la Q2. Hi ha noms il·lustres, com els de Jorge Martín, que va caure ahir dues vegades, ve de guanyar el Gran Premi de França, però ara ha de fer primer o segon per entrar a disputar la pole, o la de Peco Bagnaia, també dos catalans, Maverick Viñales i Alec Rins. En canvi, Pedro Acosta, el més ràpid ahir, o Àlex Márquez, segon ahir i guanyador del Gran Premi de Catalunya l'any passat, sí que es van classificar directament per la Q2 per disputar la pole, com us deia, a partir d'un quart de 12 aquesta tarda, a les 3, sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, com és tradició, en directe aquí a RAC1.
0: Gràcies, Quim. I, per cert, derivat d'això, ja ho dèiem des de quarts de 8 del matí, però hi ha algunes retencions que cada cop van a més a la C35, a la C17, al voltant de Parets del Vallès, de Granollers, a l'entorn del circuit de Catalunya, tot i que el tram més complicat d'aquesta hora és l'AP7, entre Gelida i Subirats. Un accident talla dos carrils i provoca a aquesta hora 7 quilòmetres de congestió. 10 minuts i arribarem a les 11 del matí, doncs fins aquí. Gràcies al Quim, gràcies al Pau, gràcies a l'Abel, gràcies a la Sandra i gràcies a la Mariona. Fins ara.
18: Fins ara.
0: De seguida els exagrables.
5: RAC 1.
7: Em fa por voler acabar amb aquest desassossec permanent saltant per la finestra. És una mala idea perquè la finestra és a poca alçada de terra.
22: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg.
23: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
23: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
25: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finstral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
26: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
27: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
26: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
28: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
29: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
30: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
31: Notícies, podcast, jocs i funcionalitats premium.
30: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
31: I escolta el que vols.
30: Quan vols. Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
31: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
30: El portal de RAC1. A RAC1. It's all right. Dia lliure. It's all right. Només dissabtes i diumenges. It's all right. Amb Xavi Bundó.
0: 7 minuts i arribarem a les 11 del matí.
32: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
0: Santi Jiménez, bon dia.
33: Bon dia.
0: Què tal, Balcomotero, bon dia.
33: Molt bon dia.
0: Home, no hem tingut... A veure, no l'hem seguit en directe a la roda de premsa no. d'Álvaro Arbeloa.
33: Era molt curteta, eh?
0: Era molt curteta. Què ha durat?
33: Crec que 8 minuts i mig.
0: 8 minuts i mig.
33: 7 preguntes, 8 minuts i mig. Però, cas, a minut per resposta.
0: Ja hem sentit el més destacat, que és que tot està molt bé, que amb el Kylian Mbappé molt bé.
33: Ja m'encargo jo.
0: Ja m'encargo jo. Uno di noi, Mourinho.
33: Sempre és i serà uno di noi.
0: I aquesta frase de... Llegué sendo entrenador de primera ref, o de segunda ref.
33: De primera, primera,
0: primera ref. I me voy cuando me vaya... Ha fet una paradinha siguent entrenador del Real Madrid.
33: Magnífic.
0: Ja està.
33: Magnífic.
0: Ja s'ha tancat la crisi, ja?
33: No, no, no, cada dia passa... És que a mi hi ha una cosa, Xavi, que em preocupa molt.
0: De què?
33: Que és tan meravellosa aquesta setmana.
0: Sí.
33: A més, ahir la nòvia va deixar Vinícius.
0: Ah, sí, també, és veritat. Sí. Per Instagram.
33: Sí.
0: Bueno, suposo que ell ja li havia dit.
33: O igual no, no sé. Li va dir que tu eres racista.
0: Va.
33: Li va dir a segunda.
0: A segunda, sí, sí.
33: I al... És que tot és tan meravellós que crec que ens ve una cosa terrible i
0: és?
33: No sé, Ah, una cosa terrible, ah, està a punt de passar.
0: Per l'harmonia. Ah, per pagar la factura d'això.
33: Sí, perquè no estem acostumats.
0: No, això no és normal.
33: Aquesta alegria tan...
0: No és normal, no és normal.
33: Aquesta autodestrucció, o sigui, estàs veient, sí, sí, estàs veient l'imperi romà cremant, allò, venga, el Florentino, tal, no, oi, sé, oi, què, que ve Mourinho, que és una notícia meravellosa, que Florentino seguirà, que és una notícia més meravellosa encara.
0: Totalment.
33: I dius, alguna cosa ens ha de passar ara.
0: Bueno, doncs ja ens ho trobarem, en tot cas. Bueno, escolta, què hem de fer avui?
33: Hem, nois, de fer Eurovisió, no?
0: Heu de fer Eurovisió, no. Mira, no ho he dit als oients, però vaja, jo crec que ja ho han anat intuint.
33: Has boicotejat, tu també boicoteges...
0: Nosaltres, no és que boicotegem, però hem cregut que no era el millor any per fer el karaoke Eurovisió habitual. I...
33: Ah, amb aquest estudi nou i tot.
0: Bueno, ja l'estrenarem l'any que ve, si és que Eurovisió encara es fa i no ha cremat també com... com el Bernabéu. Però vaja,
33: sí, sí, que, avui no, mateix estaríem amb les banderetes,
0: sí,
33: que teniu, ja que teniu des de l'any 2000.
0: Sempre són les mateixes.
33: Des del 2010.
0: Les vam comprar els xinos.
33: Els xinos del 2010 i són les mateixes.
0: Ja, no són les mateixes perquè el primer any les vam voler comprar perquè lo difícil és trobar banderes només europees, així en filagarsades, amb una garlanda. Normalment hi ha banderes de tot el món. I crec que el primer any vam posar banderes que, clar, sortia, sí, Holanda, no, sortia, però, Kuala Lumpur,
1: i clar, vosaltres sou molt puristes, Japó, i havien de ser només banderes europees.
0: Home, clar.
33: Amb Austràlia.
0: Amb Austràlia.
33: Amb Austràlia.
0: Has d'afegir Austràlia.
33: Has d'afegir Austràlia. Però bueno. I clar, però és que a mi em sap greu no veure aquí ara el Blai vestit de Rafael... Clar.
0: Sí, sí. Haureu d'esperar un any.
33: A l'Òscar Broc, fent, sí, les seves coses.
0: A l'Òscar Broc va advertir que si feia Eurovisió era l'últim any que ho feia. Per tant, allargarem una mica
1: un
0: més
1: any més.
0: No passa res.
1: Bueno, però bueno, està bé, perquè en seu... Heu eliminat aquest circ, però tenim el circ d'Ayuso fent de diplomàtica de la ONU. Tenim circs al Madrid, com diu el Santi.
0: Tot bé, tot bé. Bueno, i vosaltres, va, què, aquí? Avui, va, què?
33: Que aquí. Avui, què, aquí, què?
0: Que aquí, què?
33: Per què?
0: Que aquí, com?
33: Avui farem un senyor que... A veure, jo dono per fet que quan tu vas de viatge a Lisboa,
0: sí,
33: com si vas a Praga... Tens la sensació que mitja Catalunya està a Lisboa o a Praga.
0: Sempre.
33: Sí, és allò de Pepeta, vine, no sé què, és que venim de Berga, que no sé
1: què. Són catalans.
33: Són catalans.
1: Són catalans.
33: I aleshores, avui parlarem d'un senyor portuguès que
0: era
33: potser...
0: Era català. Ah, no.
33: No era català.
0: No era català.
33: No era català. Però que de fet...
0: Tot que no és més... Mourinho, tampoc.
33: Jo, no. Ah. Que no el cura... Està viu Mourinho per molts anys.
0: Ah, no, però aquest no.
33: No.
0: El que feu vosaltres, no.
33: Aquest ha mort. Que no el coneix massa gent, fins i tot els de l'Informa Pisa, o tots els catalans que han anat a Lisboa, però els hi sonarà perquè realment la plaça, a part de la plaça del Comercio, que és la plaça principal de Lisboa, la que dona al mar, hi ha una plaça dalt, que va de la plaça Comercio, Avenida Liberdade, i plaça Marquès de Pombal.
0: Ah, Marquès de Pombal.
33: Marquès,
0: aquest,
33: de Pombal. El nostre protagonista d'avui, que és el Marquès de Pombal, té nom de vi, clarament.
0: Sí, senyor.
1: Em poso un Marquès de Pombal?
0: Sí, senyor.
33: Poso un Marquès de Pombal?
0: Sí, senyor. Una carnatxeta...
33: Un Marquès, sí, sí, de Pombal?
0: Sí, senyor.
33: Vale.
0: Sí, senyor.
33: Va crear... És un home que, de fet, va crear les primeres denominacions d'orígens de vi... Va millorar molt l'economia.
0: Ah, però existeix el vi o no?
33: No.
0: Ah, però
33: no,
0: podria
33: però
0: ser.
33: Crea la D.O. De
0: Pombal.
33: Porto.
1: La primera, com de les primeres del món.
33: De Porto.
0: Ah.
33: El vi de Porto. Va millorar l'economia, va limitar l'esclavatge a Portugal, només a Portugal, ja ho veurem. Va refer la ciutat de Lisboa després d'un terratrèmol brutal que va succeir el 1755.
1: A escala 9.
33: Sí, sí, el terratrèmol, jo crec que és el més bèstia que hi ha hagut a Europa, sí, sí, a la història.
1: Fixa't que aquest terratrèmol que va passar allà a Portugal, només a la part espanyola també van matar 5.000 persones.
33: Sí, sí, i allà va matar gairebé 100.000. Va crear...
0: Tu, que sí que hi ha un vi Marquès de Pombal.
33: Sí?
0: De veritat.
33: Ah, collo, no.
1: Compra un parell,
0: sí,
1: d'ampolles.
0: Vinyo de Portugal.
33: Vinyo de Portugal.
0: Sí, senyor.
33: Vinyo verde, Marquès de Pombal.
0: Sí, sí, Marquès de Pombal.
33: Ah, doncs pues bé.
0: Ara miraré a veure què val,
33: no,
0: això.
33: No ho sabia, no ho sabia.
1: Compra, Xavi.
0: No, és molt, no sembla molt car, no.
33: No.
0: Igual hi ha alguna reserva que no sé què.
33: Però és que té nom de vi, realment.
0: Sí,
33: Marquès,
0: sí,
33: de,
0: sí,
33: Pombal.
0: Sí,
33: de fet, tot Marquès de... O...
0: Sí, és un vi. O un formatge.
33: Sí, sí, tot té nom de vi. També va acabar amb les diferències entre cristians nous i cristians vells, és a dir, els antics jueus. Va limitar el poder de l'Església i de la noblesa. La va limitar bastant a lo bèstia. Va reformar l'educació. O sigui, era un tio que a Portugal és admiradíssim perquè era un enorme reformista. És com la il·lustració de Portugal.
1: Va arribar la il·lustració al segle XVIII a Portugal.
33: Però... Ai. Era un dictador cruel, despietat, que matava sense pietat, per això era despietat, un paio que va matar famílies senceres mentre simulava acabar amb l'esclavatge, que el fomentava, però no a Portugal, al Brasil...
0: Quan no el veien.
33: No, va, a overseas. Un home sanguinari que va tenir fins i tot una revolta, i això sí que no ho podem permetre...
0: De què?
33: De les tavernes.
0: Oh!
33: No, això sí, sí. Els cabreixes a la... al sector primari, al bàsic.
0: Ara.
33: No l'educació i la sanitat, no. Als bars.
0: Perquè les tavernes és sector primari, eh?
33: Estructura...
0: No serveis.
33: Estructura d'estat.
0: És estructura d'estat.
33: Estructura d'estat. Avui, amic, parlem de, com hem dit, però es deia així, Sebastião José de Carvalho i Melo, conegut com Comte d'Oeres i més conegut com Marquès de Pombal. Que és una
0: bomba. Oh! Pombal. Pombal.
33: Ah, sí.
0: Has dit Comte, no? Comte i Marquès.
33: Comte i Marquès.
0: Les dues coses, això ja...
33: És dos vins. Eh?
0: Dos vins. Sí, Marquès de Pombal, Comte de Pombal.
33: Comte d'Oeiras.
0: Sí, senyor.
33: No, Comte d'Oeiras i Marquès.
0: Ah, clar, clar. Són dues coses diferents.
1: Bueno, Marquès de Bomba va néixer... O sigui, quan va néixer, no era marquès.
0: Ah, bueno, clar.
1: No,
0: a no ser no, però, no, que s'hagués mort...
1: Clar, però no, és que el seu pare tampoc era marquès.
0: Ah, tampoc?
1: No, no, això són
0: que aquests... Que són self-made man.
1: Sí, que...
33: Sí, bueno, una miqueta.
1: Una miqueta.
0: Home, està molt bé.
1: Era d'una família... Ell era una família de baixa noblesa, eren terratinents, no eren molt, molt rics, i tenien alguna connexió, com la del seu oncle, que era un clergue de molta influència política i professor de la Universitat de Coimbra, universitat a la que ell va estudiar, el nostre pàjaro, però de seguida veurem alguns trets de la seva personalitat. Primer, una cosa que està bé. S'enamora d'una dona, vídua, que és 12 anys més gran que ell.
0: Ah,
1: molt a favor.
33: Sí, sí, molt
1: ella,
0: això no es porta gaire.
1: No, ella era filla del comte d'Arco. És a dir, de millor bressol, millor posició que la seva família. Imagina't, tenen l'expo aquesta d'Art de Madrid, d'Arco cada any.
33: Es diu Arco.
1: I
33: Juana.
1: I Juana.
33: Que era la part la francesa.
1: Francesa, sí,
33: la
1: sí.
33: Part francesa de la
0: sí,
33: família.
0: Home, i aquella part de la família que es deia Iris, de cognom.
1: Bueno, el nostre home... o sigui, vull dir, la família de la núvia no veia... amb bons ulls aquesta relació. Aquest noi era més jove, era d'una noblesa més pobra, no agradava, la família no agradava. Així que el nostre futur marquès de Pombal, només amb 23 anys, i amb això sí, amb el consentiment de la seva xicota, rapta la noia.
33: Bueno, la noia no era noia, ja era una senyora.
1: Una senyora de 30 i pico anys, en aquella època encara més, i es casa amb ella.
0: Això va d'amagat ser... de l'altra família.
1: D'amagat de la família.
33: Si tu t'escapaves i raptaves... Hi havia la idea aquesta de que si tu raptaves a la teva nòvia, a la teva xicota, t'havies de casar amb ella. Era una manera de forçar el matrimoni.
0: Què menys, no?
1: Clar, aleshores...
33: Bàsicament la raptaves i te la punxaves.
0: Prou, home! Per favor.
1: Això va ser un petit escàndol.
0: Prou!
1: Però ja veiem que... si més no, era un jove decidit. Això podríem dir que era un jove decidit.
33: Sí, home, en parella, viuen aquesta parella enamorada, viuen diversos anys reclosos a Pombal, fins que es van apaivagar les aigües de l'escàndol. Que
0: si estaven amagats.
33: Sí, va. Però, bueno, mig amagats. Era diguem-ne, no treure massa el cap, perquè era un escàndol social de l'època.
0: D'acord.
33: No van tenir fills, val a dir que abans que aquest matrimoni, per amor va tenir el nostre Sebastião una joventut turbulenta, que es definiria com caràcter agressiu, moltes baralles... rancúnia social i conflictes freqüents. No estem parlant de Figo, estem parlant del marquès de Pombal. Però després es va calmar una mica i es va fer, i va fer la carrera diplomàtica a Londres i a Viena. Allà, aleshores, mor la seva dona.
0: Que era més gran, clar.
33: Sí, bueno, i també, bueno, no, podia haver mort.
0: Sí, sí, podria haver
33: passat alguna cosa. I la reina consort de Portugal li organitza un matrimoni de conveniència amb una comtesa austríaca.
0: Carai.
33: És una comtesa austríaca, no estem parlant del postre.
0: No!
33: És una comtesa, vol dir una noble...
0: Sí, una persona.
33: El rei el va obligar que tornés a Lisboa. De fet, la seva carrera com a diplomàtic no havia sigut massa reeixida, havia estat bastant fracassada, però el rei la palma i nomenen un nou rei, José.
0: José.
33: The special one.
1: José primer? Mourinho primer.
33: José primer.
0: Primero.
33: Primero. The special king. Eu sou. El nomena i el José...
0: Humo especial.
33: Per què? I aleshores José el nomena ministre d'exteriors i posteriorment l'anomenarà primer ministre.
0: Va bé.
1: I ara, amb molt poder a les mans, passa una cosa. Lisboa pateix aquest, això que dèiem abans, l'any 1755, el dia de Tots els Sants, un fortíssim, fortíssim terratrèmol amb tsunami inclòs.
0: Una destrossa tremenda.
33: Una bestialitat.
1: Va tombar el 85% dels edificis de Lisboa i va matar entre 60.000 i 100.000 persones. Bueno, es va destruir tota la ciutat, inclòs el Palau Reial. Però, per sort, el rei era fora de la ciutat.
33: José
1: estava entrenant, estava fent pràctiques fora. Era un moment per demostrar que ell, Pombal, no el rei, era qui manava.
0: Clar.
1: Va organitzar bombers per acabar amb els incendis, per evitar saquejos, això és molt important, va col·locar patíbuls, ja sabeu, aquestes tarimes per matar gent, els llocs visibles...
0: Per penjar forques.
1: Exacte.
33: Sí, exacte.
0: Els va posar al carrer les forques sense utilitzar-les.
1: No.
33: Després les va utilitzar.
1: Les va posar llocs visibles.
0: Com a advertència.
33: D'entrada les poso.
0: Si esteu nerviosos, calmeu-vos.
33: Sí. No vull un saquet.
0: No vull ni una brometa. No és mala l'estratègia.
1: Va posar diversos...
0: Sobretot si no ho fa servir.
1: Diverses forques i va penjar a la vista de tota la ciutat més de 30 presumptes saquejadors, que no havien fet res encara.
0: Ah, que no ho sabien.
1: Però no,
0: era preventivament, ja...
1: Era Minority Report.
0: Sí.
1: Saps què vull dir? Que no havien fet res, però potser ho feien.

0: A més, va anar pel món i per Europa per contractar enginyers i arquitectes per estudiar com construir d'una manera més segura la ciutat, augmentant la resistència davant dels moviments sísmics, perquè, clar, els havia vingut un nociós de collons. I va dissenyar una ciutat nova sobre els enderrocs de l'anterior, i això realment s'ha de dir que ho va fer molt bé. A veure, si això ara passés a València, el marquès de Pombal estaria superant el Ventorro. Sí, ell, aquest tio, des del primer minut...
1: Estava es va bé, el peu del canó.
0: Es va arremangar i es va posar el peu del canó. Sí,
1: sí. Estava al C-Copi.
0: Això que li dona? Li dona, per la població, molt de prestigi, molt poder, i un poder gairebé absolut. I aquí és on la caga.
2: Que me gusta el vino, porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra.
1: Perquè el tio va estar vinculat al tema dels vins, o no?
3: Sí, sí, ara ho veurem. Bueno, ah, vale. Bueno, no era com propietari d'unes vinyes, eh? Però Sebas, el nostre Sebas...
1: Sebastião
3: va crear la Companyia General d'Agricultura de Vinyes do Alto Douro. L'objectiu era protegir la qualitat del vi de Porto, evitar les adulteracions i regular el mercat davant de l'enorme control que tenien els comerciants anglesos. Ja sabeu que els anglesos havien fet un acord amb els portuguesos, que era el tractat de Methuen, que era que els anglesos podien portar tot el tèxtil que volien a Portugal i, a canvi, els podies portar vi a Anglaterra.
0: I aquí amb Xerès.
3: Clar, i això va empobrir molt a Portugal i va enriquir molt, i van fer una revolució industrial.
0: I van empobrir molt a l'Andalusia.
1: Ho van calcular bé els anglesos.
3: Ja. Exacte, revolució industrial puja...
0: No estava Keir Starmer, aleshores.
1: Correcte.
3: Clar, aquesta companyia de vins es va convertir en un monopoli absolut. Sobretot, el més important és que fixava els preus de compra dels productors. I la cosa que va fer Bassalgot, va prohibir la venda de vi al detall o a granel. El vinyo a Bulls. Què volia dir això? A les tavernes locals, eh? Vull dir que no podies vendre vi barat.
0: Ah, això és intolerable.
1: Home, això no és acceptable.
3: I a més posaven uns controls que eren molt estrictes i molt cars.
1: I aquí l'emprenyada dels de les tavernes,
3: no? Home, això va arruïnar els taverners. Clar. De cop i volta ja perdien calés. I clar, els bars no es toquen. Es van aixecar.
0: Els bars
3: una seran... revolució de bars!
0: Els bars seran sempre nostres. No, i a més resulta que els bars seran sempre nostres i una revolució que es forma en un bar... tela, perquè la gent ja són bastant contenta.
1: Sí. Ja van nerviosos de casa.
0: Imagina't, els manifestants, tant els clients com els taverners, van anar a la revolució, van assaltar i saquejar les cases dels administradors i del jutge conservador de la companyia. La massa exigia a crits l'abolició de la companyia aquesta que havia creat el marquès de Pombal i que el comerç del vi tornés a ser lliure com era abans. Això durant el matí a la tarda, els ànims van semblar calmar-se temporalment, però el desafiament al poder reial ja estava fet. Ja, és una mica quan se't baixa el globo, sí, ja dius, ja parem. Però el marquès de Pombal no deixava passar una.
1: Home, havia posat les tarimes aquelles ja, ja les havia preparat. Ja, no?
0: El marquès de Pombal va veure que aquest aixecament no només era una protesta econòmica i dels bars, sinó que va veure com un acte de rebel·lió i alta traïció perquè... El rei, de Special First, sospitant a més...
1: En José.
0: Sospitava que, clar, que darrere d'això estaven els comerciants anglesos. Que ho havien incitat. I la resposta des del govern del marquès de Pombal va ser implacable. I exemplaritzant, per demostrar el seu poder absolut. Es van enviar a l'exèrcit per ocupar militarment la ciutat de Porto. Hi va haver centenars de detencions i es van processar més de 400 persones, incloent-hi també moltes dones, que també protestaven. El 14 d'octubre de 1757 es van aixecar, una altra vegada, quina mania, 6 forques, 6 patíbuls, aquí a la plaça...
1: Això és vici, eh?
0: A la plaça de Cordoaire, i 26 persones van ser executades.
1: Clar, perquè si els aixeques ja...
0: Ja, has de fer servir.
1: Sí, sí.
0: I clar, els penges...
1: Vinga.
0: El que després de penjar-los també tenien com en el cas del nostre William Wallace.
1: Sí.
0: Després els esquarteraven.
1: Ah, tenien la diversió.
0: Diguem-ne que l'espectacle fos complet,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, molts altres implicats van ser assotats públicament, condemnats a les galeres... o bandejats a anar a les colònies que tenien a l'Àfrica o a l'Índia.
3: Sí, un altre exemple d'aquesta gestió estil bèstia va ser la creació de Vila-real de Sant Antoni. No és el barri del Santi, sinó que van crear una mena de ciutat que per centralitzar tota l'activitat de pesca del país. Mm-hmm. Els pescadors de Montegordo, que eren pescadors que hi havia, van dir que no, que nosaltres volíem viure, no volien anar a Vila-real perquè ells vivien a
1: Montegordo. No s'havia perdut res a Vila-real.
3: Allò que he de fer a Vila-real.

0: Que jo he treballat tota la vida aquí fent el peix, hòstia.
1: Ara de què?
2: Aleshores, què va fer a les nostres cebes? Doncs pues va decidir cremar les cases dels pescadors.
1: I ara pescareu
0: ara,
1: on us digui jo.
0: I ara què? I ara què fareu, eh?
2: Ara anireu. No va sortir bé perquè els pescadors que va fer va ser creuar la frontera i es van establir a la província del Carà, Huelva. Van dir, mira, que et fotin.
1: Van tirar avall.
0: Una de les raons de que Pombal tingués aquest gran poder com a primer ministre per sobre del rei és que el rei, no el podem culpar, a José de Special One, és que es va acollonir de viure a Lisboa.
1: Va dir, jo no torno aquí.
0: Aquí no.
1: Això que cau tot,
0: no. Que m'he salvat una vegada, però com torni això... Sí. El tio li va agafar por a viure a la ciutat on queien els edificis i a viure al palau. Clar, i el rei s'anava a la seva residència d'estiu, al camp, amb la seva amant. Què és important, aquesta senyora? Teresa de Lorena i Távora. Sempre anaven amb un carruatge d'incògnit, però el rei, tot i anar d'incògnit, un dia, tornant de fer trauclau amb la Teresa de Távora, va ser assaltat i assassinat.
1: Hosti!
2: No, el mata, el rei no el maten. El disparen.
1: No el van matar, eh?
2: No, li van fer unes ferides.
0: El van assaltar. Bueno. Això, clar, a sobre, el rei, que ja venia acollonit del terratrèmol, ja li agafa de dir que li venia molt bé a Pombal. Pombal diu, tranquilo, yo sé que yo...
1: Lo controlo.
0: Sí. Va organitzar un tribunal per condemnar sense proves a la família més poderosa de Portugal. Qui era la família més poderosa de Portugal? Els marquesos de Távora. Recordeu com es deia la que es punxava el rei, José?
1: Sí, Távora. Aquesta família.
0: Perfecte. Era la jove dels marquesos de Távora. El procés judicial va ser una farsa i la condemna deia que els reus havien de ser castigats, morts i les seves restes llançades al mar. Sí, no llanceu les restes al mar. Poseu-les al contenidor. I didn't bring no silver, I didn't bring no gold,
1: I come to see you hanging from the gallows pole. Una cançó molt, molt bonica, molt maca.
0: Molt alegre.
2: Que un pare li diu al seu fill, no he portat plata, no he portat or, he vingut a veure't penjat de la forca.
1: Uau!
2: Sí, després continua la cançó.
1: Perdona, de qui és aquesta cançó? Em sembla meravellós, això. És duríssim.
2: És Willie Watson, i és molt maca, perquè després dius, i mare, tu has vingut, i la mare diu, sí, jo he portat plata, he portat una mica d'or, però no sé si podré evitar que et pengin a la forca.
1: Que bèstia.
2: I, bueno, això ho hem portat
0: una
2: perquè aquí...
0: Una història humana.
1: Humana, sí, sí.
2: perquè aquí tindrem... Ara tenim execucions, eh? És un dels fets més foscos de tota la història de Portugal, eh? Tot, les condemnes, les tortures, els jutges, tot, incloent-hi la redacció de les penes, ho fa el marquès de Pombal. O sigui, no és que digui, deixa'm a mi, que no, que jo, si pots fer tu, que no ho faci ningú més.
0: Sí. De qui depèn de la fiscalia?
1: Si vols
0: de marquès de Pombal.
1: Si vols anar ben servit,
2: exacte.
1: Et fas tu mateix.
2: Tu mateix. Juan Palom. Es van condemnar 11 persones, de les quals 6 eren de l'aristocràcia. Però clar, és que el marquès de Távora era una persona molt important. O sigui, havia estat virrei de la Índia. No era un qualsevol. I van ser només 11, que de fet van ser 10, perquè un es va escapar i van posar un ninot, que es feia molt com no li podies treure la gent a l'espectacle, no. el que va marxar van posar...
0: No és el mateix.
2: Però bueno, però només van ser 11 els condemnats perquè la reina va intervenir per salvar els nens petits.
0: Sí, dir, perquè anaven a carregar-se tots els nens de la família del Távora.
1: Que bèstia.
0: Clar, i quan, clar, que no és el mateix assassinar un ninot que executar les persones, és que, clar, les execucions que organitzava el marquès de Pombal eren bastant gores, eh? Consistia, us explicarem com anava l'execució, si et pillava el marquès de Pombal. Primer trencaven els ossos amb un mai de ferro.
1: Si esteu esmorzant, pareu una estona, si us fa res.
0: Primer et trencaven els ossos amb un mai de ferro.
1: Vinga.
0: Bueno. Una vegada tenies els ossos trencats, estrangulament.
1: És que...
0: Després, decapitació.
1: Sí, home, és que...
0: I després et cremaven.
1: Però si ja estàs estrangulat, no cal que et decapitin, tampoc.
0: Igual, o sigui, estrangulat, et deixaven mig lerdo.
1: Per favor.
0: I aleshores, mentre estaves allà encara
1: un
0: amb
1: mi... Un cop ja no tens cap, cremat.
0: I després et cremaven. Bueno, potser seria pitjor al revés, no sé. Entonces, bueno, tot era un espectacle públic que es va fer a la platja de Belém. Els aristòcrates de tota Europa, clar, els que es carregaven aristòcrates, els aristòcrates de tota Europa es van acollonir i seva es va fer, a més, una, el que es diu, després de mort, carregar-se la memòria de la família. En llatí es deia damnatio memoriae, que és la condemna de la memòria, del record. És a dir, es prohibia que qualsevol persona de qualsevol estat o condició pogués utilitzar el cognom Távora. a partir de la publicació de la sentència. Qui usés el cognom Tàbora perdia tots els seus béns, que serien confiscats a favor de la corona, era desnaturalitzat, és a dir, perdia la nacionalitat portuguesa i era expulsat dels regnes de Portugal. El títol de marquès de Tàbora va ser extingit. La baronia, que era la línia masculina, i els mayorazgos es van transferir a una altra família. És a dir, ara, a partir d'ara, els comtes de São Vicente també serien... tot el que tenien els marquesos de Tàbora serien del comte de São Vicente. Les armes i l'heràldica, és a dir, els escuts, tota la família de Tàbora, van ser el que es diu picades. És a dir, tot el que estava a les parets o als quadres, coses, eren ratllades o destruïdes perquè no apareguessin. Els palaus dels Tàbora van ser arrasats, especialment el del duc de Beiro, el sòl del qual el palau, els jardins i totes, van ser salats, és a dir, van tirar sal. Van tirar sal perquè no creixés res en allà. I es va prohibir...
3: És una petita venjança no gaire planificada.
0: No gaire planificada, no. Diguem-ne que no els hi queia massa bé.
3: No.
0: I es va prohibir fins i tot esmentar o citar el nom de Tàbora en molts contextes.
2: Sí, però si ja havia debilitat l'aristocràcia per emprendre les seves reformes, ara calia acabar amb un altre poder, l'Església. Sobretot els jesuïtes, que eren els que parlaven a l'orella de tots els reis d'Europa en aquella època. Els va acusar també de participar al complot. No tenien res a veure al complot. De fet... les teories més necessàries és que aquest atac eren uns bandolers, com que eren demanda incògnit i no sabien ni que era el rei. Saps què vull dir? Que a sobre no era ni un intent de tal. També s'ha de dir que els jesuïtes es van buscar la seva enemistat. Després del terratrèmol, es va intentar millorar la construcció de les cases davant dels terratrèmols, com deia el Santi, i es va establir una mena de protocol per si passava una altra vegada, que ha de fer la gent, perquè no morís tanta gent, no? Però els jesuïtes, sobretot un, no feien res més que dir que el terratrèmol havia estat un càstig diví i que no sabia de res això que deia el nostre amic Sebastià. Sobretot un, Gabriel Malagrida, que va escriure el llibre Judici a la veritable causa del terratrèmol. I això al nostre Sebastià no li va agradar.
0: No, i com Sebastià...
3: Quan no li agradava una cosa, cuidao.
0: Però és que ell sempre tenia l'excusa de... Però vosaltres vau intentar carregar-se a José.
3: Sí, sí.
0: I a José no se le toca.
2: Era caranca.
0: És un odinoi, que diria... José és un odinoi. I aleshores, amb l'excusa d'intent d'assassinat, encara que no els podia jutjar, els empresonava. I a la resta dels jesuïtes del país els va expulsar. A tots, en part perquè els jesuïtes tenien companyies... També aquí hi havia un rerefons, eh? Tenien companyies comercials al Brasil i quan Portugal va començar a obrir les seves, van començar les hòsties. Així que Portugal va dir, vosaltres, jesuïtes, teniu companyies comercials al Brasil, nosaltres estem al Brasil, a la puta calle, jesuïtes.
3: Ja ens ho quedem nosaltres.
2: Sí, sí, ara que parlem del Brasil, parlem d'esclavatge, no? Parlem d'esclavitud. Ha passat a la història ell com un evolucionista.
3: El Pombal.
2: El Pombal, sí. Perquè la veritat és que el 1761, durant el regnat de José, Pombal va decretar la prohibició d'importar esclaus negres al territori de Portugal continental.
0: Negres,
2: i a la Índia portuguesa. Bé... Bé.
3: Això està ben principi.
2: Molt bé.
0: Algun acent o sud-americà.
2: Bé. Qualsevol esclau africà que arribés a Portugal sol, vull dir, seria considerat lliure automàticament.
3: Està bé.
2: Bé.
0: Bé, no, molt bé, molt bé.
2: Va prohibir l'esclavització dels indígenes a Brasil, especialment al nord i al nord-est. Bé. Molt bé, molt bé.
0: Però, al mateix temps que prohibia l'esclavatge a Portugal, què va fer? Va impulsar fortament el comerç d'esclaus africans cap al Brasil. Són niños africanos que venen al Madrid gratis. Va crear dues grans companyies monopolistes amb el seu suport directe. La Companyia General do Grau Pará i Maranhão i la Companyia General de Pernambuco, Paraíba, que és d'on va sortir. Si no hagués creat aquestes companyies, Rivaldo no hagués vingut al Barça, el pernambucano. Vale. Aquestes companyies tenen com una de les seves activitats principals, òbviament, el tràfic d'esclaus, que en aquella època no els anomenaven esclaus, els anomenaven peces.
3: Ah, ja. Com productes.
0: Productes, sí, sí. Entre 1757 i 1777 es van importar més de 25.000 esclaus només a Grau Pará i a Maranhão. Pombal no va combatre l'esclavatge com a sistema. El que va fer va ser reorganitzar-lo perquè fos més eficient i beneficiós per la seva metròpoli.
2: Sí, hem de dir que tot això, aquesta informació d'aquest tal, li hem d'agrair a l'agència Kerrigan, que ens va enviar un llibre que es diu Les Mujeres del Marquès de Pombal, escrit per a Maria Pilar Queralt del Hierro. Però bueno, en morir el rei, la seva filla, no la filla de Pombal, la filla del rei, Maria I, va obligar que mai s'acostés a menys de 20 milles. Imagina't com l'estimava. Va dir, no vull aquest senyor a menys de 20 milles de mi. Pombal té carrers, places, un barri, estàtues, una estació de metro, no té aeroport, però té una estació de metro. Va ser un reformista, és veritat, però també un tio al que li agradava esquarterar una mica, crema viu a la gent, decapitar els seus enemics, una bona persona. Ah, i per cert, va prohibir...
0: I estava contra els bars.
2: I que estava contra el... I va prohibir, i això és important, l'ús de les llengües indígenes i cap mena de llengua criolla al Brasil. Un angelet.
3: I un símbol, perquè si passeu per Lisboa, efectivament veureu la plaça Marquès de Pombal i fins i tot podeu comprar-li un vi. Un senyor que estava contra les tavernes.
0: Increïble. Sembla... Quina contradicció.
3: Quina estafa. Malcom Otero, Santi Jiménez, apa. Adéu-siau.
0: Adéu.
3: Xoxe, xoxe. Xoxe.
0: Special, una dinoi. Bien entendu.
4: Dia lliure amb Xavi Bundó.
5: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
6: Què fas?
7: Segueix el mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa. Begudes...
6: Què és això?
7: És el mantra clau de l'estiu.
8: Aquest estiu, viatge amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
9: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
10: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
9: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
11: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
12: Havia passat massa temps.
13: Mai, és massa temps.
11: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Munné protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.
14: Al cap de setmana, quan passen coses...
15: Jo estic de bon humor des de fa dues setmanes.
3: Sí. Des de que vas a rentar la roba...
15: Des de que vaig a la bugaderia del barri, sóc una persona diferent.
16: És que això ho hem d'aguantar cada dia,
3: sí, sí, ja
16: cada
17: que dia. És que ens envia àudios, fotos de la rentadora, vídeos...
16: Es fa selfies amb la rentadora.
17: Vídeos on surt cantant amb la rentadora, cantant-li a la rentadora a Michael Jackson.
15: Quan tanco els ulls, quan tanco els ulls al llit, veig la rentadora donant voltes...
3: Això...
17: Escolta,
3: una rentadora, això,
17: no és broma, que ens explica, diu, he anat aquest matí a la Wash, hi havia dos senyors àrabs i els he explicat que la, no sé què.
15: Si és que em dedico a fer tutorials a la bugaderia, sí, sí.
16: Viu allà.
14: Via lliure, amb Xavi Bundó.
18: 6 minuts.
3: Mira la rentadora. 6 minuts i 2:15.
17: Segueix la turra.
16: Amb la bugaderia, segueix.
3: Hi ha gent a casa que
16: no,
3: fa temps que ha decidit.
16: Ja.
3: No, que està trucant a emergències perquè vinguin gent aquí a recollir persones que necessiten un tractament.
16: Assistència. Sí.
17: Jo només vull recordar que Broc creu que les rentadores valen 1.000 pavos.
3: Sí.
16: Sí.
17: Tu imagina't la quantitat d'estafes que li deuen fer.
16: I que el detergent està al preu del petroli.
17: La quantitat d'estafes que li deuen fer.
3: Que diu va, que li surt a compte, no?
16: Sí.
17: Que va al supermercat pakistanès a comprar un març, sí, saps sí. què vull dir? I li cobren 8 euros.
15: És que la rentadora de casa, no sé què li passa a la meva rentadora. La meva mare em diu que miri, el filtre, que miri el filtre, però jo no sé ni per on començar.
16: Tu sí que t'has de mirar el filtre.
17: La pobra mare de l'Òscar Broc, dient-li mira el filtre per treure's el de sobre.
3: Que és potser com quan els informàtics diuen allò de fer un reset.
16: Sí,
3: sí, sí.
16: Has provat a reiniciar el mòdem.
17: Ara explicarem un secret, i és que...
3: Mira com hi va. Aquesta és la del Broc,
15: eh? Oh, això és centrifugat, eh? Això és centrifugat. I et diré de quina bugaderia és. Carrer Casp.
3: No, home, no.
16: Però escolta'm.
15: No, perquè la serra conèixer és com el vi. Això és com el vi.
17: Tu escolta, això...
15: Anyada del 49.
16: El sommelier de les bugaderies.
15: A veure, aquesta és del carrer Llúria. Sí, és la de Llúria.
3: Prou ja, m'atabalen.
17: Fa un àudio de xamoun, etc. I es dona compte que en lloc d'enviar-lo a algú dependent, l'hi ha enviat a la seva mare. I la seva mare li contesta, fill meu, no entenc res.
15: Bé, escolta, i molt bé, tot. de veritat. Sí. Jo... Posa una bugaderia de barri a la teva vida. I aquí ho deixo. Ja no vull seguir amb aquest tema, perquè sembla que és una sèrie, no? Cada dissabte,
16: sí,
15: un nou episodi. No, es
16: nota,
15: saps,
16: pel xat, no, que no vols continuar amb aquest
17: saps
16: tema.
17: El que és, saps el que es nota? El que es nota? Que no estàs bé.
15: Però tu saps el que és ajudar la gent que no sap com funciona la mecànica de la bugaderia, explicar-los i convertir-te en el puto amo de la bugaderia. Ets algú.
16: És el samarità de les bugaderies.
3: És l'únic lloc que és algú.
16: Els 10 manaments de la bugaderia.
17: I tens el broc pack, que apretes un botó i ve broc d'on sigui, en taxi, a donar-te les instruccions.
16: Si dius tres cops broc davant d'una rentadora...
3: Se suposa, de veritat, se suposa que això és una secció de cinema i de sèries.
15: Ja, insistiu amb el tema bugaderies, doncs...
3: No, jo insisteixo un lloc. Podem fer una pausa i de seguida...
15: Podem fer...
16: Marxem.
3: Un reactivat, un reactiveu.
17: Aquesta setmana hi ha alguna cosa molt dura.
3: Bueno, ja t'ho pues dic, no l'expliqueu.
17: No, l'explicarem.
3: Un moment.
12: RAC 1. Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran, regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
13: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
19: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
13: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
19: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
20: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
21: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
22: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
23: RAC 1. Aquest dissabte a Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. A les 3, la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Quim Salvador. Viurem la final de la Cup a Wembley, Manchester City i Chelsea. Serem el Calafell Reus del play-off de la Lliga Masculina d'Hockey Patins, la Champions Femenina de Waterpolo, l'última jornada de la Lliga Regular de Futbol Sala i a les 9, des de l'Estadi Gran Canària, final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid. A més, la penúltima jornada a Primera Federació, Nàstic Europa i Sabadell-Antequera i el nou Congost, Baxi Manresa-Saragossa. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
24: RAC1. Tots som un milió.
25: RAC1. A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
17: I els ovnis.
3: 12:45, va.
26: Patates Sant Tomàs ara us ofereix aquest espai.
17: Un dissabte més, les mans buides.
3: Bueno,
17: no hi ha patates.
3: El broc les veu, perquè li arriben allà amb els objectes voladors no identificats, o si no, per la rentadora. Ella va a la rentadora i està ple de patates Sant Tomàs. Blai Morell, bon dia.
17: Bon dia, Xavi.
3: Òscar Broc, bon dia.
15: Bon dia.
3: Noemí Escribano, bon dia.
16: Bon dia.
3: Toni García, bon dia.
17: Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia, bon dia.
17: Escolta, ja tola, Morell.
3: Què ha passat?
17: L'estret d'Hormuz no ha obert i per això no hi ha patates?
16: No, està tancat.
15: Quantes patates hi ha acumulades?
3: No ho sé.
17: Per què deu haver-hi? O te les menges tu o l'Eva Jou?
3: No, jo no me les menjo, ja t'asseguro que jo que no. Eva Jou.
15: Pues serà l'Eva Jou.
3: Mira quina...
17: Jo recordo que abans que arribava...
16: Està mastegant,
3: La gent més insospitada, normalment...
17: Per això et dic, l'Eva Jou...
3: És així. Ah. És així.
17: L'Eva Jou, estic segur que és ella.
3: Bueno, escolta, abans que repassem l'estrena, sàpigueu que durant una setmana podeu veure al cine Top Gun.
17: Va!
3: Oh!
15: Take my breath away.
16: Aquesta pel·li...
3: 40 anys de la seva estrena.
15: A Catalunya...
3: Però aquesta, hi ha gaires còpies així en el cine?
0: Sí, sí, sí, sí, ja es pot veure. Tant aquesta com la continuació, Top Gun Maverick.
16: A mi em fa molt riure aquesta pel·li, no...
3: Et fa riure?
16: Sí, no li veig aquesta... La mitologia que hi ha darrere aquesta pel·li jo no se la sé veure, veus?
15: Ah, va. Tarantino li veia... També tenia una versió...
3: Calla, Toni, per favor. També ha tornat al cine, és la primera part del Senyor dels Anells.
16: Ara sí.
3: Això molt bé.
17: Aquí, aquí.
3: El Castell al Cel de Miyazaki, tots ells amb 40 anys.
0: Com és una setmana que no hi ha grans, supergrans estrenes, anem a rastrenar unes quantes coses.
17: Ara t'anava a dir, també hi ha una mica de desesperació aquí, eh?
0: Clar, diu, anem a rastrenar coses.
3: Per cert, una cosa, parlant ja de cara al futur.
16: Aviam.
3: Porta dies ja el debat aquest, però ha començat ja oficialment el càsting per trobar el nou James Bond. La BBC ha publicat el llistat dels candidats més ferms per ser 007 i són els següents.
16: Aviam, sí.
3: Callum Turner.
17: És
3: que ara jo no sabré qui són. Callum Turner, no sé qui és. Jacob Elordi. Jacob Elordi. Aquest porta dies que sona per ser James Bond.
17: Jacob Elordi, si ho fa com a eufòria...
3: Harris Dickinson.
15: Harris Dickinson.
3: Henry Cavill.
16: Sí, a mi també m'agrada molt,
15: Molt.
3: Henry Cavill.
17: Sí.
3: Aaron Taylor Johnson i Tio James.
17: Falten noms aquí.
15: Jo aposto per Harris Dickinson, mira el que et dic. La meva porra és aquesta.
16: A mi m'agradaria aquest, No em desagradaria gens.
17: Jo crec que agafaran algú que tingui molt pocs precedents en el sentit cinematogràfic i televisiu. Algú que sigui bastant
3: nou. Que sigui desconegut.
17: Sí, jo crec que aquesta és l'aposta.
16: Doncs podem tatxar el Jacob Elordi ara mateix.
17: Jacob Elordi
0: i Henry Cavill.
17: Segur que després algú treu aquesta gravació, però estic completament segur que no serà Jacob Elordi.
15: És que, a més, ell com a actor no sé si voldria fer-ho ara, fer de James Bond.
17: A part que ell és un actor terrible.
16: No em sembla un actor terrible, Jacob Elordi.
17: Estava bé a Frankenstein perquè feia...
16: No. Estàs parlant per què? Per eufòria, que estan malament tots, gairebé. No, home, no. Va, un paper horrible.
3: Jacob Elordi, no sé si dona el paper, però perquè és massa guapo, diria. Un canònic. No, el James Bond normalment té un palet... Bueno, no, clar, hem tingut de tot.
16: Hi ha de tot.
17: Jacob Elordi té aquelles mans que són com una espècie de piano.
3: Molt alt, molt alt.
16: Jo crec que té aquesta aura una miqueta més de perillós, d'home perillós, que podria ser una miqueta en la línia...
17: Podria ser un dolent.
0: I quan fas...
17: Seria un gran dolent.
0: Un personatge com aquest t'has de lligar una nissaga durant molts anys.
3: Bueno, aquest és un altre tema.
17: Sí, recordem que el dolent era el xaval aquest de... O sigui, el dolent de l'última pel·lícula de James Bond era aquest de James...
16: Com es deia
0: aquest? Rami Malek.
16: Rami Malek,
17: que és probablement el pitjor villà de tota la història de James Bond. Així que qualsevol... Si el proper villà fossis tu, Mundo, estaria molt bé.
16: Pues és una llàstima perquè era excel·lent que aquesta última pel·lícula de James Bond.
15: També una cosa, signar per la franquícia de James Bond significa vida solucionada. Pregunta-li al Daniel Craig, que és a dir, que
17: no.
15: I milionari gràcies a això.
17: Vida solucionada si la pel·lícula et funciona.
16: Clar, si no...
17: Perquè tu... No.
0: Pots acabar com Timothy Dalton.
17: Tu signes un... No, perquè tu...
15: No faran un xurro.
17: Jo t'ho explico, però tu tranquil. Tu saps de rentadores, jo, d'això.
15: No la faran en quatre pals.
17: Tu agafes i firmes per tres pel·lícules normalment, però tot queda donat a la taquilla de la primera. És a dir, si la primera arriba a un bonus de 500 milions, tu t'assegures que faràs la segona. Si la primera no et funciona, ja et dic jo que la segona i la tercera no les fas. I això ha passat diverses vegades.
16: Amb el Daniel Craig també hi havia molts dubtes que no funcionaria i al final va ser un James Bond increïble.
15: Però fa molt criticada.
0: Però fa una primera pel·li, que és Casino Royale.
16: Que era meravellosa, clar.
17: És que la primera és increïble.
16: La primera és bona.
17: Quantum of Solace i Spectre, que són una porqueria les dues.
3: I Henry Cavill, que era el Superman.
16: A mi m'agrada Henry Cavill, però jo el veig massa... No sé.
3: Armari.
17: En Mission Impossible, que jo crec que ja va fer el cupo de superheroi.
0: Jo crec que potser... Em sembla que és el més veterà de tots ells. Jo no el veig. Jo veig algú una mica més jove.
15: Jo és que veig a Superman sempre que el veig.
16: No és per això, però el veig... Potser m'agraden més personatges una mica més complexes, i a mi em sembla que ell és com una miqueta més...
15: És una roca.
0: D'una peça.
16: Sí.
15: Del múscul.
17: En tot cas, la prova irrefutable de lo difícil que és substituir el que probablement ha estat el James Bond més gran de la història moderna del cinema, perquè és veritat que el mític és el Sean Connery, però després d'ell doncs hi ha hagut uns quants, el Timothy Dalton, el Roger Moore, el George Lazenby, etc. Però, hòstia, el Daniel Craig, jo crec que ha personificat...
16: Va ser meravellós.
17: El James Bond, el miraves i deies, aquest tio és James Bond.
16: Sí.
17: Amb la qual el proper té una càrrega addicional molt important. Proposem des d'aquí, escolta'm, tal com has enviat Chiquili 4 a Eurovision...
3: No, home, no.
17: Per què no fem una campanya perquè Blai Morell sigui el proper James Bond?
3: Ostres,
16: tu.
3: No comparis amb Chiquili 4.
15: James Blai.
3: Per favor. James Bond.
17: James Blay, m'agrada.
3: Una pel·lícula es diu Jugada Mestra.
1: Okay. Ai, ai, ai. Gun to your head. What would you even do with
17: que si no m'equivoco, en anglès el títol era How to make a killing.
3: Sí, sí.
17: Crec que era.
3: Com matar algú,
17: aquí l'han titulat Jugada Mestra. Mestra. Gràcies, gràcies. persona que t'havies begut 3 litres de Baturrico.
3: T'he sentit per això, el de Jugada Mestra. I
16: bueno,
3: de...
16: no.
15: És que
16: no.
15: Jugada Mestra ho pots aplicar a tantes pel·lícules i queda bé.
16: Molt més genèric.
15: Sí, va. Podria ser una pel·li d'escacs.
17: A mi m'ha agradat com matar a alguien, era molt millor.
3: Algú li ha agradat la pel·lícula?
17: A mi m'ha agradat.
15: Sí, és entretinguda.
3: Explica-me-la, Toni.
17: M'ho he passat bé. Doncs és un senyor que bàsicament està...
16: És el, vuitè?
17: No diria sí. El vuitè a la línia de successió d'un ric, molt ric. Llavors el tio se li acudeix un pla per eliminar tots els que hi ha per sobre d'ell, no? En aquesta línia successòria per emportar-se la pasta.
3: Està bé, això.
17: D'acord? Glenn Powell, la veritat és que és un tio que té un carisma, jo diria, gran.
16: Sí.
17: Gran,
16: sí.
17: Amb el qual ell defensa molt bé el paper. La pel·li no és cap meravella, però, hòstia, jo em vaig entretindre molt. Jo ho vaig passar bé. Després surt la Margaret Coyle fent un paper molt estrany de fent fatal, molt paròdica també, però jo m'ho vaig passar bé, crec que més els crims estan ben resolts, no? I a més té aquest toc de comèdia negra, que a vegades hi funciona i a vegades no, però crec que en general la pel·lícula toca de peus a terra i funciona.
16: Jo crec que aquest actor es troba molt còmode en aquest tipus de papers, sí, sí. Perquè també a la de Hitman estava perfecta, aquesta pel·li, o sigui, Hitman em sembla molt superior a aquesta.
17: Sí.
16: Aquesta m'agrada, però trobo que al final es fa una mica repetitiu. Bueno,
0: és molt superior perquè té un
16: sí, director bueno, darrere. Sí, quan estava Linklater darrere.
3: És que n'en té 6 per matar?
16: 7 persones.
17: Més que
16: tampoc, no, la clau no són els crims
3: si fossin 2
16: si,
3: o 3, mira.
15: Però alguns se'ls van tirar ràpid, eh?
16: Sí, vull és dir, que és, no és això, el crim en si,
3: algun
16: no...
3: va de 2 en 2?
15: No, però no. Gairebé. Hi ha un parell d'assassinats que van molt seguits i que notes que el guionista havia de fotre
16: una mica.
17: A veure, comença a ser molt original, no? Canviant fórmules mèdiques, coses de revelats, un tio que revela... Clar, perquè cada personatge que s'ha de carregar representa que ell ha d'entrar en el cercle d'aquell personatge. Llavors, a mi em sembla que la part més interessant és com ell s'introdueix en el cercle de cada personatge. Un és un artista, l'altre és no sé què, l'altre és un ricachón que viu no sé què, l'altre és un playboy, l'altre és el don... Llavors, el tio ha d'entrar en això i, clar...
0: Un predicador.
17: El comença a investigar l'FBI, perquè és molt raro que la vagin pel mentó.
16: A mi m'hagués agradat que haguessin allargat més aquesta part d'infiltrar-se...
17: Clar, aquesta part és la part més perdida.
16: La part de la parella i tot això em sembla fora, més...
17: Fora.
15: La pel·li es nota molt que la primera mai funciona i que la segona la pel·li es cau i estrepitosament, crec jo. Parlàveu de comèdia negra, jo crec que és comèdia gris, en el sentit de que no arriba... O sigui, et quedes amb la sensació que amb el material, els personatges, els actors, això podia haver estat molt més verinós, molt més negre, amb molta més mala llet, i hauria estat una pel·li molt més gaudible que no el que és, no? Que és una pel·li d'assassinats simpàtica, i aquí es queda, no?
0: Doncs segurament aquesta història l'haguessin agafat els germans Coyne, però no d'ara, eh?
16: Sí, els
0: de fa uns anys, la cosa hauria estat...
17: No, els germans Coyne per separat. S'ha descobert algú terrible.
16: Que
17: és que els germans Coen per separat són terribles. Junts són bons, o sigui, els germans Coes. Sí. Junts són com els Javis per separat.
16: Ostres, tu.
15: Hòstia, ara truquen.
3: Laia, tu, finalment...
0: No, a mi és una pel·li que m'ha entretingut, sí que és cert, estic amb el bro, que podria ser millor, ara, la pel·li. I a més, recordem que està basada en una novel·la que ja van fer una versió anterior que es deia 8 sentències de muerte amb l'Alec Guinness, que interpretava els 8 papers de les 8 persones que havien de matar.
17: Que era collonut.
0: Que estava molt i molt bé i que segurament podeu recuperar alguna plataforma.
16: És clau que t'agradi el Glenn Powell, que és un actor que té molt carisma, és el que deia el Toni. A mi m'agrada molt veure les pel·lis d'aquest tio perquè és com veure Hollywood, el Hollywood d'abans quan hi havia personatges com el Tom Cruise i tots aquests.
15: Però una altra pel·li amb milionaris extravagants, gent rica...
17: He parlat de la Femme Fatale i crec que és un personatge que és el que sobra de la pel·li també.
16: No porta gaire.
17: No porta absolutament res. Surt allà... No.
0: La
17: Quali,
0: la mare de Quali, que és la filla de l'Andy Mandow.
3: Val, la pel·lícula recomanable per vosaltres es diu Jugada Maestra, la podeu veure als cinemes aquest cap de setmana. Anem amb la segona. És la d'Alberto Romero i la Judith Martín, molt esperada, Pizza Movies.
2: Bueno, ya está. Es que ya está.
4: Que no tengo que darle más vueltas.
3: Home, l'heu sentit a parlar molt, entre altres coses, perquè es va presentar a Donosti, em sembla.
0: No, es va presentar al Festival de Màlaga.
16: A Màlaga.
0: El BCN Film Fest i el DA, el sí. Festival de Cinema d'Autor sí. de Barcelona.
3: Però és sí, aquest cap de setmana que s'estrena.
16: Sí.
17: Val. Home, toques, és Too Close to Home, que diuen els americans.
3: Què vol dir Too Close to Home?
17: Doncs que la protagonista, la Judit,
3: sí.
17: És crítica de cinema.
16: Sí.
3: Ah, sí?
16: Sí, sí, sí, fa paper de crítica de cinema.
17: I clar, aquí a tots ens ha tocat una mica la patata.
3: Ah.
17: Sí. Crítica de cinema...
3: Us ha buscat la cara una mica.
16: Precarietat.
17: No, sí. Situació precària.
3: Exacte.
17: Persona que cobra molt menys ara que fa 10 anys. Que tots aquí ens podem sentir, aquí, en aquest lloc, aquí amb el Xavier Mundó, ens podem sentir tocats per aquesta afirmació. Tots sabem com això...
15: S'ha de dir que la Desiree de Fez és una de les guionistes d'aquesta pel·lícula, sí. És crítica de cinema, per tant, parla en coneixement de causa, no? De com està aquest mundillo.
3: Sí, però, perdona, actors. La història és que ella és crítica de cine sí, i ell... Sí.
15: Ell
0: treballa
15: com
0: una publicitat, agència. Sí,
15: una publicitat. És un treball que tampoc queda gaire definit.
3: Ell es troben i s'estimen.
17: Ell feia una altra cosa.
15: Són parella. No,
0: són parella.
3: Ah, ja ho són.
15: Són una parella que ja porta temps i que ja ha assumit les rutines d'una parella que porta temps, com molt bé reflecteix la pel·lícula, i ella de sobte té una crisi, s'adona que la crítica cultural, la crítica de cinema no li dona diners i que està ofegada i decideix fer una pizzeria temàtica. Les pizzas són pel·lícules, és a dir, les decoren com si fossin el pòster de la pel·li o l'escena més coneguda de la pel·lícula. És una pel·li dirigida pel Carlo Padial. Si tu no coneixes l'univers del Carlo Padial, segurament la pel·li...
3: Et
15: resultarà desconcertant. Perquè no segueix, diguem, els camins tradicionals de la comèdia, no? Mm. Tot i que és una de les seves pel·lis més...
0: Jo diria que la més
17: sí, és la més. És una comèdia sí. normal i correcta.
15: Però igualment, la forma d'exposar els diàlegs, la forma de desenvolupar-se, de vegades sembla gairebé improvisat, no dic que ho sigui, però tens la sensació que estan improvisant en moltes escenes, i jo crec que molts dels personatges que apareixen són personatges de l'univers del Carlo Padial, i jo crec que si no estàs molt ficat en això, potser sí que de primeres et resulta una mica desconcertant. Sí que és cert després que és una comèdia que en cap moment busca volar-te el cap, en cap moment busca dobles lectures, en cap moment busca fer girs que et desmuntin. No. Al contrari, és una història que va fluint.
16: És una comèdia
15: fluint,
16: molt amable.
17: Alguna doble lectura sí que té.
15: Jo crec que de fet aquesta pel·li està feta precisament per anar a la contra una mica d'aquestes comèdies que intenten oferir-te moltes capes i moltes lectures i que aquí es queda, diguem, en un terreny pla que és el que vol, no?
3: I surt el nano de Stranger Things, no?
15: Surt el nano de Stranger Things.
3: No? Pel que veig. Ah, no, calla.
15: Acabes d'agafar amb...
17: Surt un nano.
3: Oh, perdona.
17: Surt un nano.
0: Sí, aquell és un altre. És una altra que es diu... Pizza Movie.
16: Clar, sí.
0: Que
16: sí, confós,
0: que no està en Disney Plus.
16: Sí.
3: Però això és ara,
0: que
3: també.
0: Es va estar anar fa unes setmanes.
16: Sí, movies.
0: No us equivoqueu com m'he equivocat ara.
16: Sí, jo ho vaig pensar,
3: Què fot el tio de...
17: Stranger Things.
0: Amb el Carlo Padial, amb Alberto. Dic, quin fitxatge, no?
17: Alberto
16: quan vaig veure la pel·li aquí, vaig pensar... Jo
0: aquesta
16: Pizza Movie...
0: La vaig treure els 10 minuts,
15: És que a més surt molta gent convidada, estava repassant a veure si sortia el nen de Stranger Things, que li falten les dents, que no recordo que la pel·lícula aparegui.
16: Jo també m'he quedat pensant sortia.
17: Jo estava pensant que confonia el nen de Stranger Things amb el nan de la pel·lícula. La pel·lícula surt un nan, que està confonent el nan de Stranger Things amb el nen de la pel·lícula.
15: A mi la pel·lícula m'agrada sobretot la segona part de la pel·li, que és quan apareix el judici i que és quan apareix el Miguel Noguera.
16: No facis spoilers.
15: Bueno, a veure, el judici s'explica a totes les això.
3: Compreu?
15: Sí, jo la compro, sí.
0: Sí, Blai. Sí, jo la compro. Jo,
17: sí.
0: Tres estrelles i mitja.
3: Tres estrelles i mitja, carai.
0: Sí.
3: Molt bé.
0: A més, una pel·li que en alguns moments fins i tot em recorda la pel·li aquella del Michel Gondry, com es deia, Rebobine, por favor.
16: Sí,
15: té un aire.
0: Amb aquella manera de voler jugar amb el cinema, allò, la cultura popular. I a més, jo crec que la parella d'Alberto i la Judit funciona molt bé.
16: Ells estan molt bé.
0: Tenen molt bona química.
15: Jo crec que moltes parelles que porten molt de temps juntes segurament es senten identificades en les dinàmiques que mostren a la peli. No? I escolta, i el retrat que fa de la crítica cultural aquí en aquest país... Va. El clava. És a dir, som uns desgraciats.
3: Ara que heu apuntat la parella de la Judit i Alberto, m'encanta aquest reconeixement públic que està rebent la Judit des de fa molt de temps, perquè és un talent tan descomunal, en general, que a sobre triomfarà fent una pel·lícula de cinema... Ja és...
0: I com a protagonista.
3: Sí.
15: Alberto també està molt
17: bé. Jo només diré una cosa dolenta de la peli i és que tu veus, veient la peli, que allà hi ha una altra peli, que és una peli molt punky, molt punky, i molt... que va molt estripar i que és... una pel·lícula que m'ha agradat molt veure, perquè a l'explicar aquesta...
16: Més mala llet.
17: No? Exactament. Mm. Això que ens passa, no?, a la gent que ens dediquem a això, que cada vegada tot va de baixada, bondó, saps què vull dir? cada any, saps que rebràs un mail, mira-la... he pensat que potser pel que feu, doncs mira, el que us dono potser seria massa i posaré una mica menys, etcètera, etcètera. Això estaria molt bé veure-ho, si m'hagués anat a veure la pel·lícula, anar més per aquí i ser més punky. Però sí, la compro.
3: La compres. Pizza Movies, la podeu veure al cinema, pel·lícula del Carlo Padial, amb Alberto Romero i amb la
0: Judit Martín.
3: I amb la Judit Martín. Demà Alberto el tindrem perquè
17: va al programa. Mita.
3: Com sempre, un gust.
15: El millor, eh?
3: I de la comèdia, el terror, amb la pel·lícula Hocum.
2: Fato.
17: Què dices? Fato. Fato.
15: Fato. ¿Quién es Fato? Que te doy.
2: Fato.
3: Però per què parlen així?
15: Payaso.
3: Qui és aquest senyor?
16: Això que no és...
15: Okay. No és la sola pel·li.
16: Jo no l'he vist, però dubto que la pel·li sigui així, la veritat.
3: No, o sigui... no.
15: Qui és Fato?
3: No
15: sé,
17: sí. Això és un senyor que té... Això és Hocum.
3: Sí.
17: I és un senyor que té
0: fa
17: una
0: pèrdua... Fa com uns conjurs, però bueno, és igual.
17: És igual. És igual.
3: Va,
17: és igual,
3: explica una vegada que la gent no entén res, va.
17: Explica-t'ho, Lai, perquè em prongo molt nerviós.
0: És la història d'un novel·lista que se'n va a un hotel a Irlanda... Que és
17: senyor Fato.
0: On el seu pare, els seus pares van passar la lluna de mel
17: Fato.
0: I allà se'n va cap allà no només per dipositar la senda dels seus pares, sinó que a més ell és escriptor i està escrivint una novel·la molt important per ell i llavors se'n va allà per d'alguna manera està més tranquil i poder escriure. El que passa que allà doncs, d'escriure em sembla que no escriurà gaire perquè bueno, hi ha una història paral·lela dins de l'hotel amb morts, assassinats, una bruixa que hi ha per allà.
17: A veure, estàs fent spoilers.
0: No, ja està.
17: Per el que has dit no surt a cap lloc.
16: Ai, ai, ai.
17: Això, l'últim bueno. Que has dit no surt a cap lloc, Blai, bueno. Tio.
16: Home. Ai, ai, ai. Els...
0: Per mi és una
17: de
0: bona...
17: És no m'estranya una... que el Bundog te té com a tracte.
3: Però...
0: És una bona pel·li de terror que té dos elements, per mi, guanyadors, que és el protagonista, que és la de Mescott.
3: Sí, i també perquè, perquè surt el nen d'Estranger Things.
15: Oh, no, una altra vegada.
0: No, jo no recordo.
15: Prou ja amb el nen sense dents. Ja.
0: No.
15: Prou,
17: hi ha un cameo, ja, hi ha un cameo de Berto Romero de Censurito.
15: Ara veu el nen a tot arreu, el Xavi, tu.
0: I a més té un guió molt ben construït. Ara, per mi la pel·li té una pega i per mi li juga molt a la contra, que són, té molts ensurts d'aquests... Que,
16: fàcils, hòstia, no?
0: Molt fàcils, per mi. Per
17: no, estic, no estic d'acord. No, no estic gens d'acord amb l'aigua.
0: És una bona pel·li de terror, per mi. Sí.
3: 3 i mitja l'he
17: escoltat. Correcte.
0: Sí.
17: Jo les pel·lis de terror les puntuo depenent de la por que em fan.
3: D'acord.
17: Que crec que la base d'una pel·li de por és que et faci por. A mi aquesta pel·li m'ha fet molta por.
16: Ui.
17: I per tant li poso 4 estrelles i mitja.
16: Ostres, tu.
0: Ostres,
17: ui, em sembla que el protagonista està esplèndid, però a més em sembla que és una pel·li que combina una cosa molt difícil, que és... La pel·li atmosfèrica, de terror, amb la pel·li que et foten surts. A mi això m'agrada, perquè és molt difícil de combinar. La meva pel·li favorita de terror és La Profecia, que és una pel·li dels anys 60, de Richard Donner, que és tot atmosfera. És veritat que hi ha 3 morts truculentes, però és atmosfera. I aquella atmosfera et fa sentir que Satanàs està a casa teva.
2: Sí, Fatum, Fatum.
17: I Hocum, jo estava al cine i pensava, hòstia, aquesta pel·li m'està fent molta por, però por que em tenia fred, m'entens o no? No, no.
15: Estàs malalt.
17: No, no.
16: Aquesta sensació de fred quan notes tenies... quan veus una pel·li bona de terror.
17: Por,
16: sí.
17: Por que haver-hi un ensurt que em va sortir una llàgrima de l'ull.
15: Estàs bé, Toni? Estàs bé o no?
17: Que per mi, que per mi és la senyal màxima de que algú m'ha fet molta por, com surt una llàgrima
16: de l'ull. El llagrimòmetre.
17: Com quan el Bundón puja el sou, que em cau una llàgrima de l'ull. Que ja fa 10 anys que no em cau una llàgrima de l'ull.
16: Passem a la següent.
15: Necessites teràpia.
3: A mi em cauen les llàgrimes bastant sovint.
15: De dolor.
3: D'insuportabilitat.
17: La pel·li. Si t'agrada les pel·lis de terror, és una pel·li que veu molt d'una pel·li de que es diu 1408, que era una adaptació d'un relat curt de Stephen King. És veritat que té això, té coses del Resplendor, òbviament, perquè el seu hotel, que qualsevol pel·lícula que passi en un hotel de terror té coses del Resplendor, però em sembla que és una pel·li de terror molt potent.
3: Pel·lícula Hocum, ben recomanada per als fantalleros.
17: Hocum.
3: Va, anem per la següent, l'última de sales, El amigo inesperado.
5: Pierre Chosen,
6: je sais qui vous êtes.
7: Oui, c'est moi.
3: Pel·lícula francesa, comèdia francesa.
16: Però no és de Messi de Tronchot.
0: No és de Tronchot.
3: I és la típica de 250 milions de francesos, ja l'han vist o no?
16: Que és la típica francesa, però tirant cap al costat dolent.
3: Ah!
16: Per mi, eh?
3: Per què? A veure, explica.
16: Perquè, bueno, bàsicament va d'un home que és un imitador de famosos, que fa actuacions i demés, i un home que vol escriure un llibre, que és escriptor, necessita que l'imiti responent al seu telèfon perquè ell tingui temps lliure per escriure la seva novel·la. Llavors, aquest imitador el que fa és ficar-se la vida completament d'aquest senyor per respondre doncs, a la seva filla, a la seva ex, a tots els amics. I clar, doncs
15: és, van... És com si Mundó tingués l'Oriol Cruz al, sí, amb el seu telèfon i Oriol Cruz limités contestant trucades de, del director,
3: mira,
15: directora...
3: No, perdona, no diré una cosa...
17: És que no descarto que això estigui passant, ja.
3: Oriol Cruz o d'altres imitadors que se'ls han contractat per fer feines fent-se passar per d'altres.
15: No fotis. Mm. Ho dius de debò, no? Ostres, pues, aquesta pel·lícula parla d'això, ja em pensava.
16: Doncs...
15: Anar a la colla del guionista.
17: Tu has rebut... Atenció que s'ha preguntat. Tu has rebut algun àudio de Bundó alguna vegada?
15: Sí. Sí. Sí, sí.
17: I has notat alguna cosa estranya?
3: Jocum, deia.
15: Deia Fatum, Fatum, Jocum. Fatum, Fatum, Jocum.
16: Ja està, se li ha anat.
0: El que passa que aquí el personatge es fica massa amb la pell de la persona que ha d'imitar... I llavors, bueno...
16: Però, comença
15: amb els embolics. A mi
17: no molesta la pel·li.
15: A mi la pel·li m'agrada, i us diré perquè... Us diré perquè mira, la pel·li podria jugar amb els equívocs, els malentesos de... Et truca la teva filla i tu fas passar pel seu pare, i aquests malentesos, ah, que divertit i tal. I jo crec que en cap moment cau en aquesta trampa. Al contrari, el que fa és utilitzar aquestes trucades per tirar del drama. Un drama molt contingut, sí, tocant amb la comèdia de vegades, però per veure quins problemes té aquest escriptor amb la seva filla, amb les dones amb les que té relacions, amb el seu pare i com...
17: Sap massa coses.
15: Però a mi m'agrada que la pel·lícula faci això en lloc de caure en la comèdia d'equívocs i malentesos perquè ho tenia en safata de plata.
0: No volen explotar el potencial còmic que podia tenir la història.
15: I això funciona, i també funciona molt bé aquest duet que formen l'imitador i l'escriptor d'èxit, no? Són dues persones completament diferents. Un té com una vibració molt tranquil·la, l'altre és com més neuròtic. Crec que es complementen molt bé i, a part, hòstia, són dos actors collonuts. Per mi em sembla una comèdia molt interessant.
16: A mi m'agrada molt del cinema francès. És aquesta... Sempre exploren molt els personatges, els donen molt espai per desenvolupar-se. No fan personatges mai plans, sempre tenen el seu espai per interrelacionar-se.
15: Sí, els donen els temps.
16: Sí, són pel·lis de personatges que t'expliquen històries diferents i que estan i sempre són interessants. El que passa és que aquí m'ha passat que cau del cantó que no m'ha interessat la història tant o els personatges no m'han dit tant com en altres pel·lis franceses que sí que m'ha agradat més la pel·li. Mm. Però no és una pel·li que m'ha semblat dolenta, ni res en absolut. És una bona pel·li.
0: I és una pel·li que és car de remake. O sigui, és que... remakes
17: està claríssim que
0: d'aquí res, que vamos.
17: Ho farà Ben Stiller amb Kevin Hart d'aquí 3 minuts.
3: El Amigo Inesperado, la podeu veure ara als cinemes. Veig que, en general, us estan agradant les pel·lis, o sigui que us celebro.
15: Fins aquí. No miris el Toni.
3: Un moment, ara tornem.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenia el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
27: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
14: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
28: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
29: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
30: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
31: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
30: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
3: 5 minuts i arribarem a les 12 del matí. Bueno, és un senyor que crida.
17: Si vols, la liquido jo.
15: És un potxca.
3: Va, anem amb les plataformes, perquè voldrem parlar de les pel·lícules documentals, que sembla que us ha agradat força.
17: No fem The Punisher.
3: I farem...
17: La liquido en un minut.
3: Fem The Punisher, va. Disney Plus.
1: Hey, Frank.
3: Frank. Univers Marvel, per tant, retorna al tema dels superherois i tot això.
17: És molt raro perquè el mateix protagonista té dues coses de 50 minuts que no tenen ni solta ni volta a la mateixa plataforma.
15: Ai, sí, i fent un paper bastant semblant.
17: Una d'elles és de Verre, no? On surfent del germà del protagonista.
0: Que era el John Bernal.
17: Que era el
0: que feia el germà de...
16: Sí, de bueno, hi ha Walking Dead i més.
0: Que la setmana passada va estrenar Gary.
17: En dues setmanes ha estrenat dos especials de 50 minuts que no venen a compte de res.
16: Bueno.
17: Un d'ells és de Bear, que és, diguem-ne...
16: A cobrar, no?
17: Una cosa que és una espècie de pròleg a la següent temporada.
16: Sí.
17: I en aquí, un especial que es diu The Punisher Wallace Kill, que és ell, no?, el mateix personatge, que surt de Bear, suposo, amb gana, i es dedica a matar gent. I tota l'estona fa... Això no t'estic... O sigui, no estic exagerant ni una mica.
15: Comença una rentadora.
17: Comença l'episodi. Ell fent... I després de matar algú fa...
15: Hòstia,
17: a veure...
15: Profund el diàleg, eh?
17: Et demano una cosa, John Bertel. Si vols matar, mata. Però, sisplau, no facis sorolls abans ni després. Mata, calla i segueix matant.
3: O sigui
17: I són 20 minuts d'ell molt emprenyat.
0: De turra
17: és
0: tremenda.
17: Ell apretant molt els punys, molt fort, els punys petits. És que m'apassessi. I se li apareixen fantasmes de gent que ha mort, etc. No? Al principi de tot surt una cosa totalment gratuïta, que és una penya matant un gos, que és una cosa que em posa molt nerviós.
16: Ai, no, ja.
17: Em posa molt nerviós, això, sense venir a cuento, que saps que aquella persona, això sí, saps que aquella persona que ha matat el gos acabarà malament, d'acord? Llavors és ell 20 minuts aguantant-se la ràbia a casa, no? Com si tens molt de pipí, però no vols fer pipí, i al cap de 20 minuts s'aixeca a fer pipí, però en lloc de pipí mata mig barri. O sigui, surt al carrer i comença a matar gent, i és això, són 20 minuts de música de...
15: Escolta, explicar que aquest episodi ve com una mena de, és com una mena de preàmbul, perquè el de Punisher apareixerà la nova pel·lícula de Spider-Man.
17: Clar.
15: I The Punisher és un personatge molt polèmic a l'univers Marvel perquè no deixa de ser un senyor que es dedica a executar criminals sense jutjar-los ni res. Clar. És un feixista, bàsicament. És un boig, és un psicòpata. I hi ha molta curiositat per saber com encaixaran aquest personatge tan polèmic i adoptat per molts grups d'extrema dreta americans com a símbol.
17: A veure, en l'univers de Spider-Man. El logo, que és una calavera. No?
15: Sí. La calavera aquesta blanca.
17: Sí. Doncs aquesta calavera és el logo de moltes organitzacions d'ultradreta als Estats Units i a molts altres llocs.
15: Bueno, perquè The Punisher no deixa de ser un executor d'extrema dreta.
3: Al marge de la llei.
0: Sí.
17: Jo espero almenys que Spider-Man no vagi...
3: La peli, si voleu intentar-ho, ja ho teniu allà, Disney Plus, The Punisher, One Last Kill. Va, anem amb els documentals. A Netflix, Marty, Life is Short.
12: I'll tell you something about Marty. Let's say you're going to host a dinner party.
3: És un documental sobre la història de Martin Short.
0: Sí. No? Sobre la seva vida.
16: Sí, la seva vida, inicis, obra, sí. Les desgràcies que ha tingut al llarg de la seva vida.
3: Has dit insuportable, Toni?
16: És que aquí tenim un problema.
3: El Blai li ha posat 4 estrellaques.
16: Sí. A mi m'ha encantat.
0: A mi com a documental m'agrada molt.
16: A mi també m'ha encantat. I també per mi el Martin Short és una de les figures de la meva infància, perquè sortia pel·lis com Merlín i coses així, i la de novata, i a mi m'agradava molt. I veure la seva història i veure el documental està ben fet, perquè no només t'explica la seva trajectòria professional, sinó totes les coses que ha tingut a la seva vida dramàtiques, que han estat unes quantes, des dels seus pares que van morir quan ell era molt jove, fins tot el tema...
15: Bueno, potser ara...
16: Fins fa poc que va morir...
17: Que es pot dir, no?
16: Sí, va morir la seva filla, als 42 anys, que es va suïcidar. La seva dona va morir, també. Llavors, a mi m'ha agradat molt com t'està barrejant els fets de la seva vida, amb aquest ànim d'ell, no?, de somriure i encarar la vida amb un somriure, i no sé, m'ha agradat molt. Crec que està ben fet.
15: Sí, la veritat és que el que més destaca és aquesta actitud de... Tens dues opcions, ell ho explica al documental, sí. O enfonsar-te o celebrar la vida i recordar els que t'han deixat, i és la seva opció i li funciona. És la vida d'un personatge, d'aquests personatges de Hollywood que coneixen a tothom. I els directors més grans, els actors més importants, de fet, gran part del documental són imatges casolanes fetes per ell en càmera, en festes que muntava a casa seva, Spielberg, Tom Hanks, la crem de la crem dels actors i directors de Hollywood de l'època.
16: La Catherine O'Hara surt moltíssim. Catherine O'Hara.
15: M'agrada molt que aquest documental es nodreixi tant d'imatges casolanes d'ella en vídeo, perquè són imatges que desperten una tendresa bestial i perquè t'ensenya gent que són com mites en un àmbit
16: molt terrenal
15: i que veus realment la persona que hi ha dins aquella gent.
3: I a tu t'ha encantat també, Blai.
0: Sí. A més, que es nota la complicitat. El seu director és el Lawrence Kasdan, que és un tio que ha fet un munt de pel·lis. És amic seu,
15: no?
0: És amic seu, és el tio que va escriure Indiana Jones, per exemple, o L'Imperi Contraataca, per dir algunes pel·lícules, i que ha llegit també unes quantes pel·lis. I es veu aquesta complicitat que hi ha entre tots dos, que és molt manifesta. I les imatges d'arxiu que hi ha són extraordinàries. Per mi són 4 estrelles.
3: I al Toni li ha semblat una turra.
17: No, és que jo he tingut la mala sort d'entrevistar-lo diverses vegades. I sempre,
3: llavors et cau malament.
17: I sempre l'he trobat de molt mal humor. Un senyor com molt emprenyat, que no li agrada res, que sempre està de mal humor. Clar, i com que tinc molts companys de l'obració que han tingut la mateixa experiència que jo, i a Hollywood he sabut que és un senyor que no és mossa simpàtic, doncs a mi el veig i tot, i em sembla tot una cosa tan falsa, que en fi, que no me la crec. Però que això és un problema meu, personal, perquè clar, jo aquest tio me l'he topat. Llavors no conto com a... O sigui, no puc comptar com a persona imparcial en aquest debat, a ell els ha agradat molt, jo recomano que baixeu mitja hora amb ell, amb un home a l'habitació d'un hotel, i després em diu que és molt tendre i molt maco i molt simpàtic.
15: Perdona, el documental, tota la gent que parla d'ell, ja sé que és un documental sobre ell i evidentment aniran els amics, però veure, tots parlen de meravelles com d'una persona...
17: Veure, tu has vist algun documental d'alguna estrella de Hollywood viva que algú hagi dit...
15: La imatge que transmet el documental és diametralment oposada al que tu ens estàs explicant ara.
17: Però a veure, torno a repetir.
3: Però també pot ser una cosa i la contrària.
17: Saps que hi ha gent...
15: Sí, les dues coses la vegada. Saps que
17: hi ha gent que és molt bon actor... Molt bon actor, i després és un cabró. Hòstia, quants?
15: Ja, vale,
17: saps que això passa, no, Broc?
16: Sí.
17: I que hi ha gent, fins i tot, en aquesta ràdio, que sembla simpàtic al micròfon, i després te la trobes i fa fàstic. Sí, això passa. Sí.
15: On vols anar a parar, amb això?
17: Hi ha gent que té més d'una personalitat.
16: No sé on va,
3: hi ha gent que davant dels micròfons fa fàstic i
16: darrere,
3: de la veritat,
16: també.
15: Vamos, Javier!
17: Claro que sí.
15: Arriba!
17: No, que algú aclareixi.
3: Escolta, que faig l'última, l'últim documental o ens quedarem sense temps per les sèries?
17: No, fes-lo.
3: Va, Choque. El Choque és documental, bueno, de Crònica Negra, diguem-ne.
0: True Crime. No?
3: True Crime. A Netflix, també. Qui me l'explica, Blai?
0: Vinga, te l'explico jo. Una jove, això va passar el 2021, em sembla, una jove que estava al seu cotxe contra un edifici i amb ella viatjaven dos nois, dos amics seus, una seva parella i un amic. I el que en teoria semblava un tràgic accident, doncs després sembla ser que era una altra cosa.
16: Txan-txan.
3: I aquí s'acaba.
0: I aquí, bueno, qui vulgui veure, és una història que segurament trobareu per internet, sí. Per tant, si entreu a Google segur que la trobareu, i el que explica és això, és un true crime d'aquesta tota la vida de Netflix, ha estat aturat sempre a explicar els fets, després el blog...
3: Perdona, continua venent molt bé, no?, el tema dels true crimes, o ja està de baixada?
0: Si tu mires entre el més vist, sempre apareix algun.
16: Jo crec que és perquè aquí, que és el que a mi m'ha agradat més, és la part d'analitzar una mica la personalitat d'aquesta noia. Perquè comença explicant-te com el que diuen els amics d'ella, no?
0: I molt després, bona noia, molt alegre,
16: sí, però després tu comences a veure realment totes les gravacions que feia, tot el contingut que pujava a internet, les seves relacions amb el seu xicot, amb els seus amics, la manera de parlar, l'educació que els seus pares li han donat, i comences a veure les esquerdes. I dius, ostres, tu, la imatge que donava aquesta noia potser no és la que... I de fet, potser és el que va passar realment, que és bueno, la clau d'aquest documental. És cert que, ho comentàvem ara, que té imatges que potser... parlant com estem parlant d'adolescents de 17, 18, 19 anys, és massa explícit en alguns moments. Sí.
15: Bueno, comença... És a dir, té els tics del true crime, sí, actual, que són gravacions dels agents de policia en primera persona, i el documental comença directament en l'escena de l'accident, el primer policia que arriba i es troba aquella carnisseria. No et mostren escenes explícites, però igualment se't posen els pèls de punta.
16: Sí.
15: Durant el documental també apareixen... Dos dels morts apareixen en vídeos casolans, vius, i no sé, hòstia, jo si fos de la família, a mi això em rebentaria viu, però sembla que els pares, no, en el documental, almenys no els afecta. No,
0: perquè surten.
16: Els pares surten. Sí.
15: Dit això, enganxa. O sigui, jo m'enganxa.
16: Sí, enganxa,
15: La història és increïble, és una història fosca.
3: No hora saps, i mitja, a més a més, veig.
15: No saps, sí, hora sí, i mitja. No saps com desxifrar aquesta noia que anava al volant i que estavella un cotxe amb els seus millors amics. És realment perturbador.
3: No t'ha interessat gens, Toni?
17: M'aporta zero. Em sembla que a més travessa línies vermelles claríssimes, és grugueja tota l'estona. I a més ja em comença... Si m'he tornat al·lèrgic al true crime, crec que n'hi ha moltíssims que a més et
15: donen... I de mala qualitat.
17: No, i que a més tergiversen la teva visió del món, la teva percepció de la gent, perquè, clar, al final acabes arribant a la conclusió que estem rodejats de tarats. Que potser és veritat.
16: Jo crec que potser és veritat,
17: potser és veritat, però
16: mira aquesta taula, per exemple.
17: És tot el que veus. I després crec que hi ha una falta de respecte per la família de la gent que ha palmat aquí, que no sé fins a quin punt és voluntari perquè algú ha cobrat. Però vaja, a mi no m'ha portat res.
3: 12:05, va, que haurem d'accelerar. Aquesta pel·lícula es diu The Crash, El Choque, a Netflix.
17: Ara ve el bo.
3: Va, sèries. Fem Berlín o no? L'hem de fer, bueno, no? Perquè és la sí, més...
16: Sí. Jo crec que s'hauria de fer. Però...
3: Berlín, Netflix.
1: De seguro que...
17: De seguro que...
3: Allargar al màxim possible tota la
0: aquí
3: Casa de Papel.
0: Aquí la vaca, estirar el xiclet...
16: O la dama de l'Armiño. És el mateix que havíem vist.
3: Pedro Alonso, com
17: Xavier
3: a Berlín.
17: Xavier Bundó. Sí. Vamos a robar un cuadro a los Xavier Bundó.
3: Torna a robar...
16: És un altre cas.
0: Sí, sí. Una altra història. Aquí hem de robar la dama de Armiño de Leonardo da Vinci.
17: Pedro Alonso és que a vegada més Fernandisco.
3: Però crec que ha dit que ja està, no?
16: Ja està, fins aquí arriba.
17: Espero que sí, perquè no he mirat que s'ha lluit, eh?
16: L'única cosa que m'ha agradat, només he vist el primer capítol, i m'ha acostat. Jo crec que ella és el que dona una miqueta de categoria al capítol, perquè ella està...

0: hagut actors que sempre han fet el mateix paper. Et pot agradar més? Hi ha molta gent que és fan d'aquest personatge.
1: Horrible, perquè és un tio que, a més, gesticula, que no se sap ben bé per què. Creu que està fent teatre tota l'estona. Està molt mal dirigit. I, per... I, bueno, i després hi ha Michael Jenner, pobre, amb aquella cara de...
2: Atureu-lo.
0: No, perquè té un personatge, segon... té un personatge que també és molt...
3: Aquesta segona temporada és molt pitjor que la primera, que ja...
1: Que ja era molt... Ah,
3: que ja era
0: la segona
3: temporada.
0: Sí, perquè temporada, hi va haver una altra temporada de Berlín. No?
3: Que força ja... molt els cops aquí. I a més, aquí, en lloc de dedicar més temps al que seria el cop, d'alguna manera, es comencen a liar amb trames romàntiques entre els personatges que dius, hosti, no,
1: i fan, per favor. I fan això que hem explicat moltes vegades de Netflix, d'explicar-te exactament el que estàs veient.
3: I els capítols són llarguíssims.
1: Tota
3: més d'una hora. A l'últim dura una hora i mitja.
1: Ja veu en off, una veu en off que t'explica tot.
0: Us ha agradat o no?
3: I a més, hi ha l'aparició, ja, per acabar d'adobar...
1: Ja, professor.
3: D'un...
0: Hola, spoiler.
1: Però si ho posa per tot arreu.
3: Molt bé, Toni. Si posa... Mira, el de l'espoiler.
1: Sí, perdona, Blai.
3: El que si posa... diu el que de la bruixa
1: a
3: i aquí deixa anar...
1: Posa que... con la col·laboració especial d'Álvaro Morte, nen. Però que això... ho posa en el tràiler.
4: M'agrada molt aquest pantalles, eh? M'agrada molt aquest pantalles.
0: Estan sortint totes les esquerdes.
4: Blai, contraataca.
5: Pot ser, Toni, que hagis fet un spoiler i no passa res, però no deixa-ho, eh?
1: Però si surt a tot arreu.
0: Podem fer una sèrie bona?
3: No, tothom mira.
1: Berlín.
3: Tot arreu. Mira els tràilers.
5: Berlín i la dama de l'Armiño. Ja us ho fareu.
3: Sí,
5: a Netflix.
3: Sí, sí.
1: Vuit episodis, que són 16 hores.
5: Dos sèries més, molt ràpidament, tot i que m'han dit que estan prou bé. Una, a Movistar Plus, inspirada en història real, ens porta a la Gran Bretanya, es diu The Lady.
6: Jane, it's Sarah, the Duchess of York.
5: Al Blai i a la Noe li han agradat. A veure,
0: a mi,
5: començarem
0: si
5: amb els que... El Toni fa estona que no li agrada res.
0: No li agrada res. Tenim una noia que està basada en fets reals, que es diu Jane Andrews, que era una noia que venia d'un... Bueno, que era molt... Venia d'una vida molt modesta, i llavors fa una entrevista per ser l'estilista de la duquesa de York.
5: Ah.
0: Llavors entra a treballar a Buckingham Palace. La cosa és que la sèrie és tot un flashback, perquè la sèrie comença amb ella fugitiva, que no se sap on és, perquè han assassinat algú a la seva casa.
5: Mm-hmm.
0: I en teoria, doncs, les sospites són que ha estat ella. A partir d'aquí anem enrere en el temps per veure la trajectòria d'aquesta noia, com va començar a treballar aquí i la seva relació amb la Sarah Ferguson. A mi m'ha agradat, o sigui, no arriba, evidentment, al nivell de The Crown, perquè aquesta sèrie està feta pels creadors de The Crown, no arriba a aquest nivell, però és una sèrie més...
3: Té el morbo suficient per enganxar l'espectador mig.
0: Crec que és interessant. Ella crec que ho fa molt bé. És una actriu que, des que va fer la pel·li...
4: Les dues estan molt bé, eh?
0: Sí, però jo crec que ella és la que destaca més. Mm. Aquesta noia és la que era la protagonista de How to Have Sex. És una actriu que cada cop que la veig m'interessa perquè em sembla molt bona.
5: Mia McKenna-Bruce.
4: Sí. Totalment d'acord.
0: I jo crec que la sèrie tu la comences a veure i t'enganxa fàcil.
5: El Blai l'ha aprovat.
3: Sí, aprovat.
5: Aprovat justet.
3: Justet, sí.
5: I a la resta, què?
4: A mi el que més m'agrada és el retrat que fa de Sarah Ferguson. És aquesta persona atrapada en una mena de presó invisible amb un senyor que la repudia, tot el dia bevent i provant-se vestits sense fer res de profit. Realment és un personatge, ostres, que m'interessa gairebé més ella que la seva assistenta, que és en teoria la protagonista de la sèrie.
5: Ella, que és Natalie Dormer, no? Sí. Fa de Sarah Ferguson.
3: Que de fet,
5: que és ella... de Juego de Tronos, com es deia, Margaret, no sé, Tyrell. Família Tyrell.
0: La Tyrell, sí.
1: Va tenir bona memòria, eh? Jo diria que el retrat que fa la Sarah Ferguson és molt generós. Molt. Tenint en compte el que s'ha sabut després, sí, la relació...
0: Ella, la Natalie Dormer, ha dit que no vol saber res d'aquesta sèrie. De fet, ha donat tot el que ha guanyat d'aquesta sèrie, ho ha donat perquè no vol tenir res a veure.
4: La sèrie està rodada abans de que se sabés que Sarah...
0: Exacte, tot el tema
1: d'Epstein. Jo insisteixo, Sarah Ferguson s'han sabut moltes coses abans de... El de Jeffrey Epstein, de com tractava la gent que la rodejava, etc etc. I aquí es fa gairebé, és com una víctima. Llavors, això no és així.
5: Va,
1: més enllà de Jeffrey Epstein, que després saps que s'ha demostrat que Sarah Ferguson i Jeffrey Epstein eren íntims.
4: Amics.
1: Llavors, clar, això ja fa una mica de fàstic. De tota manera, elles dues, és veritat que estan molt bé, però a mi la sèrie em sembla una sèrie de 2 estrelles i mitja.
5: Va, que molt ràpidament, la sèrie bona, no?, representa...
3: Sí, per mi sí.
5: La de El caso de Laura Stern.
7: Pourquoi, Madame Stern?
5: La trobareu a Filmin, francesa, l'Affaire Laura Stern. Blai,
3: està basada també en una història real, que és una farmacèutica, mare de família, que va fundar una associació d'ajuda a víctimes de la violència i que un bon dia doncs, assassinen davant d'ella a una dona que pertanyia a aquesta associació. I llavors, com veu que la justícia no pot fer res, el que fa és prendre la justícia pel seu compte i assassina a dos homes que doncs, estaven...

0: maltractant a les seves dones. I a partir d'aquí és una sèrie... Hosti, per mi és una sèrie molt dura, no és una sèrie de consum ràpid. Ella està molt bé, que és una actriu que es diu Valérie Bonneton, que sempre fa comèdia a França i que ara està fent i que aquí fa un paper dramàtic i que el fa molt i molt bé. Per mi és una molt bona sèrie.
1: El cas de Laura Stern li ha clavat 4 estrelles al Blai. I al Toni no li compres.
2: No.
1: Un aprovat, almenys.
2: Sí, sí, sí. Ah, una sèrie de 3 estrelles. No em sembla una mala sèrie, però em sembla que és una oportunitat perduda. I en la direcció em sembla totalment fallida.
1: Bueno. El cas de Laura Stern...
3: Xavi, hem fet tots els ítems a la llista.
1: Sí, pràcticament.
4: Impressionant.
1: Ja veurem la setmana que ve. Hi ha alguna cosa així destacable?
0: Home, la setmana que ve tenim The Mandalorian en Grogu.
3: El bitxo aquell verd.
4: De drama, quan és? Encara no toca?
0: La setmana següent.
4: És la següent.
1: Va, tu, ja anireu discutint-ho. Parlem.
3: No, parlem. Ah,
0: per cert, s'estén a revelejar la sèrie del Port Rodríguez Erisa que la cuesta amb l'Arnicau Que, amb el Francesc Orella. Ojo, eh?
1: Toni Garcia, Noemi Escribano, Òscar Brocla i Morella, apa, que vagi bé.
5: Uau, avui estàs de pel·lícula.
6: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
5: No.
6: Per les meves ulleres noves?
5: No.
6: Per què m'he posat un piercing?
5: No.
6: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
5: No, ho deia pel que portes a la mà.
6: El què?
5: Això que amagues.
6: I no te'n donaré cap.
7: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
1: 2:15. Mariona Martínez, bon dia.
4: Bon dia.
1: Pau Bonastre, bon dia.
8: Bon dia.
1: Dos accidents a l'AP7 compliquen ara la circulació en un matí de mobilitat intensa pel Gran Premi de MotoGP.
9: Sí, a aquesta hora la situació però comença a normalitzar-se, però es mantenen algunes retencions. Això després que un accident a l'AP7 a Subirats, a l'Alt Penedès, ha tallat aquest matí dos carrils en sentit Tarragona i ha provocat fins a 10 quilòmetres de cues. I en paral·lel, un altre accident entre Parets i la Roca del Vallès ha acumulat 8 quilòmetres de retencions. Sapiguem quina és la situació a hores d'ara des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
10: En aquests moments encara queden diferents punts amb afectació, d'una banda alguns punts afectats per accident, com és el cas de l'autopista AP7 a la zona sud, a Subirats, on hi ha hagut un accident ara ja fa estona retirat. Queden sobretot trams amb intensitat, amb lentitud, a l'altura de Martorell, més enrere, i també més endavant a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, de tota manera tot plegat força millor que fa una estona on hi teníem 10 quilòmetres de retenció. En el tram nord de l'AP7, també per un accident que hi ha hagut a la Roca del Vallès, també ja ha retirat fa estona, queden trams amb lentitud, aturades intermitents. La zona de Mollet, sobretot Mollet-Montmeló, i fins a una mica més amunt a l'altura de Granollers, amb intensitat tot plegat en sentit nord. També en part per l'accés cap al circuit de Catalunya d'aquest matí, on encara hi ha força volum de trànsit, en aquesta mateixa autopista AP7, però també vies al voltant, com la C35, entre Parets i Granollers, o també la C17 a l'altura de Parets en sentit nord, tot i que també tot plegat va millorant comparat amb fa una estoneta aquest matí. Destaquem també aquesta hora aturades a la C58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, a la C60 a Argentona, en sentit Mataró, i també a l'autopista C32 a Sant Boi, o entre el Prat i Sant Boi, de sortida de Barcelona. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
9: Encara en mobilitat, la conductora d'un cotxe ha mort aquesta nit en un accident a la C-17 a Vic. Ha passat cap a les 11 de la nit, segons informa també el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s'investiguen, el cotxe ha sortit de la via i ha bolcat. La víctima i única ocupant del cotxe és una dona de 25 anys. Aquest any, 41 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes. Més qüestions. Aquesta hora continua en marxa el Consell Nacional d'USTEC per decidir els passos a seguir en les negociacions i les vagues programades pel que queda de curs. El sindicat es posa les piles per reobrir el diàleg abans de reunir-se dimarts amb el Departament d'Educació i també pendents del possible acord dels pressupostos de la Generalitat que es podria desencallar també la setmana que ve. Per la seva banda, el Departament d'Educació s'ha compromès a enviar una proposta als sindicats abans de la reunió. Mentrestant, avui en una entrevista a La Vanguardia, la consellera Esther Niubó insisteix que cal rebaixar la tensió.
11: En aquest marc de 2.000 milions d'euros podem trobar l'encaix per donar resposta a aquestes necessitats i sobretot plantejar les dues qüestions, no? Com reforçar aquest model d'inclusió i com millorar les condicions laborals dels docents perquè reverteixin en una millora dels aprenentatges. Aquesta és la feina que hem de fer aquests dies, no? Perquè per això ens vam donar uns dies de marge per poder explorar quines possibilitats tenim.
9: Niubó admet que una de les opcions que valoren és accelerar l'augment de sou de 200 euros en 4 anys, pactat amb Comissions Obreres i la UGT. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona a Cardedeu, al Vallès Oriental, per pagar amb bitllets falsos de 50 euros a venedors de loteria. Els dos arrestats, de 32 i 29 anys, han fet diverses estafes durant 2 mesos al voltant de l'àrea metropolitana, com ara l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona. La investigació va començar al març i els agents de seguida van comprovar que moltes de les víctimes eren venedors de loteria. De fet, hi ha fins a 46 afectats. Els dos detinguts, que acumulen una vintena d'antecedents, utilitzaven una dona de 9 mesos per distraure les víctimes i guanyar-se la seva confiança.
1: Als esports, Álvaro Arbeloa beneeix una possible arribada de José Mourinho a la banqueta del Real Madrid. N'ha parlat aquest matí en roda de premsa.
8: Siento que es el número uno y pienso que es el número uno. Lo pensaba hace un mes y lo seguiré pensando, que José pues ha sido, es y será por siempre uno de Inoy. Y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
1: El tècnic blanc ha mostrat un to de comiat en alguns moments i sobre Kylian Mbappé ha volgut tancar la polèmica dient que ha rebut les declaracions del francès amb naturalitat i que ja ho ha parlat amb ell. Tot plegat en la prèvia del Sevilla-Madrid de demà. També demà juguen els tres equips catalans. En el cas del Barça, podria ser l'últim partit de Lewandowski. Hansi Flick compareix a la una del migdia en roda de premsa. Per cert, que el Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva sense Frenkie de Jong. I Pedro Acosta ha fet la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Anem ara cap al circuit de Barcelona-Catalunya. Quim Salvador.
12: El murcià de KTM encapçalarà la graella de sortida al costat de Franco Morbidelli segon i Àlex Márquez tercer, que l'acompanyaran a la primera fila de la graella. La segona serà per Raúl Fernández quart, Joan Zarco cinquè i Fabio Di Giannantonio sisè. Jorge Martín arrencarà novè després d'haver superat amb caiguda inclosa la Q1, i el líder Marco Bezzecchi ha tingut una caiguda que l'ha relegat a la 12a posició a la quarta fila. No han superat la Q1 Pecco Bagnaia, que arrencarà 13è, Maverick Viñales 17è ni Àlex Rins 19è.
1: L'esprint de MotoGP es disputarà aquesta tarda a partir de les 3 i en directe a RAC1.
9: I el temps, de mica en mica, les temperatures es van recuperant després d'una matinada hivernal, però encara es manté el fred intens en algunes zones de l'interior del país. Durant les primeres hores de la tarda, en general, rondarem els 20 graus, tot i que els termòmetres es quedaran més frenats a les valls del Pirineu. Descarregaran alguns ruixats poc importants entorn del Montseny en un primer moment, i a partir del vespre, entre el Ripollès, el nord d'Osona, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i l'interior de l'Alt Empordà.
13: Dia lliure amb Xavi Bundó.
14: Atenció, aventurers! Aquest dissabte, 16 de maig, celebrem la gran festa del càmping a Decathlon Terrassa. Exposició de tendes, tallers per a nens, simulador de surf, música en viu i food trucks. A més, coneix en David Catt i gaudeix de sorpreses exclusives. No et perdis la Camping Experience a Decathlon Terrassa.
15: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
16: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
17: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
16: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
18: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
13: A RAC 1, Via Lliure.
19: I vin Berliner.
20: Què et sembla?
19: Via lliure.
13: Només els caps de setmana, amb Xavi Bundó.
1: 9 minuts i arribarem a 2:15 del migdia.

0: vegades hi ha històries en què el cognom pesa, o té una presència, o marca un cert camí, no? Un llegat, com a mínim. Si jo us dic Brugada, els que ens estigueu escoltant aquesta hora, és altament probable que us venen al cap els noms de tres metges, els germans Brugada, Josep, Pere i Ramon, tres eminències en el camp de la cardiologia que les últimes dècades han condicionat la recerca i els avenços en aquest camp, no? I han afectat de forma molt directa. Fins al punt que hi ha un trastorn hereditari del cor que porta el seu nom, i així es coneix a nivell internacional com és la síndrome Brugada. Doncs bé, aquesta nissaga té continuïtat en una doctora de prestigi, ja reconegut, que justament fa un parell de mesos va ser notícia per una fita quirúrgica que va ser la implantació del marcapassos més petit del món. 2 centímetres de marcapassos a un nadó que només pesava 2 quilos i 100 grams. Ella és actualment la cap de servei de cardiologia i de la unitat d'arrítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i des de fa molt poc la presidenta de la Societat Espanyola de Cardiologia Pediàtrica, la Georgia Sarquella Brugada. Com estàs, Georgia? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvinguda. A vegades el cognom pesa. Jo no sé si et va passar tota la vida, però els fets, no sé, ens donen la raó, no?, que a vegades el cognom porta a algun lloc.
1: Totalment. El cognom pesa perquè jo crec que toca ensenyar molt més o demostrar molt més que el que li tocaria a una persona
0: normal.
1: Sí,
0: eh? Com a un pes.
1: Sí. Una més responsabilitat.
0: Més que per haver mamat d'això que t'hagués interessat perquè tinguessis familiars, és el pes i la responsabilitat del cognom.
1: Totalment, i perquè s'espera molt més de tu, i perquè toca mantenir el ritme.
0: Clar. O sigui, has notat aquella mirada alguna vegada del... Ah, vale, és la neboda, no?, dels Brugada, això? Ho has notat?
1: Sí, al principi sí.
0: Al principi.
1: Sí.
0: I com es lluita contra això?
1: Doncs pues, demostrant que ho superes.
0: Demostrant que fas bé les coses, no?
1: Totalment.
0: Es mamava a casa, això, d'alguna manera? Que els tiets es dedicaven a això? A tu et va interessar des de que eres una nena o no sé? O com es va produir això?
1: Jo sempre he pensat que volia ser metge i no recordo haver pensat qualsevol altra cosa.
0: Què dius ara? Totalment. Tots els teus records del somni infantil...
1: Sí, sí.
0: Era sent doctora, sent
1: metge. Totalment, sí, sí. No veia cap altra forma de ser. I, de fet, tornaria a néixer, tornaria a fer el mateix. Si bé és veritat que justament entrar avui aquí m'ha obert, m'ha recordat moments en què amb 14 anys estava a Ràdio Besalú.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí, ho parlàvem justament amb la Judit.
0: Tu has fet ràdio?
1: Sí. I sí, Besalú ens deixaven fer aquestes coses amb 14 anys. I sí, sí, dels 14 als 18. I veure aquí l'estudi que bueno, és especialment bonic i, i proper, i veure els llums, veure des de l'altre costat, és preciós.
0: Et deu emocionada parlant d'això?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè feia molt de temps que no entraves a un estudi o que no recordaves aquesta sensació, o què?
1: No fa massa que vaig estar amb a la ràdio, però... Però sí que és veritat que he pogut estar darrere del control i he vist les mans de la persona que està als comandaments. I,
0: sí.
1: I, bueno, quan jo tenia 14 anys, que d'això ja fa uns quants dies, érem nosaltres mateixos que fèiem tot.
0: Clar.
1: I fèiem tot, posàvem la veu, posàvem els discos de vinil, posàvem les falques publicitàries que havíem gravat nosaltres mateixos.
0: Què fèieu, la ràdio? O sigui, tu tenies 14 anys, amb qui feia ràdio i què feies?
1: No, sola, sola.
0: Sola,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, fèiem tot. O sigui, érem autònoms amb tot. I...
0: Però punxaves música, o que era
1: clar,
0: un programa...
1: Clar, posàvem música, sí.
0: De música... Ràdio Fórmula, diguem-ne.
1: Sí, Ràdio Fórmula, i a més, fèiem una cosa, com que ningú et marcava el ritme... Fèiem el que volíem. I llavors, si portaves un dia molt xof, doncs sortia música xof. I si estaves com molt... Bueno, pujat de to, doncs sortia música molt...
0: O sigui, t'he d'imaginar amb 14 anys presentant discos.
1: Sí, sí, sí.
0: Així, amb tota l'energia.
1: A més, rebíem discos a la ràdio, que era amb singles, que es posaven a 45, i després els havíem de portar de casa. I jo tenia la sort que la meva mare havia fet ràdio, havia treballat...
0: També?
1: Sí, a Ràdio Lloret. I teníem molts discos a casa. I clar, jo anava carregada amb la bici, portava tots els discos, i recordo que jo vaig aprendre anglès així, perquè jo em llegia les lletres que hi havia als discos, i llavors tenia un diccionari i anava buscant pàgina per pàgina.
0: A veure com es pronuncia.
1: Que veia com es pronuncia. Bueno, com... No, pronunciar no.
0: Ja t'ho trobaràs.
1: Sí,
0: a veure què vol dir exactament.
1: Exacte, llavors escoltava la cançó i... Sí, sí.
0: Si no haguessis estat, per tant, cardiòloga, series periodista radiofònica, o intentaries?
1: Faria ràdio, no
0: sí,
1: sé. Si periodista faria ràdio.
0: Tot el que podressis, no? Vas coincidir amb algú, ja, perquè això, Ràdio Besalú, estic pensant que de la no sé si ben bé la teva quinta...
1: Martí Gironell.
0: Martí Gironell.
1: Sí.
0: Veu treballar junts allà?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Bueno, com un altre programa, ell posava ordre, ens intentava posar ordre, ho parlàvem ara aquí fora. Ens feia, recordo moltíssim a Martí, que ens posava un paper allà amb un cercle i que deia que havíem de fer com trams de 20 minuts i entre mig posar les falques publicitàries, que és de lo que vivíem.
0: Els formatgets, que en diuen, no?
1: Els formatgets.
0: Clar.
1: I recordo, perquè passava una hora, i jo feia 2 hores de programa el dissabte, i no havien posat falques, me n'oblidava. I llavors en Martí es posava les mans al
0: sense
1: cap.
0: Sense la publicitat,
1: sí,
0: això no tira,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, era molt xulo.
0: Besalú, per tant, és el lloc on neixes, un lloc on fas ràdio per primera vegada, i el lloc també on aprens a la teva professió actual, o no? Els primers pacients i tot plegat, o no?
1: Bueno, Besalú és on neixo, i vaig anar a l'escola a Banyoles, i després tocava venir a Barcelona a estudiar, que era tot un repte als 18 anys, venir aquí. Jo no parlava ni castellà. O sigui,
0: què dius, ara?
1: No. O sigui, entenia el castellà perfectament, per suposat, però fins i tot els exàmens de castellà a l'institut els escrivíem en català. I ens donaven un punt extra si ho fèiem en castellà.
0: Déu meu.
1: Sí.
0: És un altre temps.
1: I recordo haver de venir aquí, l'impacte, no?, el metro, m'impactava molt el metro, i perquè la Teissa, no?, l'autobús que tenim, ens deixava allà a la Sagrera, i havia agafat el metro a la línia blava un diumenge al vespre, i érem tots els garrotxins que veníem, i era... Era màgic. Era màgic, però era molt impactant. Jo m'escapava cap a Besalú de seguida que podia.
0: Això molts garrotxins els hi passa, que acaben tornant amb facilitat, però després hi ha un dia que desapareixen d'allà i se'n van a viure d'altres llocs.
1: Totalment.
0: Perquè tu ara vius a Barcelona des de fa molt de temps, evidentment, treballant a Sant Joan de Déu. Els primers pacients van ser de Besalú, per això o no?
1: De fet, la primera vegada que vaig fer de veritat de metge va ser perquè després de fer el MIR vaig agafar unes guàrdies a l'ambulatori de Besalú i efectivament, la primera pacient tenia 2 anyets i no era pediatra, jo ni molt menys, però jo crec que això em va marcar i va entrar per la porta i era una nena de 2 anys i era una besaluenca de 2 anys.
0: I què li passava, ho recordes?
1: Tenia un trau al cap.
0: Vas haver de fer alguna cosa? Vas fer
1: un puntet molt mono.
0: Primera visita, un punt.
1: Sí. Recordo que jo visitava i que se'm posava supernerviosa, però havia de demostrar que no. I perquè, clar, fas de metge. Ets metge, però has de fer de metge.
0: Ets metge i una mica psicòleg, també,
1: sí,
0: no?
1: Total,
0: has de tranquil·litzar l'altre.
1: Sí, clar, per tant, tu has
0: saber
1: de tenir...
0: que tu tens la situació controlada.
1: Això és el que... I, a més, tothom coneixia. I, a més, jo no era la doctora, aquí, no sé què, jo era la nena de la Dolors de la Caixa.
0: Clar,
1: qui t'ha visitat? La nena de la Dolors de la Caixa. O sigui, molta credibilitat d'això ja d'entrada no dona com a metge. I jo recordo que tenia el Vademecum al costat, que és el llibre nostre de tots els medicaments, el tenia a la consulta del costat i tots els llibres de medicina allà oberts, perquè, clar, no hi havia Google, no hi havia internet, i quan hi havia alguna cosa deia, ara vinc un moment, i m'anava al del costat i anava a buscar el llibre, aviam no equivocar-me amb la dosi o alguna cosa així.
0: T'has dedicat a la cardiologia infantil, que és una cosa, ostres, és delicada, no?, els cors dels nens, ara que ho dèiem, no?, una fita increïble, el marcapassos més petit del món, a una pacient, un nadó, que només pesava 2 quilos i poc més, no? Per què la cardiologia infantil?
1: Jo vaig començar per la pediatria i quan... O sigui, me volia allunyar, jo crec, una mica de la saga familiar, perquè... No per res, eh? Els meus tiets vivien a l'estranger, amb la qual no hi havia com una pressió diària, ni molt menys, eh? Però, bueno, semblava com que a mi la pediatria m'encanta, de fet, m'agrada molt, molt més perquè em protegeix la pena que sento cap a la gent gran que està sola i veure-ho cada dia em trencaria el cor. De fet, tinc la meva cosina Clàudia, que és metge també, i ella ha decidit voluntàriament ser geriatra. I jo li dic, Clàudia, t'admiro tant posar-te amb aquest percal perquè és emocionalment molt dur.
0: Tot i
1: que la pediatria no deixa de ser dura, però és dur. I llavors, però jo vaig veure que de la pediatria hi havia una part que és el solucionar coses, no? I la cardiologia... és de les especialitats que hi ha un problema i tens una solució, no amb tot, malauradament, però que cures. I, ostres, és màgic, no? Clar. Curar.
0: Clar, però també et venen uns pares preocupats i que et deixen el més valuós que tenen a les teves mans, no? Mm-hmm. I això...
1: És dur.
0: És fort, és fort.
1: És una responsabilitat molt gran. Jo penso que d'això es tracta, és de tenir responsabilitats compartides i cada un saber quina és la part que li toca.
0: I, de fet, no sé si aquest és el punt de partida per especialitzar-te, però hi ha una qüestió fonamental amb això del cor dels nens i dels nadons, que és allò que s'anomena la mort sobtada, que és una de les coses, un dels grans terrors que qualsevol adult, pare, pugui tenir, és que li pugui passar una cosa similar, no? Que sense cap explicació, sense avís previ, se't mori un fill, perquè sí, no? I que llavors et diguin, ah, sí, és que tenia una petita deformació en el cor, tenia una petita afectació, o no sé ni si tan sols aquesta explicació, no? Jo no sé si aquest va ser un dels factors, lluitar contra això, o detectar-ho abans que pugui passar.
1: Bé, la mort sobtada infantil és tan sumament inhumana que perdre un fill, que de fet no hi ha una paraula en el nostre idioma per definir què ets quan has perdut un fill. Quan tu ets un nen i se t'ha mort els pares, ets un orfe, no? Quan se t'ha mort la parella, ets un vidu o una vídua. Però és tan antinatural perdre un fill que no existeix en el nostre idioma, en altres sí, però en el nostre idioma no. I per tant, és aprendre a viure d'una altra manera. Has perdut algú i no te n'has pogut acomiadar. Bé, jo crec que la mort sobtada és una cosa que, de fet, la síndrome de Brugada és una de les causes de mort sobtada, i per tant, sí que aquí hi ha una vessant que jo tenia com d'ocupar aquell espai en què doncs, els meus tiets estudiaven tant i eren pioners, i són pioners
0: mundials
1: en la mort sobtada. I sí que és veritat que la part pediàtrica, que les causes són una mica diferents que les dels adults, jo acabava com de rodonir la imatge, no? Aquesta imatge de veure una perspectiva d'una malaltia de forma global, del principi al final. I això, penso que formava part com una continuació natural. Sí que és veritat que la meva mare va morir de mort sobtada.
0: La teva mare va morir de mort sobtada?
1: Sí, la germana dels cardiòlegs.
0: Ah, sí, això. Sí.
1: I jo crec que això, a la meva edat, justament. I
0: quina edat tenia la teva mare?
1: A 50.
0: 50?
1: Sí.
0: L'edat que tens tu ara?
1: Sí, bueno, que tindré d'aquí molt poquet.
0: D'aquí molt poquet.
1: Sí, i jo crec que això, en el fons, és un motiu més per lluitar-hi, no?
0: I quina edat tenies tu quan va passar?
1: 20 i tants.
0: 20 i tants.
1: Sí.
0: I ja estaves estudiant?
1: Ja estudiava medicina, sí. Estava iniciant la formació en cardiologia pediàtrica.
0: I clar, no puc... Ja estudiaves cardiologia pediàtrica. Sí. Clar, és que no em puc imaginar ja per als teus tiets, no? La seva germana, quan la teva feina és lluitar contra els problemes del cor, que se't mori una germana per això, el pes que et pots endur i l'impacte per tu, que ja no és només la teva mare, sinó que, a més, el tema era aquest.
1: Sí, el que diuen, no? Cal sabater, sabates.
0: Clar.
1: Sí. Doncs, sí, jo penso que això també marca, i no vull pas dir que la mort d'una mare de forma prematura pugui assemblar-se al que és perdre un fill. Jo penso que són coses molt diferents i no hi ha dolors comparables, eh? No hi ha formes de dolor que es puguin comparar. Cada un tenim la nostra i ens la maneguem com podem, però sí que jo penso que hi ha un punt que em permet també entendre a les famílies que acompanyem en aquest tràngol, no?
0: L'impacte del s'ha produït i
1: el
0: no
1: sobtat.
0: Tinc explicació. Fins a posteriori, no? Quan ja s'analitza i veus el què. M'han dit, però, que d'alguna manera aquesta lluita contra la tristor màxima que pot ser que un pare perdre un fill i la pressió aquesta de tenir la cosa més preuada que té una parella o una família, que és una criatura molt petitona, i lluiteu d'alguna forma especial, somrient molt, per exemple, i m'han dit que balleu al quiròfan. Això és cert o no?
1: Home, quan hi ha molt estrès, jo crec que quan acaba de sortir tot bé, intentem... Hem de canalitzar tot el que portem a dins, tota aquesta energia continguda, aquesta adrenalina, aquesta por, aquesta pena, tot això, i el moment en què acaba, si s'ha de ballar, es balla.
0: Perquè les criatures com les tracteu? Perquè, clar, han d'entendre... Un nadó ja no ho necessita, diguem-ne, perquè també necessita un contacte humà, però explicar-li a una criatura petita que l'operaran i que és una operació del cor, que és una cosa tan fonamental, com es fa? Amb somriure, també.
1: També. Jo penso que els nens analitzen molt més el llenguatge no verbal, tinguent en compte que el verbal el coneixen limitadament, i que si posa un somriure, el to de veu, el parlar-los normal, el no posar aquesta veu estrident, que no sé per què fa la gent, que posa a parlar amb els nens amb veu de pitu, no? I comprenen, i l'altre és assumir, quan són una mica més grandets, assumir de dir, és normal que tinguis por. I estem aquí per acompanyar-te. De fet, una de les grans labors que fa Sant Joan de Déu és aquest acompanyament. Hi ha un programa que es diu Child Life, per exemple, que és una preparació quan han d'anar a quiròfan. Ja tot permetem que els pares puguin entrar dins el quiròfan fins que el nen està dormit. Quan es desperten estan amb els pares, no tenen una percepció d'abandonament o de que estan sols. Jo penso que ara mateix, de fet, és un dret, un dels drets dels infants, als hospitals sense dolor. I, per tant, explicar-los i tot això, encara que siguin petits, de dir, escolta'm, nosaltres treballem perquè no, dolor no n'hi haurà. L'altre és la por, i la por la treballarem d'una altra manera, però limitar totes aquelles coses amb què tots tenim por. I tant de bo això ho féssim també als hospitals d'adults.
0: I la por pròpia com es gestiona?
1: Ah, amigo.
0: La d'un metge.
1: Jo penso que amb els companys treballem molt bé. Nosaltres tenim una psicòloga a la nostra unitat, que és també pels pacients, però també ens ajuda molt a nosaltres, l'Irene, i també entenent-se molt el que fem entre tots. I després cuidant-se molt. Hem de tenir les nostres vies de canalització. Jo, per exemple, estic molt contenta, vaig setmanalment a teràpia, estic superencantada de poder treure monstres, i no tant monstres, no?, el dia a dia, i tenir aquest racó propi de sortir d'endavant, no?
0: Clar, perquè el drama més important que pot tenir un metge és que no se'n surti el pacient que té, i això forma part de la feina, també. No.
1: Bueno, tots tenim les nostres creuetes en el cor i bueno, de coses que s'emprenen. A vegades un no pot lluitar contra res, i a vegades que les circumstàncies... El que és important, jo penso, és que un s'ha de quedar tranquil perquè ho ha fet tot el que ha pogut, i dos, ha intentat entendre per què ha arribat aquell moment. I això és... forma part de nosaltres. La mort sobtada hi ha vegades que no la podem preveure, sí. I perquè a vegades veig pares que venen que de qui parlem és d'un nen que jo no he conegut mai. I és ser perseverant en trobar una explicació. Ara bé, avui en dia encara moltes vegades no podem donar aquesta explicació, i això és molt frustrant per nosaltres, i especialment per la família, perquè dius, ostres, és que no sé per què ha passat. I llavors, a part de la lluita nostra i la recerca nostra, és anar a entendre per què ha passat això.
0: Perquè per uns pares és alliberador entendre, bueno, que hi ha un perquè.
1: Jo crec que per tothom entendre el perquè de les coses ens ajuda a comprendre-les. I a vegades de dir, realment no ho podia preveure. Nosaltres no li traurem no parlem perquè sí, no? Jo, quan realment parlo amb una família, dic, és que no hi ha res que haguéssiu pogut fer o deixar de fer perquè això no hagués passat. Ho dic de veritat, amb coneixement del que és, no? Perquè la primera cosa que... la primera reacció que té un quan ha perdut un fill és que va tenir febre i jo
0: no vaig
1: ser prou ràpid, o és que vaig... I és com que necessitem trobar un perquè. Llavors, penso que trobar el perquè l'hem de fer nosaltres, hem de preveure que la gent no estigui autoculpant-se, però sobretot buscar el perquè ha passat això per aprendre, per veure que... per donar una explicació, i al mateix temps, com que moltes de les causes tenen una causa hereditària, assegurant-se que no hi ha una segona mort sobtada en aquella família.
0: Ah. La teva mare va morir de mort sobtada. I això és genètic?
1: Sabem que hi ha un component genètic. No totes les morts sobtades estan explicades. I sabem que hi ha un component genètic, i, evidentment, quan hi ha hagut una mort sobtada en una família, es fa tot un treball d'estudi de tota la família per veure que no hi hagi algú altre que pugui estar tinguent alguna cosa de les que se saben, perquè, lògicament, no podem trobar el que
0: no
1: se sap
0: encara.
1: Però...
0: O sigui, tots els Brugada vau fer proves arran de la mort de la teva pare?
1: Sí, sí.
0: Uau.
1: Sí, clar. Sí, sí.
0: No m'ha de ser un moment...
1: És dur. Sí, sí. Recordo molt bé el moment. I estàs tirat. Sé el que estàs tirat. I és...
0: El metge que és pacient de cop.
1: Sí. I és, bueno, ets fruit d'estudi. I sí, és una sensació molt estranya, no? De...
0: A més, entens perfectament les mirades de tots els metges, tot, el que estàs veient, les imatges, el no sé què.
1: Sí, sí, sí.
0: Ho ha d'analitzar un altre, però tu pots analitzar-ho des del lloc on estàs.
1: Sí, sí. Jo vaig demanar que volia veure la pantalla.
0: Ho volies veure?
1: Sí, sí, sí. I sentir el soroll al batec del cor. Recordo el canvi del ritme del batec del cor mentre fan les proves. Estàs tot. O sigui, jo crec que poques vegades el meu cervell ha funcionat tan intensament com quan te sents fer-te les teves pròpies proves, no?
0: Estàs a tope. O sigui, el teu cap està analitzant cada límit, cada detall, perquè...
1: Sí. I aprens molt, eh? Perquè jo crec que hi ha coses, hi ha part de les proves que et fan, que ningú com a metge t'ha explicat que el pacient sentirà això, i en canvi, quan a tu te la fan, dius, ostres, i a mi per què ningú... O sigui, perquè quan vaig estudiar medicina ningú em va dir que quan et fan aquesta prova tens aquesta sensació. De manera que jo... Una de les coses que m'ha servit fer tot això, sempre jo busco el costat positiu de les coses, és poder explicar, mira, ara et posarem aquest medicament, notaràs un escalfor a la zona de la pelvis, com si et fessis pipí sobre, i això ho explico i jo crec que dona tranquil·litat. I...
0: Perquè el que tu expliques acaba passant.
1: Exacte. No. I això, perquè és la por aquella, no? Imagina't que t'estan fent una prova i de cop tens molta escalfor a la zona de pelvis.
0: Dius, ai.
1: I dius, què m'està passant? Llavors, si tu ho expliques, mira, ara notaràs això, doncs tot això no és de llibres, tot això és d'haver passat per aquí.
0: Qui és la Mira?
1: La Mira és el bombonet de 2 quilos, que ara ja em fa uns quants més, a qui li van posar el marcapàs el mes de febrer.
0: Va ser el mes de febrer?
1: Sí.
0: Quina edat tenia?
1: En aquell moment ella tenia 3 dies, no arribava a 72
0: 3
1: hores.
0: 3 dies. Sí. I aquell cor com era?
1: Buah, aquell cor era un drama. Aquell cor era un cor dilatat, un cor que no funcionava, que anava superlent i que ens va fer patir molt. No?
0: Mida?
1: 2,1 quilos de nena, menys de 2 centímetres de cor.
0: Menys de 2 centímetres de cor?
1: Sí.
0: I el marcapassos feia 2 centímetres?
1: Sí, perquè el marcapàs, o sigui, el que es connecta en el cor són uns electrodes, sí. uns cables, i el marcapàs està posat a dins les pleures.
0: Mm. Però en tot cas el marcapàs és més gran que
1: el seu propi cor.
0: El seu propi cor.
1: Sí. Bueno, de fet... Ara, o sigui, llavors es va normalitzar de mida, inicialment estava més dilatat i més gran que el que tocava, i per això estàvem tan preocupats per ella.
0: Vas haver d'anar a Los Angeles, no? M'han dit a veure el prototip, a que es fabriqués, perquè això no havia passat mai.
1: No, estàvem... De fet, és tecnològicament és una passada, és una aplicació... Sempre en el món de la pediatria res està fet pels nostres nens i tot hem d'anar fent virgueries, com deia la meva tieta, atzigoris. Anar fent atzigoris per poder adaptar-ho. I realment havíem d'aprofitar que s'havia fet uns marcapassos miniaturitzats que anaven a dins el cor per dir, aprofitem que són petits i els adaptem per anar fora. I així ho van fer. I lo maco és que van entendre el que demanàvem i llavors es tractava de polir-ho. I polir-ho, pues, la Mira volia néixer. I allò s'havia de fer i es va haver de fer pel desembre.
0: Clar, evidentment, ja sabíeu que la Mira naixeria, sabíeu que la situació era delicada i, per tant, era la preparació prèvia que es produís això. I al cap de 3 dies tenir-ho tot a punt per fer-ho. Quants cops vas fer tu aquesta operació mentalment?
1: Buf! De fet, aviam, he de dir que l'operació la va fer el nostre cirurgià, l'equip de cirurgians nostres, i que, o sigui, era més la preparació del que volíem, la part tècnica i tot, i deixem que es posin els guants al cirurgià, que és qui en aquí aquesta part van tenir un rol importantíssim amb tot això.
0: Perquè tot al final és un treball d'equip.
1: Sí, totalment. O sigui, sense els enginyers no haguéssim pogut fer res, sense l'anestèsia no haguéssim pogut fer res, sense neonatologia, les infermeres i per suposat, els cirurgians. I al final és 1 + 1 + 1, fan 30.
0: Mm. Et faig una altra pregunta, perquè ara mentre m'anaves explicant això m'he recordat el que m'explicaves just abans de les proves que et van fer tu. Tu ets mare, no?
1: Mhm.
0: També sí. Es va haver de produir aquesta prova.
1: Les nenes estan bé. I evidentment, jo com a mare que em dedico això, un cop l'any els reviso i faig tot.
0: Clar, la por d'una mare que sap què és la mort sobtada respecte als seus propis fills deu ser...
1: No, no pensis, eh?
0: No, eh?
1: No. Espera, un moment.
0: Perquè escoltar el cor d'algú molt bé, però escoltar el cor del seu fill encara deu ser tres vegades.
1: Sí, però sóc poc ofuscada amb aquest tema, eh? Jo a la vida sóc bastant... Escolta, sortir bé, punt. Ja està, tirem endavant. Però bueno, sí, no, t'he de dir que possiblement els dos primers anys de vida de les meves filles, jo, el meu... És molt fort, eh? Però quan anava a veure'ls al llit... Una de les opcions que podien ser és que haguéssim fet una mort sobtada. O sigui, era...
0: Ja hi anaves amb això, amb el cap?
1: Sí, però natural. O sigui, no ho vivia malament. Era de les... O sigui, no ho veia. O sigui, era una de les possibilitats. Era... I jo crec que ho tenia supernormalitzat, que podia ser. I no, aviam, no tenien més risc que qualsevol altre, però bueno, com que la meva vida és això, doncs entrava a formar part de les coses que podien ser. Igual que podia ser que me la trobés de cap per avall al lloc de cap per món, de que, jo què sé, que hagués vomitat o que... el que sigui, doncs era una de les possibilitats. I ho vivia amb molta normalitat, no ho vivia gens amb angoixa. T'he de dir que una de les coses, de les maneres que s'ha vist, s'ha demostrat, que disminueix la incidència de mort sobtada és que els nens dormin boca amunt i no boca terrosa com dormíem nosaltres, la nostra generació. Doncs, evidentment, la meva filla no podia dormir d'altra manera que de boca terrosa perquè per fer-me la vida més difícil. I llavors, al principi...
0: L'havies d'anar girant.
1: L'havia d'anar girant i va arribar un moment que vaig dir, aviam, si el seu cos li demana estar boca terrosa, doncs que dormi boca terrosa i alabat sigui Déu, és que no podem fer res.
0: Georgia Cerquella Brugada, actualment presidenta de la Societat Espanyola de Cardiologia Pediàtrica, cap del Servei de Cardiologia i de l'Unitat d'Arrítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu, un llegat que ja l'està construint ella també a través de tota aquesta trajectòria i d'haver marcat una fita també científica a casa nostra, com és la implantació del marcapassos més petit del món a la mira, just 2 centímetres en un cor de menys de 2 centímetres, fa escassament uns mesos. Última qüestió que et faig. Si alguna de les teves filles, que no sé quina edat tenen ara...
1: 13 i 15.
0: 13 i 15! Et diuen, mama, jo és que... jo vull fer com tu. Què fem?
1: Doncs perfecte.
0: Palante, eh?
1: Puja el carro. I tant que sí. I tant que sí.
0: Georgia, està tot ple, de veritat.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Un plaer estar.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts d'1, fem pausa i seguim, va.

0: RAC1. Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
1: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Takeuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
4: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
5: RAC 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A les 3, la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Quim Salvador. Viurem la final de la Copa Wembley, Manchester City-Chelsea. Serem el Calafell-Reus del play-off de la Lliga Masculina d'Hockey Patins, la Champions Femenina de Waterpolo, l'última jornada de la Lliga Regular de Futbol Sala i a les 9, des de l'Estadi Gran Canària, final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid. A més, la penúltima jornada a Primera Federació, Nàstic Europa i Sabadell-Antequera i el nou Congost, Baxi Manresa-Saragossa. Per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
6: RAC1. Tots som un milió. A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
7: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
6: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
7: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
6: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
8: RAC1.
6: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
9: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
10: Només els caps de setmana, Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
11: 8 minuts i serà la 1 del migdia. Jo...

0: Abans que seguim amb el programa, deixeu-me dir que del dia 22 al 24 de maig l'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra el seu 20è aniversari amb l'estrena del retorn de Desglas, el primer àlbum en català de Miguel Poveda. També hi haurà l'únic concert a Catalunya de la soprano Lise Davidson. L'estrena del concert participatiu Ressò amb la Girona Jazz Project Ensemble i artistes com Calavento. Convivir no fue tan fácil al venir d'un sitio com... Masoni. Ja no miren les cadenes ni el verí que em mantenen. O l'Aranà. També el funambulisme de la Còrcoles, la conferència pirateja la IA amb Montserrat Rigall i molt més. Del 22 al 24 de maig, l'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra el 20è aniversari. Entrades a auditori.girona.cat. 7 minuts i la una.
1: Habemus Papam. Eminentissimum. Ac reverendissimum Dominum, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
2: Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. La pace sia con tutti voi!
0: Perché effettivamente il Papa torna a Catalunya... I falten 24 dies. Arnau Mañé, bon dia.
3: Bon dia.
0: El Mañé, que recordeu que continua a Andalusia, evidentment perquè demà hi ha les eleccions. On ets ara, Arnau?
3: Mira, al centre de Sevilla, en una plaça de toros, la Maestranza.
0: Carai, noi.
3: La conadeta a una cantonada per parlar amb vosaltres.
0: No pot ser més cliché, això, eh? Anar a Sevilla i anar a la plaça de toros, eh?
3: Bueno, hem de tenir algun moment per fer turisme.
0: Està bé, està bé. Escolta, continuen els preparatius pel viatge del Papa a Catalunya, eh, Arnau?
3: Sí, sobretot la part més logística, ja tenim el programa des de fa uns dies, acreditacions pels periodistes ja tancades, 3.000 professionals acreditats per tots aquests actes que anirà fent el Papa, per tant hi ha molta expectació mediàtica i més després d'aquests últims viatges, d'aquests últims enfrontaments amb Donald Trump i el Papa Lleó XIV.
0: Aquests dies que hem conegut precisament el cartell musical d'alguns dels actes que presidirà, no?
3: Exacte, cartell variat, cartell per tots els gustos, jo diria. Mira, comencem, per exemple, un dels grans actes a Barcelona. Hem de diferenciar també el que són esdeveniments litúrgics i esdeveniments més populars. Per exemple, en el primer, evidentment, la banda sonora és la clàssica, més limitada, més pels procediments eclesiàstics, podríem dir, però en els esdeveniments més multitudinaris, els populars, aquí sí que hi ha més marge de maniobra i, de fet, ho hem anat sabent aquests últims dies perquè es puguin detenir la gent. Per exemple, un dels grans actes, dèiem, a Barcelona, dia 9 de juny, Estadi Lluís Companys, recordem que allà Lleó XIV hi farà una trobada, una reunió amb tots els catòlics. Si preveuen 40.000 persones i les entrades ja estan completament esgotades, hi hauran sorpreses de molts tipus, ja ho anirem desgranant i explicant aquí a RAC1, però un dels moments àlgids que avui que parlem de música és important serà aquesta col·laboració mítica, musical, de casa nostra.

0: Molta gent esperant poca, això, eh? Sí, sí.
1: I poca presentació fa falta, no? Perquè sí. És aquest em dones força de l'Escolania de Montserrat amb Sergio Dalma. Cançó de la Marató de TV3, diria que any 2011.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Per tant, que l'Escolania també tindrà un paper important l'endemà, per exemple, cantant el Virolai a Montserrat davant del Papa.
0: Home. No, he de dir que la setmana passada ja parlàvem, vam recuperar aquesta cançó per parlar amb l'Escolanet que feia el solo sí. amb el Sergio Dalma, que ara és un podòleg magnífic.
1: Bueno, s'han fet grans.
0: Sí. Cadascú fa la seva vocació, vull dir que és així. I ens explicava que no l'ha trucat ningú, però seria maco, també que el truquessin per portar-lo fins allà.
1: Un retrobament, no?
0: Sí, totalment. Això a Barcelona i a Catalunya. També hi ha molta música a Madrid.
1: Sí, aquí canviem el registre una mica, perquè, a veure, el titular en aquest cas seria que el Papa ha aconseguit que tornin els concerts al Santiago Bernabéu.
0: Sí, senyor.
1: Que fa un any i mig que no s'hi fan concerts per tota la sorollada que provoquen, les queixes dels veïns. Doncs bé, Lleó 14, en aquest cas ha aconseguit que torni la música al Santiago Bernabéu. Atenció, els taloners del Papa, entre d'altres, seran David Bustamante.
0: Ai!
2: Devuélveme la vida que
0: no.
2: me has quitado.
0: No!
1: Curiós perquè, és curiós perquè després de David Bustamante hi haurà un cor de 1.000 persones, també una cosa molt més catòlica, molt més religiosa, sí. molt més profunda, però sí, David Bustamante serà un dels que cantarà just abans d'aquest cor de 1.000 persones. Veurem també la reacció del Papa, que per cert té fama de cantant. L'hem vist cantar sí? allò tararejar una mica amb la boca mig tancada, però sí, l'hem vist que li agrada cantar. És molt fan, per exemple, de Laura Pausini, que fins i tot l'ha rebut al Vaticà, i sí, ell ha explicat més d'una vegada que és fan de la cantant italiana i que que és un papa que li agrada la música i que li agrada cantar.
0: A veure si l'enrenou aquest del Madrid i del Bernabéu i tota la pesca d'aquests dies, no sé si afecta o complica la visita del papa.
1: És veritat que mira, ho hem explicat aquí a RAC1, jo no entraré en aquest sarau que han tingut aquesta setmana amb el Real Madrid, ja n'heu parlat prou, també amb Florentino Pérez, però, mira, el primer diumenge hàbil perquè hi hagi eleccions al Real Madrid, si és que n'hi acaben havent, però el primer diumenge seria el 7 de juny. 7 de juny és just el dia que el papa serà a la Cibeles i just poques hores abans que el papa passi pel Bernabéu. Per tant, és un pollastre logístic important si aquestes eleccions del Real Madrid es fan el dia 7 de juny, com podria ser aquest primer diumenge d'eleccions al Real Madrid. Veurem què passa, però logísticament és un bon sarau.
0: Déu meu, senyor. Va, més coses sobre la visita del papa. Avui que parlem del viatge del papa a l'estat, en particular de la música que envolta la visita, vaig llegir que hi ha una mena d'himne oficial, no? Que no sé si és estrany, si és habitual o no, això.
1: Mira, a mi això em va agafar per sorpresa, perquè no, la veritat és que no ho havia vist en altres casos, però es veu que sí, que últimament hi ha aquesta moda de fer himnes oficials de les visites apostòliques del papa a alguns països, però aquest serà l'himne oficial de la visita del papa a l'estat espanyol. Escolteu.

0: Vaja, no s'assembla gens ni mica a l'estil David Bustamante, però serà el que segurament anirà sonant en aquesta visita, que, per cert, un himne que es va gravar a 4 grans esglésies, també a la Sagrada Família, amb 1.700 veus. I que, per cert, té una part en català.
1: Té una part en català, també, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Està bé. Per cert, parlant d'himnes, Arnau, el Vaticà té himne propi o no?
0: Sí, té himne la ciutat del Vaticà, molt solemne, en llatí, que acostuma a ser, acostumen a tocar-lo amb una formació de banda, amb la banda de la Guàrdia Suïssa és qui l'acostuma a tocar en els actes oficials, evidentment la toquen sense lletra, i així sona l'himne oficial de la ciutat del Vaticà.
1: Aquest és l'himne del Vaticà, eh?
0: Sí, i que sona a cada acte oficial, i en aquell equilibri diplomàtic que sempre expliquem també amb Itàlia, aquest himne del Vaticà gairebé sempre sona just després de l'himne d'Itàlia. És a dir, que fan sonar gairebé sempre els dos, no en estèreo, però sí un darrere l'altre. Per exemple, quan van escollir el papa, ràpidament va sortir la Guàrdia Suïssa a la plaça de Sant Pere i va fer sonar els dos himnes a moda de fanfàrria, com podem sentir ara mateix.
1: Que bo, que bo. Va, i tornant al viatge del Papa a l'Estat. Fa unes setmanes aquí al Via Lliure parlàvem d'un dels fenòmens musicals del món catòlic, que és Hakuna, que està molt vinculat, em sembla que a l'Opus Dei i a sectors molt concrets de l'Església, no? No sé si tindrà paper aquí.
0: Sí, en tindran, i justament per això hi ha certa polèmica, perquè efectivament és un grup de pop catòlic, podríem dir, que arrossega milers de persones allà on va, ha omplert recintes com el Movistar Arena a Madrid, 17.000 persones, 30.000 al Ribas Vacia a Madrid, també a la capital espanyola, 12.000 fa uns mesos a Vistalegre. Per tant, és una organització, un grup de música que arrossega a moltíssimes persones. Mira, sonen així, Hakuna.
1: No, em sembla que no tenim l'àudio ara, perdona, Arnau.
0: En tot cas, és això, eh? Un grup de pop catòlic, li diuen, molt, molt llaminer per la gent jove, i justament aquest és un dels debats, perquè està relacionat amb l'Opus Dei, però a la vegada arrossega moltíssimes persones i és un canal d'entrada perquè molts dels catòlics puguin, o molts dels joves puguin entrar al món catòlic.
1: Són aquests, mira. Per cert, la 1:02, deixa'm interrompre't un segon, Arnau, perquè ara, tant el butlletí informatiu com d'aquí uns minuts, tenim notícia d'última hora que podem explicar a la gent de RAC1 que està escoltant la ràdio, que és que oficialment Robert Lewandowski abandona el Barça. Ha enviat un missatge fa uns instants a través d'Instagram en què doncs, fa aquest anunci. L'ha enviat a través del seu Instagram particular. Diu, després de 4 anys plens de reptes i de molta feina, ha arribat el moment de passar pàgina. Me'n vaig amb la sensació d'haver complert la missió. 4 temporades, 3 campionats. No oblidaré mai l'estima que he rebut de l'afició des del primer dia. Catalunya és el meu lloc al món. Gràcies a totes les persones que he conegut pel camí durant 4 anys tan bonics. Agraïment especial al president Laporta per haver-me donat l'oportunitat de viure el capítol més increïble de la meva carrera. El Barça ha tornat al lloc que li pertoca. Visca el Barça, visca Catalunya. Missatge oficial de Robert Lewandowski, que per tant es confirma no només que marxa del Barça, sinó que demà serà el seu darrer partit amb l'equip blaugrana al Camp Nou. Per tant, serà el seu comiat oficial. Miren, ja tenim notícia a la 1 del migdia. De moment la notícia d'impacte, tot i que ja es podia suposar, avui hi havia reunió amb Hansi Flick, i haurem d'esperar la sortida de l'entrenador del Barça en roda de premsa, perquè suposo que se li preguntarà evidentment. Escolta, per anar tancant, Arnau, el Papa Lleu XIV coincideix amb altres artistes internacionals en el seu viatge, especialment a Madrid, no?
0: Sí, de passada, de passada, perquè en principi no compartirà escenari amb aquests artistes, però sí que això ha portat problemes logístics d'organització per trobar espais. Per exemple, a Lleó 14, quan sigui a Madrid, aquesta serà la banda sonora durant molts dies de la capital espanyola. És Bad Bunny, que fa no sé quants concerts a Madrid, 350 concerts, una borrada, i que un parell d'aquests concerts coincideixen justament al cap de setmana que Lleó 14 és a la ciutat, els fa el Metropolitano, i justament per això el Pontífex no podrà utilitzar l'estadi de l'Atlètic de Madrid per fer alguns dels seus actes com estava previst. També a Tenerife coincideix amb un macrofestival on entre d'altres hi haurà Nati Peluso, Rils B, per tant Lleó 14 que haurà de compartir protagonisme tant a Madrid com a Tenerife amb molts artistes internacionals. De fet, a Barcelona és just després del Primavera Sound quan Lleó 14 visita Catalunya.
1: La 1 i 5 minuts, doncs...

Es mereix dir adéu. No m'ha acabat la temporada encara. No sé què passarà la pròxima temporada, quan li he preguntat a la Marta per omplir el buit. Encara tenim temps per la pròxima temporada. Insisteixo, per la gent que s'està incorporant, 1 i 6 minuts, la roda de premsa de Hansi Flick en directe, després de l'anunci de Robert Lewandowski, que plega del Barça a final d'aquesta temporada. Per tant, que li queda un partit al Camp Nou i un més per acabar la Lliga.

Em diuen que no estem sentint bé aquí l'estudi, sí, però la gent des de casa nostra sentint bé la roda de premsa, per tant haurem d'interrompre-la aquí fins que no tinguem un so que sigui correcte. Per tant, fem una cosa, anem al butlletí informatiu i de seguida mirem d'actualitzar tota aquesta

0: General USTEC reclama que els pressupostos serveixin per resoldre el conflicte amb el personal educatiu.
1: Sí, el sindicat majoritari de mestres i professors pressiona Esquerra Republicana i els comuns perquè condicionin els pressupostos a compromisos concrets amb l'educació pública i lamenta que el Departament d'Educació no estigui accelerant les negociacions amb els sindicats que mantenen les vagues convocades. De fet, es queixa que els han ajornat un dia a la propera reunió, que ha de ser clau. N'acaben de parlar després de reunir el seu Consell Nacional a Barcelona. Anem cap allà, Josep Riba.
2: De fet, creuen que hauria de ser prioritat nacional. Creuen que aquest ajornament escenifica la poca voluntat del govern per desencallar la situació i, fins i tot, s'obren a reunir-se directament amb Salvador Illa. Ho ha explicat la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Amb un cicle de 17 dies de vagues, el govern hauria d'estar ara mateix negociant a contrarrellotge una resposta per intentar arribar a un acord que solucioni aquest conflicte. Denunciem en aquest sentit que ahir a la nit se'ns va fer saber que el departament torna a ajornar aquesta mesa que s'havia de produir el dimarts i que serà finalment el dimecres per agenda de la consellera. La resolució d'aquest conflicte ha de passar a ser una prioritat màxima.
2: Si la situació no millora després de la reunió de dimecres, ja han avançat noves mobilitzacions de caràcter nacional de cara al 27 de maig.
1: I en el context de les protestes a l'educació i en uns dies clau per l'aprovació dels pressupostos, els economistes avisen que el model econòmic català està empobrint la població. És la conclusió de l'informe Fènix, que alerta que hi ha masses llocs de feina amb salaris baixos que depenen en gran mesura de la immigració i que no generen prou ingressos fiscals per finançar els serveis públics del país. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1, l'economista i coautor de l'estudi Miquel Puig.
4: O es creen llocs de treball de salaris elevats, sector químic, sector farmacèutic, serveis professionals, o es creen en serveis molt baixos. I el problema d'aquests serveis molt baixos és que són masses. Quan ho comparem amb altres països, també creen cures, neteja, però el que passa és que nosaltres creem molts, i aquests molts és el que desequilibra tot.
1: Puig ha insistit que el model no és sostenible, per això proposa pujar el salari mínim i retirar els incentius fiscals a sectors estacionals com el turisme. I fem un últim punt en mobilitat. Un nou accident a l'AP7 a Gelida provoca aturades en aquest punt en sentit Tarragona. Això mentre encara duren algunes retencions també a l'AP7 entre Montornès i Parets del Vallès per un accident que ja s'ha pogut retirar. A aquesta hora també hi ha 7 quilòmetres de cues a la ronda de la Barcelona cap al Nus de la Trinitat.
5: I als esports, Robert Lewandowski acaba d'anunciar que deixarà el Barça a final de temporada. Un vídeo a les xarxes socials agraeix al Barça i a Joan Laporta l'oportunitat d'haver jugat al conjunt blaugrana. El polonès s'acomiadarà demà dels aficionats en l'últim partit de la temporada a l'Spotify Camp Nou. Per cert, Frenkie de Jong i Marcus Rashford no s'han exercitat aquest migdia i, per tant, tenen molt difícil jugar demà. Mentrestant, Álvaro Arbelo ha avalat l'arribada de José Mourinho a la banqueta blanca en la prèvia del Sevilla-Madrid.
6: Siento que es el número uno y pienso que es el número uno. Lo pensaba hace un mes y lo seguiré pensando que José pues ha sido, es y será por siempre uno de noi. Y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
5: Un Arbelo que ha tret ferro a l'enganxada de dijous amb Kylian Mbappé. I en motociclisme, en marxa la qualificació de Moto3, circuit de Barcelona-Catalunya, Quim Salvador.
7: Comença en aquests moments la Q2, 18 pilots disputaran la pole, entre ells els 3 catalans de la categoria petita, que són Valentín Perrone, Marco Morelli i Joel Esteban, també els 4 que han passat el tall de la Q, Guido Pini, Álvaro Carpe, David Muñoz i Casey Oguman. Quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 2 arrencarà la qualificació de Moto2 i a les 3 l'esprint de MotoGP en directe a RAC1 amb el Murcia de Catema, Pedro Acosta a la posició preferent de sortida i Àlex Márquez, que ja va guanyar el Gran Premi de Catalunya l'any passat, tercer a la primera fila de la graella.
5: I des de fa uns minuts ja en joc el partit de l'Indústria Santa Coloma i el Jaén de l'última jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els colomencs volen exaurir les opcions de ser al play-off. Pavelló 9 de Santa Coloma, Pau Bonastre.
8: Amb bon ritme de moment, oportunitats pels colomencs, encara però sense gols. Molt bon ambient aquí al Pavelló 9, ple, entrades exaurides amb un ambientàs, el que podria ser avui l'últim partit de Xavi Closas a la banqueta. L'Indústria és que necessita una victòria. Si és de més de 5 gols, s'assegura el play-off. Si no, necessita guanyar i esperar una derrota de Valdepeñas o Manzanares.
5: També està jugant l'últim partit de la fase regular al Barça, partit de tràmit, perquè ja és primer de la fase regular. A la pista Lopa Rulo, als 5 minuts, està perdent 2-0.
9: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
10: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
9: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band

0: Detalles i un moment històric. Els Pets i l'Axambusto. Junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
1: I el temps durant la tarda descarregaran ruixats poc importants i de manera dispersa entorn del Montseny i les Guilleries, fins i tot a l'interior del Baix Empordà. Al vespre i al final del dia n'apareixeran entre el Ripollès, el nord d'Osona i el Pla de l'Estany, la Garrotxa i les zones més interiors de l'Alt Empordà. Les properes hores en general rondarem els 20 graus amb termòmetres més frenats al Pirineu en espera d'una matinada de nou força freda, tot i que menys que la d'avui.
0: Dia lliure amb Xavi Bundó.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
5: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
4: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
10: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
9: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
0: A RAC 1, Dia Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
11: Un quart de dues del migdia.

0: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans for my very first days. Catalonia is my place on earth. Thank you to everyone I met along the way during these beautiful 4 years.
1: Estem sentint el vídeo que ha penjat a les xarxes fa cosa de 20 minuts, mitja hora, encara no. Robert Lewandowski a les xarxes del Futbol Club Barcelona per anunciar que finalment deixarà el club a final de temporada. Textualment, les frases que se senten en aquest vídeo són: després de 4 anys plens de reptes i de molta feina, ha arribat el moment de passar pàgina. Me'n vaig amb la sensació d'haver complert la missió. 4 temporades, 3 campionats. No oblidaré mai l'estima que he rebut de l'afició des del primer dia. Catalunya és el meu lloc al món. Gràcies a totes les persones que he conegut pel camí durant aquests 4 anys tan bonics. Agraïment especial al president Laporta per haver-me donat l'oportunitat de viure el capítol més increïble de la meva carrera. El Barça ha tornat al lloc que li pertoca. Visca el Barça, visca Catalunya. Hola, Jaume Molló.
2: Hola, bon dia, Xavi.
1: No per esperada, la notícia no deixa de tenir el seu impacte, perquè és un jugador sense, probablement sense el qual no s'explica, com ell mateix diu, el retorn del Barça a la primera línia del futbol mundial.
2: Sí, és un dels fets que marca i un dels futbolistes que marca el segon mandat de Joan Laporta com a president del Barça, perquè l'estiu de les famoses palanques, l'arribada de Lewandowski permet fer un salt de qualitat que aquest estiu el Barça tornarà a buscar pel que fa a la posició de davanter centre, amb la marxa del polonès, també donant a explicar la importància que ha tingut un jugador que al final, ara mirava, 14è màxim golejador de la història del club.
1: Déu-n'hi-do.
2: 14è, 119 gols. I ara mirava, amb 4 temporades no hi ha ningú que hagi fet més gols.
1: O sigui, a la història del club, en només 4 temporades.
2: Exacte. Tots els que estan per sobre d'ell han estat més de 4 temporades. I el jugador que fins ara en 4 temporades havia marcat més gols era Neymar amb 105. Per tant, Lewandowski n'ha fet 119, i ara parlo de memòria perquè no tinc l'Excel a davant, però amb les xifres que de Barça juga a RAC1, jo diria que pràcticament té una mitjana de gol per partit. Un gol cada 105-110 minuts.
1: Déu meu.
2: Més o menys.
1: No, unes xifres extraordinàries per un jugador que arribava en l'últim tram o un dels últims trams de la seva carrera. Hola, Marta Ramon, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Estaves a la roda de premsa de Hansi Flick, que crec que encara funciona, o ja han acabat?
3: No, s'ha acabat.
1: S'ha acabat ja, eh? Ha hagut de fer la primera valoració, evidentment, després de l'anunci oficial, perquè crec que teníem entès, no sé si al final ha estat així, que hi havia una reunió avui just entre ell i Flick, no?
3: A veure, sí, però ja feia dies que estaven parlant l'entrenador i el davanter, i Hansi Flick sabia des de feia dies que Lewandowski s'estava plantejant seriosament marxar del Barça. El que passa que internament s'ha volgut comunicar d'aquesta manera, de portes en fora, s'ha respectat la voluntat del davanter de mantenir-ho en secret. La veritat és que s'ha fet bé. Perquè fins segons abans de penjar aquest comiat a Instagram, no havia sortit airejat en lloc que penjaria aquest post i que s'acomiadaria públicament de l'afició, però era un secret a veus que tindríem notícies d'aquesta sortida, d'aquest comiat, abans del partit de demà contra el Betis al Camp Nou, per poder-se acomiadar de l'afició.
1: És, és una cosa, Marta, que podríem convindre, em sembla, tots, o convenir, que no és el més habitual a Can Barça. Un comiat ben fet amb el públic a favor i un aplaudiment no és el més habitual, per tant
3: costa.
1: Clar, si es gestiona d'aquesta manera, molt, molt correcta, diguem-ne.
3: Sí, s'ha fet d'una manera molt, molt correcta, ha tingut la complicitat dels seus companys de vestidor, també del cos tècnic, però de portes endins, al llarg de tota aquesta setmana ja es tenia molt coll avall que se li deixaria portar a Robert Lewandowski els timings del seu comiat, però ja ens esperàvem una mica que en qualsevol moment podia sortir aquest anunci, sobretot de cara a demà, de poder-se acomiadar de l'afició, i amb això ha comptat, insisteixo, amb la complicitat de l'entrenador, que feia dies que ja sabia que Robert Lewandowski tenia un peu i mig fora del vestidor. Sí que s'ha parlat d'aquesta conversa definitiva, però, en fi, tampoc era necessari necessària ja per tot el que havien parlat l'un i l'altre, i les coses i les cartes estaven molt clares sobre la taula. Ja havíem informat a RAC1 de la darrera visita del seu representant, Pini Zahavi, aquests dies a Barcelona. Va ser a Barcelona el dia del Clàssic, també per encarrilar la renovació del tècnic, perquè Hansi Flick i Robert Lewandowski comparteixen agent, de manera que tot estava més que clar.
1: Crec que tenim algun document de la roda de premsa de Hansi Flick, que l'haurem de traduir aquí in situ, del comiat de Robert Lewandowski, quan evidentment li heu preguntat perquè s'ha publicat, o Lewandowski ho ha publicat just abans de la roda de premsa. A tots els títols, diu? Tampoc se sent, em sembla, eh? Em diuen que l'àudio no se sent bé.
3: Jo no l'estic sentint bé.
1: Aquí a l'estudi sentim... Jo. No sé, ja, sí. Estan passant coses estranyíssimes.
2: És un fenomen paranormal, això, eh? L'estudi de RAC1 té poders màgics, eh?
1: Ja ens ha passat.
3: No diguis res perquè deu estar sentint-se per tota la humanitat i ets tu la que no el sent bé.
1: Marta, ens està passant ja amb la roda de premsa abans que hem punxat i no s'ha sentit, i ara amb els talls tampoc. Bé, ja el recuperarem ben fets d'aquí uns instants. Em permet saludar el Joan Maria Pou un moment? Pou, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Notícia esperada, però notícia transcendent, no? Ara amb el Molló treia les xifres i són increïbles. La d'un jugador que va arribar amb 30, què? 32, 33, gairebé?
3: Era el 2022, ara n'està a punt de fer 38.
1: Imagina't, no? I la quantitat, no, més, per tant, camí dels 34, no? Quan va arribar al Barça. Per tant, era un jugador que teòricament sobre els estàndards està en el tram final de la seva carrera, i hi havia molta gent que deia, bueno, sí, és un gran davanter, però estem fitxant un jugador que ja està al tram final, no? I que, per tant, no té tanta transcendència. Déu-n'hi-do la transcendència que ha tingut, Pou.
4: Home, ha tingut un impacte en els resultats, no? I en el rendiment de l'equip indiscutible, no? Jo crec que ha estat un futbolista, però jo no sé, això, aquestes coses també són percepcions molt subjectives, però és un futbolista que jo crec que no ha connectat d'una manera molt, molt intensa amb una part de l'afició, potser, no? D'allò de la... aquella passió que han generat, doncs, futbolistes, no sé, ara em ve al cap Larsson, no?, per exemple,
1: sí.
4: Que va tenir com una connexió molt especial amb la gent, independentment dels números, no? Jo crec que la gent li valora moltíssim la professionalitat, el rendiment que ha estat molt constant, la quantitat de gols que ha fet, ara les xifres que deia el Jaume jo crec que són indiscutibles, però jo, per exemple, que ja ho saben els oients del Barça Juga RAC1, que he estat com un defensor bastant intens de Robert Lewandowski, no? Hi ha hagut èpoques de les temporades on semblava que se'l posava en dubte, no? Que es posava en dubte, sí, el seu rendiment, fins i tot la seva implicació, fins i tot la seva relació amb alguns altres futbolistes al terreny de joc. Jo crec que el balanç global de les quatre temporades de Lewandowski al Barça ha de ser d'excel·lent, perquè ha fet una quantitat de gols enorme, perquè ha aportat professionalitat i experiència, i perquè no es poden explicar. Al final, jo tampoc sé quants jugadors... Ell ha estat quatre temporades, ha guanyat tres lligues, no? Vull dir,
1: Hosti, que en quatre temporades al Barça guanyis tres lligues,
4: sí, sí, no? Tampoc jo ni crec que n'hi hagi gaires, de jugadors de la història del Barça que tinguin aquest rendiment proporcional a les temporades que hi ha estat. Clar, ha faltat, bé, sí, la Lliga de Campions, doncs, com a tot l'equip, no? Aquesta sensació que la temporada passada vas estar a punt, aquesta temporada ja ha estat una mica més lluny, però jo crec que el balanç global del fitxatge és molt, molt, molt bo.
2: Sí, jo, la definició de professional, vaja, és un professional del gol, i segurament a Múnich aquesta percepció que jo comparteixo d'en Pou, de dir, segurament no ha estat el jugador que ha connectat més amb l'afició, amb més carisma, segurament a Múnich era igual, vull dir, ell entenc que té aquest caràcter, i jo destacaria l'última temporada, que teníem dubtes de com es podia adaptar al rol de no ser el titular indiscutible, que sempre ho havia estat des de feia molts anys, des de feia 20 temporades o més de 20 temporades, que era un jugador que era l'estrella del seu equip, era el pitxitxe, era el golejador, i aquesta temporada, la veritat, almenys que hagi transcendit, no hi ha hagut males cares, no hi ha hagut cap mena, cap pollastre al vestidor per haver, pràcticament, jo diria, alternat titularitats amb Ferran Torres.
4: Jo crec que quan se'l va fitxar, no?, se'l va fitxar en una situació d'urgència, no?, en una situació límit, s'intentava això, no?, trobar un jugador diferencial en una etapa ja final de la seva carrera, esperant que continués rendint i fent gols, i jo crec que això s'ha aconseguit. Ha estat un jugador, crec que això, no, diferencial per guanyar lligues, etc. El que segurament no és, no és un futbolista que pugui, diguéssim, evitar, doncs, que un equip jugui l'Europa League o no la jugui, o no, no saps? Vull dir, no és un futbolista que pugui fer millors els seus companys, no? És d'aquests jugadors que ell, tu dona'm la bola en condicions i de cada tres te'n fotré dues i mitja dins, no? I en molts trams de la seva carrera com a barcelonista això ha estat així d'una manera molt clara, no?
1: De totes... Per tant... No, també ho dic jo, Maria, que de totes formes, per molt que aquesta connexió, que jo estic d'acord, potser no l'ha tingut com alguns dels cracs històrics del Barça, però vull recordar que el moment del fitxatge de Lewandowski era un Barça deprimit, sí, en una situació molt dura, i que va ser l'única incorporació d'aquelles de trempar l'afició, de vendre, sí, samarretes, de veure nanos amb el Lewandowski a l'esquena, vull dir...
4: Per això jo crec que l'objectiu d'aquest fitxatge s'ha assolit. És a dir, jo crec que la gent era molt conscient que el Barça això estava en depressió, estava trist, estava desnortat, i que es va buscar un cop d'efecte, de buscar una estrella, no? Però una estrella en una etapa determinada de la seva història, no? És a dir, no es van a buscar el Ronaldinho de torn, és a dir,
1: exacte,
4: una estrella en plena ascensió, que havia guanyat el Mundial en Brasil i que era l'alegria, i vinga, i som-hi, la modernitat, tal, no? Aquí, al revés, s'anava a buscar un jugador que ja ho havia fet tot, diguéssim, en el futbol de clubs, que havia, però es buscava que en aquesta etapa final al futbol d'elit, doncs pogués aportar, i jo crec que ha aportat moltíssim, moltíssim. A mi és un futbolista que m'encanta, i perquè, a més, té aquesta professionalitat, malgrat l'edat, no? Un tio que s'ha cuidat, que ha tingut relativament poques lesions tenint en compte l'edat, i que jo crec que ha fet tot el que ha pogut per portar el Barça al màxim nivell, no? I jo crec que aquesta, diguem-ho així, Xavi i companyia, resurrecció del Barça, dels nanos, de la Masia, etc., també hi té a veure en part Robert Lewandowski, no?, amb els seus gols i la seva experiència.
2: Sí, fins al punt que, si tenint en compte això, que s'ha cuidat tant, fins al punt que si ell hagués acceptat aquesta rebaixa de sou i tenir un rol a l'equip tipus perquè se mantengui un Estuani al Girona, un jugador de segones parts que, depenent del dia, doncs el necessites, que tindrà els seus minuts de qualitat, jo crec que ningú li hagués fet nosa, des del punt de vista del culer.
4: I alhora, jo crec que és un comiat fet molt a temps, no? Sí. Allò que ho dèieu, no? Que no és evident quan se'n van les estrelles i com se'n van, etc. Jo era dels que defensava que amb una fitxa de davanter suplent, tenies un davanter suplent dels millors del món, segurament, però alhora penso, bé, tenint en compte com ha rendit en el tram final d'aquesta temporada i quines eren les sensacions futbolístiques que transmetia, a mi em sembla que un comiat a temps, en aquest cas, és una altra victòria claríssima, no? Allibera una quantitat de diners enorme de sou, se'n va, i jo crec que demà rebrà una ovació tancada de la seva afició. El vídeo que ha fet a Instagram és preciós, perquè no només, diguem, explica un vincle especial amb el club, sinó també amb el país, i que per ell és una etapa, doncs, fonamental en la seva carrera. I ara, doncs, Hansi Flick diu: hem de renovar l'atac i hem de fer més gols l'any que ve per ser candidats a la Champions. Per tant, tot quadra per fer aquesta renovació i aquesta millora, esperem, al davant. Ara has de trobar un tio que això, que en la història del Barça no hi hagi cap davanter que hagi fet tants gols en quatre temporades, ara vés a buscar un tio que faci una cosa igual, eh?
1: Tremendo, tremendo. Marta, et volia preguntar com has vist a Flick quan parlava de Lewandowski.
3: Doncs amb agraïment. Hansi Flick i Robert Lewandowski tenen una relació excel·lent, que va molt enrere, que va en la seva etapa al Bayern. Sempre han tingut una relació molt sincera, de dir-se el que pensen l'un a l'altre, i quan parlava de Robert Lewandowski l'he vist com molt, molt honest, sincer, però alhora, doncs, amb una sensació de saber les intencions de Robert Lewandowski des de fa temps, i de ser una cosa molt parlada entre tots dos, que no l'ha agafat gens per sorpresa i que ha tingut molt temps per pair-ho. I de fet ja havíem anat explicant a RAC1 des de fa molt temps que tant esportivament com econòmicament la temporada que ve es planificava ja sense l'espai que ocupava Robert Lewandowski. Si bé és cert que doncs darrerament, també en l'època electoral, el president Laporta era partidari d'estendre-li la mà i intentar que es quedés una temporada més amb un contracte low cost que fes compatible aquest rol secundari que se li pressuposava ja donada l'edat i un sou acord amb aquesta edat i aquest rol secundari, però aquestes peces al final no han encaixat i s'ha acabat imposant el que ja s'esperava, no?
4: I el que és normal amb una estrella.
3: I el que és normal amb una estrella, que marxi a temps, que tingui un comiat a l'alçada de la figura i del que ha portat al club, i jo crec que el guió ha anat perfecte i jo crec que li encaixa a tothom al final.
1: Entenc que Sí, perdona, Pau.
4: I que, perdona, Xavi, en general, ho hem comentat moltes vegades amb altres exemples, Xavi, Iniesta, jugadors que estan acostumats a ser titulars indiscutibles, uns mesos de dubte de si soc titular o suplent els poden acceptar, però començar una temporada per primera vegada en tota la teva carrera sabent que d'entrada ets suplent, no hi ha molts casos de jugadors que ho acceptin, i no em sembla malament, eh? A mi, jo sempre ho he pensat, no? Hòstia, si aquest jugador acceptés això, és que seria tan important, seria tan valuós per la plantilla, però jo entenc que quan estàs acostumat a un determinat rol, doncs et costi molt canviar i que fins i tot prefereixis baixar el tipus de competició a la que vas per continuar sent titular indiscutible allà on vagis, no? I després un altre punt. Deco ara ho té molt fàcil. Ha de trobar un davanter que com a mínim empati amb el rendiment de Lewandowski. Ara, au, espavila't, saps? Vull dir, com a mínim empat amb Lewandowski en les primeres quatre temporades.
1: 1:32, ho deixarem aquí. Només vull sentir un document dels primers, de la primera pregunta que li fan a Flick. No sé si el tenim traduït, però si no ja ho farem aquí entre tots.
5: I worked with Robert now 4 years together and we won together 9 titles. All my titles I won was with him.
1: Tots els títols que ha guanyat han sigut amb Lewandowski, 4 temporades, 9 títols en general.
5: He's a professional player. Every day he give the best for his body, always to be on the highest level and
1: professional, treballant pels companys per donar el millor nivell.
5: The young players.
1: Amb els joves. Bueno, és una nova definició una mica el que estàvem dient ara. Un jugador professional és la paraula, no, que defineix millor Lewandowski. Acabo, Marta, només amb una qüestió. Entenc que demà Lewandowski titular i substitució en algun punt per acomiadar-lo.
3: Sí, aquest és el pla. De fet, ja ens han donat pistes el mateix Hansi Flick a la roda de premsa, i ara el que hem d'acotar és una cosa doncs, que encara no ha anunciat el club, però m'imagino que serà així. Quina mena d'acció es fa demà, també a nivell institucional de club, per acomiadar Robert Lewandowski? Tenen 24 hores per reaccionar, diguem, però segurament, com que era un secret a veus, alguna cosa hi haurà preparada. I sí, substitució, ovació, i m'imagino que l'afició respondrà molt, molt favorablement per acomiadar Robert Lewandowski, donat tot el que ha portat en aquestes 4 temporades al club.
1: 119 gols, 4 temporades, mai abans un jugador ho havia fet en tan poc temps, i per tant una de les figures essencials per entendre aquest Barça de Hansi Flick i de la segona etapa de Joan Laporta. Ha anunciat que plega i per tant no deixa de ser notícia i transcendent. Gràcies, Marta. Ramon, una abraçada forta.
3: Fins després.
1: Pou, parlem.
4: Adéu-siau.
1: Adéu-siau. Gràcies, Jaume Molló.
2: Fins ara.
1: 1:34, fem pausa i seguim, va.
6: Dia lliure amb Xavi Bundó.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
9: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat. MSC.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
10: Perfecte.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
13: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
14: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
15: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
14: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
1: 1:36. De seguida farem cuina amb la Mireia Carbó, però abans ja sabeu que en Filmax, el pròxim dimarts, dia 19 de maig, tenim la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica que s'estrenarà als cinemes el divendres que ve, el divendres 22, pel·lícula de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Monner, dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miquel Llorenç. Apunteu-vos-ho, Cowgirl, als cinemes, el pròxim divendres, dia 22 de maig, no us la perdeu.
6: RAC1.
16: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
17: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
18: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
17: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
19: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
20: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
6: RAC 1.
21: A la primera pedra som culturalment actius.
22: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
21: Econòmicament estables.
23: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
21: Psicològicament tranquils.
24: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
21: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
25: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro.
21: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
14: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
6: RAC 1. Tots som un milió.
0: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
2: Descarrega.
0: Podcast exclusius.
2: Streaming.
0: Doble reproductor RAC1 i RAC més 1.
2: Contingut a la carta.
0: I escolta el que vols quan ho vols.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Dia lliure amb Xavi Bundó.
1: 10 minuts i seran 3 quarts de 2 del migdia.
4: Carmencita, el sabor que uneix generacions, t'ofereix aquest espai.
1: Mireia Carbó, bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola, Blai Morell, bon dia.
7: Què tal, Xavi?
1: Bé, anem amb les... Ah. Amb la... Ah, bueno, és que això fa dies que ho estem dient ja. Fa dies que estem... en fi, amb això... Escolta, calma, Blai.
7: Oh, estic excitat.
1: Què?
7: Què? Amb el tema d'avui.
5: Això passa, perquè...
7: Amb el tema d'avui.
1: Food porn, que et diuen d'això.
5: Sí, sí, sí.
1: Recordeu que la Mireia Carbó és la nostra reina de la cuina de casa nostra. La trobareu al barri de Gràcia, en l'escola de cuina Mireia Carbó, mireiacarbó.com, on hi ha una pila de cursos que, en fi, és que ho he mirat, i pel maig gairebé tot venut.
5: No, ja, que hi ha.
7: Molt pocs.
5: Del maig al juliol... Podeu venir quan vulgueu,
7: perquè la gent diu... El maig
5: sempre està ple, sempre està ple.
7: Home, el maig, Mireia, el maig ho tens gairebé ple.
5: El maig...
7: Sí, sí, el maig queda poqueta cosa.
1: Poqueta cosa.
5: Bueno, el juny estàvem soles, i el juliol també estem soles. I tinc un aire condicionat que em vaig gastar allà els quartos, i jo dic, la gent quan fa calor no venen.
7: Això està molt bé.
5: Home, i tant, el vaig posar perquè la gent no suï.
1: Va, que farem el sorteig de la Carmencita. A tots aquells que ens esteu escoltant, si voleu, el lot especial de l'aniversari de Carmencita, el lot de productes que, com sabeu, tenen una pila d'espècies, colorant, canyella, cúrcuma, anava a dir rossos, no, sals de tot tipus, infusions. Si voleu participar en el lot de Carmencita, heu de respondre a la publicació que acabem de penjar a Twitter dient-nos com prepareu vosaltres el producte, bueno, el plat de què parlarem. Fideus a la cassola.
5: Has de fer... Blai.
1: Mira que ho deia, fa dies i dies i dies que no el tasto. I diria que és un dels grans de la cuina catalana.
5: Totalment. I, a més, és tan fàcil de fer. I ara que
1: és tornat... fàcil, sobre?
5: Sí, és que no té res. No té res. Només necessiteu paciència. Ja està, que és el que acostuma a faltar avui en dia.
1: I torrant els fideus abans?
5: Això ho explicarem. Vale, torrarem els fideus. Vale. Perquè si no els torres, fas una plasta allà. Jo trobo que val la pena perdre
7: I
5: aquests
7: posarem,
5: minuts.
7: Mireia, què hi posarem?
5: Posarem botifarra, Blai, que m'ho vas demanar. I dic, li envio la recepta i em contesta, no hi ha el salsitxa? Dic, ara mateix ho arreglo. Jo pensava que sí, I dic, ara mateix
1: no
5: ho arreglo.
1: No havies posat salsitxa?
5: No, havia posat costella. I perquè jo mateixa els faig una vegada, saps? O sigui, mai faig la mateixa recepta. De vegades poses una cosa, de vegades una altra. De vegades li afegeixo, mira, se m'ha fet la boca aigua. Home, bolets secs, que també li queda de conya. Sí, uns moixernons allà dins també estan bons.
7: Botifarra negra.
5: Oh, també
7: una
5: bo.
7: Una miqueta de botifarra negra per allà.
1: Però tota la vegada no pot ser, nois. Sí,
5: pot ser el que vulguis.
7: Bueno, a veure, tot depèn de quina densitat li vulguis
5: donar. Tot és...
7: Xavi.
5: Cadascú a casa seva fa el que vol.
1: Quin és el vostre truc de l'arròs... Ai, de l'arròs. Dels fideus a la cassola. Amb quin producte, amb quina història, a través del Twitter del Via Lliure, podeu guanyar el lot de Carmencita. La que ens has portat tu, què és?
5: Mira, jo us he portat uns fideus a la cassola amb costella...
1: Bé.
5: De porc i salsitxa.
1: Bé.
5: Però deixa'm dir, comencem pel principi. Primer de tot, torreu els fideus gruixuts. Val?
1: Bé.
5: Com es fa
7: quin número
5: això?
7: Són? Quin número
5: el 2.
7: El 2.
1: El 2 és gruixut,
5: ja? Sí, ja, el 2 ja té una mida considerable. I d'aquí en amunt, D'aquí agafeu...
7: El de forat?
5: No m'agrada a mi. Però hi ha gent que li encanta. Llavors, qui sóc jo per dir... Quina mida és la perfecta o no.
1: Si de tant de gruix al final acabes fent uns macarrons.
5: Pot passar, pot passar. També serien bons, però no li podríem dir fideus. Però ara, en sèrio, això va a gustos, saps? Hi ha gent que li agrada el 5, el que vulgueu. Poseu
1: el que sí que no, el de cabell d'Àngel, aquell.
5: No, aquí no.
1: Això sobretot no.
5: Aquí no. Per això a mi, quan ensenyo a fer fideu A, els dic que a partir del 2, per mi és fideu a la cassola, per mi.
1: Atenció, que acabo de rebre el missatge d'una estimable oient i amiga que diu, estic just que fort acabant els meus fideus.
5: Home! Ara, això és una senyal.
1: Del 4!
5: Toma, sí, senyora!
7: Del 4!
5: Veus?
1: Gordos,
5: del 2 en amunt, clar que sí. Sí. Més gustet li agafarà. Oh, i més, em sembla molt bé.
7: Qui
5: 2,
7: és? Es pot dir?
5: 4.
7: Es pot dir qui és?
1: No.
7: No?
5: No.
1: No, crec que no.
7: Val.
1: Una persona pública, no?
5: Bueno, doncs està bé que faci
1: fideus. No cal.
5: M'agrada. El 4 m'agrada, també. El 2 m'agrada. El 4 m'agrada.
7: Molt bé.
5: Així, val? Aleshores, Què us recomano? Tasteu un dia. Agafes la safata del forn. Poses el paquet de fideus sense l'envoltori i sense... Sí. Bueno...
7: Ja.
5: 26 anys porto ensenyant a cuinar. Sí. Que ja no són dos dies. I fliparíeu. Dit això, els fideus a la llauna del forn, sense res d'oli, pelats, tal qual.
1: Però sense res sota tampoc, ni un paper
5: res, no cal, si és un fideu sec.
1: Vale.
5: L'únic que pot passar és que no tinguis la llauna neta, l'heu de tenir neta. Jo la tinc immaculada, o sigui, ja ho dono per sentat que la gent té les llaunes de forn immaculades, que és de les coses que més ràbia...
7: Molt,
5: sí, dono molt per sentat.
7: Del
5: que més ràbia al món em fa fregar. Rentar. Llavors, jo em vaig posar una aigüera, només tinc una aigüera a casa, però vaig dir que càpiga una llauna de forn.
1: Sencera? Amb...
5: Sí.
1: Si posa una aigüera grossa, eh?
5: No cap.
1: Ah,
5: no cap, però a l'escola sí. A l'escola tenia un... La vaig canviar, vaig dir que fregar les llaunes aquí és horrorós.
1: És mida de beurador de cavalls, això.
5: Sí, correcte. Aleshores, Xavi, la safata del forn. Els fideus, 180 graus, escalfor de dalt, escalfor de baix, si li voleu posar l'aire, li poseu, i si no, no li poseu. I tu, a la porta del forn.
1: Amb preescalfat, per això entenc.
5: Sempre.
1: Que estigui calentet, llavors sempre. Paf.
5: Quan et diuen una temperatura, vol dir que tu l'has escalfat 10, 15, 20 minuts.
1: Perfecte.
5: Molt bé. Poses la safata, tu a la porta, t'esperes, obres, remenes, tanques, obres, remenes, tanques, per què? Perquè els forns no escalfen d'una manera tan homogènia. Perfecta i homogènia que no... Llavors vas remenant fins que et queden d'un color dauradet pujadet.
1: Vale.
5: I ara això ho treus, ho deixes refredar i t'ho poses en un pot. I si d'aquí 3 mesos tornes a fer fideus a la cassola,
1: ja
5: allà els tens fets.
1: Bravo.
5: Val?
1: Vale.
5: Què em permet això? Guardar-los, torrar-me un quilo, si vull, i després em permet ser més generosa amb l'oli del sofregit, que és el que realment aportarà sabor.
1: Vale.
5: A l'oli de fregir un fideu a la cassola no t'aporta absolutament res. Val? Ho tenim.
1: O sigui, t'has estalviat l'oli de fregir-los.
5: Sí.
1: Està bé.
5: I no, és que no. I és que no els podries guardar.
1: A favor.
5: Perquè
1: clar.
5: Aquell oli se'n renceix.
1: Oh,
5: jo tenia un restaurant i torràvem quilos i quilos de fideus i anàvem traient. Quan s'acaben, una altra vegada, si
1: impecable.
5: És que és un plat recurrent a casa, si no, doncs no val la pena fer-ho. Però és així. Aleshores, ara, què farem? Necessitarem uns 250 grams de fideus gruixuts, 250 grams de costella de porc ja tallada, 6 salsitxes, i aquí farem un sofregit amb 2 tomàquets mitjanets, una ceba, un all, una fulla de llorer, una branqueta de farigola, li posarem 800, un litre de brou de pollastre o de carn, una copeta de vi blanc o de vi ranci o de brandi o del que rambeu, sal i pebre, carmencita.
1: Ara.
5: I oli d'oliva del bo. Molt important. Torreu els fideus, com us he explicat, i dins d'una cassola enrossiu la costella ben salpebrada.
1: Això és el primer que farem.
5: Sí.
1: Enrossir-la, vale.
5: Amb aquell oli, saps? Escalfes un raig d'oli d'oliva generós i aquí enrosseixes la costella prèviament salpebrada junt amb les salsitxes, saps? Tot allà.
1: I ara, tota la carn. Taca.
5: Que et quedi ben rosseta. I escolteu-me, l'escorreu bé. Que l'oli quedi a la cassola, que no quedi al plat.
1: Que el necessitem.
5: Sí, això és una altra cosa que explico a les classes. La gent fa ras i tot l'oli al plat.
1: No,
5: el plat no fa res.
1: No.
5: Tu el vols allà, val? Aleshores, en el mateix oli farem un sofregit que us quedi molt confitat, amb l'all, la ceba... Això ho piqueu, ho ratlleu, us compreu una maquineta d'aquestes que giren i va de conya, val? A foc lent. És molt important dedicar-li temps aquí. Aigua, això us he explicat mil cops. Quan t'agafa color, una miqueta d'aigua, ho rehidrates, que s'evapori, no li aneu posant oli, que després l'oli no s'evapora i de sobte farà pam i sortiran allà 2 litres d'oli. Quan això estigui ben confitat, el tomàquet ratllat. Ratllat perquè us quedareu amb la pell a la mà i no posareu la pell a dins. I ara aquí, un altre cop. Temps, paciència. Ben confitat. Tornes la costella, tornes les salsitxes a la cassola, afegeixes el vi, que evapori, pugeu al foc. Sempre que afegiu un alcohol... Pugeu al foc perquè evapori, perquè redueixi. I quan ja no faci aquella olor ni el veieu, doncs ara ja està, afegeixes el brou, que bulli tot plegat 5 minuts, Xavi, perquè la costella i la salsitxa i el sofregit deixin anar el gust al brou, tires els fideus, xup-xup-xup-xup, llest.
7: Bravo!
5: Podríem afegir-li bolets.
1: Fideus
5: per plorar. Podríeu afegir-li una picada, podríeu fer el que us... Vamos,
1: mira.
5: El que vulgueu. Què diu la gent?
1: A veure, què diu la gent?
7: Vinga.
1: Coses. A veure, si ara ho trobo, perquè ara ho he perdut. A veure, torrant els fideus al forn des que ho va dir la Carbó.
5: Ole!
1: I costella de porc i salsitxa, el mateix que tu.
5: Molt bé.
1: El Pere, salsitxa, costella, fideus amb forat, si pot ser millor. Sofregit de ceba, perot, tomàquet ratllat natural, vi ranci.
5: Perfecte.
1: I el meu secret.
5: Quin?
1: Culleradeta de salmorret a la cantina.
5: Toma!
1: Ara està allà i li puja el sabor que flipa.
5: M'agrada.
7: Molt bé.
5: Molt bé.
1: El Quim diu, la iaia feia el sofregit amb salsitxa, ceba i tomàquet sense all perquè li repetia. I el seu secret, això sí que, a veure, és dubte, això, eh? Era bullir els fideus abans i afegir-los al sofregit després.
5: Això està bé perquè s'estalviaven. Saps què passa? Que la pasta absorbeix, això us ho he explicat als Nadals, quan fas els galets, quan fas la pasta t'absorbeix el caldo. M'imagino que la senyora ho feia per estalviar-se que li xupés caldo, millor que xupés aigua i després els passava...
1: Bueno, home, però ja està bé.
5: Bueno, en aquella època, si la seva iaia ho feia, està bé. Està ben fet, sí, senyor.
1: El Pep, primer de tot, fideus gruixuts, els agermanem amb costella de porc de la bona, cansalada de coll...
5: Oh, cansalada, també bo!
1: Talladet a trossets, bon sofregit i triomfa segur. Un dels meus trucs és torrar els fideus a l'air fryer, que és el mateix que hem dit.
5: És el mateix, sí.
1: Diu el meu truc, l'Àngel, és que quan rosteixo la costella li afegeixo vermut de Reus.
5: També m'agrada.
1: També.
5: Toma ja. Sí, senyor.
1: El Francesc, fideus del 4, gruixuts, costeleta, salsitxa, suc fregit, birranci, xic de cansalada, bon brou, xup-xup i avall.
7: Aquell hi fot de tot, cansalada...
1: Sí. L'Eugeni, costella, salsitxa, carxofa, avui en faig. Fideus
5: forats. Oh, carxofa, m'agrada.
1: Molt bona.
5: Molt bé.
1: L'Àlex, guanciale amb costella. La Carme, diu... No? Guanciale tu dius no, eh?
5: Jo guanciale, sí.
7: Fidei a la cazzoli.
5: Però, exacte, però estem aquí italianitzant i...
7: Fidei a la cazzoli.
5: És bon, home.
1: Fideo. Després la Carme diu, fideus del 4, ceba ben torrada, ametlles, botifarra i vi blanc. Aquí hi ha la cosa de la picada una mica, no?
5: Podeu, clar.
1: Podem jugar amb
5: la picada. És el que jo us deia, jo mateixa no ho faig sempre igual, Xavi. Jo obro la nevera i depèn... O jo què sé, dic, oi, mira, m'han quedat una miqueta tal, doncs avui li poso una picada. O avui no estic inspirada, doncs no li poso. Si és que la cuina és el bo que té.
1: Maria Sant Jaume, fideus amb cang, amb agrops, camagrocs i sípia. I l'Arnau, fideus amb camassecs i botifarra negra.
5: Bo.
1: La Leire, amb codornius, llonganissa, sofregit i safrà.
5: Sí.
7: Ostres, tu.
1: Palante, eh? L'Encarna, bacallà, sèpia, cloïsses, una mica de costella de porc i el toc, la carxofa.
7: Mar i muntanya. Clar que sí.
5: Bo, clar.
1: Un mar i muntanya de...
5: A veure, Xavi, a veure, un moment.
1: Estic a punt de caure rodó aquí.
5: Anem a fer una reflexió.
1: Deixeu-me ja.
5: És pasta.
1: Sí, ja, ja.
5: Doncs és com l'arròs, o sigui, tot li queda bé. Per tant, podeu fer el
7: tot
5: que vulgueu.
7: Tot li queda bé? Tot segur?
5: Tot li queda bé. A veure, em seny.
7: Ja. On dius tot, tot?
5: Ja, tens raó. Que això... Jo quan vaig començar a donar classes de cuina fa 26 anys, deia, provin, juguin i barreixin, això és una idea, era la meva frase. Després la gent m'explicava unes coses que deia,
1: no cal que
5: potser no els haig d'animar tant.
1: No motiveu.
5: Llavors, em seny.
1: No motiveu el personal. Un altre avui en diu, oli, botifarreta, botifarra negra, sabeta, all, sempre parlem de diminutiu, cap de costella, polpa de tomàquet, no m'hi creixo, pebrot verd, salsitxa...
5: Sí.
1: Pebrot verd, compte.
5: Sí, em sembla bé, sí.
1: Blai, pebrot, no,
5: no. No, estic gens d'acord, Blai. Què dius, no? No, i tant que sí.
1: Perquè no,
5: no
1: suporta el pebrot.
7: Ni sobre el pebrot.
5: Mira, Blai, un pebrot i un sofregit ben picadet i ben confitat, allò que quedi negre com el meu cognom... Allò tu no te n'enteres ni de si porta pebrot.
7: Tomàquet, ceba i all, iau.
5: No estic d'acord, Blai.
7: Un sofregit d'aquells guapos.
5: No estic d'acord.
1: Jo crec que...
5: Posin pebrot si volen, que està molt
7: bé. Si volen, sí.
1: El problema que tens amb el pebrot te l'has de fer mirar, també. La Neus, jo una culleradeta de sobrassada.
5: Oh!
7: Ole!
5: Bo! Allà, que es desfagi, allà.
1: Oi, el seu vol.
5: M'agrada molt, sí.
1: Sou uns viciosos tots, de veritat.
5: Totalment.
1: Tota l'audiència del Via Lliure, uns viciosos.
5: Viciosos dels fideus.
1: Escolta, jo crec que no tenim temps ja.
5: És igual, però...
1: Mira, fideus amb gambes.
5: Fideus amb gambes.
7: Clar.
1: Això podem penjar-ho o no?
5: Sí, pengem-ho.
1: Però la clau és el que has dit, eh?
5: Sí.
1: Fideus torrats amb l'air fryer, si en teniu.
7: Que pots fer...
1: Al forn.
5: Pots torrar 10 quilos i guardar-te'ls. I deixa'm dir, busqueu la recepta dels fideus amb gambes, per l'amor de Déu, perquè us faig fer les gambes, els caps, sofregits, i després et fas un fumet amb aquells caps i fas un sofregit normal amb els fideus, els hidrates amb el fumet que t'has fet i li poses les gambetes. I això està boníssim.
1: Carbó, aleluia.
5: Aleluia!
1: Que siguis tu. Que vagi bé, Carbó.
5: Adéu, adéu.
1: Gràcies, adéu, Xavi.
8: En cada cuina hi ha un secret i en cada recepta una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules.
9: Carmencita. 100 anys donant color i sabor a la teva vida.
10: Via Lliure amb Xavi Bundó. En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
11: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
12: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Coneix de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
13: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
15: Uau, avui estàs de pel·lícula.
16: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
15: No.
16: Per les meves ulleres noves?
15: No.
16: Per què m'he posat un piercing?
15: Nope.
16: Ah, per les pel·lis que ens recomanaran ara?
15: No, ho deia pel que portes a la mà.
16: El què?
15: Això que amagues.
16: I no te'n donaré cap.
26: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
27: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
28: RAC 1.
29: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
30: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
31: Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
32: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
33: Fàcil, només amb un clic.
34: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
32: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
35: Molt ràpid.
36: Molt còmode.
33: Molt
37: RAC1. Tots som u.
38: RAC1.
39: Aquest dissabte Superesports de RAC1 amb Xavi Puig. A les 3, la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Quim Salvador. Viurem la final de la Copa Wembley, Manchester City-Chelsea. Serem el Calafell-Reus del play-off de la Lliga Masculina d'Hockey Patins, la Champions Femenina de Waterpolo, l'última jornada de la Lliga Regular de Futbol Sala i a les 9, des de l'Estadi Gran Canària, final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid. A més, la penúltima jornada a Primera Federació, Nàstic Europa i Sabadell-Antequera i el nou Congost, Baxi Manresa-Saragossa. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
28: RAC1. Tots som un milió.
29: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
40: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
29: Escolta'ns al cotxe.
40: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
29: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
40: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Vinga, darrer minut i arribarem a les dues en punt del migdia. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat al llarg d'aquestes 7 hores de ràdio que hem arrencat a les 7 del matí, que demà hi tornarem, com sempre, puntuals a les 7 del matí d'un diumenge que, evidentment, ja està marcat des del punt de vista esportiu per el Mundial de MotoGP, òbviament que és demà, pels partits de futbol de la penúltima jornada amb l'Espanyol, amb el Girona i amb aquest Barça que acomiadarà Robert Lewandowski. I aquesta nit, aquesta tarda, vaja, aquest vespre, la final de la Copa de la Reina. Per tant, no us desconnecteu de l'antena de RAC1 amb tota la informació, tant de l'àmbit general com l'àmbit esportiu. Gràcies per ser-hi. Nosaltres hi tornarem demà a les 7 en punt del matí. Adéu-siau.
1: Fènix, recordi que Fènix sí. És un au que reneu de la reneix de la seva cendra.
0: Sí, senyor, però primer s'ha de cremar,
1: un missatge optimista,
0: Primer hi ha l'incendi.
1: Que no estem malament, Podem estar bé.
2: Bon dia, són les dues. Vostè que aprofita l'aprovació imminent dels pressupostos per redoblar la pressió al Departament d'Educació.
3: Que els pressupostos de la Generalitat han de servir per resoldre el conflicte educatiu, no per enquistar-lo. Per tant, no s'entendria que hi hagi uns comptes que es vulguin presentar com a socials o com a progressistes que no incloguin les partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats que tenim a sobre la taula.
2: És l'avís que ha fet aquest migdia la portaveu del sindicat majoritari de docents, Yolanda Segura, avís que llança al govern, però també als socis que avalaran els comptes.
4: 14-15. Amb Eudald Martínez i Albert Ferran.
2: L'USTEC reclama a Esquerra i als comuns que incloguin la resolució del conflicte amb els docents com a línia vermella i avisen que si no hi ha acord, encara enduriran més les protestes al carrer. La setmana que ve han tornat a convocar 4 jornades de vaga. La setmana que ve, doncs, el govern que haurà de compaginar les negociacions amb els docents i amb Esquerra i els comuns per acabar de segellar els pressupostos. Tot i que semblen del tot encarrilats, el president Salvador Illa ha evitat donar-los per tancats. Ho ha dit durant el seu viatge oficial per Califòrnia. De seguida connectem amb l'enviada especial, la Laia Colomer. I també connectarem amb Viena, on avui s'hi celebra una de les edicions més polèmiques d'Eurovisió. Espanya no hi participa per primer cop en 65 anys. A aquesta hora, a la capital d'Àustria, ja s'hi estan fent les primeres protestes per la presència d'Israel al festival. I els esports, Albert Ferran, bon dia.
5: Bon dia.
2: Lewandowski, que deixarà el Barça a final de temporada.
5: Ho ha anunciat aquest migdia el polonès amb un vídeo a les xarxes socials en què ha agraït al club i a Joan Laporta l'oportunitat d'haver jugat al Barça durant 4 temporades. Fa uns minuts Hansi Flick ha dit que Lewandowski és un exemple per als joves i un privilegi haver treballat amb ell. El polonès s'acomiadarà demà dels aficionats en l'últim partit de la temporada al Camp Nou contra el Betis. En un diumenge en què 9 equips saltaran a la gespa de primera divisió jugant-se la permanència, entre ells Girona i Espanyol. Aquest migdia, Michel i Manolo González s'ha mostrat convençuts d'assolir la salvació en aquests 2 últims partits. Mentrestant, Álvaro Arbeloa ha tret ferro a l'enganxada dijous a Mbappé i ha avalat l'arribada de José Mourinho en la prèvia del Sevilla-Real Madrid. Això serà demà, aquesta penúltima jornada de primera. Avui, 3 grans cites. La final de la Copa de la Reina, Barça-Atlético a partir de les 9. A la mateixa hora, la penúltima jornada de primera federació amb Nàstic, Europa i Sabadell. I abans, a les 4, la final de la CAP entre el Manchester City i el Chelsea. A banda, evidentment, de l'esprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP que podreu seguir des de les 3 a RAC1.
2: I un últim titular pel temps. Després d'una matinada hivernal, les temperatures s'han recuperat, però es manté l'ambient una mica fred en algunes comarques. Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ha costat en alguns casos que la temperatura remuntés, però bé, ho ha anat fent. Al final, el sol d'aquesta època, i que és majoritari, ja pica, però encara a les valls del Pirineu i també en zones altes del Prepirineu s'hi manté l'ambient una mica fred. En canvi, en sectors de la costa i del prelitoral ja arribem als 20 graus, on en alguns casos els passem lleugerament. Durant la segona meitat del dia, alguns ruixats poc importants en sectors interiors de les comarques de Girona i del nord de les de Barcelona.
2: Són les 2:03.
4: 14:15.
2: Vostè reclama que la imminent aprovació dels pressupostos serveixi per resoldre el conflicte amb el govern. Creu que si els comptes tiren endavant, com sembla que passarà la setmana que ve, el Departament d'Educació ja no tindrà excusa per no oferir-los la millora que reclamen. El sindicat majoritari de mestres i professors lamenta que la consellera no s'està remengant prou per resoldre aquest conflicte. En les últimes hores, per exemple, el departament els ha ajornat la reunió que tenien per dimarts, que tenien dimarts, i finalment serà dimecres, Josep Riba.
7: Creuen que tant Esquerra com Comuns no poden aprovar els pressupostos sense tenir-los en compte, i menys en el marc d'aquestes protestes del professorat. Tot plegat passa per millorar l'augment de sou de 200 euros en 4 anys, que veuen insuficient per la inflació. També per sumar més recursos a l'aula per garantir la inclusió i rebaixar les ràtios. Unes peticions que creuen que són d'extrema prioritat. N'ha parlat aquest matí la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Amb un cicle de 17 dies de vagues, el govern hauria d'estar ara mateix negociant a contrarrellotge una resposta per intentar arribar a un acord que solucioni aquest conflicte. Denunciem en aquest sentit que ahir a la nit se'ns va fer saber que el departament torna a ajornar aquesta mesa que s'havia de produir el dimarts i que serà finalment el dimecres per agenda de la consellera. La resolució d'aquest conflicte ha de passar a ser una prioritat màxima.
7: Des d'USTEC asseguren que estan disposats a tancar-se a negociar i no destaquen reunir-se directament amb Salvador Illa per desencallar la situació i evitar les noves vagues. La següent està convocada pel proper 27 de maig.
2: El Departament d'Educació justifica l'ajornament de la nova reunió de la mesa sindical per qüestions d'agenda. Expliquen que la consellera Niubó vol ser-hi presencialment i recorden que dimarts ha de comparèixer al Parlament per les polèmiques vinculades amb els Mossos, la infiltració en una reunió de professors i també el pla pilot per introduir agents del cos a escola. Les instituts. Una Niubó que avui fa una crida als sindicats per reduir la tensió i desescalar el conflicte al sector educatiu. Esther Niubó ho diu avui en una entrevista a La Vanguardia, on assegura que el departament està fent mans i mànigues per millorar les condicions del professorat. Niubó explica que una de les opcions que plantegen és accelerar l'augment de sou que recull l'acord amb Comissions Obreres i la UGT. El pacte preveu que la nòmina dels docents pugi en 200 euros al mes en un termini de 4 anys, però el departament està estudiant ara reduir aquest calendari.
8: En aquest marc de 2.000 milions d'euros podem trobar l'encaix per donar resposta a aquestes necessitats i sobretot plantejar les dues qüestions, no? Com reforçar aquest model d'inclusió i com millorar les condicions laborals dels docents perquè reverteixin en una millora dels aprenentatges. Aquesta és la feina que hem de fer aquests dies, no? Perquè per això ens vam donar uns dies de marge per poder explorar quines possibilitats tenim.
2: Per tant, aquesta negociació dels pressupostos que marca l'agenda pel que fa a aquestes negociacions al sector educatiu, tot i que les negociacions entre el PSC i Esquerra també s'han d'acabar de tancar els serrells de l'acord que sembla del tot encarrilat pels pressupostos. Esquerra, de fet, farà dilluns un Consell Nacional per validar l'acord. Dimarts hi podria haver ja la signatura oficial i dimecres hi haurà una comissió bilateral Estat-Generalitat per reubicar els compromisos que pengen de Madrid, sobretot l'anomenada línia orbital ferroviària que connectarà Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Tot i que el calendari està molt definit i l'acord sembla al sac, el govern evita donar-lo per tancat. Salvador Illa evita pronunciar-se sobre tots aquests escenaris i insisteix que les converses continuen. El president ho ha dit aquesta matinada des de Los Angeles, on continua de viatge oficial. Anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer. Bon dia.
9: Bon dia. El president evita de totes donar per fet l'acord amb Esquerra. La mala experiència de fa encara no 3 mesos, quan tot se'n va anar pel pedregar a última hora, el fan ser prudent fins que no estigui tot al sac i ben lligat. Aquesta matinada, Salvador Illa ha assegurat que continuen negociant, això sí, sense poder dissimular cert optimisme.
10: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que... Per descomptat, un gran país com Catalunya li anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint

0: Javier Manteras, bon dia.
1: Bon dia. El primer indicador és el vot per correu, que és molt semblant al de fa 4 anys i que, per tant, no revela que hi hagi d'haver molta més mobilització. El PP ho fia tot a una participació alta per assegurar la majoria absoluta i, en canvi, el PSOE el que diu és que si hi ha molta mobilització serà perquè els seus votants, que fa anys van anar a l'abstenció per castigar-los, el xifren en 500.000, es tornen a activar. El PP també vol una alta participació per contrarrestar el possible efecte de l'agitador Albise Pérez, que presenta llistes i que li pot restar vots, tant al PP com a Vox, per l'efecte de la llei d'on. La xifra clau en aquesta comunitat són 55 escons, els que donen la majoria absoluta. Ara Juanma Moreno en té 58, el PSOE 30, gairebé la meitat, i el PSOE assumeix que l'èxit no és guanyar, sinó mantenir aquests 30.
0: Més coses, tot a punt a Viena per una de les edicions d'Eurovisió més polèmiques dels últims anys. El Festival Europeu torna a estar marcat per la presència d'Israel, que ha provocat algunes absències sonades, entre elles la d'Espanya, que no hi participa per primera vegada en 65 anys. Els eurofans tampoc podran seguir la gala a Televisió Espanyola, que ha apostat per contraprogramar el festival amb l'espectacle La Casa de la Música. Els altres quatre països que han renunciat a participar al festival són Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia i Islàndia. Aquesta polèmica també s'està vivint a les hores prèvies del festival. Ahir a Viena, més d'un miler de persones van participar en un concert alternatiu en solidaritat amb Palestina, i a aquesta hora també s'hi està fent una manifestació. Anem-hi en directe. Enviat especial de RAC1 Àustria, Jordi Ramos, bon dia.
2: Bon dia. Una manifestació que els organitzadors esperen que sigui massiva. De moment ja han confirmat l'assistència a unes 3.000 persones procedents de diversos punts d'Àustria, però també d'altres països europeus. Ara mateix l'estació de Westbahnhof a Viena cada cop està més plena, i tot i que la presència policial és intensa, té la intenció d'avançar fins a l'estadi on es fa el festival. Allà hi haurà l'acte central amb discursos i una acció de protesta contra la participació d'Israel al certamen. Recordem que el mes de setembre la comunitat pro-palestina de Viena ja va plegar més de 20.000 persones en alta protesta contra la presència de l'estat hebreu a Eurovisió.
0: Amb tot, Eurovisió tracta de mantenir una certa normalitat. Ara bé, com ja és habitual, des de l'ofensiva israeliana a Gaza, un dels favorits de la nit és Israel, gràcies al vot del públic. I per afegir més llenya al foc, l'altra gran favorita d'aquesta edició pot posar en entredit la futura participació d'Israel. És Finlàndia, amb la canció Leinken Heintin o Llança Flames. La seva victòria podria fer que els hebreus es retiressin l'any que ve del concurs, i és que Finlàndia s'ha oposat de valent al genocidi a Palestina, i això complicaria la presència israeliana al país en cas que organitzés la propera edició. Ara bé, en les últimes hores, a Finlàndia i Israel també els han sorgit altres competidors per fer-se amb la victòria, Jordi.
2: Concretament l'australiana Delta Goodrem. De fet, després d'actuar a la segona semifinal, les seves opcions no han fet més que créixer, i ara mateix ja no només lidera les apostes, sinó que també ha guanyat les enquestes de la premsa i la del públic que ahir va seguir l'assaig general. Amb tot, doncs, Austràlia comencen a creure's de debò que la victòria és possible, i sobretot si tenim en compte un detall que no passa desapercebut. Tant l'any passat com l'anterior, el guanyador va acabar sent el segon favorit a les apostes. I aquest any Austràlia ocupa exactament aquesta posició. La gran pregunta, però, és inevitable: què passaria si acaba guanyant Austràlia? Així ho explicava el periodista australià Clint Dieberg a RAC1.
3: Austràlia és qui sembla que ha de saber la resposta, però no del tot. Així que si guanyés la Delta seria fantàstic, tot i que vingui amb certs dubtes. Si aquesta és la paraula adequada. That's the right word.
2: L'altra gran favorita de la nit és Grècia, amb una proposta esbojarrada i molt festiva que recorda en part l'Espresso Macchiato de l'any passat. La final d'Eurovisió començarà a les 9 del vespre. A Espanya només es podrà seguir per YouTube, però sí que es podrà votar dins la categoria de la resta del món per tots aquells països que no participen al festival.
0: Gràcies, Jordi. Doncs coincidim la polèmica per la participació a Eurovisió. Israel ha acordat en les últimes hores allargar 45 dies més l'alto el foc amb el Líban. Ho ha fet després de 2 dies de converses impulsades pels Estats Units. El primer alto el foc es va pactar el 17 d'abril, però el cert és que ha estat pràcticament simbòlic des que va començar, perquè la xifra de morts no ha parat d'augmentar. Es calcula que Israel ha matat 400 persones en territori libanès, i la treva tampoc ha acabat amb el llançament de projectils del Líban cap a territori hebreu. Per cert, que aquest matí Donald Trump ha assegurat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació a Nigèria. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa Truth Social. Diu que Abu Bilal al-Minuki va morir ahir en una operació conjunta de les forces nord-americanes i nigerianes. També celebra que amb aquesta operació, diu, Estat Islàmic queda enormement debilitat. Un Donald Trump que en les últimes hores també ha ofert la primera entrevista des de que ha tornat del viatge oficial a la Xina en

0: concret a la cadena Fox. El president nord-americà ha tret ferro al fet que la guerra amb l'Iran s'estigui allargant més del que preveia la Casa Blanca, Mariona Martínez.
1: Un dels punts que generava més expectació de la trobada entre Trump i Xi Jinping era els punts de vista totalment oposats sobre els conflictes internacionals. El president nord-americà admet que la Xina vol que la guerra acabi aviat, però creu que se n'està fent un gran massa.
2: Vull fer bé la feina encara que trigui 4 setmanes més. Penseu-hi, m'ha estat 19 anys al Vietnam. L'Iraq va durar uns 10 anys. Corea, 7. Un altre conflicte, 14. Un altre, 12 anys. A l'Iran, només hi hem sigut 2 mesos i mig.
1: Més enllà del simbolisme, el viatge no s'ha traduït en cap acord tangible.
0: De tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut 3 policies canadencs per agredir i intentar abusar sexualment a una prostituta mentre anaven en un taxi per Barcelona. Ho ha avançat el periódico Hugo Micheto.
3: Els tres policies anaven al cotxe amb la dona quan un d'ells li hauria intentat fer tocaments. Quan ella es va resistir, un altre li va clavar un cop de puny que li va ferir la cella. La dona va anunciar l'agressió a la policia, que va detenir a dos dels homes l'endemà, i l'altre el va detenir la Guàrdia Civil ahir a Palma. El que va colpejar la dona haurà de pagar 3.000 euros de fiança si no vol entrar a la presó, i el que va intentar tocar-la sense consentiment n'haurà de pagar 6.000. L'altre l'han deixat en llibertat, però l'investiguen per la desobediència a l'autoritat en el moment de la detenció.
0: Investiguen com a violència de gènere la mort d'un guàrdia civil i la seva dona i també el seu fill a Alacant.
4: Ho ha confirmat el periòdico. Els tres els han trobat morts aquest matí a la caserna del municipi de Dolors, a Alacant. La dona i el fill estaven a una habitació mentre que la gent l'ha trobat al passadís amb una ferida per arma de foc juntament amb la pistola. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
0: Un nou dispositiu del Pla Campai acaba amb més de 200 persones identificades amb 161 antecedents a la Seu d'Urgell. 3 d'ells acumulaven 70 antecedents relacionats amb la multireincidència.
3: L'operatiu va començar ja a la tarda fins aquesta matinada amb la participació de 50 agents de la policia espanyola, Mossos, Guàrdia Civil i policia local de la Seu d'Urgell. A més, han fet 14 denúncies per tinença d'armes, substàncies d'estupefaents i gossos de raça perillosa. La policia també ha iniciat 11 expedients relacionats amb estrangeria i ha intervingut 2 vehicles.
0: Passa un minut d'un quart de 3 del migdia. La Generalitat formarà en intel·ligència artificial als seus 250.000 treballadors. Hi han invertit 5 milions d'euros i el pla inclou 3 itineraris diferents. Un d'obligatori per tots els que la facin servir i 2 més d'específics. L'objectiu és que aquestes eines facilitin la feina dels funcionaris.
4: En concret, faran servir la intel·ligència artificial de Microsoft, Copilot, que està adaptada a les institucions. Dilluns va començar la primera sessió presencial al Palau de la Generalitat, on va assistir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assegura que la IA no substituirà cap treballador i que aquestes eines tenen la capacitat d'agilitzar molt els processos més burocràtics de l'administració.
5: Poder, per exemple, fer resums d'informes jurídics, ha de ser poder automatitzar la incorporació de dades que ens donen els ciutadans i ciutadanes perquè no tinguem avui treballadors i treballadores fent tasques que ens poden fer avui la intel·ligència artificial i, en canvi, puguem aprofitar el potencial, la intel·ligència i les capacitats d'aquests treballadors.
4: La formació que podran fer tots els treballadors té una durada de 3 hores i es farà en línia. A més, la Generalitat ha anunciat altres actes com una setmana de la IA, un cicle de conferències amb especialistes en la matèria.
0: I un altre dels objectius del govern és fer créixer el sector audiovisual a Catalunya. Aquest, de fet, és un dels objectius del viatge oficial que Salvador Illa ha fet a Califòrnia i que abans ja us explicàvem. Abans de tornar a Catalunya, Illa visitarà avui la planta de la farmacèutica Grifols a Los Angeles i també es reunirà amb Higher Ground Productions, la productora que van fundar els Obama. Això després que aquesta matinada ja hagi trucat a la porta de diverses productores cinematogràfiques. Tornem cap a Los Angeles, Laia.
6: Sí, amb un dossier sota el braç que treu pit de Juan Antonio Bayona, de Cirat o de Catalunya com a escenari de Joc de Trons o de The Crown, el president s'ha reunit aquesta matinada amb Lionsgate i Disney. L'objectiu que portin cap al Catalunya Media City alguna de les seves produccions és el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies de Sant Adrià del Besòs. Illa apunta possibles projectes.
7: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i simplement es tracta de reforçar aquests llaços amb elles i de manifestar el suport del govern. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si, si es fem realitat. Però les que m'he reunit, totes elles estan ja treballant, fent coses a Catalunya.
6: Aquesta matinada Illa també s'ha reunit amb l'empresa desenvolupadora de videojocs Infinity Ward, que té presència a Barcelona. Són els creadors, per exemple, de Call of Duty.
0: Avui és dia gran al Festival de Canes. I és que s'hi estrenen tres pel·lícules amb molts números d'endur-se a la Palma d'Or. Una d'elles és la coproducció catalana El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
8: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
0: Després de l'èxit d'Asbestes, ara el cineasta agafa les regnes d'aquesta història sobre un pare, director de cinema, que intenta recuperar la relació amb la seva filla oferint-li un paper a una pel·lícula. La protagonitzen Javier Bardem i també Victoria Luengo. Com dèiem, però no és l'única gran estrena d'avui, també s'hi presenta el més nou del japonès Hirokazu Koreeda i també de James Gray, amb Scarlett Johansson i Adam Driver entre el repartiment. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon dia.
9: Sí, bon dia. El ser querido, Javier Bardem, es posa a la pell d'un cineasta reconegut i temut, gairebé a parts iguals, un home que perd els papers amb facilitat i que s'ha passat anys allunyat de la seva filla, que és una actriu de tercera que interpreta Victoria Luengo. Per a intentar refer el vincle, el pare li proposa treballar plegats. El ser querido haurà de compartir protagonisme avui amb Paper Tiger, una de les poques produccions de Hollywood a secció oficial, amb dos grans noms que aterren aquesta mateixa tarda a la Quaset. Són Adam Driver i Scarlett Johansson, que repeteixen tant. També el cineasta Koreeda, amb Ship in a Box, aspira a revalidar la Palma d'Or que va aconseguir ja fa 8 anys.
0: Gràcies, Adrià. Passen 5 minuts d'un quart de 3 del migdia i de tornada a casa nostra, també en l'àmbit cultural. Aquesta nit torna la Nit dels Museus. Prop de 100 espais del país obriran des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada. En total s'organitzaran gairebé 200 activitats en municipis d'arreu del país.
3: Tot i que el Dia Internacional dels Museus és dilluns, a Catalunya la celebració durarà tot el cap de setmana. A més de les portes obertes, aquest any es podrà gaudir de concerts, espectacles, visites guiades i més activitats arreu de tota l'àrea metropolitana de Barcelona. El Gran Hotel Barcino de Ciutat Vella, el Centre Cultural La Bòbila i la Florida 6.0 de l'Hospitalet de Llobregat són les novetats d'aquesta edició. A més, el Castell Montjuïc, la Casa de l'Aigua i el Fabra i Coats es presenten totalment renovats amb nous espais únics. L'entrada és gratuïta en totes les activitats.
0: I acabem el bloc cultural repassant l'agenda de concerts. Avui comencem amb la Festa del Segle i Mig, la festa que fa Estrella Damm al Parc del Fòrum de Barcelona per celebrar els seus 150 anys. I actuen noms com Love of Lesbian,
10: El Huracán, y una escala descomunal,
0: que també Muxca,
11: tiene el mando, ya vaya Romeo Santo.
0: Poques Grasses. Serà, per tant, una de les últimes oportunitats de veure els osonencs en directe abans del comiat definitiu que faran a l'octubre amb els 4 concerts a l'Estadi Olímpic. Els Oques Grasses serà el concert que tancarà la jornada, que obrirà el grup Ginestar 3:15 de la tarda. També actuaran de Tietz, Maria Jaume, Els Catarres i 31 Fam. L'altra gran festa del cap de setmana és a l'Ambassat de Sabadell.
12: It makes me violent.
0: La jornada d'avui al Parc Catalunya és la que plega alguns dels noms més destacats, entre ells Bob Dylan, que sentim de fons i que farà el seu únic concert a l'Estat. També actuaran El Petit de Calaril, Alosa, Cari Cari i Lux Lisbon, entre d'altres. I Sopa de Cabra continua celebrant els seus 40 anys. La gira ha arrencat aquest cap de setmana amb un doble concert a la Sala Razzmatazz de Barcelona. El primer va seguir la nit i avui hi tornen amb totes les entrades exaurides. Avui que a Barcelona també tornen Pastora. El grup format per Caim Riba i Dolo Beltrán, referent del pop electrònic dels 2000, han tornat per celebrar els 25 anys de carrera amb un nou disc amb versions d'algunes de les seves cançons més emblemàtiques. Avui actuen a la Sala Apolo dins la programació del Guitar BCN.
13: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: El temps, i és que el fred intens de primeres hores del dia, l'ambient general suau ara i alguns ruixats en un dia més aquesta tarda, Bel.
13: Sí, no parlem de grans precipitacions ni tempestes, però sí que les properes hores apareixeran alguns ruixats entorn del Montseny, en sectors d'Osona, en àrees interiors de les comarques de Girona, més enllà d'aquesta àrea entorn del Montseny o les Guilleries, de manera dispersa. I sí que cap al vespre i al final del dia els xàfecs afectaran el Ripollès, nord d'Osona, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i les zones més interiors de l'Alt Empordà. Les temperatures ens recordaven clarament a l'hivern a primeres hores i, de fet, ara mateix sí que en alguns sectors de la costa, del prelitoral, hem arribat als 20-22 graus i ens acostem als 20 en moltes comarques, més baixes cap a les valls del Pirineu i en zones una mica altes del Prepirineu, però en tot cas no hem de parlar de calor enlloc. Si ve cap a la Costa Daurada, encara amb restes de mestral es pot arribar als 24 o 25 graus. Al vespre serà menys fred que ahir, sobretot allà on ahir va ploure, i demà, a primeres hores, farà de nou força fred, però una mica menys que avui.
14: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: Un minut i repassem els esports.
15: 14-15.
16: A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a caprabocasa.com.
15: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
17: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
15: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. RAC 1. Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls.
18: Els gats estan guanyant territori, els gossos. I, de fet, Europa es considera gatòlica, per dir-ho així.
19: Que bo, gatòlica.
18: Hi ha molts més gats que gossos a Europa, en quant a les famílies. Ho superen. A Espanya encara no. Tenen cognició social, que això vol dir que són capaços d'imitar conductes, que són capaços d'adonar-se que tu estàs malament, que tens por i, per tant, que ells han d'actuar en conseqüència, i que tot això se'ls havia tret i se'ls havia negat.
19: Per tant, ells s'empapen de les teves emocions. Són capaços de desxifrar el teu codi emocional.
18: Totalment. I ja no només s'empapen i ho detecten, si tu estàs bé o estàs malament, sinó que això actuen en conseqüència i els pot afectar.
20: Aquests i tots els continguts de La primera pedra els trobareu a l'aplicació i al web de RAC1.
15: RAC1. Tots som u. 14-15. Amb Eudald Martínez i Albert Ferran.
0: Del migdia, entrem en el desenllaç de la Lliga. Demà es disputa la penúltima jornada en horari unificat amb el Girona i l'Espanyol lluitant per la permanència, però la notícia d'aquest migdia és l'adéu de Robert Lewandowski, Albert.
21: Ho ha anunciat el polonès cap a la una del migdia amb un vídeo a les xarxes socials, un vídeo d'un minut en què ha agraït l'efecte que ha rebut durant aquestes 4 temporades en què ha defensat la samarreta blaugrana. Lewandowski s'acomiadarà demà dels aficionats en l'últim partit de la temporada de l'Spotify Camp Nou, Barça-Betis, a un quart de nit, un quart de 10 de la nit, un partit que és un tràmit pel conjunt blaugrana que ja fa setmanes que és campió de Lliga. En un diumenge, però, que estarà marcat per la lluita per la permanència. A les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid-Girona i Osasuna-Espanyol, amb els dos equips fora del descens, amb el Girona en una situació, diríem, que més delicada, però tots dos amb la necessitat de puntuar per apropar-se a l'objectiu. De seguida fem la prèvia d'aquesta penúltima jornada de primera i escoltem tots els entrenadors. Aquest migdia han parlat Mitchell, Manolo González, Hansi Flick, que ha estat la primera veu blaugrana que ha valorat l'adeu de Lewandowski, i també Arbeloa, en la prèvia del Sevilla-Madrid, el tècnic ha tret ferro de l'enganxada amb Kylian Mbappé. I també anirem cap a les Canàries, perquè a una setmana per la final de la Champions femenina, el Barça pot aixecar la Copa de la Reina aquest dissabte, a partir de les 9, en directe, evidentment, a RAC1, Barça-Atlètic de Madrid amb la Clara Rodergas. Una feinada de por, abans, però, passarem pel circuit de Barcelona-Catalunya perquè és cap de setmana del Gran Premi de Motociclisme a casa nostra i a les 3 es disputa l'esprint de MotoGP. Ja sabem qui sortirà des de la pole position. Quim Salvador, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
21: Àlex Pintanel, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Albert.
21: Doncs poc més de mitjoreta, Quim, perquè arrenqui l'esprint que viurem aquí a RAC1 amb el pole menjar definit.
1: Sí, el poleman, que és el murcià de KTM, Pedro Acosta, que tot just celebra avui la seva segona pole a MotoGP, gairebé dos anys després de la primera, al Japó del 2024, llavors corria amb gas-gas, ara amb KTM, Acosta, que s'ha imposat en una qualificació molt disputada, en què Franco Morbidelli, venint des de la Q, ha aconseguit la segona posició, i Àlex Márquez, l'esperança catalana en aquest Gran Premi, absent el seu germà Marc per lesió, i recordant també que l'Àlex va guanyar el Gran Premi de Catalunya aquí l'any passat, l'Àlex deia s'ha classificat tercer en una qualificació on molts pilots l'han buscat de referència i ha hagut d'estar pendent tant d'aconseguir un bon temps com d'evitar que els que li venien al darrere li pispessin la cartera a roda. Ho ha explicat a TV3.
22: Ho sabia, al final, quan és ràpid en un circuit, doncs, tots volen estar darrere teu i fer, però al final jo havia de fer la meva feina, que era estar a primera línia, ho hem aconseguit. He tingut algo de por, perquè dic que amb tot el tren que porto darrere algú em prendrà la primera línia, però ho he intentat al màxim que he pogut, he intentat ser ràpid, he intentat ser consistent, crec que no hem fet la volta perfecta, l'última venia bastant millor, però l'últim cicle he fet una petita errada fora de la curva 10, però per tot el demés em sento bé, em sento competitiu, hem tingut problemes aquest matí, però li hem durat molt bé la volta al quali.
1: La segona fila de graelles per Raúl Fernández, quart, Joan Zarco, cinquè, i Fabio Di Gian Antonio, sisè, la tercera per Fabio Quartararo, setè, Brad Binder, vuitè, i Jorge Martín, novè, havent hagut de superar Martín Eitor la Q1, i a la quarta hi seran Joan Mir, desè, Jack Miller, onzè, i el líder Marco Bezzecchi, dotzè, amb un resultat penalitzat per una caiguda que ha tingut a la Q2. No han superat la Q1, Pecco Bagnaia, que haurà d'arrencar 13è, Maverick Viñales, 17è, ni Alec Rins, 19è. Per cert, aquest migdia s'ha anunciat que l'equip Tech 3, que acabava contracte amb KTM, renova amb la marca austríaca i, per tant, s'esvaeix l'opció, com s'havia rumorejat des de fa temps, que passés a portar motos Honda.
21: Fantàstic. D'aquí a menys de mitja hora d'arrencar l'esprint que viurem a RAC1. Què hem de destacar de les altres dues categories, Àlex?
2: Doncs mira, que fa pocs instants ha acabat ja la qualificació de Moto2. El pilot italià Celestino Vietti ha fet la pole position per davant de Colin Baeger, i el líder del Mundial, Manu González, del madrileny, que demà sortirà tercer a la categoria de Moto3. L'argentí de Vilanova, Valentín Perrone, ha fet la pole position, la tercera Moto3 i la primera d'aquesta temporada. David Muñoz sortirà segon a 5 mil·lèsimes del Poleman, i Brian Uriarte, tercer. El maresmenc Marco Morelli sortirà cinquè, mentre que el barceloní Joel Esteban ho farà des de la 11a posició. El líder del Mundial, Máximo Quiles, només ha pogut ser 7è.
21: Doncs tornem d'aquí a uns 25 minuts, ja ens hi quedarem per viure en directe amb el Xavi Puig, amb el Superesports, aquesta cursa sprint de MotoGP. Fins ara, nois.
1: Fins ara.
2: Adeu.
21: També a aquesta hora estem pendents de la Lliga de Futbol Sala. S'està disputant l'última jornada i l'Indústria Santa Coloma s'està jugant les opcions de play-off. Pavelló 9 de Santa Coloma. Pau Bonastre, bon dia.
23: Hola, Albert, bon dia.
21: Ara mateix jugaria el play-off, l'Indústries.
23: Sí, perquè està guanyant 3-2 a 8.16 per arribar al final del partit, 8 minuts 16 segons, en un partit calentó, arriba la cinquena falta en aquests moments. Indústria Santa Coloma, que s'havia situat a l'inici de la segona part amb un 3-0, ha retallat distàncies Jaén amb dos gols molt seguits, ara guanyant el conjunt colomenc aquí en un pavelló nou absolutament ple, 3-2, amb aquest marcador sumat a les dues derrotes que estan rebent en aquests moments Valdepeñas i també Manzanares, l'Indústries acabaria la Lliga regular en setena posició. Per tant, en posició de play-off, guanyant aquest partit i també amb la derrota de Valdepeñas, que està perdent 7-1 a la pista del Palma, s'asseguraria com a mínim la vuitena posició. Això si li sumem també la derrota en aquests moments més ajustada de Manzanares contra Alzira, 2-3 en aquests moments, faria que com a mínim, insistim, Indústria jugui la, el play-off, veurem si en setena o en vuitena posició. A fa uns minuts, Jaén ha vist una vermella, Matías Rosa, per, una, per un cop de colze sobre Nilo Bertran. En aquests moments, 8 minuts per arribar al final del partit. Indústries 3, Jaén 2.
21: Ha de resistir perquè, com diu el Pau, amb aquest 7-1 de Valdepeñas perdent a la pista del Palma, amb victòria d'Indústria, seria equip de play-off. Anem tornant amb el Pau Bonastre. El Barça també està jugant, és un tràmit. El Barça ja és primer de la Lliga, de moment guanyant 4-6 a la pista d'Oparrulo. També aquesta hora tenim Champions femenina de Waterpolo. El Sant Andreu està jugant a la piscina del Buliagmeni grec. Partit de tornada als quarts de final. A l'anada, Jaume Molló, empat a 11.
4: I ja, de moment... De moment, en temps de descans, Buliagmeni 7, Sant Andreu 5. Sempre remolquen el marcador al Sant Andreu, que a hores d'ara, amb aquest resultat, quedaria eliminat. Encara, però queden els dos períodes, el tercer i l'últim període, per intentar capgirar aquest marcador.
21: I ho rematem amb el futbol, en joc un partit de segona divisió.
4: El 31 de la primera part, Real Societat B0, Mirandés 1, els donostiarres ja salvats. El Mirandés, amb aquesta victòria, se situaria a un de la salvació del Cádiz, que ahir va empatar.
21: I avui pot ser un dia històric a Escòcia perquè el Hearts podria proclamar-se campió de Lliga i trencar l'hegemonia de fa dècades dels Rangers i el Celtic. Per aconseguir-ho, però, ha de puntuar el camp del Celtic, que és l'altre rival per aixecar el títol en aquest darrer partit.
4: I el descans ho està fent. Celtic de Glasgow 1, Hearts 1. De fet, s'ha avançat el Hearts en el marcador, però el Celtic ha empatat de penal al cap de pocs minuts.
21: Doncs l'empat li val, de moment aconseguint aquest punt que el faria proclamar-se campió. Passen 4 minuts de 2:45.
15: A RAC 1, 14:15.

0: penúltima jornada de Lliga ens deixa diferents punts d'interès, sobretot la part baixa de la classificació, amb 9 equips que volen evitar les dues places de descens. Mai en una penúltima jornada hi havia hagut tants equips implicats en la lluita per la permanència, entre ells el Girona i l'Espanyol. Ara ens centrarem en la prèvia de l'Atlético Girona i l'Osasuna Espanyol, però la notícia, sens dubte, del dia és l'adeu de Robert Lewandowski. El polonès ho ha anunciat al voltant de la una del migdia amb un vídeo publicat a les xarxes socials.
1: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans from my very first days. Catalonia is my place on earth. Thank you to everyone I met along the way during these beautiful 4 years. A special thank you to President Laporta for giving me the chance to live the most incredible chapter of my career. Barça is back where it belongs. Visca el Barça. Visca Catalunya.
0: Lewandowski diu que després de 4 anys és el moment de marxar. El polonès diu que no oblidarà l'efecte dels aficionats i agraeix, sobretot a Joan Laporta, per donar-li l'oportunitat de vestir la samarreta blaugrana. Marta Ramon, Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: El comiat de fa uns minuts, abans de la roda de premsa de Hansi Flick, que ha mostrat el seu agraïment cap al davanter polonès.
2: Sí, Lewandowski, que va arribar del Bayern l'estiu del 2022 a canvi de 45 milions fixos més 5 en variables gràcies a les anomenades palanques i que complirà 38 anys aquest agost, té una excel·lent relació amb Hansi Flick, que ja intuïa des de feia mesos que el polonès marxaria al final de la temporada quan acabés el seu contracte actual. De moment, encara no s'ha concretat quin serà el seu destí. Lewandowski ha escenificat de portes endins el seu adéu de manera definitiva avui i demà podrà acomiadar-se de l'afició al Camp Nou. Flick s'ha expressat en aquests termes.
3: No, the conversation was good, so we...
4: La conversa ha anat bé. N'hem parlat i també ha parlat amb l'equip per acomiadar-se. Ha estat una gran etapa per a ell aquí al Barça. He treballat amb el Robert durant 4 anys i junts hem guanyat 9 títols. Tots els que he guanyat han estat amb ell. Per a mi és un privilegi treballar amb ell perquè és un jugador professional. Mai havia viscut una cosa igual. Cada dia dona el millor pel seu cos per estar al màxim nivell. Per això és el model a seguir perfecte per als jugadors joves.
3: I think it's a perfect role model for all the young players.
2: Ja havíem explicat a RAC1 que la planificació esportiva i econòmica del curs vinent es feia sense Lewandowski, però el president Joan Laporta mantenia la idea d'oferir-li una temporada més amb un contracte low cost en cas que el polonès hagués volgut quedar-se amb un rol secundari, cosa que no ha passat. Al final, la decisió és bona per tothom, tant per als interessos del davanter com per als interessos del club. Ho ha resumit així Flick.
3: Of course, when you want to change now.
4: Ara volia canviar, marxar. És bo per a ell i potser també per al club, perquè potser podem reestructurar l'equip i ja està bé. Però al final valoro realment moltíssim haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic, però també un gran, gran jugador. Un jugador de classe mundial i encara està a aquest nivell.
3: And still on this level.
2: Per això ara està en marxa la recerca del davanter que ocupi el seu lloc a la plantilla amb Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid i Joao Pedro del Chelsea com les grans opcions al capdavant de la llista. Diu Flick que tenen temps per prendre la decisió sobre qui fitxen i que en tot cas demà Lewandowski serà titular perquè el Camp Nou pugui acomiadar-lo com es mereix.
3: We have time, so it's now not the...
4: Tenim temps, no s'ha acabat encara la temporada i crec que es mereix que tota l'afició i tot el club, tothom, es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, això està clar. Perquè s'ho ha merescut. Què passarà la temporada vinent? Encara no ho sé. Estem buscant el mercat, però encara no està fet. I encara tenim temps.
3: Still not done and we have time.
2: Això sí, Flick té clar que tenint en compte els 119 gols que ha marcat Lewandowski en 191 partits fins ara vestint la samarreta blaugrana, no serà fàcil trobar-li un substitut.
3: I think it's not easy to...
4: Crec que no és fàcil trobar algú del nivell del Robert, perquè sempre és capaç de marcar entre 20, 25 o 30 gols. I el trobarem a faltar. Però al final és la vida. Hem de renovar una mica l'estructura i ho hem de gestionar.
3: So we have to manage it.
2: 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes d'Espanya i molts gols importants a la motxilla són el palmarès d'un davanter que ha deixat molta empremta al club. I Flick també n'ha destacat un detall que diu no oblidarà mai.
3: It was a privilege to...
4: Ha estat un privilegi treballar amb ell. Veure com de dur treballa per als seus objectius, per als del club i per als de l'equip. També quan les coses han estat difícils, sempre hi ha sigut. I això no oblidaré mai.
2: Tot apunta, almenys és la previsió a hores d'ara, que demà Lewandowski es dirigirà al públic del Camp Nou per acomiadar-se amb un petit parlament després de rebre els aplaudiments de l'afició, anunciant el seu nom i palmarès per megafonia. Serà el gran al·licient que condicionarà del tot el partit de demà contra el Betis, el darrer de la temporada a l'estadi.
0: Doncs hem escoltat la primera veu, la primera valoració de l'adeu de Lewandowski en la roda de premsa de Hansi Flick. Hi ha hagut també tuit del Barça. Gràcies, Robert Lewandowski, per cada gol, cada lluita i cada moment màgic vestint aquests colors. Culer per sempre, va arribar com una estrella, marxa com una llegenda. Sens dubte, el polonès, el gran protagonista del partit de demà a un quart de deu contra el Betis. Un partit, Marta, que no jugarà Frenkie de Jong.
2: Flick ha explicat que el neerlandès ha parlat amb ell i li ha dit que no acaba d'estar fi. Ja va passar també, segons hem pogut saber a RAC1, el matí abans d'anar a Vitoria. I que, per tant, segons les paraules de Flick, han consensuat avui que demà no estarà disponible per jugar. Tampoc s'ha entrenat amb normalitat Rashford, que no està, això sí, descartat, ho ha dit Flick. Tornarà Rafinha, sancionat contra l'Alavés, i també Joan García a la porteria, després que descansés a Vitoria per cedir-li el lloc a Chesney. Christensen, encara inèdit, després de rebre l'alta dimecres passat, opta a tenir alguns minuts, això sí, a la segona part.
0: Marta, gràcies, t'escoltem més tard al Superesports i ara el tu diràs.
2: Perfecte, fins després.

0: Més enllà del Barça, avui estàvem molt pendents de la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa després del darrer incendi amb Mbappé i amb el retorn de Mourinho cada dia més a prop. Avui Arbeloa tenia clar que no volia tirar més llenya al foc i un dia més Molló ha abraçat el mourinyisme en la prèvia del Sevilla-Real Madrid.
1: Exacte, el segon dels tres partits intrascendents pels blancs en aquest tram final de la temporada marcat per les polèmiques al Madrid, l'últim amb les declaracions d'Mbappé després de la victòria contra l'Oviedo. Avui el tècnic ha tret ferro les paraules de l'estrella francesa.
2: Justo subía para aquí y la acabo de ver y bueno, ya he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo y yo entiendo, ¿no?, que muchas de estas cosas pueden parecer noticia, todo lo que dijo Kylian en zona mixta es algo que ya había hablado con él antes. Yo le doy mucha más naturalidad porque, como siempre les digo a mis jugadores, he estado ahí, sé lo que sienten en cualquiera de las situaciones, entiendo a los jugadores cómo se sienten cuando no juegan, lo entiendo perfectamente, sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta, y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
1: També li han preguntat a Arbeloa com afectaven aquests 4 mesos a la banqueta del Madrid a la seva carrera com a entrenador.
2: Yo vine aquí hace 4 meses, ¿no? Un poquito de 4 meses, fue hace pocos días, y era un entrenador de primera ref, y me marcho siendo el día que me vaya aquí entrenador del Real Madrid, entrenador de primera división.
1: I el dia que me veia d'aquí, que serà d'aquí 4 dies, per això, òbviament, li han preguntat avui per Mourinho, si el portuguès seria capaç de governar el vestidor blanc, segons Arbeloa. El tècnic actual del Madrid, com de costum, no ha dubtat elogiar el tècnic portuguès.
2: Para mí, bueno, pues como jugador suyo, pero sobre todo como madridista, siento que es el número uno y pienso que es el número uno. Un compañero tuyo me preguntaba si hace pocos días, creo, si pensaba lo mismo que dije cuando nos enfrentamos a él en Champions y yo creo que lo pensaba hace un mes y lo seguiré pensando que José pues ha sido, es y será por siempre uno de Inoy y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
1: Doncs ja pots estar content, Álvaro. Arbeloa recupera Hausen, però manté les 7 baixes, si contem Ceballos, que està apartat per Arbeloa. Els 6 lesionats són Lunin, Fede Valverde, Mendy, Militao, Arda Güler i Rodrigo. Sevilla-Madrid demà a les 7 amb arbitratge de Sánchez Martínez i Trujillo Suárez al VAR.
0: A la Lliga de Futbol Sala, Pau Bonastre continua resistint l'indústria Santa Coloma?
3: I acaba de fer el quart. Pucci fa el 4-2, amplia distàncies el futbolista català a 3 minuts i 31 segons per arribar al final del partit. L'Indústria és ben a prop de jugar al playoff quan Manzanares està empatant, per tant si tots els marcadors acabessin així tal com estan ara, l'Indústria acabaria 8è a la Lliga regular.
0: I jugaria contra el Barça, tindríem emparellament català, ha de resistir l'Indústria 3 minuts i mig. Ens centrem ara en la zona baixa de la primera divisió amb el Girona i l'Espanyol implicats en la lluita per la salvació. La situació més delicada segurament és la dels gironins, 15ens amb un punt de marge sobre el descens. I en aquestes dues últimes jornades visiten demà el Metropolitano i tanquen a casa contra l'Elx, que és un rival directe. Primer, però, cal centrar-se en el duel al camp de l'Atlètic de Madrid en la festa de comiat d'Antoine Griezmann. Hola, Miquel Agut, bon dia.
4: Bon dia, Albert. Ferran Ferrés. Sí, una jornada importantíssima en la qual hi ha diversos escenaris. El millor, que el Girona aconsegueixi amb una victòria i resultats favorables dels rivals directes la permanència matemàtica. El pitjor, que no depengui d'ell mateix a l'última jornada en el duel directe contra l'Elx a Montilivi. En tot cas, el Girona ja sap què es trobarà al Metropolitano. Diu Mitchell que estan preparats anímicament i que hi ha cansament a la plantilla. També hi ha alguna molèstia, com la d'Estuani, però tothom tranquil que l'uruguaià es tornarà a infiltrar.
5: Estuani no ha entrenat, és normal, perquè continua en el cop al genoll i no ha entrenat, però estic convençut que donarà el 100% els minuts que està al camp.
4: Un Mitchell que un dia més ha exigit a l'equip la millor versió, com va fer contra la Reial Societat dijous a Montilivi, i que creu que demà s'ha de notar que si hi ha un equip més necessitat a la gespa, aquest és el Girona.
5: L'Atleti és un equip que ha competit sempre, i a casa són és un equipàs, però és el partit que s'ha tocat jugar en aquestes circumstàncies i és un partit que nosaltres juguem molt més i s'ha de notar al camp. Aquesta energia necessària per donar el 200% ha d'estar al camp.
4: La gran novetat de la convocatòria és Doni, que al mes de setembre es va lesionar al camp de l'Atlètic Club de Bilbao i que des de llavors no havia tornat a jugar. Segurament no tindrà minuts perquè ve de molts mesos de baixa, però en tot cas omple una llista a la qual no hi és Abel Ruiz, que no fa net d'unes molèsties que el persegueixen. I al davant, l'Atlètic de Madrid, que no s'hi juga res, però que voldrà acomiadar Antoine Griezmann com es mereix, com una llegenda del club. Avui, de 8 preguntes a la roda de premsa Simeone, 7 sobre el francès. Vol que demà el partit sigui una festa.
6: Lo que sí, obviamente, genera y va a generar mañana, desde lo emocional, el sentimiento que representa que se vaya un futbolista tan importante como ha sido Antoine. Está claro que mañana esperemos poder hacer un gran partido. Me gustaría, que seguramente sucederá, que nuestra gente de todo lo que pueda darle a un tipo que dio todo.
4: Per cert, que l'Atlètic de Madrid no ha perdut mai contra el Girona, primera divisió al Metropolitano. Com a màxim, l'equip gironí hi ha rascat un empat en el primer partit de Lliga i també en una eliminatòria de Copa, que va acabar amb empat a 3 i va permetre al Girona classificar-se llavors pels quarts de final. 200 aficionats animaran demà l'equip al Metropolitano en un partit que arbitrarà el gallec Muñiz Ruiz i que tindrà González Fuertes al VAR. Per cert, abans d'acabar la roda de premsa, a Michel li han preguntat per la informació del periodista Mateo Moreto, especialitzat en moviments de mercat, que ahir informava que el tècnic té un 99,9% de possibilitats d'entrenar l'Ajax la temporada que ve. A Michel no li ha fet cap gràcia.
5: Jo estic bé, estic concentrat, estic mentalitzat. Si no sé si la gent em coneix. Però porto 5 anys donant tot per el Girona. No tinc res a dir.
4: Recordem que Michel acaba contracte aquest 30 de juny i que el de demà podria ser el penúltim partit al càrrec del Girona.
0: L'Atlético, per cert, recupera Baena i Juliano, però té moltes baixes. Llorente, Nahuel Molina, Jiménez, Cardoso, Barrios, Mendoza, Nico González i Julián. En total, l'Atlético tindrà només 15 jugadors del primer equip. Mentrestant, l'Espanyol viu en una situació una mica més còmoda que el Girona. És 14è amb 3 punts de marge sobre el descens. Demà juga al camp d'Osasuna, un rival directe, i tanca a la Lliga a casa contra la Reial Societat, que no s'hi juga res. Amb 2 punts de 6 possibles s'assegura la permanència i és probable que amb un punt també li serveixi, però ho ha d'acabar de lligar en aquests 2 darrers partits. De fet, avui Manolo González ha deixat clar que no especularan tampoc amb la possibilitat que demà al Sadar hi hagi un empat, que els 2 equips els pugui servir l'empat. Diu Manolo que l'objectiu és guanyar.
7: Venint al màxim nivell, pots guanyar qualsevol. A partir d'aquí, jo no trec la calculadora ni molt menys. El que hem de fer és guanyar. Si guanyem, s'ha acabat. I això és el que val. L'altre, podem fer les comptes que vulguem, però mira els resultats que es venen donant últimament. Por el tipo de equipo que somos los dos, un equipo, un partido de ritmo, de mucha intensidad. Bueno, partido duro, va a ser duro para nosotros, pero también va a ser duro para ellos. Nosotros sabemos que nosotros, compitiendo al máximo nivel, lo hemos demostrado, que somos capaces de tumbar a cualquier rival. Y en esa línea está el vestuario, estamos todos. No hay otra que ir mañana a dejarse la vida allí. Repito lo mismo de siempre, independientemente de quién esté aquí, el club está por encima de todos y es lo más importante que la afición esté con el equipo. Si esa comunión se mantiene en el tiempo, es cuando el club es mucho más fuerte y hace que los objetivos se consigan.
0: Doncs s'ha de guanyar demà, ja no s'ha de pensar en el futur, només en el partit de demà a Pamplona. Manolo té les baixes de Javi Puadeo i Engongue. Espanyol 42 punts, Osasuna també 42. El que dèiem, segons la resta de resultats, depenent de la resta de resultats, l'empat podria beneficiar a tots dos. Aquest és el menú espectacular per demà diumenge, que haurem de viure amb la calculadora, pràcticament, sobretot pel que fa a la part baixa de la classificació. D'avui destaquem sobretot la final de la Copa de la Reina Barça-Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les Blaugrana, Lliga, Supercopa i Copa, a l'espera del títol més il·lusionant, la Champions de dissabte vinent a Oslo. Hola, Clara Rodergues, bon dia.
8: Bon dia.
0: Tothom té molt present que d'aquí a 7 dies hi ha una final de Champions, però primer toca segellar el triplet espanyol.
8: Un fet que s'ha aconseguit cada any des del 2022, excepte el 2023, quan una alineació indeguda de GIC va privar les Blaugrana de guanyar precisament la Copa de la Reina. Avui les Blaugrana poden sumar la dotzena del palmarès, la tercera de forma consecutiva. Per fer-ho han de derrotar l'Atlètic de Madrid, a qui a la Lliga han golejat aquest any 0-6 i 5-0, a l'estadi Gran Canària. És la cinquena final entre tots els equips, l'última no fa ni un any a Osca, i que va acabar en triomf culer per 2-0. Per avui el tècnic Pere Romeu demana maduresa a les seves davant un rival carregat d'il·lusió.
9: Una final és algo muy emocional y a veces los primeros minutos te pueden condicionar a lo largo del partido. Ahí es trabajo nuestro, de los entrenadores, trabajo nuestro como equipo, de intentar ser suficientemente maduros, saber que tenemos que hacer 90 minutos muy completos y que los primeros 5 minutos de partido no nos deberían condicionar. Sabemos que nos vamos a encontrar un Atlético de Madrid muy intenso, sabemos que nos vamos a encontrar un Atlético de Madrid que viene con muchísima ilusión a intentar ganar esta competición.
8: D'altra banda, Marta Torrejón reconeix que són uns dies especials i que el partit d'aquesta nit serveix per preparar-se per Oslo.
10: Tanto esta final como la de la semana que viene son dos títulos. Lo he dicho antes, el equipo es ambicioso, yo creo que bien lo sabéis. Y son semanas especiales, son semanas con quizá con un nerviosismo especial porque es una final y esta primera final que tenemos mañana pues es un primer paso también de cara a la semana que viene.
8: Romeu té les baixes de Guillem Hansen i Laia Alexandre, lesionades, tot i que tractant-se d'un dia important, de dia de títol, les dues futbolistes han viatjat avui cap a Gran Canària per poder fer costat a l'equip de cara a aconseguir la tercera copa del curs. Amb aquestes baixes, l'11 per avui podria ser el format per Cat a la porteria, una Paredes, Mapi i Brooks en defensa, al mig Patri, Serra Jordi i Alexia, tot i que veurem si Aitana podria ocupar el lloc de Serra Jordi, tenint en compte que mica en mica va sumar minuts, i al davant Vicky, Pallor i el dubte de si Clàudia Pina o Salma Parayuelo, que ha estat important en els últims partits. Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, és un equip que ha anat de menys a més aquesta temporada i que ha millorat amb l'arribada de José Herrera el passat mes de gener. Les matalasseres tenen totes les jugadores disponibles. Hi haurà uns 200 aficionats que han vingut des de Barcelona, però de ben segur que dins l'estadi seran molts més. La previsió d'assistència és d'entre 26.000 i 27.000 espectadors, per tant, seria un nou rècord en una final de Copa. Fins ara eren 25.607 fa dos anys a la Romareda. No hi serà la reina Letícia, que tampoc sorprèn perquè no acostuma a anar-hi, sí, serà el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán. Per part del Barça, a la llotja hi seran el president Rafa Juste, el responsable del femení Àngel Riu del Bas i Xavi Puig. Xiularà Olats Rivera Olmedo. El partit a les 9 hora catalana es podrà seguir en directe a RAC1.
0: Doncs amb la Clara Rodergues des de Gran Canària.

0: Ara de seguida anem cap al circuit de Barcelona-Catalunya per viure l'esprint. Abans, però, a segona divisió. Avui el Racing té la primera oportunitat d'aconseguir l'ascens. Necessita guanyar aquesta tarda a casa contra el Valladolid i esperar que l'Almeria punxi, perdi o empati a casa contra les Palmes. A Primera Federació, a les 9 del vespre, juga la penúltima jornada unificada amb un partit dramàtic al nou estadi de Tarragona. Nàstic a Europa, els grana en zona de descens, es juguen la permanència, mentre que l'Europa les opcions de play-off. També aquest vespre Sabadell Antequera amb els arlequinats immersos en la lluita per l'ascens directe. També tindrem un ull posat a la Segona Federació. Aquesta tarda a les 6, Ourense Reus, tornada de les semifinals per a l'ascens, 0-0 a l'anada, per tant, tot obert de cara al segon assalt. I en futbol internacional, d'aquí a poc més d'una hora, final de la CAP, Manchester City-Chelsea, que viurem a RAC1. Hem de passar per el pavelló nou de Santa Coloma perquè estava celebrant ja l'Indústries la classificació pels play-offs, però hi ha hagut un gir de guió surrealista, o més ben dit, protagonitzat pel VAR.
1: Totalment, una bogeria de partit. En la darrera acció hi ha una caiguda dins de l'àrea d'Indústries, sona la botzina, hem vist jugadors de l'Indústries celebrant ja la victòria i l'accés al play-off pel títol de Lliga, però el tècnic de Jaén, Dani Rodríguez, ha demanat la revisió per un possible penal. El concedeixen els àrbitres després de mirar-s'ho al monitor. Protesten i molt els futbolistes d'Indústria Santa Coloma, i ara diria que serà Carballo l'encarregat de xutar aquest penal sota pals. Fredzato, que ha sortit de la banqueta, el porter titular és Ferreira, i per tant aquí està l'accés o no al play-off descens. 4-3 guanyant Indústria Santa Coloma. L'empat no li val, l'empat li val a Jaén. A punt de xiular l'àrbitre. Joao Sala, l'encarregat de llançar aquest penal. Mentrestant, moltes protestes. Diria que ara li ensenyen targeta groga a Xavi Closas. Continuen les protestes. De nou, una altra targeta groga per Marcos Ferreira, enfadadíssim el porter titular del conjunt colomenc. El pavelló no de Santa Coloma, que és una autèntica caldera, que ho tenia ben a prop, estava a punt de celebrar el pas i el play-off, perquè s'estaven donant les condicions. Victòria del Santa Coloma i derrota de Valdepeñas ja confirmada. Ara sí, procedirà el penal. Carballo. A veure, Fredzato sota pals, i anirà el futbolista de Jaén, xiula el pavelló nou de Santa Coloma. Vinga, Fredzato, el llançament de penal, atura!
0: Oh!
1: Atura, però el fa repetir.
0: Oi.
1: Mare de Déu, senyor, això no s'acaba mai. El fa repetir, diu que s'ha avançat el porter d'Indústries.
0: S'ha avançat molt. Xavi Puig, hola,
2: bon dia.
0: Quina bogeria, és que hem d'anar a les motos, que això comença. Però és una autèntica bogeria. Va, et cedeixo, Xavi Puig, perquè aquest penal potser es xuta d'aquí a 5 minuts, hi ha moltes protestes, així que, vaja, amb un ull posat aquí a l'Indústries Jaén, amb el penal decisiu per saber si hi ha play-off o no, seria un Barça-Indústries, i evidentment d'aquí a minut i mig, Puig, arrenquen les motos, l'esprint.
2: Sí, arrenca la cursa sprint, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Pau, ens fas un crit, deixa el...
1: Sí, el tenim.
2: El tenim?
1: Ara el penal, ara mateix, sí. I anirà Joao Sala, de nou, a veure... 3, 4, 5 passes enrere. Què passa ara? De nou, protestes. Bé, semblava que sí, però això no s'acaba mai. A veure si ara és la definitiva. Vinga, va. Se situen els àrbitres. De nou, Joao Sala. Mirant a la pilota. Tirarà cap enrere. Xiula l'àrbitre. Fredzato, de nou sota pals. Ha trobat el primer, però l'han hagut de repetir. Vinga, va. El xut i el gol. Ara sí. Ara sí que marca Jaén, aquest sí que el concedeixen. Gol de Jaén, Paraíso Interior. Empata Jaén al límit del partit. Indústries 4, Jaén 4. A més, hi ha hagut alguna agressió des de la graderia. A punt d'acabar aquest partit, l'Indústries, que amb aquest resultat no podrà jugar al play-off d'ascens.
2: Doncs final cruel. A Santa Coloma ho celebraven ja, però aquest penal amb el VIR, el VAR o com es digui, amb la revisió al videoarbitratge, ha acabat significant que Indústries quedi fora del play-off. El Jaén ja estava classificat, però millorarà segurament una posició amb aquest empat aconseguit a Santa Coloma. Final cruel a Santa Coloma. I el circuit a punt de començar la volta d'escalfament. Quim Salvador, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Amb un sol de justícia avui al circuit de Barcelona-Catalunya.
3: Sí, sí, un dia ben bonic de primavera. Fa solet, no fa gaire calor, cosa que també s'agraeix. No sóc dels que m'agrada allò d'estar-se torrant excessivament, però sí, per curses de motos, perfecte, que faci aquest solet, molt millor que el temps rúfol d'ahir que amenaçava amb caure alguna gota. Avui en principi no, avui tindrem un sprint assolellat i en pista seca, i aquí tot a punt, fent-se ja aquesta volta de formació, aquesta Cycling Lab, que en diuen, vaja, warm-up lab, ho diré bé, la volta d'escalfament, per d'aquí a res, jo crec que és qüestió d'un parell de minuts, tres a tot estirar, perquè arrenqui aquest sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP 2026.
2: Amb Pedro Acosta com a poleman, l'home que sortirà al capdavant, amb Morbidelli i Àlex Márquez, fa que sigui el favorit Acosta per guanyar o no, Quim, aquesta pole?
3: Bé, jo crec que sí, perquè no només és que ha fet la pole, sinó que ja es va mostrar també ahir molt fort a les altres sessions d'entrenaments, va acabar el dia també amb el millor temps d'ahir divendres, i el que tinc moltes ganes de veure si hi ha tanta igualtat com hem vist als entrenaments, perquè clar, els entrenaments compta només la volta més ràpida de cada pilot, i no diré que sigui fàcil, però es pot veure un nivell molt més ajustat de tothom. A 12 voltes, que és l'esprint, tampoc és que sigui gaire llarg, però aquí ja es poden marcar una mica més de diferències. Esclar, si tenim la igualtat dels entrenaments seria absolutament sensacional. Ahir teníem els 5 primers en menys d'una dècima i els 10 primers en dues dècimes. Imagina't això, si és a la cursa ens divertirem d'allò més.
2: Hola, Ramon Forcada, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Un luxe i un plaer que ens acompanyes una transmissió més de les motos a RAC1. Veus això a costa favorit, Ramon, avui per guanyar aquest sprint com a mínim?
4: Sí, jo crec que sí, perquè a més totes les KTM s'han mostrat molt competitives, vol dir que aquí estan funcionant bé, s'han adaptat bastant bé en el grip que hi ha en aquest circuit, que és una mica especial, i el Pedro, tant ahir com avui, ha sigut el més ràpid.
2: El valent de la bandera, ja el tenim davant. Ara ja saludem l'Àlex Pintanel també, que està fent voltes per la zona de pit lane. Quim?
3: Sí, això ja és a punt de començar. Graella formada, el semàfor que s'encén, s'apaga ara mateix i arrenca l'esprint del Gran Premi de Catalunya 2026 al circuit de Barcelona-Catalunya, i a la cinturia de RAC1, bona arrencada de Pedro Acosta des de la pole, però també bona sortida d'Àlex Márquez, que li volia disputar la primera frenada a Acosta. Finalment Acosta guanya la posició per l'interior. Hi ha un pilot que se'n va per terra, és una de les Honda. Hi ha un pilot de l'escuderia de Valentino Rossi, és Fabio Di Gian Antonio, que ha hagut de traçar per fora la xicana. Al davant, Joan Zarco, que també ha arrencat molt bé, li ensenya la roda a Àlex Márquez. Atenció ara a l'arribada del revolt número 4. Si està, vegem si s'estabilitza en posicions. Continua manant a costa. Zarco, que aconsegueix consolidar l'interior sobre Àlex Márquez. L'Àlex és tercer, quart Raúl Fernández, cinquè Jorge Martín, que ha fet una bona arrencada. Dos pilots que han anat per terra i que ja són fora d'aquest sprint, Brad Binder i Joan Mir.
2: Doncs amb caiguda, arrencat amb aquestes dues caigudes, només començar aquest Gran Premi de Catalunya, aquesta cursa sprint del Gran Premi de Catalunya. Hola, Àlex Pintanel, bona tarda. Àlex Pintanel, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
2: On pares, Àlex? Sí, sí, perfectament.
5: Doncs mira, estic de fet just aquí al Pilent, seguint aquests primers revolts des de la box del Track House de l'equip de Raúl Fernández i Ai Ogura, moltíssima gent pendents d'aquest primer pas per línia de meta, també les grades que fan patxoc avui aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Les graderies prou plenes seran aquesta jornada de dissabte, estabilitzant-se, sembla, aquestes tres primeres posicions. Quim, amb Acosta obrint una miqueta, dècimes de forat sobre Zarco.
3: Sí, som a punt ja que es completi la primera volta. Els pilots estan completant la zona de l'estadi i entrant a la recta de meta. Passen ara mateix, primera volta, lidera Acosta, segon Zarco a dues dècimes, tercer Àlex Márquez, quart Raúl Fernández, cinquè Jorge Martín, sisè Di Gian Antonio, setè Morbidelli, vuitè el líder Bezzecchi, que ha hagut de sortir endarrerit per una caiguda a la Q2. I atenció al capdavant, que Àlex Márquez, al final de la recta, avança per l'interior Joan Zarco i se situa segon al Cerverí de Gresini, i compta que en un parell de revolts Ramon ha atrapat a Pedro Acosta.
4: Sí, sí, segur que el Zarco li estava tapant una mica, i ell és la primera volta, ha d'agafar el feeling, i ho va dir, no tenia exactament el mateix feeling de l'any passat, però estava bé, estava content, i ara sí, ara ell anirà a atacar el Pedro perquè no li interessa que els altres marquin el ritme. Ell vol marcar el seu ritme, que és un dels que el té més ràpid.
3: De moment el que veiem és que Àlex Márquez ha avortat qualsevol intent d'escapada ràpida de Pedro Acosta, i ara mateix està ja trepitjant-li els talons. el Murcia de KTM, Àlex Márquez, que va guanyar l'any passat el Gran Premi de Catalunya i que no va guanyar l'esprint perquè va caure anant líder, i la victòria va ser per Marc Márquez, el gran enyorat aquest cap de setmana aquí al circuit, el campió Marc Márquez, que s'està recuperant d'una doble operació de peu i espatlla. Una llàstima que no pugui córrer la cursa de casa, però és més important que pugui tornar a competir al 100% i mirar de defensar la corona mundial, que és difícil perquè hauria de recuperar un bon grapat de punts i encara no sabem quan tornarà a la pista, però evidentment que Marc Márquez que vol tornar en plena forma. Segona volta de l'esprint en marxa, lidera Acosta, segon Àlex Márquez, tercer Zarco, quart Raúl Fernández i ara mateix Jorge Martínez sisè, jugant-se a les garrofes amb Fabio Di Gian Antonio. Més endarrerits tenim el líder Marco Bezzecchi, vuitè, que no està fent un bon esprint. Pecco Bagnaia a la novena posició, sortia tretzè, i els altres dos catalans en competició, Àlex Rins, 17è, i Maverick Viñales, 18è.
2: Recordem, Bezzecchi amb un punt més que Jorge Martín, per tant, podria perdre el lideratge del Mundial abans de la cursa llarga de demà diumenge, si es mantenen aquestes posicions ara mateix en aquesta cursa sprint del Gran Premi de Catalunya. Clar, el Mundial es comença a obrir forat, Ramon, però queda molt, no? No, vull dir, com per descartar ja les Ducati d'aquesta lluita pel títol mundial, ho hem d'esperar també a veure això del Marc, si no s'allarga més del compte, no?
4: Sí, bueno, hem de veure que si no s'allarga i com torna. Segur, si l'operació ha anat bé, tornarà i tornarà a estar davant i tornarà a estar guanyant curses i tindrem un final de Mundial, jo crec, bastant divertit. Però mira que les Aprilis, que fins ara han dominat com han volgut, aquí ara la primera Aprilis és el Raúl Fernández, que en teoria és el, diguem, el que té menys, o ha demostrat fins ara menys regularitat, tot i que va guanyar l'any passat a Austràlia, per exemple, amb una cursa extraordinària. Però aquí ara el Martín i el Bezzecchi, que són els oficials, els que han de defensar la marca, de moment estan per darrere d'ell.
3: Situació interessant també. Ui, caiguda de Jorge Martín.
2: Ui, quin cap de setmana.
3: Quin cap de setmana, sí, està tenint Martinator. És la quarta caiguda del cap de setmana. Dues ahir, avui també ja en suma dues. Per sort no sembla que hagi pres mal, però evidentment, Ramon, això per la confiança del pilot és un desastre, quatre caigudes en dos dies.
4: Sí, és que ja venia malament, perquè vam veure ja ahir la que va tenir, que el de matí, que es va fer una mica de mal, després semblava que allò ho podria recuperar, però després a la pràctica va ser un desastre. I aquí, evidentment, l'Àlex aquí ara sí que ja s'ha posat a davant i aquí podrà marcar, però la veritat és que les Aprilies no estan tenint el millor cap de setmana, sobretot els oficials.
3: Inici de la cinquena volta, Àlex Márquez supera per l'interior a la frenada de final de recta Pedro Acosta i lidera el Gran Premi és demà. L'esprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, Àlex Márquez primer, Pedro Acosta segon. Aquí podem tenir un duel interessant. El tercer és Joan Zarco, el quart és Raúl... No, el tercer és ara Raúl Fernández, el quart Joan Zarco. No sé, Àlex, si has pogut copsar la reacció del box oficial Aprilia, la relliscada de Jorge Martín.
5: Sí, perquè mira, estic molt al costat, estic al costat del box d'Aprilia i les mans al cap de bastant dels integrants de l'equip de Jorge Martínez, la quarta caiguda.

0: Àlex Márquez, Pedro Acosta i Raúl Fernández. Una Ducati, una KTM i una Aprilia.
1: Ella mana Jorge Martín darrere del mur, seguint encara la cursa, suposo que esperant que el rescatin per anar cap a la zona i cap al seu box. Àlex Márquez amb aquest warning ja per haver superat els límits del circuit. Això toca molt la pera o no, Ramon, quan tens aquesta advertència de dir compte que ja t'hem enxampat una vegada?
2: Sí, sobretot si estàs lluitant amb altres. Ara passa que ara l'Àlex té davant lliure, diguem, i podrà fer la seva trajectòria. El que molesta molt és quan estàs barallant amb una moto que té unes característiques diferents, que es comporta diferent, amb un pilot que es comporta diferent, i després allà t'obliga a vegades a fer aquests errors. En canvi, si estàs a davant i pots fer el teu ritme, segurament ara ho podrà controlar. Però recordem que amb un sprint ha caigut l'especialista de les sprints. Vol dir que el Jorge Martín ha sigut un cap de setmana, està sent un cap de setmana complicat, a més que sempre els dissabtes ha sigut amb ell el que li ha anat millor, i ara és aquí on ha caigut, i ja al començament, tot i que havia fet una bona sortida, havia recuperat molts llocs.
0: Hem vist també la repetició de la caiguda de Brad Binder i Joan Mir. Hem de disculpar completament el pilot mallorquí d'Onda, que és veritat que últimament està caient molt perquè intenta suplir la manca de competitivitat de la seva moto, doncs arriscant més que els altres, però avui no ha estat això. Avui ha estat una relliscada de Brad Binder, i el pobre Joan Mir, que no en tenia cap culpa, doncs ha vist com se l'enduien per davant. Canvi al capdavant, atenció amb Raúl Fernández, que ve remuntant amb força i acaba de superar Pedro Acosta. Ara mateix lidera Àlex Márquez, el segon és Raúl Fernández, a 4 dècimes d'avantatge. L'Àlex que s'escapa, l'Àlex que té ritme, i Raúl Fernández que intenta evitar l'escapada. Veurem també si el madrileny d'Aprilia pot aguantar l'estrabada del cerverí de Ducati.
2: I atenció al Dijan Antonio, que està ja just a darrere el Pedro, i sabem que és un pilot que té molt bon final de cursa.
3: En aquesta darrera volta, per exemple, Àlex Márquez ha rodat mig segon més ràpid que Pedro Acosta.
2: Sí, bueno, ells estaven barallant a darrere, que això quan vas a davant és el millor que pot passar, que a darrere es baralli tothom. Jo crec que aquí ara el Bezzecchi segur arribarà al Zarco, i el Digia, que està a darrere el Pedro, a veure si es conforma amb això, o l'Atalanta això el torna a mirar i ja tenim festa.
0: Tots dos, evidentment, davant de les càmeres i dels micròfons, em van treure ferro, van dir que... Bé, més a costa que Dijan Antonio, també ho he de dir, per qui no ho sàpiga, diumenge passat a Le Mans, Dijan Antonio va passar a costa per la quarta posició just a l'últim revolt, abans de l'entrada meta, i després de passar-lo va girar el cap i se'l va mirar d'una manera molt evident. No semblava allò de mirar de reull, aviam si em pot atrapar o no, sinó més aviat semblava que li volgués fer... que tingués un missatge.
2: Burleta, diguem.
0: Sí, directament. I així és com ho va interpretar Costa, que calent com és, a les primeres entrevistes, diguéssim que va alçar una mica el to. I, en fi, realment serà un altre punt d'interès d'aquest sprint.
1: Però ja li agrada això a sí. Costa, no? Que ell no se n'amaga, sempre ho ha dit, que aquí al Mundial no ha vingut ell a fer amics, no? Que ell ve a competir i a guanyar-los a tots, i ell sempre diu això, que d'amics pocs, com a mínim amb els que està lluitant per aconseguir victòries, o vés a saber si algun dia el títol de campió del món.
0: Bé, li agrada si guanya, com a tothom. I ara que doncs no té la moto més competitiva de totes, amb la KTM prou bé ho està fent, però segurament li agradaria tenir millors armes per tot plegat, i també per aquestes picabaralles com la que va tenir l'altre dia amb Fabio Dijan Antonio. Amb tot això som ja a la vuitena volta, continua liderant Àlex Márquez, manté un avantatge de 4 dècimes que pot ser important sobre Raúl Fernández. Tercer encara a costa, li trepitja els talons Dijan Antonio, el cinquè és Zarco Monda, sisè Bezzecchi, molt pressionat ara per Pecco Bagnaia, vuitè
3: Morbidelli,
0: l'últim punt en joc seria per Enea Bastianini, i atenció perquè
1: es retira Viñales,
0: Àlex Fintanel es retira, Maverick Viñales.
3: Sí, acaba d'entrar per davant nostre el pilot de Ross. Veurem si és per un tema físic o per un tema de la moto. M'agafa bastant lluny ara mateix. És cert que baixa ja de la moto, i per tant se li haurà de preguntar si és per un tema físic o un problema mecànic de la moto, però Maverick Viñales diu punt i final a la cursa sprint d'aquí d'avui.
0: Recordem que el Maverick reapareix aquest cap de setmana després de 3 grans premis i 6 setmanes absent, perquè va fer-se operar de l'espatlla esquerra, que no li acabava de funcionar bé des de feia molt temps. Li van trobar un cargol mal posat, una mica com el que ha tingut també Marc Márquez, i per tant serà important saber si aquesta retirada té a veure amb el...
2: Bon, fre de darrere.
1: Fa pinta de mecànic pel que hem vist de les imatges.
2: Sí, per el que hem vist de la imatge, jo diria, perquè com tenen el fre de darrere, està el pedal i a més està la mà, i estava

0: assenyalant a la mà esquerra, que és on hi ha la placa del freno que es fa anar amb el dit polze, i a més el pedal de la dreta, que es l'està movent. Vull dir que quasi segur que és un problema de freno al darrere.
1: Doncs misteri resolt.
2: No hi ha res com tenir en Ramon, Quim, exacte, al costat.
1: Avantatge de tenir en Ramon Forcada aquí amb nosaltres. Descartem un altre problema físic de Maverick Viñales i, per tant, qüestió tècnica. Fre de darrere, com ens acaba d'explicar perfectament en Ramon Forcada.
0: Però que consti que no ho sé, eh?
2: Bueno, és la intuïció, no? La intuïció.
0: Totalment, totalment.
1: Nosaltres ens ho creiem, Ramon. Si vale, tu ens vale. Ho dius, ens ho creiem.
0: Gràcies, gràcies.
3: I ara menys els quatre primers, Quim, Ramon, Márquez, Raúl Acosta i Vicent Antonio han rodat amb la mateixa dècima, 39-6 els quatre primers classificats.
1: Sí, em sembla interessant que sembla estabilitzada aquesta diferència de gairebé mig segon, no hi arriba. Són 490 i escaig entre Àlex Márquez i Raúl Fernández. Encara queden quatre voltes i una mica més. Encara, evidentment, doncs hi ha temps i espai perquè Raúl Fernández pugui atacar, però no estem, no sé, no em fa la impressió que Àlex Márquez vagi gaire pressionat aquí endavant.
0: Sí, jo veig que això s'ha estabilitzat molt. El Peco ha passat al Bezzecchi, Bezzecchi no està tenint tampoc el millor cap de setmana, i jo crec que l'Àlex això ho podrà controlar, el que passa que els altres tres, aquí sí que potser les últimes voltes, sobretot el Pedro, jo crec que el Pedro intentarà tornar a passar el Raúl, perquè el coneixem el Pedro, i que li quedi davant un altre espanyol amb una moto satèl·lit no és la millor posició.
1: No, i a part de posar pel mig algú que li ja n'entén un altre cop... Sí, si ho torna a passar tindrem joc de mirades després de la recta de meta.
0: Sí, perquè el que sé segur és que si el Digi el passa se'l mira, això segur.
1: Em sembla sensacional que intentant dominar una moto amb aquesta potència descomunal a les velocitats que van, clar, per ells això és, no dic que sigui fàcil, però ho tenen controlat, no? Però que puguis estar per aquestes coses com si no hi hagués prou feina en pilotar.
0: Bueno, és part del negoci, també. Al final, la guerra psicològica també juga aquí, eh? Aquí juga tot. Hi ha les frenades i també hi ha això, la guerra. I, evidentment, això ho demostra el moment que el Pedro va reaccionar, perquè si l'altre és el que has mirat i l'altre no hagués dit res, dius, vale, pues mira, li ha set igual, però no li va ser igual, això és evident.
2: Ara informen que res, la caiguda amb Binder, Mir, i també s'ha vist implicat aquí Dijan Antonio pel mig, que no hi ha... La investigació diu que res, que jugar, que continuï la festa.
1: Juguin.
0: El VAR no ha entrat.
2: No ha entrat, exacte.
1: Sí que és veritat que ha quedat clar que Mir no tenia cap culpa, però amb l'eixam de pilots que han d'intentar entrar a la xicana final de recta, ostres, hi ha vegades que simplement passa perquè allà no hi cap tanta gent. Compte ara, Pedro Acosta, al revolt de l'entrada de l'estadi, frenada per l'interior, més forta que la Raúl Fernández, Acosta recupera la segona posició, això pot afavorir Àlex Márquez, que ja té 6 dècimes de marge encapçalant aquest sprint quan queden poc més de 3 voltes per acabar.
0: Compraré loteria avui. perquè veig que està sortint el que dic.
1: Guanya l'Àlex o no? No, sí. No ho diguis. Mantinguem l'emoció, ja ho veig.
0: No.
1: Menys a 3 pel final. Àlex Márquez passant primer per la línia de meta. 7 dècimes ja sobre Pedro Acosta, que se les tindrà amb Raúl Fernández i en Fabio Dijan Antonio en aquesta lluita pel podi. Més lluny ve Joan Zarco, ja a més de 2 dècimes, i Peco Bagnaia. Home, no és un resultat brillant, però de quedar fora de l'accés a Q2 a la 6a posició d'ara, doncs mira, encara salva els mobles. Ramon, li pot anar bé a l'Àlex que Acosta hagi passat a Fernández?
0: No molt. El que li anava bé és que es barallessin. Això sempre és el mateix. Passa que, mira, la Costa ja està deixant el Raúl. La Costa, quan decideix atacar, passa que ha anat una mica tard. Jo crec que ara estan a 6 dècimes i mitja, 656 mil·lèsimes, tornen a estar a 0,7. Li faltaran voltes. A part que l'Àlex, l'avantatge que té és això, que va primer, té la seva trajectòria, té ritme, no s'ha de barallar amb ningú i només s'ha de controlar. Jo crec que ho té fàcil.
1: Com a mínim podem dir que té la victòria al sac, ara falta allò de lligar-lo al sac. Fins que no estigui ben lligat no es pot acabar de dir. Àlex Márquez disparat cap a la victòria, també amb la confiança que li dona haver guanyat aquí el Gran Premi l'any passat. Tenim el líder Marco Bezzecchi, setè, sumarà 3 puntets, però no és un bon sprint de Marco Bezzecchi. Darrere seu Franco Morbidelli, vuitè, Ené Bastianini, novè, i Alec Rins el tenim a la, ja t'ho diré... Espera, que no el trobo... Ah, sí, a la 16a posició, molt lluny de la zona dels punts. Recordem, Maverick Viñales ha abandonat, en principi, per un problema al fred al darrere de la seva catena.
0: I ojo, a l'Àlex que li marquin ara la diferència, perquè el Pedro se li està tirant a sobre, eh?
1: Ai, ai, ai. Ai, aquest bitllet de loteria.
0: Sí, però...
1: Menja dues voltes pel final. Atenció, perquè acosta... Ah, no, aquesta era no, la no, càmera on borda. Di Gian Antonio. Di Gian Antonio intentant superar i aconseguir-ho. Raúl Fernández, per tant, Di Gian Antonio tercer. Al davant lidera Àlex Márquez, segon Pedro Acosta, ara a tres dècimes.
3: A l'última volta ha rodat Acosta tres dècimes més ràpid que el pilot de Cervera.
1: Bona reacció del murcià, que semblava quan l'ha passat Fernández que fins i tot l'atrapava Di Gian Antonio i que potser no tenia més, i sí que tenia més, com a mínim de ganes en tenia, perquè ha pogut tornar l'atac a Raúl Fernández i ara mateix està intentant atrapar Àlex Márquez per discutir-li la victòria.
2: A veure si és capaç o no Pedro Acosta de plantar-li cara i de treure-li la victòria a Àlex Márquez al circuit de Barcelona-Catalunya, amb dues voltes, una mica menys de dues voltes perquè s'acabi aquesta cursa sprint, encara amb el podi, amb les posicions, amb les tres primeres per acabar de decidir. Quim?
1: Doncs sí, Àlex Márquez primer, Pedro Acosta segon, arriben a la zona de l'estadi. Aquesta vegada Pedro Acosta no estava prou a prop per intentar l'avançament. Li quedarà una volta, dos punts clars per guanyar posició, final de recta, la xicana dels Revolts 1 i 2, entrada de l'estadi Revolt número 10. De moment, però, aquestes tres dècimes que té Àlex Márquez poden ser or de cara a acabar-se adjudicant aquest sprint. El tercer és Fabio Di Gian Antonio, no tan lluny de Costa, però en principi tampoc prou a prop per ensenyar-li roda i mirar-se'l si és que l'acaba superant. Última volta de l'esprint del Gran Premi de Catalunya, lidera Àlex Márquez, segona Costa, tercer compte que arriba Di Gian Antonio. De moment, a la primera, al primer punt d'avançament, Ramon, final de recta, tot es manté igual.
0: Sí, i aquí ara ensenyen el grup que aquí està divertit, perquè el veig aquí està fent una mal sprint, evidentment, i ara a l'augura ja l'ha passat, i clar, es quedarà fora dels punts, amb la qual cosa lo del Martín no serà tan greu, seguiran a un punt de diferència.
3: Doncs en una volta Ramon ha perdut tres posicions respecte a Morbidelli, Bastianini i ara a Iogura, tot això en una volta.
0: Sí, però hem vist tant el Frankie com el Bastianini l'han passat fàcil.
1: Això és bo també per Marc Márquez, si torna prou aviat i prou recuperat com per optar a defensar la corona. Tots els punts que no sumi Bezzecchi, doncs mira, ni Martín, que ha caigut, doncs desavantatge que no haurà de recuperar. Compte, però, perquè arribem ja al punt culminant d'aquest sprint del Gran Premi de Catalunya. Frenada recta de contrameta pels tres primers. Àlex Márquez primer, Pedro Acosta segon, Fabio Di Gian Antonio tercer. Ningú ensenya roda, de moment sembla tenir-ho controlat Àlex Márquez.
0: S'allarga.
1: Pedro Acosta no ha buscat l'avançament per l'interior, però està molt a prop de l'Àlex. No sé, Ramon, si podrà intentar un Rossi a Lorenzo a l'últim revolt, com el 2009, jo crec que no.
0: Són molt joves i no ho han vist, allò.
1: Segurament. Això s'està acabant. Àlex Márquez entra primer a l'últim revolt. Pedro Acosta, que no li fica la moto per l'interior. Acceleració i guanya Àlex Márquez. Victòria d'Àlex Márquez a l'esprint del Gran Premi de Catalunya 2026. Un esprint ajustadíssim. Ha guanyat l'Àlex. Segon Pedro Acosta, només 41 mil·lèsimes. I el podi que el completa Fabio Di Gian Antonio.
2: Compra loteria, Ramon, compra loteria.
0: I bueno, ja ho veurem. Hombre, mira, tu, tenim aquí un crac donant la bandera.
1: Va, Fermín López és qui ens ha donat la bandera de quadres, que ha certificat la victòria d'Àlex Márquez en aquest sprint del Gran Premi de Catalunya. Per davant de Pedro Acosta i de Fabio Di Gian Antonio, el quart està Raúl Fernández, cinquè Joan Zarco, sisè Peco Bañalles, setè Franco Morbidelli, vuitè Ayogura i finalment novè ha sumat un puntet Marco Bezzecchi, fora dels punts Alec Rins, quinzè, i Maverick Viñales perquè s'ha hagut de retirar.
2: Ens donarà la victòria de l'Àlex, Ramon, perquè ha estat la victòria, diríem, a fases. L'ha hagut de gestionar de diferents maneres. Primer remuntant, després semblava que mantenint un avantatge i al final havent de resistir també els atacs o els gairebé atacs d'Aracosta una altra vegada.
0: Sí, ha sigut bàsic el moment que ha passat per la línia de meta quan faltaven dues voltes, quan li ha marcat la diferència, sí que allà ja s'ha posat una mica més a la defensiva i ho ha aconseguit. De totes maneres, hem vist que lo divertit d'això, que sense haver-hi els cracs o els que lideren el Mundial a davant, hem vist una sprint divertidíssima. Vull dir que això és el bo de l'esport, que si no hi ha els cracs, hi ha els catacracs que venen a darrere i que ens donen espectacle exactament igual.
1: Sí, és de valorar i vaja, jo ho agraeixo com a narrador i com a espectador, la combativitat de Pedro Acosta, no? Que poder se sentir afavorit, que ha vist com l'Àlex Márquez el passava i tenia millor ritme i no s'ha rendit ni molt menys, sinó que ha estat intentant-ho i fins i tot collant l'Àlex Márquez ben bé fins l'últim revolt.
0: Sí, sí, jo segurament quan al box li han ensenyat que el que venia darrere el de Jean Antonio ha dit tu, anem que aquí encara la liarem.
1: Això el pot haver esperonat, sí. El pot haver esperonat al podi de l'esprint de Catalunya, victòria d'Àlex Márquez, segon Pedro Acosta, tercer Fabio Di Gian Antonio. A la general del Mundial Bezzier qui és una mica més líder perquè ha sumat un puntet. Abans de començar l'esprint en tenia un de marge sobre Jorge Martín. Martín ha caigut, per tant, dos punts a favor de Bezzecchi, els dos pilots oficials d'Aprilia que dominen la classificació general, i amb la segona posició a Costa li pispa el tercer lloc de la general Di Gian Antonio. Se situa a Costa per davant per només un punt.
0: Sí, sí, està aquí. Portem 197 punts disputats i avui tot estem a dos punts aquí. Al final acabarem amb el gol a veraix.
1: Hi ha mirades també encreuades a la general, diguéssim, entre Costa, tercer, i Di Gian Antonio, ara quart. El primer dels catalans és el flamant guanyador d'aquest sprint del Gran Premi de Catalunya, Àlex Márquez, que és setè a 62 punts del lideratge de Marco Bezzecchi. Marc Márquez, evidentment, que no ha sumat avui. Estava a 71 punts, n'ha sumat un Bezzecchi, per tant, a la general queda a 72 del lideratge.
2: Què passa a la teva posició, Àlex?
3: Mira, que just acaba d'arribar Marco Bezzecchi, el líder del Mundial, i el que ha fet el primer de tot, després de baixar-se de la moto, és mirar el pneumàtic del darrere. També ho estan fent els seus mecànics. Mira aquest pneumàtic del darrere i amb cara de preocupació, i després un gest perquè ha aparegut al box del Gresini, Gigi Dalinia, per felicitar els responsables de l'equip d'Àlex Márquez. Estan els seus pares, ho han celebrat després d'aquesta victòria d'esprint aquí el dissabte al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Comença a ser talismà el circuit, Quim, per l'Àlex. L'any passat la victòria de la cursa llarga, avui també de moment l'esprint, i veurem demà si és capaç també de fer el doblet, per què no, somiar en un doblet de l'Àlex al circuit de Barcelona-Catalunya.
1: Doncs sí, jo ara mateix diria que és el gran favorit. Ell segurament dirà que no, perquè als pilots mai els agrada carregar l'etiqueta de favorit, però no hem d'oblidar que per molt bé que hagin anat les KTM als entrenaments, en cursa, en principi, les Ducati aguanten molt millor. Després, si demà hem de rectificar, ja rectificarem. I a part amb la confiança que té d'haver guanyat el Gran Premi l'any passat, d'haver guanyat avui ja l'esprint, per tant, demà surt sense fantasmes. L'any passat sortia amb el fantasma de la caiguda a l'esprint, i demà podrà sortir, diguéssim, amb la ment neta i sabent que està en condicions de fer-ho.
2: Digues, Ramon, perdona.
0: Sí, no, si t'has fixat, tots els pilots, tant els que estan al podi, bueno, o sigui, han acabat la cursa com els altres, ara veiem els gestos del Raül, tothom està parlant de pneumàtics aquí.
1: És estrany, no? En un sprint, Ramon?
0: No, d'entrada l'asfalt està molt més calent que ahir, amb la qual cosa no ten referència. Fins ara el cap de setmana ha sigut fresc, l'entrenament d'avui sí que ja feia bon temps, però era el dematí, i era la primera cursa que tenien realment amb aquestes condicions. A més, el grip del circuit és canvia molt, és molt canviant, és grip baix, però més de baix, més que baix, és molt especial, avisa molt poc, veiem moltes caigudes, aquí veiem un altre que es queixa de moviments de la forquilla, i realment el grip és canvia molt. Ara s'haurà de veure per demà, segurament demà tothom anirà amb pneumàtic mig a darrere, ningú crec que se la vulgui jugar amb el tou, i s'haurà de veure com funciona. Passa que ara, això, el que va bé l'esprint és perquè això, ara tens informació per unes condicions similars a el que serà la cursa, i ara la gent aquí podrà treballar, perquè fins ara, tot el que s'ha fet fins ara per la posta a punt de l'esprint ha servit poquet.
2: Clar, de moment, amb l'introducció de l'esprint al Mundial, Quim, és a dir, beneficia la feina de gent com tu quan éreu allà baix? És a dir, tens molta més informació de la que tenies abans d'arribar, quan arribaves a diumenge a la cursa directament?
0: Bueno, tens alguna informació, diguem, en condicions de cursa, però la veritat és que tens menys temps per treballar, perquè abans tenies... No, és que abans, tal com estava muntat el cap de setmana, tu tenies tres entrenaments seguits lliures, que no comptaven per res, sobretot els dos clar, tenies els de divendres, ja en tenies una a l'hora de la cursa, dissabte ja en tenies una altra a l'hora de la cursa, i després ja tenies més informació, no tenies l'esprint, però tenies informació perquè havies provat. Ara, clar, el divendres sí que tens informació, però ja te la jugues, ja vol dir, amb la qual ja no pots anar només a fer proves i ja no pots arriscar, ja has d'anar amb un setting més o menys segur, més o menys que sàpiga que et puguis classificar, perquè clar, és importantíssim, ho hem vist, els pilots que no estan a davant, o fas una sortida fulgurant com va fer el Martín Alemans o com ha intentat fer avui, tot i que no, al final no hi ha sortit bé, o és molt complicat. Hem vist el Bezzecchi, hem vist el Pecco tots a darrere sofrent a l'Ogura, que ha fet un final de cursa bo, però que si no surts bé ja no arribes. Després, clar, tens una informació, però tens menys temps per treballar. Vull dir que al final, a més, aquest any ja només hi ha dues especificacions de pneumàtics, vol dir que ja no tens tant per triar. Abans n'hi havia tres i podia jugar una mica més, depèn de les condicions. Ara és o un o l'altre. I el Tou, per lo que hem vist, els gestos que han fet avui els que anaven amb el Tou, demà no crec que ningú l'agafi per cursa.
2: De condicions demà, Quim, no, més o menys, pel que diuen, després ho veurem, però no haurien de variar molt les condicions al circuit.
1: Jo he vist una previsió una mica més ennuvolada.
2: Més ennuvolada, d'acord.
1: En teoria de temperatura hauria de ser similar, però sí que és veritat que normalment quan no fa sol fa menys calor. Normalment. Després ja veurem, i en principi en principi no hauria de ploure, tot i que alguna previsió indicava un ruixadet poder més cap a les 11 o 12 que podria afectar Moto3 o Moto2. Per MotoGP en principi no. En principi no, veurem.
0: Sí, però si cauen quatre gotes al dematí, la pista canvia completament, sobretot aquesta pista canvia, és molt fàcil que canviï les condicions, i després és, encara que no plogui a la cursa, si ha plogut abans serà una història diferent.
1: Doncs serà un detall evidentment a tenir en compte.
2: El pseudopodi, que ja el tenim instal·lat aquí, això on exactament del circuit, Quim, els del
1: doncs,
2: pseudopodi?
1: Sí, és a la recta de contrameta, diguéssim, a la part que és abans d'arribar a la zona de l'estadi.
2: Ja sé que ja em farà moltes vegades això, Quim, que el podi és pel diumenge, però queda una mica desangelat, això aquí ara mateix.
1: Mira, es fa per apropar el podi a zones de públic que queden allunyades del podi general. I a mi sí que em sembla... Home, que no sé, no té... Poder glamour no és la paraula, no? Però aquella grandesa d'un podi de veritat. Però també és una mica per voler donar més nivell o realçar més el podi del diumenge. També és veritat que hi ha podis i podis. Hi ha circuits on el podi de l'esprint el fan en un escenari que sembla d'un macroconcert de qualsevol artista de talla mundial, i allò es veu molt gran... I la veritat és que això de fer-ho aquí sobre l'asfalt mateix és una escapatòria, això. De fet, és una variant que fa molts anys que no es fa servir del circuit, però que aquí es feia un revolt més enfora, es podia fer abans d'entrar a la recta de contrameta. I sí que hi ha més proximitat amb el públic, que entenc que és el que busca. Però també t'entén, Xavi, que la imatge televisiva és una mica... diguéssim, una mica menys glamurosa, no?, que un podi normal.
0: Sí, sí, sí. Però almenys és coherent, perquè com que no li pots dir cursa, tampoc li pots dir pòdio.
2: Això és bé. Clar, seria estar i no poder dir cursa i fotre el gran podi, no? Rebot, clar, ja t'entenc. Ja
0: no tindria lògica.
2: Ja t'entenc. Si li diem allò que no li pots dir, perquè, ai, no, però sí que és una cursa, no? I, bueno, pot ser més curta, sprint, però acaba sent una cursa. Però vaja, no ens ficarem ara aquests temes organitzatius. Per tant, demà la teva aposta, Ramon, seria doblet de l'Àlex o no ho tens tan clar?
0: No, jo crec que sí, el que passa que serà divertida. La llàstima és que ell diu això, que no es troba amb la moto exactament com l'any passat, i sí que amb una cursa llarga pot ser que les Aprilia, si són capaços de trobar el grip que els hi falta avui, evidentment, sobretot el Bezzecchi, hem vist que de grip de darrere anava justet, si són capaços de trobar, o s'adapten millor amb el pneumàtic mig i troben les pressions i ho troben tot, pot ser una cursa divertida, perquè recordem que les curses llargues la cosa sempre s'estabilitza una mica més, perquè sempre els pilots, vulguin o no, han de pensar en el final de cursa.
1: Fixeu-vos, hem tingut un sprint emocionant que ara ensenyava la realització televisiva. És l'sprint amb el final més ajustat des que es fan sprints a MotoGP. Aquesta diferència de 41 mil·lèsimes de segon només entre Àlex Márquez, guanyador, i Pedro Costa, segon, és la més petita en un sprint de MotoGP. Tant de bo tinguem una cursa tan emocionant fins al final. És difícil també, Ramon, això, 24 voltes que pugui passar, però en fi, demà ho explicarem i us traslladarem tota l'emoció que hi hagi aquí al circuit.
2: Ara veiem ja el podi muntat, tots els pilots ja a sobre d'aquest pseudopodi, per tant, moment de les celebracions, vaja, tampoc sense excedir-se, perquè si s'excedeix algun pilot, igual també li foten un calbot de dir, home, no, que avui és un podi així de mentida. Tampoc no us excediu en la celebració, que tot just és la cursa sprint, però ja reben les diferents medalles i l'Àlex que rebrà el títol com a guanyador d'aquesta cursa sprint, que li servirà segur per guanyar punts, això segur, i confiança també en el que queda, que encara és molt de temporada. El demà començarà tot amb Moto 3, Quim, a les 11. Com ha anat la qualificació de la categoria petita?
1: Doncs ha anat molt bé perquè tenim pole de casa. Tot i que la bandera que hi consta és argentina, Valentín Perrone és de Vilanova i la Geltrú, de part argentí, evidentment és argentí, però també és un pilot català perquè és nascut i viu a Catalunya, i és que ha aconseguit la posició preferent. Estarà acompanyat a la primera fila per David Muñoz segon i Brian Uriarte tercer. Aquest és cantàbric, però parla català, per tant és mig de casa també. La segona fila per David Almansa, quart, Marco Morelli, que també és com Perrone, és argentí però nascut i resident a Catalunya, viu al Maresme. Cinquè, Morelli. Sisè, Jesús Ríos. I Joel Esteban, una miqueta més endarrerit, arrencarà 11è des de la quarta fila de la graella. Això, la cursa de Moto3, que començarà demà a les 11 del matí aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: La segona serà Moto2, a un quart d'una. Aquí com ho tenim?
1: La pole és de l'italià Celestino Vietti, acompanyat a primera fila pel neerlandès Colin Beiger i pel líder, el madrileny Manu González, que sortirà tercer. A la segona fila hi seran Ivan Ortolà, quart, Alonso López, cinquè, i Aaron Canet, sisè. Malauradament, ja ho sabeu, aquest any no hi ha pilots catalans a la categoria mitjana del Mundial.
2: I a MotoGP, recordem, la pole per Acosta, Morbidelli i Àlex Márquez acompanyant-lo en aquesta primera fila, i com abans comentaves, Quim, en Bagnaia, un dia més, sortint molt endarrerit, no ha passat ni a la Q2 en aquest Gran Premi.
1: Sí, ha estat molt de pega, ahir va quedar fora de l'accés directe a la Q2. La Q era cara, com sempre, perquè sempre ho és, però és que a més avui, havent-hi Jorge Martín, potser encara més, i a sobre, a la Q1, a Bagnaia li ha pispat la cartera Franco Morbidelli. Sort que són amics i companys de l'acadèmia de Valentino Rossi. Morbidelli, en Ramon riu perquè és molt amic de Morbidelli, van treballar junts. Morbidelli ha fet la seva millor volta a roda de Bagnaia i li ha servit per pispar-li el que ha estat el segon millor temps de la sessió. Vaja, Morbidelli ha estat el més ràpid. Martín segon, que ja havia fet el temps abans i ha acabat la Q per terra, però classificant-se per la Q2. I Bagnaia ha quedat justament el tercer, que és la pitjor posició, perquè et quedes just a les portes d'entrar a la Q2 i té, per tant, la tretzena posició de graella per la cursa de demà. A l'esprint ha pogut remuntar fins la sisena, cursa més llarga, el doble de voltes, demà són 24, segurament podrà avançar una mica més, però, esclar, pensar en lluitar pel podi, doncs, arrencant tant endarrere, Ramon, ja ens deies que és molt complicat.
0: Sí, a no ser que faci una sortida espectacular i que no és la seva especialitat, a més, i bueno, veurem com va, però de totes maneres la cursa llarga és molt més difícil voler atacar molt fort, perquè sempre has de pensar, i després hem vist això, hem vist gent dominant la cursa i que al final pneumàtics cauen. Aquí és si parles amb els pilots, jo els que he parlat, tothom parla del grip, és un tema recurrent sempre, i els pilots han de pensar en el final de cursa, pensar a no cremar massa el pneumàtic, i quan la cosa s'estabilitza una mica, no crec que ningú vulgui fer aquí la diguem, puguem escapar-se moltíssim, perquè això has de cremar pneumàtics i és complicat. De totes maneres, són dues estratègies, eh? Una és esperar i tenir un vaig al final, i una altra és escapar-te si pots, escapar-te molt, i després si al final no tens pneumàtic, els altres que vinguin, ja vindran, si els tens prou lluny.
1: I pels que han de remuntar, Ramon, millor intentar fer la feina abans i després ja aguantaré, o, perquè clar, si ho deixes pel final, poder ja va estar.
0: Costa molt. El que passa és que hi ha pilots especialistes en finals de cursa i motos que aguanten molt bé els pneumàtics i altres motos que cremen més el pneumàtic i pilots que són molt explosius i que al final baixen rendiment. Veiem, per exemple, el Raúl Fernández, s'ha arribat a posar segon, ha sortit quart, em sembla, ha anat, i al final...
1: Fora del podi,
0: clar, perquè al final els pneumàtics ja no poden més, i després hi ha això, després hi ha les motos, tot i que l'Aprilia va molt bé amb pneumàtics gastats, però pues, falta el pilot especialista amb pneumàtics gastats. És com l'aigua, que hi ha pilots especialistes amb aigua i pilots que no els hi surt i no els hi agrada.
2: I acabem amb això, un asterisc a Jorge Martín, que és un home que si està en plenes condicions, per què no? Pot estar allà en la lluita pel podi, però veure el cap, no? Després de tantes caigudes no ha de ser fàcil afrontar la cursa de demà, no, Ramon?
0: Sí, no, difícil, difícil. L'únic avantatge és que a MotoGP encara hi ha warm-up, bueno, una mica, una estoneta.
4: Però 10 minuts, sí, no sí, vist i no vist.
0: Sí, bueno, però suficient per si has fet algun canvi a la moto per saber si et dona confiança o no. Encara, inclús encara que no surtin els temps, però sí per tenir ja el feeling, agafar el feeling, sobretot els que han caigut. Tota la gent que ha caigut, el warm-up s'agraeix molt, perquè és molt complicat caure en una cursa, sobretot si has caigut per alguna cosa que no has trobat bé amb la moto, no ha sigut totalment un error teu, sinó que es podria millorar amb la moto, fer algun canvi i després no provar-lo. Això és complicat, perquè te la jugues. Si funciona molt bé, si no funciona, doncs pots perdre la cursa completament. Per això està bé tenir warm-up. És una llàstima per mi que Moto3 i Moto2 no en tinguin. Per això, perquè tot el que passa avui, demà surts a la cursa llarga. Bueno, ells no tenen sprint, però ells surten a la cursa pràcticament a seques.
1: Sobretot si hi ha algun canvi de condició, ha plogut una mica o alguna cosa. Jo, Xavi, afegiria el nom de Marco Bezzecchi, que no ha brillat gens a l'esprint, però si és veritat que hi havia alguna qüestió de pneumàtic, que ens ha explicat l'Àlex, que miraven al box, Bezzecchi sí que és dels que sap conservar pneumàtic i anar molt de pressa amb pneumàtic gastat. És a dir, que pot jugar també demà les seves cartes, tot i que el favorit, i tant de bo doncs, pugui brindar-nos una altra victòria a tots els aficionats catalans aquí al circuit, jo crec que el favorit és Àlex Márquez.
0: Sí, segur, perquè és el que té més ritme, més constant, i això és molt important. Però si t'hi fixes, això és veritat, el Bezzecchi s'ha mirat el pneumàtic, no anava bé, ha perdut moltes posicions, però és el mateix que li ha passat al Raül, que van amb la mateixa moto, al final ha tingut el mateix, però en canvi l'Ogura, que també va amb la mateixa moto, al final no ha aconseguit un gran resultat, un podi com va fer a França, però sí que és veritat que és el que ha sigut capaç d'aprofitar millor aquesta moto al final de la cursa. Perdó, de l'esprint, encara cobraré. I clar, haurem de veure demà a veure com aguanten els pneumàtics i com està la pista. La pista és molt canviant, i veure què passa aquesta nit, què passa demà al dematí, i veure com està demà el grip.
2: Doncs demà ho expliquem. Demà a les dues la cursa de MotoGP, ens hi posarem ja cap a quarts de dues, aquell matxembrat que fem amb el Bundó al Via Lliure, i amb el Quim Salvador, amb el Ramon Forcada, amb l'Àlex Pintanel. Explicarem tot el que passi al circuit de Barcelona-Catalunya. D'aquí una estona sentirem, evidentment, els protagonistes d'aquesta cursa o no cursa sprint del Gran Premi de Catalunya, també el que expliquin Àlex Márquez i companyia. Pintanel, alguna cosa més des de la teva posició?
3: No, doncs mira, aquí des del Pilent pràcticament m'he quedat sol, les persianes dels garatges estan ja totes baixades. Dos detalls. El primer, al marge de Fermín, que hem vist una gelada bandera a quadres, també hem vist el Barça Gerard Martín, que de fet fins fa una estoneta estava just al garatge de Marc Márquez, pujat a una de les motos, l'Artur Vilalta, el responsable de comunicacions, que li estava explicant una miqueta com funcionava la moto del Marc. I un altre detall, aquest cap de setmana està Valentino Rossi aquí al circuit de Barcelona-Catalunya, i l'hem vist, doncs, assegut just a la cadira del box de Fabio Di Gian Antonio, aplaudint al podi d'un dels seus pilots.
2: Doncs Di Gian Antonio ha acabat tercer, darrere de Pedro Acosta i darrere d'Àlex Márquez, que és el guanyador d'aquesta cursa d'esprint. Gràcies, Àlex. Fins ara.
3: Adéu, que vagi bé.
2: Quim, després sentim els protagonistes. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Ramon, un plaer, com sempre. Fins demà.
0: Gràcies, fins demà.
2: 19 minuts i les 4 ens actualitzarem a aquesta hora amb el Jordi Claret. Hola, Jordi, bona tarda.
5: Hola, bona tarda,
2: Xavi. Què ens expliques?
5: Doncs que Junts per Catalunya ha proposat un acord de país per resoldre el conflicte entre govern i professors enmig d'aquest clima tens entre les dues parts. El secretari general del partit, Jordi Turull, creu que s'ha de tornar a fer una gran aposta per un model educatiu de qualitat i en català. Admet que els salaris dels docents porten temps encallats, però defensa que la proposta del govern és del tot insuficient.
6: Cal aprovar, evidentment, un pla plurianual de millora salarial, no?, amb calendari, amb xifres i amb objectius verificables. El professorat català, insisteixo, ha perdut poder adquisitiu any rere any, i els sous són ben lluny de la responsabilitat que cada vegada els otorguem. L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria.
5: El sindicat majoritari USTEC clarament demana més, ho han reafirmat avui després d'un consell extraordinari que ha posat la mirada en un possible pacte de pressupostos que esperen pugui resoldre el tema econòmic. A Viena aquesta nit se celebra la final d'Eurovisió, un festival de nou que arriba envoltat de soroll per la polèmica participació d'Israel. Com ja sabreu, per aquest motiu Espanya no hi participa ni s'emetrà el programa especial per televisió. A més, també van decidir abandonar el concurs Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Islàndia. A aquesta hora hi ha en marxa a Viena, de fet, una manifestació en contra centre del festival i la final arrenca a les 9. I atenció, en aquest cas, la febre que ha causat la venda exclusiva d'un rellotge de la marca Swatch a Barcelona. És una edició limitada d'aquesta marca en col·laboració amb la firma de luxe suïssa Audemars Piguet i que només s'ha venut en algunes botigues del món. Al Passeig de Gràcia s'hi han fet cues quilomètriques des de bon matí, però la situació s'ha començat a escalfar quan han anunciat que només vendrien 100 unitats d'aquest rellotge i, per tant, alguns s'han quedat sense. Així reaccionava a TV3 un dels nois que feia cua.
7: Tothom vol el rellotge. Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners. Jo només sé que portava aquí dies esperant aquest moment que pogués marxar a casa amb el meu rellotge. I no podré.
5: Els Mossos, de fet, Xavi, fins i tot han hagut d'intervenir. El rellotge costa al voltant d'uns 400 euros doncs, i avui han aparegut ofertes de revenda d'entre 800 i 1.000 euros, més del doble del preu original, com no, està la gent.
2: Que no m'hi esperin. Gràcies, Jordi. Fins ara.
5: Fins ara.
2: Un minut i tres quarts de quatre. Ens demana passa la Clara Rodergues a Les Palmes de Gran Canària. Ja juga avui la final de la Copa de la Reina de futbol entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. És a l'hotel de concentració del Barça. Clara, hola, bona tarda.
8: Sí, Xavi, surt el president del Barça, Rafa Juste.
9: Doncs president, dues finals en una setmana, com veus aquests dies? Com està vivint l'equip i com ho veus tu?
10: El club ho estem vivint amb una alegria enorme, sobretot per veure com està reaccionant la gent, els socis i sòcies del Barça, amb una alegria enorme, no? Vull dir, el carrer desfermat. I avui esperem que l'equip femení ens doni una altra alegria. Jo estic convençut, vam celebrar fa ben poc el títol de Lliga i ara, vull dir, avui amb tot el respecte pel rival, perquè aquest equip és l'Atlètic de Madrid, intentar aixecar la Copa de la Reina.
9: La setmana que ve, final de la Champions també a Oslo, contra el Lyon del Jonathan Giraldez. Com es viu també aquesta rivalitat?
10: Home, es viu una final de Champions és potser dels trofejos més importants que pot tindre un club. Les jugadores estan convençudes de poder donar una alegria molt gran a l'afició, però jo avui em voldria concentrar en aquesta final contra l'Atlètic de Madrid, que dic que és un equip que tenim que respectar amb humilitat i jugar el partit que tots volem fer per brindar una altra alegria a l'afició.
9: En clau futur o temporada que ve, encara hi ha algunes carpetes pendents, Alexia, el Pere Romeu també, com quin missatge dona des del club i tranquil·litat en el seu futur?
10: El missatge és que en aquests moments tots, en Pere Romeu, les capitanes, l'equip està concentrat amb el partit d'avui i que llavors ja es veurà, no? Vull dir que el club sempre està treballant per tindre el millor equip femení possible.
8: Parlant de futur, però ara del masculí, ho hem conegut que Lewandowski finalment no continuarà al Barça, que marxarà aquest estiu. Quina valoració fas?
10: Doncs home, vull dir que va arribar sent una estrella, avui ho publicàvem a les redes socials i semblava com una llegenda, no? Jo ho vaig conèixer als Estats Units fa 4 anys, ara que va arribar aquí. Ha ajudat moltíssim, sobretot els joves. És un jugador enorme perquè ha demostrat que cuidant-se, donant tot el que ha donat i per mi siguin uns dels millors nous de la història del futbol, ha pogut ensenyar molt aquesta plantilla tan jove que tenim. Mostres d'un mes d'agraïment, desitjar-li el millor i de tot cor agrair-li.
8: Ahora habrá que buscarle reemplazo a Robert Lewandowski, que hay muchos goles que quedarán huérfanos.
10: Bueno, de entrada tenemos mañana un partido complicado contra el Betis y otro contra el Valencia la semana que viene. Vamos a concentrarnos en esto y luego, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Tenemos a un gran secretario técnico que es Deco y estoy segurísimo que él sabrá qué hacer.
8: En tot cas, amb la seva sortida s'allibera massa salarial important, que això també ajudarà amb la tornada a la regla 1, que sempre diem que estem molt a prop.
10: Sí, no, tot el que és l'estaf, el que és la secretaria tècnica, amb en Deco, com en Bojan, amb l'equip econòmic nostre, amb l'equip financer, des de fa mesos estan fent una gran tasca que em fa ser molt optimista per arribar a aquesta regla 1-1.
8: I una més de la setmana vinent a Oslo, no sé si tot i ser una seu difícil espera un gran desplaçament un altre cop de culers.
10: Jo espero que segur que sí, l'equip femení mai està sol, vagi on vagi, i aleshores Oslo, Noruega, és un lloc molt maco per anar i estic convençut de que les noies estaran ben acompanyades. Gràcies.
8: Gràcies. Gràcies, president. Les paraules de Rafael Juste, el president del Barça, aquí a les portes de l'hotel de concentració del Barça, a poques hores de la final de Copa.
2: Perfecte, Clara. Després tornem amb més calma a Gran Canària per parlar d'aquesta final de la Copa de la Reina, que viurem intensament a RAC1 des de quarts de nou. Aquest Barça Atlètic de Madrid buscant un nou títol de la temporada, l'equip de Pere Romeu, una setmana de la gran final d'Oslo de dissabte que ve, 6 de la tarda, final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lió. 12 i les 4, 12 i arrenca la final de la Cup a Wembley. Tot un Manchester City-Chelsea. Pausa i tornem.
11: Superesports amb Xavi Puig.
12: RAC 1. A la primera pedra som culturalment actius.
13: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
12: Econòmicament estables.
14: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
12: Psicològicament tranquils.
15: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció. Les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
12: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
16: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro.
12: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
11: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
11: Els dissabtes i els diumenges...
18: Esquerra, dreta!
19: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
20: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
11: De 7 del matí a 2 del migdia...
21: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
11: Via lliure amb Xavi Bundó.
22: S'ha torçat el peu.
23: Venint aquí.
24: És que l'edat no perdona.
22: L'edat castiga.
25: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
11: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
26: RAC 1. Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
27: Sí, sisplau.
26: Nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hauria atrevessat, demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
27: Van ser 4.
26: Quatre! Bueno, tampoc li ara fes cissanyilla, cissanyisme.
27: Que m'agrada puntualitzar...
26: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
27: Sí, exacte.
26: Hem d'anar acabant.
11: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som un milió. CaixaBank Superesports, amb Xavi Puig.

0: 9 minuts i les 4 de la tarda, Superesports RAC1, fins que tanquem la final de la Copa de la Reina, avui des de l'estadi Gran Canària entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Aquesta tarda que ens portarà ara, ja ho diré, a la final de la CAP, però després també molt pendents d'aquesta última jornada, a penúltima jornada de la Primera Federació, amb el Nàstic, el Sabadell i l'Europa implicats. De fet, amb un Nàstic a Europa avui al nou estadi de Tarragona, a banda també del Sabadell Antequera a la nova Creu Alta. Amb un ull posat a Galícia, l'Ourense Reu, jugant-se el pas a la segona eliminatòria, en aquest cas per pujar a Primera Federació l'equip reusenc. Serem també als play-offs de quarts de final de l'Hockey Lliga, el Palau amb el Barça Noia o a Calafell amb el Calafell Reus, i també les Corts Ubaie, que es pot assegurar la permanència a la primera divisió femenina avui, que juga a casa contra l'Ourense. Avui molt Ourense en aquesta tarda esportiva amb implicació catalana, entre moltes d'altres històries. Per exemple, pendents de la Champions femenina de waterpolo, hi ha tres equips jugant-se, tres catalans jugant-se la classificació per la Final Four. I grans notícies, perquè ja en tenim un classificat, Albert Ferran.
1: Sí, el Sant Andreu, que a l'anada havia empatat a 11 a casa contra el Buliakmeni grec, s'ho jugava tot a terres gregues, i quan pràcticament se li escapava de les mans, perquè el Sant Andreu perdia 10-6 al tercer quart, perdia de 4, doncs amb un 1-5 de parcial als últims minuts, 1-5, ha forçat els penals i s'ha classificat a la tanda de penals. Per tant, el Sant Andreu, fantàstiques notícies, serà equip de Final Four de l'Eurolliga de Waterpolo.
0: Després, més tard, jugarà el Sabadell a la piscina de l'Olympiacos. Serà a les 6 de la tarda. Ho té complicat el Sabadell, que va perdre el partit d'anada de 5 gols a Can Llong, i jugarà el Mataró a la piscina del CIR Roma, en aquest cas a les 8, i és qui en principi ho té millor. De fet, ve una renda de 4 gols del partit jugat a la piscina del Maresme. A segona divisió tenim un partit en joc. Mira, s'acaba de moure el marcador. Per tant, mal resultat aquest pel Mirandés, que estava guanyant, i ara veu com li empaten el partit,
1: sí,
0: Albert.
1: Se situava a un punt de la salvació al Mirandés, i al 94 una centrada de la Reial Societat ve a l'àrea, no la toca ningú, i s'acaba entrant a la xarxa, entrant a la porteria, marca la Reial Societat B 2-2, el Mirandés quedaria a 3 de la salvació, és un gerro d'aigua freda pel conjunt visitant, i la Reial Societat B amb aquest puntet, hauríem de mirar, fer càlculs, però probablement es pugui garantir la permanència al final d'aquesta antepenúltima jornada.
0: Estàvem pendents en futbol internacional de si teníem nou campió. Des de feia 40 anys, més de 40 anys, que el campió a Escòcia sempre ha estat Celtic o Rangers, Rangers o Celtic, hi havia l'opció en aquesta última jornada que fos el Hearts. Molló, sí o no?
2: Tu què diries?
0: Ja ho sé, jo. No?
2: Quin tio.
3: No!
1: No! Oh.
2: No, out. El Celtic de Glasgow ha guanyat 3-1 al Hearts, que s'ha avançat en el marcador a la primera part. De fet, ja abans del descans ha aconseguit empatar ràpidament de penal el Celtic. Amb 1-1 hem arribat al descans. I al minut 88, Maeda... Al minut 88, Maeda ha fet el 2-1 en un gol que havia anul·lat el VAR, primerament, per fora de joc, però que, vista la repetició, el gol era absolutament correcte, perquè hi havia un jugador més avançat, però no anava per ell la passada. Per mi no interferia de cap manera. Per tant, el gol acaba pujant al marcador i ja a última hora, ja en el temps afegit, ha fet el 3-1 al Celtic. Per tant, continua l'hegemonia de Celtic i Glasgow Rangers des de principis dels anys 80, quan l'Aberdeen de Sir Alex Ferguson va guanyar la Lliga.
0: Doncs hi ha manera, eh? L'any 85, aquesta última Lliga que no van guanyar ni Celtic ni Rangers, que va ser l'Aberdeen, haurem de continuar esperant. Potser la temporada que ve. Hola, Miquel Agut, bona tarda.
4: M'has trencat el Hearts amb aquesta notícia. Bona tarda. Ei,
0: bona tarda. Ei. Teníem ganes, no? Que la guanyés.
4: No.
0: És que res, perquè no la guanyés. Ah, no, tu no, eh?
4: Jo no, eh? No, jo no, per un motiu. Perquè, si no m'equivoco, estem parlant d'un club pro-britànic i, per tant, dins del que és el futbol escocès, amb la meva mirada del futbol, preferia que fos el Celtic de Glasgow, perquè, d'alguna manera, el Hearts, si no estic equivocat, és com si fos el Rangers d'Edimburg. I llavors, des d'aquest punt de vista, jo preferia que fos el Celtic de Glasgow qui la guanyés. Diferent seria...
0: Que la guanyés l'Hibernian, no?
4: Que la guanyés l'Hibernian, per exemple.
1: O però, Motherwell.
4: O la mare del bé, exacte, sí, sí. O el Dundee United, o aquestes coses, però clar, han quedat molt lluny. Però vaja, en fi, home, feia molt que a Escòcia no hi havia una lluita tan aferrissada pel títol fins al final, i en una setmana en què han amenaçat un àrbitre a la porta de casa seva i la Federació Escocesa de Futbol ha fet un comunicat per denunciar-ho. O sigui que déu-n'hi-do amb la setmana que han tingut a Escòcia arbitralment parlant.
0: També controla els àrbitres escocesos.
4: Home,
0: o sigui,
4: sí,
0: tots, tots. Ser una cosa realment perillosa i de tractament, directament, de tractament.
4: No era allò que hi havia a la porta de casa l'àrbitre.
0: De tractament mèdic, directament. Hola, Carlos Martínez, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. Vigila, no se t'encomani.
3: Hosti, estic astorat. O sigui, coneix temes arbitrals escocesos, tota la història dels equips, una cosa... Miquel Abut, sempre amb una carta guardada sota la màniga.
4: Exacte.
0: És a punt d'arrencar la final de la CAP, que déu-n'hi-do, té, té uns quants prolegòmens, a banda de la salutació per part del representant de la família reial, també, dels, sí, dels finalistes.
4: El príncep Guillem, no és, no és aquest? Aquest, sí, és William, no? Sí. Perquè l'altre, el discul, diguéssim, és Harry, oi? És que el tema reial no... Però... Seguidor de l'Aston Villa, per cert. El,
0: ah.
4: Sí, el, no sé si el teniu present, però els últims partits de l'Aston Villa en què s'han classificat per la final de l'Europa League i partits de la Premier, celebrant els gols com si fos,
3: sí,
4: però un aficionat, un ultra gairebé de l'Aston Villa.
3: Jo sobretot recordo el dia de la semifinal de l'Europa League contra el Nottingham Forest, que el van enfocar 756 vegades celebrant els gols, però amb els amics allà, en plan aficionat de ultra, saps? Bé, bé.
4: No, no, vull dir, a l'Europa League a RAC1 amb Jaume Mollot, aquell dia em van parlar molt del comportament del príncep.
3: Exacte.
4: Guillem.
3: Tot i estar en contra de les monarquies, molt fan de que el rei celebri així, saps? Molt bé.
0: Sí, home, es deixi anar, no? De tant en tant. Està bé. Manchester City-Chelsea, amb quin 11 surt a jugar Pep Guardiola, intentar guanyar també la CAP, ja ho va fer amb la Copa de la Lliga, amb la Carabao CAP, ja busca també el títol de la CAP Guardiola.
4: Amb Trafford a la porteria, avui sent Copa, Donnarumma és suplent, a la dreta de la defensa, Mateus Nunes, a l'esquerra, O'Reilly, als centrals, Khusanov i Gueye, el doble pivot, Rodri, que torna després d'un mes de baixa, i Bernardo Silva, o sigui que Gallina Vella fa bon caldo, al mig del camp del City, a la dreta, Semenyo, pel centre, Marmoush, a l'esquerra, Doku, i a dalt, Haaland. O sigui que els que van descansar la partida anterior de Lliga en què el City va guanyar el Palace 3-0, avui al terreny de joc titulars.
0: I a la banqueta, per tant, Guardiola qui té?
4: Doncs a la banqueta Guardiola hi té Donnarumma i després déu-n'hi-do amb els noms que surten per aquí. Per exemple, Rubén Díaz, Reinders, Stones, Ake, Kovacic, Cherki, Savinho i Foden.
0: Alguna cosa que et sorprengui, Carlos, que no t'esperaves?
3: El fet de que jugui Marmoush de mitja punta per dins, al final... És una cosa que aquest any, el treure migcampistes per posar davanters, enteneu-me, Marmoush al final és un davanter jugant de segona punta, és una cosa que aquest any, sobretot, recordem el partit del Bernabéu, no li ha anat especialment bé al City. O sigui, jo crec que els equips del Pep són bons quan omple el mig del camp i aconsegueix dominar ell el joc, no? Entenc que ho té estudiadíssim i que si ho fa és perquè hi creu i perquè haurà vist alguna cosa que li faci decantar-se per això. Però ja dic, a moda de sorpresa, em sembla el més diferent de la seva alineació.
0: I quin 11 treu el Chelsea, que va ja pel seu, vaja, tercer i fa pinta que últim entrenador de la temporada, Miquel?
4: No crec
0: que... perquè queda molt poc ja, queden dues jornades,
4: si
0: no?
4: Si avui perden 4-0, no crec que es carreguin McFarlane i posin un altre per dos partits. Però vaja, un 11, si el del City és marcadament ofensiu, aquest és marcadament defensiu per el posicionament i també per la tria de jugadors. Robert Sánchez, per cert, amb un casquet al cap perquè va rebre un cop i, per tant, ha de protegir-se el cap a la porteria. Tres centrals, Fofana, Colwill i Hato, Malo Gusto a la dreta, Cucurella a l'esquerra, un defensa habitualment com Rhys Jones avui al mig del camp amb Moisés Caicedo i, a més, Colin Palmer, Enzo Fernández i a dalt totes les mirades posades en João Pedro, jugador que va guanyant a la borsa de candidats a la davantera del Barça de la temporada que ve, segons sembla últimament, diversos punts per poder omplir el buit que avui ha deixat Lewandowski.
0: I tant, si no tenia prou al·licients al partit, doncs fixar-se també en el rendiment de João Pedro per si la temporada que ve el tenim jugant al Camp Nou. I a la banqueta, per tant, qui li queda, el Chelsea?
4: Doncs mira, a la banqueta al Chelsea li queden aquests futbolistes, Jorgensen com a porter suplent, abans banda d'Arabioyo, Neto, Delap, Esugo, aquell que jugava a les Palmes al mig del camp, Andrei Santos, Xalobà, Achampong i Garnacho. Alguns d'aquests últimament han estat amb alguna molèstia, com Garnacho i Pedro Neto, i entre que avui surten més a defensar-se i aquest estat físic dels últims partits, els ha deixat de sortida a la banqueta de l'estadi de Wembley, a la qual hi seu Guardiola per 24a vegada.
0: A Wembley?
4: Dues. va ser-hi amb el Barça, el 92 com a jugador, i a la final del 2011, i la resta amb el City, 24 partits a Wembley de Guardiola. Per això feia broma a la prèvia, dient, home, ja em podrien posar alguna llotja o alguna cosa amb el meu nom, perquè clar, 24 vegades...
0: Deu ser vegades... de rècord, eh?
4: Segurament.
0: Deu ser de... Vaja, evidentment, els seleccionadors i això s'han assegut moltes més vegades, però a nivell de clubs, 24 vegades a Wembley, com diu, deu tenir l'abonament ja vitalici a Wembley, Pep Guardiola. I l'àrbitre, no hi podia haver millor àrbitre per una final de la CAP.
4: No, jo quan ho veia dic, és com si hi hagués un àrbitre de la Copa Catalunya que es digués Pep Catalunya, o de la Liga Espanyola, final de la Copa del Rei, que es digués Manolo Espanya, perquè es diu Darren England, l'àrbitre del partit. Darren England, l'àrbitre de bar Peter Banks, i per cert, avui, veient la premsa anglesa, he vist que un dels assistents, que es diu Eichelhausen, del Leicester, és el primer àrbitre negre que forma part d'una tripleta arbitral en una final de l'FA Cup. Per tant, avui és una fita, des d'aquest punt de vista, allò que allà en diuen un milestone, que un àrbitre negre formi part de la designació arbitral de cara a la final.
0: Doncs ha arrencat ja el partit. Primer, segon, Chelsea 0, City 0, amb Wembley ple, o almenys fa pinta que ho està, i amb aquest ambientàs que sentim que arriba des de l'estadi londinenc.
4: Sí, amb el City jugant de blau cel i el Chelsea de blau marí, els colors habituals, perquè com que no es confonen, per molt que el Chelsea sigui el local, no cal canviar les indumentàries, i el Chelsea de blau marí, de moment, persegueix la pilota que té el City de blau cel, movent-la en fase defensiva. Gueye, el central internacional anglès fitxat del Crystal Palace recentment, cap a Husanov, i el City que a poc va remenant la pilota i provocant que el Chelsea el vagi a buscar, tot i que tampoc, Carlos, seria la pressió més ferotge que hem vist mai.
3: No, jo crec que el plantejament del Chelsea, com heu comentat, que no hem comentat a l'11, és marcadament defensiu. Al final és un 5-4-1 en defensa, amb Enzo i Cole Palmer defensant com a aquests dos extrems del 5-4-1. Hi ha en atac, sí, que entenc que els donarà volada tant a Malo Gusto com a Cucurella, i aquest, Cole Palmer i Enzo seran els dos, el doble 10, no?, en aquest 3-4-2-1 en el que es transformarà en atac. Però tinc la sensació, i ho estem veient, que l'actitud del Chelsea és molt més reactiva que no pas proactiva, no? De dir, ells volen més reaccionar al que vagi fent el City que no pas tenir la iniciativa, però ni a l'hora de pressionar. Sí, jo crec que de moment estan còmodes en aquest bloc mig, i al final veurem si el City és capaç d'obrir-lo, perquè jo tinc la sensació que el Chelsea el que busca sobretot és que s'allargui el partit. El que parlem moltes vegades, que jo crec que ho hem dit moltes vegades aquí a les transmissions, de dir, escolta, anem a arribar al 80 amb opcions i després veiem. Perquè si som valents i el 50 està el partit acabat, no hi haurà final. Llavors anem a intentar allargar-lo.
4: No, clar, però jo això t'ho compro quan juga un equip petit contra un equip gran, però el Chelsea, en teoria, i per la inversió en fitxatges que ha fet últimament, etc., això demostra l'estat de salut que té el Chelsea, perquè si el Chelsea estigués mig bé, podria plantar-li cara, o hauria de plantar-li cara al City, mirant-lo als ulls i també fent servir les seves armes, no sent només un equip reactiu, i segurament la mala gestió de la temporada és el que ha provocat això, i també m'estranyaria que un entrenador com McFarlane, que ha de marxar a final de temporada, que és un home de club i que quan s'acabi la temporada ja sap que deixarà el càrrec, tingués al cap fer alguna genialitat avui, no? Més enllà d'intentar, doncs, sortir amb el millor que tingui, esperar-se una miqueta i després, si cal, doncs ja hi aniràs i ja tindràs les teves opcions.
0: Ells juguen a Europa, recordem, eh? El Chelsea s'està jugant competició europea per la propera temporada, perquè a nivell de Premier, rian de rian.
4: Novè, eh?
0: Nothing de nothing, en aquest cas. Vinga, primers 3 minuts, 0-0 a Wembley.
4: Com glopeja McFarlane, eh? Ja té 7. Pep Guardiola, que si s'està algun any més a Anglaterra, jo crec que pot passar per britànic, gairebé amb l'estètica que llueix a la banqueta del City. 3 i mig de partit, 0-0, pilota pel City de moment, com aquell que diu, sense passar al mig del camp, perquè el Chelsea tampoc no el va buscar gaire, i com que estan tots els jugadors de l'equip londinenc a la seva part de camp, els de Manchester intenten trobar l'escletxa, però no és fàcil. Jugant O'Reilly a la zona central del terreny de joc, cap endarrere per Gueye, ara el City que té dos centrals i Nunes tancant a la dreta, tres homes darrere, i els altres s'incorporen al mig del camp. Hi ha Rodri, hi ha Bernardo Silva, O'Reilly que també anava al mig del camp a intentar gestionar la possessió i a poder fer alguna passada mínimament interessant per poder avançar, però no hi ha escletxes, i al minut 4 de partit el Chelsea està fent que el City jugui al darrere. A veure ara, Mateus Núñez cap a la dreta, la passada per Semenyo, l'ha vingut a buscar Cucurella, ha protegit la pilota amb el cos, el maresmeny, possessió del Chelsea, veurem quan li dura, a punt de perdre-la, banda per Cucurella al davant de la zona de banquetes.
3: Segurament és el partit... Jo sé que és una final.
4: Espera un moment, Carlos, que ara se'n va Cucurella per l'esquerra, que pot córrer, té espais, intenta la jugada individual, el duel amb Mateus Núñez, l'àrbitre diu que no és falta, Cucurella es queixa veient els barems habituals del futbol anglès, no m'ha semblat pas falta, la pilota pel City, parlava en Carlos.
3: Sí, deia que segurament, sent un partit de futbol anglès, no és l'inici que esperem, però s'entén més sent una final, no? El que hi hagi... Si estem veient un ritme relativament baix, els dos equips tantejant-se una miqueta, de dir a veure què fas tu, què faig jo, com es mouen uns, com es mouen els altres... No sé, de moment veig com molt de respecte, molt d'això, de tantejar el que està fent el rival i esperar, no? En el cas del Chelsea és evident, però jo crec que el City tampoc està assumint riscos ara. Uh-huh. Està veient a veure com es mouen les peces i en funció d'això aniran fent.
4: Jo m'esperava avui Cherki a l'onze inicial, perquè és un futbolista que per desequilibri és dels més ben dotats del Manchester City, però com deia el Carlos, la sorpresa és que juga Marmoush en aquest 11. Ara perseguia la pilota el futbolista egipci, qui no l'ha tocada encara és Haaland. De fet, jo crec que Haaland i Marmoush no han tocat la pilota encara en 6 minuts de partit. L'ha tocada molt el City, però són els jugadors que hi ha al darrere i algun del mig del camp els qui la toquen de moment. A veure l'arrencada de Bernardo Silva, la passada a la dreta per Semenyo, lateral de l'Aregana, el surt a trobar Cucurella, Semenyo és dins l'àrea, no s'aixa el xut a la primera, la s'aixa a la segona, queda la pilota solta per Marmoush, la primera que toca una mica més i acaba dins, perquè estava en posició correcta, ha rematat de manera una mica acrobàtica, però si arriba a impactar bé amb la pilota a la frontal de la petita, podria haver posat en un problema Robert Sánchez, no ha estat una jugada neta, però sí que ha aconseguit el City trobar una opció de rematada perillosa a l'interior de l'àrea que ha atrapat el porter espanyol del Chelsea al minut 6 de la primera part del partit. I torna ara l'equip de Guardiola per la banda dreta amb Semenyo en curt per Mateus Núñez, que fa una distribució del joc lamentable, però en tot cas el rebot arriba a peus de Gueye, que avança metres. La pivotació a la frontal de l'àrea contrària de Rodri perd la pilota, però hi ha falta al mig del camp de Caicedo. Una falta que protesten els jugadors del Chelsea. L'àrbitre diu que només pot parlar amb ell el capità, i la trepitjada de Bernardo Silva és com un piano. La sí, falta és claríssima. Sí,
0: sí. És molt clara, per tant, aquelles protestes que no s'entenen.
3: No, però és d'aquella típica que és faltíssima per mi. O sigui, és...

0: Pilota és Bernardo Silva, però no sé si potser algun dels de darrere, no. Jo crec que el portuguès la penjarà, o no, a veure. Semenyo cap a la pilota, doncs sí, xuta. Va, clar, és que
1: l'hagués fet jo,
0: Sí, aquest xut ha tocat a la tanca, però és que no tenia cap possibilitat de prosperar. I ara molt bé, Khusanov.
2: Ha generat una expectativa, que després és... No. Ai, vaya llufa, quina llufa que has fotut.
0: No, clar, però és que la pilota ha recorregut, què? 10 metres?
2: No ha arribat ni a la frontal, gairebé.
0: No. Fuera, que diria nova versió, per Semenyo.
3: Hem de fitxar la gent per fer això.
2: I tant.
0: He pensat el mateix, sí. Jo

0: Joan Colpeig, Flor o Tchouaméni? Ataca el City, línia de fons, O'Reilly, corna.
1: Ja saps que jo del safreig no parlo.
0: Amb el micròfon obert, lladre.
1: Exacte.
0: Corna a favor del City. Des de l'esquerra de l'atac, brigadíssim Guardiola, amb un jersei de coll alt, ha de fer fred avui.
2: Ha refrescat.
0: A Londres, sí. Aquestes últimes pluges.
1: Feia fred aquí, aquest matí.
0: Això tu, que vas molt fresc, aquí vas aquesta samarreta de màniga curta, de color negre. Pica el corna al City. A veure, Semenyo, banda esquerra. Vèrtex de l'àrea gran. Tot el Chelsea tancat, eh? I li fan el 2 contra 1 en defensa, però genera l'espai, centra el segon pal, Rodri de cap creuat, el refús de la defensa, intenta caçar-la d'esquena a porteria, Haaland, que fa falta, doncs al final ha tret petroli gairebé el City d'aquesta jugada, perquè estava tot el Chelsea tancat. Això no parla gairebé del Chelsea en defensa, perquè si estàs amb tots els jugadors tancats a l'àrea, no pot ser que Rodri arribi sol al segon pal a rematar de cap. I, de fet, ha buscat més aviat una assistència amb el cap que una rematada, i la defensa del Chelsea l'ha pogut treure d'aquella manera. Al final hi ha falta clara per joc perillós de Haaland, però és la segona vegada, Carlos, que així mig amb empentes i rodolons, amb pilotes rebotades, però el City acaba rematant des d'una posició de perill a l'interior de l'àrea amb 10 minuts de joc i amb l'empat a 0.
1: Sí, una miqueta més de presència del City en camp contrari, d'arribades a l'àrea, i sense que siguin coses encara molt clares, però sí que veiem bastanta més presència. Molt mal defensat per part del Chelsea. De fet, hi ha dos jugadors del Chelsea, entre ells Enzo Fernández, que no és precisament un geni en el joc aeri, per defensar a Kusanov, Haaland i Rodri. El miracle ha estat que no fos una rematada més clara. Al final, la pilota li va a Rodri, que potser dels tres és el que menys remata de cap.
0: De moment, a João Pedro només l'hem vist córrer, perquè la pilota la té el City, potser és un mal dia per espiar-lo. Puja per la dreta Semenyo, té davant Cucurella, aviam què fa l'ex del Bournemouth, entra a l'interior de l'àrea, la passada d'Esperó per Mateus Nunes, que s'atura en sec, intenta guanyar Cucurella en el duel individual, manté el tipus el futbolista català, aguanta la pilota el portuguès, que no l'ha perduda, però no ha pogut progressar, ha estat bé agressiu Cucurella en aquest duel, aquesta cavallera intimidatòria per Mateus Nunes, que a mi em sembla, no sé si estaràs d'acord, Carlos, un dels punts febles de l'11 del City. S'ha instal·lat en aquest lateral dret. No és que ho faci malament, però tampoc no és un gran especialista, i això que quan el van fitxar del Wolverhampton era extrem, aquest futbolista. Hi ha hagut d'anar reculant.
1: Sí, jo recordo unes declaracions del Pep, segurament no les sabré transmetre de manera exacta, però venia a dir com pot ser un migcampista normal o un molt bon lateral. Jo crec que l'opinió com a lateral, per mi, compta, perquè és un jugador que cada vegada està agafant més nivell. És veritat que a dia d'avui encara, sobretot a l'hora de defensar extrems de nivell top mundial, com el que es poden trobar Champions, o com es van trobar contra el Madrid, no? Al final, defensar Vinícius, defensar Mbappé, si cau en aquella zona, no és una empresa fàcil. Però crec que és un jugador que et dona altres coses molt potents, que a més, a nivell físic, té un nivell físic molt bo, i que a la llarga acabarà sent un molt bon lateral dret. Ara bé, clar, has de pensar quants partits o quants et costarà que sigui un lateral dret de nivell supertop.
2: Falta de Rodri a João Pedro, potser l'any que ve ho veiem a la Lliga Espanyola, això, falta de Rodri a João Pedro, vés a saber. El Masters 1000 de Roma s'està acabant de definir la final masculina, perquè ens va quedar penjat al final del Sinner Medvedev, Molló.
3: Sí, recordo que Casper Ruud és qui espera rival al noruec, mentre que Sinner i Medvedev estan acabant el tercer set, 5-3 per l'italià, que de fet ha tingut una pilota de partit ara al servei de Medvedev, però Medvedev ha fet dos punts consecutius i ara té bola de 5-4 al rus. En tot cas, passi el que passi en aquest joc, si el perdés Sinner encara tindria el seu servei per tancar el partit. De fet, tindrà aquesta opció. Sinner 5, Medvedev 4, el tercer set servirà a l'italià per classificar-se per la final del Masters 1000 de Roma, que jugarà demà a les 5 de la tarda.
2: Avui es tanca la Lliga Alemanya, la Bundesliga, i encara hi ha coses per definir. Una posició de Champions i el descens. El descens està tot obert encara a la Bundesliga.
3: Sí, començo per aquí, perquè hi ha un duel directe, que és un Wolfsburg, un Sant Pauli Wolfsburg, més ben dit, que ho marca tot, perquè són el tres dels equips que volen evitar les dues últimes posicions de descens. Sant Pauli 0, Wolfsburg 1... Per tant, mentre guanyi el Wolfsburg, el Sant Pauli baixa. El Heidenheim, que guanyant tindria opcions de salvació, està perdent 0-2 contra el Mainz, que no s'hi juga res. Per tant, ara baixarien Sant Pauli i Heidenheim, faria el play-off per no baixar el Wolfsburg. I a la Champions falta per decidir, com dius, l'última posició entre Stuttgart i Hoffenheim. Però l'Stuttgart, estaven empatats a 61 punts, l'Stuttgart està guanyant 1-0, el seu partit contra el camp de l'Eintracht de Frankfurt, i el Hoffenheim està perdent 2-0 el camp del Borussia Mönchengladbach, que no s'hi juga res. Per tant, l'Stuttgart completaria la nòmina d'equips de Champions. Ja hi són, recordo, Leipzig, Borussia Dortmund i Bayern de Múnich, el campió.
2: Tot obert, encara molt per jugar-se, encara no m'arriba ni el descans dels partits, i amb coses interessants en joc, tant per dalt com per baix. I deixem passar pel Palau Blaugrana, que és a punt de començar el primer partit del playoff de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. Arrenquen avui els playoffs, i el primer partit en fer-ho és aquest Barça-Noia. Allà hi tenim el Joaquim Caral. Hola, Joaquim, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
2: Amb gaire gent al Palau o no massa?
4: No hi ha un gran ambient, però sí que hi ha públic, i la gent segur que es farà sentir aquí al Palau.
2: Aquesta primera eliminatòria, aquest Barça-Noia, que ja s'han vist les cares. De fet, a la Copa del Rei el Barça va eliminar el Noia, però en canvi a la Lliga hem tingut una mica de tot, una victòria per banda, i que fa pinta d'eliminatòria prou oberta, Joaquim.
4: Sí, el partit que comença ara mateix, i hem sabut a última hora que Sergi Llorca serà baixa en aquest partit per una lesió a l'espatlla dreta, i en el seu lloc hi entrarà el jove jugador Àlex Ortigosa. Però bé, com dius, és el quart partit entre Barça i Noia aquesta temporada. A la Lliga una victòria per cada un, i a la Copa, com bé dius, aquesta victòria contundent del Barça. Recordem que és el primer partit del Barça després de la derrota a la final de la Champions. Després d'aquesta setmana vam saber que havien fet un comunicat queixant-se, no?, de l'arbitratge en aquesta final, i per tant el Barça també té ganes de reivindicar-se en aquesta Lliga.
2: Anem seguint amb el Joaquim, el que passi al Palau Blaugrana. Arrenquen els play-off, després serem també a Calafell amb l'Albert Ferran, en aquest Calafell-Reus, que serà una altra de les eliminatòries. Abans jugarà el Lleida a les 6 de la pista del Liceo, i ja demà tindrem l'Igualada-Voltregà per tancar aquests primers partits de quarts de final. A Wembley, molta més pilota pel City, més arribada també pel City, però sense gol, 16 de la primera. City 0, Chelsea 0, s'estan jugant la cap.
0: I sense ocasions clares de moment, el City, si guanya, igualarà el Chelsea al palmarès. Seria la vuitena Copa d'Anglaterra de l'equip de Manchester. Si guanyés l'equip londinenc, en tindria 9. Ho sabrem d'aquí una estona. Aviam qui s'acaba enduent la victòria en aquest escenari, que hauria de ser el de la final per pujar a primera divisió, però veurem si hi ha final per pujar a primera divisió.
2: Oberta, hi ha una investigació oberta, eh? Sí, hi ha espies.
1: Sí.
2: L'espia que me achuchó, gran pel·lícula d'Austin Powers,
1: sí.
2: També forma part d'aquest playoff, d'aquesta final per pujar a la Premier.
1: Podria ser de Pajares, però, també.
2: És un Hull... Southampton, la final.
0: Sí, però sí. El Southampton va eliminar el Middlesbrough, i el Middlesbrough es queixa que el Southampton els va espiar des d'un arbre.
1: Sí.
2: Ja ho he dit. Les imatges són...
1: És com la pel·li aquella del rei Arturo, saps? Que es fica dins, que el tio aquell que està dins de l'arbre sempre... Però és que a mi em sembla... O sigui, jo no he estat a la ciutat esportiva del Middlesbrough, però coneixent diverses ciutats esportives angleses, a mi se'm fa tan difícil que se't coli algú per allà i tal, que és... No sé.
0: Sí, perquè són com fortaleses, allà...
1: Per això et dic. Sí. És que, o sigui, ja no et dic la del City, que potser és l'exemple més bèstia, no? Però ja et dic, jo, les que he viscut jo, la de l'Aston Villa, la del Leicester, la del Crystal Rangers, o sigui, hi ha un nivell de seguretat alt, i està tot, no sé, o sigui, no sé, em sembla una mica surrealista tot plegat, però ahir va sortir un statement de la EFL, a veure què diuen, no sé.
0: Un comunicat públic.
1: Sí.
3: Abans de dimarts, no?
2: Això ha de ser la final el cap de setmana que ve, és? O no?
0: Crec que és el cap de setmana
3: que
0: ve.
3: Ai, dissabte que ve, vull dir. I dimarts, com a molt tard, diran el què.
0: Clar, o sigui, l'equip que presenta la queixa per espionatge és un dels eliminats de les semifinals. Per tant, veurem si el que fan és canviar i l'eliminat per haver estat espiat és qui passa per decret a jugar a la final. Si no hi ha final i el de l'altra banda acaba pujant directament sense jugar al final, que no ho crec, però vaja, segur però que si, quan hi hagi partit, Wembley s'omplirà, eh? Perquè,
2: sí, home,
0: perquè gairebé per eliminatòries del que seria la tercera divisió aquí, a Wembley, si no l'omplen en 80, 60.000 n'hi ha, segur.
1: Sí, clar, ja es juga el dissabte, es juga el play-off d'ascens, o sigui, la final del play-off d'ascens a Wembley de Champions i de Premier, el diumenge es juga la de League One a Championship i el dilluns es juga la de League Two a League One. Sí, el producte està molt ben parit i és un espectacle veure Wembley en les finals de playoff, perquè és un ambient guapíssim amb gent de tots dos equips. La veritat que és una és un O sigui, a mi m'agradaria que aquí a Espanya la final del playoff fos així, no? De dir, ho invento, eh? O sigui, aquí fan Wembley, però que diguis, la fan al Bernabéu, per dir-te, o al Metropolitano, o al Camp Nou, on sigui, però que veure un estadi molt gran amb gent d'aquí així, ostres, està... Em sembla una cosa molt curiosa.
2: I bona xespa, que ha de tenir Wembley per aguantar tres partits gairebé consecutius. Recordem que Coventry i Ipswich són els dos que han pujat directament cap a la Premier. I ja tenim final a Roma. Molló.
3: Yannick Sinner ha conservat el seu servei, 6-4 al tercer set. Per tant, demà a les 5 de la tarda, el gran favorit, doncs enganyem, el número 1, Yannick Sinner contra Casper Ruud, el noruec.
2: Indestructible. En els Masters 1000, superant tots els rècords possibles i demà plantar-se en una altra final a Roma. A Wembley 0-0, arribem al 19 de la primera. Miquel.
0: Atacant per la dreta el Chelsea, la primera vegada que ho fan per aquella banda, la centrada de Malagusto, el segon pal, l'esperava Cucurella, ha estat molt atent, ja ho deia jo, Mateus Nunes en defensa, ha estat molt atent el portuguès per rebutjar la pilota. Tu, Carlos, que no hi confies, i aquí el veus, eh? Ha estat molt atent Mateus Nunes per rebutjar, perquè la centrada de Malagusto tenia mala intenció. El segon pal l'esperava Cucurella i ha estat bé el portuguès enviant la pilota a corna, el primer que picarà el Chelsea al minut 20 de partit amb l'empat a 0 al marcador.
1: Primera arribada clara del Chelsea, eh? Mirava estadístiques fa un segon, 74-26 en possessió pel City. Expected goals del Chelsea eren 0 fins fa 20 segons.
0: Bé, i aquesta, si fa no fa, serà 0,01, sí, com a molt. Però vaja, de rematada no n'hi ha hagut. En tot cas, a veure el corna, que ja l'ha picat l'equip londinenc, pilota cap endarrere per Caicedo, més endarrere. Doncs mira, no sé què volien fer, però el corna acaba a la línia divisòria i potser als peus del porter Robert Sánchez, eh? Vaja, doncs sí, aquí acaba la pilota. Això assajant no deu estar, no, Carlos? Va tornar tan enrere en un corna a favor fins a la frontal de l'àrea pròpia.
2: Ben defensat.
1: Algú ha retingut la pilota més del que tocava i al final acaba havent de tornar enrere, perquè a més el City ha sortit molt bé a la pressió des de la zona del córner.
0: El que està bé últimament és Kuzanov, eh?
1: Sí, és que per mi Kuzanov, és veritat que segurament pel gust del Pep li falta un pèl de nivell amb la pilota, però a nivell físic és tan bèstia, però tant, perquè per lo gros que és, per lo gran que és a nivell de tamany, té una velocitat i una capacitat per sostenir carreres de gent molt potent, que bastant assombrós per mi.
0: Sí, senyor, un futbolista que s'ha anat guanyant el lloc, que va arribar sense fer gaire soroll al City, que s'ha anat guanyant el lloc i que ho juga gairebé tot. A veure ara, que torna Joao Pedro a l'espai. Atenció a la cursa de Joao Pedro, que entra a l'àrea per la dreta, emparellat amb Kuzanov, que li aguanta el tipus. Joao Pedro aguanta la pilota, no juga endarrere, prova la rematada, rellisca, si l'està veient Deco, ara mateix li resta un punt, el carnet de candidat, la
2: 5
0: rematada.
2: 5 quilos menys.
0: Joao Pedro amb relliscada inclosa a les mans del porter.
1: No sé si... un puny menys, però 5 o 10 quilos menys, sí, sí, aquesta relliscada.
2: Important.
1: Però heu vist el de Kuzanov o no? O sigui, la capacitat per sostenir-hi la carrera a Joao Pedro, que és un tio que és molt ràpid i a més li ha arrencat amb cert avantatge. Ostres, jo ja dic, jo crec que això, en un equip que vol defensar i que vol assumir situacions de duel individual pràcticament a tot el camp, et dona molt.
0: No, home, clar, és un central ideal per Flick, per entendre's, amb una defensa al mig del camp i amb un paio que t'aguanta el tipus per cames contra qualsevol rival i que a més té molt bon timing a l'hora d'anar a terra, per exemple, que no hi va de qualsevol manera. Jugant al City, ara que el partit s'ha equilibrat una mica, amb una miqueta més de presència en el lloc del Chelsea, que ha sortit de la closca per anar cap a l'altra banda del camp, Doku ho intenta, perd la pilota i fa falta a Cole Palmer, que ara estava gairebé de lateral dret, ajudant les escomeses del futbolista belga, un dels jugadors més en forma del City, sens dubte, aquesta temporada. En aquest partit, de moment n'hem consumit el 25%, som a la meitat de la primera part, i el millor, Carlos, de moment, és que el partit ens fa companyia, però no està passant a la història, eh?
1: No, sí, jo no sé si l'hem agafat o alguna cosa, però no, de moment, no, jo crec, vaig a ser just, eh? Jo crec que la proposta del Chelsea tampoc ajuda.
0: Clar.
1: És a dir, el Chelsea ha sortit a un...
0: Mira, veure la recuperació ara a la punta esquerra del City. Haaland fa la centrada, xut, on vas a parar? Des de la línia de fons, molt forta, l'ha enviada directament a fora per la línia lateral del camp. Es queixa d'una falta en la sortida al Chelsea sobre Rhys James. Aguantava la pilota, no li ha fet falta Doku, no. Li ha escombrat la possessió, se l'ha enduta de rebot Haaland, que estava a l'interior de l'àrea gran, tocant amb la línia de fons, i ha volgut fer una mena de centrada xut al segon pal.
2: Que buscava més el xut, no? Però que no li ha sortit.
0: Molt desviat, eh? Jo crec que si Marmuix posa el cap aquí és l'últim que fa la vida, eh? Perquè la potència que duia aquest xut, mare de Déu, senyor, no ha estat gens fi. El noruec, volíem que el partit llegués una mica de sal i de pebre, i amb aquesta pressió del City l'hem tinguda. Ara que s'atura el joc, perquè hi deu haver algú que s'ha fet mal, efectivament, i és Caicedo, el migcampista del Chelsea, i aviam, es queixa del turmell dret, no?
1: Sembla
2: que s'agafava aquesta zona o fins i tot una mica més amunt i tot, però feia gestos de gairebé que feien pensar fins i tot en el canvi, segons com. Veurem si s'acaba, si és un ensurt només, s'acaba recuperant Caicedo. Es para el partit, 24 de la primera, 0-0 Chelsea-Manchester City. No tenim gols tampoc al Palau, de moment en el Barça Noia, Joaquim.
4: Primers 9 minuts de partit, el Barça, que ha sortit amb més intensitat i ha tingut fins a 3 ocasions, la més clara al minut 4, una rematada al pal per part de Ferran Font. Després el Noia ho ha intentat amb una rematada fora de Pablo Nájera. De moment 0-0, 9 minuts de partit portem.
2: I a Alemanya què està passant, Mollom?
3: Doncs que l'últim partit que queda abans d'arribar al descans, el de l'Stuttgart, el que s'està jugant la Champions amb el Hoffenheim, acaba de fer el segon l'Stuttgart. Entra de Frankfurt 0, Stuttgart 2. Per tant, si això es manté així, serà quart l'Stuttgart, un equip que ha jugat la Champions, jo diria, un parell de vegades els últims 10 anys i que no era dels habituals.
0: No sé si podrà continuar Caicedo, perquè s'està provant el genoll dret, s'està tocant una mica per sota del genoll, ara ho mirava, l'Equador jugarà al Mundial i esclar, aquí també hi ha un punt de por en els jugadors, suposo, perquè queda pel Chelsea aquest partit i dos més a la Lliga, en què en teoria no hi ha gran cosa en joc, i clar, si tu et proves i forces per jugar aquest partit, com vagi la cosa, i de moment Caicedo s'està provant una mica, com vagi una mica més, pot ser que el Mundial te'l pintis a l'oli. Jugarà el primer partit l'Equador contra la Costa d'Ivori el dia 15 de juny.
1: Ara sembla que va coix, eh?
0: Sí.
1: La sensació, és que va coix.
0: Jo tinc la... Vaja, quan va trotant a pressionar, s'està provant, però a mi em fa l'efecte que... I potser ara encara pot aguantar una mica, però tinc la sensació que és allò típic que quan es refredi una mica la cama... Mira, ara toca la pilota, de moment no la rifa, sinó que la juga bé cap al centre, l'intent de passada interior que buscava l'esquena de la defensa del City, la recuperació que volia fer Enzo Fernández, que és que havia perdut la pilota al mig del camp, acaba empenyent el rival i forçant una falta que ja ha picat ràpidament el City, de moment que Caicedo provant-se i continuant. Esperem que no sigui res pel futbolista equatorià. Atacant el City ara per la dreta, Semenyo, vèrtex de l'àrea, passada interior, bona, compta la pilota per Mateus Nunes, el segon pel Haaland, gol! Gol anul·lat per fora de joc de Mateus Nunes, entenc, en la primera passada que rep de Semenyo. No sé si de Haaland en la segona, ho haurem de veure. La passada que fa Semenyo a Mateus Nunes, sí, estan fora de joc, clar.
3: Un cos.
0: Estan fora de joc, clar, i després Haaland estava en posició correcta, però Mateus Nunes tenia molt avantatge i, evidentment, estava massa avançat. Qui el seguia, però, Carlos, era Caicedo, que jo crec que continua provant-se i que encara no està al 100%.
1: Jo no, la sensació que és que no el veig còmode, però... Últimament amb això encerto bastant poc. Perquè...
3: És veritat que el Chelsea avui és el partit més important. Vaja, és l'últim partit de la temporada, perquè a més de jugar-se un títol s'està jugant a Europa l'any que ve.
2: Sí.
3: Si no guanya la final, no anirà a Europa.
0: Clar, també és veritat que un jugador d'una selecció com l'Equador, perquè si ets brasiler, per exemple, o argentí, que per poc bé que ho facis, tens una selecció que sempre va al Mundial, però l'Equador no hi va sempre.
2: Bona selecció, l'equatoriana. Sí. Té elements interessants. Jo crec que és per fer un... No em feu dir en quin grup ha caigut, però per fer alguna coseta interessant.
0: Costa d'Ivori, Curaçao i Alemanya. Són els primers rivals que tindran.
1: Jugarà amb Costa d'Ivori. Per mi s'ho jugarà amb Costa d'Ivori, però compte, per mi és una selecció que sobretot, comptant amb els talents de l'última fornada molt bona que va treure Independiente del Valle, és un equip que cada vegada està traient més i més jugadors interessants, una selecció, perdó, i crec que seguiran millorant de cara al futur. Si no, serà una cosa que es pari ara i tal. Jo crec que l'última classificació pel Mundial ja ha estat molt bona. Llavors, bueno, anem a veure, però jo crec que jo és d'aquelles seleccions que, home, no vaig a dir que arribin a semis, però que crec que faran un bon paper.
3: Descansa l'última jornada de la Bundesliga, jugaria Champions de Stuttgart, en quedaria fora Hoffenheim, que jugaria l'Europa League, no està gens malament, baixaria amb Sant Pauli Heidenheim, faria el playoff per no baixar al Wolfsburg.
0: La jugada del City, que arrenca amb una sotana de Doku des de l'esquerra, intenta desfer-se de la pressió d'un segon rival, no ho aconsegueix, però li ha fet falta. La banqueta del Chelsea ho protesta com si els acabessin de robar un penal. També protesta molt a la gespa Enzo, i l'àrbitre té, el senyor Anglaterra, té la pilota, perdó, la targeta groga a les mans. A mi em sembla que hi ha una falta clara sobre Doku a la posició de migcampista per la dreta del Chelsea. Primer la sotana sobre Cole Palmer i després l'entrada d'Enzo Fernández, que aquesta, a la primera toca pilota, l'àrbitre xiula falta, o no ho sé, no. Però a la segona, quan va molt fort a Bernardo Silva, que ja se n'han dut dues, és una falta claríssima i una targeta com un piano.
3: Per mi també és groga, sí.
1: Sí, per mi
3: és... I la treu.
1: Per mi és groga claríssima, perquè a vegades et toco com una cama i et remato l'altra.
0: No, no, i que perquè toca la pilota una mica, però si no la toca, els tags eren per sota del genoll. Vull dir que ha tingut una... Home, se li han creuat una mica...
3: Potser no tant, no?
0: Home, se li han creuat una mica els cables. Aquí no calcules bé, i t'entra del Cerro Grande i escolta'm...
2: Sí, home. No, no me'l mullo.
0: I ja el tens, eh?
2: Si no, ja anirem al 90 només parlant de l'àrbitre. Agut, va, 0-0.
3: Sota genoll, per l'amor de Déu.
2: A més, en una acció encertada, perquè l'ensenya groga, i ja la discutia.
0: No, jo no discutia. Va, agut. El que dic és que ell se l'ha jugada molt, fet una entrada molt forta. El senyor de Remington, per cert, crec que era l'àrbitre de VAR del robatori a favor de l'Arsenal contra el West Ham del cap de setmana passat, que li donarà la lliga a l'equip d'Arteta. Jovan Colwill per el Chelsea, intentant sortir, tot i la pressió alta del City, de moment, però tenen la possessió, no avancen gaire metres, però se la jugaran llarga a l'esquena, intentant atraure el rival i que col·loqui la línia defensiva al mig del camp per buscar la velocitat de João Pedro a l'esquena. Ara ell tot sol ha guanyat una pilota que tenia gairebé perduda després d'un meló llarg que li havia enviat Reece James. La combinació entre João Pedro i Palmer està en fora de joc. L'ex del Manchester City, actualment jugador gairebé franquícia del Chelsea, mitja hora de partit, 0-0. No hi ha gran cosa destacada al partit d'avui fins ara. Més arribades pel City, no tantes pel Chelsea. De fet, una jugada en què ha estat a punt de rematar. Ui! Cucurella, la pilota fora, es queixa de la cuixa esquerra. João Pedro, assegut a terra, s'està tocant la cuixa esquerra. No, ja veuràs tu, que avui que el vols veure...
2: És el segon jugador, Caicedo primer, i ara João Pedro, que aturen el partit per algunes molèsties.
0: No, i aquest també pot ser mundialista, clar, amb el Brasil.
1: Però... jo sento si decepciona algú, però jo crec que avui, precisament, no és el millor dia per veure João Pedro.
0: No.
3: Bé, sí. És que segurament João Pedro al Barça seria molt diferent al Chelsea.
1: Per això,
3: no?
1: Per això, sí, perquè el context que es pot trobar al Barça és molt diferent del que té avui, amb el City al davant i amb un equip que ha sortit a defensar-se i ha sortit a la contra.
0: No, i fins i tot amb ell el City seria molt diferent per ell també. Si jugués al City, per João Pedro seria molt diferent de jugar al Chelsea. Arrenca Palmer, que supera molt bé Bernardo Silva, planta la frontal, pot xutar, l'empaita, no xuta, intenta la jugada individual, la defensa es fa una mica d'embolic, no surt Trafford i acaba allunyant la pilota Husanov, i el refús és una passada a la dreta per Semenyo, que fa un mal control de la pilota. Ui. El fa caure Cucurella, això hauria de ser targeta groga. L'àrbitre té la mà a la butxaca i amonestarà Cucurella. Encara ha passat fluix el Chelsea en aquesta jugada, perquè una vegada que acumula gairebé tot l'equip a l'àrea contrària, el refús de Husanov és una pilota oberta a la banda per Semenyo, gairebé en igualtat d'efectius entre defenses i atacants, i perquè la conducció de Semenyo no està ben orientada, perquè si ho fa bé, tenia una jugada per banda claríssima. La targeta de Cucurella és molt clara, però vaja, Semenyo, si arriba a estar una miqueta més fent el control, potser hauria pogut fer més mal, Carlos, perquè era una contra clara.
1: Sí, el que passa que jo crec que ell vol sortir cap a dins per tal de buscar la passada interior cap a Haaland o Marmús, que li estaven trencant, i al final aquí potser l'opció era anar per fora i intentar buscar aquesta última passada, però més ja quan més propera a l'àrea, tensa per baix potser, però ja dic, decidir aquesta velocitat i amb aquestes pulsacions fàcil no és.
0: Mira, que serveixen la falta a la dreta, una altra vegada Semenyo, un altre duel amb Cucurella. Clar, ara l'haurà de buscar, perquè Cucurella té una groga, són dins l'àrea, el supera Semenyo, però el xut va...
2: Uix, per poc.
0: Sí, directament al London Bridge. Va el xut de Semenyo amb l'esquerra, havia superat bé Cucurella, que s'esperava que el jugador del City anés cap a la línia de fons i el que ha fet és anar-se'n cap endins. Li ha quedat la pilota en disposició de xutar amb l'esquerra i l'ha enviada molt malament, molt desviada, fora de banda per l'altre costat.
2: Arrencat partit de la Lliga Femenina de Futbol Sala, les Corts Ovalle contra l'Ourense, buscant la permanència ja definitiva, l'equip barceloní. Allà hi tenim la Júlia Moneu. La Júlia, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Com ha arrencat això, Júlia?
5: Doncs minut 3 d'aquesta primera part, de moment no hi ha hagut ocasions clares a cap de les dues bandes, però des de les Corts Ovalle, uns quants aquí dels aficionats ens han dit que avui aniran a per totes per poder sentenciar aquesta permanència i poder estar un any més a la màxima categoria de futbol sala femenina.
2: Sí, certifica les Corts Ovalle, està jugant també Albert Alpenya Esplugues a aquesta hora.
6: Està guanyant 1-0 contra l'Alcantarilla als últims minuts de la primera meitat, necessita la victòria per continuar viu en la lluita per la permanència.
2: I a segona divisió va per feina el Màlaga en un dels dos partits que tenim en joc.
6: 0-2 al camp del Ceuta, quart d'hora, ara arriben al 17 de la primera meitat, 0-2 al Màlaga, que reforçaria les seves opcions de play-off. També ha arrencat a un quart de 5 el Culto 0, Eibar 0, la Culto a la part baixa de la classificació, l'Eibar també amb aspiracions de play-off.
2: A Wembley 0-0, arribant al 35 de la primera final de la CAP City-Chelsea.
0: Amb més pilota del City, però de moment, sense arribades clares, no n'hi ha hagut cap del Chelsea, i dues targetes grogues, una per Enzo Fernández, l'altra per Cucurella, per faltes clares al mig del camp. El Chelsea que recupera la pilota al mig del camp, es regira Cole Palmer, de moment, quan té la pilota el més inspirat dels futbolistes del Chelsea, tot i que, esclar, la tenen tan poc, i quan la tenen tan poc controlada, que no és complicat que un que la controla sigui qui, de moment, llueixi més des d'aquest punt de vista. Caicedo continua el camp i, de moment, pel que sembla, prou bé. No nota res després d'aquell moment en què semblava que s'havia fet mal el genoll esquerre. Atacant el Chelsea per la dreta, Malo Gusto, lateral de l'àrea gran. Té O'Reilly al davant, Malo Gusto se'n va cap a la línia de fons, fa la centrada molt tensa, molt tancada. Trafford, al primer pal, atura la pilota. S'ha acabat el perill del Chelsea en aquesta jugada, si és que n'hi ha arribat a haver. 10 minuts i descans, 0-0 en un partit en què de moment no hi ha gran cosa destacable entre el City i el Chelsea. Jugant Bernardo Silva camp propi. Pot ser també aquest, així com per Guardiola, l'últim gran títol per Bernardo Silva amb la samarreta del City. Ja sabem segur que Bernardo Silva marxa. Veurem què fa Guardiola, que té un any més de contracte, però que també pot trencar aquest vincle.
6: I va venir a dir que continuaria, no?
0: Feia l'efecte, però vaja, aquestes coses ja no les saps mai, però sí, feia l'efecte que sí. Atacant el City, pilota penjada a l'àrea, la treu amb el cap Corella quan la buscava Semeny al segon pal, a terra un jugador del Chelsea a la frontal de l'àrea, venia Mateus Nunes empaitant-lo, i vaja, primer l'àrbitre xiula una falta de Mateus Nunes a Enzo, que dius una mica falteta, però la xiulada, però la reacció de Mateus assenyalant l'àrbitre, dient-li no, i assenyalant-lo, carai, això, Déu-n'hi-do, amb la pell dura que té, Darren England.
2: Què faries tu si fossis jugador?
0: No, jo no faria res.
3: No acabaria ni la primera part de cap partit.
0: Tu has vist àrbitres que han advertit un futbolista que quan l'assenyala li diuen, abaixa el dit.
2: Sí, sí, té un vehicle líder, però líder de veritat, un vehicle comercial al vostre negoci. Ford, però no són de gaires paraules, ho demostren amb fets com ser líders en vendes de vehicles comercials a Espanya l'any 2025 i líders en vendes de vehicles comercials a Europa durant 11 anys consecutius. Allà mai treballaria l'agut a Ford. Escull entre elèctric, híbrid, elèctric, endollable o dièsel. Escull Ford Pro. Fets, no paraules. És un missatge de la xarxa Ford de Catalunya.
6: Jo agut no el veig.
2: A la primera pregunta del psicotècnic el fan fora de Ford. Diuen, no és el perfil que busquem. No és el perfil.
6: Jo el veig protestant amb els braços aixecats i amb vehemència. No, jo el veig allà menjant l'orella a l'àrbitre. Allà tot el partit l'agut allà pressionant.
0: Que tu parlis de menjar aquesta tarda té tela.
6: Per què ho dius?
0: No, per res. Però, escolta'm.
2: Allà el club aquell que jugaves, com es diu?
0: L'empenta. No, jo... No sé si era bo o dolent, com a central no és gaire bo, però targetes grogues poques. Segurament, allò que li diem al Girona, que fa poques faltes als partits, doncs jo era d'aquests.
2: Tio afable, jugant. Sí.
6: Passin.
0: Sí, vaja. No, amb l'àrbitre poques converses hi tenia.
3: Sí, eres més jove.
0: Sí. Temps era temps, que vam sortir de l'ou. 8 minuts i el descans. Temps afegit, res, no, Carlos? Bueno, hi ha hagut aquelles
2: dues
0: vegades que...
2: Home, aturades, eh?
1: No, sí, t'anava a dir, l'atenció a Caicedo.
0: Sí, però vaja.
2: I l'aturada per Joao Pedro, també una estoneta, ens hi hem estat allà.
0: Ara estic fent de Molló davant de Molló, imagina't.
3: No, escolta'm. Tu mateix?
0: No, no.
2: El hoquei patins també està en joc la primera semifinal de la Copa de la Reina, l'està jugant el Vilassana, que és l'únic representant català que ens queda, empatant a 0, de moment contra el Fraga, l'altre és un Gijón Benvibre. Per tant, d'aquí no rascarem res a nivell català. Vaja, alguna jugadora, però no a nivell del club.
7: És la repetició de la semifinal de la Champions, aquest Fraga-Vilassana. Per tant, a veure si es pot treure l'espina a l'equip català.
2: Ho intenta el Chelsea.
0: Mal Augusto, per la dreta. La centrada toca en Gueye, després toca en el francès. Per això ha evitat que sortís fora. Continua atacant el Chelsea per la dreta. Rhys James, bona passada per Cole Palmer a l'interior de l'àrea. La centrada al segon pal, el control amb la cabellera de Cucurella. Estava sol al segon pal, si l'hagués pogut esmorteir amb el pit, segur que provava el xut, però anava la pilota una mica massa alta i ha pogut esmorteir-la només amb el cap, però ha hagut de recular per controlar-la. De moment, Carlos, últimament, en els últims minuts, més per la dreta el Chelsea quan ataca amb Malogusto que per l'esquerra amb Cucurella.
1: Sí, arriba bastant més per zona dreta. Jo crec que, més que per Malogusto, que al final sí que és el que acaba apareixent en l'últim terç, però sobretot perquè quan troben a Palmer, a partir d'allà s'activa tot. I Palmer està caient molt més en aquest quadrat dret, no? en aquesta situació entre Gueye, Rodri, en aquell quadrat, que és on realment ell fa mal i es sent còmode, i això està provocant que quan han de sortir a tapar-lo amb ell, Mal Augusto tingui opció de progressió per fora de manera bastant clara. Sí que és veritat que més enllà de jugadors, el que veig és que el Chelsea ara ha guanyat domini posicional.
0: Sí, ara ho provava amb una centrada de Palmer que des de dins de l'àrea envia a corna Bernardo Silva, Carlos.
1: Sí, això que el Chelsea, que durant gran part de la primera part l'hem vist amb un percentatge de possessió molt baix, replegat a propi camp, sense pràcticament mostrar-se agressiu en la pressió, ara jo crec que ha donat un pas endavant, s'està atrevint més amb la pilota, està trobant els seus millors jugadors i almenys està generant la sensació de que arriba.
0: I el City li està fent una mica de bola aquest tram del partit, perquè està espès i ara, per exemple, han deixat un espai entre línies al mig del camp per filtrar una passada interior, que és una cosa que el City haurà buscat durant gran part de la primera part i ara ho ha aconseguit el Chelsea, que pica el córner des de la dreta. Rhys James, frontal de la petita, la treu Haaland quan l'esperava Colwell, el refús per Cucurella, que xuta, doble cop de cap en defensa de Semenyo i de Haaland, que treuen la pilota de l'àrea com poden, continuen possessió dels jugadors del Chelsea, distribució de Palmer cap a la punta dreta amb el cap O'Reilly, el refús de Bernardo Silva, la torna a guanyar el Chelsea, que torna a acostar-se a l'àrea del City, a terra va Gueye, el duel amb Hato, i acaba cometent falta l'atacant del Chelsea. Pilota pel Manchester City al 41 de la primera amb el 0-0 al marcador. Clar, el pla li està sortint millor al Chelsea perquè això és el que és més fàcil, no?, d'alguna manera. Quan tu et dediques a tancar-te al darrere i tens un equip que físicament és poderós, no sé, ara veig que s'escalfa Cherki, no sé què creus que hauria de fer Guardiola per canviar el partit a la segona part i que fos diferent, que passessin més coses, perquè jo crec que al City li interessa que passin més coses que al Chelsea.
1: Doncs enllaçant amb el que comentava al principi, per mi, si una cosa ha de canviar és afegir algun migcampista més. Sigui Cherki, que és l'opció lògica, però si no és Cherki, Reinders, qualsevol altra sangana, perquè jo crec que al City el que li està faltant són passades intermitges. És a dir, o arriben ràpid als extrems, però en un context tancat, ni Doku ni Semenyo són jugadors on es sentin còmodes desbordant amb situacions parades o amb molt pocs metres de recorregut, o intentes afegir més migcampistes per tenir més joc interior i poder trencar per dins si hi ha opció. Ja dic, he dit el nom de Reinders, he dit el nom de Cherki, em surt el nom de Foden, gent que realment t'ajudi a desentrenyar tot això que t'ha fet el Chelsea, no?
2: Sí, Foden també hi era, escalfant-se, m'ha semblat.
0: Sí.
2: Mira, Tuchel, a la llotja de Wembley, a pocs dies de l'inici de la concentració de la selecció anglesa.
0: Qui té més moros, per tant, de perdre el lloc seria Marmoush, afegir algun d'aquests futbolistes que ara acabem d'esmentar. 3 minuts i arribarem al descans. El City que ho intenta, però s'ha aturat en sec Doku per la pressió de Rhys James i al final ha combinat en darrere amb O'Reilly. Torna a estar tancat, apany i forrellat al Chelsea i el City movent la pilota, buscant alguna escletxa per on poder fer mal en un atac posicional. Marmoush a la dreta, gairebé ens ho pega amb la pilota. Cap endarrere per Mateus Nunes. Husanov, el central que tanca pel centre, ara cap al de l'esquerra. Gueye avança metres al dorsal 15 del City fins que està tan a prop de Palmer que no pot progressar i juga una altra vegada cap endarrere. I així es pot acabar la primera part. Som al 43, gairebé. Si n'afegeixen dos, posa-li. Fins al 47, als 4 minuts, te'ls pots passar així. Amb el Chelsea tancat i el City buscant l'espai.
2: Poca amenaça, de moment, del City en aquesta primera meitat.
0: Mira ara, la pilota per Haaland, el xut! L'aturada! Sánchez.
2: Els ha de provocar una mica, si no...
0: Exacte. Sí,
2: van remenant, sí, sí, remenant i...
0: Clar, i
2: home, no, no hi ha caliu.
0: La passada de Gueye és molt bona, eh? Sí. Per un central, com s'ha desmarcat Haaland, que ha disposat d'una opció de rematada al vèrtex de la petita, amb l'interior provat el xut amb potència, ben col·locat Robert Sánchez amb el cos, l'enviada a corna, que ja ha picat el City des de la punta esquerra de l'atac. Pilota per Doku. Té dos homes al davant. Se'n va cap a la línia de fons. Supera un rival. Bernardo Silva a l'àrea. La centrada del segon pal. No hi arriba Gueye. S'estaven agafant ell i Caicedo. Llei de l'avantatge. Ataca el City ara per la dreta. Semenyo té la pilota. Frontal de la gran. Pressionat per Rhys James. Ha de recular i jugar amb Mateus Nunes. I ara ja aquesta jugada és com un atac qualsevol. Ha sortit del corna, ha anat reculant el City per la bona defensa del Chelsea i ara ja és un atac posicional més, però segurament l'ocasió més clara de la primera part, aquesta de Haaland, que ha rematat amb potència però sense gaire col·locació i que Robert Sánchez ha enviat a corna.
2: Li marquen gol a l'Escorzo. Va, Júlia.
5: Ha marcat Lourense fa uns instants, ha sigut el minut 6 de partit, ara mateix l'Escorts Ubae 0, Ourense 1, tot i que el domini de la pilota el té molt més l'Escorts. De moment no han tingut cap arribada clara que els hi permeti poder empatar aquest partit.
2: Tocarà remuntada i tenim encara partit sense gols al Palau a l'hoquei Lliga Masculina. Joaquim.
4: Així és, queden ja 5 minuts i mig per arribar al descans d'aquest partit. Està dominant, no molt més, però està sent millor el Noia, ha arribat, han tingut diverses ocasions clares, sobretot per part de David Gelmà, que amb l'esquerra ho està intentant sovint tot, i això Carles Grau les està aconseguint aturar tot. Des de moment, 5 minuts i mig pel descans, sense gols al Palau.
2: El Giro d'Itàlia, 9 quilòmetres perquè s'acabi l'etapa. Aquí tenim emocions de victòria.
6: Doncs mira, era un trio que encapçalava l'etapa, dos Emirates i un ciclista de l'1X, i en principi, vaja, ha ara atacat un dels Emirates, Jonathan Narváez, i marxa sol a menys de 10 quilòmetres, com deies, ja augmentant el seu avantatge. Jonathan Narváez, directe cap a la línia d'arribada, ha d'encara fer un parell de sancions de ports de quarta categoria, però ha atacat amb molta energia i sembla que ni Bjerg ni Leknesund el poden seguir. Té un marge considerable respecte al gran grup, per tant, si no té cap contratemps, Jonathan Narváez, d'aquí a uns 10 minutets, hauria de creuar en solitari la línia de meta.
2: L'UAE s'està refent del mal inici amb els abandonaments, sí, de Yates, de Soler, també, en aquella etapa, amb aquella caiguda tan i tan lletja. I ja ha guanyat dues etapes amb Narváez i amb Arrieta, i avui va camí de guanyar la tercera en aquest Giro d'Itàlia. Reclamava penal al Chelsea.
0: Sí, a terra Joao Pedro, que demana penal per empenta de Khusanov en una pilota llarga a camp obert. L'àrbitre no ha xiulat res, s'ha reprès el joc, per tant, s'entén que l'àrbitre de VAR ja ho ha revisat tot. Ah, doncs no. Diu l'àrbitre que de moment s'esperin, però demana penal Joao Pedro en el duel amb Khusanov. No és penal mai de la vida. A l'interior de l'àrea, Khusanov posa bé el cos, topen tots dos i Joao Pedro es deixa caure, i McFarlane, que es desespera a la banqueta, però vaja, això no és penal, l'àrbitre ho ha vist molt bé des del principi, ja t'he dit, Puig, que no hi hauria temps afegit, i n'hi ha tres, els tres minuts que hi ha a la primera part de propina perquè s'acabi aquest partit.
2: Una altra gran acció defensiva de Khusanov, aquesta sobre Joao Pedro.
1: És que té la capacitat aquesta física de que s'imposa tant en el duel directe, o sigui, en el duel cos a cos, com en quan ha d'entrar en velocitat, no? I en aquest cas ha combinat les dues coses, la velocitat per poder arribar i el xocar-li per davant perquè no sigui ni falta.
0: Ho intenta el Chelsea amb un canvi d'orientació cap a la banda esquerra per Cucurella, amb el cap Enzo, envia la pilota cap a Enzo al mig del camp, té poques opcions per davant, aguanta la pilota a l'argentí, que espera l'arribada d'algun company, el City però ja està tancat a darrere, i la pilota que remena el Chelsea al mig del camp, Caicedo precisament, cap a la dreta, doncs és una de les últimes de la primera part, Fofanà jugant a la banda, ara rep la pilota Palmer, som a 30 segons d'arribar al descans, si l'àrbitre és puntual, indica el final, després dels 3 minuts de temps afegit en aquest Chelsea 0, Manchester City 0, una apassionant final de l'FA Cup que estem seguint al Superesports i que ens està deixant sense alè, com el partit d'entre el PSG i el Bayern de Munic de la Lliga de Campions, si fa no fa igual. Intervé en defensa Gueye amb el cap, rebutja la pilota amb contundència de Bernardo Silva cap al mig del camp, anticipació de Colwill, no hi arriba Haaland, pot ser aquesta l'última jugada de la primera part, el Chelsea per la dreta, Rhys James que aguanta la pilota, no centra, com no vagi per feina, potser xula l'àrbitre al final de la primera part. Mira, més l'entrega al contrari, se l'endú Doku, vol sortir des de darrere, mala passada, rebots i més rebots, errades dels uns i dels altres, i l'àrbitre diu que ja en té prou. S'acaba la primera part d'aquesta final de la Copa d'Anglaterra. La millor notícia és que la segona només pot ser millor. Chelsea 0, Manchester City 0.
2: De moment desarticulant clarament el Chelsea el joc del City. Li ha pogut fer molt, molt poc mal al City, a l'equip de Londres en aquesta primera part, Carlos.
1: Sí, jo crec que el City al final li costa atacar aquest tipus de bloc baixos perquè, una, per mi, com ja he comentat, li falta joc interior, si li falta algun migcampista més que sigui capaç d'atacar aquestes zones interiors i a partir d'aquí progressar. I després perquè els seus extrems, tant Doku com Semenyo, són dos jugadors que són més efectius i tenen més transcendència quan tenen espai per córrer, no? Quan tenen metres per poder encarar. Són dos jugadors que en espai reduït els hi costa més. Llavors, ja dic, exceptuant aquesta última fuetada de Haaland, que és la seva capacitat per jugar la pilota fora de l'àrea és inversament proporcional a la capacitat que té per finalitzar dins, no? Perquè és una cosa exagerada, o sigui, fora de l'àrea falla coses a nivell de controls, passades, descàrregues, que dius, ostres, però després té una capacitat per definir dins de l'àrea, sobretot a un contacte, que és una cosa boja. Bueno, veurem a veure què ens depara la segona part. Ja dic, també el Chelsea ha millorat una miqueta al final, sí que és veritat que ha aparegut una mica més en camp contrari, però ens estem conformant amb poquet, perquè més enllà de replegar-se i sortir alguna vegada, ens ha oferit poca cosa, també.
2: Voleu caviar cada dia i tampoc no pot ser. Una bona botifarra sempre també entra bé. 9 i les 5... No, ha begut.
1: Mortadela.
2: Sempre igual. Sí. Mira, no, passaran els anys
3: no
2: hi ha manera.
0: Imagina,
2: no. No hi ha manera. A Alemanya, com tenim la lluita per la Champions i per evitar el descens, Mollom?
3: Hi ha hagut un gol molt important en la lluita per la permanència del Sant Pauli. Sant Pauli 1, Wolfsburg 1. Això, Xavi, és un equivalent al que podria ser el Mallorca-Llevant de demà o el Girona-Elx de la setmana que ve a Montilivi. Mira, ara no riu tant. L'Agut.
0: No, perquè demà ens salvarem.
2: Demà pot haver-hi salvació matemàtica. Del Girona i de l'Espanyol. Demà podem tenir una gran tarda.
3: On s'ha de firmar. Doncs això, que el Sant Pauli, que estava perdent, empatat. I clar, s'ha transformat la bogeria. Sant Pauli un Wolfsburg un, perquè amb un altre gol el Sant Pauli evitaria el descens matemàtic on hi cauria el seu rival d'avui, el Wolfsburg. A tot això, el Heidenheim, que si guanyés tindria opcions de salvar-se, està perdent el seu partit a casa 0-2 contra... Perdó, a veure, que t'ho diré bé, Està perdent... Sí, 0-2 amb el Mainz, que no s'hi juga res. O sigui que això també, per llogar-hi cadires. I a la lluita per la Champions, Stuttgart seria quart, està guanyant 0-2 al camp de l'Eintracht i quedarien fora el Hoffenheim, que està perdent contra el Gladbach 3-0 i no s'hi juga res, el Gladbach, i el Leverkusen, que està perdent 0-1 a casa amb l'Hamburg, que tampoc s'hi juga res.
2: Ens posem al dia amb el Jordi Claret. Hola, Jordi, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Xavi.
2: Què ens expliques? Per on comencem?
8: Doncs mira, comencem parlant d'actualitat internacional perquè en l'última estona hem sabut que els Estats Units i la Xina van acordar una reducció d'aranzels en diversos productes. L'anunci l'ha fet avui el govern de Pequín, tot i que no ha concretat massa. L'escrit parla d'un pacte per suavitzar les taxes i afavorir el comerç entre els dos països. El comunicat no especifica cap producte, però sí que assenyala que en sortiria beneficiat el sector de l'agricultura. Pequín també ha confirmat en aquest escrit que compraran avions nord-americans, com ja es va a migdia ahir, però tampoc confirma ni quantitats ni marca. A Catalunya sabem que el govern està fent mans i mànigues per tenir els pressupostos lligats, que estan negociant amb Esquerra. Avui l'executiu assegura que els comptes estan al caure. Ho ha dit la consellera i portaveu Sílvia Paneque, que afirma que les negociacions van pel bon camí.
9: Com saben, hi havia un acord signat entre Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes de Catalunya, el grup parlamentari i el govern, de poder arribar a un acord de pressupostos abans de les vacances d'estiu, de finalització del període parlamentari. Crec que estem en els últims dies, hores d'aquesta negociació i que aviat doncs, espero que puguem tenir els pressupostos aprovats.
8: Pot servir per desencallar els comptes el projecte de línia orbital que preveu unir amb tren Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona per la segona corona metropolitana. Esquerra ho veuria amb bons ulls, però encara no hi ha res fet i la propera setmana serà clau. I a Lleida, avui la DGT farà més de 300 exàmens de carnet de conduir. Es tracta d'una convocatòria excepcional per reduir la llista d'espera de 5.000 persones a la demarcació. En un sol dia es faran gairebé el 10% dels exàmens de circulació que es van fer el primer trimestre de l'any. La llista ha ara és de 4 mesos per examinar-se. Tot plegat és perquè falten examinadors a la zona. Amb la jornada d'avui s'espera millorar una mica la situació, però les associacions d'autoescoles ja avisen que el problema continuarà.
2: Per això l'agut no es treu el carnet, perquè en tanta cua...
8: A tot arreu,
2: diu que s'espera, diu que s'espera una mica que vagi passant la cua i llavors sí, ja s'apuntarà per treure's el carnet de conduir.
3: Jo conec gent que per les oposicions a bomber ha anat a Huelva a treure's el carnet de camió.
2: A Huelva?
3: A Huelva.
0: I ha tornat.
2: No? Pel carnet de conduir es va molt a... Ara a Cuenca, no?
3: Sí.
2: Si no em falla el... A Cuenca hi ha una grans expedicions a Cuenca per treure's el carnet de conduir. T'instal·les allà 10 dies o...
3: Veus?
2: I treus el carnet, no? Ja, jo conec més d'una persona que ho ha fet, i amb èxit. Vaja, has de provar igualment, eh?
3: Sí, sí, però... No te'l regalen, no?
2: Però no hi ha cues.
1: Jo no conec a ningú que s'hagi anat a Cuenca a treure el carnet de conduir.
0: No, jo no conec ningú que hagi anat a Cuenca.
2: Doncs sí, hi ha bones colònies de catalans a Cuenca. Gràcies, Jordi. Fins ara.
8: Fins ara.
2: 4 minuts i les 5. Tenim descans al Palau en el Barça Noia, play-off de l'Hockey Lliga Masculina. Joaquim.
4: Sí, empat de moment, sense gols al Palau. Barça 0, Noia 0. Un partit bastant igualat. Més ocasions per part del Barça en aquest tram final de partit, amb dues ocasions per part d'Ignacio Labar, que no ha aconseguit anotar. Per tant, 9 minuts i encara començarà aquesta segona meitat. Barça 0, Noia 0.
2: I Júlia, marca o no l'Escorts Ovella? Continua perdent.
5: Mira, acabem de sortir d'un temps mort que han demanat les locals i segueixen perdent. Sí que és cert que han tingut una ocasió al minut 15, claríssima, però no han aconseguit que la pilota acabés al fons de la xarxa i el gol sumés al marcador. Per tant, queden 4 minuts pel descans. De moment, l'Escorts Ovella 0, Ourense 1.
2: Coneixes algú que hagi anat a Cuenca a treure's el carnet de conduir, Júlia?
5: Sí que conec. Moltes amigues meves han agafat i, a més, ja és un pack que t'ho donen tot tancat, eh? Allotjament, carnet de conduir, 15 dies.
2: 15 dies, veus?
5: La primera setmana fas el teòric i llavors la següent setmana treus el pràctic.
2: Si no em feu cas, jo coses i us ho va dir la Júlia perquè em cregueu.
0: Si m'ho diu la Júlia, m'ho crec.
3: Sí, però aquí algú, amb allotjament i tot, em sembla ben vist, això, eh?
2: Saps el preu, més o menys, d'aquest pack, Júlia, o no?
5: La veritat és que no. Vale. El preu no. Vale. No.
2: Investiga-ho per la propera connexió. Quan surt treure's més o menys el carnet a Cuenca.
0: És com anar allò a la República Dominicana, no? Allò de vacances a l'hotel, amb la pulsareta tot inclòs, el vol i l'hotel, doncs vas a Cuenca.
2: Ha hagut 15 dies i ja ho tens.
3: Bé, sí.
0: No, i tant.
2: El Cuenca, més. Tens allà el turisme de Cuenca, segur que hi ha llocs que fan bon cafè, sí, a Cuenca.
3: Entre London i Cuenca...
0: No, home, no hi ha
3: comparació.
2: Som-hi, noies, som-hi! Som-hi, noies, a veure si arriba el gol de l'Escorts Ovella. Juli, ara tornem. Fins ara.
5: Fins ara.
2: Pausa i segona part de la final de la CAP. Sense gols, aniríem a la pròrroga. A Wembley, City 0, Chelsea 0.
10: Superesports amb Xavi Puig.
11: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
16: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
17: Ràdio en directe.
18: Actualitzada al minut.
17: Alertes d'última hora.
18: RAC més 1.
17: Notícies.
18: Podcast. Contingut exclusiu.
17: Escolta.
18: Navega.
17: Descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
17: Fàcil, còmoda.
18: Intuïtiva.
17: I renovada.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
18: RAC 1.
20: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Estelantis en Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisatge amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Estelantis en Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
21: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
17: Escolta, informa't, descarrega.
18: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
22: Superesports amb Xavi Puig.

0: Passen dos minuts de les 5 de la tarda. Superesports RAC1, el descans de la final de la Copa Wembley, sense gols de moment. City 0, Chelsea 0, buscant un nou títol aquesta temporada l'equip de Guardiola, després d'haver guanyat ja la Carabao Cup, buscant la Cup i encara amb opcions a la Lliga, a dos punts de l'Arsenal, amb el gol a vera general ara favorable al City, per la mínima, però favorable al City. Necessita, això sí, guanyar els dos partits i una ensopegada de l'Arsenal en aquestes dues jornades que queden perquè s'acabi la Premier. Ahir aconseguia classificar-se ja matemàticament per la Champions l'Aston Villa d'Unai Emery, ja matemàticament classificat, i al peu de camp agafava el micròfon Unai Emery per celebrar aquesta classificació per la Champions i emplaçar també els seus aficionats per la final de l'Europa League d'aquest dimecres a Istanbul, un Aston Villa-Friburg, final de l'Europa League aquest dimecres, com diem, a terres turques.
1: And of course, the season is not finishing for us. We are in Istanbul! We are in Istanbul! And we are going to play for you for a trophy! Of the Villa! Of the Villa! Let's go to Istanbul!
0: Doncs cap a Istanbul, que falta gent amb aquest Unai Emery eufòric celebrant la Champions, poca broma, classificat per la Champions i amb opció de guanyar un títol europeu dimecres contra el Friburg, que jo crec que surt amb el cartell de favorit l'equip d'Unai Emery. Per tant,
2: per començar, veure... per Emery, perquè és l'entrenador sí, amb més Europa Leagues.
3: El talismà de l'Europa League.
2: Vull dir que...
0: És la seva competició.
2: Sí, sí.
0: A veure si és capaç de guanyar-la també amb equip anglès.
3: I classificar l'Aston Villa dues vegades en tres anys per jugar a la Champions, em sembla una passada.
0: I tant que sigui victòria contra el Liverpool i classificació ja matemàtica per la Champions League. A segona divisió, el Màlaga encara en fa un tercer, Albert.
4: 0-3, abans d'arribar al descans, Ceuta 0, Màlaga 3, el Màlaga un dels equips més en forma de les últimes setmanes, continuarà en zona de play-off, sí que ja hem arribat al final dels primers 45 minuts, sense gols, Culto 0, Eibar 0.
0: Bones notícies per les Corts Obaer, Júlia.
5: Molt bones notícies, ara mateix en mitja part, però Sílvia ha aconseguit marcar el gol a favor de les locals al minut 17, per tant, ara mateix descans, les Corts Obaer 1, Ourense 1.
0: I què fa el Penya Esplugues, Albert?
4: Continua guanyant, acaba d'arrencar la segona meitat, Penya Esplugues 1, Alcantarilla 0.
0: Tenim guanyador ja d'etapa al Giro d'Itàlia.
4: Sí, Jonathan Narváez, que s'ha escapat a poc més de 10 quilòmetres pel final, abandonant els seus dos companys d'escapada i coronant-se guanyador. És la segona victòria d'etapa en aquest Giro de Jonathan Narváez, equatorià, ara que la primera part en parlàvem d'Equador, que va néixer, ara llegia, a un poble a més de 3.000 metres d'altitud sobre el nivell del mar. És un especialista en etapes de muntanya, sobretot de mitja muntanya, i ho ha tornat a demostrar amb aquesta victòria per l'Emirates. Jonathan Narváez s'ha apuntat la vuitena etapa del Giro d'Itàlia.
0: Arrenca la segona part de Wembley, de la final de la Cup, amb aquesta imatge habitual sempre que juguen a Wembley, hi ha hagut, que és una pastilla absolutament buida d'aficionats.
2: Deu ser una zona VIP de gent que pastilles a la mitja part segurament no n'ha menjat, però que de canapés li surten per les orelles. De fet, és molt habitual això al futbol anglès, perquè recordo que al camp de l'Arsenal, per exemple, això també passa molt. En estadis grans es veu, a més queda a l'altra banda d'on hi ha la càmera, la càmera màster, que és la càmera central, i es veu molt buida aquella zona, s'anirà omplint amb el pas dels minuts, ara que fa 30 segons que ha començat la segona part amb un canvi a les files del Manchester City per veure si aconsegueix tenir més joc interior i desarticular l'entrebanc defensiu del Chelsea. Qui ha entrat, estimat Carlos Martínez, al terreny de joc?
6: Ryan Cherky.
2: En el lloc de qui, sisplau?
6: Marmuix.
2: Ja està, veus?
0: Línia directa amb, amb la banqueta Citizen.
2: El dia que Albert Bassas es retiri, que encara falta molt temps, jo crec que Carlos Martínez podria fer de speaker de Montilivi.
3: Pot ser que en una setmana hagi retirat dues vegades a Bassas?
0: No, perquè ja comença a tenir una edat, eh? Ja comença a tenir una edat i la veu, i la veu jo en algun moment que...
6: Qualsevol dia d'aquests, eh?
0: Que falla. Primer ha de cantar la permanència a l'estiu ja en tornarem a parlar.
2: A mi aquests dies també em fallaria la veu amb els nervis que tinc, que demà jugo al Girona. Ja em falla sense nervis, però vaja.
0: A veure si canvia el panorama, si el City és capaç de mossegar més, de trobar més, més opcions de perill a l'àrea del Chelsea.
2: Mira, Doku per l'esquerra, ara Mollons dirà perquè s'ha exclamat, però està atacant el Chelsea a la frontal, Cherki, la passada cap a O'Reilly, la primera vegada que arriba per la banda, la centrada al segon pal, Semenyo de cap! Fora! Doncs en tota la primera part no n'hem vista cap com aquesta. L'arribada a la línia de fons d'O'Reilly després del City moure la pilota per dins. Es nota el peu de Cherki. Només començar la combinació entre Doku i el francès, l'obertura a la banda per O'Reilly en posició correcta, la centrada picada al segon pal, s'imposa Semenyo en el joc aèria saltant molt per rematar la pilota i l'ha enviada per poc per damunt del travesser de la porteria del Chelsea en la segona gran ocasió de l'equip de Guardiola, que es posava les mans al cap a la banqueta.
3: En la final per evitar el descens, a Alemanya falla un penal al Wolfsburg, que ha fet el segon, això sí. Sant Pauli 1, Wolfsburg 2, perquè si feia el tercer ja estava lliure de qualsevol problema. Vaja, recordo que jugarà play-off per no baixar, però com a mínim evitaria el descens directe.
2: Bona ocasió aquesta, Carlos? Saltat molt Semenyo,
6: Sí, ha saltat molt i jo crec que Hato l'ha volgut defensar emparat pràcticament l'acció. I clar, t'agafa la bèstia que està en carrera amb el que salta i tu defensant de costat, emparat, intentant saltar a la trajectòria de la pilota i clar, la diferència de salt ha sigut molt evident. És veritat que el remat de Semenyo jo crec que la toca un pèl alta i això provoca que no li baixi la pilota sinó que se li vagi per sobre el travesser. Però bona ocasió del City. Primera vegada que veiem a Doku amb la sensació de desequilibrar, poder anar per dins i doblar per fora Morrilli. No, a veure, si aquesta segona part, com a mínim, necessitem un gol perquè s'animés una mica el tema, no?
0: Sí, home.
2: Sí, home, perquè si hem d'arribar a la pròrroga, que sigui perquè queden 2-2 o alguna cosa així.
6: Home, clar.
2: Però no va quedar 0-0 i s'adormen fins i tot les ovelles mirant aquest partit. De moment, tot sigui dit, més aproximacions de perill del City. Aquesta i la de Haaland, les més clares. El Chelsea, o sigui, si avui en comptes de jugar Trafford a la porteria del City i jugo jo, de moment no es notaria.
6: No gaire.
2: No gaire, no. No, no, no gaire, no. Vull dir, no he hagut d'intervenir, Carlos, què vols dir?
6: No.
2: 4 de la segona, 0-0 entre el City i el Chelsea a la final de la Copa d'Anglaterra. Si guanya el Chelsea, 9è títol. Si guanya el City, 8è, en el que podria ser l'últim partit.

0: Compte que l'entra... Ara us confirmo, si ha fet el primer seria l'1-2 i posaria una mica d'emoció.
1: Pilotada llarga de Robert Sánchez, el porter del Chelsea. La corre Cucurella, ben col·locat, no li dona opcions. Husanov, amb el cap, també amb el cap Rodri, endarrere cap al lateral dret. Mateus Núñez, 5 de la segona part del partit, 0-0. I això ha canviat una mica, perquè amb la presència de Cherki, de moment, ha tingut una mica més de joc per dins. L'equip de Pep Guardiola hi ha aconseguit desarticular l'entramat defensiu del Chelsea, si més no, la jugada més perillosa d'aquesta segona part.
2: Segona part en marxa del Palau d'aquest Barça noia de l'hoquei lliga masculina, Joaquim.
3: De joc d'aquesta segona meitat, encara amb empat a 0, tot i que el Barça ja ha tingut dues oportunitats bastant clares per avançar-se en el marcador. La primera de Marc Grau, l'aturat el porter del Noia, Martí Zapater, i la segona, un altre pal per part de Ferran Font. Minut 4 gairebé d'aquesta primera segona meitat ja al Palau, empat a 0 encara entre Barça i Noia.
2: 0-0 al Wembley, ha canviat una mica el panorama, Chelsea 0, City 0, 5 de la segona.
1: Falta de Semenyo a l'interior de l'àrea quan lluitava per recuperar la pilota a l'interior de l'àrea del Chelsea, amb Fofanà, perdó, amb Colwell, el central anglès, pressionava molt, Colwell s'ha entretingut una mica, és falta, però sí. Vaja, se l'ha jugada Colwell.
4: Se l'ha jugada, però per mi és falta clara, perquè ja ha deixat anar la pilota i Semenyo es tira la cama, no? Per mi és falta. Però sí, està arriscat un pèl Colwell aquí.
1: 6 de la segona, 0-0. Jugant Robert Sánchez, el porter murcià cap a la dreta. La passada és imprecisa. I tornarà a recuperar la pilota, moure-la ja a camp contrari. El Manchester City, que amb el pas dels minuts va acostant-se una mica més, ni que sigui tímidament, el gol. Un City, per cert, que tornarà a jugar dimarts contra el Bournemouth, al camp del Bournemouth, partit de la Premier i partit molt difícil contra l'equip d'Iraola, que s'acomiadarà dels Sherries
2: i que encara té opcions de Champions.
1: I compta amb el partit del Chelsea, que rep el Tottenham, i que el Tottenham s'hi està jugant. El Chelsea exaurí potser les últimes opcions europees si no es via aquesta final, i el Tottenham s'hi està jugant la permanència, perquè potser comença a jugar el partit en descens segons que facin els rivals. Per cert,
0: l'última jornada és dissabte o diumenge?
2: És diumenge. Doncs... diumenge a les 5, crec, si no...
0: Ah, clar. I no entenc perquè no juguen dimecres, clar, perquè hi ha la final de l'Europa League.
1: Sí, ara també...
0: Clar,
1: també
0: clar. Però, ostres, clar, és una mica just, dissabte, dimarts.
1: És bastant just, i a més, en una penúltima jornada de la Premier, que es jugues launadament perquè hi ha partits al cap de setmana i dilluns hi ha l'Arsenal Burnley. Vull dir, una competició que hem dit que és modèlica moltes vegades, però que també fa sí, coses sí, de l'alçada d'un campanar, perquè si estan jugant el títol i juga l'Arsenal dilluns i el City dimarts. Atacant el Chelsea per la dreta, Malo Gusto, centra l'àrea, la centrada escarrancida, la rebutja amb comoditat, la defensa del Manchester City, el 8 de la segona, amb el 0-0 al marcador.
4: Jo per mi això va relacionat també amb la quantitat de partits que tenen allà. Amb el tema de les dues copes,
0: clar, és que...
4: al final ocupen moltes dates i et condiciona.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, no hi ha més forat, segurament, no, i no el posen on poden. Sí. Com tenim la semifinal de la Copa de la Reina d'hoquei, Albert?
5: Doncs el descans guanyant el Vila-Sana. Fraga 0, Vila-Sana 1. De moment, avantatge mínim pel conjunt català.
0: A més, abans tampoc arribaven tan lluny, tornant al tema Premier, no arribaven tan lluny els equips anglesos en competicions europees. Llavors tenien més forats, també, per posar sí. partits. Ara...
1: Ui, compte que Trafford s'ha fet un embolic i ha regalat un corna. Ui. Ha regalat un corna al porter del City, al Chelsea, en una acció que no tenia cap perill, l'ha controlada malament.
2: Ui, encara ha estat de sort, eh?
1: Sí, perquè si se li escapa el control i si arriba a estar entre pals, li vibra el rellotge a Darren England i és gol.
4: Trafford, que l'any passat va ser el millor porter de la Championship, de la segona divisió anglesa, amb molta diferència.
1: El Burnley,
4: sí,
1: no?
4: Sí, i va ser el primer porter de Championship en anar convocat amb la selecció nacional... en molts anys. O sigui que el que passa és que, clar, al final vas al City i ets el suplent de... Però...
1: I té molts pretendents de cara a la temporada que ve, si de continuar sent suplent. Pica el corna al Chelsea, la treu amb els punys al porter, el següent cop de cap amb el porter descol·locat, el treu a la línia amb el cap Rodri, doncs encara ha passat fluix. El porter del Manchester City, perquè si després de regalar aquest corna acaba fent el Chelsea, que no s'ha acostat en perill en tot el partit a l'àrea rival, el que hauria estat el primer gol del partit, no hauria pogut dormir James Trafford, producte, per cert, del planter del Manchester City.
2: I que no sé si quan el fitxa el fitxa per ser el

0: porter, perquè és que en el cas de Donnarumma és una... com una oportunitat de mercat, com una cosa que de cop apareix allà com un bolet, que Donnarumma és una opció per que se'n va del PSG i que canvia d'equip.
1: Jo crec que hi ha una mica de les dues coses, però jo no tinc clar que el City... O sigui, el City el fitxa perquè al final és un jugador anglès, amb el qual ocupa cupo de home ground, que diuen allà. És un jugador de la casa, és un jugador que venia de donar un rendiment extraordinari, que el fan intern, o sigui, que va convocat amb la selecció a estar en una categoria inferior i tal, i és com el fill que torna a casa, no? Però jo no tinc clar que el signessin amb la idea de que fos el titular indiscutible, sinó amb la idea de que competís amb qui estigués i en tenir una porteria ben assegurada.
2: No, i era Ederson el porter encara quan arriba Trafford. A terra Cucurella, segons l'àrbitre, per falta de Husanov. Clar, aquí el duel de punta de velocitat és molt ajustat perquè el futbolista maresmenc també corre cames, ajudeu-me. L'han fet caure i, segons l'àrbitre, és falta de Husanov i targeta groga pel central del Manchester City, la primera que veuen els jugadors de Guardiola al minut 11 de la segona part, amb l'empat a 0 al marcador i en uns instants en què no hi ha un gran dominador del partit. I ara aquesta falta pot ser Petroli pel Chelsea, perquè té un bon llançador, com Rhys James, que és qui penjarà la pilota a l'àrea, és dretà i la penjarà des de l'esquerra, tot i que hi ha Palmer molt a prop també per posar la pilota en joc, i s'incorporen els centrals a la rematada. Ara hi ha un conclave a l'interior de l'àrea entre Fofana, Colwill i João Pedro, un francès, un anglès i un brasiler, i entre tots estan decidint com s'ho fan i quins han de ser els moviments per provar de treure profit d'aquesta falta lateral que picarà James. Veient com està sent el partit del Chelsea, pot ser aquesta una de les millors opcions que tinguin, sí, de crear perill a la porteria.
1: Sense cap dubte.
2: A veure, la falta que penjarà Rhys James. Demana un taxi i després s'encamina cap a la pilota. La centrada, la treu la defensa, que vol afrontar el per Caicedo, que es deixa caure. L'àrbitre no indica res. Ha vist clar que es deixava caure el futbolista equatorià. Continua atacant el Chelsea. La centrada d'Enzo toca en el cos d'O'Reilly. De moment és corna, tot i que els jugadors del Chelsea demanen que sigui penal per mans. A mi em sembla que no són mans punibles, però ho haurem de veure. Aviam què decideix l'àrbitre al camp i l'àrbitre de VAR. La centrada, jo crec que
1: res.
2: Un toc a la mà en una posició natural, amb la mà enganxada al cos, i ja està.
3: Res.
2: I que l'àrbitre ho ha vist bé, però estan protestant els jugadors molt esverats, els jugadors del Chelsea, aquesta jugada, i acabarà sent corna, perquè jo crec que no pot ser una altra cosa.
3: Sí, però perquè li ha tocat en el braç que té recollit, eh? Si li toca a la mà estesa, sí, era diferent, eh? Ha jugat una mica amb foc aquí.
2: A veure, picarà corna el Chelsea, que viu els millors moments del partit. Per millors moments, entengueu, dos cornes i una falta lateral en uns 5 minuts aproximadament. Fixeu-vos les penúries que estem passant aquesta tarda seguint aquesta final. Manchester City 0, Chelsea 0. A veure.
3: T'ha acostumat al caviar, eh?
2: Sí. Home, jo amb un tilicum ho passo molt bé.
4: Especialment. 29 xuts l'altre dia del Girona.
2: Compte amb la venjada a l'àrea, l'intent de cop de cap de Fofana directament a fora.
0: No, el Ningol al Palau, Joaquim.
5: Que el Barça marca Nil Cervera al 9è minut d'aquesta segona meitat en una bona jugada individual on ha passat per darrere la porteria i ha acabat superant per primera vegada en aquest partit a Martí Zapater, el porter del Noia. Queden 16 minuts i mig per acabar el partit. Ha demanat temps mort l'entrenador Carlos Cortijo, l'entrenador del Noia. Barça 1, Noia 0.
0: I a les Corts ha arrencat la segona part, de les Corts Ubae Ourense, Júlia.
6: Acaba d'arrencar, només porten un sol minut. De moment el partit molt calmat, no hi ha hagut cap ocasió clara a cap de les dues bandes. Per tant, queden 18 minuts pel final del partit. Les Corts 1, Ourense 1.
0: Què fa el Penyesplugues?
7: Continua guanyant 1-0 contra l'Alcantarilla. Queden 11 minuts pel final. És una victòria vital per seguir tenint opcions a salvar-se. Quedaria a 3 punts de la permanència amb 2 jornades per disputar-se.
0: I a punta agut, a Cuenca.
2: N'hi
0: ha més d'una, però l'autoescuela de Sant Cristóbal em passa la Júlia, que és coneguda com autoescuela de los famosos.
2: Ah, per mi, perfecte.
0: Però compte, perquè si això és cert, expert, sí, l'autoescola, que té una web prou interessant, penja una llista de gent coneguda que s'ha tret el carnet a la seva autoescola. En dues setmanes, pim-pam. I en cinc dies et treus el teòric i en cinc dies et treus el pràctic, més o menys. O sigui, aproves, evidentment, a la primera, en els dos casos, amb classes intensives i tal. I,
3: sí, clar.
0: I en menys de dues setmanes tens el carnet. Te'n vas d'allà amb el carnet.
3: Què més has de fer, Cuenca? Si no,
1: mirando
3: si no
1: vas allà,
3: clar.
0: Mira, entre d'altres, Juan Diego Boto.
2: Home!
0: Kiko Rivera.
2: Molt bé.
0: Belén Esteban.
2: Hòstia, imagina't una classe amb Kiko Rivera i Belén Esteban.
0: Laura Escanes. Lola Índigo.
3: Bé.
0: Quevedo.
3: Home!
0: L'actriu Clara Galle. Qui més? Aquesta tinc per aquí. No. Lara Álvarez. Sofía Cristo.
2: No tinc el plaer.
0: I estic saltant molts, eh? Blanca Suárez. El cordobès. El torero, el fill, entenc. El pare ja se'l va treure fa anys. La cantant, Soraya. Cayetano Rivera. Mira, va de...
2: La democràcia,
0: la cosa. Bueno, si et dic el primer he negat a dir-lo perquè, parlant de demòcrates, millor no dir-lo. Yola Berrocal.
2: Home!
0: Te'l va treure allà. No.
3: En juntes tres a una classe.
0: Júlia, m'has passat caviar aquí, realment.
1: Sí, sisplau, necessito saber si fan el de Moto Gran, també, Xavi, perquè me'n vaig cavallar la setmana vinent.
2: Imagina't una classe amb Yola Berrocal, Belén Esteban, el cordobès...
3: Andy... I Carlos Martínez.
0: Andy Lucas, els dos. Jo crec que aquí n'hi ha
1: que
0: deuen engreixar, però sí. que no deuen ser tots. No, però... Perquè això és, vull dir, és Gran Hermano VIP, el poden fer allà.
1: Pocholo està a la llista o no?
3: I la motxilla, sí.
0: Ho hauríem de posar per l'ordre alfabètic, que seria més fàcil de trobar. L'últim, el que tanca la llista...
4: Ojo.
0: És el Mago Pop.
4: Sí. Va fer màgia.
0: L'últim que tanca la llista.
1: Si envies a Miquel Agut, treus el carnet allà... Si pots gravar un reality.
2: Jo faig un llibre.
1: Si l'envies treballant.
0: Hi ha famosos i no famosos. Evidentment, expliquen que milers de persones que s'han tret el carnet en aquesta autoescola de Cuenca en 15 dies. Ells calculen una setmana teòric, una setmana pràctic i cap a casa. Cap a casa falta gent.
2: Això és com el sort de les autoescoles. El sort, tu també va per la loteria, doncs aquí tu també va per l'autoescola.
0: Tu, Julià, no hi has anat aquí a Cuenca a treure't el carnet?
6: No. Jo me'l vaig treure a Arbúcies i vaig fer l'examen a Girona.
3: Bé.
6: Com és més habitual.
2: Ara.
0: A la primera o no?
6: Sí, a la primera. A la primera al teòric i a la primera al pràctic.
0: Bé. Perfecte, veus? En 15 dies ho haguessis tingut fet allà.
6: ho vaig fer una mica més, això sí.
0: Allà a Cuenca. Anem controlant aquest l'Escorts Ubae 1, Ourense 1. A la cap ara s'estirava el Chelsea sense perill. Chelsea 0, City 0.
2: Tot i que necessitarà algun canvi més, em fa l'efecte el City, veia que Kovacic estava preparat, perquè tinc la sensació que en els últims minuts, sense fer gran cosa, el Chelsea està aconseguint tenir fins i tot una mica més de pilota, Carlos. I Cherki, mira, ara controla la pilota al mig del camp, però feia molta estona que no el vèiem. Ara ho comentem, que el francès habilita Doku per l'esquerra. El belga aguanta la pilota, torna la possessió cap a Cherki, ha baixat a defensar tot el Chelsea. I Cherki no té cap passada clara cap endavant, però una passada horitzontal defectuosa que intercepta Bucurella i compta perquè ara pot sortir a la contra l'equip londinenc. Ai, que és a punt de relliscar Joao Pedro, però aguanta bé la pilota, regira, aguanta encara més la possessió, per camp sembla que es pot desfer de la pressió de Mateus Nunes. Quin duel tan bonic entre els dos. Semblava que el tenia guanyat el brasiler, però reacciona el portuguès, canvia la pilota cap al mig del camp. S'està igualant el partit també amb la pilota, Carlos.
1: Sí, s'està igualant. Jo crec que tinc la sensació de que el City, aquest partit així, enteneu-me, tan pastós i tan difícil de mastegar, se li està fent llarg, se li està fent pesat, no troba solucions amb facilitat, i en aquest context el Chelsea cada vegada està creixent més i s'està sentint més còmode. I al final, si tu et vas sentint còmode, i a sobre, evidentment, tens jugadors de talent com té el Chelsea, perquè no estan jugant contra l'equip del meu poble, sinó que estan jugant contra un equip que ha gastat i molt en fitxatges, doncs al final aquests jugadors de talent et donen aquestes coses.
2: Ara ho intentava Jato per l'esquerra, després d'una passada de Cucurella, posició antirreglamentària, com feien la paret, i la defensa del City està fina, amb la línia del fora de joc, perquè hi ha hagut unes quantes jugades en què així ha sabut frenar els atacs del Chelsea, però si no, la jugada podia ser perillosa. Aplaudeixen els aficionats del City perquè se'n va del camp. Rodri entrarà Kovacic en el seu lloc, és el segon canvi, però compta com una única finestra perquè l'anterior s'ha fet el descans, quan ha entrat al camp Cherki en el lloc de Marmoush. Queden 25 minuts pel final, més el temps afegit, 0-0, i entra Kovacic per Rodri al mig del camp.
3: I en aquesta última jugada també ha marcat el fora de joc de Cucurella, perquè a mi de Caicedo no...
1: Jo crec que és de Cucurella en la primera recepció.
2: Uh-huh. A mi fins i tot m'havia semblat...
3: Si no ens ho han repetit, però deu ser això.
2: Que la pilota no hagués sortit fora en el moment en què la rebia Cucurella, que el control se n'hagués escapat, però com que ha aixecat la bandera des de l'altra banda, entenc que...
3: Sí, sí.
2: Que ha de ser fora de joc el que s'ha xiulat. Jugant al Chelsea, al mig del camp, Caicedo... Entre Bernardo Silva i Haaland, també l'àrbitre per allà al mig, com el dijous. L'ha de driblar, Caicedo amb la conducció. Obertura a la dreta, Malo Gusto, la centrada a l'àrea, a terra, Joao Pedro es queixa amb una agafada de Husanov. L'àrbitre diu que no ha passat res. Joao Pedro, que està més estona a terra que a dret, demana penal per una suposada agafada per darrere. A mi el directe m'ha fet l'efecte que no passava res, he vist una repetició, tot i que no és explícita, i encara s'ha de veure sencera, perquè la jugada arrenca, o la repetició arrenca quan la jugada ja està començada. No em fa l'efecte que passi res, però esclar, al final tantes peticions i tantes jugades, no diré al límit, però arriscades, potser alguna ho acaba sent de penal.
3: No m'ho sembla a mi tampoc.
0: No ho hem vist del tot, però sembla una acció allò defensiva de Murri, de Kusanov, d'emprenyar-lo una mica perquè no tingui una rematada còmoda.
2: Aviam, ara és el torn del City. Semenyo per la dreta, davant seu Cucurella, prop també Caicedo, deixa per Cherki, que busca espai pel xut a la frontal, no el troba, obre el joc cap a l'esquerra per Doku, el control del belga, la demana des de darrere Gueye, que potser es podria animar amb el xut, no, penja la pilota a l'àrea, el refús de la defensa, intenta el control escorpí, Cherki, passada de Kovacic cap a l'esquerra, finalment acrobàtica però bona, a peus de Doku, dos homes al davant, la centrada de Doku, el rebuig al primer pal ben col·locat de Fofana, per un moment m'ha semblat que podia anar a porteria pròpia, surt directament a fora, i els seguidors del City que hi ha al darrere de la porteria del Chelsea, que estan celebrant aquest corna i esperant que sigui la jugada que obri el camí cap a la victòria. Vista la repetició completa de la jugada anterior en què el Chelsea demanava penal, no hi ha absolutament res. Està molt fi l'àrbitre amb aquestes jugades, perquè de moment les han encertades totes.
1: A mi, espero que se mantingui bé el concepte, però a mi el Chelsea en les protestes em sembla un equip molt llatí. Molt o sigui, per ser un equip anglès protesten molt, saps? Insisteixen molt en les protestes quan és clar que no és, saps? Em sembla un equip que és molt de sang calenta, que allà no és tan típic de protestar tant, si, i més quan la situació no és clara de és un contacte normal i corrent, que allà hi ha 300 i es permeten a tot arreu.
0: És que d'anglesos poquets,
3: Sí.
2: És més difícil trobar anglesos al camp que a l'Oxford Cambridge, Puig, realment. A veure...
0: Com et va marcar aquella experiència?
2: Home, no saps com...
0: El Tàmesi,
2: Com vaig recordar tot el teu arbre genealògic aquell dia. Corna a favor del City. El tic a Cherki en curt. Cap a Doku. La rebrà de nou el francès. El vèrtex de l'àrea gran, la centrada al segon pal. A veure si Gueye evita que surti. Ho ha fet molt forçat. Acaba a les mans del porter Robert Sánchez.
0: Li farà el segon a les Corts Ubae, Júlia.
6: Sí, li han fet el segon al minut 15 de partit, però hem de dir que les locals segueixen atacant i han tingut una ocasió claríssima al minut 14, que ha anat el primer un pal de la porteria rebotat per la línia de gol cap a l'altre pal, però al final ha sortit per la línia de fons i, per tant, no ha pogut sumar el marcador. De moment, les Corts UBE 1, Ourense 2.
0: I fa el segon al Barça, al Palau, Joaquim.
8: Sí, el Noia s'ha carregat molt de faltes a la primera meitat i al minut 10 de la segona ja han arribat a les 10. L'expert, l'especialista del Barça en aquestes situacions, Ignacio Labar, ha resolt bé i ha fet el segon del partit. Barça 2, Noia 0, queden 11 minuts i mig per acabar el partit.
0: Alemanya s'acaba ja, per exemple, el partit del campió, el partit del Bayern, de Mollom.
3: Sí, enfoquen Harry Kane.
0: Ai, mira, l'àrbitre que s'acomiada, està plorant, Ha fet petons cap a la graderia.
3: Sí. Mira com s'abraça amb els jugadors. Al final d'aquest, Bayern de Múnich 5, Colònia 1. Hat-trick de Harry Kane. Ha fet 39 gols a la Bundesliga. 39 gols. El segon classificat, en el Pichichi, ha fet 19.
2: Ha fet més gols ell que el Girona.
3: Sí, gairebé el doble de gols que el seu perseguidor.
0: Bota d'or gairebé assegurada per Harry Kane aquesta temporada.
3: Sí, sí. I de la resta està tot decidit, malgrat que ara hi ha un penal a favor de l'Eintracht, que seria l'Eintracht 2, Stuttgart 2, l'Stuttgart 4, però clar, és que dels darrere cap dels dos ha guanyat. El Hoffenheim ha perdut i el Bayer Leverkusen ha acabat empatant. Per tant, ja sabem que l'Stuttgart va a la Champions amb l'èxit Dortmund i Bayern, i que Hoffenheim, Bayer Leverkusen jugaran Europa League i el Friburg jugarà la Conference League. A no ser que guanyi la final de la Champions. Ai, de l'Europa League, que després va Champions, clar.
4: Sí, sí.
3: El Friburg. I la final de la Copa, només queda això a Alemanya, la setmana que ve, Bayern de Múnich, Friburg.
0: Aitekim, que és el del Barça-PSG, no? Sí. De la remuntada de Sergi Roberto.
2: Exacte. És aquell àrbitre que podria ser pivot de bàsquet perquè fa 3,50... i que avui xiula l'últim partit, ja no porta...
3: Danke, Denis.
2: Veus? Suárez.
3: Sempre.
0: I li posa cara a tots els àrbitres per això, eh? Vull dir, pam, sí. Aitekin.
4: Repassa casa, va mirar les lligues.
3: Per cert, he dit de memòria que...
0: Tens un quien es quien amb cares només d'àrbitres, o no?
1: A l'àlbum de cromos dels àrbitres.
4: Porta ulleres? Sí, sí. Té els ulls blaus?
3: Ja està, amb aquestes dues ja te les treu. Rectifico, la final de la Pokal, Bayern-Stuttgart, dissabte que ve a les 8 de la tarda.
0: A segona, mira, que tenim gol en el partit que encara teníem amb 0-0.
7: Sí, ha marcat la Cultu. Cultu 1, Eibar 0. Aquest gol mantindríem algunes opcions, la Cultu, en les dues últimes jornades de Lliga Segona Divisió. Ho celebren els aficionats. En canvi, l'Eibar, doncs, que està aspirant o aspira a lluitar pel play-off, seria una patacada de cara a aquestes darreres jornades. En l'altre partit també hi ha hagut gol del Ceuta, però no canvia l'escenari perquè el Ceuta està perdent una...
2: Albert Ferran la paraula gol, i què ha passat a Wembley? Gol! No digueu gol, digueu golaç històric de Semenyo pel Manchester City, que s'avança el marcador. És una passada de gol. La rematada final està a l'abast de molt pocs jugadors, amb un gol d'esperó que no arriba des de la línia de gol, d'aquells que gairebé només els has d'empènyer. No, no, és que és una rematada a distància que creua l'àrea petita i acaba a l'interior de la porteria. Una rematada amb l'esperó després d'una jugada en què Haaland obre la pilota a la banda, arriba amb empentes i rodolons cap a l'interior de l'àrea, on la tornen el noruec, que se la treu de sobre, i el primer pal amb un rival bufant-li, esbufegant-li el clatell, l'esperó impressionant de Semenyo, acabat amb una rematada en diagonal des del vèrtex de la petita fins al pal més allunyat del punt d'impacte, l'estirada del porter, de Robert Sánchez, que no hi pot fer absolutament res. És tan bonic el gol que fins i tot et diria que val la pena empassar-se aquest partit espès com el ciment per veure un gol com aquest. Està guanyant el City, entrarem aviat a l'últim quart d'hora de partit. És un golaç de Semenyo. Chelsea 0, City 1.
0: Doncs donaran rematades. Arrenca el Semenyo en fora de joc, però s'aparta perquè sigui Haaland qui la recull i li faci la centrada, i després doncs ha de tenir talent per inventar-te aquesta rematada, Carlos.
1: Sí, per mi hi ha una cosa que és bastant clau, que és la primera intervenció, o de les primeres intervencions de Haaland fora de l'àrea, que ha sigut efectiva. Aquesta pilota que li ve rebotada, és capaç d'orientar-la bé, obrir per fora, atacar aquest interval, i acabar centrant amb la dreta, perquè després, evidentment, Semenyo es treu un detall tècnic d'un altíssim nivell. No sé si toca el defensa, no, m'és absolutament igual. Només tindrà la idea d'utilitzar aquest recurs tècnic.
2: Ui, el Chelsea, la rematada forçada d'Enzo, fora per poc. Un instant, Carlos, que han servit de banda, ha pentinat la pilota Colwell, i a l'interior de l'àrea, la rematada d'Enzo Fernández, acrobàtica, si arriben a porteria, Trafford no la veu, ha anat per poc per damunt del travesser, a punt d'igualar el partit al Chelsea, a 16 minuts i mig pel final del partit, temps afegit a banda.
1: Sí, bueno, anem de costat a costat. Ara, evidentment, on està fent parella el Chelsea durant el partit? Doncs en la pilota aturada, no? Ara amb una sacada de banda, abans ha sigut dos corners i una falta lateral. És veritat que en pilota en joc el Chelsea li està costant molt generar per ell, però en la pilota aturada està sent efectiu. Veurem, jo crec que ens espera un final de partit interessant. De moment, fixa-t'hi que la reacció al gol del City ha estat automàtica. Primer canvi, sí, perdona, primer canvi no, però canvi que fa el Chelsea, treu Cucurella del camp i fica Pedro Neto. Evidentment estàs traient un lateral, que avui està jugant de carriler, per ficar Pedro Neto, que és un extrem golejador, o sigui, que té gol i que té bon copeig i tal. Bueno, anem a veure si en aquest context obert és el City el que acaba rematant el partit o és el Chelsea el que és capaç de posar-hi una miqueta més de carrera a la graella i generar més opcions, sobretot amb la pilota en joc.
2: Clar, perquè el gol ha arribat tard. Allò que deies, Carlos, que el Chelsea estaria satisfet si al minut 80 està dins del partit, veurem què és el que passa, perquè queden 5 minuts per arribar a aquest 80, a veure si el City pot tornar a fer mal i pot clavar una altra queixalada que ja seria gairebé definitiva, seria vampiresca el Chelsea, o si l'equip londinenc encara en té alguna. Mal refús de Robert Sánchez, la pilota acaba a peus de Doku, que se la jugaran l'un contra un davant Malo Gusto, arribant l'ajuda Palmer, que avui defensivament està sent prou encaire, trobo, per ser qui és. Ja ha provocat que Doku s'aturi, però hi torna Doku. La combinació amb Cherki no és bona, l'estripa la defensa del Chelsea cap al mig del camp, on va per terra João Pedro, que demana falta. L'àrbitre diu que hi ha llei de l'avantatge, se la juga a l'espai Pedro Neto, velocíssim, com sempre, es creua molt bé que hi envia la pilota fora. Quin futbolista el portuguès, que a camp obert té una potència i unes cames espectaculars.
1: Sí, jo el recordo, sí, evidentment de fa temps, però recordo molt bé que al Mundial de Clubs, que el vam fer aquí a RAC1, va estar, jo diria que dels millors jugadors del Chelsea, que va guanyar, evidentment, va guanyar aquell Mundial de Clubs i l'actuació global va ser bona, però jo crec que va ser d'aquells jugadors que va estar molt bé en aquest Mundial de Clubs.
2: Un futbolista que avui juga menys per la tàctica de l'entrenador i també perquè els últims partits l'han estat agafant amb pinces perquè no estava al 100% físicament. Però que té una qualitat espectacular. Aviam O'Reilly, encara en la porteria en diagonal lateral de la petita, passada endarrere on no hi ha cap company. Ha perdonat el segon al City, perquè O'Reilly estava en disposició de xutar, com diuen Molló, des del vèrtex de l'àrea petita, claríssimament. Però és que si hi havia jugadors que esperaven la centrada era el primer pal, i no cap endarrere. La rèplica del Chelsea...
0: Ui, cosa no,
2: penal. Deixa... Vaja, a mi m'ha semblat que de penal no en té res, però l'àrbitre tampoc. La cursa entre Kuzanov i Hato, però del que podria haver estat el 2-0, el penal que demana el Chelsea. Un altre, ja crec que han demanat 3 o 4 en tot el partit. Continua atacant l'equip londinenc. Sembla que el partit amb el 0-1 del City s'ha obert molt. De banda a banda. Ara la centrada que prova el Chelsea no troba rematador. Però vaja, déu-n'hi-do.
1: El gol ens ha donat el que li demanàvem al partit.
3: Sí, sí.
1: Sí, el gol ens ha donat el que li demanàvem al partit. Que el partit s'obrís, que hi hagués anada i tornada. El que esperes... Sí, el que tu esperes com a aficionat d'un partit de futbol anglès, sí o no? Sí, és el que tu esperes d'un partit de futbol anglès, això. Anar, tornar, transicions, esforços, contactes, això és el que esperes d'un partit de futbol anglès.
2: A veure, Palmer a la dreta, Malo Gusto, la centrada molt llarga, no la pot rematar ningú, però a l'altra banda evita Pedro Neto que surti fora, continua l'atac del Chelsea, que s'ha tret la por de sobre i que està passant pel millor moment del partit. No era difícil venint d'on venia, però ara mateix està cada vegada acostant-se més a la porteria contrària. Són 12 minuts i mig els que queden. Guanya el City 1-0 amb un golaç de Semenyo, però això encara no està tancat gens ni mica.
0: S'acaba ara sí el partit de l'Stuttgart, que es classifica per la Champions. He vist una pancarta a la zona d'aficionats més intensos, per dir d'alguna manera, de l'Eintracht de Frankfurt, dedicada a Albert Riera.
3: Sí, dient-li allò, gràcies per tot, d'alguna manera, perquè està fent un Arbeloa, diguéssim, a l'Eintracht. Va arribar al gener i té el vestidor trencat, amb baralles amb jugadors, va ser un ambient molt tens. A més, l'equip ha quedat fora de competició europea. A veure, deixa'm confirmar, ho estic dint de memòria. Sí, sí, ha quedat fora de competició europea i, per tant, la pancarta era de nada gracias, Alberto.
1: No, nada, o nada de
3: nada
1: gracias.
3: De o nada de gracias.
0: A mi sembla, a tu et sembla que és una pancarta positiva?
3: Sí, no.
2: De moment que ataca el Chelsea, la centrada xut, la treu Trafford amb les mans.
3: Sí, sí, per això.
0: Vale, és com que has dit, donant-li les gràcies per tot.
3: No, va, era irònic, era irònic. D'acord, d'acord. Era irònic.
0: Una construcció un pèl estranya, però vaja, igual que la faríem nosaltres segurament en alemany, si li haguéssim de dedicar a Hansi Flick.
2: Nosaltres li diríem a en Rocco, i en Rocco ens faria clar una construcció espectacular de la pancarta.
3: Doncs mira que avui l'entra, que està molt professional, que ha acabat empatant 2-2 amb l'Stuttgart. Si el Hoffenheim hagués guanyat el seu partit, hagués entrat a Champions, però el Hoffenheim ha perdut al camp del Gladbach 4-0. El Gladbach no s'hi jugava res, però el Hoffenheim, que ha fet una temporada espectacular, doncs s'ho ha perdut.
0: Tenen autocol·lecció, un estoc de cotxes que no te l'acabes, pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió, compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
2: Entrarem als últims 10 minuts de la final de la Copa d'Anglaterra amb la victòria parcial del City per 1-0, golaç de Semenyo sobre el Chelsea, però s'ha de dir que la reacció de l'equip londinenc al gol de l'equip de Manchester està sent realment bona, perquè ha tingut tancat i barrat el City defensant-se a la seva part de camp, Carlos, durant ben bé 4-5 minuts, sense ocasions clares més enllà d'aquella acrobàtica d'Enzo, però el partit ara mateix està molt més on el vol el Chelsea, que d'alguna manera, clar, ha de reaccionar, però sí, ho ha fet molt bé.
1: Però això t'anava a dir. Sí, està molt més on el vol el Chelsea, també condicionat pel resultat, evidentment. Si estiguéssim 0-0, no, jo crec que no, que el Chelsea no hagués reaccionat així, però ja et dic, al final és, ara saps que has d'arriscar perquè queda poc temps, i el primer símptoma és el que deia, és el canvi que fa el míster, només encaixar, no? Que és canviar Cucurella i treure a Pedro Neto i passar a jugar a línia de 4. Això ja diu molt del que tu esperes del final de partit. El que passa que jo el que també espero és que el City ara opti per tenir una miqueta més el control de la pilota. Tot i que el Chelsea, és veritat que està arriscant molt ja, està saltant i s'ha fet mal.
2: Es queixa del genoll esquerre ara, jo crec que són més aviat rampes. João Pedro, després d'un dribbling que li ha fet Marc Gueye, el central, amb una finta, l'ha fet caure. A mi em fa l'efecte que són més rampes que no pas lesió, però João Pedro s'ha estirat a terra.
1: Sí, sí, rampes.
2: I tot i que el seu equip està perdent, el partit s'atura i João Pedro podrà fer alguns estiraments amb el permís de l'àrbitre. Ha de ser ingrat també per un davanter jugar un partit com aquest en què l'únic que fas gairebé sempre és córrer darrere la pilota o en què no t'arriba cap pilota còmoda per poder-la jugar, perquè s'ha fet un tip de córrer, però difícilment ha pogut treure'n profit. Amb el joc aturat, Guardiola parla amb Haaland, els jugadors del Chelsea també reben instruccions, i pel que sembla, amb uns estiraments i uns segons de descans, João Pedro podrà continuar a 8 minuts i mig pel final, més el temps afegit en aquesta final de la Copa, que està guanyant el City per la mínima contra el Chelsea amb el golaç de Semenyo.
0: S'acaba el partit del Penya Esplugues de la Lliga de Futbol Sala.
7: I ha guanyat 2-1 contra l'Alcantarilla, per tant, queda a 3 punts de la salvació, ha de jugar dos partits, un d'ells, el de la setmana vinent a la pista del Torcal, que és un dels equips implicats, que té a 3 punts i l'Averaix està empatat. Per tant, guanyant la setmana vinent podria sortir del descens el Penya Esplugues, que fa una setmana semblava ja condemnat a perdre la categoria.
0: I com li van les coses a les Corts Ubae, Júlia?
6: Doncs a les Corts, les coses han empitjorat. Ara mateix acaba de marcar el tercer gol l'Ourense. Tenia molt més domini de la pilota l'equip local, però les visitants han aconseguit encaixar aquest tercer gol. Per tant, queden 3 minuts, pràcticament 4 minuts pel final del partit, estem en temps mort, però el resultat és les Corts 1, Ourense 3.
0: Bon clàxon que tenen, bona botzina que tenen al pavelló de les Corts Ubae.
6: Acaba el temps mort.
0: El Palau, com ho tenim, Joaquim?
9: Queden 4 minuts per arribar al final del partit. El Barça continua guanyant per 2-0 i a més ara està atacant amb un home més perquè David Gelmà ha vist la targeta blava després d'una falta molt clara sobre Marc Grau quan encara ve porteria. Menys de 4 minuts ja per arribar al final del partit. 2-0 guanya el Barça.
0: I a la cap se li acaba el temps al Chelsea. Si vol forçar la pròrroga, 7 des l'afegit, guanya el City. Golaç de Semenyo i ataca el City.
2: Per l'esquerra, Reilly, que pot enfilar la porteria. Aviam si remata ara o no, prova la centrada al segon pal.
0: Noi.
2: Una altra vegada que no remata.
10: Mare meva, tu.
2: Una altra vegada que no remata. Tranquil, Carlos, tranquil. Tranquil.
0: No, sí, aquesta ja estava bé, sí. Que la centrés, però s'entra la bé.
2: Però jo crec que la podia acabar perquè tornava a estar gairebé al vèrtex de la petita. O sigui, remata. Sí. Ha provat ara una centrada en comptes d'endarrere com abans, a la línia de gol. Però t'ha desesperat com poques vegades, míster, això?
1: És que... No, mare, jo...
7: La passada no semblava tan complicada per davant. És que li ha passat el rival.
0: El del Fenícia.
2: No, espera la pilota, el pal, la centrada, això. Entre el Fenícia i l'empenta, li estem dient a O'Reilly què ha de fer.
0: El banc de l'assistència.
2: Entre el Fenícia i l'empenta, no. Hòstia, tu.
0: Allà no se li recorda una passada bona des del 1984.
7: Mare meva.
2: O'Reilly per l'esquerra, que penja la pilota a l'àrea, deu ser fora de joc. No, sí, fora de joc, però ens ha passat per alt que mentre lluàvem el Fenícia i l'empenta, hi ha hagut una rematada forçada, però a la mitja volta de Mateu Núñez, des de lateral de la petita, que toquen un rival i va al pal, eh? Sí, sí, per, amb el rebot està venut el... Mira, i el porter la toca una mica, perquè si no hauria entrat. A veure, el City, el xut de Cherki, l'aturada espectacular de Robert Sánchez, la pilota encara dins l'àrea, Doku no la pot controlar. Doncs el Chelsea ha tingut l'oportunitat d'Enzo per empatar, però el City n'ha tingut un parell d'O'Reilly. I aquest cacau de Cherki des de la frontal per sentenciar la final, eh?
3: Aquesta Xeix O'Reilly també la passa a Haaland, eh? Ho té per contracte.
0: Va fort aquí, eh? De Robert Sánchez, per treure-la.
1: Sí. És veritat que va centrada, eh? Va centrada. O sigui, no em sembla d'una dificultat tècnica molt... Sí que és veritat que posa la mà forta perquè el xut és fort, però va molt centrada.
2: Ja se'ns ha acabat el partit de nosaltres. Se'n va Joao Pedro del camp. Se'n va Joao Pedro. Ara, també és veritat que segur que haurà tingut dies millors.
0: Ara l'ha de comentaris.
3: Sí.
0: A cases de culers que estan mirant la final de la CAP de dir, i per què? Han de pagar 70 milions per Joao Pedro?
3: Ens quedem amb Lewandowski, no? Fem-li una oferta.
2: Per cert que abans ha entrat, mentre fèiem alguna de les connexions, ha entrat Delap, que és un davanter centre, molt british, diguéssim, molt de allò de pilota penjada a l'àrea, etc etc, de rematar-la una mica tronc, format al Manchester City i fitxat pel Chelsea, tipus Cole Palmer, més o menys, per trajectòria, no per posició i per característiques. Ha entrat ell al camp en el lloc de Rhys James, que és un jugador que més aviat és carriler, tot i que avui ha jugat més cap al mig del camp, vull dir que és un altre canvi clarament ofensiu el que ha fet McFarlane, perquè clar, és que no li queda cap altra opció. Ara som al 86, en queden 4 més el temps afegit, i el City continua guanyant per 1-0.
1: Sí, però em sembla bastant deficient la gestió dels canvis del Chelsea, eh?
2: Espera, que no sé si serà deficient aquesta jugada del City. Haaland sí que és deficient al control, perquè es quedava sol davant del porter, però l'acabada perdent. Si està una mica precís el City, és que en qualsevol moment pot fer el segon, perquè ara mateix està desorientat el Chelsea, Carlos.
1: Sí, comentava això, per mi la gestió dels canvis, o sigui, tu, estant Joao Pedro amb rampes, fas el canvi de Delap per Rhys James, vale? I gastes la segona finestra, quedant-te 3 canvis. 3 minuts més tard, Joao Pedro no pot continuar, perquè era evident que estava amb rampes i que estava en argot futbolístic tieso, vale? I acabes fent un altre canvi, que fiques a Garnacho per Joao Pedro. Vol dir que t'has deixat 2 canvis per fer i ja no tens més finestres, a no ser que vagis a la pròrroga. Llavors, per mi és una gestió deficient dels canvis.
2: A veure si el City ho aprofita. Ara en Bernardo Silva dins l'àrea, a la frontal, la deixa per O'Reilly, que evidentment ni la controla ni xuta, sinó que la deixava passar perquè la pogués aprofitar amb algun company. És evidentment un jugador generós, ho dona tot a casa. No ha rematat la jugada, però el City recupera la pilota una altra vegada. Ara estarà tranquil Guardiola perquè està tenint la pilota i a camp contrari el seu equip, tot i que ja guanya per 1-0. 2 minuts i mig pel final. Quan s'ha d'afegir, Molló, aquesta segona part amb els canvis, les rampes de Joao Pedro i alguna cosa més?
0: Un segon. Calcula el Molló, mentrestant marca el Vilassant, Albert.
7: El segon contra el Fraga, 0-2, queden menys de 9 minuts pel final. Per tant, el Vilassant es classificaria per la final de la Copa de les Reines, carregaria l'actual campió d'Europa.
0: I li posa emoció el noi al Palau, Joaquim.
9: Ha estat recuperar el cinquè home i ha notat marcat Aleix Esteller el 2-1 quan només caben 2 minuts per acabar el partit. Ara 1-0-7 per finalitzar. 2-1 domina el Barça, però últim minut molt intens al Palau amb tot per decidir.
0: 2-1 guanyant el Barça aquest primer partit, play-off de quarts, aquest play-off el millor de 3 partits. Després semifinals i finals ja seran el millor de 5. A Wembley, 2 més l'ha afegit, guanya el City 0-1.
3: 4 minuts d'afegit.
2: 83.337 espectadors. Attendance, que és el que hi ha avui a Wembley per aquesta final de l'FA Cup. Una final a la qual, segons a Molló, li queden més o menys 6 minuts. Falta lateral favorable al City. La piquen en curt per remenar la pilota i deixar córrer els minuts. La té Kovacic, combinant a l'esquerra de l'atac amb Cherki, més a l'esquerra per Doku perquè jugui l'un contra un amb Palmer. Aviam què fa Doku, la centrada molt passada al segon pal, directament fora, un minut i entrarem al temps afegit. Continua guanyant el City, que s'acosta al vuitè títol de FA Cup. Seria el tercer amb Pep Guardiola a la banqueta, però encara haurà de treballar-ho davant d'un Chelsea que, si avui no guanya el títol, es complicarà i molt la presència a Europa de cara a la temporada que ve. De fet, passarà a ser gairebé una utopia quan quedaran dues jornades de Premier League. Veia ara fa uns moments, Carlos, una estadística de rematades. 6 del Chelsea, 12 del City, i a més entre pals, moltes més, la diferència és molt més gran. Jo crec que de moment el resultat reflecteix el que passa en el partit.
1: Sí, per mi sí, sí, sí. Jo la sensació que tinc és que si hi ha algú que, ha volgut guanyar el partit des de l'inici, és el City. Que no és el millor partit del City que recordarem? No, evidentment no. Però crec que, ja dic, que tot i això ha sigut millor que el Chelsea. El que passa que el Chelsea al final, per capacitat defensiva i pel nivell de jugadors que té, doncs s'ha mantingut el partit perquè, pel que parlàvem. Però, ja dic, jo per mi de moment just guanyador el City.
2: Allò que la Laia ens diu, i que segur que es diu en l'argot futbolístic, el nivell condicional dels jugadors, que són el talent que tenen. Aviam, som ja al 45 de la segona. 5 minuts. Com a mínim de temps afegit.
0: Una hora menys, aquí.
2: Sí. Un minut menys, però ja és això. Bé, ja és això. Penja la pilota a l'àrea, el Chelsea compta el cop de cap de Delap, que s'ha anticipat a Kuzanov, ha enviat la pilota per damunt del travesser. La posició de rematada era bona, perquè s'ha col·locat entre els dos centrals, que aquí han badat. De fet, qui bada més és Kuzanov, perquè se'l mira, vaja, no el persegueix, i el cop de cap de Delap, que és un bon jugador en aquest registre, ha sortit fora desviat, però potser és el més semblant a una ocasió que pugui tenir el Chelsea en els 4 minuts i 15 segons, Carlos, que queden de temps afegit, eh?
1: Sí, jo, a mi Delap és un jugador que em genera certa desconfiança a aquest nivell. És a dir, per mi és un molt bon davanter per un equip del 10 al 20 en la Premier, ¿vale? Però crec que no és per un equip top de Premier. O sigui, crec que en el seu dia no ho era. Ell va sortir, o es va criar a l'acadèmia del City. Jo crec que no era un jugador pel City i tampoc és un jugador a nivell Chelsea. El que passa que després podem discutir sobre el tema dels cupos, dels home grounds i totes aquestes coses, però per mi és un jugador que no té aquest punt de nivell que necessites per ser davanter d'un equip top.
0: Cantem finals al Palau, Joaquim.
9: Sí, victòria per la mínima del Barça per 2-1 davant el Noia, tot i que el Noia a l'última acció del partit ha tingut una gran ocupació per empatar el partit, però el porter Carles Grau, que ha fet un gran partit, ha aturat també aquesta acció. Per tant, la setmana que ve el Noia jugarà a casa aquest partit per intentar forçar el tercer i últim i definitiu, mentre que el Barça intentarà aconseguir el passi a les semifinals per la via ràpida.
0: Dissabte al migdia, aquest segon partit a Sant Sadurní. Gràcies, Joaquim. Fins ara.
9: Fins ara.
0: I final també a les Corts, Júlia.
6: Aquí no hi ha tan bones notícies. Les Corts ha acabat perdent per 1-3. Encara tindran dues setmanes més per aconseguir estar la temporada que ve en aquesta màxima competició de futbol sala. La setmana que ve visitaran la pista del Poio Pescamar i la següent serà aquí a casa contra el futsal Alcantarilla, que és el novè classificat i, per tant, és el seu rival directe, tenint en compte que elles van desenes amb 33 punts.
0: També ho té pràcticament fet, no matemàtic encara segurament, però, sí, però fet pràcticament les Corts ho va,
6: Està 5 punts per sobre del descens i queden 6 punts per disputar-se.
0: Perfecte, gràcies, Júlia. Fins ara.
6: Fins ara.
2: Ja la voldria el Girona, aquesta situació.
0: Home. Sí, home. I tant. I l'Espanyol, fins i tot, que el té una mica millor que el Girona després de la victòria contra l'Atlètic Club d'entre setmana. 3 minuts li queden al partit. No, una mica menys, ja 2. Si vol afegir alguna cosa més, City 1, Chelsea 0.
2: Jugant a la cantonada dreta de l'atac al Manchester City. Ara se li ha escapat la pilota Semenyo, però vaja, fa molta estona que no se surt d'allà i que Trafford veu el partit amb uns binocles, com la Marta Ramon, si fa no fa. Des de la porteria, on ha tingut poca feina, Trafford, realment aturades, jo no en recordo cap.
10: A veure...
2: No, allò que diguis de mèrit, perquè l'ocasió no més clara és aquella d'Enzo que passa per sobre del travesser i ell no toca la pilota. Així com en el cas de Robert Sánchez sí que hi ha alguna aturada de mèrit, en el cas del porter del City no la recordo.
3: Entre pals n'hi ha una del Chelsea. No, ara no et sé dir quina, però 4 del City i una del Chelsea.
2: Doncs ara mateix queda un minut i mig perquè s'acabi el partit i el Chelsea ho fia totes les pilotades llargues. La pilota salta a la frontal. Per Neto, el control, el xut, el bloqueja O'Reilly perquè la posició de xut pel portuguès era bona. Però ha estat bé O'Reilly bloquejant el xut. Arrenca des de darrere. Doku no pot amb malo gusto, que no pot ni tan sols amb les canyelleres, però que ha fet una bona intervenció defensiva. No pot ni amb les rastes, malo gusto. Mira com s'acaba de demostrar. Ha perdut la pilota al mig del camp i pot ser que tingui una contra al City. Haaland a l'esquerra per Doku. Davant seu Caicedo, que està acabant el partit. Doku a la frontal per Cherki, que pot marcar, és dins l'àrea, dribla tothom, al final driblarà la porteria, sembla que no vulgui xutar, la distribueix a l'interior de l'àrea a la banda dreta per Haaland. Doncs vaja, abans de fer el segon prefereixen aguantar el partit i congelar-lo, perquè aquí hem pogut xutar, Carlos.
1: No, sí, però Haaland s'ha enfadat, exacte, és un mal control de Haaland, però és que Haaland es queixa de que no li donen la pilota abans,
2: Però Cherki podria haver xutat des de la frontal.
1: Sí, però mira com es queixa ara, sí, podrien haver xutat des de la frontal, i Cherki per mi peca de ganes perquè condueix més del compte, però mira, fixa-t'hi si Haaland volia xutar o no volia xutar, que porta una cabrejada.
7: Queden 30 segons pel títol, vull dir que potser una mica més de cara a la galeria, perquè potser no és necessari.
1: No, jo estic convençut de que no és de cara a la galeria. Mira'l.
3: Està gairebé 10 segons demanant la pilota.
0: Clar. Ara després el control que fa és perquè s'emprenyi amb ell mateix.
2: No, no, tu te'l trobes així amb aquesta cara i jo, vull dir... canvio de vorera, li dono tot.
1: I te l'imagines menjant el cor de cavall aquest que menja per la recuperació, no?
2: Final del partit, els germans Gallagher des d'una de les llotges de Wembley celebren el 8è títol de la Copa d'Anglaterra del seu Manchester City, la tercera copa amb Pep Guardiola a la banqueta de l'Etihad. El City s'ha imposat a la final per 1-0 contra el Chelsea. No ha estat una final lluïda, però el resultat fa justícia al que s'ha vist sobre el terreny de joc. En primer lloc, perquè qui més ho ha volgut, ho ha aconseguit, i en segon lloc, perquè un golaç monumental com aquest de Semenyo segurament és just que valgui un títol. El City ja va celebrar a Wembley. La Copa de la Lliga va ser contra l'Arsenal. Avui un altre club londinenc clava el genoll contra els de Manchester a la gespa de la catedral anglesa del futbol. És el Chelsea. Doblet local, doblet autòcton de l'equip de Guardiola, que encara aspira, per difícil que sigui, a guanyar la Lliga anglesa, que de moment té molt a prop l'Arsenal. Sona el Blue Moon a les graderies de Wembley. S'ha acabat amb la gran rematada d'Esperó de Semenyo. Aquest Manchester City 1, Chelsea 0. El City és campió de la Copa d'Anglaterra per 8ª vegada.
0: És el títol número 41 de Pep Guardiola com a entrenador, 42 si comptem, com ell compta també, el títol de campió de tercera divisió amb el Barça B, i és el 20è títol que guanya com a entrenador del Manchester City. Per tant, gairebé la meitat dels títols com a entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, 41 títols, només Sir Alex Ferguson en té més que ell, 49. 49, són 8 de diferència, i la carrera de Pep Guardiola no fa pinta que s'hagi d'acabar demà, potser a nivell de clubs, amb allò que diu ell que sempre que vol entrenar una selecció, però vaja, no està gens malament, no? 41 títols amb el d'avui, 42 si comptem el de la tercera divisió com a entrenador Pep Guardiola, és a dir, arrencaríem a la temporada 2007-2008 fins la d'avui, 25-26, en aquest tram, 42 títols per Pep Guardiola.
2: Més de dos títols per temporada de mitjana, i a Anglaterra en 10 temporades 20 títols, de moment, perquè pot ser que n'hi hagi un 21è si guanyen la Lliga, tenen opcions matemàtiques encara. Clar, són dos títols per temporada del City, matemàtic, amb Guardiola, comptant-los tots, comptant la Premier, la Champions, la Copa de la Lliga, els Mundials de Clubs, etcètera, etcètera. Clar, són uns números, li donen molt bons equips, però també els donen molt bons equips a altres entrenadors que no tenen aquest palmarès. O sigui que, si avui no sé si és la 24ena o la 25ena, Wembley. No sé si avui ja comptaven la 24ena o si aquesta és 25ena, però vaja, en tot cas, gairebé que és casa seva, Puig, això.
0: Sí, avui ha guanyat, ho deies abans, Carlos, qui l'ha volguda guanyar més, aquesta cap, és qui se l'acaba emportant cap a casa.
1: Sí, jo crec que evidentment, durant el partit, si algun ha volgut proposar, ha volgut guanyar i ha volgut anar al partit, ha estat el City. Jo crec que hem vist un Chelsea molt contemplatiu, que ha tingut alguna fase del partit en el que sembla que, sobretot a pilota aturada, ha volgut una miqueta més, però és que ni la part final de partit, jo crec que la part final de partit no hem vist pràcticament cap atac del Chelsea, un City dominant i tal. Content de veure el Pep seguir fent història, perquè crec que és un entrenador que com a mínim el que ens agrada això és una referència i que ens serveix com a inspiració a molts, i crec que avui no hem vist el City més brillant dels últims anys, però que un equip que tothom diu que està en reconstrucció, que tal, porta dos títols de Copa aquesta temporada i en pot fer un tercer si és capaç d'aixecar-li la Premier a l'Arsenal. Per tant, crec que hi ha poques coses a dir sobre això, són fets, i ja dic, jo content de veure algú d'aquí que segueix marcant la diferència a Anglaterra.
0: Sí, que està especialment content d'aquesta temporada, el sentíem l'altre dia, dient que més enllà dels títols, ell estava molt satisfet de com havia anat la temporada, perquè era una temporada zero, entre cometes, del City, en aquesta reconstrucció, havent format una plantilla a poc a poc entre el mercat d'hivern i el mercat d'estiu, i jo crec que ell comença a veure que l'han encertat, que realment sí. hi ha material amb el que créixer amb aquest equip.
1: Correcte, és això. És, jo crec que és clarament una temporada de reconstrucció, i ho han dit ells públicament, i es veuen en els jugadors que han sortit i que sortiran aquest estiu encara més i tal, però que tu en una temporada de reconstrucció siguis capaç de guanyar fins ara dos títols i tinguis encara opcions d'un tercer, per mi això diu molt, i sobretot sense perdre la identitat, no? Que per mi això diu molt d'un entrenador, o sigui, de dir, no és el City més brillant que hem vist, no, però que és un equip que ha mantingut la personalitat tot l'any i que ha volgut jugar a futbol i que ha volgut anar a atacar i que ha volgut anar a pressionar, sempre. Per tant, a mi, jo, ja sabeu, a mi aquestes coses són les que m'agraden. O sigui, jo el futbol el sento així també, per tant...
2: No, i a més, veurem si entre el mercat de l'hivern passat, vaja, no aquest, l'anterior, el d'aquest estiu passat i el de l'estiu que vindrà, hi ha una reconstrucció evident del City, perquè jugadors d'aquests últims anys bàsics han anat marxant. Veurem què passa amb Rodri, marxarà Bernardo Silva, marxarà Stones, són noms troncals d'aquest City dels últims 5 o 6 anys, i de moment ja han vist que tenen matèria primera per fer bona feina, i si l'encerten una mica amb els que hagin de venir, poden tornar a ser un equip temible a tots els nivells. O sigui que la reconstrucció del City, tinc la sensació que està sent bastant més ràpida del que em podria esperar després de tocar tan fons com la seva temporada passada.
1: Sí, però és que al final tu et fixes en l'alineació d'avui, Trafford és nou d'aquesta temporada passada. Gay, Kusanov, que pràcticament són jugadors nous. O'Reilly és un jugador de cantera.
2: Fa un any
1: no
2: sabíem qui era.
1: Però exacte, fa un any no sabíem qui era. Mateus Nunes fins ara havia sigut molt poc protagonista, i sí que al mig del camp el Rodri Bernardo Silva és una mica el que serveix per engranar tot això.
0: I que després... aquest potser és el que es trenca.
1: Exacte,
0: es trenca
1: exacte.
0: Segur, veurem si del tot, però com a mínim una part es trenca segur per part de Bernardo Silva.
1: Sí, estirar aquesta columna de Rodri Bernardo Haaland ha sigut una mica el que queda del passat, no? Però al final el que dèiem, Semenyo, Doku, que va arribar abans, però al final ha començat a ser protagonista realment ara.
2: Marmoush
1: era un jugador que havia arribat. Cherki, que va arribar aquest estiu. O sigui, que és això, que per mi li dono tot el mèrit, perquè en un procés de reconstrucció ets capaç de seguir guanyant. I això és molt difícil, perquè guanyar ja de per si és molt, molt difícil a qualsevol competició. Si a sobre ets capaç de fer-ho mentre t'estàs reconstruint, per mi encara té més mèrit, i encara més el no perdre la identitat. Ja dic, per mi just guanyador avui, és que el Chelsea, a mi perdoneu-me, però el Chelsea quantes coses li hem vist avui amb els jugadors que té? És que no, amb tot el carinyo, no és l'equip del meu poble. O sigui, és un equip que, quants milions d'euros tenia el camp en fitxatges? És que... Sí,
0: no, que, sí. Que aquest equip quedi fora d'Europa, allò que de vegades diem, que utilitzem fracàs amb massa lleugeresa, i estic d'acord, però això és un fracàs en majúscules.
1: Sí.
0: Vull dir que el Chelsea no tingui competició europea la propera temporada amb el que s'ha gastat i amb la plantilla que ha fotut, és un fracàs.
1: És un fracàs, però és que per mi, que sent un pèl més purista, Xavi, jo crec que és fracàs el com planteges tu una final avui. Si tu planteges una final a no perdre, a arribar amb opcions, que jo com a entrenador ho puc entendre, sí, ho puc entendre, però tu, amb un equip, amb el que tens, els jugadors que tens, tens Enzo, tens Cole Palmer, tens Marco Corella, tens Joao Pedro, tens Pedro Neto, que no ha jugat d'inici, tens jugadors d'aquest nivell, i planteges una final a no perdre, a arribar amb opcions als últims 10 minuts i cremar els cartutxos allà.
2: Però és que jo tinc la sensació, Carlos, que el Chelsea s'equivoca carregant-se Maresca. Sí, perquè al final, el Guardiola, què ha fet? Molt bona feina, però ha tingut temps per treballar.
1: Correcte.
2: I els entrenadors, si tenen temps i són bons i tenen bons jugadors, doncs normalment donen bons resultats, però Maresca, després de guanyar el Mundial de Clubs, per Nadal te'l carregues. Correcte. Amb un problema al vestidor, perquè hi ha hagut jugadors, com Cucurella, per exemple, que han expressat el malestar públicament amb aquella decisió del club, i que ja veurem si no toquen el 2 aquest estiu. Vull dir que si tens tants entrenadors i acabes tenint McFarlane per tenir algú, fins a final de temporada, per fer falta un entrenador, doncs home, el més normal és que et vagi la temporada com t'ha anat.
1: 100% d'acord. O sigui, jo crec que l'errada més gran d'aquest any del Chelsea és prescindir d'Enzo Maresca, que jo crec que és un entrenador que els havia portat a l'èxit i que a més té, i em consta que té una molt bona capacitat en la direcció del vestidor, o sigui, en la gestió emocional del vestidor, i a més té, que futbolísticament és un entrenador que té gust pel bon futbol i que és capaç de transmetre-ho als jugadors amb criteri. Per tant, a mi aquesta em sembla la decisió més greu. Per tant, tens el que et mereixes. O sigui, la teva aposta és... Et fa...
2: Està a punt d'insultar-los.
1: No. O sigui, bueno, ja sabeu que quan són arguments futbolístics jo soc molt...
2: Molt vehement.
1: Però és que ho sento així. O sigui, i no tinc res... O sigui, a mi ni em paga el City ni em paga el Chelsea. Però sí que tinc molt clar el que m'agrada i el que no, i el que vull defensar i el que no.
0: Si ho volen fer... Ara passem al telèfon del Carlos Martínez, si et volen pagar un o l'altre.
1: Encantadíssim.
0: Carlos, un plaer, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: Miquel, ara d'aquí una estona fem una miqueta de prèvia del Girona.
2: Ja, mal, que tu vulguis.
0: Que
2: he
0: quedat amb en Fonalleres una estona per fer-li un truc. M'ha passat unes fotografies amb Fonalleres de càlculs que està fent a casa, de més un aquest guany a la classificació.
2: Amb l'Aguilar, els dos estan fent càlculs.
0: El gol a Veraix, i diu que li surten, més o menys, però no sé si ho acaba de tenir del tot clar.
2: Jo només et diré una cosa. La resposta de l'equip l'altre dia em va tranquil·litzar. Jugant l'últim, començant la jornada amb descens i el partit que va fer, això a mi em va tranquil·litzar. Després ja ho veurem, però com a mínim saps que aquest cap de setmana matemàticament no baixaràs, que això era molt important.
0: Gràcies, Miquel. Fins ara.
2: A disposar.
0: Ens posem al dia de la informació general amb el Jordi Claret. Hola, Jordi, bona tarda.
10: Hola, bona tarda de nou, Xavi.
0: Què ens expliques?
10: Doncs mirem d'anar cap a França perquè el Festival de Canes és a aquesta hora l'escenari de l'estrena mundial del Ser Querido, la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen. És l'única producció amb part de finançament català que competeix per la Palma d'Or. La protagonitzen Javier Bardem i Victoria Luengo. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
11: Sí, Bardem s'ha convertit fa només uns minuts en l'estrella de la catifa vermella. La cinta es posa a la pell d'un famós cineasta molt temperamental que intenta recuperar el vincle amb la seva filla, interpretada per Victoria Luengo, oferint-li un paper en una de les seves pel·lícules. Bardem definia així el seu personatge.
12: El hecho de escuchar, dejar entrar al otro y decir tienes razón, perdón, que es una cosa muy... parece que es muy sencilla, pero para muchos hombres les cuesta mucho, ¿no? Tiene que ver con un tipo de masculinidad a la que tenemos que hacer frente, los hombres lo primero, para apoyar a esas mujeres que lo denuncian.
11: La projecció ha començat a les 6 i assisteixen també els ministres europeus de Cultura, que avui estan de visita a la Quaset.
10: Més coses. L'Espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb antivirus continua estable i millorant. Així ho ha fet saber aquesta tarda fons del Ministeri de Sanitat espanyol. L'home de 70 anys continua mirat amb lupa, però a la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell des de dilluns, que va donar positiu. I mentrestant, els altres 13 passatgers, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen fent la quarantena en aquest hospital, el Gómez Ulla, en habitacions individuals i sense símptomes. I fem un apunt de trànsit perquè es complica a la tarda a les carreteres, a prop del circuit de Mormà Maló, on aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de MotoGP, hi ha retencions a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-35 fins a Granollers. A banda, també hi ha complicacions a la C-58 entre Sabadell i Terrassa, en sentit Barcelona, per un accident. Dos cotxes han topat i un dels vehicles, de fet, ha fet mitja volta de campana i ha quedat al revés. Els viatgers, però, han pogut sortir il·lesos. A aquesta hora ja hi ha dos carrils oberts, com dèiem, en aquesta C-58 cap a Barcelona i a prop de la capital. Un altre accident també està provocant cues al tram que uneix la Ronda de Dalt amb la C-32 i aturades entre Sant Boi i el Prat de Llobregat, direcció Barcelona.
0: Gràcies, Jordi. Fins ara.
10: Fins ara.
0: S'ha acabat la primera semifinal de la Copa de la Reina d'hoquei patins, la victòria del Vila-Sana, 0-2 contra el Fraga, per tant tindrem representació catalana. La final, el rival sortirà de la segona semi, que arrencarà a les 7 entre el Gijón i el Benvibre. En bàsquet, ha arrencat el partit del bàsquet Girona, la pista del Breogán. Mollom.
3: Sí, primers 4 minuts de partit a Lugo, Breogán. Logan 2, Bàsquet Girona 2. No seria precisament el partit amb més anotació de la història. 4 punts en 4 minuts.
0: No, a poc a poc. I bona lletra, buscant una victòria important en aquestes aspiracions europees del Bàsquet Girona, de l'equip de Moncho Fernández. I a Ourense, ha arrencat l'Ourense Reus, tornada de la primera eliminatòria per pujar a Primera Federació. L'anada, recordem, 0-0 a Reus.
3: Sí, el Couto ha arrencat el partit fa 5 minuts. Ourense 0, Reus Redis 0, el Reus que avui vesteix amb samarreta vermella i mitjons vermells, pantalons blaus, una mica com el Numancia, perquè ens en fem una idea, no llueix l'equipació habitual, l'equip reusenc.
0: A segon, a punt d'acabar-se el Cultural Leonesa 2, Eibar 1, i el Ceuta 1, Màlaga 4. Resultats que deixarien el Màlaga amb 69 punts en zona de promoció d'ascens, quart ara mateix l'equip malagueny, l'Eibar fora d'aquesta promoció, setè amb 64 punts, a dos ara mateix de la del sisè lloc, i el Mirandés, que en suma 37 en aquesta classificació després de l'empat d'avui, a 3 de la permanència, que ara és qui la marca, el Cádiz amb 40, la Cultural amb 36, no descendit, amb aquesta victòria, continua en vida, 4 punts.

0: viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
1: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
2: Ocasión Plus.
3: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peixos i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. A la botiga web i app.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
7: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
8: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
7: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona, en directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
9: RAC1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: A Carhaus Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
11: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
12: Escolta, navega, descarrega, informa.
11: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1.
13: Superesports amb Xavi Puig.

Un quart de set de la tarda, el moment que Bernardo Silva i Stones, dos jugadors que abandonaran el City al final d'aquesta temporada, aixecant la Copa de Campions de la CAP a Wembley, a l'estadi de Wembley, en aquesta llotja que porta bons records també a bona part del barcelonisme, o el barcelonisme, diríem, perquè aquí també em va caure una de les que té el Barça, en aquest cas d'una ajuda de Champions, Bernardo Silva i John Stones, protagonistes. Ha caigut una part de la copa, Rodri intenta tornar-la a muntar, a veure si se'n surt, i aplaudeix orgullós dels seus jugadors, Pep Guardiola, mirant-se amb calma des d'aquesta zona alta també de l'estadi londinenc. 1-0, ha guanyat el City la final contra...

0: el Chelsea. Perd el Reus en aquesta tornada per pujar a Primera Federació.
1: Sí, no comencen bé les coses a Okouto, en el Reus, que per cert, si algú està veient el partit per televisió i es pensa que hem bugit, no. El Reus, efectivament, és l'equip que vesteix de blau i blanc. Ha encaixat ja el primer gol. Gol de Rufo, Ourense 1, Reus Redi 0, al minut 12 de la primera part del partit. Per tant, tocarà remuntada si el Reus vol continuar viu en aquesta, en aquest play-off d'ascens a Primera Federació.
0: Demà tota la penúltima jornada de Primera Divisió. El partit que va sol és el del Barça, un quart de 10 de la nit, al Camp Nou contra el Betis, un partit que ha guanyat en importància, com a mínim sentimental, perquè avui, a 3 minuts per la 1 de la tarda, quan era a punt de sortir Hansi Flick en roda de premsa, Lewandowski en el seu Instagram ha anunciat que demà serà el seu últim partit al Camp Nou com a blaugrana.
2: After 4 years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans for my very first days. Catalonia is my place on earth. Thank you to everyone I met along the way during these beautiful 4 years. A special thank you to President Laporta for giving me the chance to live the most incredible chapter of my career. Barça is back where it belongs. Visca el Barça. Visca Catalunya.
0: Amb aquest visca el Barça, visca Catalunya, i agraint, evidentment, aquestes 4 temporades, dient que és el lloc on havia de ser Barcelona, parlant de Catalunya, també Robert Lewandowski, i molts agraïments especialment cap a la figura de Joan Laporta, que el president, que el va fitxar ara fa 4 anys i que ha convertit Lewandowski, abans ho deies, Molló, en el tercer màxim golejador.
1: En la història del club, en el 14è màxim golejador de la història del club, però en el jugador que ha marcat més gols havent estat 4 temporades o menys. O sigui, dels jugadors que han estat 4 temporades o menys al club, Lewandowski és qui ha marcat més gols en tota la història. El següent, en 119 gols Lewandowski, 105 Neymar.
0: Un killer, el que es coneix com a killer, en continuarà fent allà on vagi, veurem si se'n va cap als Estats Units, se'n va cap a l'Aràbia Saudita o cap a on se'n va Robert Lewandowski, però que continuarà fent gols encara alguna temporada més, segur que sí. Hola Marta Ramon, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I evidentment això marca el partit de demà, que home, tenia al·licients, però tampoc no era el partit amb més al·licients de la temporada, i ara n'ha guanyat i molts amb aquest comiat de Robert Lewandowski.
3: Sí, quan anàvem a la ciutat esportiva aquest matí ja començàvem a sentir una mica la necessitat de preguntar-li a Hansi Flick per Lewandowski, perquè intuíem que si s'havia de fer algun anunci no podia trigar gaire més, perquè demà era l'últim partit al Camp Nou i en tot cas si s'havia d'acomiadar Lewandowski no quedaven massa hores, diguem, al rellotge per fer aquest anunci, i arribat això just abans de la roda de premsa de Hansi Flick, que evidentment ha hagut d'explicar de seguida què sentia davant d'aquest comiat que ja era un fet. Lewandowski, que va arribar del Bayern l'estiu del 2022, recordem, a canvi de 45 milions fixos més 5 en variables gràcies a les anomenades palanques, i que complirà 38 anys aquest agost, té una excel·lent relació amb l'entrenador, que ja intuïa des de feia temps que el polonès marxaria a final de temporada quan acabés el seu contracte actual. De moment encara no s'ha concretat quin serà el seu destí, això se sabrà en els propers dies, i avui Lewandowski ha escenificat de portes endins el seu adeu de manera definitiva, tot i que el sí del club començava a ser un secret a veus, i demà doncs podrà acomiadar-se de l'afició al Camp Nou. Flick s'ha expressat en aquests termes.
4: No, the conversation was good, so we...
5: La conversa ha anat bé. N'hem parlat i també ha parlat amb l'equip per acomiadar-se. Ha estat una gran etapa per a ell aquí al Barça. He treballat amb el Robert durant 4 anys i junts hem guanyat 9 títols. Tots els que he guanyat han estat amb ell. Per a mi és un privilegi treballar amb ell, perquè és un jugador professional. Mai havia viscut una cosa igual. Cada dia dona el millor pel seu cos, per estar al màxim nivell. Per això és el model a seguir perfecte per als jugadors joves.
4: I think it's a perfect role model for all the young players.
3: Ja havíem explicat a RAC1 que la planificació esportiva i econòmica del curs vinent es feia sense Lewandowski, però el president Joan Laporta mantenia la idea d'oferir-li una temporada més amb un contracte low cost en cas que el polonès hagués volgut quedar-se amb un rol secundari, cosa que no ha passat perquè tampoc el davanter ha notat una aposta clara per la seva continuïtat, pels senyals que estava rebent. Al final la decisió acaba sent bona per tothom, tant per als interessos del davanter com també per als interessos del club, i Flick ho ha resumit així.
4: Of course, when you want to change now.
5: Ara volia canviar, marxar. És bo per a ell i potser també per al club, perquè potser podem reestructurar l'equip i ja està bé. Però al final valoro realment moltíssim haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic, però també un gran, gran jugador. Un jugador de classe mundial. I encara està a aquest nivell.
4: And still on this level.
3: Per això ara està en marxa la recerca del davanter, que ha d'ocupar el seu lloc a la plantilla, amb Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid i Joao Pedro del Chelsea com les grans opcions al capdavant de la llista. Diu Flick que en tot cas tenen temps suficient per prendre la decisió sobre qui fitxen, i que demà Lewandowski, per si tenia algun dubte algú, serà titular perquè el Camp Nou pugui acomiadar-lo com es mereix.
4: We have time, so it's now not the...
5: Tenim temps, no s'ha acabat encara la temporada. I crec que es mereix que tota l'afició i tot el club, tothom, es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, això està clar, perquè s'ho ha merescut. Què passarà la temporada vinent? Encara no ho sé. Estem buscant el mercat, però encara no està fet. I encara tenim temps.
4: Still not done and we have time.
6: No tindria conya que demà no el fes jugar.
3: T'imagines?
6: Doncs ja el substituirà en algun moment per rebre l'ovació del Camp Nou.
3: Sí, de fet, la previsió és que demà, en acabat el partit, s'anunciï el comiat de Lewandowski per megafonia, es glossi el seu palmarès i que després es dirigeixi al públic del Camp Nou per acomiadar-se amb un petit parlament, o sigui que tindrà unes paraules al polonès cap a l'afició després de rebre també els aplaudiments com cal de tot el públic, de tota la gent que hi vagi. Ens diuen, a més, que s'ha despertat molta febre a Polònia, molts mitjans polonesos que no tenien previst cobrir el Barça Betis s'han despertat a última hora per venir, i que també hi haurà força presència d'aficionats polonesos demà a l'estadi. Per tant, es viurà, diguem, un ambient especial al voltant del comiat del davanter de Varsovia.
6: Dels possibles substituts, n'ha dit alguna cosa més Hansi Flick, Marta?
3: Sí, clar, té clar que tenint en compte els 119 gols que ha marcat en els 191 partits vestint la samarreta blaugrana fins ara, doncs evidentment no serà fàcil trobar-li un substitut.
4: I think it's not easy to...
5: Crec que no és fàcil trobar algú del nivell del Robert, perquè sempre és capaç de marcar entre 20, 25 o 30 gols, i el trobarem a faltar. Però al final és la vida. Hem de renovar una mica l'estructura i ho hem de gestionar.
4: So we have to manage it.
3: Tres lligues, una Copa del Rei, tres Supercopes d'Espanya, molts gols importants a la motxilla que se'ls pot guardar ja per sempre i que quedaran a la retina dels culers. Ha deixat molta empremta, és evident, i Flick també n'ha destacat un detall que no oblidarà mai.
4: Ha
5: estat un privilegi treballar amb ell, veure com de dur treballa per als seus objectius, per als del club i per als de l'equip. També quan les coses han estat difícils, sempre hi ha sigut. I això no ho oblidaré mai.
6: Doncs Hansi Flick elogiant la figura de Robert Lewandowski avui en aquesta sala de premsa, com deia la Marta, demà al comiat davant de l'afició i amb aquests parlaments també previstos per Lewandowski un cop s'acabi el partit contra el Betis en victòria. Doncs encara molt millor. Un partit que es perdrà Frenkie de Jong, no jugarà aquest Barça-Betis, Marta.
3: No, Flick ha explicat que el neerlandès ha parlat amb ell i li ha dit que no acabava d'estar fi. Això ja va passar al matí abans d'anar a Vitoria, segons els inputs que tenim a RAC1, i que, per tant, doncs, ha dit Flick que han consensuat que demà no estarà disponible per jugar. Per tant, no hem d'esperar de Jong ni a la banqueta. Tampoc s'ha entrenat amb normalitat Rashford, que no està descartat, ha detallat Flick. Tornarà Rafinha, sancionat contra l'Alavés, i també Joan García a la porteria després que descansés a Vitoria per cedir-li el lloc a Chesney. Christensen, que encara doncs, no l'hem vist un minut després de rebre l'alta mèdica aquest dimecres passat, va restar inèdit a Mendizorroza, opta a tenir alguns minuts, això sí, a la segona part.
6: Doncs va, ho veurem. Sense De Jong, això de De Jong ja comença a ser un clàssic amb el Mundial
3: sí,
6: a la vista.
3: Sí, es diu mundialitis aguda. Es diu, ja vista. Li faig jo el diagnòstic, que problema. Jo li faig el diagnòstic.
6: Hem vist que potser millor reservar-se i pensar sí. Ja en el que faci amb la selecció dels Països Baixos. Demà ho expliquem, demà un quart de 10 al partit, quan tanquem la jornada de les 7 amb el Girona i l'Espanyol jugant-se la permanència. Ens hi posarem ja amb el Pou i companyia per aquest últim partit al Canó, el penúltim de la temporada, Barça-Betis, dos equips que jugaran la Champions la propera temporada. Gràcies, Marta. Fins ara.
3: Fins ara, que vagi bé.
6: 4 minuts i 2 quarts de 7. Pausa a mínima i tornem.
7: Superesports amb Xavi Puig.
8: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
9: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
15: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
7: Superesports amb Xavi Puig.

0: Un minut i dos quarts de set de la tarda, Superesports a RAC1, partit del bàsquet Girona en joc a l'ACB a la pista del Breogán. Mollom.
1: I de moment les coses van mal dades pels de Moncho Fernández. Breogán 20, bàsquet Girona 9, a 8 minuts per arribar al descans, més 11 pels gallecs.
0: Més tard farem el nou Congost amb el Dani Aguilar, el Baxi Manresa Saragossa, i com li van les coses al Reus en aquesta promoció per pujar a Primera Federació.
1: Doncs ha reaccionat, està atacant més en els últims minuts. De fet, ara veiem una acció en atac que ha acabat en córner. Ourense 1, Reus Ready 0, minut 25. Recordo, el Reus ha de remuntar per continuar viu en aquest playoff d'ascens a Primera Federació.
0: A Primera Divisió, com diem, tota la jornada, menys el partit del Barça, demà a 7 de la tarda, horari unificat amb el Girona i l'Espanyol, encara havent de certificar la seva permanència a Primera Divisió. L'Espanyol que jugarà al Sadar, al Camp d'Osasuna, després de la victòria alliberadora entre setmana contra l'Atlètic de Bilbao a Cornellà al Prat. Conscient Manolo González que demà els espera un partit dur.
2: Por el tipo de equipo que somos los dos, un equipo, un partido de ritmo, de mucha intensidad. Bueno, partido duro, va a ser duro para nosotros, pero también va a ser duro para ellos. Nosotros sabemos que nosotros compitiendo al máximo nivel lo hemos demostrado, que somos capaces de tumbar a cualquier rival. Y en esa línea está el vestuario, estamos todos. No hay otra que ir mañana a dejarse la vida allí.
0: Dos equips empatats ara mateix amb 42 punts a la classificació, 13 Osasuna, 14 l'Espanyol, que encara no estan salvats matemàticament, que potser un empat els hi donaria la salvació, però que ara mateix tampoc no ho saben, dic per aquell que especula que demà un resultat potser els hi aniria bé a tots dos. Manolo diu que demà a guanyar i a deixar-ho tancat.
2: Patint al màxim nivell pots guanyar qualsevol. A partir d'aquí jo no trec la calculadora ni molt menys. El que hem de fer és guanyar. Si guanyem s'ha acabat i això és el que val. L'altre, podem fer les comptes que vulguem, però mira els resultats que es venen donant últimament.
0: Deixem saludar un perico de Proia, aquí gaudim llegint a La Vanguardia, com el Joan Golobart. Hola, Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Vas respirar molt tranquil entre setmana amb el 2-0 contra l'Atlètic Club.
3: Bueno, la veritat és que va ser un resultat que necessitàvem tots els pericos, perquè amb la ratxa que portàvem i la situació dramàtica que cada vegada teníem més a sobre, pues la veritat que era fonamental i sobretot no només pels tres punts, que són capdals, sinó també perquè l'equip pensi que els dos partits que queden per jugar es poden guanyar, no? Una derrota enfront a l'Atlètic hauria ja donat una incapacitat d'autoestima brutal als nostres jugadors.
0: Tu que n'has jugat uns quants, com s'explica en 18 partits sense guanyar? No sé si un punt el que dius ara també, que el cap comença a pensar de dir, hòstia, a veure si no en guanyarem cap més, si serem capaços de no guanyar-ne cap més.
3: Home, dintre de la distància que jo puc observar les coses, sí que, no sé, crec que poden existir factors, però al final s'han de sumar diversos factors perquè realment la ratxa sigui tan negativa, no? Jo, per la meva valoració i per com es va mostrar l'equip a la primera etapa, el primer trimestre o quadrimestre, jo crec que, bueno, el futbol és un esport que es desenvolupa durant 9 mesos, i això per qualsevol esport és massa llarg. És a dir, tu no pots mantenir la forma durant tant de temps, no? I llavors la preparació física i la intensitat mental es treballa a vegades per èpoques. Jo crec que l'Espanyol, com altres equips, inclús et diria, per exemple, si vas al món internacional, el mateix Arsenal, va fer una preparació molt encaminada a agafar molt de ritme i agafar posicions molt bones al començament de la temporada. Això normalment saps que cap al mes de gener passarà factura. Llavors saps que arribarà un mes de gener que això tindràs dificultats. Què són les dificultats en el món del futbol? Pues les dificultats són que perds tot, les dificultats són que no acabes de jugar al mateix ritme però tens sort i guanyes la meitat dels punts. Bueno, l'Espanyol va entrar a la zona de pèrdua màxima, sumada també amb unes 7 o 8 decisions del VAR, que jo no dic que fossin totalment injustes, però sí que podia significar a favor o en contra de l'Espanyol, i van ser totes en contra. A partir d'aquí tu tens acumulació de resultats negatius, agreujat per decisions del VAR, i pèrdua d'autoestima als jugadors. I llavors, quan tu tens resultats negatius, el cos ja no tira com tirava abans, tal, doncs, bueno, comencen les dubtes. I a primera divisió espanyola hi ha una igualtat tremenda. Això significa que en 10 minuts qualsevol equip et pot guanyar. I mica en mica, i sense saber com, i pensant que hi havia partits que podien empatar o guanyar, sempre encaixes gols. L'Espanyol sí, històricament ha demostrat que assoleix grans classificacions quan no encaixa gols, i no va ser. I al final t'instal·les a allò que, bueno, que no saps com sortir-te. No?
0: I ara la victòria et fa ser molt optimista en el que, pel que queda, dic, perquè segons com fa la sensació com que ja està la feina feta, de dir, bueno, ja està, ja,
3: no,
0: ja,
3: no,
0: i encara no, veient a més com està sent aquesta part baixa, que on no t'esperes que guanyi, guanya, i on no t'esperes que guanyi, no guanya, els equips que estan aquí lluitant pel descens, que són gairebé tots, com aquell qui diu.
3: Sí, no, jo tinc clar que encara s'han d'assolir punts, bueno, tenim la possibilitat de fer-ho a Pamplona, també després tenim un partit a casa que podem guanyar perfectament, però que no està res fet, o sigui, tots els equips que estan en aquesta part baixa han de pensar que han de sumar punts, si no... El que passa que jo ara, o sigui, una de les coses que he criticat des de fa molt temps al nostre club és l'ausència d'un lideratge, no? Uh-huh. Tingut un president que vivia on vivia, el seu representant aquí, pues, no crec que faci cap tipus de lideratge. Això ha fet també que normalment aquest paper l'ha tingut que assumir el mateix entrenador. La tasca d'entrenador és una tasca totalment desgastadora i que et passa factura encara que ho facis bé. Si a sobre has de fer de portaveu del club, has de fer d'animar el públic perquè vingui al camp, has de fer... Això és totalment anormal. Això et condueix al fracàs de l'entrenador.
0: Ho vam veure l'altre dia, arriba... i et condueix a un estat de sobreexcitació, que ho veiem l'altre dia amb la reacció de Manolo plorant,
3: clar,
0: no?
3: Clar,
0: quan marca l'equip.
3: Clar, perquè és un home que, a part de com professional, està suportant una pressió tremenda, és tan perico com jo, més. I això fa que les teves decisions o el resultat de la teva decisió, quan no són positius, t'acaba passant una factura tremenda. Amb jo va néixer l'arribada de Monchi. L'altre dia ja vam veure un personatge fantàstic per l'Espanyol. Jo crec que és l'home a mida per el que necessitava l'Espanyol, i amb el seu lideratge. Ja va parlar al vestuari, va donar unes imatges a l'exterior, o sigui, va donar imatges internes al jugador, va donar imatges externes als seguidors, va donar una imatge de criteri. Això necessita l'Espanyol, i jo crec que podria ser que alguna persona no entengués, però si tenen que puntuar a Osasuna, encara que no jugui, encara que no sigui l'entrenador, la figura de Monchi construeix.
0: Doncs mira, que jo l'altre dia, mira, ja que ho has dit, i ho diré perquè ho vaig dir aquell dia, i ho repeteixo, a mi em va sobrar ell a la gespa acabat el partit, perquè dic, home, dic, acabes d'arribar, i no sé, aquell... És veritat que és una
3: sí,
0: tradició seva, que sempre trepitja
3: sí,
0: la gespa
3: no,
0: i això,
3: no.
0: Però a mi l'altre dia no, em va grinyolar aquella imatge de Monchi acabat el partit allà a peu de gespa.
3: No, jo t'entenc, no? Perquè és una imatge, potser, de donar-te... Podries veure des de l'anàlisi exterior i sense conèixer el que potser passa a un vestuari quan arriba la falta d'autoestima, pues com sobreactuat i dir, bueno, aquest tio que pinta ara perquè de lo que s'ha fet ara ell no acumula res. No, els clubs necessiten un líder, necessiten un foco. El jugador viu més tranquil si el foco va cap a l'altre puesto, si li donen normalitat, si... I ell ho sap, el Monchi ho sap, o sigui, ell ho sap perfectament. I ell, així com un Monchi, a lo millor, amb 40 anys, això podia necessitar-ho personalment per agafar importància, el Monchi d'ara no necessita això de res. Lo de l'altre dia va ser que ell sap que ell ha de fer això per engrescar l'afició, perquè l'afició es noti que està protegida, que els jugadors també ho noti. Jo crec que, no et diré que sigui teatre, però per l'altra banda ho és, però és un teatre professional, és un tio que sap el que fa i sap que... Jo, per exemple, quan he criticat la mancança de lideratge al club a l'Espanyol, jo si hagués sigut, per exemple, perquè vegis que potser tu podries dir, hòstia, el gol va de protagonista i tal. Jo si hagués en algun moment sigut president de l'Espanyol i un entrenador agafa tres resultats dolents, jo el que faria com president és anar a l'entreno i mentre el tio està entrenant jo xerrar amb ell i que els jugadors vegessin que jo estava mal entrenador. O sigui, hi ha una sèrie de gestos que tu pots fer dintre d'una entitat i més d'una entitat esportiva que construeixen molt. Ara, s'han de pensar, han de veure quin valor tenen, s'ha de fer quan s'ha de fer, i jo això és que porto tant de temps desitjant que a l'Espanyol pugui aparèixer algú que doni la cara. Encara que fos un home, a lo millor que el seu comportament ètic no m'agradés massa, però és que necessitem algú que sigui el que es baralla amb el no, que sigui el que defensa, no sé. Jo crec que en el món del futbol ja està tot molt inventat i el que es tracta és de copiar el que es fa bé.
0: Doncs queda claríssim. Per tant, ets optimista que aquesta arribada de la nova propietat, de l'Empeix, ara també de Monchi com a director general esportiu, faci que l'Espanyol s'oblidi d'anar filtrejant com ha fet durant massa temporades ja amb el descens, ara que vaig cap a baix, ara cap amunt, ara em salvo l'última jornada. Ets optimista
3: totalment, que això canviï. I que tinguem un lideratge i que tinguem un home com Monchi que ha viscut diferents mons del futbol, que pot entendre perfectament quin és el futbol, el club de futbol modern, que l'Espanyol ha de construir la seva imatge, que la té molt potent per si mateix i no per comparació. Jo crec que, no sé, jo crec que som un club molt interessant per poder treballar i fer coses molt maques, perquè tu quan arribes al camp i veus l'avi amb el net, amb la samarreta, famílies que són seguidores, quantitat de joves que s'integren al club, hòstia, és que més futur que això jo crec que cap equip de futbol a Espanya ho té.
0: Joan Golobart, com sempre, un plaer, veure si demà ja s'acaba de lligar la permanència primera.
3: Això ho desitgem tots. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. El Joan Golobart, sempre és un luxe poder-lo tenir al programa i poder-lo escoltar amb les seves reflexions sobre l'Espanyol, que estima tant, i aquí demà esperem que ja lligui la seva permanència primera al Sadar, al Camp d'Osasuna. Bones notícies també a Galícia, Mollom.
1: Sí, empat al Reus Redis, empat a Fran Càrbia, un rebuig de la defensa que, gràcies a l'esforç de Fran Càrbia, toca el cos, es pot emportar la pilota a la frontal de l'àrea rival i supera el porter gallec. Ourense 1, Reus Redis 1, 37 de la primera part. Ara el Reus a un gol de superar aquesta primera eliminatòria d'ascens a Primera Federació.
0: Un altre punt de Galícia, en aquest cas el Lugo, el tenim jugant al bàsquet Girona.
1: I ara perdent de 6, a millorar la situació pels de Moncho, Breogán 34, bàsquet Girona 28, a 2 minuts 14 segons per arribar al descans.
0: A segona ha començat el partit del líder, el Racing, que avui amb una combinació de marcadors podria ser ja equip de primera divisió.
1: Sí, a la qual ara mateix només li faltaria un gol. El Racing ha de guanyar, de moment Racing 0, Valladolid 0, minut 9, i l'Almeria ha de perdre a casa amb les Palmes. Això ja és més complicat. Almeria 0, les Palmes 0, a minut 11 de la primera part. Però espera, que hi ha una passada dels canaris. Res, surt el porter de l'Almeria i atrapa la pilota. També ha començat un partit important per entrar al play-off. A Granada 0, Burgos 0, al minut 10, perquè el Burgos és just el setè. Per tant, si no guanya, les posicions de play-off gairebé es clarificaran bastant.
0: I tenim jugant la parella catalana del circuit de pàdel a semifinal a Buenos Aires del torneig argentí.
1: On ara hi faré un cop d'ull. Avui es pot superar rècord mundial d'assistència a un partit de pàdel. S'ho van disputant entre el Sant Jordi i el torneig d'Argentina de torn, que aquest any repeteix a Buenos Aires. La parella catalana, la barcelonina Andrea Ostero, la reusenca Ari Sánchez, jugant contra la millor parella de l'any fins ara, l'extremenya a Paula José María i l'andalusa Bea González. De moment el primer set 3-2 per les catalanes i 30-0 servint ara mateix a Ari Sánchez en aquest sisè joc del primer set.
0: Demà juga l'Espanyol a les 7 i juga també el Girona a les 7 al Metropolitano, en l'homenatge a Griezmann al camp de l'Atlètic de Madrid. Agut, que això no tranquil·litza gaire, que sigui l'homenatge a Griezmann.
4: No, perquè tenen un motiu per guanyar, però vaja, avui sentint la roda de premsa de Simeone, estem parlant d'un esdeveniment que és més important que el partit. Com que l'Atlètic de Madrid, el partit no s'hi juga res perquè ja té la temporada feta, doncs el que els interessa és homenatjar Griezmann com es mereix, com Déu mana, i espero que demà l'homenatgin, però que sigui amb un disgust. Hauré de mirar, no ho he fet encara, els números de l'Atlètic de Madrid en els últims dos mesos, tres de temporada, perquè deu haver guanyat el partit contra el Barça a l'anada de la Copa, el partit de les semifinals de l'anada de la Champions i poca cosa més.
0: Algun més...
4: Sí, però vaja, evidentment...
0: Però no vols.
1: A Mestalla, sí, sí, no?
4: Sí, a Mestalla va guanyar 0-2, crec que eren, o 1-2, però vaja, poca cosa més, o sigui, el Girona favorit, ja està. Ja t'ho he dit.
0: El Girona que demà podria fins i tot salvar ja la categoria.
4: Sí, després del punt contra la Reial Societat, evitaves que hi hagués descens directe aquesta jornada que ve, aquest cap de setmana, i en el millor dels casos hi pot haver salvació matemàtica. Perquè això passi, el Girona hauria de guanyar al camp de l'Atlètic de Madrid, cosa que no ha aconseguit mai, ni a la Lliga ni a la Copa. Dos empats, un a la Lliga i un a la Copa, la resta tot derrotes. Però si guanya i trenca amb aquesta estadística, tindrà 43 punts. Llavors faltaria que el Llevant Mallorca el guanyi algun dels dos, perquè tots dos tenen 39 punts. I que l'Elx, que també té 39 punts, perdi a casa contra el Getafe. Són molts condicionants, però és una opció que pot ser que passi. Per tant, posem-la sobre la taula. Pitjor escenari, derrota, i que el Girona no depengui d'ell mateix a l'última jornada a Montilivi contra l'Elx. En aquest cas, el màxim de punts que podria fer en tota la Lliga serien de 43. Això sí, de moment, l'equip continua tenint la paella pel mànec i Mitchell el veu a punt.
5: Estem preparats anímicament. Tothom sap de la nostra responsabilitat. Tenint energia per competir, i ho farem.
4: Un Mitchell que ha repetit que del que es tracta és que es noti la necessitat. L'Atlètic de Madrid no la té i el Girona sí, i que per tant vol que el seu equip tingui una versió semblant a la que es va veure a Montilivi dijous contra la Reial Societat demà al Metropolitano.
5: L'Atleti és un equip que ha competit sempre i a casa són... és un equipatge, però és el partit que s'ha tocat jugar en aquestes circumstàncies i és un partit que nosaltres juguem molt més i s'ha de notar al camp. Aquesta energia necessària per donar el 200% ha d'estar al camp.
0: I serà Estuani, Miquel?
4: I serà d'aquella manera, perquè, esclar, ja sabem que últimament l'han d'infiltrar perquè pugui jugar, però Estuani, que per cert té 4 targetes grogues, si en veu una demà no podrà jugar al partit contra l'Elx, l'últim de la Lliga, a casa contra l'equip alacantí a l'última jornada, i serà. Continua agafat amb pinces, veurem per quants minuts, però hi serà.
5: Duany no ha entrenat, és normal, perquè continua en el cop al genoll i no ha entrenat, però estic convençut que donarà el 100% els minuts que esté al camp.
4: Fora de la convocatòria Abel Ruiz, que hi era per jugar contra la Reial Societat, però que al final no va asseure's a la banqueta per unes molèsties musculars de les quals no fa net, i torna, després de lesionar-se al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, això és el setembre, Doni. Jo crec que deu anar per fer el crit d'ànim, perquè per jugar...
0: L'altre dia li preguntaven i feia sí, la pinta que no el tornaríem a veure ni a la convocatòria aquesta temporada.
4: Ell s'està esforçant molt, això sí, per tornar el més aviat possible, i parla molt bé d'ell, però vaja, evidentment en un partit com aquest, algú que no juga des del setembre, si no és per robar segons el cronòmetre, crec que serà difícil que el veiem. A l'Atlètic de Madrid, ja ho dèiem, només Griezmann i només 15 jugadors del primer equip, perquè la nòmina de baixes és generosa. Per sanció, Llorente, i també Nahuel Molina, Jiménez, Cardoso, Barrios, Rodrigo Mendoza, Nico González i Julián. Aviam si amb tot això i amb la necessitat que té el Girona, demà es trenca amb la història i l'equip de Mitchell aconsegueix sumar per primera vegada els 3 punts al cap de l'Atlètic de Madrid.
0: Xiula Muñiz Ruiz, González Fuertes al bar. I mira, deixem que saludi el Josep Maria Fonalleres. Hola, Josep Maria, bona tarda.
6: Què tal, com esteu?
0: Abans he explicat que m'has posat un full amb tots els càlculs, que si ara suma aquest un, l'altre dos, ara aquest se salva, l'altre yeah, no yeah, surten yeah, els números, o no?
6: Ho he estat fent tota aquesta setmana, que em semblava un home boig fent números d'aquests, i avui aquests dos últims partits he decidit no fer-ho, perquè, com deia ara l'Agut, és tan complicat arribar-hi, diguéssim, que ni intel·ligències artificials ni extraterrestres que vinguin a solucionar-ho, perquè la possibilitat d'empats múltiples és tan... I el que és realment bestial, diguéssim, deixem-ho dir així, és que hi hagi una jornada que, si no haguessis empatat, podies baixar directament a segona, i ara, com ara deia molt bé Miquel, podies arribar a salvar-te. Bueno, és una possibilitat, no la descartem, tampoc, saps?
0: No, ets moderadament optimista amb les dues jornades que queden, o no?
6: L'estava esperant, aquesta pregunta, i me l'he preparat tot el dematí, i t'asseguro que no sé què dir-te, perquè, per un costat, si no hi hagués això del punyetero homenatge a en Griezmann, que vulguis o no, bueno, si farà una miqueta més, tenia l'esperança que realment aquestes baixes de l'Atlètic de Madrid, a més, sense poder comptar amb gent de l'Atlético madrileño, perquè avui juguen un partit clau per pujar a segona, bueno, deixava l'equip bastant armat, diguéssim, no, l'Atlètic de Madrid. Ara, és clar, aquesta cosa emocional, bé, saber com es soluciona. Jo crec que Witzel, algun d'aquests, han passat blanc i vermell, diguéssim, o a l'altra punta, o Lemar, o a la banda de l'Atlètic de Madrid, en
4: Baena.
6: No tira el nom, ara, home. Eh? En Baena. Bueno, que faci una trucada, no sé com dir-ho, saps? No, tampoc vaig a demanar res més, però aquests últims dies han vist coses realment estranyes, no? Allò, remuntades d'equips que estaven molt malament i que han remuntat un 2-0 en unes situacions, i sense anar més lluny, i siguem clars, el dia de la Real Societat pràcticament estaven dient, va, feu un gol, home, pateu almenys, no? Perquè l'Oyarzabal anava caminant aquest partit, no? I el Ángel Herrera no va fer cap passada a l'espai, ni cap... Tenia la pilota i anava d'enrere. Bueno, són coses, diguem-ne, d'aquelles que no implica pas que hi hagi cap situació estranya, ni cap cosa denunciable, ni molt menys, però que és veritat que quan un equip s'hi juga molt, el tipus de potència que hi posa és molt diferent d'uns jugadors que, vulguis o no, els que estan destinats a això estan pensant també en el Mundial, en la cama d'aquella manera que li sol posar l'Atlètic de Madrid. No ho sé. Tornem a la pregunta. Com ho veus? Moderadament optimista, sí.
0: Sort d'Estuani, Josep Maria, eh?
6: El de l'Estuani és una cosa que, esclar, quan s'acabi la Lliga i si Déu vol, encara som a... Si Déu vol i els astres volen i tot es posa d'acord, el Duran de Capan pinxes, aquest noi, no? Perquè això d'infiltrar-se jo no ho he fet mai, però la gent que em diu que ho ha fet, acabes molt tocat després, no? Vull dir que 3 o 4 partits fotent una injecció perquè no et faci mal i després el mal que et deu fer ha de ser terrible. Ara tinc un meu amic que aquest pateix igual que jo, o més, potser, que em diu, no entrena a l'Estuani. Diu, per fer gols no cal entrenar. Bueno, això també és veritat, no? Vull dir que... I que en aquest sentit ja sap el que fa. Això és com un actor de fa temps que deia assajar és de covards, no? I tu, escolta, el que compta és el que passa els 90 minuts allà sobre la gesta.
0: De Mitchell, avui Mitchell li han preguntat a Gut pel futur, perquè és veritat que últimament el nom de l'Ajax va sonant cada cop amb més força, i aquesta setmana Mateo Moreto, em sembla que era, que deia que ja estava la cosa gairebé feta i que només acabava la Lliga i s'anunciaria.
4: 99,9% va dir ahir, ell va ser qui va aixecar la llebre ara fa uns mesos, i ahir va dir 99,9% fet el futur de Mitchell com a entrenador de l'Ajax la temporada que ve. Avui l'Arnau Madrià, del diari L'Esportiu, li ha preguntat per això, i a Mitchell la pregunta no li ha fet cap gràcia, i diu que està concentrat només en el Girona i que fa 5 anys que ho està demostrant, o sigui que veurem quan s'acabi la temporada què ha de dir, però de moment acaba contracte el 30 de juny i encara no se sap si continuarà o no la banqueta del Girona, tot i que tot fa pensar que quan s'acabi la temporada haurem d'acomiadar l'entrenador més important de la història del club, probablement perquè se'n vagi cap als Països Baixos. El dia que Mateo Moreto va publicar la notícia vam fer un parell de trucades i vam preguntar i semblava que la informació anava prou ben encaminada, o sigui que no tinc dubtes que en aquest cas també hi pot anar.
0: Fa tota la pinta.
6: Però ahir també, perdona, ahir també sortia una cosa, si era l'As o el Marca, que el relacionava amb el Leverkusen també, no?
4: Sí, ahir va sortir alguna cosa d'aquestes característiques. El que va ser que això d'Amsterdam ve una mica de més lluny i probablement
6: estigui... I et sembla més sòlid, no?
4: Jo crec que sí, estigui més treballat, però vaja...
6: Home, jo crec que aquestes coses no fan bé ni ajuden, però jo crec que dintre del vestidor això ja es pot intuir, diguéssim.
4: Clar.
6: És pràcticament un secret... conegut per tothom o per molta gent, la possibilitat que Mitchell... I jo em penso que també, no només ho dic per aquesta temporada, ni per si va malament, ni si com no es mereix, diguéssim, en aquest sentit, la persona que ha sigut el nivell de banqueta més important en la història del Girona tenia un mal final, no? Però segurament convé, en aquest sentit, bueno, un canvi, no? Com passa en moltes circumstàncies, i si el canvi aquest pot arribar en unes circumstàncies positives, molt millor que no pas que sembli com una mena de càstig, que no seria el cas.
4: Evidentment, estem parlant de l'entrenador més important de la història del Girona i seria trist que s'acabés malament, com per exemple hauria estat trist que l'estiu passat, quan es va negociar amb Estuani per allargar el contracte una temporada, s'hagués acabat malament amb el jugador més important de la història del Girona, sense cap mena de dubte. Aquí tothom s'ha guanyat el dret a decidir el futur, crec, tant Mitchell com Estuani, però
6: totalment,
4: que s'acabi bé la història, que tingui un final feliç.
0: Sí, home, sí, ara no
6: sí,
0: podem.
6: Sí, perquè...
4: No, clar.
6: Aquest tipus de coses, diguéssim, jo crec que als equips grans també els hi passa. No hauria d'anar gaire lluny, hi ha hagut circumstàncies del Barça o del Madrid que han sigut molt penoses en aquest sentit en relació a persones o jugadors o entrenadors molt importants. I és una assignatura pendent de la gestió esportiva, diguéssim, no? Allò saber... mira el cas del Griezmann, per exemple, és un cas que esplèndid ara per portar-lo aquí, vull dir que aquest sí que és o del Cazorla amb l'Oviedo, no? I les circumstàncies aquestes que dius, li ho he determinat que hi ha jugadors, hi ha entrenadors que mereixen un final de recorregut digne i més que digne, allò altament elogiable, diguéssim, no? I no pas, com això que deies ara, Miquel, de la possibilitat que l'Estuani l'any passat hagués passat, ara esclar, un any més l'Estuani, també hem de ser francs, ja no toca, no? Vull dir que anem a buscar algun altre davanter que faci gols.
4: Farà 40 anys el 12 d'octubre, que ell sí que tindrà alguna cosa a celebrar. Sí. Només deixa'm dir que a nivell de múltiples empats el Girona sortiria beneficiat. És a dir, el Girona un escenari d'empats de 3...
6: Jo ho tinc 4... calculat, això, eh?
4: També?
6: Calculat, eh?
4: Veus? Però és veritat que el Girona aquest escenari no li va del tot malament, perquè no és qui tindria més punts, però tampoc no és qui tindria menys.
0: No has de guanyar un partit.
6: No, i té la gran diferència que aquest possibilitat de triple empat o quàtruple empat, que no es valoren els partits ni els gols marcats ni els punts aconseguits, no? amb una mini lligueta dels equips implicats. I en aquest sentit tenim a favor l'Espanyol, tenim a favor l'Alavés, si no m'equivoco, no?
4: Són els dos amb el gol a baràs favorable, amb el Mallorca empatat, però clar, si, com que sumes punts, al Mallorca li has guanyat un partit, a Osasuna també li has guanyat un partit.
0: Comptes que l'Efi guanyaràs el partit de la setmana que ve i li hauràs guanyat un partit,
4: clar, o sigui...
0: en cas que sigui empat amb
6: no,
0: l'Elx, o el deixes
6: aquest,
0: enrere.
6: Aquesta hipòtesi de l'Elx ja ni la contemplem,
0: és a dir,
6: és inevitable que passi, no? Vull dir que passi el que passi, si no es donen aquelles circumstàncies extraordinàries que deia en Miquel ara fa un moment, que també pot ser que el Getafe guanyi a Elx, perquè el Getafe, diguéssim, encara s'hi juga la possibilitat no d'anar a Europa, però sí de superar una categoria superior, diguéssim, en lloc d'anar a la Conference, anar a l'Euroleague, diguéssim, a l'Europa League, diguéssim, no? Vull dir que alguna cosa s'hi juga i els altres dos que podrien jugar a empatar i fer un biscotto si el Girona perdés el Metropolitano, jugant a la mateixa hora és molt complicat, eh?
0: Sí, sí, és realment difícil com de fer gaires càlculs perquè després encara es foten l'aigua a casa i a córrer l'última jornada.
6: Exactament, exactament. Sí, sí. Ara, l'últim partit, bueno, ja t'asseguro jo que l'últim partit... Però...
0: No el veuràs, no?
6: No, jo només tinc un criteri que el vaig aplicar aquest dia, el dia de la Real. Si el miro a casa i la cosa va igualada, els últims 20 minuts tenc la tele. I miro una pel·lícula, una sèrie, si pot ser d'assassinats i de sang i fitx, encara millor. Perquè m'han anat aquestes que hi ha
0: esportaments
6: i coses d'aquestes. Eh?
0: I si ets al camp?
6: Aguanto. Si sóc al camp, aguanto. I aquest dia, com que últimament vaig a la llotja, allà no pots expressar els sentiments que tindries a la banqueta, a la graderia, a la lloc on te'n pertoca com a abonat. I t'aguantes, i després al final acabes tan cansat com si haguessis jugat al partit. Clar, aquest dia, diguéssim, allò... I a més m'agafen rampes, ja tinc una edat, i com que tots els nervis estan en tensió, hi ha hagut dues o tres vegades que m'he hagut d'aixecar de cop i em diuen què et passa? Que, bueno, és una rampa. No saps allò que t'has d'aixecar per tornar a posar el múscul a lloc?
0: Sí.
6: Amb el que m'aguanto, ara el dia l'Elx, no sé si aguantaré, esclar, perquè recordo... Bueno, recordo d'haver-ho vist per la tele, esclar, perquè el dia aquell tristíssim de l'Elx, si no recordo malament, era en pandèmia, no?
4: Sí.
6: I no hi havia aquell gol del Millà, l'últim segon. No, serà tot molt difícil.
0: Bé, a veure si demà s'ajunten, s'alineen els astres
6: que diuen.
0: I demà ja podem celebrar permanència, en aquest cas del Girona al Metropolitano. Josep Maria, no patir gaire, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, guapos, adéu, Miquel.
4: Adéu, Josep Maria.
0: L'home fent càlculs allà, a casa, com a José Bono, eh?
4: 4!
0: Aquell que sumava amb aquella velocitat espectacular. 7 en punt, demà a les 7 també jugarà el Madrid. En aquest cas no s'hi juga la permanència ni res. Al camp del Sevilla, un Sevilla que sí que encara no té la permanència, ni molt menys el Sarró. Se fa pinta que sí, que ha fet passos importants, però encara necessita algun puntet més per acabar-la d'assegurar.
1: Sí, segurament amb un ho tindria fet, si guanya ho tindrà ja assegurat, òbviament. Aquest Sevilla a Madrid, amb 7 baixes al Madrid, només recupera Hausen a Arbeloa, té lesionats Lunin, Fede Valverde, Mendy, Militao, Arda Güler i Rodrigo, i a més Ceballos està apartat. Per tant, avui Arbeloa ha tret ferro la polèmica amb Mbappé i ha donat, vaja, van ahir l'arribada de Mourinho.
0: Mira, vam escoltar Arbeloa sobre Mbappé, el que deia el tècnic del Real Madrid sobre Kylian Mbappé i aquestes declaracions contundents que va fer el davanter francès del Real Madrid a la zona mixta l'altre dia, en l'últim partit que ha jugat fins ara a la Lliga al Real Madrid. Ara recuperarem el que deia Álvaro Arbeloa. A 7 i 1, fem una pausa i ara tornem.
7: RAC 1. A Carhaus Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
8: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
9: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
10: Escolta, navega, descarrega, informa.
9: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.

0: Passen 3 minuts de les 7 de la tarda, Superesports a RAC1, amb el partit del líder de segona en marxa. Està jugant el Racing Mollom.
1: I de moment empatant, Racing 0, Valladolid 0, minut 30 de la primera part. Necessita guanyar, recordo, per tenir opcions de ser ja avui equip de primera divisió, perquè el resultat de l'altre partit l'acompanya. L'Almeria no passa de l'empat. Almeria 0, Les Palmes 0, 32 de la primera part.
0: Tenim el descans, el partit del Reus en aquesta primera eliminatòria per pujar a primera federació.
1: I amb bones sensacions, el tram final de la primera part, més enllà del gol de l'empat de Fran Carbi, està atacant l'equip de Marc Carrasco buscant la victòria que necessita per seguir viu en aquest play-off d'ascens a primera federació. Descans, Ourense 1, Reus Redis 1.
0: També tenim el descans, el partit del bàsquet Girona, la pista del Breogán.
1: I està molt complicat a Lugo. Breogán 45, bàsquet Girona 31. Perd 14 punts l'equip de Moncho Fernández.
0: A la Champions femenina de waterpolo, últim quart ja en marxa del partit del Sabadell, perdent 10 a 8 a la piscina de l'Olympiacos. Quedarà eliminat l'equip ballassà, que perdia de 5 també el partit de la primera d'anada. El partit d'anada jugat a Can Llong, i avui de moment també perdent de 2 aquesta tornada contra l'Olympiacos. Recordem la bona notícia a primera hora de la tarda, la classificació del Sant Andreu a la tanda de penals a la piscina del Buliac Meni. Més tard, d'aquí a una hora, jugarà el Mataró a la piscina de la Roma. Si el Mataró fa bo la renda de 4 gols del partit d'anada, tindrem dos equips catalans a la Final Four d'aquesta Champions femenina de waterpolo. Aquest és Arbeloa parlant del conflicte amb Mbappé.
2: Justo subía para aquí y la acabo de ver y bueno, ya he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Y yo entiendo, ¿no?, que muchas de estas cosas pueden parecer noticia. Todo lo que dijo Kylian en zona mixta es algo que ya había hablado con él antes. Yo le doy mucha más naturalidad porque, como siempre les digo a mis jugadores, he estado ahí, sé lo que sienten en cualquiera de las situaciones. Entiendo a los jugadores cómo se sienten cuando no juegan, lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. No comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta. Y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
0: Doncs res, que no passa res, tu, que és que també, com sou, que d'una cosa em feu una muntanya i després ho exagereu tot, i al final feia bromes, fins i tot avui Arbeloa amb Kylian Mbappé. Arbeloa, que també ha parlat de Mourinho, avui se li ha escapat que ja s'ha acabat la seva etapa com a entrenador del Real Madrid, després ho ha volgut rectificar, però vaja, és un secret a veus, que evidentment Arbeloa no continuarà a la banqueta del Madrid la propera temporada, i li han preguntat per Mourinho i si seria una bona opció per la banqueta madridista.
2: Para mí, bueno, pues como jugador suyo, pero sobre todo como madridista, siento que es el número uno y pienso que es el número uno. Un compañero tuyo me preguntaba si hace pocos días, creo, si pensaba lo mismo que dije cuando nos enfrentamos a él en Champions, y yo creo que lo pensaba hace un mes y lo seguiré pensando, que José pues ha sido, es y será por siempre uno de Inoy, y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
0: Doncs això deia Arbeloa sobre Mourinho i la seva més que possible arribada a la banqueta del Madrid a partir de la propera temporada. Segona, marca el líder, Mollom.
1: Sí, demana una falta al porter Valladolid, marca el trompetista de mitja xilena. Córner al primer pal, surt malament el porter del Valladolid, insisteixo, reclama falta, la pilota li cau mort al segon pal, a Sier Villalibre. Racing 1, Valladolid 0, el gol puja al marcador, veurem si diu alguna cosa al VAR, el 34 de la primera, ara mateix el Racing seria equip de primera divisió perquè l'Almeria no passa de l'empat amb Les Palmes. Almeria 0, Racing 0, al minut 36. Encara no està validat del tot el gol, però a Santander.
0: Doncs ara seria, si ho validen, ja tindríem un equip ascendit a primera divisió. Doncs ara sí.
1: Sí, sí, confirmat.
0: Validen el gol, 1-0, guanyant el líder, guanyant l'equip ara mateix ascendit a primera, que seria el Racing. Anem a pentinar el Gran Premi de Catalunya, la seva cursa sprint de MotoGP, que hem viscut, i amb això arrencàvem el Superesports una mica abans de les 3 de la tarda, amb la victòria d'Àlex Márquez, i anem de sentir els protagonistes amb el Quim Salvador. Hola, Quim, bona tarda.
3: Hola, Xavi, molt bona tarda.
0: I amb l'Àlex Pintanel. Hola, Àlex, bona tarda.
4: Què tal, Xavi? Bona tarda.
0: Ha guanyat per res, Àlex Márquez. Finalment, el marge, com explicàvem, Quim, molt, molt, molt justet amb Pedro Acosta.
3: Home, tan justet que són 41 mil·lèsimes de segon, és a dir, ni mitja dècima de segon. I, esclar, he calculat, el circuit té una longitud de 4 km 660 metres per 12 voltes. Em surten gairebé 56 km de cursa per acabar arribant amb una diferència de menys de mitja dècima de segon. Realment ha estat emocionantíssim, i després el senyal internacional de MotoGP, la pròpia organització del campionat, ens ha fet saber que és l'esprint més ajustat de la història. És veritat que la història dels sprints no és tan llarga, perquè van començar el 2023, però, home, està molt bé que haguem tingut una cursa tan emocionant i amb un final tan ajustat, i a més que abans han passat moltes coses, diversos canvis de posició, Acosta, que tenia la pole, ha començat manant, l'Àlex l'ha passat, semblava que l'Àlex s'escapava, llavors l'ha atrapat Raúl Fernández, però després Acosta ha tornat a atrapar Fernández, i després Acosta ha fet aquest intent final d'atrapar l'Àlex, que atrapar-lo sí que l'ha atrapat, però no ha estat en disposició d'intentar l'avançament i pispar-li aquesta victòria. Àlex Márquez, per tant, guanyador de l'esprint del Gran Premi de Catalunya 2026. Ell va guanyar la cursa del Gran Premi de Catalunya 2025, va caure l'esprint en primer, però va guanyar la cursa. Per tant, aquest any, en aquest sentit, comença millor. I vaja, un resultat que després pot passar el que pot passar, perquè ja avui hem vist moltíssima igualtat a la pista i, de fet, tot el cap de setmana, però situa l'Àlex ara mateix, jo crec que com el pilot més fort aquí, en aquest Gran Premi de Catalunya, i, per tant, candidat a repetir victòria demà. Nosaltres ens hem passat pipa explicant-ho en directe a l'antena de RAC1. Tothom ha estat, doncs, gaudint d'aquesta emoció fins l'últim metre d'aquest sprint, però l'Àlex ha explicat que ell, que anava al davant, no ha tingut la sensació en cap moment que li perillés la victòria.
0: Sentim Àlex Márquez. A veure si podem sentir el pilot de Cervera, el que explicava un cop acabada aquesta cursa sprint de MotoGP. Sentim-lo.
5: Bé, jo anava el que donava jo, no he mirat enrere en cap moment, he intentat tancar les portes i ja està. Així que, bé, ha sigut, per la gent ha sigut emocionant, per mi la veritat és que he intentat fer el màxim fins al final i no... Ni he vist ni he en algun moment vist en perill la victòria.
3: Victòria d'Àlex Márquez, victòria d'un cerverí, victòria d'un català, i també la millor manera de cara a l'afició, doncs, d'una mica suplir, no?, l'absència del gran ídol d'aquest esport, que és el seu germà Marc, el vigent campió de MotoGP, que ja sabeu que està de baixa per lesió. Es va haver d'operar diumenge passat després de lesionar-se dissabte a Le Mans. Jo crec que ara mateix

0: Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
1: Estarem a la batalla, diu Àlex Márquez, després d'aquesta victòria a la cursa sprint, per davant d'un Pedro Acosta molt combatiu. Àlex, durant tot el Gran Premi, ara semblava que es despenjava, ha tornat a recuperar, i res, com deia ara el Quim, a poques mil·lèsimes de no haver-se endut la victòria avui a Catalunya.
2: Sí, li ha costat al principi, ha anat fent la goma i al final no ha estat en cap moment en disposició realment d'atacar l'Àlex, però ho ha tingut molt a prop. De fet, com dèiem, ha anat de menys a més, i fins i tot ha arribat a dir, quan li hem preguntat què li havia faltat per guanyar la cursa sprint d'aquest Gran Premi de Catalunya, ha dit que només una volta. Veurem, o vés a saber què hagués passat, no?, si amb una altra volta el pilot murcià ho hagués intentat. En qualsevol cas, Acosta està satisfet amb aquest podi i treu conclusions molt positives pensant en el Gran Premi de demà.
3: Sí, pero hemos vuelto hace segundo. Esa es la conclusión final que le saco del día. Pero no, tenemos que estar contentos al final. Sabemos lo que sufrimos en las primeras vueltas de las carreras con el grip que tenemos, y al final hemos ido bastante bien. Entonces es bueno porque hemos cogido mucha información para mañana, pero me ha faltado eso, me ha faltado una vuelta.
1: Doncs sí, però no, content però a mitges, ambiciós com és Pedro Acosta, en un podi que ha acabat completant Dijan Antonio, Quim.
4: Sí, remuntant des de la sisena posició de grella i, a més, des d'un inici de sprint que no ha estat tan bo, li ha costat arribar al davant de Jean Antonio, però déu-n'hi-do, de fet, ell és especialista, no? Ens ho deia el Ramon Forcada a la transmissió en directe, que és un pilot que sol anar de menys a més i que té molts bons finals de cursa, i déu-n'hi-do, ha acabat a propet de Jean Antonio, sense poder arribar-li a ensenyar la roda a Pedro Acosta, que tenen una guerra particular aquests dos, que la setmana passada a Le Mans, Jean Antonio va passar Acosta, se'l va quedar mirant i el Murcia es va empipar, i en fi, aquestes cosetes de rivalitats particulars que hi ha. Però en tot cas, bon resultat, que a més segur que ha fet feliç Valentino Rossi, que és el patró del seu equip. Jean Antonio corre amb l'equip BR46, i Rossi, que no havia vingut a cap Gran Premi, diria, aquesta temporada, sí que ha vingut a Catalunya, li encanta el circuit i té un bon reguitzell d'èxits al palmarès, i li encanta també la ciutat de Barcelona, i és aquest cap de setmana també al circuit de Barcelona-Catalunya. I en canvi s'ha quedat a les portes del podi i una mica frustrat Raúl Fernández, que també havia fet una molt bona cursa en progressió, també venint doncs des de la segona fila de la graella. En el moment en què ha superat Pedro Acosta, semblava que Fernández doncs fins i tot tenia ritme per intentar atacar Àlex Márquez, però al revés, Acosta s'ha recuperat i Raúl Fernández no ha tingut un bon final de cursa. La quarta posició el situa com a millor Aprilia del dia, que no està gens malament, però és un honor que no satisfà gens ni mica el pilot madrileny de l'equip Trackhouse.
5: Una lástima, ¿no? Porque había un momento de la sprint que veía que tenía todo controlado, que estaba gestionando la goma para intentar llegar a Alex, tenía un gap con él de 0.3-0.4 y estaba tranquilo ahí detrás, con Pedro también tenía un gap controlado, pero sí que es verdad que pues no he sabido gestionar en ese último momento todo como tocaba, y bueno, toca aprender para mañana.
1: A Viñales, ¿qué le ha pasado, Quim?
4: Doncs que s'ha hagut de retirar. Estàvem força pendents d'ell perquè, si bé no ha tingut ritme al cap de setmana per aparèixer entre els primers, ve d'una operació i tot just reapareixia després de 6 setmanes i 3 grans premis absent, doncs evidentment volíem veure com és el seu nivell físic, i ha durat poquetes voltes fins que l'hem vist enfilar el camí dels boxes. Ha explicat, de fet ens ho avançava en Ramon Forcada, que de mecànica en sap molt més que nosaltres, que era un problema tècnic, un problema al fre del darrere de la seva KTM.
6: Problema tècnic, problema amb el fre de darrere, i he intentat continuar, la veritat, perquè volia acumular voltes, però sense el fre de darrere la moto no funciona, m'anava llarg a tot arreu. Llavors ja quan he vist que realment també tenia, anava mirant avall i aviam si hi havia oli o no, i quan he notat que hi havia oli ja m'he parat. El més important ara és acumular voltes per veure com reacciona l'espatlla, però està reaccionant molt bé. Llavors és qüestió de d'hores a sobre de la moto i gimnàs. No té gaire història, més enllà d'això.
1: Brutal, Quim? És a dir, que 2 segons ha trigat en Ramon en dir-nos què li passava. Això és com si un metge està veient un partit de futbol i diu, mira, són isquios, que els acaba de fotre en l'aire, o això és és igual, el tendó d'Aquiles, no? El Ramon ha dit, no, això, fre del darrere.
4: Sí, jo anava parlant de que si l'espatlla, que si no sé què, i no, deixa't d'espatlla, que és el fre de la moto.
1: Caram, què més diu Viñales, pensant més enllà del que ha passat avui?
4: Sí, és que avui s'ha fet oficial que el

0: seu equip, el Tech 3, ha renovat amb KTM. Acabaven contracte aquesta temporada i hi havia rom-rom que potser canviaven KTM per Honda de cara al futur. I Maverick Viñales és un dels pilots que no té contracte per l'any que ve. De fet, oficialment ningú en té perquè no s'ha anunciat res, però sabem que n'hi ha molts que sí. Per exemple, Marc i Àlex Márquez ja tenen definit el seu futur. I Maverick Viñales no. I la continuïtat del seu equip amb KTM li hem demanat si podia ser un bon senyal, atès que Viñales és pilot de l'equip i de la marca ara mateix. Però la resposta de l'empordanès ha estat una miqueta freda en aquest sentit.
1: Quasi tot depèn de KTM. O sigui, al final dependrà de KTM, de les decisions que prenguin, i a mi el que respecta, al final aquest any canvia poc. A continuar treballant i recuperant-me. Per mi el més important aquest any és tornar al meu millor estat físic i la resta no hi penso gaire, la veritat.
2: Li fan el gol de l'empat al Racing Molló.
3: Sí, també a la sortida d'un córner, marca el Valladolid, Racing 1, Valladolid 1, 44 de la primera part, ja som al descans dels Jocs Mediterranis, Almeria 0, Las Palmas 0, el Racing necessita guanyar amb l'empat que tenim de l'Almeria per ser avui equip de primera.
2: No acaba de reaccionar el bàsquet Girona a Lugo.
3: No, perd de 17, Breogán 59, bàsquet Girona 43, a 3:39 pel final del tercer quart.
2: I el Reus empatant, de moment aniríem a la pròrroga.
3: Sí, aniríem a la pròrroga. A la pròrroga, recordo, no li serviria l'empat al Reus. Al final de la pròrroga, perquè el Reus continuï endavant, hauria de marcar un segon gol. Però la veritat és que amb la pilota m'està transmetent bones sensacions. L'equip de Marc Carrasco, Ourense 1, Reus 1, 10 de la segona part.
2: I s'acaba el partit del Sabadell de Waterpolo, amb derrota 10-8 a la piscina de l'Olympiacos. Per tant, el Sabadell ha eliminat en aquesta Champions femenina. Àlex, i el cap de setmana, per oblidar de Jorge Martín, va de caiguda en caiguda, malauradament.
4: Sí, de moment sí. De fet, quatre vegades s'ha caigut aquest cap de setmana en totes les sessions, excepte en el lliure 2 d'aquest matí, i això, evidentment, li genera dubtes, especialment de cara a demà. És cert que demà al matí tindrà 10 minuts de warm-up per intentar refer-se i recuperar sensacions. El madrileny ha volgut donar les gràcies a l'equip per la feina feta després de tantes caigudes. Ha reconegut que avui tenia opcions de podi, que de fet, quan ha caigut estava, crec que era cinquè o sisè, i per tant, ell creia que tenia bon ritme per arribar a lluitar pel podi, però demà diu que ho veu més complicat en un cap de setmana en el que el pilot reconeix que sempre ha anat a remolc.
5: Tiene semana difícil, pero bueno, primero de todo quiero agradecer al equipo porque después de cuatro caídas yo al final tengo alguna lesión pequeña y nada importante que no me permita pilotar, pero sí que el equipo no ha podido ni comer ni han tenido tiempo de nada, así que muy orgulloso de mi equipo y están haciendo un trabajo increíble. Y bueno, hoy sí, otras dos caídas, la verdad que no es lo que nadie quiere, pero es parte de mi proceso también. Yo creo que en esta pista me está costando mucho encontrar el límite. Sí que es verdad que de ayer a hoy he hecho un paso bestial y hoy me encontraba, yo creo, con opciones al podium. Y nada, he sido un pelín optimista en esa curva. Había un poco de viento de culo y poco más. Seguir, remar, que es un fin de semana complicado y ya está.
2: Ara sí, demà té més sort. Jorge Martín, el veiem tota la cursa a sobre de la moto i signant, perquè no, un bon resultat. Recordem graella de demà per aquesta cursa llarga, Àlex.
4: Sí, amb la pole position per Pedro Acosta, la primera que aconsegueix aquesta temporada, la segona a MotoGP, segon Morbidelli, tercer el vencedor avui a l'esprint Àlex Márquez, la segona fila serà per Raúl Fernández, Zarco i Dijan Antonio. Martín sortirà novè, el líder del Mundial, Bezzecchi, ho farà dotzè, s'ha caigut a la Q2 i per tant no ha pogut pràcticament marcar registre, Pecco Bagnaia 13è i els catalans Maverick Viñales sortirà 17è i Alec Rins 19è.
2: Abans tindrem a les 11 Moto3 i a un quart d'una Moto2, amb quines coses destacades de la graella? Àlex? Ui, l'hem perdut. Ara el
0: ja
2: recuperem.
0: Jo,
2: Àlex
0: Quim, sí. Sí, a Moto3 alegria perquè tenim pole de casa. L'argentí de Vilanova i la Geltrú, Valentín Perrone, ha aconseguit la posició preferent de sortida. Buscarà la que podria ser la seva primera victòria en Gran Premi. També ben situat el maresmenc, també de bandera argentina, Marco Morelli, que té la cinquena posició a la segona fila. Una mica més endarrerit, Joel Esteban, que sortirà des de la quarta fila a la onzena posició. I a Moto2, la pole és de l'italià Celestino Vietti i el líder del Mundial, Manu González, ben situat també tercer a la primera fila de graella.
2: Perfecte, doncs demà ho expliquem, evidentment en els butlletins horaris, al Via Lliure, i a partir de quarts de dues ens hi ficarem ja a l'antena de RAC1 per explicar tot el que passi en aquesta cursa llarga de MotoGP amb el Quim Salvador, amb l'Àlex Pintarell i també amb el Ramon Forcada, que ens acompanyarà demà diumenge des del circuit de Barcelona-Catalunya. Quim, gràcies, fins demà.
0: Fins demà.
2: Àlex, gràcies, eh? Fins demà.
4: I han tornat, que vagi bé, fins demà.
2: Ja hem tornat. Van dir que tornarien i han tornat.
4: Sí, exacte, exacte.
2: I aquí és l'Àlex Pintanel. 9 minuts i 8:15. Pausa i tornem.
6: Superesports amb Xavi Puig. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules. El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
11: Ocasión Plus.
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: Maria, estàs en mute.
14: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
15: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
16: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
17: Escupi.
16: Avui en fem servir moltes més.
17: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
16: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
18: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
19: Escolta, navega, descarrega, informa't.
18: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
6: Superesports.

0: 5 minuts i 8:45, Superesports RAC1, fins que tanquem la final de la Copa de la Reina de futbol a l'Estadi Gran Canària, Barça Atlètic de Madrid a partir de les 9, a la mateixa hora també penúltima jornada de Primera Federació, Nàstic Europa, Sabadell Antequera, i a la mateixa hora també partit del Baxi Manresa, el nou Congost a la Lliga ACB, és a dir que no ens avorrirem per tancar el Superesports. A la primera divisió masculina de futbol sala s'ha tancat avui la Lliga regular, el Barça jugarà el playoff contra el Valdepeñas i malauradament l'Indústria Santa Coloma n'ha quedat fora, ho explicàvem amb el Pau Bonastre, amb un penal de VAR a l'últim segon de partit, quan ja celebrava l'Indústries amb la victòria 4-3 sobre el Jaén, que era equip de play-off, doncs amb un penal de VAR, pràcticament amb el rellotge a zero, penal repetit, a més, perquè el primer l'havia aturat el porter de l'Indústria, s'havia avançat massa, l'ha fet repetir l'àrbitre, i en el segon sí que ha marcat el Jaén, amb aquest empat a 4 deixa l'Indústria de Z fora del playoff i el Jaén setè dins del playoff, on no hi era amb l'empat que teníem, amb la victòria, perdó, de l'Indústries que teníem al marcador en aquell moment. N'ha parlat tot plegat el Pau Bonastre, un home que parla clar, Marc Tolram.
1: Amb el Marc Tolrà, jugador de la Indústria Santa Coloma. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs? Com esteu?
2: Bueno, tristos, content, orgullós. O sigui, són moltes emocions trobades, més que res, perquè s'ha acabat com s'ha acabat. Crec que l'1 d'agost tothom signava estar l'últim dia jugant-ho amb Jaén i tenint-ho durant 39 minuts, 48 segons o 58 segons, pues, ningú ho hagués imaginat. Crec que el d'avui és per fer-s'ho mirar, perquè al final sembla que estic una mica... perquè no puc dir, però fa mal, perquè no, i no vull dir mereixer, perquè no, això és esport i no hi ha... O sigui, les et poses i fas un més que els altres, passes tu i ja està. Però bueno, crec que és molt cruel com hem acabat després d'haver lluitat durant tota la temporada contra tots i a l'últim partit, com et dic, fins a l'últim segon. Llavors, bueno, per moltes coses, no? A nivell de club, a nivell de president, que marxa després de crear-ho de zero i mantenir-ho durant 50 i pico d'anys, a nivell d'equip, d'estaf, de jugadors... Bueno, és un partit maco i hem d'estar orgullosos, com t'he dit, però bueno, també s'acaba una etapa.
1: Recordes algun final així, algun episodi així, tu com a jugador?
2: Sí, episodis en què en 10 segons poden guanyar els dos equips, sí, però ja et dic, repetir un penal amb això del VAR, jo és que allò del VAR no, és que no tinc clars els criteris, llavors... demanes un penalti, no és penalti, però busques i rebusques per trobar una trepitjada i pites una falta, pites la sisena, a sobre és a 5 centímetres a l'àrea, vull dir, si tu busques, sempre hi haurà alguna cosa, perquè sempre hi ha contacte amb tothom, sobretot pivot-cierre, llavors, clar, si tu has de dependre a dos equips que s'estan jugant al playoff, a l'últim partit, a l'últim segon, i vas a buscar aquestes coses... Bueno, si és això el que volem com a esport, pues ja està, però jo crec que això no ajuda i no ho dic perquè ens hagi tocat avui creu, sinó perquè cada partit és un bar i t'esperes 10 minuts i són accions superclares o accions superfinetes, llavors és que, vull dir, perd una mica la gràcia.
1: I a més, no sé si teniu la sensació, us veia protestant ja des de fa uns minuts amb certes decisions que no estàveu contents.
2: Bueno, és que hi ha una segada que toca la mà i la té a l'aire i no ens deixen demanar el VAR. És a dir, que era la sisena i era un doble penal. És a dir, al final és el que et dic, quin criteri hi ha. Clar, quan van sumant tot això, repeteix el penalti. Que sí, que s'adelanta, però també està 5 centímetres més fort, també té 5 centímetres més. Vull dir, si ell la toca i ell, quan la toca, encara no s'ha adelantat, sinó que s'està tirant a l'aire... Pues tampoc, saps? Vull dir, és com, ha sigut tot molt rebuscat i ja et dic, que pot ser que estigui dins la legalitat, no? Però és que això volem, el futbol sala, vull dir, això és avorrit per mi com a espectador. Però bueno, no sóc espectador, sóc jugador i ho hem d'assumir.
1: A l'inici deies aquesta barreja d'emocions, també content, déu-n'hi-do, quina sí. Segona volta... amb números de cap de sèrie de play-off.
2: Sí, sí, per això et dic que l'1 d'agost era una cosa, el 20 de desembre era una altra molt dolenta, i el, pues, a 15 de maig que estem, o 16 o 17, pues, estem aquí donant-nos les gràcies i lluitant per entrar al playoff. Bueno, com sempre hem dit, també amb el Xavi, pues, i la dinàmica d'aquest club, aquest context de jugadors joves, amb un pressupost baix, pues, les segones voltes sempre han de ser millors que les segones, perquè és un procés de creixement, de gent jove, d'experiència, però clar, és el que et dic, és que hem estat molt a prop de fer alguna cosa que fot, no sé si fot 10 anys que no aconseguim. Llavors, ostres, crec que és que s'ha d'estar molt content. El que passa que ara mateix, amb calent, no pots... costa fer perspectiva, però bueno.
1: Suposo que hi ha aquest punt d'espineta clavada, perquè hauria estat la cirereta amb aquest final d'etapa, la marxa de Vicenç García, l'entrenador, diversos jugadors...
2: Sí, és el que et dic, no vull dir mereixer, perquè no... Això és esport de rendiment, però sí que aquí hi ha molta feina. O sigui, hi ha molta gestió de moltes coses externes que potser en un altre lloc ens haguessin rebentat el vestuari. Hi ha molta gent que es vol i s'ha volgut quedar i no ha volgut marxar, doncs, perquè aquí s'estava molt bé, acceptant, doncs, segurament condicions més dolentes a nivell econòmic o per lo que... Hi ha gent que viu a 5.000 quilòmetres de casa. Vull dir, no és fàcil el que ha passat en aquests, sobretot aquests últims 3-4 anys a nivell econòmic, que això merma molt. I tot i així, l'any passat Copa d'Espanya, guanyes les dues Copes Catalunya. Vull dir, jo crec que puc dir-ho, que a nivell de mereixer, sobretot a nivell de staff que marxa i els jugadors aquests que també marxen, doncs, bueno, intentar-ho amb aquest grup que havíem fet, doncs, arribar a un playoff i aquestes coses, bueno, doncs, no ha pogut ser i és una pena.
1: Ja l'última, marxen uns quants jugadors puntals, alguns de la plantilla. Marc Torrà, què?
2: Bueno, jo tinc un any més, en principi, si tot va bé, seguirem aquí i ja està. Al final és un canvi d'etapa, hem de veure com encara tot el que ve. No, jo la veritat que no sé gaires coses, perquè no és que no m'interessi, però bueno, jo fins avui el meu era ficar-nos a playoff. Llavors, bueno, jo tinc ganes de seguir jugant, perquè m'encanta seguir jugant, perquè estic aquí a casa amb els meus, però s'ha de valorar tot, perquè al final en aquest esport, doncs, hi ha moltes coses, a nivell econòmic, a nivell de projecte esportiu. Llavors, bueno, content per tot el que hem viscut, ja està. Llavors, pues, bueno, l'any que ve veurem.
1: Marc, molts ànims i enhorabona per la temporada.
2: Moltes gràcies.

0: Super Esport RAC1, Bartolrà, el micròfon del Pau Bonastre després d'aquesta eliminació cruel, d'aquest quedar-se fora dels play-offs d'aquesta manera cruel de l'Indústries Santa Coloma. Demà, per cert, ens acompanyarà a l'estudi de RAC1 l'entrenador de l'Indústries Santa Coloma, el Xavi Closes, que és un dels que deixa l'equip o no serà la banqueta de l'Indústries la propera temporada. Segur que no queda res pel Mundial més llarg de la història.
1: Ah,
0: 11 de juny, arrenca el Mundial. 104 partits en 39 dies, una autèntica passada. I sabeu on podeu veure tots els partits sense cost addicional?
1: Ja sabem on vas.
0: A Movistar, a través de DAZN. I a més teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu perquè no us perdeu res. Movistar, la xarxa oficial de la selecció espanyola. Mira com sona, Movistar. Hola, Albert Ferran, Calafell, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Arrencat el Calafell-Reus, primer partit del play-off de quarts de final de l'Hockey Lliga.
2: Ha arrencat, sí. Aquest derbi, aquest Calafell-Reus, quart classificat al Calafell contra cinquè al Reus. En l'última jornada es van estar jugant el factor pista a favor en aquesta eliminatòria de quarts. Sabien que s'enfrontarien, però hi havia en joc el factor pista a favor en l'eliminatòria de quarts. I el més important, una plaça per la Champions. La va arribar o la va caçar el Calafell, que la temporada vinent jugarà la màxima competició europea. A més, té factor pista. Ha arrencat el duel. Primers dos minuts de partit sense oportunitats clares. Calafell 0, Reus 0.
0: Compte que li fan el segon al Reus a la promoció per pujar a Primera Federació.
1: Sí, estava atacant. Jo crec que ho estava buscant més a l'equip de Marc Carrasco i l'han enganxat a la contra. Bona contra de Lourense. L'arriba a tocar Parra, el porter, Dani Parra, el porter del Reus, però no pot evitar el gol. Ourense 2, Reus Redis 1, al minut 27 de la segona part. Li queden 20 minuts llargs al Reus per fer un golet i forçar la pròrroga.
0: El Joan Ortoll de Calafell, també l'Arnau Vila. Hola, Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Bona tarda, bona eliminatòria. Vaja, totes ho són. Aquesta també, déu-n'hi-do, un duel a més entre quart i cinquè, molt igualats a la fase regular, és una senyora eliminatòria.
3: És de les eliminatòries bones, d'aquelles que jo mirava plantilles d'un i altre i partits de Lliga d'un i altre, i és la més igualada, m'atreviria a dir, de no mullar-me una mica en què passarà. D'entrada, preocupat per si pesa la por a perdre o les ganes de fer gols, perquè són dos equips que són com dos efectes mirall i tenim ganes de veure gols avui aquí. Esperem que molts, si ens els podem explicar.
0: Amb ambient, això ho tenim assegurat sempre, Albert, quan vens al pavelló del Calafell.
2: Sí, i a més amb aquest partit de rivalitat, un play-off, no és un partit de fase regular, sinó que és un play-off curt, a tres partits, per tant, és un primer duel importantíssim. És mitja eliminatòria gairebé guanyar el primer partit.
3: Sí, i en aquest play-off, és que ara ho parlava amb el pare d'algun dels jugadors, que no sé si és el factor pista és més a favor, perquè tens el factor pista, o la pressió de que si el no guanyes perds el factor pista. Bé, estan aquí amb les càbales de veure què és millor, si tenir aquesta pressió o si jugar a casa.
2: Doncs l'ambient correspon a un partit tan important com un primer duel de quarts de final amb bola pel Reus. És Marc Julià que endarrereix cap a Joan Salvat a mitja pista, intentant allargar al màxim la possessió pel Reus. Jo crec que teòricament hauríem de veure un partit amb pocs gols. Tant de bo ens equivoquem, que hi hagi molts gols.
3: Això
2: però
3: dependrà
2: fa la sensació
3: del de sempre. Si algú marca ràpid,
2: sí, però
3: s'obrirà el partit.
2: Però de moment en 5 minuts gairebé no hem vist res.
3: 5 minuts ja, clar. És que
2: vull dir que sí, moltes passades, molt control, alguna centrada, però mirant poca porteria és conscient el Calafell i també el Reus que en un partit teòricament amb pocs gols el primer pot marcar la pauta.
3: Sí, i per cert, deixem dir ara que parlàvem de l'ambient, em fixava en la graderia del Reus, normalment molt nombrosa. Avui hem de dir, ha estat aquí preguntant, que es veu que Reus han posat pantalla per veure el futbol coincidint en la mateixa hora. Hi ha alguns grups d'animació, des d'aquí puc veure els front reusenc, els més mítics, els més veterans, sí. Però algun dels grups, tipus els troopers, que també se'ls deixen veure per l'hoquei, veig que no hi són, o com a mínim no són nombrosos, que no sigui per la pantalla que han posat a Reus per veure el partit del futbol.
2: Sí, jo crec que bé, el pavelló és ple a vessar, excepte la zona del Reus, que hi ha cadires buides, evidentment, com diu l'Arnau, i que avui el futbol doncs, ha guanyat protagonisme en aquesta tarda de dissabte. Doncs la bola és pel Calafell, l'equip de Guillem Cabestany, a amb el Reus ben tancadet. És una falta a mitja pista. Com sempre als partits d'hoquei, les faltes són importants. De moment, una feta al Calafell, dues al Reus. Amenaçava amb el llançament a Marimon, acaba perdent la bola al Calafell, tornarà a jugar des del darrere al Reus, el quart finalista de la Lliga de Campions, que va tenir contra les cordes el totpoderós Benfica.
3: Sí, senyor.
2: Va forçar la tanda de penals i, tot i avançar-se la tanda de penals, va capgirar la situació al Benfica, que va acabar accedint a les semifinals, i vam tenir un Benfica-Barça a favor dels blaugrana.
3: Sí, i tot i que el Barça al final es va classificar per aquella final, quina llàstima aquest partit, aquest Benfica-Reus, perquè realment el Reus va fer un senyors quarts de final competint contra el gegant, no podríem dir, d'aquest hoquei europeu, que ara hi és el nostre Edu Castro, però que bé, anàvem amb el Reus aquí per l'equip català.
2: Sí, sí.
3: I ho vam estar fregant amb aquests penals, que a vegades els detalls ho decideixen tot.
2: Sí, i aquesta competició europea del Reus, exigent la Champions, segurament li haurà passat factura de cara a la Lliga, de no haver pogut classificar-se entre els quatre primers, i per això també sap més greu aquests quarts de final, com a mínim el premi d'haver accedit a la semifinal.
3: Sí, sobretot perquè ho tenien aquesta quarta plaça feta, i en l'última jornada perdre a casa, suposo que Jordi Garcia li haurà sapigut més greu que ningú, perquè quan tu tens la plaça, tens aquesta quarta plaça i només l'has de defensar, una derrota en l'última jornada a casa et condemna a quedar-te sense Copa d'Europa la temporada que ve.
2: Atacant mitja pista pel Reus, intentant esgotar al màxim la possessió, són 15 segons, ara sí que Julià sembla que busca porteria, el xut impacta amb un defensor, continua jugant el Reus, pilota interior del conjunt reusenc, però era massa llarga, recupera el Calafell, és Folguera, Sergi Folguera, començant des del darrere amb Aleix Marimon. Porteries avui... Vaja, top, no?
3: De luxe. Porteries de luxe.
2: Martí Serra al Calafell, Càndid Vallarta al Reus. Mira, la primera, la més important, la més clara pel Calafell. Una acció de Sergi Folguera, que es queixa d'un cop a la mà. Ha pogut fer la rematada? Es queixa d'un cop a la mà, però els àrbitres no han acabat d'assenyalar absolutament res. I en la continuació... la decisió arbitral és xiular una falta a favor del conjunt visitant del Reus.
3: Sergi Folguera, que acabava aquesta jugada, és la millor temporada golejadora de Sergi Folguera, un jugador que ha crescut molt en aquest projecte a Calafell i que de moment porta 24 gols per un jugador que tampoc n'havia fet mai tants, i veiem com arriba ara, això que deies, que els àrbitres, bé, s'estan mirant alguna cosa.
2: Sí, partit calent, eh? Vull dir que a les graderies, també ara alguna picabaralla dialèctica entre jugadors... al final...
3: Hem de recordar que aquests dos equips venen d'uns duels de Copa del Rei, fins i tot les últimes temporades, amb molta escalfor a les graderies, amb moltes picabaralles i amb polèmica de fons. És a dir, és un play-off que avui pot ser que les coses vegin més tranquil·les, però que m'agradarà veure aquesta cordialitat i tranquil·litat en el segon

0: partit i si hi ha tercer partit en el tercer partit. No serà com avui, segur.
1: Tenim en joc el partit del Lleida. Ourense és com a rivals, el bàsquet Girona Lugo, aquest Liceo Pons Lleida, també a l'Hockey Lliga. I de moment, bé, no en va cap.
2: Oi, gol, ara gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol del Reus, el gol de Joan Salvat, ha marcat el Capi des de mitja pista, que no s'ho esperava ningú, ha preparat l'estic amb molta potència. Jo crec que no ha estat l'actuació més afortunada de Martí Serra, que la bola li ha passat per baix, per sota, no se l'esperava el porter, no se l'esperava la defensa del Calafell, i Joan Salvat fa el primer, marca el conjunt visitant, marca el Reus, el 6 de la primera, Calafell 0, Reus 1.
0: Doncs un clàssic d'aquest equip, que t'intenta dormir amb aquestes possessions i amb aquest ofici, sobretot a la part del darrere, però amb jugadors molt, molt capacitats per acabar jugades des de mitja pista o des de llarga distància. Joan Salvat, un líder que acaba i agafa la responsabilitat, un golet molt important del Reus i de Joan Salvat.
1: Pista pròpia, jo crec, Albert, fins i tot, sí? El xut. Jo, ara, a veure si una repetició m'ho aclareix, però a mi em sembla com... que encara és fins i tot en pista defensiva, com si diguéssim, del Reus.
2: Podria ser, sí, sí. I Guillem Cabestany, et pots imaginar, obrint els braços dient, nois, a veure, podem estar preparant durant tota la setmana el partit, però no, un equip com el Reus no, no ens pot marcar un gol de... Vaja, com aquest.
1: Sí, sí, confirmo, eh? Per sí? Poc, però està en pista pròpia, Joan Salvat.
2: No hi ha cap rebot, no hi ha cap toc, no?
1: No m'ho sembla, és que tampoc és la realització d'Eurovision, la que, la que estem seguint el Calafell Reus.
3: No té aquests mitjans, en principi.
0: Bé, però què em dieu? M'esteu sorprenent molt. Això
3: ja,
0: ja.
1: Si ja és molt que l'estiguem veient, ja és molt.
3: Sí, correcte. Sí, sí. No és sempre fàcil.
1: Aquí una estona anirem a Eurovision, a Viena, on se celebra l'edició d'aquesta, i que tenim allà el Jordi Ramos, i estem pendents, sobretot, de veure quines reaccions hi ha a l'actuació israeliana. Ho veurem amb el Beto, de Televisió Espanyola, que no envia representant en aquesta 70a edició.
3: La gent es reunirà igual per mirar el festival, creus?
1: Home, es veu per YouTube.
3: Ah, no el fa ni la tele, clar.
1: Ja pots buscar-lo.
3: Sí, home.
1: Que potser ho hem de punxar.
2: Hi ha un festival alternatiu, no?
3: A la peixera, que ho punxin.
2: Espanyola.
1: Hi ha un programa de...
2: Sí, un programa.
1: Viva
2: sí.
1: La canció, o no sé com quin títol li han posat.
2: Actuacions,
1: sí, actuacions. Una mica de contraprogramació.
3: Està bé.
0: Per tant, no ens queixem. Com a mínim podem veure el partit de hockey. Vull dir, no es pot veure Eurovisió, però...
1: Uh-huh. Exacte. Sí, sí.
2: D'aquella manera, però bé, Eurovisió no, per YouTube.
0: Però, sí, però vull dir que almenys per televisió podem... Sí.
1: Es veu i hem tingut repetició i tot del gol, vull dir que...
3: Sí, caram.
2: Doncs el Reus que guanya 0-1. El gairebé 8 de la primera. I la idea del conjunt de Jordi Garcia serà, vaja, aquesta durant tot el partit, d'allargar possessions i quan queden 20 segons, doncs vinga, començar a buscar porteria. Però almenys les primers 20-25 segons de possessió, que no passi res, d'anar allargant al màxim la pilota. Ara la Calafell demana un possible penal. Res. Jo crec que no hi havia absolutament res.
0: Res. Fixa't que tampoc protesta Sergi Folguera. Jugador normalment noble en aquestes accions, per tant, no hi havia res.
2: Sí, s'ha fet una autopassada, algú passa entre dos jugadors. Compte el Reus i gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol del Reus, Diego Rojas, quina jugada! Era complicadíssim per l'eix de l'atac, però amb molta habilitat ha passat entre dos rivals, m'ha marxat, jo crec, de fins a tres jugadors del Calafell, i davant de la sortida de Martí Serra, aixecant la bola, pica el travesser i barraca. Marca el Reus les dues primeres oportunitats. Barraca, dos xuts, dos gols. El Reus que agafa un avantatge ja al 8 de la primera, considerable. Calafell 0, Reus 2.
0: Doncs partit rodó del Reus. Si li demanes a Jordi Garcia què vol per començar, et dirà això. Tres jugadors veterans a pista i el jugador jove talentós, que és Diego Rojas, i els jugadors del Calafell, que ara es miraven amb una mica d'incredulitat de no saber, perquè ara amb la repetició ho veureu, com ha arribat fins allà Diego Rojas. Ningú l'ha empaitat, ningú ha posat el cos, ningú ha posat l'estic, i un gol del Reus que de moment refreda moltíssim aquest primer partit del Calafell.
1: Sí, la resolució és molt bona, perquè evidentment de qualitat en té, però és veritat que arriba massa a passar tranquil, diríem, a trepitjar l'àrea del Calafell. 0-2, per dir que semblava bastant mort, Albert, vull dir que no estaven passant gaire coses, i en dos minuts el Reus l'ha encarrilat, i de quina manera.
2: Però és el que diu l'Arnau, és un joc de... Bé, vaig a dormir el partit en les meves possessions, allargo al màxim, i potser quan l'equip rival...

0: s'ho espera, això, canvi de marxa, intentar buscar els jugadors talentosos o un xut exterior, i en les dues primeres amb cara i ulls que ha tingut el Reus, doncs ho ha aprofitat, i ara una feinada de por per l'equip de Guillem Cabestany, que ha hagut de demanar temps mort, moltes instruccions en aquest minut de temps mort, perquè en un obrir tancar d'ulls per 0-2 al Calafell.
1: D'entrada, bé, jo diria que per la gent que ens està escoltant, per posar-hi una mica de termes futbolístics, fins i tot, el que té el Reus és molt d'ofici. És a dir, és un equip que sap jugar, que sap contemporitzar, però que té els tempos perfectament agafats de saber quan fer mal, i per tant, amb una mica d'ofici i una mica de tranquil·litat, ara veiem que fa canvis, hi ha tres joves a pista, però fins ara, escolta, veterania i ofici per posar-se 0-2.
2: Com tenim la semifinal catalana del torneig de Buenos Aires, de pàdel, Molló?
3: Doncs ben encarada, però encara falta molt per lligar-la. Primer set l'ha guanyat l'Andreu Terolari Sánchez, 6 jocs a 2 contra González i José María, però en el segon set, 5 jocs iguals. I servint ara mateix González amb 30-15. Per tant, a dues boles de situar el 6-5 al seu favor, la parella de millor rànquing, que no és la catalana.
2: A Roma, en joc encara la final femenina del Masters 1000, primer set per Svitolina, 6-4, el segon de moment també per l'ucraïnesa, 4-3, demà la masculina, Sinner Ruth, d'aquest Masters 1000 de Roma. I al Reus se li acaba el temps per intentar portar el partit a la pròrroga al camp de l'Ourense.
3: 5 minuts més l'afegit, tancat al darrere l'Ourense, que aquest resultat li serveix per continuar endavant. El Reus ha de marcar un gol, de fet ja fa un últim canvi, Marc Carrasco buscant, arriscant i buscant aquest gol que el porti com a mínim a la pròrroga. La pròrroga, si la forcés, si això acabés 2-2, tindria 30 minuts per fer un gol més. El necessitaria llavors per passar de ronda.
2: El Reus Redis perdent 2-1, en canvi el Reus Deportiu guanyant 0-2 a la pista del Calafell en el primer partit del play-off de quarts. Albert?
0: Sí, ara atacant el Calafell per l'esquerra. Acaba, però, perdent la possessió de la bola. Tornarà a jugar el Reus, que ara, evidentment, si ja tenia paciència en els seus atacs, ara serà encara més descarat. Bé, de fet, és que és el que ha de fer. Amb un 0-2 no arriscarà el conjunt de Jordi Garcia, i sí que se'l veu un punt més precipitat al Calafell, de veure's amb aquest 0-2 i de, ràpidament, quan té la bola, buscar porteria a rival, i potser també ha de tenir aquella pausa quan encara queden 16 minuts pel descans.
1: Sí, jo crec que ara per això, entre Gep i Selva, que Cabestany buscarà, no? Això que dèiem d'un jugador intel·ligent que sàpiga llegir els moments del partit, entre Gep i Selva a pista, que això ho sap fer molt bé, però clar, ha de jugar una diferència de dos gols, que també és veritat, diguem-ho tot, que en hoquei patins dos gols es poden aixugar en 5 minuts, igual que te'ls han fet, tu els pots fer, però sí, faria bé el Calafell de no precipitar-se, perquè el Reus li va molt bé aquest avantatge i amb qualsevol contraatac ho pot matar.
2: Mira el Sardinero, que veiem aficionats preguntant què ha passat, què ha passat, què ha passat, Molló?
3: Ha passat que ha marcat l'Almeria, sí, a Santander, veuen que avui no serà i veurem si demà hi haurà opcions que el Racing pugi directe. Primera, perquè ha marcat en Barba per l'Almeria. Almeria 1, Las Palmas 0, 16 de la segona part. Si això acaba així a Almeria, Las Palmas no sé ben bé què reclama l'acció prèvia al gol, però l'àrbitre diria que de moment l'ha donat. Dic, si això acaba així a Almeria, demà tindrà una nova opció al Racing per pujar, en aquest cas per passiva, si guanya avui, de moment recordo,
2: si
3: Racing
2: guanya,
3: un Valladolid 1, i el Depor no guanya demà a l'Andorra a les 2 de la tarda. Per cert, mira que era fàcil, han posat 3 partits avui a la mateixa hora. No podien posar el Depor i que es decidís un ascens al mateix moment, l'emoció, per l'amor de Déu.
2: Són les dues últimes jornades, però en 3 jornades per jugar-se no els hi demanis tant.
3: Gol confirmat, Almeria 1, Las Palmas 0. És que és indignant.
2: Si això acabés així i demà el Depor és capaç de derrotar l'Andorra, s'ajusta, aquesta lluita per l'ascens directe, perquè tindria 2 punts de marge només el Racing sobre l'Almeria i el Depor, però encara queda molt, més de mitja hora de partit als dos camps ara mateix amb l'ascens en joc, tant a Almeria com també a Santander. A Calafell perd el local, guanya el visitant, Calafell 0, Reus 2.
0: Ara fuetada exterior de Guillem Jansà a la dreta de la porteria de Martí Serra. La possessió torna a ser del Calafell. Encara de preocupació de Guillem Cabestany. Vaja, molt més tranquil Jordi Garcia, el tècnic del Reus, que ara veu com el seu equip defensa amb Gep i Selva, el jugador del Calafell, que passa per darrere de la porteria. Molt tancada la defensa del Reus, cosa que obliga a fer una passada cap endarrere el 29 del Calafell, tan enrere que acaba perdent la possessió de la bola.
1: Ben defensat, això, aquestes jugades pel Reus. Dèiem, molta joventut a la pista ara mateix. Tres dels jugadors que hi ha no passen dels 23 anys. M'està sorprenent. Bé, també és una mica aquest creixement d'aquest Reus que hem anat veient, que estan sabent defensar també sense pilota, no només corren endavant aquest rol de joventut que d'anar a buscar la porteria, doncs també contemporitzant i sabent interpretar bé què diu el partit.
0: És que realment els 8 equips que juguen al play-off de quarts de final, és que els 8 tenen opcions de passar semifinals. Sí. Ho hem vist amb el partit del Barça contra el Noia. No hi ha aquest any potser un, no sé, un Alcoi o un equip de la zona mitjana. Són 8 equips que tots han guanyat competicions europees. I, vaja, al Liceo ja li està costant, al Barça li ha costat, i el Reus, amb factor pista en contra, de moment guanyant 0-2 a Calafell.
1: Potser, si hagués de dir, encara que està fent un bon partit o una bona primer partit a la Corunya, al Lleida, potser diria que el Lleida o el Noia són els que estan més debilitats pel tema del canvi d'entrenador, no? Perquè plega l'entrenador, perquè no està clar una mica el futur, i això debilita molt les plantilles en moments de jugar-te els títols, però sí, és el play-off més igualat que jo recordo.
2: Mira, s'acaba el partit, com deies, a Corunya, victòria del Liceo, 3-2 contra el Lleida, primer punt pel Liceo, el segon partit serà a territori lleidatà.
0: Temps mort, demanat pel Reus, sensació que serà un partit llarg, encara 14 minuts per arribar al descans, Calafell 0, Reus 2, els gols de Salvat i de Rojas de moment donarien el primer punt de l'eliminatòria al conjunt visitant el Reus Deportiu.
2: En waterpolo, l'Eurocup femenina, tindrem com a mínim un representant català a la final. El Catalunya ha guanyat 4-11 a la piscina del Zuglo Magna, havia empatat en el partit d'anada a Catalunya, a la piscina del Catalunya. El partit va acabar amb empat i avui victòria de 7 gols del Catalunya per plantar-se, per tant, a la final de l'Eurocup. Ara a les 8 jugarà el Barceloneta a la piscina del Trieste. També hi va haver-hi empat en el partit d'anada, empat a 12. Veurem si fa el mateix que el Catalunya i també és capaç de guanyar en piscina contrària i de tenir una final catalana en aquesta segona competició europea del waterpolo en categoria femenina. Hi ha penal la segona, Mollom.
3: Sí, penal de VAR a favor del Racing per una acció en què ha aixecat molt la cama el jugador de Valladolid disputant la pilota. Jo no sé si l'arriba a tocar o no, l'expulsa, això sí que no, per mi no té cap sentit, perquè per més que li pugui impactar la cara, ell va jugar la pilota, per mi no té cap intenció de fer mal, en fi. L'ha expulsat, jo crec que hi ha contacte, efectivament, es pot xiular el penal, però la vermella no la veig per enlloc. En fi, que tindrà penal el Racing a favor per situar el 2-1 al marcador, mitja hora pel final, i sobretot el Valladolid queda amb 10 per l'expulsió del futbolista que ha comès el penal.
2: Doncs el Racing amb opció demà, si marca el gol i acaba en victòria, encara matemàtiques de poder ser ja equip de primera divisió. A Calafell, sortim de temps mort, Calafell 0, Reus 2, encara amb 13 minuts llargs per jugar-se de la primera part.
0: Més de 14, i Arnau Vila com aixeca el puny i celebra la classificació del Club Natació Catalunya.
1: Sí, senyor.
0: El seu club.
1: Un dels meus clubs. Ja començo a tenir molts clubs, però, evidentment, soci del Club Natació Catalunya des de petit i exjugador de waterpolo. Això
2: home,
0: si vols dir.
1: No, jo vaig jugar a waterpolo.
0: Però havia jugat a futbol.
1: Jo he fet moltes coses.
0: Ah, molt
1: potser moltes no n'he fet cap de bé, però he fet moltes coses. Aquest és el tema. He jugat a waterpolo, sí, al Club Natació Catalunya. Segueixo sent soci del club. Per tant, és un altre dels meus clubs.
2: Doncs bé, enhorabona, perquè a més venien amb empat a 13 del partit jugat a casa i avui aquesta gran victòria.
3: Transforma el penal Andrés a Santander, Racing 2, Valladolid 1, 17 de la segona part, i a Buenos Aires, al torneig de Premier Padel, anem al tercer set. Els segons l'han perdut l'Ari Sánchez i l'Andrea Austero.
2: 4 d'afegit a Orense, ja n'hem complert 2.5. Sí. Ai, que això s'escapa, Mollom.
3: El que ha anat seguint de cua d'ull, jo crec que l'afegit és molt curt, ha anat perdent temps en els últims minuts l'Orense de manera bastant descarada, però, mira, ara pugen a 5. No sé ben bé què ha passat, però de 4 hem passat a 5 d'afegit. En tot cas, som al 93.5, ataca el Reus, però li està faltant clarividència. Orense 2, Reus 1. Necessita fer un gol, recordo, per portar el partit a la pròrroga.
2: I a Calafell 0-2, perd el Calafell, guanya el Reus.
0: No hem arribat a l'equador de la primera part i ja són 6 faltes del Calafell, 6 del Reus. Vull dir, és que ara mateix no hem de descartar que veiem que podem veure una directa en aquesta primera part. Hi ha moltes faltes, molt contacte, molta intensitat, però segurament el més preocupant pel Calafell és que han dit Ballart que n'hem vist poquíssim. Recordo potser un parell d'accions de xuts sobretot llunyans, o l'acció de Sergi Folguera que ha arribat al cor de l'àrea, però poqueta cosa, la situació molt controlada pel Reus.
1: També és veritat que Candi Ballart és d'aquests porters que s'escalfa conforme va parant. És a dir, que si tu potser li vols fer un gol a Candi Ballart, potser tens més possibilitats amb una acció aïllada ben definida que no si el vas escalfant amb xuts absurds o des de mitja distància, perquè ell es va entonant, és un porter d'aquests que quan agafa el ritme mig partit és impossible fer un gol.
0: 12 minuts i mig, pilota l'àrea, la centrada a punt de caçar-la Jero García pel Calafell, recupera el Reus, Joan Salvat, el capità, es fa una autopassada, li llegeix molt bé l'altre capità, Gepi Selva, ara ben tapat per Carles Casas, torna a jugar al Calafell. Amb un llançament exterior ara de Joan Pujalte, no troba porteria i ara intenta córrer el Reus. Compte que hi ha un jugador al cor de l'àrea, la rematada, aturadot de Martí Serra, perquè Carles Casas, a un metre de porteria, sol, ha rematat la centrada i a punt el Reus de fer el tercer.
1: Doncs això serà el Reus, Això serà el Reus d'aquí. El que queda, com a mínim, si continua aquest avantatge de dos gols, ho fa molt bé, té jugadors per fer exactament això. Molt precís Joan Salvat en aquesta passada al segon pal i ha anat d'un pèl que això no es posa 0-3.
0: És que és saber llegir quan sí. Has de tenir paciència i allargar els atacs i quan veus que pots córrer, doncs aprofitar-ho. Era molt clara, era un 2-1. Salvat l'ha posat perfecte i vaja.
1: És que jo insisteixo que és la novena temporada. Fes, explica'm el contraatac.
0: Espera, que és un altre 3-2 pel Reus. El segon pal, la rematada fora! L'ha jugat molt bé per Carles Casas, la centrada i Salvat. No sé si ha acabat colpejant gairebé, però vaja, tornava a estar en una situació d'un metre i mig, dos de la porteria.
1: Sí, sí, no, deia, novena temporada de Jordi García al capdavant del Reus, té la mida presa, el que ha de fer i el que necessita aquest equip, i la temporada passada i aquesta són el millor exemple. És a dir, veiem un equip que sap a què juga, que ho fa perfectament, i és el que diem, interpreta perfectament tot el que passa i clar, té jugadors per fer-ho, com Joan Salvat, que lidera absolutament totes les accions d'atac.
2: S'acaba el partit a Ourense. L'Ourense Reus per pujar a primera federació.
3: Sí, a festa Okouto, bengales amb fum vermell, perquè l'Ourense ha guanyat 2-1 al Reus Redis, que per mi ha fet un bon partit. Segurament ha merescut anar a la pròrroga, però una jugada a la contra l'ha portat finalment a perdre el partit. Els de Marc Carrasco han fet una bona temporada, però han perdut aquesta primera eliminatòria del play-off.
2: I s'acaba també el partit del bàsquet Girona, a la pista del Breogán.
3: Ha perdut per 20 punts. Breogán 95, bàsquet Girona 76. Els gironins, 12ens, amb 13 victòries.
2: Calafell 0, Reus 2. I encara gràcies pel Calafell, perquè n'ha tingut dues de prou clares al Reus per eixamplar-lo una mica més.
0: Ja, quan surten a la contra, també veig el Calafell una mica massa bolcat en atac. Queden encara 10 minuts pel descans. I és molt perillós el Reus quan corre i ataca amb superioritat amb un 2-1 o un 3-2. Anava a dir que no oblidem el Reus Redis al penal del partit d'anada. És un dels penals més clars que recordo d'aquesta temporada, però clar, com que no hi ha VAR a segona federació no el van poder revisar, però el penal va ser claríssim al tram final, que hagués pogut donar un penal al Reus i marxar amb avantatge al partit d'anada. A mitja pista.
3: Passa claríssim, sí.
0: Atacant l'altre Reus, el d'hoquei patins, amb Pol Martínez.
1: Els estrellats que no paren, ara mateix. És el jugador número 6 dels locals.
0: Amb Joan Salvat, és que, vinga, allarguem al màxim, 15, 14, 13, comencen a buscar porteria, un llançament creuat, queda els dominis de Martí Serra, que la treu amb l'estic, la lluita, però, en sortida de pilota del Reus, que recupera la bola, recupera la possessió. El partit controlat. Compte, mira, Martí Casas entra a l'àrea centrada i el gol. Gol! Gol de Joan Salvat, que va cap a la zona de seguidors del Reus. I no sé què reclamen els jugadors del Calafell. Parlen els àrbitres entre ells. El gol és espectacular amb la cursa de Martí Casas, que per sprint, per velocitat, guanya tota la defensa i li dona el gol fet a Joan Salvat, que fa el tercer. Marca el tercer al Reus, 8 minuts, 59 segons pel descans. De moment, només existeix un equip, només existeix el Reus. Calafell 0, Reus 3.
1: Uf, i ara potser ens haureu d'ajudar amb la repetició, perquè es queixa moltíssim Quim Gavarró, qui és que defensa aquest segon pal. Exactament, des d'aquí no hem vist bé de què es queixen, però moltíssimes queixes. També Guillem Cabestany molt enfadat. La realitat, no hi ha VAR, perquè no hi ha VAR en l'hoquei patins, menys a la Champions o a la Copa del Rei. El gol puja al marcador i ara és un Everest, això, pel Calafell amb aquest 0-3.
2: Soc incapaç de... Sí. De saber què reclama exactament i de si té raó o no el Calafell en aquesta queixa.
0: A més,
2: mirava que no s'agafés a la porteria i no ho fa en cap moment, això segur que no.
0: Els àrbitres ràpidament han anat a parlar entre ells. Jo pensava que potser un àrbitre havia vist gol i l'altre que hi havia alguna posició o una situació que podia fer que no pugés al marcador, però ho han estat parlant 20 segons i han acabat decidint que el gol pujava al marcador, però torna a ser una jugada en què...
1: La mateixa jugada.
0: Canvia el ritme. Sí, Martí sí. Casas amb una velocitat. Vaja, que jo crec que segurament és el jugador que patina més ràpid a la pista i crea una superioritat per l'esquerra que l'únic que ha de fer és centrar el segon pal i Joan Salvat a boca de gol sense porter, doncs ha fet el 0-3.
1: És un altre gol made in Reus i, per cert, deixa'm explicar, perquè hi ha molts dubtes a vegades sobre l'hoquei patins dels dos àrbitres pesen igual. I vam tenir l'oportunitat de parlar amb un dels àrbitres precisament d'aquest partit, que és Joel Garcia, que és un dels integrants d'aquesta parella, i el que ens expliquen és que quan hi ha una acció polèmica i un ho veu molt clar i l'altre no ho veu tan clar, que preval, no? Al final acaben confiant en qui ha vist millor la jugada. I aquesta jugada és un clar exemple, perquè jo no sé qui ha vist millor l'acció dels dos, però al final Jordi Revertera, qui estava darrere la porteria o mirant-la de prop, ha convençut el company i el gol ha pujat al marcador.
2: Deixa'm anar cap a l'estadi Gran Canària, que aquí menys d'una arrenca la final de la Copa de la Reina de futbol, Barça Atlètic de Madrid. Continuem buscant el ple al Barça de títols aquesta temporada, queda aquesta Copa i la setmana que ve la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió. En aquest cas serà a Oslo aquesta final de la Champions, allà hi serem també, evidentment, per explicar-la. A l'estadi Gran Canària, Clara Rodergues, hola, bona nit.
4: Bona nit, anem a dir bona tarda, perquè aquí clar. Encara són les 7.
2: Una hora menys, no? Mica, a les Canàries.
4: Sí, són les 7, però bona nit, bona nit.
2: Continua sent així, encara?
4: Sí, no ha canviat.
2: Fa bon dia avui aquí a Les Palmes, o no?
4: Rúfol, és cert que ha millorat. Quan he arribat era bastant dramàtic, una mica de vent, molt núvol, una mica de pluja, però després ha anat sortint el sol mica en mica i ha fet calor fins i tot, ara està tornat a tapar, però bé, crec que de moment ens respectarà la pluja.
2: T'espera una molt bona entrada avui aquí a l'estadi.
4: Sí, la previsió és entre 26.000 i 27.000 espectadors. La sèrie de capacitat per 32.400 persones i si realment acaben sent 26.000 i 27.000 espectadors, es batria el rècord històric de les finals de la Copa de la Reina, que és de fa 2 anys a la Roma, 25.617 espectadors. Per tant, avui pot ser un dia històric en aquest sentit per la competició i per la final.
2: Quin 11 treu Pere Robeu? Una setmana d'Oslo, quin 11 veiem avui del Barça?
4: Doncs amb alguna sorpresa, per començar no juga Irene Paredes. Arrenca des de la banqueta a la central basca, veurem si és per gestió de càrregues, si és que té alguna molèstia o si és simplement una lesió tècnica que em costaria imaginar-me que és aquest motiu, perquè Paredes és intocable. Avui, Pere Romeu aposta per Catacoll a la porteria, Ona Batlle lateral dret, Aixa Càmara i Mapi León parella de centrals, Brooks al lateral esquerre, al mig avui Patri, Vicky López i Alexia, per tant ni Serra Jordi ni Aitana. I daríem l'altre dubte, si Salma o Pina, doncs juguen les dues. Salma per la dreta, Pina per l'esquerra i en punta Eva Pallor.
2: Doncs algunes novetats, veurem que sense Graham, que en principi a Oslo, Clara, sí que hauria d'arribar, no?
4: És l'objectiu principal que arribi. No ha donat pistes per a Romeu aquests dies, a veure com avança aquesta última setmana. Dimarts hi ha roda de premsa del tècnic perquè hi ha un media day al Johan Cruyff. Potser ens podeu donar més pistes. De moment, Graham, que no pot jugar, avui ha viatjat amb l'Aia Alexandre, l'altra lesionada, per fer costat a l'equip.
2: I quin 11 treu l'Atlètic de Madrid, que aquesta temporada ha encaixat dues toves quan ha jugat contra el Barça?
4: Sí, 0-6 i 5-0. Doncs amb Lola Gallardo a la porteria, Alexia i Medina als carrils, amb Xenia Pérez, Lauren i Menayo a l'est de la defensa, Buerrissa, Natàlia i Fiamabilitat al mig del camp i al davant, doble punta amb Jensen i Amallur.
2: Qui xiula avui la final?
4: Olats Rivera Olmedo, una de les àrbitres més ben valorades de la Lliga EFA.
2: Ah, sí, és veritat. L'altre dia vaig veure el vídeo aquest que va penjar la federació quan li comunicaven que seria l'àrbitre de la final i realment s'emocionava molt. Que ha estat mare fa molt poc, crec, fa un mes o crec que ha estat mare i realment estava emocionada de tenir aquesta oportunitat de poder xiular la final de la Copa de la Reina avui a Gran Canària.
4: Xiula també a Primera Federació, l'altre dia que estava fent el partit de l'Europa, si no m'equivoco, fa uns dies, un parell de setmanes o així. Vam posar molt el focus en ella fa uns mesos perquè va ser l'àrbitre de l'única victòria del Madrid contra el Barça, Montjuïc, amb aquell fora de joc, però vaja, tampoc va ser 100% culpa seva, segurament qui tenia millor visió era l'assistent, tot i que també va tenir la seva responsabilitat en el clàssic d'aquest any. Va estar bé, va estar correcte, esperem que avui no sigui protagonista. Recordem que tenim el Bar Low Cost aquí també en la final, com passa la Lliga F.
2: El Low Cost, avui també, la final de la
4: sí.
2: Copa.
4: Sí, sí.
2: La reina no,
4: poc a poc,
2: no vindrà,
4: poc, la
2: o sí?
4: No, no se l'espera.
2: No se l'espera.
4: No se l'espera, no.
2: Lluny, no?
4: També és un clàssic, també és un clàssic.
2: La Casa Reial s'hauria de fer mirar una mica. Bé, que a mi, la veritat és que m'importa poc que hi sigui o que no hi sigui, segurament a les jugadores també, però, home, si el rei va a la final de la Copa del Rei, de futbol,
3: sí, sí.
2: De pocs esports més hi va, algun dia se l'ha vist a la de bàsquet, i quan hi havia Urdangarín al Barça, doncs el rei emèrit havia anat a alguna final del Barça d'handbol al Palau Blaugrana, però si el rei va a la de futbol, també la reina podria anar també a la de futbol.
3: Tenir en compte que a nivell estatal la selecció, diguéssim, és important, no? És allò una cosa residual, és important al món del futbol, la selecció espanyola.
2: Ho expliquem amb la Clara i amb el Pere Aragaia, a les 9, aquest a l'Estadi Gran Canària, aquesta final de la Copa de la Reina Barça Atlètic de Madrid. Clara, gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
2: Tenim gols, compte, gols a segona importants. Molló.
3: Sí, el primer, cronològicament, el tercer del Racing, que se l'estava mirant per possible fora de joc i s'ha confirmat. Doblet d'Andrés, Racing 3, Valladolid 1, 30 de la segona, Valladolid amb 10, recordo. I atenció, als Jocs Mediterranis, gol de les Palmes, una rematada de mitja xilena després d'una acció pilota aturada que és important pels de Luis García, l'ex-perico, perquè s'estan jugant entre el play-off d'ascens a primera divisió. Almeria 1, Les Palmes 1. Ara mateix el Racing, equip de primera divisió, si això acaba així.
2: Déu-n'hi-do, ja festa ara mateix, evidentment, home. El Sardinero, perquè ja no queda tant, un quart d'hora llarg de partits per poder certificar aquest ascens. I compten Les Palmes, que té el segon.
3: Sí, sí, el fa. Fa el segon Les Palmes en qüestió de 2 minuts. Està Pejiño ara qui fa el segon de Les Palmes. Per tant, ara sí que la festa Santander és absoluta, perquè l'Almeria ha de fer 2 gols en 10 minuts més l'afegit per evitar que el Racing sigui avui equip de primera divisió. I mira com es posa dempeus tot el Sardinero per celebrar-ho, perquè clar, des de la temporada 11-12 que aquesta gent no està a primera divisió, i des de llavors han estat 7 anys a segona divisió, però 7 anys també entre segona B i primera federació, o sigui que han estat anys de penúries a Santander.
2: Realment, això del futbol ens agrada per moments com aquest. Veiem mans al cap al Sardinero, és que fa 5 minuts o 6 o 7 tot estirar.
3: Sí.
2: Si guanyava demà el Depor el seu partit, la cosa s'ajustava, i de quina manera, per les dues jornades que quedaven. I passen 7-8 minuts i el Racing és molt a prop de poder celebrar ja avui que l'any que ve jugarà la primera divisió. A Calafell 0-3, perd el Calafell contra el Reus, guanya el Reus a Calafell, cadascú que ho miri com vulgui, Albert.
0: Puja la temperatura i de quina manera, amb decisions arbitrals, vaja, polèmiques per dos equips, et diria. Primer hi ha hagut una blava per Joan Salvat i Biel Pujades, que s'han enganxat en una acció per la banda esquerra de l'atac del Reus. No hi havia la pilota per allà, però s'han enganxat, han acabat a terra i els dos han vist la blava. Jo crec que era més Salvat el jugador del Reus que ha anat a buscar Pujades que no pas l'inrevés, però vaja, els dos, és la decisió fàcil, els dos cap a la banqueta. I en l'acció posterior, penal a favor del Calafell. Un penal que ha intentat transformar l'Eix Marimón, però que ha aturat Càndid Ballart, el porter del Reus, que fa que el seu equip continuï guanyant 0-3, però puja la temperatura. Ja ha fet 7 faltes al Calafell, 9 al Reus, i ara el partit amb un 3-3. Els dos equips jugant amb un jugador menys. Queden pocs segons per recuperar l'home exclòs, però aquest 3-3, 0.

0: i ens assegura, bé, no sé si gols, però com a mínim ocasions. I deixa'm dir una altra cosa, comencem a veure més boles aturades fallades, que determinen molts partits i moltes competicions. Ja li va passar al Calafell a la final de la Copa de les Serps amb el Lleida, que la bola aturada li va costar no empatar el partit, que no tornem a veure un escenari similar avui.
1: Atacant el Reus, un altre guant que treu Càndid Ballar, que és, vaja, per mi és top 3 de porters de la Lliga, i que clar, la temporada ho està demostrant, i que el Reus, evidentment, si vol guanyar l'eliminatòria amb el Calafell, ha de tenir un Càndid Ballar de notable, notable, i de moment l'està tenint.
0: Un reconeixement que li ha arribat tard, no? No creus que ha sigut un porter que és la seva novena temporada a Reus i que sí, fins no fa relativament poc no ens hem aturat a valorar el seu rendiment?
1: Compte que recupera el Calafell, intenta jugar Gavarró amb velocitat, ben plantada ja la defensa del Reus, últims 5 minuts d'aquesta primera meitat, Calafell 0, Reus 3, 8 faltes al Calafell, 9 al Reus, intentant ara, sí, elaborar una acció més llarga al conjunt de Guillem Cabestany, que insisteix que moguin la bola, que la moguin ràpid.
0: I que no la perdin, perquè les pèrdues és el que li ha costat als contraatacs. Ara deu dubtar Cabestany sobre si atacar arriscant o atacar amb tranquil·litat, perquè de les dues formes no li ha funcionat.
1: Recupera el Reus, Martí Casas, el Pichichi, el Killer, la rep a la cantonada, li roba amb encert Joan Pujalte, i se'n tornem i pel Calafell. 4 minuts pel descans. Carles Domènech, mitja pista. Segurament el Calafell, que aquest penal just abans del descans hagués fet que reenganxés el partit, aquest 0-3, doncs continua sent ara una diferència que per molt que... Mira, la bola al pal! La bola al pal des de mitja pista, ha volgut fer la de Joan Salvat, des de mitja pista Aleix Marimón.
0: Un especialista,
1: I no sé si ha tocat fins i tot el jugador del Calafell, que feia de boia, que ha acabat desviant i ha enganyat a Càndid Ballar. Bé, no podia fer res per reaccionar i ha acabat picant el pal.
0: Bé, s'ha de provar, ho ha de provar el Calafell també, és un recurs més. Si intentant jugar per dins està provocant pèrdues i contraatacs, també és un recurs que té el Calafell, té molt bons llançadors, un d'ells és Marimón, i per què no pot arribar al gol des de la llarga distància. I novena falta del Calafell ara.
1: 9-9.
2: Deixa'm dir que no ho hem comentat, que la victòria de les Palmes a Almeria el situa amb un més 5 respecte al 7è, les Palmes en 5ª posició, per tant, pràcticament amb el play-off assegurat, perquè són 5 punts i en falten 6 per jugar.
1: A veure, els dos equips amb amenaça de falta directa. Si veiem més faltes en aquesta primera part, veurem una directa, mínim una directa. Perd la bola Joan Salvat, demana perdó. Compte que és un 2 contra 1 del Calafell. Bola per Gavarró! Fora! És cert que la passada no ha estat la millor del món, però l'ha acabat caçant Gavarró. I un punt desequilibrat, ha intentat sorprendre Càndid Ballar. La desena falta del Calafell. S'emprenya Quim Gavarró. Va buscar l'àrbitre. I per molt que protesti, els àrbitres ho tenen clar, que és la desena pel Reus. Compte a 3 minuts pel descans, l'oportunitat de situar el 0-4.
0: Sí, reclama Quim Gavarró, ho hem vist a prop, jo si m'hagués de mullar diria que potser amb raó, no ho acabo de tenir clar, que la falta és el contrari, és a dir, s'han topat tots dos jugadors, i clar, el risc de la directa per tots dos equips, la falta que sigui cap a un costat o cap a l'altre, és important, i no sé si aquí els àrbitres doncs, han xiulat falta a favor del Reus, és la desena, Gavarró s'enfadava perquè considerava que era al revés.
3: Ara ens arribarà la imatge, perquè evidentment no és instantània.
1: Què voleu? Què voleu?
3: És...
0: Com ho veus, Puig?
3: Justeta. Molt... molt ben buscada pel jugador del Reus, em sembla.
1: Bé, que és probable que veiem la desena abans del descans pel...
3: Podria ser.
1: Pel Reus,
3: sí.
1: També, no?
3: No ho descartaries més i apostaria, jo crec, ara mateix. Sí.
0: El noble art de la compensació.
3: Correcte.
1: Sí. A veure, Martí Casas, que és un home... amb un bon percentatge en faltes directes, l'especialista del Reus, es prepara sota pals, Martí Serra, i va, entra a l'àrea amb conducció, aixeca la bola, fora, jo crec que no l'ha arribat a tocar Martí Casa, a Martí Serra, i Martí Casas que ha desaprofitat. Ui. Compte, però que la perd, sortia la pilota, és un 2 contra 1 pel Reus, Casas, atura Martí Serra, i ara qui contraataca és el Calafell.
0: Una altra bola aturada,
1: Que... Mare meva.
3: Sí, que no entra,
0: està
3: que no acaba amb gol.
0: Això,
3: sí.
0: No, és que estem veient...

0: gent, és a dir, hi havia un temps... Mira,
1: mira la desena.
2: No, no han trigat gaire, no?
1: Pagava 0,01.
0: És un clàssic, això.
1: L'han faltes ja en aquesta primera part.
2: L'han dissimulat aquí, eh? Que potser ho és, aquesta, eh? Vull dir que no dic això, però és que no han trigat res.
0: Ara, quan la veieu d'aquí una estona...
1: Ara, en un esport tan ràpid, amb una bola que, vaja, va rapidíssima, que no hi hagi bar... Vull dir...
0: És el de sempre.
1: Sí, també t'he de dir que...
2: Claro, si ni va haver la Champions i vam tenir polèmica, Albert, eh?
1: Sí, vull dir, no, però hi ha d'haver-hi bar, però tenir clar quan s'ha de revisar i com s'ha de revisar, perquè és un bar una mica així, que no hi ha gaires normes escrites.
0: Per l'hoquei...
1: Compte el penal. Sergi Folguera, el penal, la directa. A veure, Sergi Folguera... Sota pals Càndid Ballar, que ja ha aturat un penal, el porter del Reus. I va Sergi Folguera, entra a l'àrea en conducció, aixeca la bola... Càndid Ballar! Torna a aturar el porter del Reus. És d'aquells partits que veus la porteria dir molt petitona, molt petitona, molt petitona, i Càndid Ballar, enorme, torna a salvar el seu equip. 0-3, 2 minuts i mig pel descans.
0: Aquesta és aturada a nivell porter de la selecció espanyola, com és el que és Càndid Ballar a dia d'avui. Quin tros d'aturada! Déu-n'hi-do! I jo el que volia afegir és que el tema del VAR, una bona solució per l'hoquei patins, sí que seria el VAR low cost. És a dir, un VAR que es pogués demanar a moda de challenge, que no està tan malament, si tens clar quan el pots demanar i si el perds o si el guanyes, no estaria malament, perquè la Champions va ser un desastre. Hi havia un moment que no sabies per què entrava, de quina forma, ara sí, ara per què no. Jo, és un model que a més em consta que als àrbitres els hi agradaria que els ajudessin d'aquesta forma, i no estaria malament veure'l, a veure si podia ser d'ajut en l'hoquei patins.
2: Quina meravella, ara, l'ambient que hi ha al Sardinero. Sí. Oh, molló, eh? Hi havia moltes imatges de gent molt, molt, molt emocionada, realment, sí. Veient que el seu equip és molt a prop de tornar a primera divisió.
3: Sí, ara hi havia una part, com a mínim, de les graderies que es posava d'esquenes al camp i saltant, fent la celebració dels gols de la Real Societat, perquè la gent ens entengui, en aquest recinte 3, Valladolid 1. Aquí no hi ha emoció, perquè més a Valladolid està amb 10, el 40 de la segona part. N'afegeixen 9 Almeria, on l'Almeria està atacant, l'equip de Rubi, de manera desaforada. Almeria 1, Les Palmes 2, perquè clar, i això de Les Palmes del playoff, però és que Les Palmes queda 2 de l'Almeria, i si demà el Depor no guanya, queda 3 de l'ascens directe. Si el Depor empata, o a 2 si el Depor perd en aquest Depor Andorra de les 2 del migdia. Per tant, Les Palmes també entraria de ple, i també el Màlaga, que ha guanyat a primera hora de la tarda a Ceuta, entrarien de ple en aquesta lluita per ascens directe. Per tant... Realment, aquests 8 minuts d'afegit que queden als Jocs Mediterranis marquen el tram final de Lliga Segona Divisió.
2: Tens mort a Calafell, en aquest Calafell 0, Reus 3. En golf tenim tercera jornada en marxa del segon major de la temporada, a la PGA Championship. És un major que no ha guanyat mai cap tenista espanyol. Teníem un català, de fet, a la zona alta al final de la segona jornada. Com ha arrencat això, Molló?
3: Doncs mira, John Ram té opcions de ser el primer jugador de golf de l'estat espanyol d'aconseguir aquest trofeu, però compte que McIlroy va disparat, com en el Masters d'Augusta, que va repetir victòria. És un dels tres líders, juntament amb els jugadors dels Estats Units, Smalley i McNeely, 4 cops sota el par del camp, i a un cop hi ha un grapat de jugadors: Schauffele, John Ram, Matsuyama, Cantlay i Lee. Això encara queda molt, de fet. Hi ha jugadors que encara no han començat ni a jugar, no han començat ni a disputar aquesta tercera jornada del torneig de la PGA.
2: David Puig ha arrencat o no?
3: Sí, David Puig, ara et dic la posició, que aquí ara no sortia. A veure, que ara et dic on està, perquè ara no ho trobo.
2: Perfecte, que era el millor classificat dels tenistes de la Universitat Espanyola.
3: Golfista, sí.
2: Ah, golfista, perdó, tenista també... seria el millor classificat, perquè no n'hi ha cap altre segurament disputant aquest PGA Championship. Ara situem també en aquesta tercera jornada David Puig, que avui feia recorregut amb Scheffler en aquest segon major de la temporada. Calafell 0, Reus 3, 2 minuts per jugar-se, una mica menys, Albert.
1: Menys, 1 minut 10 segons, amb aturada amb el casc de Càndid Ballart. I serà una de les últimes accions de la primera meitat del Calafell. Gepi Selva, mitja pista, amb Jero García a la mitja volta, llançament per sobre el travesser, recupera el Reus, 50 segons, per tant, en principi, una possessió per cada equip.
0: O no, és a dir, el Reus potser farà córrer el rellotge ara, sí. Perquè jo crec que mira.
1: 10 segons de decalatge, ja.
0: Pista gran, darrere la porteria... Sí, sí.
1: És Diego... Rojas, ara s'equivoca Salvat, regala la bola i vinga, l'última del Calafell, compte, la pena en defensa, sol dins de l'àrea, Rojas, i ha volgut, no sé si ha volgut enganyar a Martí Serra, fer una finta, però no ha acabat de fer el control i de donar-li direcció a la bola.
0: O no se l'esperava, aquest error.
1: Home, però
0: has d'estar preparat, has d'estar preparat, perquè estàs allà dins l'àrea, però déu-n'hi-do.
1: 19 segons, una altra falta que xiulen els col·legiats. 11 faltes al Calafell, 11 al Reus, 22 faltes en aquesta primera part.
0: Però, escolta, però només dues blaves per una discussió, cap blava en joc. És a dir, això m'agrada. Hem vist faltes, no? Sí. Es permet el contacte, però ja, xiulen faltes, el que no s'ensenyen són blaves perquè sí. Això m'agrada.
1: Últims segons, 10 segons pel final, recupera el Calafell, que pot tenir una última, com roba Joan Salvat. 2-1, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! De Joan Salvat! Marca el capità, segon gol de Joan Salvat, que ha robat. Tenia un 2-1, jo crec que el defensa pensava que hi hauria la passada, però més que fer la passada, Joan Salvat tenia la porteria entre cella i cella i ha buscat el xut. Crec que toca el pal i gol. Marca Joan Salvat, és el quart del Reus, que està golejant a Calafell. 7 segons pel descans, Calafell 0, Reus 4.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que això és una gerra d'aigua freda pel Calafell. Ara veiem la banqueta com Guillem Cabestany es queixava. Jo no sé exactament de què, crec que de la falta que han xiulat aquí, que suposava la 11a falta també del Calafell, però crec que no tenen res a fer amb aquesta protesta. Resultat, mira, si el 0-3 Puig era inesperat, el 0-4 al descans, sí, ja et dic jo que encara més.
2: I ara ja sé que l'hoquei és boig i això, però i a més contra un equip com el Reus, amb ofici, com deies abans, Arnau, l'eliminatòria es posa de cara, vaja, el primer partit, més que l'eliminatòria, el primer partit es posa molt, molt, molt, molt de cara pels visitants.
1: I ara mirant la banqueta del Calafell, Guillem Cabestany no sap on mirar. Perquè és cert que està fent un gran partit al Reus, però també està tenint prou efectivitat. I, en canvi, el Calafell, tot i haver-la generat, no moltes, però n'ha generat, s'està trobant amb un Càndid Ballart que ha aturat un penal, ha aturat una directa, i les que ha generat, les poques que ha generat en possessió estàtica del Calafell, les ha aturat totes.
0: Sí, però els errors es paguen, ja ho sabem, sí. I quan tu tens jugadors al davant que són capaços de penalitzar-te, millor no t'equivoquis. I el Reus això ho fa molt bé, i crec que el Calafell en algunes accions ha pecat de passarell, i 0-4 al descans, que a veure si els nois de Cabestany són capaços d'aixecar-ho.
2: Descans ara ja, el Joan Urtoll amb aquest 0-4 al marcador. Tornem quan arrenqui la segona part amb l'Albert Ferran i amb la Renau Vila. Evidentment, durant tota la prèvia ja hi ha el partit de la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, i amb la penúltima jornada de la Primera Federació i amb el partit del Baxi Manresa i amb Eurovisió. Vaja, no faltaran coses, evidentment, a partir d'ara. I amb un Racing que pot estar celebrant l'ascens a primera perquè s'acaba el temps en el partit de l'Almeria, Molló.
3: Sí, sí, falten 2 minuts i mig dels 9 que ha afegit l'àrbitre, va atacant l'equip de Rubi, però de moment Almeria 1, Les Palmes 2. Recordo que ha de guanyar l'Almeria per evitar l'ascens a primera ja matemàtic del Racing d'aquí a 3 minuts mal comptats, perquè en els dos partits més o menys queda el mateix. Queden també 3 de l'afegit a Santander d'aquest Racing 3, Valladolid 1. Fa estona que el públic està dempeus, cares de satisfacció, llàgrimes d'emoció, en fi, és una barreja de sentiments molt gran ara mateix aquest Sardinero.
2: El waterpolo, les competicions europees femenines, guanyant el Mataró 3-4 a la piscina de la Roma, ja ho va fer de 4 gols en el partit d'anada, i guanyant de moment el Barceloneta d'un gol a la piscina del Trieste, empat a l'anada, per tant també estaria classificat en aquest cas per la final, on l'espera, recordem, el Catalunya. Ens actualitzem amb el Jordi Claret. Hola, Jordi, bona nit.
4: Hola, bona nit.
2: Què ens expliques?
4: Xavi. Doncs comencem amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort a trets aquesta tarda al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Segons ha avançat a La Vanguardia, i ha confirmat a RAC1 els Mossos d'Esquadra, els fets han passat fa molt poca estona, 8:15, al carrer Mineria, a tocar de la seu de la DGT de la Campana. De moment no en tenim més informació, però en seguirem pendents. També ho hem sabut fa poca estona, a Mòdena, al nord d'Itàlia, un conductor ha atropellat una desena de vianants i n'ha apunyalat un altre, ha passat també aquesta tarda, en ple centre de la ciutat, i hi hauria quatre ferits greus. Qui conduïa el vehicle és un home de 31 anys, italià de segona generació, que ha embestit a gran velocitat i de forma indiscriminada tothom que es trobava per davant, fins que s'ha estavellat contra un aparador. Llavors, l'home ha intentat fugir a peu amb un ganivet a la mà, però diversos ciutadans l'haurien intentat reduir. De fet, un d'ells l'ha quedat apunyalat, però igualment l'han aconseguit parar fins que ha arribat la policia. L'alcalde de Mòdena s'ha mostrat consternat en un vídeo que ha publicat a xarxes socials, on ha donat les gràcies als veïns que han aconseguit atrapar el conductor, i també ha confirmat que l'atropellament ja s'està investigant, sense descartar que es tracti d'un atemptat. Més coses, un miler de persones, 6.000 segons l'organització, s'han manifestat aquesta tarda al centre de Barcelona a favor de Palestina. Les entitats convocants han tornat a carregar contra Israel pel genocidi de palestins a Gaza i han reclamat al govern espanyol que trenqui del tot les relacions comercials amb Tel Aviv. La marxa ha arrencat des de plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Manifestacions que avui s'han repartit a tot el món, avui que és el dia de la Nakba, que recorda l'inici de l'èxode palestí del 1948. A Londres s'hi ha fet una de les protestes més multitudinàries, ha plegat prop de 150.000 persones i ha acabat amb una trentena de detinguts. I a Viena, la ciutat que acull aquesta nit la final d'Eurovisió, milers de persones també han sortit al carrer en una altra manifestació pro-palestina. Un any més, el concurs arriba envoltat de polèmica. La final arrenca d'aquí menys d'una hora, sense Espanya, Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Islàndia, que han decidit abandonar per la presència d'Israel.
2: Mira, tinc la meta especial de RAC1 al Festival d'Eurovisió, el Jordi Ramos en línia. Hola, Jordi, bona nit.
5: Servus, família, bona nit.
2: Bona nit, bona nit. A mi parla...
5: Quina il·lusió que em fa sortir, que em fa estar aquí amb els esports.
2: Home, a mi més, si ho sapiguessis, Jordi. On es fa això de Viena, exactament, Jordi, el festival?
5: Això és el Wiener Stadthalle, que vindria a ser com un Palau Sant Jordi, diguéssim, però en realitat és el pavelló cobert més gran de tota Àustria. 10.000 persones té de capacitat aquest festival, perquè evidentment tot el que seria l'escenari i la Green Room i de més, doncs ocupa bastant espai.
2: I diries que hi ha un clima diferent a d'altres festivals? Tu que n'has estat a uns quants per aquestes renúncies que ara ens explicava el Jordi, per el que passarà amb l'actuació israeliana, o la prèvia s'assembla més o menys a les altres?
5: A veure, estrictament és bastant semblant. És a dir, en realitat sempre hi ha... El Festival d'Eurovisió sempre té les dues semifinals i la final. Una de les dues semifinals Espanya no hi participava mai, no hi actuava, i una mica la sensació és com si aquí tota la setmana fos aquell dia. És a dir, els altres països simplement, bueno, doncs no hi ets, doncs no comptem amb tu, no? Vull dir que no... Des d'aquest punt de vista no hi ha massa canvis. Sí que podria dir-te que, esclar, Espanya és un dels països que més inverteix en el Festival d'Eurovisió, i no sé si és per això, però sí que hi ha certes coses que són més petites. És a dir, per exemple, la sala de premsa, imagineu-vos, no sé, un palau d'esports ple de taules amb 1.500 periodistes, i aquest any doncs potser és la meitat d'això, i estem tots bastant apretadets amb unes taules que jo no sé, sort que no estem tots on ens tocaria estar, però francament estem molt, molt apretats. Hi ha detalls d'aquests que potser fan que sigui un palet descafeïnat, però més enllà d'això, doncs clar, la gent que veu que posa Espanya en la meva acreditació, doncs a vegades et fa algun comentari, no? Però bàsicament és un, a veure quan torneu, que us trobem a faltar.
2: En quina posició actua Israel, Jordi?
5: Israel serà la tercers.
2: La tercera, per tant d'hora, eh? 9 sí, sí. I poc, vaja, o un quart de 10 o
5: sobre escaleta 21-27.
2: 21-27.
5: Pensa que primer tenim l'obertura, que per cert et recomano fervorosament que us la poseu, perquè així com les semifinals potser han estat més fluixes pel que fa a les actuacions que feia aquí l'equip austríac, s'ha de reconèixer que el que veurem avui és impressionant. És a dir, JJ, el guanyador de l'any passat, que va guanyar amb aquella cançó que es deia Wasted Love, cançó que era així de, com un pop-òpera, diguéssim, doncs en lloc d'estar amb aquell vaixell en blanc i negre com el vam veure fa un any, el veurem amb un gran escenari, amb un taló, tota una orquestra simfònica sencera, ballarins i acròbates. I enmig de tot això començaran a sortir els 35 participants amb la desfilada clàssica de banderes, no? que realment, ja us dic jo, que val molt la pena. Durarà una mica, clar, això farà que no comencem les actuacions pròpiament dit fins a més o menys a segons escaleta 21-18, però bueno, ja dic, jo crec que val molt la pena, i això, la tercera serà Israel, que veurem com el reben.
2: Què preveus, Jordi, tu que tens experiència en això? És a dir, que serà una actuació normal, que veurem alguna reacció del públic en forma d'escridassada, que hi haurà divisió d'opinions, o què preveus?
5: Jo crec que serà més o menys com el que ens vam trobar dimarts. Àustria és un país molt menys polititzat, o si més no, molt menys activista que molts d'altres, com Suècia fa 2 anys a Malmo, que allà va haver-hi molt de Cristo. I jo, alguna cosa passarà. Dimarts la policia va acabar expulsant 4 persones del públic pels crits que feien. Va haver-hi polèmica perquè es va sentir els crits de Stop Genocide i fins i tot els van acabar del YouTube. Vull dir que alguna cosa tindrem segur, però tampoc crec que sigui el que hi havia hagut altres vegades. Penseu també que, tot i que han vingut molts espanyols, vull dir, abans el director del festival comentava que la comunitat espanyola que ha vingut al Festival d'Eurovisió a Viena és la 12a més important de les que hi ha aquí, i recordo que són 35 els països que participen i Espanya no és cap d'ells. Vull dir que déu-n'hi-do. Sí que és veritat que el fet de que tota la gent que potser era més activista ja no ve. Per tant, només entraran els que volen boicotejar l'actuació, doncs directament amb algun crit o amb el que sigui.
2: Doncs estarem pendents amb el Jordi. Qui ha de guanyar això? Ja, perquè això d'Eurovisió, una mica que està, sembla que estigui ja fet abans, perquè els experts diuen, no, ara guanyar aquest, votaran aquest, i acabarà guanyant aquest. Això per les prèvies i les apostes, qui diuen que guanyarà?
5: A veure, sí que és veritat que quan hi ha la clàssica ronda, sempre acabes sabent més o menys per on tirarà cadascú, sobretot perquè és normal que, a veure, a nosaltres ens agrada més la música italiana generalment que la romanesa. Això és una cosa d'afinitat cultural, sens dubte, i així més o menys pots anar calculant. Però sempre si hi ha una bona cançó, sobresurt damunt de totes les altres. Llavors, jo, aquest any ens trobem amb, bàsicament, jo diria que entre dues. Una és Finlàndia, que ha estat la favorita des de fa moltes setmanes. És una actuació d'una parella que... ell és un cantant de pop molt conegut a Finlàndia i ella una violinista que és una superstar, que fins i tot toca el violí en directe. És la primera vegada que toca algú en directe des de fa 20 anys al Festival de
2: Pensava que anaves a dir que era la primera vegada que tocaria el violí. Dic, oi, parament,
5: no, no, per favor. Clar, això li juga a favor, perquè no sé si recordeu Alexander Raiba, que va guanyar el 2009 amb una cançó que es deia Fairy Tale, tocant ella el violí. Aquesta cançó, avui dia, encara és la cançó més vista de tota la història del YouTube oficial d'Eurovisió. Per tant, és probable que això l'ajudi molt i li doni molts punts, perquè a més l'actuació té foc, té ventilador, vull dir, que des d'aquest punt de vista tindria tot per ser eurovisiva. Però què passa? Que ha aparegut Austràlia. L'australiana és Delta Goodrem, que potser hi ha gent que no la té massa present, però fa 20 anys va treure un parell de singles que a casa nostra també van sonar bastant, però avui dia a Austràlia aquesta senyora és una estrella. Avui dia ha sortit a Veïns, ha estat coach de la Voz d'allà, ha fet gires de concerts no només a Austràlia sinó també al Regne Unit. Vull dir que és una senyora amb unes taules prou importants com perquè pugi a l'escenari, canti una cançó que recorda una mica el rotllo Celine Dion i és així absolutament bocabadat. De fet, no només ha guanyat l'enquesta que vam fer-nos els 1.000 periodistes sobre qui creiem que hauria de guanyar, sinó que a més tota la gent que va assistir a l'assaig general també se li va fer una enquesta i el públic també va dir que havia de guanyar Austràlia.
2: S'obren les portes. Austràlia-Finlàndia, ara després la recuperaré. Ara entenc el Basté quan diu allò de... Hosti, Ramos, podries fer tot el programa sencer quan entres? Ara l'entenc una, mica. No, cap problema.
5: Ja sé que... Quan s'emocionen...
2: Clar, parles amb aquesta passió d'Eurovisió que un es va animant. Doncs estarem pendents, especialment de l'actuació israeliana i després també ja en temps de tu diràs de les votacions i de veure qui s'acaba emportant aquest festival, que a més fa xifra rodona, 70a edició d'aquest festival d'Eurovisió a Viena. Jordi,
5: sí,
2: Valens...
5: I a més hi haurà...
2: Sí, ja et dic jo que no callarà. Digues.
5: Bueno, que anava a dir que pels 70 anys hi haurà una actuació especial, un cop acabin totes les dels concursants, amb estrelles cantant els grans hits de la història del festival. I recordar-vos també que aquest any s'ha de veure per YouTube, perquè Televisió Espanyola fa la Casa de la Música.
2: Sí, veritat, Casa de la Música amb Rafael, entre d'altres convidats avui a Televisió Espanyola. Gràcies, Ramos, fins ara.
5: Adéu, família, fins ara.
2: Fins ara. Passen 7 minuts de 8:45. S'ho passa de bé, allà a Eurovisió. Pausa i tornem.
6: Superesports amb Xavi Puig. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules. El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
7: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Genie, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
8: Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Cort Inglés. Digues-los que porto gelat. Que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
9: Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
10: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: Vinga, Xavi, amunt!
12: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: 20 minuts i les 9. Continuem el Superesports de RAC1, aquesta final de la Copa de la Reina, a partir de les 9 a l'estadi Gran Canària, entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Així ja tornem també cap a Calafell, en aquest Calafell 0, Reus 4, play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Primer partit avui a pista del Calafell. Estadi Gran Canària, Clara, va presentant un bon aspecte o encara costa?
1: Mica en mica va entrant la gent, encara es veu bastant buit, però la gent va entrant perquè a fora s'ha traslladat la fanzone que hi havia ubicat al centre, amb una mica d'activitats aquí fora, amb música, jo crec que la gent s'ho veu amb calma, veig molta gent als bars, per tant, no tenen pressa.
0: No tenen pressa. Pere Regall, hola, bona nit.
2: Bona nit.
0: Tens pressa a tu o no?
2: No, no, no.
0: T'interessa Eurovisió a tu, Pere, o no?
2: La veritat, poc. A casa meva ho miram, a la meva germana sí que li agradava bastant, però no sóc de fan d'Eurovisió.
0: No, Finlàndia o Austràlia, apunta't aquests dos països, que si diuen Ramos, un d'aquests dos, en principi
2: hauria... Anirem a Finlàndia, va.
0: Anem a Finlàndia?
2: Va, sí. Finlàndia. Queda més a prop.
0: Després la posarem, la cançó de Finlàndia, a veure si ens agrada o si no ens agrada gaire. A veure si t'agrada l'alineació del Barça, 11 del Barça, avui, Clara, per intentar derrotar l'Atlètic de Madrid.
1: Catacolla a la porteria, Ona Batlle al lateral dret, Aixa Càmara i Mapileo en parella de centrals, Brooks al lateral esquerre, al mig, Patri, Vicky López i Alex Sella al davant, per la dreta Salma, per l'esquerra Clàudia Pina i en punta Eva Pallor.
0: T'agrada l'11? Et sorprèn la suplència de Paredes o no, Pere?
2: Bé, ara també veia per xarxes que es pot veure també a unes petites molèsties a l'última sessió, però bueno, també... Ho llegeixo també una mica, premi per Aixa Càmara per la temporada que ha fet la jove jugadora del Barça, i pensant en dissabte que ve, sense Alexandre disponible, centrals tens a Paredes i a Mapi. També ho podria llegir una mica en aquest sentit, si és cert que va sentir alguna petita molèstia a Paredes a la prèvia, de l'entrenament previ, ho entenc perfectament que Pere Romeu la reservi, tot i que avui sigui una final, tots convindrem que és molt més important la final de dissabte que ve a Oslo, que no la que està a punt de jugar al Barça.
0: Ja vas a dir, Clara.
1: Sí, que el club ens ha confirmat que és el que té són unes molèsties. De fet, Paredes ni tan sols s'ha escalfat amb les suplents. És a dir, Paredes avui no la veurem, és evident, perquè aquestes molèsties, és el que diu el Pere, tens la setmana que ve una final de la Champions, és la teva parella de central titular Paredes-Mapi. Avui la basca, que amb aquestes molèsties no jugarà, esperem que siguin només això, molèsties, i que durant la setmana pugui recuperar-se, com també ho fa Sireia amb Hansen.
0: I al mig del camp jugar Vicky, per tant, banqueta per Aitana i per Clara Serra Jordi, Pere.
2: Sí, no, hi havia el dubte aquest, Aitana, que Pere Romeu ha anat insistint, que ja que la compta al 100% com a jugadora disponible, però és una futbolista totalment fora de ritme aquesta temporada. I aposta per Vicky avui contra un Atlètic de Madrid que jo crec que durant molts minuts buscarà tancar-se amb aquest 5-3-2, intentant poblar molt la zona de mitjos. El Barça necessitarà el talent de Vicky, la seva habilitat per rebre entre línies, per ser capaç de girar-se i portar la pilota també ja a prop de l'àrea, a crear ocasions. I això fa també ho lligo amb que juguin Salma i Pina, que coincideixin les dues a la punta de l'atac. Veurem a Salma per la dreta i a Pina per l'esquerra. És l'última oportunitat que té Clàudia Pina de canviar una mica el que pugui tenir el cap Pere Romeu després del que vam veure a les semifinals, perquè jo crec, i és opinió, que a dia d'avui, pensant en la final de la Champions, Salma està un pas per davant de Pina.
0: I qui no ens atreu l'Atlètic de Madrid, Clara?
1: Amb Lola Gallardo a la porteria, tres centrals, Xenia Pérez, Lauren i Menayo, amb Alexia i Medina als carrils, al mig del camp, Boer Rissa, Natàlia Martín i Fiamma Benítez, i al davant, Jensen i Amayur.
0: 11 previsible o no, Pere? Sí. Sentia l'entrenador a la prèvia dient, jo és que les golejades les vaig veure des de casa, jo no era l'entrenador de l'Atlètic de Madrid quan el Barça li va clavar les dues golejades a la Lliga.
2: Sí, això al final és un avantatge o un desavantatge per Herrera, no? Perquè no ve condicionat per cap d'aquests dos partits, però tampoc ha viscut aquest any enfrontar-se al Barça. És cert que l'Atlètic de Madrid ha fet una temporada molt irregular i Herrera aposta pràcticament per les jugadores amb qui més ha confiat, sobretot a partir del mes de febrer, quan hi havia el canvi d'entrenador. Els primers partits l'Atlético va mantenir la mala dinàmica que tenia, però és cert que ja ha entrat al mes de finals de febrer i ja al març ha fet 8 victòries seguides fins perdre el cap de setmana passat contra el Real Madrid. Sí que hi ha un canvi, que és l'entrada de Menayo, que ho llegeixo també en clau defensiva, de Menayo de central esquerrana i Medina de lateral esquerra. Estava jugant més Rosa Otermin últimament en aquest lateral, que potser és una jugadora que en atac et dona una mica més. Per tant, si decideix modificar alguna cosa és més pensant en encaixar pocs gols que no en, en buscar un plantejament de partit amb, amb l'equip avançat.
0: Avui s'ha de semblar gaire el que ha estat a la Lliga, aquest 0-6, 5-0, o sent una final, tenint Oslo una setmana, preveus una cosa més oberta?
2: Jo crec que veurem un partit més obert. L'any passat també tenim la, el record de l'any passat, que el Barça va guanyar 2-0, només, entre cometes, a guanyar una final 2-0 contra, contra l'Atlètic de Madrid, també a la Copa de la Reina. Al final, la clau pel Barça és tenir encert a les primeres, que el Barça generarà ocasions, si està encertat a les primeres, i a partir d'aquí ja poder gestionar esforços. Sí que crec que les jugadores, per molt que es digui allò del partit a partit, arriba a un punt que les jugadores també pensen en el següent partit, i més quan és una final de la Champions. El Barça, si surt bé, en els dos partits contra l'Atlètic de Madrid, per molt que hagi canviat l'entrenador, al minut 5 ja anava guanyant, tant a la primera volta com a la segona volta. I a més, l'Atlètic de Madrid no fa un gol contra el Barça des del novembre del 2022. És a dir, és pràcticament 4 anys i mig, a finals d'aquest any farà que l'Atlètic de Madrid no és capaç de fer un gol contra l'equip blaugrana.
0: Muelling, que ens ha portat fins a les Palmes, ens ha portat la Clara fins a les Palmes per viure la final de la Copa de la Reina, i Lilla, que l'ha rebut amb el seu caràcter únic, en un partit on les blaugrana volen sumar un nou títol, des de les seves platges fins l'ambient a l'estadi Gran Canària, on avui el futbol és protagonista. I si tu també vols arribar més lluny, recorda que en Muelling pots volar a més de 100 destinacions des de Barcelona. Entra a Vueling.com i comença el teu pròxim viatge. Hi haurà majoria culer a les graderies, Clara?
1: Sí, sí, sí. Jo ja durant el matí, quan he arribat també aquí al camp, el Barça, que no pas de l'Atlètic de Madrid. A més, ja sabem que l'afició blaugrana té això, que es desplaça allà on sigui, és igual si ha d'agafar un avió 3 hores o si ha d'agafar un cotxe 1 hora i mitja. És una afició que respon, i avui, tot i que encara no està ple, però es veu moltes més samarretes del Barça que no pas de l'Atlètic de Madrid.
0: Amb tot això musical sobre l'estadi de Gran Canària, que no comentaré com.
1: Petaceta.
0: Bé. Mira, el nom m'agrada.
3: Sí.
0: Segurament més que la música.
3: L'única cosa que ens agrada, no?
0: Segurament més que la música, però Petaceta ara actuant a la prèvia d'aquest Barça Atlètic de Madrid, final de la Copa de la Reina, el que comença a ser un festival difícil de creure i d'imaginar és el que està fent el Reus a Calafell, Albert. Albert Ferran, que ets per aquí, eh? Espera, que ara el recuperem.
4: Hola, sóc aquí. Dic que no, és que cap pronòstic apuntava un 0-6 encara amb 17 minuts per jugar-se. És que, clar, el Reus ha fet dos gols a l'inici de la segona part, de Guillem Jansà i de Martí Casas, i ara hi ha un perill real que el Calafell encara pugui prendre més mal. És que la segona part està volant, vull dir, ja no s'està aturant, no hi ha nervis, no hi ha tensió, perquè el partit està absolutament sentenciat. I vaja, el Calafell hi ha de posar de la seva part, perquè si no, és que el Reus jo crec que no s'aturarà. És cert que no anirà amb la necessitat de fer més gols, però és que si veu l'oportunitat de fer-ne 7 o 8, ho aprofitarà.
5: Sí, jo crec que ara és intentar no prendre mal, recordar que guanyar 10-0 també és un punt, és a dir, no, si guanyes 12-0 no guanyes dos partits, en guanyes només un, i que el Calafell ha de començar a pensar des de ja en el partit de la setmana que ve, perquè ara mateix té risc real d'arribar tocat al segon partit del playoff.
4: Déu-n'hi-do, Puig. Déu-n'hi-do, no ens esperàvem aquest desenllaç, però això demostra que el Reus és un equip que, per molt que hagi quedat cinquè a la Lliga, jo crec que no te'l vols trobar mai ultracompetitiu. Ja va estar a punt d'eliminar el Benfica a la Champions, per tant...
5: És que jo afegiré...
4: És un candidat a guanyar la Lliga.
5: Jo anava a dir això, després d'aquest partit, perquè no es parar al final, perquè això acabarà, no sé si així, però amb diferència segur, que és que el Reus s'acaba de posar com a candidat al títol, perquè a la resta d'equips els ha costat molt el primer partit. El Reus està apallissant el Calafell, per mi, a dia d'avui, candidat clar.
4: Sempre el Liceo i Barça segurament per davant, però amb opcions també al Reus, demostrant avui aquest 0-6, ho ha de rematar també el segon partit, perquè a vegades els segons partits són ben diferents als primers. És a dir, que el Calafell sí, ha perdut el primer duel, però escolta, dissabte vinent el partit començarà 0-0 i també tindrà opcions.
0: Doncs 0-6, partit resolt, evidentment, no sé que hi hagi una remuntada per la història, aquesta sí que ho seria del Calafell, aquest primer partit del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga. Recordem que el Barça ha guanyat el Palau contra el Noia i que el Lleida ha perdut a la pista del Liceo en els altres dos partits acabats ja d'aquest primer enfrontament del play-off de quarts de final. A les 9, final de la Copa de la Reina, a les 9 també, penúltima jornada de la primera federació. A la nova Creu Alta, Sabadell Antequera, el Sabadell que juga a Sabadell i que juga també a Elda, a l'Aldenc Atlètic de Madrid B. A la nova Creu Alta, el Gerard Guardi. Hola, Gerard, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Gerard, bona entrada avui a Sabadell, suposo que la millor, o no?
3: Doncs han penjat el cartell de sold out, entrades esgotades, ambient de gala, pot ser avui una nit històrica a la nova Creu Alta, l'afició que sap el que juga avui l'equip, evidentment també pendents del Pepito Amat d'Elda, però ara mateix bufandes i banderes al vent a punt perquè surtin els protagonistes sobre la gespa, sobre el terreny de joc de la nova Creu Alta.
0: Qui no ens treu avui Ferran Costa, que està sancionat, no? Gerard no està a la banqueta.
3: Ha estat una de les notícies de la setmana, 3 partits de sanció per Ferran Costa, que el tindrem a prop pendent d'aquest partit. Avui el tècnic de Castelldefels surt amb un 11 fiable, amb Diego Foli sota pals, defensa de 5, 3 centrals, Bonaldo, Kaiser i Carlos García Díez, al carril esquerre Eneko, al carril dret David Astà,
0: i ara
3: a l'esquerra Joel Priego, a la dreta té com a punta l'argentí Agustí.
0: Ara intentem recuperar el so que ens arriba perquè no és bo del Gerard. A veure si apretem el micro o si fem alguna cosa perquè soni millor del que sonava la nova Creu Alta. Em sembla que sí que hem millorat el so a l'estadi Gran Canària. No està sent una tarda senzilla. 9 i les 9. Clara, ets per aquí?
1: Tot anirà bé. Sí, sóc aquí.
0: Continuen, els petacetes.
1: Sí, no. De fet, és la petaceta, que és ella, i els 4 ballarins que l'acompanyen.
0: I la gent ho segueix, això, eh?
1: Bé, no veig la gent vibrar, tampoc. M'hi ha escoltat molta tensió. No és la millor música, segurament, no?
6: És que qualsevol música no és bona abans d'un partit de futbol. Va actuar, em sembla, una vegada David Bisbal abans d'una final de la Copa. I David Bisbal va ser un concert, i em perdó, i sé que hi ha molta gent que no li agrada, és l'hòstia. Però abans d'un partit de futbol, no. Menys d'una final.
1: Quin any va ser Alaska i Mac? No,
2: sí,
1: Alaska,
2: o un any també.
6: Perquè van fer la cançó de la Copa Mola, no? Era?
1: De la Copa Mola.
6: No, aquest era un altre. Van fer una cançó de la Copa, més recentment.
2: Va, aquest any tindrem el Mundial, que encara ja és el segon, no? El descans del Mundial de futbol masculí, que serà mitja hora de descans perquè també hem de sortir a cantar els quants.
0: Està molt alt l'ambient, no? Podem baixar una mica l'ambient perquè si no ens sentirem entre uns i els altres i serà complicat de seguir la transmissió d'aquest Barça Atlètic de Madrid d'aquesta final de la Copa de la Reina. Juraria que el Merlí nu i tinc l'Esteve Giral des de Tarragona, no el tinc? Doncs ara el recuperem, des del nou estadi de Tarragona, on és a punt d'arrencar aquest Nàstic a Europa, per última jornada també de la primera federació. I d'aquí un moment serem també a Manresa, en el partit del Baxi Manresa, partit de la Lliga ACB, on aquesta tarda ha perdut ja el Bàsquet Girona a la pista del Breogán. Ja li que ja pot anar abandonant l'estadi Petaceta i donar pas a les protagonistes reals, que són les jugadores del Barça i de l'Atlètic de Madrid. Clara.
1: Ja marxa, no patiu. Està sortit ja del terreny de joc Petaceta, ha acabat l'actuació. Ara el que veiem són els escuts de Barça i l'Atlètic de Madrid, són escuts molt grans al terra, a la gespa de l'estadi. El de l'Atlètic de Madrid, no sé si se n'adonen, crec que no està fet expressament, està tort, però bé, no passa res. No queda del tot simètric i bonic, però bé, tot a punt en aquesta cerimònia d'inauguració d'aquesta final de la Copa de la Reina. Les jugadores que les veiem a vestidors ja al túnel, a punt per sortir al Barça, que busca la 12a Copa de la Reina, la tercera seria de forma consecutiva.
0: Mira, deixa'm anar així al nou estadi, Esteve Giral, bona nit.
7: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: Molt bé, a punt d'arrencar aquest Nàstic a Europa, partit clau pels dos, uns per evitar el descens al Nàstic i uns altres per jugar la promoció per pujar l'Europa. Hi ha bon ambient a Tarragona?
7: Hi ha ambient, hi ha força gent, no la gent que hi hauria en circumstàncies normals, és a dir, amb un ambient bo a Tarragona. Clar, el Nàstic està jugant-se la permanència, hi ha hagut un ambient enrarit aquesta setmana a Tarragona després d'allò de les rodes punxades aquí al nou estadi, els jugadors i part de l'equip tècnic, quan ara surten els dos equips damunt de la gespa del nou estadi. Jo crec que estarem al voltant dels 9.000, 10.000 aficionats, també una bona colla d'aficionats de l'Europa que ara es tenen també una pancarta, una vila que resisteix amb la imatge d'Astèrix i Obèlix, els barcelonins que també seran presents aquí al nou estadi, i pancarta també al gol de muntanya del Nàstic, fins que la mort ens separi, és el lema de l'orgull grana d'aquest gol de muntanya. Veurem què passa, partit, ho deies Xavi, emocionant, amb sensacions i sentiments contraposats, uns que se la juguen per intentar fer el salt de categoria, l'Europa en aquest cas, i el Nàstic no acostumat a lluitar per no baixar el que seria un autèntic drama a la segona federació, el que era abans la tercera divisió. Això no passa aquí a Tarragona des de l'any 1989, per tant, imagineu-vos el que suposaria. De moment, veurem què és el que passa avui aquest dissabte de futbol aquí a Tarragona.
0: Qui no ens atreu el Nàstic, Esteve?
7: Mira, el Nàstic jugarà amb Dani Rebollo a la porteria, la defensa, el lateral dret amb Sergio Camus, parella de centrals Enric Pujol i Mangel, el lateral esquerre Ander Zoilo, al mig del camp jugarà Òscar Sanz, Marc Montalmo, banda esquerra Alex Jiménez, banda dreta Kylian Abdalá, a la mitja punta Jaume Jardí, i el jugador més avançat i referència dalt serà Marcos Baselga. Per part de l'Europa jugarà amb Juan Flere a la porteria, la línia defensiva amb Roger Escoruela, amb Marcel Esgró i Guillem Rodríguez i amb Arnau Campeny, al mig del camp amb Òscar Vaques, Baba Meixac, Toni Caravaca i Alejandro Ojai, i a davant el duel atacant Nane Gailán i Jordi Cano. Doncs a la banqueta Adai Benítez i a la banqueta del Nàstic Pablo Alfaro.
0: Doncs tots situats ja amb els protagonistes, ho anem actualitzant evidentment amb l'Esteve Gira. La tornem cap aquí, Esteve i Guardi, que ara sembla que sí que t'hem recuperat amb bon soc i no ens atreu el Sabadell avui a la nova
3: Ara sí, ara sí. El 11 de gala, 11 de garanties amb Diogo Foli sota pals, defensa de 5 amb 3 centrals, Bonaldo, Kaiser i Carlos García Díez a l'esquerra, Eneco a la dreta, David Estals, doble pivot per Quadri Urri, a la punta esquerra d'atac Joel Priego, a la punta dreta avui torna titular Miguelete, i el davanter avui és l'argentí, el pichichi de l'equip arlequinat, Agustín Coixa.
0: Doncs tots situats també a la nova Creu Alta, o anem actualitzant evidentment i cantant tot el que passi amb el Gerard Guardi. Mira, per si no n'hi hagués prou, tenim partit de l'ACB a Manresa, el nou Congost, amb el Dani Aguila. Hola Dani, bona nit.
8: Molt bona nit,
0: mira que
8: Xavi
0: té
8: Puig.
0: Hores al dia, eh? I tot sí. Ho han de fotre a les 9 de, sí. De la nit. Tot
8: no t'ho posen fàcil.
0: Tot a les
8: no
0: 9 de la nit.
6: I Eurovisió.
0: I Eurovisió. Ah, és Ramos veritat, ja vol entrar. Ramos encara no. Encara no.
6: Sí?
0: Fins que, fins que actui Israel, de moment, de moment no. Maxi Manresa, Saragossa. Opcions bueno, remotes, però encara potser europees, no?, del Manresa, Dani, en aquest tram final de Lliga.
8: Per bé que l'escenari del Manresa segurament és diferent, Xavi, tenint en compte que Manresa ha competit a l'Eurocup, que ja sabem que la classificació per Eurocup esdevé més per una qüestió de relacions o de convidar o d'acceptar la petició de l'Eurocup.
0: O de voluntat, fins i tot, del club, sí. No? Perquè aquesta temporada només el Manresa a la jugada.
8: Correcte, hi ha hagut molt trasbascap a la Champions League, com equips tradicionalment de l'Eurocup, com la Penya o el Gran Canària, el Manresa ho ha volgut, Eurocup ha volgut, evidentment la plaça CB ha de ser-hi, i tot apunta que la temporada que ve s'ha d'acabar de confirmar, però també ho serà, per tant, diguem-ne que eximeix de la classificació d'aquesta desena plaça tan preuada. En canvi, qui s'ho juga pràcticament tot és el Saragossa, un Saragossa que no vol caure en descens, és un dels dos equips que pugnen per la penúltima plaça, juntament amb Morabanc, Andorra, per tant, partit molt important per als aragonesos, dos minuts perquè arrenqui aquest Manresa-Saragossa.
0: Doncs amb un ull posat també a Manresa en aquest Maxi Manresa-Saragossa. Jugadores, ara sí, sobre la gespa de Barça i d'Atlètic de Madrid a l'estadi Gran Canària. Clara.
1: Es fan els sorteig de les capitanes amb Alexia Putellas, abraçada amb Lola Gallardo, tenen bona relació. Veurem qui guanya els sorteig de camp, qui comença traient de centre. Les jugadores del Barça que s'abracen entre elles, com és habitual abans de cada partit, i les de l'Atlètic de Madrid que fan una rotllana a la zona de la banqueta, tot el cos tècnic, totes les suplents i les que juguen. S'acosta també ara quan acabi el sorteig, suposo, Lola Gallardo per acabar de fer l'última arenga abans d'aquest partit en què el Barça vol culminar el triplet espanyol. Ja té la Lliga, ja té la Supercopa, li falta la Copa. Si la guanya avui, ja sabem què faltarà, només la Champions per intentar aconseguir el pòquer per segon cop a la seva història després del 2024 amb aquesta final a la Champions la setmana que ve a l'horitzó olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Pràcticament tot a punt ja a l'estadi Gran Canària, encara entra gent, encara seients buits, encara han de guanyar una mica més de color l'estadi insular. però hi haurà bona entrada, serà una festa i tant de bo podem acabar la nit explicant que el Barça és campió de la Copa de la Reina.
0: A Calafell, gol de l'honor dels locals, Albert.
4: Sí, de penal, l'Aleix Marimon ha fet el gol del Calafell. Calafell, un Reus 6, el partit continua molt calent, continuen sumant faltes als dos equips, alguna plava, sembla sentenciat, és un 1-6, queden 12 minuts i mig, però vaja, aquí continuaran amb la màxima intensitat, tenint en compte que d'aquí una setmana hi ha un altre partit del segon assalt.
0: 1-6 perdent el Calafell, guanyant el Reus en aquest primer partit. Servei d'honor abans de l'inici d'aquesta final de l'estadi Gran Canària, dretana, amb cama dreta. I ara sí que ja tot a punt perquè arrenqui aquesta final, buscant un altre títol. Continuar tenint opcions del ple de títols. L'equip de Romeu és el que busca avui amb aquesta final de la Copa de la Reina. El partit que ha molta possessió del Barça, anar madurant-lo, o podem imaginar alguna altra cosa?
2: No, sí que és cert que Herrera hi deia, no?, parlar que l'equip, que han estat treballant per gestionar diferents moments del partit, però a priori ha de ser un partit on el Barça tingui molt la pilota i la clau serà desencallar aquest 5-3-2 que plantejarà l'equip matalasser.
1: La final de la Copa de la Reina 2026, Barça Atlètic de Madrid, en primera possessió ja pel Barça, que ha sortit amb ganes, amb Claudia Pina, que condueix, s'acosta a la frontal Pina, obertura a l'esquerra per Brooks, se li queda el control un pèl enrere a la neerlandesa, aconsegueix tocar de nou amb la de Moncada, avui titular també Salma, Pina encara amb Brooks, de primeres intentava combinar amb Patri, la passada no és bona, recupera però Alexia a la frontal, Alexia vol guanyar la línia de fons, és dins l'àrea, pot centrar, Alexia, la centrada que queda curta, la treu la defensa, mata la cera, l'envia directament a fora, servei de banda pel Barça, que ha començat amb ganes, amb energia. Pina jugant al mig del camp amb una batlla, apareix Vicky pel mig, a la banda ja té oberta Salma Parayuelo, rep l'aragonès avui jugant per aquest costat dret i no per l'esquerra, combinant amb Patri, obertura de nou a la banda, ara per una batlla, ve a buscar-la al vèrtex Vicky, un altre cop Patri, tocant i tocant al Barça, la passada filtrada és bona per Salma dins l'àrea, d'esquenes, enrere, amb Vicky, el xut, toca en una defensa, córner, el primer del partit, es fa esperar, favorable al Barça, des de la dreta ja aniran Mapi León i Claudia Pina.
2: Un primer minut del Barça a l'entrada del partit, ritme molt alt de circulació de pilota que acaba amb aquest primer córner.
1: A veure, no hi ha Paredes, però per rematar-los, que sabem que és l'especialista número 1 en aquestes accions.
2: Tenim a Brooks.
1: Sí, tenim a Brooks, que també li agrada fer gols. A veure, Mapi, en llarg cap al punt de l'àrea petita, bloca sense problemes Lola Gallardo, la portera, que era dubte, però finalment d'inici la capitana mata la cena, intenta servir amb alguna de les companyes, ho fa ara en curt, per la central, per Xènia, trobant per dins molt sola a Fiamma, se li escapa la pilota, s'anticipa bé Patrick Guijarro, la treu la defensa matalassera, un altre cop servei davant de Pere Romeu, que demana calma a les seves, calma a Patrick Guijarro, que normalment la té, però és cert que ara ha regalat la pilota.
2: Sí, s'ha precipitat després d'aquesta recuperació en una sortida de pilota on l'Atlètic havia trobat massa sola a Fiamma, que segurament és la futbolista que més ha de vigilar el Barça, la migcampista d'Atlètic de Madrid, és qui s'encarrega de canalitzar les accions d'atac del seu equip i havia rebut molt, molt sola.
1: La mou el Barça amb Ona Batlle, a camp propi. Amb Patri, que la ve a buscar al cercle central. L'obertura a l'esquerra per Brooks. Esmi Brooks. Se'n va una mica cap a dins, tocant amb Alexia, la capitana, que encara no ha dit res sobre el seu futur, una de les jugadores que acaba contracte. L'altra és una batlla, obrint a la dreta, amb Salma. Salma, encararà Medina, Salma, al vèrtex, amb Vicky, la paret és bona, Salma dins l'àrea, ui, intentava tornar-li un altre cop a Vicky, que no havia seguit la jugada, tot i així continua atacant el Barça, recupera Aixa, és Alexia a la frontal, la passada per Brooks no és bona, no s'han entès, jo crec que Alexia fins i tot podria haver aixecat el cap de buscar una rematada, però el Barça mantindrà la possessió amb un servei de banda des de l'esquerra, Claudia Pina jugant ja ràpid amb Eva Pallor, el retall de Pallor, un altre cop amb Pina. Pina haurà de retrocedir perquè no té sortida, ho fa ara mateix amb Aixa Càmara, avui titular en el lloc de Paredes amb aquestes molèsties que l'han impedit ser titular a la final. De nou Aixa, rep Mapi pràcticament com una lateral. Mapi amb Alexia, de primeres, amb Pina, triangulant, un altre cop amb Mapi, amb Alexia, intentava doblar la jugadora de Mollet, Brooks, encara Alexia, el retall d'Alexia, ai, un altre cop la passada, està una mica imprecisa el Barça en aquests metres finals, la recupera per la capitana, la pica per clau de Pina, és bona, dins l'àrea, Pina la centrada tancadeta, surt directament a fora, per sobre el travesser cau a la xarxa, porteria per l'Atlètic de Madrid, 0-0, primers 4 minuts a Gran Canària.
2: Pepina en aquesta acció atacant la profunditat a l'interior de l'àrea, rebut d'Alexia, no ha pogut combinar bé la jugada del Barça, insistint molt per la banda esquerra, avui sense Graham, que en els últims partits havia monopolitzat bastant els atacs del Barça, de moment sense l'extrem noruega, insistint per aquest cantó esquerre, amb Pina, amb Brooks, amb Alexia, amb Patri, que també cau cap a aquesta zona.
0: Clara, hi ets o no?
1: Tornem a ser aquí. Tinc un petit moment de dall al cor, però tornem a ser aquí. Qualsevol cosa ho resoldrem ràpid, segur. A veure. Brooks amb Alexia. Qui se l'emporta? Doncs l'Atlètic de Madrid, que pot intentar córrer, però el Barça està ben tancadet, ben col·locadet, i obliga a les jugadores matalasseres a retrocedir. Obertura a la dreta perquè controli la baixa Alexia. La regala cap al mig, salta Vicky, no guanya el duel, però la pilota cau als dominis de Patri Guijarro.
6: Dos bons gols a Primera Federació per l'Europa. Per el Cartagena, que és el primer que queda fora del play-off. A Eivissa 1, Cartagena 0. I pel Nàstic, per el Tarazona, que és l'equip que marca la salvació. Betis B1, Tarazona 0.
1: Compte Salma, la centrada, la toca una mica la defensa, cau rebotada dins l'àrea, l'intenta enllunyar l'equip matalasser, se la queda Vicky amb temps per pensar, rep un altre cop Salma, molta concentració per aquesta banda, de moment en el Barça en aquests primers minuts, on avatlla, enrere un altre cop amb Vicky, combinant les dues futbolistes, fent tema meva, a prop de la zona de l'àrea, Mapi a la frontal, no té espai pel xut, la passada per Pina queda un pèl curt, aconsegueix posar la punta de la bota, la recull Alexia amb Brooks amb Pina, es pot girar, s'anticipa la defensa, la traurà com pot, no, li cau a Patri a la frontal, no pot aconseguir carregar la cama, pilotada cap endavant de l'Atlètic de Madrid, l'avantatge és per Catacoy, que s'equivoca, però regala la pilota al conjunt matalasser, hi havia fora de joc de Amallur Sarriegui, pilota pel Barça 0-0.
2: L'Atlètic de Madrid acumula moltes jugadores a l'interior de l'àrea quan el Barça ja es troba a prop de la porteria de Lola Gallardo. Avui serà complicat el Barça, que molts cops busca fer aquesta passada filtrada a l'interior de l'àrea gran. Moltes jugadores matalasseres, moltes cames rivals. El Barça haurà de buscar atacs per fora i a l'interior de l'àrea les centrades hauran de ser molt precises, coordinar molt bé l'acció entre la centrada i la rematadora, perquè l'Atlètic de Madrid ajunta fins a 7-8 futbolistes per defensar la frontal de la petita.
1: L'últim dia recordem contra el Bayern de l'anada, les centrades no van funcionar, la tornada van ser totes meravelloses, gairebé sempre va aconseguir rematar el Barça i de fet va fer un parell de gols amb accions així. Intenta sortir l'Atlètic de Madrid amb Mallur d'esquena, amb Aixa, combina bé la cara. Ui, compte que han trobat bé l'espai. Jensen s'emponta cap a la porteria de Cata. Jensen de la frontal, retalla davant Mapi. Ha replegat bé el Barça, la jugada encara és viva. A Mallur dins l'àrea, té davant una batlla, l'ha tapat bé ara la lateral. Continua atacant l'Atlètic de Madrid, surt de l'àrea. Boerris, un altre cop a Mallur, compte que supera l'entrada de Salma, movent l'Atlètic de Madrid a la frontal, pot carregar la cama, i ui, ara pot córrer el Barça, espera't, Pallor arrenca, té Pina a l'esquerra i Salma a la dreta, moltes jugadores poden l'Atlètic de Madrid, és un 5 contra 3, és Pina a la frontal, Pina, dins l'àrea, carrega la cama, Pina, ha tallat de meravella la defensa, mata la cera, la manté però el Barça, en Patri a la frontal, Patri avui espera l'arribada de Brooks, la passada és bona, Brooks intenta centrar, toca en una defensa, córner favorable a l'Atlètic de Madrid, però compta perquè l'Atlètic de Madrid ha tingut una opció per córrer i s'ha plantat en un moment a l'àrea de Catacoy.
2: És el pla de partit de l'equip d'Herrera, recuperar una connexió ràpida entre Mayur, Fiamma i Jensen, córrer a l'espai, atacar l'esquena de Mapi i Aixa, després acaba replegant bé el Barça, però sí que haurà de treballar bé l'equip de Pere Romeu per frenar abans aquestes contres de l'Atlètic de Madrid.
1: A veure el córner, ara serà Pina, tot i que té al costat a Mapi, hi ha dues jugadores de l'Atlètic de Madrid tapant el servei en curt, per tant, imaginem que la penjarà la de Moncada, ho fa ara mateix al primer pal, la pilota que es passeja li cau a Ona Batlle a l'altre costat, no ho veu clar, juga enrere amb Catacoy. Aixeca el cap la portera balear, juga amb Mapi, que ja ha tornat del córner. Mapi amb Pina, està molt sola, pot avançar Pina, a punt d'entrar a l'àrea, encara Pina, el retall, molt fàcil Pina, la centrada per rematar, Salma fora! El remat de Salma Perelluna amb el cap des del segon pal desviat, però s'han trobat les dues extrems amb l'acció de Pina, que molt fàcilment ha superat l'entrada de la defensora. Llàstima que després Salma no ha pogut rematar bé.
0: Deixem passar nova creu alta, com són els primers minuts, el Sabadell Antequera, Gerard.
3: Doncs partit ara mateix de màxima igualtat a la nova creu alta. N'ha tingut un Kaiser molt forçat, ha arribat a una rematada, una centrada lateral, i ara la primera aproximació per la banda dreta d'Adri Gené, un vell conegut del futbol català del Nou Sardenya, però finalment la jugada ha estat invalidada per fora de joc. Això sí, ambientàs de luxe, poques cadires, poques butaques buides. Estarem molt pendents de l'assistència, perquè avui pot marcar un rècord, si més no, dels últims 10 anys aquí a la nova Creu Alta.
0: I els primers minuts a Tarragona del Nàstic Europa, Esteve.
7: Minut 10 d'aquesta primera meitat, empat a 0, molt igualat. Els dos equips que són conscients de què s'hi juguen, amb força precaucions al Nàstic, amb joc més ofensiu i amb una miqueta més de personalitat l'Europa. Es nota que són ells els que arriben aquí jugant-se l'ascens, i que és el Nàstic el que està patint per sortir del forat. Ara mateix, sense ocasions clares, partit intens, interessant, però fins ara amb poquet futbol.
0: A la Lliga CB, el Nou Congost, com ha arrencat el Manresa Saragossa, Dani?
8: Millor el Manresa que el Saragossa, 5:44 per al final del primer acte, mana de 4 l'equip manresà, que de moment sembla que està aprofitant el desencert visitant, 11 Manresa, 7 Saragossa.
0: I quan li queda el partit a Calafell, del Calafell Reus,
7: el gol a Tarragona.
0: Gol a Tarragona, Esteve.
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Nàstic, quan semblava que l'Europa portava la iniciativa, quan semblava que el Nàstic estaria a veure-les venir, un regal de la defensa de l'Europa. No s'han entès el seu porter Flere amb un dels seus centrals. Crec que qui ha

0: marca pel Nàstic.
1: Que surt del descens.
2: 1-0, guanya el Nàstic i surt del descens. Li fan el segon al Cartagena, no? A Primera Federació.
1: Sí, sí, li fan el segon. Bon resultat aquest, si per l'Europa ara mateix dependria encara de si mateix a l'última jornada per jugar al play-off. És a dir, continuaria en play-off. Cinquè, a Eivissa 2, Cartagena 0.
2: A Calafell com ho tenim, Albert?
3: Doncs 7 minuts pel final, sentenciat el partit perquè Martí Casas ha fet el setè, Calafell 1, Reus 7 i penal a favor del Reus. Per tant, tot venut amb la victòria del Reus en aquest primer assalt.
2: 0-0, final de la Copa de la Reina, apropant-nos al 12 de la primera part, Clara.
4: Compte, Salman Pina dins l'àrea, Pina, el xut de Pina, la treu Lola Gallardo, l'allunyarà la defensa de l'Atlètic de Madrid després d'una acció en què el Barça ha sortit de nassos des del darrere, encara ha rebut una entrada a Vicky López, ha deixat seguir l'àrbitre del partit, la pilota ha arribat a Pina i primer xut realment perillós a porteria, bona resposta de Lola Gallardo.
5: Molt participativa Pina en aquest inici de partit, ara provant el primer xut amb país real del Barça, no ha acabat de trobar la porteria, el pal allunyat amb la rematada, però també m'està agradant aquest inici de partit de Clàudia Pina.
4: Aixa Càmara, jugant amb Patri, la Real Madrid que espera, el Barça avança a poc, Patri amb Vicky López, a camp contrari ja totes les jugadores del Barça, menys evidentment Catacoy, que és atrevida però no tant. Vicky, a prop de la línia lateral, Vicky avança cap a dins, toca en Patri un altre cop, es desmarca Brooks a l'altre costat, no ho ha vist clar però la Balear, un altre cop per la banda dreta, Salma per a Llura, la centrada amb la cama dreta, que és la seva, la treu la defensa, mata la cena, intentarà sortir amb Jensen, surt també prota per la Mapi León, se n'ha sortit prou bé l'Atlètic de Madrid, que avança metres compte, que ha trobat espai per la banda dreta, la passada en llarg, veurem si arriba o no arriba, qui arriba abans, aixa Camarà. Cabe, aixa Càmera, ui, compte que s'adorm, aixa Càmera, recupera Alexia, Alexia la posa al segon pal, arriba Mayur, la baixa, té al davant una batlla, a Mayur la posa per Jensen, treu bé la pilota amb el cap, Patri Jarro, compte aixa perquè ho havia fet primer molt bé, guanyant la cursa a Alexia, l'Alexia de l'Atlètic de Madrid, però després ha relliscat, jo crec, li ha guanyat la posició a Alexia i a punt ha estat de tenir una bona ocasió a l'equip de José Herrera.
2: Em creieu si us dic que podeu anar des del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre sense pensar en recarregar el vostre cotxe?
1: Sí, m'ho crec.
2: Doncs prenereu nota, sí, perquè amb el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric fins a 628 quilòmetres d'autonomia.
1: Oh!
2: Això és possible. Pensat per arribar a tot, encara que tu no hi arribis, Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric des de 25.000 euros. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: La mou al Barça, 0-0, a punt d'arribar al quart d'hora de partit, amb més ocasions i més domini de l'equip blaugrana, com era d'esperar.
2: Presenta Carlos Jesús al Festival d'Eurovisión aquest any a Viena.
6: Raticolín.
2: Porta la...
1: Sí, sí.
2: La túnica de Carlos
4: Espera,
2: Jesús.
4: Espera, Patri al xut, intentant rematar d'esperar com ha pogut... Xup. Eva Pallor, no us estic entenent, però, eh?
2: Massa jove.
1: Ets massa jove.
2: Ai. Christophe.
1: He estat a punt d'entrar i dir-ho, que no se sap molt bé la gent segurament.
2: Tu tampoc,
6: 300 milions de nave.
1: T'he de dir que alguna cosa allò llunyana em sona i per les bromes o el to que utilitzeu, però no. Algú que veia coses estranyes, no? O...
2: Sí.
1: És una manera de dir-ho, sí.
2: Tenia tres personalitats. Christophe, Micaé i Carlos Jesús, no?
1: Sí, exacte.
6: Soy Micaé.
2: Ahora...
4: Oi.
2: Ahora soy Christopher. Es anava presentant.
4: Per Aragall, que no diu res, ho sap?
5: Si veies la meva cara ara mateix, veient aquí al Mollet del Puig fent la representació...
2: No sabeu les hores bones de tele que us heu perdut.
1: Sí. No tornaran, Pere.
5: Sort que ja queda una setmana. En el meu cas ja toca vacances fins la temporada que ve.
2: Gran imitació després del fons Arús, eh?
1: Sí.
2: Hi ha el personatge real i després la imitació que no li agradava gaire a Carlos Jesús del fons Arús.
1: Sí. Això, vídeos a l'atac, eh? Això YouTube ja és segur, a l'atac, eh? No? Sí. I el Força Barça no sé si ja sortia.
4: Busca-li amb el passes.
2: Sí, també.
4: Sí. A veure, Salma, per la dreta, el retall cap a dins, Salma davant Medina. És que ho sento riure. Jugant al Barça, aixa Càmera... Rebent a la frontal, tot i que és central, com una jugadora de mig del camp en endavant, més ha perdut Alexia a la frontal, intenta sortir

0: l'Atlètic de Madrid es llança, però molt bé la capitana, barrant el pas a les jugadores matalassera, demana mans, diu l'àrbitre que estaven enganxades al cos, recupera una batlla al mig del camp. Alexia està una mica sola, Pina no l'ha vist, qui rep és Brooks, jugant per dins com una migcampista, com va fer també el dia del Bayern, una mica com un ànima lliure la neerlandesa.
1: Bona. Té l'habilitat per fer-ho, Brooks. És una jugadora intel·ligent, que llegeix molt bé els espais, quan anar dins, quan anar fora. Molt útil per l'atac del Barça, Brooks.
0: A veure, la centrada de Salva, precisament buscant a Brooks, posa el cap Lauren, també ho fa aixecar amb al mig del camp, se la queda Patri. A Mona, un altre cop. Patri. La demana Pina, a la frontal. Patri prefereix jugar, però per Vicky, la centrada de Vicky, posa la cama Menallo, serà córner pel Barça des de la dreta de l'atac.
1: De moment molta pilota pel Barça, però no cal trobar les claus per obrir les portes de la defensa d'un Atlètic de Madrid, que està ben col·locat, està ben posat sobre la gespa, la circulació un pèl lenta, i també començo a pensar si Pere Romeu haurà de valorar extrems de cama natural, com va fer a la tornada contra el Bayern.
0: A veure, marca la jugada Mapi León, creuant els braços. Jugarà en llarg o en curt? Segurament en llarg, perquè torna a fer l'Atlètic de Madrid la d'abans, de jugar amb dues futbolistes tapant el llançament en curt. I va Mapi cap a l'àrea petita, posa els punts un altre cop, Lola la recull a la frontal amb Vicky, Amona carrega el xut, Ona ha tocat en una defensa, córner, no ha enganxat bé aquí Ona, llàstima, perquè l'hem vist fer gols des de lluny, des de la frontal, després d'accions de pilota aturada, però aquí ha rematat molt mossegat amb l'interior. Per sort, ha tocat en una defensa i serà córner. He decidit mirar Xavi Puig la foto que m'has enviat i me n'he penedit perquè una mica més m'agafa una tot de riure.
1: No, aquesta... A aquesta... Diu...
0: El córner de Pina tancadet, es passeja, demana en mans les jugadores del Barça, compta, demana en mans 3 o 4 futbolistes, eh? Diu de moment que no hi ha res olats i tampoc veig que des de la banqueta del Barça reclamin res. Et suposo que estaran esperant la repetició, allò que fan, no? De, a veure, val la pena gastar o no la petició.
2: En directe no ho hem vist, sí que hi ha penal a favor de l'Atlético Madrileño a Elda, el Denk 0, Atlético Madrileño 0, el 19 de la primera part.
0: Jugant al Barça, Mona. Vicky, enganxada a la banda. Avança metres Vicky. La doble, Ona. Prefereix jugar però ja sola. Ara sí, rebla de Vilassar. Alexia venint a buscar la frontal. La combinació de primeres amb Brooks, que ara apareixia a l'altre costat. No està bona, la recull Aixa Càmera, al mig del camp. Alexia, la capitana. Ui, s'equivoca amb el toc d'Esperó. Però l'Atlètic de Madrid, que no se la queda, i li regala un altre cop a Aixa Càmera, avui titular, amb l'oportunitat de demostrar que ha fet tota la temporada, que és que té un gran nivell i que no s'ha posat nerviós en cap dels partits que ha disputat.
2: Gol de l'Atlético Madrileño de penal, Arnau Ortiz, el Denk 0, Atlético Madrileño 1, minut 20 de la primera part. Dependria de si mateix a l'última jornada l'equip matalasser per pujar a segona divisió. I compte, bon gol per l'Europa, perla el Jazeeras. El Jazeeras 0, Hércules 1. Això vol dir que faci el que faci ara mateix l'Europa, a l'última jornada dependria de si mateix, perquè mantindria la cinquena posició. Això, però, encara queda molt. Recordo que Cartagena el 6è per 2-0 a Eivissa i l'Algeciras per 0-1 amb l'Hèrcules.
0: Un altre córner pel Barça. Des de la dreta ha intentat desequilibrar una batlla. A veure, ens estaven repetint ara l'acció aquesta de les possibles mans. Res. No hi ha absolutament res de...
2: No.
0: Per part de Fiamma Benítez.
2: Pit.
0: Sí, sí. A veure el córner. Barça 0, Atlètic de Madrid 0, el 21 de la primera.
3: No seria la Bombonera, tampoc,
0: Canària. No. La veritat és que molt tranquils, de moment, i veurem quina és la xifra final. El llançament cap al segon pal, molt passada, aquí és on entra normalment Paredes, no hi és, qui la recull és Patri a l'altre costat, combinant per dins amb Alexia, era molt difícil treure la defensa de l'Atlètic de Madrid, la pressió del Barça és bona, acabarà sent servei de banda pel conjunt matalasser. Prop del córner, al costat dret, serveix ràpidament. Ui, que pot perdre l'Atlètic de Madrid. Sí, s'ha equivocat aquí en el control. Ha arribat per darrere Clàudia Pina i l'ha recuperat. Vicky, amb Alexia, aixeca el cap, pot posar-la, ho fa el segon pal, Salma, ui, un pèl massa alt, a més Salma ha fet un pas com en fals, no ho ha acabat de veure clar, la pilota però la té l'aragonesa, encara un altre cop a Medina, ui, encara Salma, la croqueteta no és bona, li cau però a Ona, la posa al segon pal, Alexia la deixa enrere amb el cap, no arriba per rematar Vicky, i intenta sortir a l'Atlètic de Madrid amb Jensen. Ui, que bé ho ha fet. Obertura per a Mayur, que té camp per córrer. Té una autopista al costat esquerre. A Mayur es replega el Barça. Encara Mayur supera l'entrada de Pina, que està defensant aquí com una lateral més. Cau a Mayur. No hi ha absolutament res. Recupera el Barça. Catacoll.
1: Ho té molt clar, l'Atlètic de Madrid, i, sí, i ho fa molt bé, això. Recupera i a la que pot connectar dues passades, la tercera ja és per llançar una de les dues puntes, sigui a Mayur, sigui Jensen, i començar a atacar camp del Barça amb molt espai per córrer.
0: Alexia amb Patri, de nou Alexia enrere amb Mapi León, Aitana avui un cop més esperant a la banqueta, l'altre dia va ser titular per primer cop contra el Tenerife, després d'aquesta llarga lesió va jugar 63 minuts, de moment encara que no acaba d'entrar en l'11, és normal, ve d'una lesió molt llarga. Compte Brooks, el segon pal la posa, la treu la defensa, la baixa Vicky a la frontal, controlat jo crec amb la cuixa, però la demanava amb mans de jugadores de l'Atlètic de Madrid. És Patri, Alexia, amb Pina, un altre cop amb Patri, la demana a l'esquerra i ja rep Mapi León, prop del vèrtex, es frena Mapi perquè no ho veu clar, té el costat Claudia Pina, rep ara la de Moncada, per dins amb Patri, prop de la frontal, moltes jugadores de l'Atlètic de Madrid juntetes, no troba espai al Barça, ara ho intentava Brooks amb Alexia, la pilota que se la queda la capitana, compta per dins amb Ayor, el cop d'esperó per Alexia, se la queda Pina! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, la necessitem la versió bona de Claudia Pina, la que ens enamora, la que decideix partits, ara que arriben les finals, i Claudia Pina té de passejar aquesta rosca, aquest peu dret preciós i màgic que té per obrir la llauna Gran Canària. Es fa un petó a l'escut com sempre la de Moncada, que important és recuperar la Claudia Pina que volem. El Barça fa el primer, el fa Claudia Pina, el primer de la tarda, el 22 de la primera, Barça 1, Atlètic de Madrid 0.
2: Celebració continguda amb un punt de ràbia, jo crec, de Claudia Pina per haver marcat aquest primer gol, per obrir la llauna amb una gran rosca, vaja, dels millors peus que té per executar xuts com aquests al Barça a la plantilla, Pere, claríssimament.
1: Sí, el gol que arriba en el millor moment per un Barça just abans, no?, que pugui començar a entrar les presses, els nervis. Pina més llesta que ningú, avui sí que té l'encert d'enviar la pilota al fons de la xarxa, necessitava ella aquest gol, necessitava el Barça també que Pina recuperi la confiança de cara a aquestes dues finals, a la d'avui la setmana que ve. Em quedo també amb la insistència d'Alexia per això, en la jugada, perquè és ella qui va lluitar la primera pilota morta i també arriba a posar el peu en la deixada de Payor d'Esperó cap enrere per evitar que la defensa pugui refusar i permet a Pina inaugurar el marcador i avançar el Barça en aquesta final.
2: 1-0, guanya el Barça amb el gol de Claudia Pina, titular avui, sí, juntament amb Salma, aprofitant també la baixa de Graham Hansen avui en un de les dues bandes de l'equip blaugrana.
0: Que poc necessiten aquí a les Palmes per fer l'onada, eh?
2: L'onada,
0: primer
2: ja?
0: Gol, sí, no, primer gol i tothom fent l'onada. Inclús gent de l'Atlètic de Madrid també s'ha aixecat, jo crec.
1: Hem passat de 0 a 100, perquè sí, era, com a mínim, la sensació des d'aquí a l'estudi és que estàvem visquent el partit molt tranquils.
2: Sí, no, no. Necessitaven un gol per activar-los. És allò, pam, ara ja, d'aquí no l'esprenaràs, eh?
0: No, fins
2: al minut 90, no l'esprenaràs.
0: No, mira, que ve cap a la nostra zona, ho sentireu, ara, mira.
2: Mita-la, que s'apropa. Som, i aquí amb l'onada. Mira, que s'acaba el partit amb onada del Reus i ofegament del Calafell a l'Hockey Lliga Masculina, Albert.
4: 1-8, el vuitè de Joan Salvat. Quina... Vaja, ha passat per sobre el Reus del Calafell. Arnau, no hem tingut partit.
5: No hem tingut partit, però apareix un candidat al títol. Aquest seria el meu titular per avui. Calafell de Salvador, però el Reus cop de puny sobre la taula i diu, aquí estic jo i lluitaré per una lliga molt igualada que se la poden plantejar com un objectiu.
2: Gràcies, Arnau, et sentim el temps afegit. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
2: El versió RAC1 cada tarda, l'Arnau Vila amb el temps afegit, amb Edgar Fornós i companyia. Albert, gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
6: Era Brocito per passar per Tarragona. Nàstic 1, Europa 0. Ha reaccionat l'Europa al gol tarragoní, Esteve.
7: Sí, ha reaccionat jugant a futbol, intentant apropar-se a la porteria de Dani Rebollo. Sé que és veritat que sense crear cap ocasió clara, clara de gol, però portant el pes del partit, mentre que el Nàstic claríssimament a defensar, a esperar el rival i a intentar sortir i sorprendre la contra, sobretot amb Abdalà, que a l'extrem dret, el jugador cedit per l'Olímpic de Marsella, doncs és el que porta més perill. Ara mateix minut 27 d'aquesta primera meitat, continua valent el gol de Marcos Baselga al minut 12. El partit interessantíssim d'aquells que saps que tothom s'hi està jugant la vida.
6: 1-0 guanyant el Nàstic contra l'Europa. Ara vaig a Sabadell, abans però a Viena. És el moment de l'actuació d'Israel. El Jordi Ramos.
8: Bona nit, doncs efectivament, just no em veten, comença a entonar les primeres notes d'aquesta Michelle, una cançó que teòricament no té cap contingut polític, tot i que a alguns no se'ls hi va escapar que la soldat que va quedar més greument ferida i va sobreviure dels atacs del 7 d'octubre, precisament es diu Michel. Ell és Metten, un jove de família francesa, per això la majoria de la cançó és en francès, i bé, tot just comença a cantar a dins d'un diamant gegant, entre rebudes de... entre força crits del públic, però difícil encara saber fins a quin punt són crits de celebració o d'escridassada.
6: A veure si podem punxar el senyal de televisiu, en aquest cas de la transmissió de YouTube de la cançó d'Israel.

0: Som al Superesports, eh? Estem escoltant la cançó israeliana al Festival d'Eurovisió de Viena. Michelle, hi havia o Michelle de
1: sí,
0: José Vélez.
1: I tant.
0: Va, no sé si mai va anar a Eurovisió amb José Vélez, sí. De Ramos, sí, no?
1: Sí, sí.
2: José Vélez, del 1978.
0: A veus? Amb o Michelle o no? O amb un altre?
2: No, espera, ara us ho buscaré, com es deia. Ara no em ve el cap, però sí, sí, José Vélez, 1978. Home. I el pobre ha escamat completament per la seva fama de Gafe.
0: Clar, clar, clar. S'ha sí. convertit en Pepe Gafez en el personatge televisiu.
2: Sí, però sí, em consta que no ho portava gens bé, això.
0: Tenia una cançó, Michelle, ¿dónde estás?
1: La cançó és Bailemos un vals, no és un Michelle,
2: exacte,
1: no?
2: Bailemos un vals.
0: És una altra, no?
1: És una altra.
0: Bailemos un vals, era una altra,
1: sí,
0: un altre
1: èxit. Sí, voleu dansar bé moi, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A veure com acaba Israel, a veure si ja has cridassat o no.
1: Gol a Tarragona.
2: Et puc dir que abans de començar l'escridassada ha estat molt més forta que la semifinal. Tots els meus contactes que tinc per diversos punts de l'estadi m'ho estan certificant també.
0: A veure el senyal de YouTube com és la final de l'actuació.

0: שוב. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: פרדונה מישל, קרויאגול.
2: Hi ha gol.
1: Hi ha gol.
2: Les Palmes.
1: Hi ha gol. I d'aquí, Pere, de la neerlandesa. I com? Amb el cap. Gol, gol, gol, gol, gol d'Esmi Brooks, que remata el segon pal. Una centrada des de la dreta. Un remat una mica estrany, perquè la pilota va molt baixa, però posa el cap Esmi Brooks. Celebració continguda del Barça, que fa el segon a les Palmes de Gran Canària, que comença a acostar-se mica en mica a la Copa. Com jo diria que és justet a la posició, però no ho tinc clar. Desmi Brooks, després de la centrada de Vicky López, és gol del Barça. Barça 2, Atlètic de Madrid 0.
3: Per mi fora de joc. Jo crec que va
1: ser la tarda. No, és que m'ho sembla a mi també. Veurem la revisió.
2: A veure què diu el VAR. Avancem a Tarragona, que hi ha gol. Esteve.
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Europa, que aconsegueix empatar el partit. Ha estat Jordi Cano, que aprofitant una bona jugada d'atac de l'equip barceloní, ha sorprès la defensa del Gimnàstic de Tarragona i aconsegueix igualar el partit a la mitja hora de joc. Semblava que la podia aturar Dani Rebollo, però la pilota ha acabat en l'1 contra 1, entrant a la porteria del Nàstic, 1-1.
2: 1-1, i a Sabadell continua el 0-0. Està a prop del gol el Sabadell, guardi.
5: Amb una aturada espectacular de Samu Pérez, que ha evitat el gol de Quadri, la primera, però és que la primera ha estat claríssima. Ha arribat des de segona línia el migcampista nigerià i ara temps aturat perquè hi ha un futbolista de l'Antequera que necessita assistències mèdiques. Més enllà del gol d'aquesta ocasió de Quadri, el més ressenyable és que Adri Jané, l'exescapulat, ha vist finita la seva participació en el partit d'avui i ha entrat en el seu lloc Ivan Rodríguez per l'equip de Brampat. De moment es manté la igualtat a la nova Creu Alta, 0-0 al 33 i mig de partit.
2: I a Manresa, com tenim el màxim Manresa a Saragossa, Dani.
6: 6-25 per al descans, mana de 3 al Manresa, 32-29, partit ajustat. La notícia, el retorn de Luis Olinde, torna després dels problemes per la contusió al cap, en anotatge 9 jugadors de l'equip de Diego Ocampo.
2: Revisant i revisant, de moment, Clara.
1: Sí. Sí, perquè a més primer han mirat el fora de joc, però després jo no sé si estan mirant que remata amb la mà a Brooks, però és evident que remata amb el cap, crec jo. Però estaven fent com una... No?
3: Sí, sí, sí, s'estan mirant això, s'estan mirant això, clar.
1: A veure aquesta imatge des darrere a la porteria, s'ho està mirant Marta Huerta de Aza, que és l'encarregada avui del quart àrbitre de fer aquesta funció. Recordem que si té dubtes pot avisar l'àrbitre. A Olatz Rivera, a veure aquesta repetició.
3: Home, però si triga tant... Avisi l'àrbitre ja, perquè clar, aquí estem perdent el temps.
1: El remat és amb el cap, segur. Aquesta imatge jo crec que és definitiva. Que remata amb el cap, Brooks.
3: Mentre no es decideixen, deixa'm dir a primera...
2: Sí, jo crec que el que estan mirant també és si la toca la jugadora del Barça, no? En el primer intent de rematada, és a dir, si l'arriba a tocar o no. Perquè si no la toca, evidentment, deu ser posició correcta en el moment de la primera centrada. Si aquí la frega... Qui és que busca la rematada aquí? Pallor o Pina? Pallor.
1: Ah, sí, Pallor, perdona.
2: Si aquí la frega Pallor, sí que és clarament posició incorrecta. Si no la frega, la posició és correcta. Entenc que veu això, la quarta àrbitre.
1: A veure. És gol. No, a veure, àrbitre, què diu? Sí, que és gol. Gol, és gol, és gol. Gol del Barça. Revisat, gol del Barça. Puja al marcador el gol d'Esmi Brooks. Per tant, el Barça, que fa un pas més cap a aquesta Copa de la Reina... S'ho han hagut de mirar i remirar moltes vegades, però la rematada de cap de Brooks, que puja al marcador 2-0 a la mitja hora, una mica més ja de partit.
2: Com sempre diem en aquests casos, Pere, amb aquesta imatge és més intuïció que certesa, i si l'àrbitre, que en aquest cas és així, havia donat gol, doncs gol.
7: Totalment. Brooks, que és la navalla suïssa d'aquest equip, et serveix per construir joc, per arribar a la rematada, per fer-te... assistències. És una rematada complicada, perquè sí que és cert que entra molt sola perquè s'aprofita de que Leal està pendent de Pallor i li guanya l'esquena, però és una pilota que era molt complicada de rematar, que li bota just abans, que és d'aquelles que de vegades la davantera o la jugadora dubta si anar amb el cap, si anar amb el peu, si anar amb la cuixa, i Brooks té l'habilitat de baixar el cap ràpid, posar el front i enviar-la al fons de la xarxa.
2: Doncs 0-2, 2-0, guanya el Barça aquesta final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, 35 de la primera a l'estadi Gran Canària. empatant a l'Europa al camp del Nàstic, empatant el Sabadell a casa amb l'Antequera, que fa l'Aldenc, Molló?
3: Continua perdent, el Denc 0, l'Atlético Madrileño 1. Això vol dir que el Sabadell, guanyant el partit d'avui, dependria de si mateix a l'última jornada per pujar segona, és a dir, se situaria líder. L'Europa empatant i amb els resultats derrotes de Cartagena i d'Algeciras, amb un punt a l'última jornada, amb un punt a l'última jornada, recordo, rep l'Eivissa, seria ja equip de play-off. I, en canvi, el Nàstic hauria d'esperar l'última jornada, guanyar el camp de l'Hèrcules i que el Tarassona no guanyés el Sabadell. Per tant, aquí el Sabadell, que s'està jugant l'ascens a segona, seria una clau per evitar el descens del Nàstic. L'altre és que guanyi el Nàstic, clar.
2: Autocol·lecció, tens un estoc en cotxes que no te l'acabes, vols remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió, compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com. Un altre corna.
1: Sí, el corna de Pina, compta, la recull Brooks. Ui, no, jugador de l'Atlètic de Madrid pel terra, es fa un embolic, no la treu ni gol. Marca el Barça, ui, quin gol més tonto. Ui, ui, ui, quin gol, a veure, que s'ho han de mirar un altre cop perquè aquí no sé què ha passat, hi havia un jugador de la palterra, després no ha pogut rebutjar, però és gol. Gol de Salma Parayuelo, el tercer de la tarda, moltes protestes a la banqueta de Matalassera, també de la capitana Lola Gallardo, de resta de futbolistes de l'Atlètic de Madrid, perquè el gol de Salma de moment puja al marcador, se l'ha trobat l'aragonesa a l'àrea petita, la pilota que entra a la porteria de la capitana de l'Atlètic de Madrid, 3-0. A veure, cau una jugadora.
2: Cau la línia també a l'estadi Gran Canària, la veiem la jugada repetida, el corna, hi ha una primera rematada, després un mal refús, en el gol no hi ha res, és a dir, no. S'avança Salma Parayuelo clarament a la portera Matalassera.
3: Demanen falta d'aixa càmera a l'inici de la jugada, per una empenteta, es queixa del peu la jugadora de l'Atlético, jo no he vist si la trepitjava o no. Jo per l'empenta no, vaja, estic convençut que no l'anul·laran, no he vist si trepitjava aixa la jugadora Matalassera, que almenys quan que es tocava el peu dedueixo que deu demanar això.
2: Quedava estesa dins l'àrea petita ja quan la pilota estava volant cap a l'àrea en la centrada de Pina.
7: I veure què acaba decidint Nola Rivera. De totes maneres, després l'Atlètic de Madrid molt tou, les jugadores de l'Atlètic de Madrid incapaces de refusar la pilota de l'interior de la seva àrea petita, i Salma, que és la més hàbil en posar la punta de la bota per fer el tercer.
2: I el dona, no? L'ha ratificat ja, jo crec, que l'àrbitre. Ha anat a mirar la pantalla de la quarta àrbitre revisant el gol, i el tercer també pujarà al marcador. Per tant, 3-0, final sentenciador, hem de dir així. A la mitja hora de joc, una mica més d'aquesta primera meitat, la final a Les Palmes ja està vista per sentència.
7: És la superioritat d'aquest Barça, de les competicions estatals. Un Barça que, sense ser brillant en el joc, en el partit d'avui, però que es planta ja abans del minut 40 amb 3 gols d'avantatge.
2: Compte Tarragona, que hi ha una mica de batusses o de picabaralla, més ben dit, entre banquetes, o què ha passat aquí, Esteve?
8: Sí, entre banquetes, després que veiés targeta groga al central de l'Europa, es grup per una empenta, crec que era a Marcos Baselga, i després doncs, hi ha hagut una mena d'intercanvi d'opinions entre Pablo Alfaro i el jugador de l'Europa, Alejandro Jai. Veurem, ara sembla que torna la tranquil·litat, tothom es va posant al seu lloc, Adai Benítez, que també parla amb els seus jugadors, i tothom va agafant una mica de tranquil·litat. Els nervis estan, ara veig targeta groga, crec que per Adai Benítez, i criden també Pablo Alfaro, i li ensenyen també targeta groga a l'entrenador del Nàstic, que parla amb l'àrbitre principal, és Néstor Olgueras Castellanos, del comitè castellà, que ara manté una conversa amb Pablo Alfaro, li diu que ok, i a l'Ai Benítez també, que des de la seva zona tècnica ara assenyala, crec que la banqueta del Nàstic, com dient, ja us he pres la matrícula. Nervis a Tarragona, tothom s'hi juga molt, us en podeu fer la idea.
2: 1-1, Nàstic 1, Europa 1, que està perdent l'Aldenc, Guardi, sí. I el Sabadell hauria d'aprofitar això.
9: I s'ha celebrat, evidentment, abraçades a la nova Creu Alta, però per totes les càbales que vulguis fer, el Sabadell ha de guanyar, i de moment està mastegant sorra, està costant aquest Antequera, que és una de les revelacions de la temporada, que no s'hi juga pràcticament res, però que està molt ben endreçat, molt prudent, massa, segurament, el Sabadell, pel meu gust, d'augment 4 minuts per arribar al 45, dues aproximacions clares, la de Quadri i ara Urri, amb un xut ensucrat, un xut massa creuat a l'interior de l'àrea, les dues aproximacions, les dues úniques oportunitats amb parella aquí a la nova Creu Alta de l'equip de Ferran Costa.
2: El Congost com ho tenim, Dani?
6: 4-0-5 per al descans, segueix el partit ajustat, 37-35, jugant amb un punt d'angoixa l'equip de Joan Plaza, Salvador, del que s'hi juga el Saragossa, més tranquil el Manresa, però no aconsegueix desenganxar-se. 4 per al descans, ara més un per al Manresa, Baxi 37, Casademont, Saragossa 36.
2: A l'estadi Gran Canària, 40, superatge de la primera, guanya 3-0, ja el Barça a la final de la Copa de la Reina. Clara?
1: Sí, i no sé si ho heu comentat quan us he perdut, però imagino que clar, ara a la segona part Pere Romeu a pensar en Oslo. I totes, a pensar en Oslo. Espera, que hi torna el Barça. Amb una batlla a la centrada, al segon pal, la treu Lola Gallardo com pot, la recull encara dins l'àrea el Barça, Alexia, pot carregar la cama, Alexia, toca en una defensa, encara Pina, un altre cop talla una cama de la jugadora de l'Atlètic de Madrid que ordena a les seves companyes, crec que és Xènia, que van 5 metres, que surtin una mica, que estan molt enfonsades, i torna el Barça amb Brooks dins l'àrea, Brooks se'n va cap a fora, la posa al segon pal, la treu Medina, la recollirà Aixa Càmera. Doncs això, ara a gestionar esforços i minuts.
7: És l'escenari ideal sí. Per Pere Romeu, per les jugadores, a final encarrilada al descans i a poder gestionar esforços i guardar cames, reservar cames, reservar energia.
1: I torna el Barça a la centrada de Salma, molt passada al segon pal. Espina, des de l'esquerra, Mapi. Aquesta en Patri, Patri amb Vicky, Vicky amb Patri, triangula en el Barça, on a la frontal, passada per Pina, salta per posar el cap, la treu la defensa, la baixa Brooks. Un altre cop Patri enrere amb Mapi. I Aitana, que et pot tenir també minuts de qualitat avui. Brooks. Amb Vicky. Tocant el Barça.
2: Ha passat la vegada el silenci.
1: Sí, no, és el veritat el mateix. Dic, ara la gent ja...
7: Estan pensant ja en la mitja part, Puig. Ja. Sí. Estan pensant ara ja al sopar.
1: O després, clar, fins clar, i tot.
3: Però és un públic de contrastos, no? Vull dir que va per moments.
7: És on-off. Sí. Només té botó d'on-off. És tot o res.
3: Exacte. No, hi ha un terme mig. Mira, empata el Deng.
1: D'extrems.
3: El Pepico Amat, el Deng 1, Atlético Madrileño 1, l'Aldenc líder, un punt més que el Sabadell, dos més que l'Atlético Madrileño. El Sabadell guanyant el partit d'avui seria líder. I li fan dos gols al Torremolinos, que és el segon equip que se salva. Torremolinos 0, Múrcia 2. Per tant, són bons gols pel Nàstic. En canvi, el Cartagena, el primer que no jugaria a play-off, es cursa diferències. A Eivissa 2, Cartagena 1.
2: Potser no has saltat mai en paracaigudes o has fet la volta al món i has travessat l'oceà en un valent i tampoc has tingut mai un cívic. Doncs ara és el moment.
3: Ara.
2: Descobreix les condicions a Onda.es i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya. Mira, en waterpolo, les competicions femenines, grans notícies, el Mataró classificat per la final, la 4 de la Champions, juntament amb el Sant Andreu, n'ha quedat eliminat el Sabadell aquesta tarda, i tindrem final catalana a l'Eurocup femenina, Catalunya-Barceloneta. El Catalunya que ha guanyat 4-11 al partit de tornada i el Barceloneta 13-14 a la piscina del Trieste. Per tant, final catalana, Catalunya-Barceloneta en aquesta segona competició europea en categoria femenina. Ha tingut una de molt clara el Sabadell, no? Fa dos minuts, guardi.
9: Carlos García Díez i una nova aturada de mèrit de Samu Pérez de la sortida d'un córner a punt d'avançar-se l'equip arlequinat, que ara sí que mossega, que ara sí que trepitja camp contrari quan hi haurà 4 minuts d'afegit. Per tant, marxarem fins al 49 a la nova Creu Alta.
2: Compte el Barça, Clara.
1: Sí. A punt de marcar el Barça per partida doble. Primer amb una centrada que s'enverina i toca el travesser. I després Alexia ha deixat sense respiració a Xènia Pérez amb una canonada directament a l'estómac. La centrada era de Pallor. I després, rep fort, eh?
2: Sí, fa mal, aquesta.
1: Anava gol, això, segurament. Sí, sí. Déu meu. Més és com una mica també com el costat, cap a la zona de la costella. Però bé, el Barça a punt de fer el quart. Avui el Lió, que tenia partit de play-off de semifinal de la Lliga, n'ha fotut 8 contra el Nantes.
2: Arriben bé, no? A Oslo, sí, creus?
7: Sí. També el format de la Lliga Francesa també sí, és d'aquells sí, sí, que quan, sí, quan es van reunir per decidir-lo, saps?
1: Potser... Ui, espera la paret del Barça, re, córner. Digue, espera.
7: No, que haurien necessitat algú que els digués... voleu dir que,
2: pensava que volies
7: que funcionarà.
2: Que sí, hi hauria d'haver hagut control d'alcoholèmia prèvia a la reunió.
7: Sí, ja, aquí ja. Perquè sí, sí, perquè és això, França al final és, ja, és com, no, com molts esports de pista, que hi ha la fase regular i després es divideixen entre els que fan el play-off per guanyar la Lliga i el de no baixar.
1: Què dius? Ué,
2: doncs això normalment passa en lligues molt desigualades, no? Que, sí, que es busca, vaja, és el cas de la Lliga Sobal d'handbol, que ara encara no està confirmat, però hi ha intenció de tornar al play-off per d'aquesta manera afegir una mica d'emoció. Una lliga que guanya el Barça sempre hi ha molts punts de diferència, però vaja, no...
1: Clar, si després guanyes 8-0 sí, contra el... Que, clar.
2: Sí, tampoc no...
1: 4 d'afegit, per cert, 4 d'afegit aquí a Gran Canària.
7: Al final, la final pràcticament sempre serà Lió-PSG, sí, o el Paris FC, si té l'encert d'algun any a la semifinal ser capaç d'eliminar els dos, però que doble partit és complicat que ho pugui fer.
1: S'abrirà la porteria a Lola Gallardo, estem en l'afegit d'aquesta primera part, Barça 3, Atlètic de Madrid 0, la Copa de la Reina, més a prop de venir cap a Barcelona. Culminar el triplet de títols espanyols i pensar ja en Oslo, en aquest repte de la setmana que ve contra el Lió. El Barça no prendrà mal en aquesta segona part, que ningú es lesioni. A descansar, compte, la passada a l'espai de Pina per Salma és boníssima. El control de Salma se li escapa una mica just quan entrava dins l'àrea. Agraeix a la seva companya la assistència. El control no ha estat bo i Lola Gallardo s'ha anticipat i ha blocat.
7: Una desmarcada molt bona de Salma, sí, a l'esquena de Minayo. La passada Pina també precisa, d'aquestes que és difícil, de 40 metres, desplaçament aeri. Llàstima que Salma no ha pogut fer un bon control amb la cuixa, que l'hagués deixat sola davant de Lola Gallardo.
1: Falta el gol d'Alexia.
7: Tu vols tot, fer... Clara, tu vols tot sempre.
1: No, per
7: Alexia, la mitja llavors... part que descansi, ja que la canviïn i a descansar.
2: Alexia avui per... onzena ja. Copa guanyarà, no?
1: Compte, Clara? La centrada d'Alexia per Brooks, la treu la defensa, la baixa a Pallor dins l'àrea, Pallor, el xut, la treu la defensa de l'Atlètic de Madrid, se la quedarà Aixa Càmara, que no es complica la vida, evidentment, juga enrere amb Catacoy. Pressió de l'Atlètic de Madrid i Catacoy que distribueix precisament per Alexia, que la intentava baixar amb el pit, no se n'ha sortit. És servei de banda pel conjunt blaugrana just al mig del camp, intentava servir ràpid a tota la batlla i no ho ha aconseguit, no ho ha vist del tot clar. La té l'Atlètic de Madrid ara. Em preguntaves, perdona, Puig?
2: No, dic Alexia, dic que avui guanyarà la seva onzena Copa de la Reina. En té una amb l'Espanyol.
1: En té una amb l'Espanyol...
2: I si no m'heu escomptat, en té 10 amb el Barça.
1: Ara t'ho confirmo, sí que Marta Torrejón en va guanyar 4 amb l'Espanyol. Sí.
7: Marta avui i guanyaria la 13a.
1: Sí, sí, guanyaria una més de les que guanya el Barça, que són 12. Ja et confirmo això d'Alexia. Movent-la al Barça, a punt d'arribar al final de la primera part. Jugant l'equip blaugrana.
3: Queda amb 10 a l'Aldenc, Aldenc 1, Atlético Madrileño 1, n'afegeixen 7 i som al 48, però compte que aquesta expulsió pot marcar la jornada. Recordo que amb el resultat de la nova Creu Alta, l'Aldenc guanyant pujava ja avui directe a segona divisió.
9: I aplaudiments a la nova Creu Alta per aquesta expulsió i perquè els jugadors, els protagonistes, enfilen camí de vestidors. Temps de descans entre el Sabadell i l'Antequera. De moment, domini arlequinat, falta queixalada, falta eficàcia. Les quatre rematades a porteria al Sabadell, que no s'han transformat en gol per la seva part, l'Antequera. Endreçat però inofensiu el Sabadell, que de ben segur que ara repassarà, els jugadors repassaran aquests resultats. Ferran Costa, que podrà donar instruccions, avui ho deu a la prèvia de Castelldefels, sancionat, veu el partit aquí prop nostre de la nostra posició, aquí les cabines de premsa. De moment, temps de descans de la nova Creu Alta, 0-0 entre Sabadell i Antequera.
1: I descans també a Gran Canària, amb una última ocasió en aquesta primera part de Clàudia Pina, un xut amb l'esquerra que ha sortit llepant el pal de la porteria de Lola Gallardo. Descans 3-0, guanya el Barça contra l'Atlètic de Madrid amb els gols de Pina, de Brooks i de Salma. Queden 45 minuts per celebrar un nou títol del Barça, la 12a Copa seria de la Reina per l'equip blaugrana.
2: Ha anat per feina, clarament, per el Barça a la primera part, sense tampoc fer el partit del segle, però n'ha tingut prou per sentenciar ja la final.
7: Sí, ha fet el que millor podia fer, que és tenir la final encarrilada ja en els primers 45 minuts, un Barça que, sense ser brillant en el joc, tampoc hi ha hagut circulacions molt fluides, però sí que ha sigut bastant efectiu de cara a porteria, també aprofitant que l'Atlètic de Madrid en alguns moments, ja després del primer gol, ha baixat també la intensitat defensiva a l'interior de l'àrea, han estat més toves les jugadores de Matalassera. És la millor notícia pel Barça, aquest 3-0 a la mitja part.
2: Tenim descans també a Tarragona, Esteve.
8: Sí, descans i empat a un al marcador. S'avançava el Nàstic amb aquell gol de Murri de Marcos Baselga, aprofitant la falta d'entesa entre Flere, el porter de l'Europa, i el seu central, Esgro, i després l'Europa, a prop de la mitja hora, aconseguia empatar amb un bon gol de Jordi Cano. Una bona jugada d'atac que sorprenia la defensa del Nàstic, l'1 contra 1 de Jordi Cano contra Dani Rebollo, que acabava a l'interior de la porteria. Un partit molt igualat, molt intens, molt lluitat, amb un punt de nervis també a les banquetes, amb targetes per Adai Benítez i també per Pablo Alfaro, ara també amb una mica de brega quan ha pitat al final de la primera meitat l'àrbitre que dirigeix avui el partit. Vaja, que viurem una segona part plena d'emoció, de nervis i de dos equips que s'estan jugant la vida, un per intentar l'ascens a l'Europa, el play-off d'ascens, i l'altre per intentar esquivar l'infern de la segona federació.
2: 1-1 al descans del nou estadi. Tornem quan arrenqui la segona part amb l'Esteve Giral. Encara no hem arribat al descans del nou Congost. Dani,
6: li queda 25 segons aquest segon quart. Mana de 7 al Manresa, 46-39, obrint una mica de forat l'equip manresà. La penúltima la tindrà el Saragossa a través de Bel Haynes, el dorsal 2 de l'equip aragonès, que torna després de lesió, segon partit després d'una llarga baixa, que ha patit i molt l'equip de Joan Plaza. La pilota que li arriba Jaime Fernández, la penetració, ui, semblaven passes, es maixa, hi haurà temps mort abans no arribi al descans aquest partit. 4.8 per al descans, 46 Manresa, 39 Saragossa.
2: Ara cantem al descans, abans ens actualitzem amb el Jordi Claret. Hola, Jordi, bona nit.
10: Hola, bona nit, Xavi.
2: Què ens expliques?
10: Doncs que la persona assassinada a trets aquest vespre al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona és un home jove, dominicà, i amb diversos antecedents. Segons la Vanguardia, els Mossos d'Esquadra han confirmat a RAC1 que tot plegat ha passat al voltant de 7:45 al carrer de la Mineria, a prop del passeig de la Zona Franca i de la Campana. Segons alguns testimonis, s'haurien escoltat fins a 10 trets. Almenys una de les bales hauria impactat en el cap de la víctima. De fet, tot plegat ha passat a ple carrer, i quan encara era de dia, molta gent ha escoltat i ha vist el crim amb els seus propis ulls, i l'assassí de seguida s'ha esfumat. Llavors, diverses persones i també els primers agents que han arribat al lloc han intentat reanimar el jove sense èxit. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja investiga els fets, i el cas està sota secret d'actuacions. Comptant aquest crim, en l'últim mes hi ha hagut 4 tirotejos a l'àrea de Barcelona, amb 2 morts i un ferit greu en total. Més enllà d'això, un dels canadencs aïllats que va viatjar al creuer Ondius ha donat presumptament positiu per antivirus, així ho han anunciat les autoritats del Canadà, a l'espera que ho confirmi un laboratori de microbiologia. Fins que els resultats no diguin el contrari, el pacient serà tractat, però com si tingués la malaltia. I per acabar, Salvador Illa ha tancat el seu viatge oficial a Califòrnia, als Estats Units, fent una defensa de la democràcia i del dret internacional. Ho ha fet en una visita a la planta que la multinacional catalana Grifols té a Los Angeles. Anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer.
11: El president fa un balanç positiu del viatge que acaba aquesta matinada i confia que les reunions que ha mantingut durant 5 dies amb empreses tecnològiques i audiovisuals es tradueixin en inversions a Catalunya. Illa també ha aprofitat l'última intervenció pública per enviar un missatge al trumpisme.
12: Amb tot el respecte, ho hem dit, i hem trobat també en aquest sentit punts de connexió, conseller Duc, molt importants amb les autoritats californianes. Home, doncs un món en què hi hagi organismes multilaterals, que hi hagi unes normes, que hi hagi un dret internacional i que, diguem-ne, s'imposi la força de la raó, no ús de la força.
11: Illa posa així punt final al viatge. S'espera que demà a la tarda aterri a Barcelona.
10: Doncs és tot, Xavi.
2: Gràcies, Jordi. Fins ara.
10: Fins ara.
2: Per cert, que el Festival d'Eurovisió, quan ha arrencat a les 9 de la nit, a Televisió Espanyola, a més, un cairo no es llegia: el Festival d'Eurovisió és un concurso, però els drets humans no lo són. No hay espacio para la indiferencia, paz y justicia para Palestina. Mira, tenim actuant a Austràlia, a veure si podem punxar això, que és una de les favorites, diuen Ramos. Ah.

0: festivalera, no?
1: Sí, però... la tornada és enganxoseta. Em recordo una mica Celine Dion. Una mica aquest, no? Aquest perfil, sí, aquesta veu així potent.
0: Ramos, què, per guanyar o no?
2: Doncs a mi m'encantaria, perquè trobo que és una actuació de pell de gallina. I ara aquí, aquí a l'estadi, no sé si ho sentiu, sí, però tant. Hi ha una explosió, perquè a més... bueno, és que aquesta senyora té unes taules espectaculars, es nota, no? Que és una diva tot arreu on va i que s'està lluint de mala manera, perquè mireu, mireu.
0: Ovació per la representant australiana d'aquest festival d'Eurovisió. Eurovisió, Austràlia, sí. Vull dir, tot té lògica, és com a l'Eurolliga que juga a Dubai, vull dir que és el món globalitzat també que arriba al món de la cançó, de l'esport i on faci falta.
2: Però, bueno, el tema és que si guanya Austràlia no es podrà fer Austràlia, però aquest ja serà un problema que tindrem demà.
0: Després ja negociarem, a veure on es fa la propera edició. El que no para de pujar és el carburant, i continueu pagant de més, doncs ara és el vostre moment de canviar. Ara. Fins al 31 de maig descobrir la nova gamma d'Omoda i Jaeco, vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics, amb fins a 10.300 euros de descompte. 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No us ho penseu més i conduïu al canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. 3 i les 10, pausa i tornem. De moment, el Barça, camí de guanyar una altra Copa de la Reina. Barça 3, Atlètic de Madrid 0.
3: El Barça femení juga RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
5: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
9: És velocitat.
8: Amb el circuit més ràpid del món.
9: És festa.
8: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent-te a cada quilòmetre.
9: És Barcelona.
8: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
9: Fast and Fun.
8: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
9: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
10: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
11: Garulera, Garulera.
10: Así no va, compañeros, venga.
11: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
10: Venga, que nos vamos.
12: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
10: Voz corporativa, compañeros.
12: RAC 1.
10: Tots som...
12: 1 milió.
10: Repártamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, com és?
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
5: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: RAC 1.
13: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
12: Els dissabtes i els diumenges...
14: Esquerra, dreta.
15: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
16: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
12: De 7 del matí a 2 del migdia...
17: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
12: Via lliure, amb Xavi Bundó.
18: S'ha torçat el peu,
19: he torçat el peu.
18: Venint aquí.
20: És que l'edat no perdona.
18: L'edat castiga.
21: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
12: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som 1 milió.
14: El Barça femení juga RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I guanya 3-0 la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Final sentenciada la primera part als primers 45 minuts. N'ha tingut prou l'equip de Pere Romeu, que podrà pensar encara més ara en la final de la Champions de dissabte que ve, 6 de la tarda a Oslo, contra l'Olímpic de Lió. També descans ara sí el partit del nou Congost a la Lliga ACB. Dani.
1: Amb un més 5 per al Baxi Manresa, 46-41. L'anotació que ha anat de més a menys. De moment, victòria parcial del Baxi Manresa. Estava pensant Puig, abans que fèiem la comparativa entre Eurovisió i l'Eurolliga, que a Austràlia no s'hi disputarà, vaja, no s'hi celebrarà Eurovisió. En canvi, als Emirats ja s'ha celebrat una Final Four. O sigui que amb el bàsquet anem una miqueta més enrere, perquè això ja es comença a globalitzar d'una manera exagerada, diria jo.
18: Tenen més diners, Dani.
0: Sí, no. Ja no ho acabem veient, eh? Un festival d'Eurovisió a Austràlia. És que a la Final Four n'hi van 4 i a Eurovisió sí, són 35 actuacions, em sembla que ha dit abans el Ramos que hi ha avui. Vull dir que la cosa potser costaria una miqueta més. Però donem-li temps.
1: Sí.
0: I donem-li temps també a Dubai per participar a Eurovisió. Sí. Vull dir que això potser ho veiem més d'hora que tard, vés a saber.
1: I que estava pensant, donem-li temps a Dubai per veure si n'haurem de parlar molt en les properes setmanes de Dubai aquí a Barcelona, perquè s'està escalfant la situació i, vaja, ja li ha esgarrapat un jugador, el Fadialó, i, vaja, i ja se sap que té Xavi Pascual una oferta absolutament astronòmica sobre la taula i que no la miren amb els ulls. Per tant, a veure si n'haurem de parlar en les properes setmanes o mesos de Dubai.
0: Mira, parlant d'entrenadors, deixa'm dir que David Ornstein de The Athletic ha publicat que Xavi Alonso ja ha arribat a un acord total amb el Chelsea per ser el seu entrenador les properes 4 temporades. Com a mínim que el contracte seria per 4 temporades. Per tant, té ja banqueta, segons publica The Athletic, i es farà oficial en els pròxims dies. Xavi Alonso, nou entrenador a la Premier, a l'equip londinenc.
1: Sense anar a Europa.
18: Sí.
0: Sense
1: jugar a Europa, la temporada que ve. Des d'aquest punt de vista, bé, potser per un projecte que comença és bo, no?
18: Clar, és que el Chelsea és tan difícil. Podem pronosticar el Chelsea.
0: Podria tindre setmanes netes per treballar, no?
18: Sí, en aquest sentit, sí. Es pot. I també a nivell de focus mediàtic no està tan posat a l'aparador, no? A nivell europeu, però... O sigui, clar, és pensar en el Chelsea i és tan complicat dir en quin punt del projecte està l'equip blu, que no és, segurament no és la plaça més fàcil per anar a torejar ara mateix.
1: Ara també, si el foten fora en 4 temporades, es fa d'hora,
18: Vull dir... No, sí, i tant. Aviam, de calés no li en falten,
1: No.
18: Però sí, però ja per allò, no?
1: Sí.
18: El pico, per tenir ja el pico, Xavi Alonso ja ho tindria.
0: Per la setena residència, potser sí que li anirà bé aquest contracte amb el Chelsea. Primera federació, 2 empats, Nàstic 1, Europa 1, i Sabadell 0, Antequera 0. En aquests dos partits, amb 3 representants catalans, els 3 catalans, de fet, que tenim en aquesta primera federació. Es prepara algun canvi ja al descans, creus, el Barça, Clara, amb el 3-0?
19: No. Si el Pere confiava en que algú ja es quedés a la banqueta del descans, he de dir que no. Jo que sortiran les mateixes 11.
18: Era la meva voluntat, tenia poques esperances, perquè Pere Romeu ja ens ha demostrat que no ho fa. Per tant, no tenia gaire massa esperances en que passés avui tampoc, però sí que segur que durant la segona part veurem entrar Aitana, Quiques, Marta també, suposo que jugarà alguns minuts aquesta final, i Fenger potser també té minuts, no?, però al final per donar descans a alguna de les tres de dalt. Veurem quines són les jugadores que van entrant, que abans parlàvem, no?, de escenari ideal per reservar energia de cara a dissabte que ve, però també escenari ideal per jugadores que no tenen tant protagonisme, que puguin gaudir de minuts en una final de Copa, que en el cas del Barça sí que la juga pràcticament cada any, però que per moltes jugadores doncs, també és una bona oportunitat.
0: Sabem que parlava l'entrenador de l'Atlètic de Madrid amb la quarta àrbitre, li hauria comentat alguna acció de la primera meitat, també ha vingut alguna revisió després dels gols. Tots han estat validats, finalment. Barça 3, Atlètic de Madrid 0, arrencat ja la segona part.
19: Sí, amb un atac de l'Atlètic de Madrid, amb un xut des de la frontal, que s'ha llançat una mica tard, una mica fent vista. Crec que al final la pilota l'ha botat just abans, no l'ha arribat ni tan sols a tocar, el xut des de la frontal de Fiamma Benítez, que ha sortit fora per Ben Poquet. Surt el Barça des del darrere, pilotada de Cata buscant a Salma per Ayuelo. Ui, el cop d'Esperó és boníssim per Eva Pallor, la protegeix Pallor, cau a terra. Això és falta claríssima, malgrat les protestes de la jugadora de l'Atlètic de Madrid, era Lauren. Falta forable al Barça.
18: Bé, Pallor.
19: No escalfa ningú.
18: Bé, Pallor en aquesta acció, però gent la pilota davant de Xènia Pérez, que s'ha vist obligada a fer falta davant la polonesa per frenar l'atac del Barça.
19: Patri Guijarro amb Vicky López, ve a buscar-la també a la frontal Clàudia Pina, jugant per la dreta al Barça. Ona, enrere, amb Aixa Càmera. Un altre cop Patri, li torna la pilota a la central i ara sí que comencen a sortir jugadores a escalfar. Ara us diré aquí quan acabi d'atacar el Barça. Salma per la banda dreta. Ui, supera bé Medina la primera, pot carregar el xut, Salma a la frontal, la rematada toca el cul d'una jugadora, encara Salma, se li escapa la pilota, l'acabarà traient Medina i intenta protegir la Mallorca, o a terra, i en traurà una falta favorable al seu equip. Diria que són Aitana i Quica les que escalfen.
18: I canvis sí. Previsibles també.
19: Sí.
18: Jugadores que és previsible que entrin.
19: De moment les dues jugadores que escalfen són aquestes dues. Intentava atacar ràpid l'Atlètic de Madrid, la passada a l'espai en llarg ha estat massa forta, sense problemes per Catacoy. Un altre cop jugant amb Salmar, és finalment Pallor qui la controla, acaba fent falta la polonesa. Pilota per l'Atlètic de Madrid, somriu Pallor, no sé si és perquè creu que no era falta sobre Xènia, però l'àrbitre ho ha tingut claríssim.
18: Somriu perquè és la típica acció que...
19: És la típica acció
18: que quan és la central qui li fa la davantera molts pocs cops a xiular falta. De fet, l'acció comença amb Xènia agafant de la samarreta a Pallor i acaba sent falta de Pallor. No crec que el Barça hagi de patir per aquesta final, però sí que és cert que a nivell competitiu d'aquest inici de la segona meitat la feina del Barça és que l'Atlètic de Madrid no marqui un gol i torni a veure amb opcions d'entrar dins del partit, que torni a tenir el control de la pilota del Barça, que s'instal·li a camp contrari i a partir d'allà que li demostri a l'Atlètic de Madrid que no tindrà cap mena d'opció de disputar aquesta final.
19: La perd Salma al mig del camp, intentava superar amb una sotana la seva defensora, la té l'Atlètic de Madrid amb Boerrissa, enrere amb Lauren, un altre cop amb la noruega, Lauren haurà de retrocedir per Lola Gallardo, se la treu de sobre, l'avantatge és per Ona, que la podrà baixar, ho fa, control d'Ona al mig del camp, la passada queda dividida, la que arriba a Pàtria en l'ajuda és ara Salma avança a metre, Salma a la frontal, se li ha fet de nit, ha posat la punta de la bota Carmen Menayo, recupera el conjunt de José Herrera, que s'ho mira dempeus, fins a 100 jugadores madalaceres escalfant-se per intentar sacsejar alguna cosa en aquesta segona part. Posa el cap Patri, demana falta la jugadora de l'Atlètic de Madrid, no l'assenyala l'àrbitre, és Pina ara des de l'esquerra. Pina troba a Pallor a la frontal, Pallor es gira de cara a porteria, retrocedeix amb Alexi, acaba a terra, això sí que és falta claríssima sobre la capitana, que a més es queixa. S'aixeca, no ens espantem. Es queixa Alexia d'aquesta falta de Mallur. De fet, li acaba de dir, no me jo, tia. S'ha llegit perfectament els llavis Alexia Putellas.
18: Sí, a més,
19: es coneixen de la selecció.
18: Sí, és el que hem d'anar a dir.
19: Sí.
18: Mallur també, cara de frustració, també. De...
19: Sí, aquesta falta és una mica això, no?
2: Una bona trepitjada.
18: Arriba tard, sense opció a disputar la pilota.
19: És que cada entrada que arribi una jugadora del Barça és veure passar la vida per davant, ara mateix.
18: Sí.
19: És patir perquè ningú però premi mal.
18: I que és allò que al final acaba sent contraproduent, perquè pot ser que s'acabin fent mal per no anar prou fortes, perquè vas amb la por, no?, amb aquesta idea al cap de no acabo de posar el cos fort, el peu fort, perquè no em vull fer mal i t'acabes fent més mal.
19: A veure la falta, perquè la vol Pina, també hi és Mapi, és un pèl llunyana, però les dues tenen bon xut i les hem vist xutar. A veure... Amb la dreta Pina, amb l'esquerra Mapi. I anirà Clàudia Pina, toca la barrera, córner. Córner favorable al Barça, el llançament de falta de Clàudia Pina. Era difícil, jo crec que no tenia molta potència el xut, però bé, córner favorable al Barça i anirà la de Moncada i Mapi León. Des de l'esquerra. Fins a 6 jugadores dins l'àrea per intenta la rematada. El córner que el picarà Pina. Veurem si el primer pal, si tancadeta. Doncs mira, tancadeta cap al segon pal. Compte Brux, s'arriba, era aixa càmera, que arriba molt sola. La posa al punt de penal, la treu la defensa, la recull Pàtria, sota amb l'esquerra, a punt de quedar-se-la Alexia Putellas. L'acaba traient la defensa de l'Atlètic de Madrid. Hi havia moltes cames, molts caps. Ningú ha aconseguit rematar.
2: Havia sortit bé, la primera sí, jugada, sí, molt de l'Arsenal, aquesta centrada al sí. Tercer pal gairebé, perquè hi arribés Aixa.
18: Sí, el moviment típic de Paredes, també, que sí. Molts cops des del punt de penal, fent la cursa cap al segon pal, ja sigui per rematar a porteria o per tornar a posar la...
19: Compte la centrada d'Alexia, el remat de Pallor, córner, Lola! Lola Gallardo evita el quart del Barça. S'enfada moltíssim Lola amb l'àrbitre, no sé qui li protesta exactament, groga. Groga per Lola Gallardo per protestar, és que han bugit aquí. La capitana mata la seva, no sé exactament de què es queixa. La centrada d'Alexia era boníssima, el remat de Pallor també.
2: Gol a Sabadell, Gerard.
3: Els 15 segons de la segona meitat, gerra d'aigua glaçada en la primera arribada de l'Antequera del tot el partit. La nova Creu Alta es queda freda, s'avança el conjunt visitant

0: de l'Aldenc.
1: Sí, Aldenc 1, Atlético Madrileño 1, i finalment l'Aldenc amb 11 jugadors. Han retirat l'expulsió. No em pregunteu per què, no us ho sé dir, però l'han retirat, només us puc dir això.
0: I segona part també en marxa a Tarragona, Esteve.
2: Sí, un minut i 27 minuts d'aquesta segona meitat, per ara sense ocasions, els dos equips doncs pendents a veure de què fa el rival. L'Europa segueix portant la iniciativa en el partit amb molta més pilota, ara ho prova en zona d'atac del Gimnàstic de Tarragona, que esperarà a veure si en alguna contra pot tornar-se avançant al marcador. Continua l'empat a un aquí al nou estadi.
0: També comença la segona part a Manresa, Dani.
3: Sí, amb un més 8 de moment pel Baxi Manresa, ha començat colpejant els manresans, ara noten els aragonesos, 51 Baxi Manresa, 43 Saragossa.
0: Tenim Mourinho jugant-se a la Champions a Portugal, està guanyant 0-3, però també està guanyant l'Sporting 2-0, per tant fa pinta que el Benfica es quedarà sense Champions.
4: Ai. Dos pals del Barça, eh? Dos pals del Barça en dos minuts, pràcticament. Primer de Patri en el córner, rematant de cap. La pilota al travesser ja ha estat una batlla amb un d'aquests surts de la frontal que abans dèiem. La pilota que també s'estavella a la fusta. A punt de fer el quart al Barça.
5: I el Barça fent el que li demanàvem, eh? Que deixant clar l'Atlètic de Madrid que la final està resolta, que no tindrà opció de crear perill pràcticament a la porteria de Cata. Ui, i anant a buscar el quart.
4: A punt d'emportar-se amb empentes i rodolons Alexa Putellas, a punt d'entrar a la cuina i fer el quart. La manté l'equip Laurent amb Salma, té espai per avançar des de la banda. Salma per dins amb Alexia al cop d'esperó. Ai, no n'he sortit bé, no n'he sortit bé. Alexa tenia molt clar el seu cap, la jugada que havia de fer, l'hem vist de fet més d'una vegada, una acció així en el Barça i en l'Alexia, però no ha acabat de ser bona recupera, però ràpidament el conjunt de Pere Romeu amb Brooks pressionant de meravella. Vic i frena una mica el joc, toca amb Patrick Harro i aquesta maixa càmera.
5: Veus l'Alexia, veus el partit d'Alexia i a vegades diries que és la primera copa que pot guanyar, com va les accions, no? Sempre lluitant totes les pilotes, participant molt del joc.
0: I potser és l'última. I
5: potser
0: no la primera.
5: Sí, i potser és l'última. Ah, però és això, és, no és el reflex d'aquest esperit competitiu que té la capitana del Barça, que li és igual tots els títols que ja ha guanyat, que en vol més.
4: Potser el d'avui és l'últim o el penúltim, tant de bo... O sigui, no, tant de bo fossin, en quedéssim molts més perquè implicaria que es quedés. Però si ha de marxar, que el d'avui no sigui l'últim. L'Atlètic de Madrid, que no pot sortir des del darrere. Frustradíssim l'equip de José Herrera, que parla amb el seu ajudant, farà canvis. De fet, el conjunt matalasser es preparen Luani i Maca a la banda. Mentrestant, Mapi León retrocedint enrere amb Catacoy. Escalfen amb més parsimònia i tant allà i Quique Nazaret, però no creiem que traiem gaire a veure aquests canvis també al conjunt blaugrana i saber quines són les dues primeres jugadores que descansen, que ja podran oblidar-se de jugar fins a Oslo. I ara compte que la gent encén la llanterna del mòbil.
3: Ara?
4: Sí. El Virulai, no? Estaria bé que cantessin ara aquí els xigarreros.
1: Mm-hmm. Minut 55, no? No hem de buscar una explicació, no?
4: No, canvis de l'Atlètic de Madrid, marxa a Mallor.
0: Home, està ara al camp de les Palmes, que no sigui pel 155.
1: Ves que no.
4: Marxen Menallo i a Mallor i entren Luani i Maca. Primers canvis del partit els fa l'Atlètic de Madrid.
5: Final cames fresques per l'Atlètic de Madrid, amb Gio, aquest exfutbolista futbolista han passat al Barça, que va sortir, sí, malament del Barça. No, també entra Luani, també.
4: Sí, ho he dit, Maca, sí. I era Gio.
5: No, sí, és que... I Luani al final. Gio per buscar també, cames fresques a la punta d'atac, i Luani sí que ha un perfil més ofensiu a la banda esquerra.
4: I el Barça que no trigarà perquè Pere Romeu ja ha avisat a Aitana i a Quica. No, de fet només a Quica diria, però no trigarà a moure la banqueta el tècnic blaugrana. També s'escalfa ara Sidney. Mira, sí, Quica serà de moment l'única que entrarà. La portuguesa ataca l'Atlètic de Madrid precisament amb Luani, la primera acció, obertura a l'esquerra per Jensen. La centrada, la treu com pot a aixecar, me la compta el xut, golaç! Ui, quin golaç! Ui, quin golaç de l'Atlètic de Madrid! Quina rematada! Com ho celebra Boé Rissa! Ho celebra com si fos el gol de l'empat, pràcticament, i és el 3-1. Però golaç de Boé Rissa, que recull la pilota a la frontal, el refús

0: Aixa càmera que no ha estat bo. Ha carregat la cama la futbolista noruega. I el xut, jo no sé si Cata podia fer alguna cosa més, perquè no sé si va molt, molt, molt col·locada. La repetició m'ho acabarà de dir, però l'Atleti de Madrid, el que deia el Pere, que no faci un gol, doncs mira, l'ha fet. I ara els aficionats matalassers i la banqueta que embogeixen i intenten esperar encara més les jugadores matalasseres.
1: Sí, és una bona gardela. Jo crec que la sorprèn a Cata, que sí, se l'espera a l'altre pal i veu que va més centrada del que es pensava. I fa l'estàtua, pràcticament, sí, sí. Cata Coll, que és una gardela bona i molt potent, sobretot, més que col·locada, molt potent, i que sorprèn Cata Coll, que se l'espera més al pal esquerre, jo crec, de la porteria, que no pas aquest xut, que li surt una mica on li surt.
2: L'engalta de meravella, col·loca, Sí, no, ella l'engalta amb la part frontal del peu, amb l'empenya, buscant la màxima potència, i li surt fantàsticament, en una acció aïllada pel que hem vist al partit, just després dels canvis també de l'Atlètic de Madrid. I és el que dèiem, el Barça havia d'intentar que no fes aquest gol l'equip matalasser, que no es veiés amb opcions de poder entrar de nou a competir aquesta final, a veure com reacciona ara l'equip de Pere Romeu i també el propi Pere Romeu.
0: Doncs en Pallor, el xut, la treu la defensa, arriba Alexia, Alexia dins l'àrea, la posa dins l'àrea, la treuen a Medina, es preparen Quica i Serra Jordi de moment. Brooks a la frontal amb Patrick Jarro. Ui, no sé si estan fora de joc Alexia, crec que no, la centrada d'Alexia buscant el Pallor, el remat, atura Lola Gallardo en dos temps Lola, el remat de cap de Pallor, un d'aquests remats de manual de Pallor, crec que no l'ha aconseguit donar del tot direcció, i Lola en dos temps ha aconseguit evitar el quart del Barça. Ara problemes per Luaní per sortir des del darrere, posa la cama Salma Parallolo, servei de bandes, faran els canvis o encara no, espera encara Pere Romeu.
1: Ara bé, la celebració mostra una mica també el nivell competitiu de la Lliga, perquè han celebrat gairebé com si fos gol de la victòria o de l'empat. Celebres que li has marcat un gol al Barça a la final de la Copa de la Reina. Estàs perdent 3-1 en un altre context. Te'n vas ràpidament a buscar la pilota i vinga, som-hi i res de celebrar.
0: És el que pensava que farien de fer les jugadores de l'Atleti de Madrid.
2: Sí.
0: I no ha estat així. Ja la compta, falta i targeta groga per una entrada sobre Alexia, que es dol. A veure, no me la lesioneu ara.
1: Groga
0: per Natàlia Martín. I mira, Alexia la canvien.
1: Sí, segon en surt i Romeu ha dit prou, no?
0: Tant si ha pres mal com si no. Aquí Pere Romeu diu no, prou ja. Alexia, vés-te'n cap a casa. Marxarà també Salma Parayuelo. Entra ja en el seu lloc Quica Nazaret. Que marxi Salma, Pere, ens ho prenem com que Salma serà titular a Oslo.
2: Jo ho deia abans, no? Jo crec que abans d'aquest partit Salma arribava amb un pas per davant de Pina. Pina està fent una bona final i pot generar dubtes a Pere Romeu. Jo ara mateix sí que apostaria més per Salma que per Pina, comptant que creiem arribarà, que en principi tots comptem que sí que arribarà al 100% per disputar aquesta final contra l'Olímpic de Lió.
0: I Alexia que marxa esbufegant i encara fent gestos de Déu-n'hi-do la garrotada que acabo de rebre. Ara parla, també ha rebut un cop a la cara, de fet, ho parla amb una de les fisios del Barça. Ja a la banqueta, ja a descansar Alexia, que d'aquí 7 dies hi ha una final de Champions.
2: Sí. Amb l'entrada de Quica, perdó, Xavi, amb Vicky, entenc que Vicky es col·loca a l'extrem dret i Quica actuarà al mig del camp.
1: I clar, serà Jordi al camp de moment, Aitana esperant a tenir alguns minuts en aquesta final de la Copa de la Reina. Romau, tu tenen el nou Nissan Micra ja, i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romau Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i a romautonissan.com. A Manresa, situació controlada, Dani.
3: Mare meva, com patirà el Saragossa. Quins nervis que té l'equip de Joan Plaza. És el drama del descens. Puig, sortida de 12-3, 3 punts anotat. En 4 minuts el Saragossa, més 14 per al Baxi Manresa. 58-44 està a la zona de baix. Boh. El Saragossa, recordo, 9 victòries en tapenúltim, penúltim l'Andorra, quart per la cua Gran Canària amb 10, cinquè per la cua Sant Pablo de Burgos amb 10. Demà Andorra-Burgos. I t'ho afegeixo, 13 Lleida, 11 victòries, demà també Lleida-Gran Canària. És a dir, ho tenim tot aquí amb un garbuixes. Davant Lleida ja, evidentment, molt més tranquil, una mica més tranquil, però hi ha enfrontaments directes. Al tram final de temporada, el descens anirà calent, calent a la CB.
1: A Sabadell ha reaccionat l'equip arlequinat al gol de l'Antequera, Gerard.
4: Sobre la línia de gol, doble intervenció miraculosa de Samu Pérez, que evita l'empat arlequinat en aquesta nova acció, en una sortida d'un corna. Ferran Costa, que fa uns instants ha mogut fitxa, han entrat Rodrigo Escudero i Alan Godoy, tota la pólvora sobre la gespa. Abans havia perdonat el segon l'Antequera, molts nervis evidentment a la nova Creu Alta, però Samu Pérez, quin partit i quin dia per pràcticament convertir-se en internacional, aquesta última sobre la línia de gol. Com ha reaccionat el porter de l'Antequera, que ara mateix és estès sobre la gespa. Minut 57 a la nova Creu Alta, el Sabadell continua perdent 0-1.
1: I com són els primers minuts de la segona part a Tarragona, Esteve?
5: Doncs disputats, n'ha tingut una de prou clara el Nàstic, amb una bona centrada al límit de l'àrea petita que rematava Òscar Sanz i que parava molt bé el porter de l'Europa, Flere, i després ara s'hi ha tornat a l'Europa amb una bona jugada d'atac que no ha acabat en res, però que déu-n'hi-do com ha posat a prova la defensa del Gimnàstic de Tarragona. Això és un anar i venir, dos equips que van a buscar la victòria, que s'ho deixaran tot aquí al nou estadi, que ens donaran segur emoció fins al final del partit.
1: Com ho tindríem ara Molló pel que fa a la classificació a Primera Federació?
6: Doncs a Primera Federació tindríem l'Aldenc, depenent de si mateix, a l'última jornada. De fet, l'Aldenc està un gol de pujar directament a Segona Divisió. Avui, recordo, l'Aldenc 1, Atlético Madrileño 1. L'Europa, ara mateix, amb un empat a l'última jornada, rep l'Eivissa, seria equip de play-off, és cinquè, ara mateix, l'equip de Dai Benítez. I el Nàstic, en zona de descens, a un del Tarazona, a un de la Salvació i a dos del Torremolinos, que està perdent amb el Múrcia. El Tarazona, recordo, rep el Sabadell a l'última jornada, el Torremolinos visita l'Antequera.
1: En golf, el PSA Championship, com tenim David Puig, John Ram i companyia?
6: Doncs el tenim a David Puig un cop sota el par del camp a 4 del líder, que és el britànic Aaron Rye, ara mateix en solitari. Recordo que començava amb menys 2 David Puig, per tant avui més 1 en el seu recorregut. John Ram és un dels perseguidors del líder amb 4 cops sota el par del camp.
0: A veure, no cal que ens ajudem entre nosaltres tampoc, ara un xoc entre Patri, Pallor, Catacoy, Patri que es dona a la gespa.
6: Dona clara que hi ha un gol important de l'Aldenc. Gol de l'Aldenc, ara mateix seria equip de segona divisió. El Pepico Amat fa el segon. L'equip d'Elda, Aldenc 2, Atlético Madrileño 1, el 13 de la segona part. El Sabadell, per evitar-ho, hauria de guanyar el partit, perquè té l'average perdut amb l'Aldenc.
0: Doncs recuperades ja totes, digues Puig.
1: No, dic que té feina, remuntar el Sabadell. Ara més a l'àrbitre li ha portat un objecte al delegat de camp, que ha caigut mentre el porter estava estirat a terra. Ha de remuntar aquest 0-1 en contra el Sabadell. Tots tranquils al Barça, que s'han recuperat, Clara?
0: Sí, s'han recuperat. És que han xocat cap contra cap, Pallor i Patri Guijarro, en el moment en què fa més canvis de l'Atlètic de Madrid. Marxen Alexia i entra Rosa Otermin, que abans ho deia el Pere, que és qui estava jugant més últimament, i entra un exblaugrana, Júlia Bartel, en el lloc de Natàlia Martín, en el moment en què està fluixant, però estava diluviant fa uns instants aquí a Les Palmes, a més amb vent. I això què passa? Que ha provocat que molta gent que està a la part de tribuna que no està coberta s'ha aixecat, ha marxat. Ara està la gent acumulada on pot per no mullar-se, gent que crec que directament fins i tot ha marxat. Ja l'aspecte és una mica deslluït perquè molta gent ha abandonat el seu seient, gent concentrada a les boques de les graderies. Una imatge una mica esperpèntica, i endevineu qui ha deixat el paraigües a l'hotel.
1: Oi,
0: és que veia un sol quan he sortit, que clar, m'he confiat, però bé. Juga l'Atlètic de Madrid, que ha disposat d'uns parell de corners. A veure, no volem ensurts tampoc, perquè ara el to és baix, molt baix del partit.
2: Sí, el partit està en un... Després del gol de l'Atlètic de Madrid, el Barça tampoc ha acabat de reaccionar amb autoritat. I està permetent que l'Atlètic de Madrid es comenci a creure que té opcions de fer el segon. És un escenari una mica perillós, i que em preocupa mínimament pensant també en el que va passar a la tornada contra el Bayern, que el Barça es va posar també amb l'avantatge de 3 gols i semblava que ja estava tot fet i no diria que vam acabar patint perquè al final el tercer gol del Bayern el va acabar anul·lant l'àrbitre, però és un escenari similar al que estem vivint de moment en aquesta final de la Copa de la Reina.
0: Ho intentava Kika per l'esquerra, el xut la tapa bé la defensa, Matalassera té la pelota, Patri es desmarcava, Vicky López no ho ha vist clar, la dorsal 12 del Barça compta ara la passada enrere d'Ona per Aixa, no es complica, enrere amb Cata, bé Mapi ha iniciat l'acció des del darrere, Mapi de l'Eti de Marí que també avança una mica línies que pressiona un pèl més, un altre cop Cata, se l'ha de treure de sobre buscant allà per Pallor en el duel amb Xènia, doncs mira, l'assenyalen falta a Pallor que es queixa un altre cop, i ara li explica a Olats Rivera que és el que passava, atura el joc ara l'àrbitre, va al bar, han demanat revisió d'alguna cosa a la banqueta de... jo diria que és del Barça, a veure, han demanat revisió, compte,
2: possible penal, sí, sembla que assenyalaven, per les imatges semblava que assenyalaven l'àrea de l'Atlètic de Madrid,
0: és l'únic que se m'acudeix en l'acció de Kika, no? En l'acció de Kika en el sud, a veure ara quan tinguem les imatges, a veure, que estan rebobinant, estan buscant el moment exacte, xerren Olats Rivera i Marta Huerta de Aza, a veure, han retrocedit molt, però sí que és l'acció, sembla, no, tampoc és l'acció de Kika, a veure, pas a pas.
1: Això que ens passa a nosaltres li passa a tothom que és al camp, vull dir que no és una acció que acabi de passar, sinó que igual fa 40 segons, encara que sigui, i què costaria saber què estan revisant.
6: Sí, sí.
1: L'entrenador de l'equip Futbol Club Barcelona ha pedit revisió per un possible penalti dentro de l'àrea.
0: És la caiguda de Kika. Confirmem que és per la caiguda de Kika.
6: Hem hagut d'esperar dos minuts per deduir què està passant. No té cap sentit al segle XXI.
0: S'ho mira l'àrbitre mentre estan aprofitant les jugadores per mantenir converses, per reordenar algunes coses també els entrenadors.
1: La imatge des de Tenerife, la que estem veient nosaltres, és una empanteta de
0: res. Per mi no és res, és una empanteta mínima.
1: Jo mirava si hi havia a baix algun contacte. Si no, ho va ser la de Llorente a la Champions.
6: És veritat que té els braços molt estirats.
2: L'altre dia Rashford, no? En Rashford també li fa una empenta molt més forta fa molt també. Va ser l'últim partit, no?, de l'equip masculí.
0: És veritat, Vitoria,
1: sí. És veritat que la jugadora mata la cera. Sí, sí. Una tonteria, sí, com una casa de pagès.
2: Totalment. Sí, perquè és d'aquella acció que si Kika, pel que fos, no decideix xutar, potser sí que s'ho hauria pensat una mica més l'àrbitre, però sí, no crec que sigui suficient l'empenta de Fiamma a Kika per xiular penal.
0: No, es reprendrà el joc amb la decisió presa, que no hi ha absolutament res. Ho intenta l'Atlètic de Madrid per la banda dreta. Per tant, revisió perduda. I ara sí que es fa parejar Aitana, bon matí, no trigarà a sortir la futbolista de Ribas, l'actual pilota d'or, sobre la gespa de l'estadi de Gran Canària. Veurem per qui.
1: Compte que ha de canviar el porter l'Antequera, la nova Creu Alta, Gerard.
4: S'ha trencat Samu Pérez, sembla que lesió greu de genoll entre Daniel Cuber. Per tant, es retira l'home del partit, Samu Pérez, amb intervencions extraordinàries, deixeu-me aferrar-me al destí en aquest cas, i ara l'ha tingut Alan Godoy fregant el pal, la primera de l'ex-Nastic, que ha entrat fa uns instants sobre la gespa, minut 65 a la nova Creu Alta, amb nou protagonisme sota els pals de la porteria de l'Antequera, Daniel Cuber, però es manté el 0-1, victòria visitant.
1: La porteria l'Aldenc a segona divisió, si continua mantenint la victòria l'Aldenc contra l'Atlètic de Madrid, bé. I a Tarragona hi ha més atreviment o més por de perdre, diries, Esteve?
5: Hi ha un punt d'atreviment, però també hi ha un punt de compte, no la vessem, no ens equivoquem, perquè ara mateix la pilota, per exemple, la té l'Europa i la cuida més, té més cura de no perdre pilota, de no deixar els contracops del Nàstic. Per ser, hi ha hagut esbroncada per Pablo Alfaro, perquè ha canviat a Abdalà, l'acaba de canviar, que era el jugador, aquest jugador cedit per l'Olímpic de Marsella, un extrem dret molt ràpid, d'aquells que agrada l'afició, i la veritat és que era el jugador que havia creat amb diferència més perill per part del Nàstic. L'acaben de substituir, ha entrat Juan banda i a la gent no li ha agradat. Per afegir també reaccions d'un nou estadi que està calent, us en podeu fer la idea amb l'Nàstic intentant salvar el coll quan la idea era que intentés el salt de categoria, doncs a la mitja part s'han sentit alguns crits no massa massius de directiva d'emissió. Hi ha bastant mal ambient aquí a Tarragona, ara sí, la gent segueix remant perquè està al seu costat del seu equip i vol i desitja que l'Nàstic es salvi i eviti el descens a Segona Federació.
1: 18 més l'afegit a l'estadi Gran Canària, guanya el Barça 3-1, final de la Copa de la Reina, punt no a prop d'afegir un altre títol al palmarès. Clara?
0: Sí, ha disposat una falta a l'Atlètic de Madrid des d'una mica més enllà de la frontal, ha anat directament a la barrera, el xut de Boerri, s'acompta que li poden guanyar l'esquena a Mapile, un falta. Falta en atac de la jugadora de l'Atlètic de Madrid, de Gio Queiroz, que protesta moltíssim, però moltíssim, moltíssim, aquesta decisió de la col·legiada, que diria que disgroga per les protestes, perquè s'ha enfadat.
6: Home, no m'estranya.
0: Molt, ara parla l'àrbitre amb ell, apunta el seu nom a la llibreteta, la falta que comés sobre Mapi León, l'ex del Barça.
2: Sí, sí, és una jugadora molt expressiva, així, que...
0: I hi haurà canvi, el Barça entrarà i tant al matí, ara sí, tindrà minuts de qualitat la futbolista de Ribas, entrarà en el lloc de Clàudia Pina, que avui ha estat titular juntament amb Salma, que ha fet el primer gol de la tarda nit. I aquesta és l'ovació de tot l'estadi per Aitana Bonmatí, perquè molta gent de la que ha vingut avui encara no l'ha pogut tornar a veure jugar en directe des de la lesió que la va tenir tants i tants mesos fora de combat.
2: De veure si Aitana fa gala dels seus galons, de la seva autoritat amb què governa els partits quan està al 100% i ajuda el Barça en aquesta faceta del joc en aquest tram final de partit.
0: Intentava arribar a Vic en aquesta pilota, tot l'avantatge és per Andrea Medina, que amb el cap li cedeix la pilota a Lola Gallardo. Qui s'escalfen són Sidney i Marta de Torrejón, que ja ho hem comentat, una futbolista que, com diem, ahir deia de fet a la prèvia que la Copa és un títol molt especial per ella, perquè l'ha guanyat molts cops, amb aquestes 4 que va guanyar també amb l'Espanyol, avui serien 13, sí que va guanyant una més que les que tindria el Barça. L'estem veient molt poc aquesta temporada, més en partits residuals de la Lliga, però en els partits importants no està tenint minuts, ni tan sols al Camp Nou, que ho havíem especulat, no?, que a veure si potser podia tenir minuts, i no ho va fer. Compte, Clara Serra Jordi, que arrenca la moto, que bé ho ha fet Serra Jordi, troba Quica per dins, Quica sola a la frontal, Quica amaga amb el xut, encara Quica, obre per Vicky, dins l'àrea, carrega la cama amb l'esquerra, el xut toca en una defensa, se la quedarà Lola Gallardo, i compte perquè el xut ha anat al rostre d'una jugadora de l'Atlètic de Madrid que ha quedat grogui ara mateix sobre la gespa de l'estadi de Gran Canària. Diria que és Xènia Pérez.
2: Sí, pobra
1: la segona, sí,
2: jugadora,
1: ja,
2: catalana, sí, sí, sí, de l'Atlètic de Madrid, la central catalana. Avui se les estan portant totes, pobres. Sí, sí.
1: El nou congost de quan guanya el Baxi Manresa, Dani?
3: Doncs ara mateix ho ha arribat a fer de 20, encara 2 minuts per al final del tercer quart i duem 1 hora i 36 minuts de partit. Hi ha moltes faltes, sobretot per part dels aragonesos. El partit anirà llarg, per bé que, insisteixo, els manresans semblava que el tenien pràcticament encarrilat, ara parcial que ha obligat a demanar Diego Gambotens mort, 66-55.
1: Si voleu fer el salt elèctric, recordeu aquest nom, Volvo EX30, un subcompacte àgil i 100% elèctric pensat pel teu dia a dia i pels grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat. Volvo, disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30, des de 35.800 euros, consulteu una condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. A Sabadell reclamava una vermella a l'Antequera per l'equip Arlequinat, Gerard.
4: Sí, Abraham Pad, el tècnic de l'Antequera, que és ex-Arlequinat, però que està amb ganes de gresca i reclamava una agressió, acabat en res. El Sabadell ara mateix anul·lat, amb moltes dificultats per trobar àrea contrària. Queden 20 minuts pel final i ara mateix el Sabadell necessita una empenta. Ferran Costa ha tocat totes les tecles possibles. Només es queda amb un únic central, l'equip Arlequinat, que és Bonaldo. Per tant, no serà per jugadors en el tres quarts de camp. El Sabadell ara ho intentarà amb un servei de cantonada. L'afició arlequinada, això sí, empenyent amb la millor entrada, ho intentava Coixa, millor entrada des del 2011, des de la final pel playoff de descens a segona divisió davant l'Eibar. Avui 10.936 espectadors a l'estadi Creualtenc.
1: El nou estadi empat a un entre el Nàstic i l'Europa. Els rivals de l'Europa que estan fent, Molló?
6: Estan perdent. El Cartagena 2-1 al camp de l'Eivissa, l'Algesira 0-1 a casa amb l'Hèrcules.
1: I els rivals del Nàstic?
6: Estan perdent. Sort d'això. Tarassona... Betis B2, Tarassona 0 i Torremolinos 0, Múrcia 2. El Sabadell, per evitar el descens de l'Aldenc, una opció és guanyar, l'altra és empatar i que l'Atlético Madrileño empati Elda. Recordo, el Denc 2, Atlético Madrileño 1, a 20 pel final.
1: Clar, és un mal menor l'empat a Tarragona, Esteve, i alhora és una oportunitat perduda, evidentment, veient com ho fan els rivals en una banda com a l'altra.
5: Sí, ara bé, veient què està passant ara mateix al partit, amb l'Europa abocat a la porteria de Dani Rebollo i amb un parell d'ocasions claríssimes, la primera d'Alejandro Jai i la segona ara fa re uns instants amb un xut que també ha marxat desviat de Jordi Cano, la veritat és que se'n suma, fa flaire d'un a dos, molt més que no pas de 2-1, aquesta és la realitat i així ho expliquem amb l'afició del Nàstic que comença a tenir allò, la mosca darrere l'orella perquè veu que el seu equip es va tirant enrere, enrere, enrere i és incapaç, de fet ara potser ho sentiu algun xiulet, perquè és capaç de treure pilota jugada i es veu superat en cada jugada per l'Europa, que ara, molt, ara està a propet de marcar el 1-2.
1: 1-1, de moment, el nou estadi, 3-1 a l'estadi Gran Canària. Bon partit,
0: tot
1: ara.
0: Tot i que el Barça, eh? Ep. Compte, Vicky, ui, acció defensiva brutal d'Andrea Medina, que ho celebra com a tal, córner pel Barça, quan l'Atlètic de Madrid ha fet un altre canvi, ha entrat Pri per Jensen i tenim ja la xifra d'assistència. I tenim rècord en una final de la Copa de l'Arena, això sempre és una grandíssima notícia, ens havien dit entre 26.000 27.000 espectadors, doncs finalment 26.093 les persones que han vingut avui a l'estadi de Gran Canària, superant les 25 i escaig de fa dos anys a la Romareda, nou rècord en una final de la Copa, i això que l'han enviat una mica lluny aquest any.
1: Sí, sí, lluny dels dos finalistes, sí. Buscant públics. Sí, sí. Nous que no veuen futbol de tant nivell segurament durant la temporada.
2: No, i que a les Illes Canàries l'equip potent és el Tenerife, o sigui que no, que de fet les Palmes no té equip femení com a tal.
0: Passa que a més volen potenciar aquest estadi, la ciutat a nivell futbolístic per començar.
2: Compte no ho converteixin en la nova Cartuja, eh?
0: Sí, per començar seu del Mundial 2030, no, Jaume Molló? Que més faran canvis, faran remodelació a l'estadi. I ahir el president de la Federació Interinsular de Futbol de les Canàries o de les Palmes, és que era un nom molt llarg que no me'n recordo, va dir que volen ser candidates a la final de la Champions femenina del 2031. Uh-huh. Un cop estigui remodelat l'estadi, per tant volen potenciar. Compte, hi ha una caiguda dins l'àrea en aquest córner i groga per un futbolista del Barça, diré que és per Pallor, per una acció amb una jugadora mata la cera, amb Rosa Otermín.
6: Confirmo que és seu mundialista i que fa la transformació de l'estadi la mateixa empresa que el Bernabéu. Que ha fet les obres del
0: Bernabéu. No,
6: que ha fet les obres del Bernabéu. Veig que la capacitat serà 44.400.
0: Ui, compte, l'aturada de l'Ula Gallardo, córner. El remat de Pallor al primer pal, córner. Deies, Jaume, perdona.
6: No, això, la capacitat, 44.000 espectadors.
1: La groga és per Brooks.
0: Sí, per Brooks.
1: I, vaja, és una groga que es pot estalviar absolutament. Li posa molt més pa que formatge a la jugadora de l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, sí, sí. I després en el córner, que finalment s'ha picat, ha rematat de forma molt acrobàtica Pallor, molt difícil el que ha fet Pallor.
2: Sí,
0: i l'ha tret Gallardo.
2: Olats Rivera, que avui no influeix en el resultat, però que és àrbitre de mal record per les jugadores del Barça. Sí. És l'àrbitre del clàssic que el Madrid va guanyar a Montjuïc amb aquell gol anul·lat a Jana Fernández de manera incomprensible.
0: I havia començat a la banqueta de l'Atleti de Madrid, no sé si és que volien demanar la vermella per Brooks, però han arribat massa tard.
1: Sí, ha fet hagut algun gest de les jugadores que estaven a la gespa dient-li a la banqueta que s'ho miressin.
2: Home, recordem
1: per si reclamaven o no. Deuen haver mirat i deuen haver vist que no.
0: A la Supercopa,
2: a la Supercopa contra l'Atlètic Club van expulsar Kika quan intentava fer un gol perquè amb el braç va impactar amb una defensa de l'Atlètic Club que tenia darrere, que Kika ni era conscient d'on era aquella jugadora.
0: fins a 3 revisions va demanar l'entrenador de l'Atlètic Club buscant expulsions. Sí, sí, sí. Primer el penal de Mapi, després aquesta d'aquí, que després per una suposada agressió de Claudia Pina al mig del camp. I va funcionar una. Que hi havia Pere Romeu, va acabar indignat.
1: S'acaba el tercer quart a Manresa, Dani.
3: Una muntanya russa de tercer quart. Ha arribat a situar-se més 20 al Manresa. Parcial de 0-12 del Saragossa per deixar-ho amb un més 13. Finalment, 71-58. 17 faltes entre

0: tots dos equips, arrencarà l'últim període del Manresa amb 13 punts de marge.
1: 3-1 guanya el Barça, l'estadi Gran Canària, 8 més l'afegit.
2: Enganxada ara, eh? Enganxada entre Xènia, Pere, Vi, Aitana, Montmatí. Hi ha hagut una falta la típica de m'emporto la pilota i l'envio uns metres enllà per guanyar uns segons. Petita empanteta de Xènia sobre Aitana. L'àrbitre ràpidament ha posat pau. Aitana tampoc no és una jugadora conflictiva, precisament. I ha acabat en res. Falta favorable a l'Atlètic de Madrid, que juga en curt. El punt de persona embolica Medina. Boerris amb l'autora del gol. Un altre cop amb Medina. Es preparen canvis a la banda. Es prepara Marta Torrejón. I també diria que sortirà Sydney. Correcte, Sydney Schertenleib. Es preparen les dues jugadores per entrar. Ho intenta l'Atlètic de Madrid fer el segon i posar una mica d'emoció en aquest tram final de la final de la Copa. Falta ara sobre Kika, que s'ho pren amb calma perquè passin els minuts. 30, punt d'arribar al 40 ja de partit. Els canvis de moment no es fan i el Barça s'ho pren amb molta, molta parsimònia.
3: Segona part estranyota, Segona part estranyota d'aquesta final.
2: No?
3: Sí. En certs moments molt trabada. Un Barça que també ja crec que molt amb la ment a Oslo. Sí, sí. Després del descans, el gol de l'Atlètic de Madrid, que al final ha sigut una acció aïllada.
2: Espera Aitana, que la posa a l'àrea petita. La recull Pallor. Se l'emporta finalment Xènia Pérez. Obertura a l'esquerra perquè arrenqui el contraatac Rosso Termín. Hi ha un dels ajudants de José Herrera que embogeix a cada acció, que creu en la remuntada. Bé, Aixa Càmara ara posant el cos, recuperant pel Barça, tot i que l'acaba enviant directament a fora.
1: És
2: servei
1: ell,
2: de banda
1: no?
2: Pel conjunt matalasser. Mira com corre.
1: És ell qui creu en la remuntada. No?
2: Sí, no.
1: Tinc el perill de menjar-me les paraules, però no crec.
2: No.
1: Perquè jo crec que en tot l'estadi deu ser ell l'únic que hi creu.
2: Sí, però vull dir que
4: el
2: és
4: món,
2: a dir,
4: de fet.
2: Ell està ubicat a la dreta de la banqueta, com més apartat, i ara ha fotut un sprint fins a la banqueta del Barça per agafar la pilota per servir ràpidament aquesta servei de banda. Juga el Barça amb Patri per dins, amb Serra Jordi, a la dreta la demana Vicky, qui apareix però en l'acció és Aitana. Ona Batlle, li tornarà la pilota a Patri de primeres, que ve per Serra Jordi, paret entre les dues. Ui, Patri s'ha equivocat ara, pot donar l'opció a l'Atlètic de Madrid de córrer, de sortir contra atac amb Gio Queiroz, la passada a l'espai, compte que és bona. Arribarà abans la jugadora matalassera que no pas Aixa Càmara. Compte, l'acció de Pri se li ha fet de nit, retrocedeix una mica, arriba molt bé en l'ajuda Kika, se la queda Ona.
1: És que, vaja, ho hem dit 30.000 vegades en les últimes temporades, però el Barça viu dos mons. Viu el món de la competició espanyola i després viu el món de la Champions, on dissabte li mossegaran els turmells cada vegada que intenti un control al mig del camp.
3: Ara mateix, aquesta última acció d'atac de l'Atlètic de Madrid, que ja està, hi ha hagut un moment que era sensació de partit de pretemporada, de que sí, la jugada de l'Atlètic de Madrid la veia amb la pilota, però estava zero convençuda d'acabar generant país real a la porteria de Cata. I el
2: això
3: Barça,
2: dissabte no et passarà,
3: no,
2: això.
3: I el Barça dissabte serà Hegerberg o serà Cato Tó qui tindrà aquesta pilota. I però el Barça també, a la segona meitat, no hi ha hagut tampoc circulacions, combinacions d'aquelles llargues a Coral, d'aquell joc Coral, no?, que hem vist tants cops.
2: Sí.
1: Mira qui entra.
2: Acaben, sí, esgoten els canvis. Esgoten els canvis Pere Romeu, ha marxat Vicky, ha entrat Sydney. I ha entrat Marta Torrejón, tota una llegenda del Barça, que ocuparà el lloc d'Ona Batlle i que a més portarà el braçalet, perquè Patri Guijarro li ha cedit al dorsal 8 del Barça, futbolista històrica d'aquesta plantilla. La falta que servirà en curt Patri, amb Serra Jordi, de nou Patri, avança metres Patri, creua la divisòria, encara Patri. Patri cap a dins, intentava una autopassada, no és bona, perd la pilota, però la recupera ella mateixa. I ara sí que té espai, compte que es desmarca Sydney, la passada és bona, Sydney dins l'àrea, arribarà abans, no, ho fa la jugadora de l'Atlètic de Madrid, finalment sí, se l'emporta una mica de sort, ha posat el cos, està més forta que la defensora matalassera, movent-la al Barça, a Maitana, Torrejón, Sydney, un altre cop Marta Torrejón, tocant i tocant al Barça, aquí prop de la banda dreta, enganxades a la línia de banda. Aitana ara amb Mapi, aquesta maixa càmera, calmant el joc. Ara sí que possessió llarga de l'equip de Pere Romeu. Kika, la combinació amb Aitana no és bona, intentava el toc d'Esperó, la perd el Barça, se la queda Júlia Bartel, amb Lauren, distribuint cap a la dreta amb Luaní. Passada en llarg per ningú, se la queda Mapi León. Calma el joc, la central aragonesa, cada cop queda menys. perquè el Barça s'asseguri aquest títol de la Copa de la Reina. Seria el 12è, el tercer de forma consecutiva. Cal, però, acabar de guardar la pilota en aquests minuts finals.
1: No tinc cap dubte, el millor servei de talles Volkswagen és a Sarsa Volkswagen, si tens un cotxe o una furgoneta, fins i tot Volkswagen. No ho dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. Guardi, què? No arriba el gol del Sabadell.
4: Desesperats, tant jugadors com cos tècnic, falta fluïdesa, la sensació és que ha arribat esgotat tant mentalment com físicament el Sabadell en aquest últims instants, ha esgotat tots els canvis. Ferran Costa, ara mateix l'equip trencat, evidentment bolcat a l'atac, i veurem en aquests últims minuts per arribar al 90 la nova creu alta, però l'Antequera està molt endreçat i el Sabadell no troba espais, no troba la manera de percutir i de buscar l'àrea de Dani Alcobé, del porter del conjunt visitant, que ha entrat fa uns instants per la lesió de Samu Pérez.
1: 0-1, perd el Sabadell, 1-1 al nou estadi, i continua insistint l'Europa més que el Nàstic, Esteve, no?
5: Sí, insistint del tot, portant el pes del partit. Han aparegut ara de nou, no massius però perfectament audibles, els crits de directiva d'emissió. Molt mal ambient a Tarragona, molt mal rotllo entre els aficionats del Nàstic, pendents del que passa també a la llotja en un partit estranyot. Ara ho prova l'Europa amb un córner servit al segon pal, finalment pita falta l'àrbitre i la jugada queda en no res. Doncs això, molts nervis, molt mal rotllo, molt mal ambient, amb un Nàstic que juga la vida i amb una Europa que està a prop de marcar l'1-2 però que no el troba. Ara mateix fa res, 5 minutets, una bona aturada de Dani Rebollo ho ha evitat, abans un parell de xuts que per molt poc han marxat fora. Veurem què passa fins al final, però mala peça el taler aquí a Tarragona pel Nàstic, aquí al nou estadi, i l'Europa, per poc afinat que estigui, jo crec que té una oportunitat d'or per emportar-se els 3 punts d'aquí de Tarragona.
1: Sumaria 44 al Nàstic, a un de la salvació que marcaria el Tarazona amb 45, i l'Europa es quedaria amb 58, dos més que el Cartagena i tres més que l'Algesires, en zona de promoció, on hi ha estat tota la temporada, o ascens directe o promoció, l'Europa en les 37, quan s'acabi avui, jornades que s'hauran disputat en aquest grup segon de Primera Federació. I a l'estadi Gran Canària, descomptant minuts, com deia el Pere, en aquesta segona part, que no passarà la història, no, ni molt menys del futbol.
2: No pas, 5 d'afegit. 5 d'afegit.
6: Era això.
2: En aquesta final de la Copa de la Reina, per tant, 5 minuts i queden al Barça, ara ja una mica menys, per assegurar-se aquest títol de Copa de la Reina, per celebrar avui un nou èxit en aquesta competició, i a partir de demà ja a centrar-se en Oslo. Dimarts ja atenció... Hi ha tensió per part de les jugadores i del tècnic als mitjans. I dijous l'equip que ja marxa cap a la capital, Noruega, per jugar dissabte a la final.
1: Quin mig espera del camp t'esperes a Oslo, Pere? Que jo crec que és...
3: La pregunta del milió
1: és aquesta. També sí, hi ha algun dubte, a veure si Greia està dubtes, per jugar d'inici o no.
3: Jo crec que sí que Greia arribarà.
1: A davant, tu, per tant, tens bastant clar mateix que serà Greia
3: en Payor Salma.
1: I al mig del camp, acompanyant Alexia i Patri...
3: I al mig del camp, jo posaria Serra Jordi. Pel que he vist també de... És a dir, Vicky, els últims partits que ha estat interior, tampoc ha acabat de participar del tot del joc ni contra el Bayern. Avui, els minuts que ha estat al mig del camp, tampoc ha tingut una influència molt gran en el terreny de joc. I és cert que en un possible escenari contra el Lió, on l'equip francès aconsegueixi convertir el partit en una anada i tornada, Serra Jordi dona més garanties al mig del camp que Vicky ven de córrer amunt i avall. Jo apostaria per això, per Serra Jordi, la setmana que ve.
1: Demana penal al Nàstic a l'àrea de l'Europa?
5: Sí, per unes mans a l'interior de l'àrea del Gimnàstic de Tarragona. Ara ho estan revisant perquè ha fet servir el challenge el Pablo Faro. Ara s'ho està mirant l'àrbitre principal del partit, Néstor Olgueras Castellanos, del comitè castellà. Sí. No sé si...
6: Sí, l'impacte, que és el dubte que em queda, perquè la resolució és tan bona que jo al 100% no m'atreveixo a dir. Sembla que l'impacte, si l'impacte és mà en posició antinatural.
5: Sí, en posició però, antinatural.
1: Tot i que vingui de rebot del pit, eh?
6: Sí.
5: Sí, que doncs l'àrbitre s'ho segueix mirant.
1: Perquè queda clar que primer li toca el cos, això sí que m'ha semblat veure, no?, per la imatge.
3: No sé si torna a tocar el jugador del Nàstic, o sigui, crec que és...
6: No ho sé.
3: Sí, la imatge és molt dolenta, però crec que és la centrada ja, el primer rebot en el cos del jugador de l'Europa, torna a tocar la pilota al peu del Nàstic. No ho sé, aquí...
6: Aquí me sembla que no li toca,
3: aquí sembla que no, sí.
5: Doncs pita penal. Ui. Acaba de pitar penal. Acaba de pitar penal els jugadors de l'Europa, que es posen les mans al cap, que no ho entenen, que no se'n saben a venir, i us en podeu fer la idea. Per un equip que estava ara mateix, doncs, tement per l'1-2, veu una oportunitat caiguda pràcticament del cel. Els jugadors de l'Europa envolten a l'àrbitre del partit, en Néstor Olgueras Castellanos, aixequen els braços, fan que no amb el cap, fan el gest aquest amb els braços com dient no pot ser, ja està bé, però el penal està pitat.
6: És que en aquesta última repetició sembla que no li toca el braç.
1: En aquesta és de la zona de tribuna.
3: Hi ha un rebot i no es veu.
1: No es veu on li toca. I fa més pinta. En aquesta sí que genera més dubtes. La imatge des de darrere la porteria, com si diguéssim, doncs ara també em sembla més no que sí.
3: Però ho hem parlat molts cops, també, les competicions femenines, però el merder que tenen els àrbitres.
6: Però si no ho tens clar, està a 5 metres de la jugada. Vull dir, si no ho tens clar...
3: No, has de mantenir...
6: Refiatant de la teva decisió.
3: Has de mantenir el que ha decidit, això sí.
1: És un gol que pot valer una permanència. Sí, sí. Esteve, un penal.
5: Caigut absolutament del cel. És Àlex Jiménez, qui ara mateix planta la pilota des dels 11 metres. La carona... amb suavitat mentre es segueixen queixant els jugadors de l'Europa. Ara és Flere, el porter de l'Europa, qui feia gestos de no estar gens d'acord amb aquesta decisió. Àlex Jiménez ja espera el punt de penal, l'àrbitre segueix discutint amb un parell de jugadors de l'Europa. Mentrestant, minut 87, a punt d'arribar al 88 d'aquesta segona meitat, un penal per unes mans com a mínim dubtoses, no?, pel que expliqueu i pel que jo també puc veure al monitor, doncs molt, molt justetes. Àlex Jiménez picarà el penal, que pot valer una permanència. Àlex Jiménez amb cama dreta, pica la pilota i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, i embogeix, embogeix, embogeix, embogeix el nou estadi, perquè aquest gol, aquest penal, pot valer una salvació. Fan una pinya absoluta, una pinya absoluta els jugadors del Gimnàstic de Tarragona amb tota la seva banqueta. Compte que ara hi ha invasió també del terreny de joc. Ep. Per l'amor de Déu.
6: Pues molta...
5: Per l'amor de Déu, no tornem a cometre els mateixos errors del passat. No tornem a cometre els mateixos errors de sempre. Han saltat un grup d'aficionats del Nàstic,
1: caram,
5: de canalla, sobretot, dintre del camp, i ara surten cames, ajudeu-me.
1: Ara ho acabem d'explicar, hagin... Esteve, amb aquest 2-1, amb el gol del Nàstic, que ara mateix l'aproparia a la permanència. S'acaba el partit a les Palmes, Clara.
2: Final, final, final a l'estadi Gran Canària de les Palmes. El Barça és campió de la Copa de la Reina. Una més, un títol més al Sarró, un cop més, quedant més que palès el domini aclaparador del Barça, el domini absolut, la diferència abismal que hi ha entre el Barça i la resta d'equips que competeixen a les competicions espanyoles, a la Lliga, a la Copa, a la Supercopa. El Barça és infinitament superior, pocs cops ens ofega, pocs cops es despista, pocs cops pateix, i avui, amb una primera part de màxima efectivitat, amb els gols de Pina, Brooks i Salma en poc més de mitja hora, n'ha tingut prou l'equip de Pere Romeu per encarrilar un nou títol, el triplet ja és a la butxaca, el triplet espanyol. Ara tot es centra en Oslo, en l'opció d'aconseguir un pòquer, amb l'opció de tornar a reconciliar-se amb la Champions, que l'any passat es va escapar a Lisboa. Què millor que fer-ho contra un Lió, contra l'exentrenador Jonathan Giraldez, perdó. La Champions és el gran objectiu. De moment, avui la Copa ja és del Barça. Celebració continguda, tímida, de les jugadores del Barça. Potser perquè estan tan acostumades que ja és una més. Mica en mica han anat sortint les jugadores de la banqueta. Ara s'abracen al mig del camp. Es feliciten entre elles. Pere Romeu picant de mans amb les seves futbolistes. Somriures de les campiones de la Copa de la Reina. Aviat, Alexia Putellas rebrà un nou títol a les seves mans. El Barça és el líder absolut, dotzena ja de la Copa pel Barça, el seu palmarès, la tercera consecutiva. Ara salts i pinya de les jugadores del Barça. També el CAT. El CAT també se suma a la festa. Serà una nit llarga a Gran Canària. El Barça és campió de la Copa de la Reina.
1: Doncs la Copa també, el Sarró Blaugrana. De moment, tots els títols que ha disputat aquesta temporada se n'han anat cap a casa. Supercopa, Copa i la Lliga. I ara ja queda el pastís gros, aquell de nata i xocolata, que t'agrada, que dius, hòstia, però és que ara ja... Home, ara ja, fota'm, que encara tinc un forat aquí, que encara,
2: tant,
1: encara m'hi cap.
2: I tant, que hi ha forat.
1: I sempre dius, se m'ha posat bé, se m'ha posat bé, aquest pastís de nata i xocolata, bo, l'has triat bé. Doncs aquest dissabte que ve, al Lió, 6 de la tarda, ben servit a territori escandinau, a Oslo, per guanyar un altre Champions al palmarès, per competir-la contra un senyor equip com l'Olympique de Lió, per retrobar-se amb Jonathan Giraldez i per signar la temporada perfecta. Tant de bo. De moment, el que havia de fer fins avui ho ha fet perfecte, el Barça. Pere, que és guanyar tots els títols, competir cada dia, no desenganxar-se mai de la competició, tot i veure's tan i tan superior, i aquest bagatge ja el té per afrontar la final de dissabte a Oslo.
3: Sí, el Barça ha anat superant totes les etapes. Dissabte que ve té l'etapa reina per acabar la temporada. Avui aconsegueix un nou títol de Copa, completa el triplet de títols estatals amb la Supercopa i la Lliga. Un Barça que jo penso que arriba a nivell de joc molt millor que l'any passat. Pensant en dissabte que ve, que és cert que avui no ha fet el millor partit. No ens enganyarem. Ha sigut un Barça més pràctic que no bonic de veure avui sobre la gespa de l'estadi Gran Canària, però que ha tingut l'encert d'encarrilar aquesta final a la primera meitat, i a la segona jo crec que descaradament s'ha dedicat a gestionar esforços, a no desgastar-se pensant en dissabte que ve.
2: Ara... Llàgrimes de les jugadores de l'Atlètic de Madrid, per cert, amb aquesta derrota d'algunes d'elles.
1: I la celebració del Barça, com deies, cara prou continguda, sí. Amb el CAT també acompanyant a les jugadores. Vol ballar més, sí. El CAT que les jugadores,
2: sí,
1: avui.
2: Sí. Porta més el ritme avui el senyor CAT, que no passa...
3: Potser, en algun moment potser s'animaran, eh? Són jugadores que els agrada molt celebrar els títols, que jo també és una cosa que hem destacat molts cops i que jo poso un valor i que... final, per molt que t'estiguis acostumat a guanyar, i segurament la Copa o la Supercopa són els dos títols que menys il·lusió poden fer, però
1: la que penca cada dia,
3: però són futbolistes que
4: van a la nova Creu Alta
1: i van al gimnàs quan toca i fan vídeo i s'entrenen, són elles, i per tant i tant que s'ha de celebrar. Penal en contra
4: per acabar d'arrodonir un partit incomprensible, penal en contra dels interessos arlequinats, per unes mans a l'interior de l'àrea en un contraatac, en una transició, l'Antequera que podrà ampliar distàncies, i ara amb aquest joc que ofereix aquest VAR de Primera Federació és Ferran Costa qui ha demanat una revisió de la revisió d'aquesta acció, però evidentment, doncs, si no hi ha una acció totalment incomprensible, doncs no rectificarà.
1: Ho revisa el mateix àrbitre.
4: Sí, per això deia que és, vaja, no serveix absolutament de res.
6: A no ser que hagin demanat una falta prèvia, que jo crec que és el que... unes mans, jo no, sincerament no veig res, però ara li estan posant això a l'àrbitre, per tant podria anar per aquí el
4: sí, però tema. Ratifica la seva decisió, sí, Juan Antonio Campos.
6: Per mi és penal, tot sigui dit, guardi, són mans.
4: M'ho ha semblat des de la meva posició, per tant podrà fer el segon l'Antequera, com dèiem, en un partit totalment incomprensible, però és que el Sabadell en els últims 20 minuts ha estat incapaç de generar una sola acció de gol.
1: Doncs penal en contra, ara el cantem de l'Antequera, penal en contra del Sabadell, 0-1 guanyant l'Antequera, l'afegit ja d'aquesta segona meitat. A Tarragona el Nàstic guanya 2-1 amb un penal que portarà a cua, i ara una expulsió, es queda amb 10 al conjunt grana, Esteve.
5: Sí, s'acaba de quedar amb 10 jugadors per una entrada absolutament a destemps, fora de lloc. Ara us diré de quin jugador, no sé si és Àlex Jiménez el jugador que ha estat expulsat. Sí, és Àlex Jiménez el jugador expulsat per una entrada d'estemps. Ja m'ajudareu amb les imatges de televisió, però jo crec que és targeta vermella merescuda. La pilota estava lluny, ha arribat tard, malament, ha volgut tallar la jugada d'atac de l'Europa i s'ha equivocat. El Nàstic es queda amb 10, queden 2 minuts, una mica menys, del 7 que ha afegit. Compte que han demanat que revisin jugada i per tant ho revisaran.
6: Perdona, Esteve, li ha tret directe?
5: Sí. Directe.
6: No, per mi no ho és, eh?
3: No.
5: No? Doncs ara ho revisen.
6: No, ha relliscat, jo crec.
1: I el penal acaba en gol o no?
4: Atura Diego Foli i en el refús la pilota que pica la fusta, una vida extra a la nova Creu Alta, que evidentment hi ha deliri a les graderies, tot aquest 0-1. Han afegit 12 minuts ara a la banqueta arlequinada, també que anima l'afició, per tant, encara per buscar aquest punt. No.
1: Doncs ara recuperem a veure el millor so d'en Guardi, algun cable que no acaba de girar rodó aquí a la nova Creu Alta. Perd 0-1 al Sabadell, però podria ser pitjor, podria estar perdent 0-2, atura el penal i una mica de vida per buscar un empat que tampoc no li serveix per evitar l'ascens directe de l'Aldenc.
0: Necessita un gol de l'Atlético Madrileño, que està atacant moltíssim al 95. De fet, ara és interior de l'àrea, la centrada al segon pal i no hi arriba ningú de l'Atlético, acabarà en córner. N'afegeixen 8, 2 i mig pel final, Aldenc 2, Atlético Madrileño 1, l'Aldenc guanyant. Si el Sabadell no guanya, és equip de segona.
1: Revisada la vermella, Esteve?
5: Sí, revisada, i manté la decisió d'expulsar el jugador. A mi em sorprèn, perquè veient la repetida, Jaume, coincideixo amb tu, el jugador plega les cames i no vol entrar, no vol entrar amb aquesta duresa.
3: Fa la falta amb la mà, amb el braç.
0: Pots treure la groga, si vols.
1: Groga, sí,
0: sí, la groga sí, però...
3: Sí, perquè no et feia cap intenció de jugar la pilota.
5: No, veient la repetida,
3: però...
5: estic absolutament d'acord. Sí que és veritat que en directe ha donat la sensació de voler caçar el jugador, però plega les cames i l'àrbitre l'ha pogut veure per televisió, ha pogut veure la repetició, però ha mantingut. Estic tornant a comptar els jugadors perquè no me'n sé venir, però no. El Nàstic jugarà amb un jugador menys. Compte que penja la pilota l'Europa a l'interior de l'àrea. Intentarà el xut des de fora. La rebutja el Gimnàstic de Tarragona. És Zoilo qui la rebutja al lateral. Queda res. Ja s'han complet el set d'afegit. Torna a provar centrada al punt de penal l'Europa. Pentina la pilota amb el cap el jugador de l'Europa i la pilota ha marxat russant, fregant el pal esquerre de la porteria de Dani Rebollo. Jugadors del Nàstic que senyen perquè Déu-n'hi-do, ha estat a punt d'empatar l'Europa.
1: 2-1, guanya el Nàstic per la Pina a la tele, a veure què explica.
7: I, bueno, esperem fer gaudir a tots els culers.
8: Fantàstic, Clàudia, et deixem anar a celebrar amb les jugadores.
1: Doncs a gaudir tots els culers a Oslo, parlava Clàudia Pina, dimecres de la setmana que ve. De bo, cap a les 8, o quarts de 9, o les 9, amb una mica més, si hi hagués penals. Celebrem un altre títol del Barça, en aquest cas la Champions. Tot muntat ja, a la gespa de Gran Canària, Clara.
2: Sí, ara el típic passadís de les jugadores, són les àrbitres qui estan recollint ara les medalles i el reconeixement per haver dirigit aquesta final. Claudia Pina, escollida MVP, per cert. La jugadora que té la televisió ha estat la MVP de la final, autora del primer gol d'aquest partit, un molt bon gol de Claudia Pina. Ara passadís del Barça per quan passin les jugadores de l'Atlètic de Madrid. I veiem Rafa Juste, el president...
5: Final
2: de
5: a Tarragona.
1: Ha guanyat el Nàstic, Esteve.
5: Sí, sí, final a Tarragona, ha guanyat el Nàstic 2-1. Ha tingut una claríssima Alejandro Jai, una claríssima a l'última jugada del partit. Invasió del terreny de joc per part de l'afició del Nàstic. Guanya el Nàstic 2-1, agafa aire, surt de la zona de descens, però s'ho jugarà tot a l'última jornada.
1: Dependrà d'ell mateix, això sí. El Nàstic, el camp de l'Hèrcules, per salvar la categoria per l'any que ve, continuar sent equip de primera federació. I l'Europa dependrà d'ell mateix, també, de moment, o no, per jugar a play-off, Molló?
0: L'Europa dependrà d'ell mateix, sí, sí. Està en zona de play-off, perquè el Cartagena perd 3-1 a Eivissa i s'ha acabat ja l'Algesira 0, Hèrcules 2. Han perdut els tres equips que lluitaven per aquesta cinquena posició, l'última de play-off.
1: Europa a Eivissa, l'última jornada, el nou Can Dragó, dissabte a 2:15 de la tarda, horari unificat d'aquesta última jornada. Emprenyadíssim l'Europa, que se'n va protestant a l'àrbitre. De fet, qui ha fet les mans, o les suposades mans, se'n va protestant a l'àrbitre i dient que no n'hi havia. Gràcies, Esteve, fins ara.
5: Gràcies, fins ara.
1: S'acaba la nova Creu Alta o encara no, Gerard?
4: Una més del Sabadell, ara Bonaldo, l'únic central arlequinat és qui acaba rematant aquesta centrada de Javi López Pinto, però avui,
0: ja està.
4: Amics, això és un malson, el Sabadell està negat de cara a porteria, jo ja he perdut el temps perquè han afegit 12 de prolongació, però hi ha hagut revisió, hi ha hagut picabaralla, el Sabadell busca l'heroica com a mínim aquest empat, però està el partit ara trencat i és l'Antequera fins i tot qui busca l'àrea rival, al Sabadell, amb més cor que cap, arribat esgotat totalment en aquests últims minuts.
0: Que no evitarà l'ascens directe de l'Elda, que ho està celebrant. De fet, el Denc 2 Atlético Madrileño 1, marcador final, hauria de fer dos gols al Sabadell en 3 minuts, mal comptats.
1: Ara cantem al final la nova Creu Alta, a veure si arriba el gol o no. Serà el moment ja perquè comencin a pujar les jugadores del Barça a rebre les medalles de campiones de la mà del president de l'Espanyola, del senyor Louzán, que aquest sí, que s'ha de reconèixer que és a tot arreu i on toca.
2: Sí, de fet, en què? En menys de dues setmanes, tres títols ja ha entregat al Barça. El primer va ser la Lliga el dia 6 de maig a l'equip femení, després el dia 10 el Clàssic amb el masculí, i avui aquí a les Palmes de Gran Canària entregant la Copa de la Reina a Alexia Putellas i companyia, les jugadores de l'Atlètic de Madrid que ja han acabat de recollir les medalles de subcampiones. Veiem una abraçada entre Lola Gallardo i Menayo, plorant, també Medina estava molt tocada, Rosa Otermín. Ha estat una temporada molt complicada per l'equip matalasser, amb canvi d'entrenador, amb resultats poc habituals d'un equip que al principi ha de competir, quedant-se fora de la Champions. Tenien una oportunitat avui, però el Barça és el Barça, és molt difícil guanyar-li, ja ho saps, està competit perfecte. I l'equip de Pere Romeu, que ha estat un dia més superior, comencen a recollir ja les medalles de campiones de Lliga, amb Pere Romeu al capdavant, les lesionades com Graham Hansen, tapada, però la samarreta de la jugadora, també Vicky, Salma, hem vist també Laia Alexandri, una jugadora que es va lesionar precisament en un partit de Copa contra el Madrid i per això avui no pot ser sobre la gespa, celebrant un nou títol amb la samarreta del Barça. Aixa Càmara, avui titular en el lloc de Paredes, Juste, eufòric, content, el president
1: que
2: del Barça.
1: N'ha aixecat tres també en una setmana.
2: Sí, sí, està on fire, que diuen, no? Molt content, just aquí veiem, repartint petons a Gemma Font, a Brooks, a l'altura d'un dels gols. Que aprofiti, que aprofiti, li queda poquet ja, perquè torni Joan Laporta al capdavant de la presidència del Club Laurana. Alegria entre les joves que van sumant títols, que estan vivint un somni. Carla Julià, Fenger, Adriana Ranera, Aitana, bon matí, que com ens alegra veure-la també vestida de curt després de tants mesos. I arribaran al final les capitanes. Veiem a Paredes, avui absent per aquestes molèsties. Que no sigui res, que no les arrossegui gaire, que la necessitem la setmana que ve a Oslo. Patrick Guijarro, i arribarà després el torn de Marta Torrejón i Alexia Putellas. Imaginem que es repetirà la imatge que vam veure en la Lliga, que és que aixecaran el títol de forma conjunta. Alexia, que té fred, que es tapi, que no es refredi. Té fred, Alexia, se la veu, amb aquest airet que corre a les Palmes ara mateix.
1: Bon, ben aviat. Bon estil, digues, també de l'Ulfant, eh? No,
6: sí.
1: No com el de Ceferín.
3: És que Ceferín és insuperable.
1: Allò és insuperable.
3: Puig, o sigui, jo crec que dedica temps a entrenar-se.
1: Però prou bé, prou bé. Les agafa bastant a la primera, eh? Les medalles que li van lliurant des del darrere.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs ara, ja les tenen totes, eh?
2: Totes. Alexia Putellas, que rebrà el trofeu de la Copa de la Reina de mans del senyor Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola de Futbol. Perquè la reina no hi és, ja ho sabem. Ara sí, més persones que carreguen el títol. Deu pesar, 12 quilos pesava, llegint la teja a les mans d'Alexia, s'acosta a les seves companyes i va Alexia amb Marta Torrejón un cop més. Va, que ens encanta aquesta imatge. Ben amunt, ben amunt, ben amunt, Alexia, ben amunt, Marta. Estem acostumats a veure aquesta imatge, però com ens agrada, èxit rere èxit, any rere any, veure aquest equip que ens enamora, que s'ha guanyat el món sencer, el respecte de tota la gent pel que ha aconseguit futbolísticament, però també, sobretot, socialment. Un nou títol a la butxaca, ho celebren les jugadores del Barça mentre són el We Are The Champions a l'estadi de Gran Canària. Ara l'aixeca l'MVP, Clàudia Pina, el tercer de la temporada, el tercer cop que veiem una copa a mans de les jugadores del Barça. En queda un, tant de bo podem cantar un últim ben amunt aquesta temporada, perquè aquest Barça vol més, és ambiciós, és guerrer, vol el quart títol, vol el pòquer. Avui, de moment, confetis daurats a les Palmes, la copa com l'abraça aquí, que ja és del Barça.
1: Doncs la Copa de la Reina, que també se'n va cap al Museu del Barça, el vent que fa que els paperets vagin una mica, que vegi cap allà, els canons no han acabat de funcionar com els hauria agradat, però el temps és el temps, i això tampoc no el podem controlar. De moment, hi haurà un dia que sí que el podrem controlar també, el temps des de...
2: intel·ligència artificial, no?
1: Des de casa, sí, amb el que faci... amb el que faci falta.
2: Sona l'himne del Barça.
1: L'himne del Barça a l'estadi Gran Canària. No us ho creureu, però el partit de Sabadell continua i s'ha acabat. Encara? Partit curtet també a Manresa, amb victòria manresana, Dani.
0: Sí, noi, una cosa fàcil. 101-83 després de 2 hores i 10 minuts, però el que és important, victòria del Baxi Manresa, contundent, deixa'm dir-t'ho, davant d'un Saragossa que semblava que s'hi jugava menys que el Baxi Manresa. Jo veig amb moltíssima ansietat a l'equip aragonès que s'està jugant la permanència. Victòria còmoda, finalment, del Baxi Manresa, els millors, Obasson i Àlex Reyes, 15 punts respectivament, festa aquí en el penúltim partit del Congost a casa, aquesta temporada.
1: Ara que ets esportista, Dani, ja tens clar que sí. De Tersolín, la marca catalana de targets per rentar la roba, és la millor. Roba bruta, samarreta suada, mullada, després de fer esport. A més, compta amb la gamma de que tenen, Tersolín Ultra,

0: Ha tornat a tenir el segon bloc a Diego Foli. El senyor col·legiat del partit, Juan Antonio Campos, que sembla que no té pressa, continua el duel a la nova Creu Alta amb aquest 0-1 a l'Electrònic. I ara sí, s'acaba el partit. Derrota que cou, que fa mal als jugadors estesos sobre la gespa. Potser cou una mica menys, sabent que l'Aldenc ha guanyat i, per tant, el Sabadell haurà de buscar el camí llarg, el camí del play-off descens per tornar a la segona divisió.
1: El play-off assegurat, el Sabadell, veurem en quina posició amb l'Atlètic de Madrid, amb el Villarreal, bé, perdó, el gol average particular, Guardi, el té guanyat o perdut el Sabadell?
0: Doncs ara m'agafes perquè no comptava...
1: Miro.
0: Hem de fer aquests càlculs. Ara la gent, l'afició arlequinada que marxa, que ho deia amb el Sabadell, que no ha pogut aprofitar aquesta assistència des del play-off descens a segona divisió de l'any 2011 contra l'Eibar. Avui 10.936 espectadors que marxen capcots cap a casa per recuperar energies i afrontar de la millor manera el play-off descens, aquest camí llarg cap a la segona divisió.
1: El té perdut perquè va perdre 0-1 a casa amb el Villarreal B i va empatar a la Plana 0. Per tant, el Sabadell ha de guanyar l'última jornada per assegurar segur ser segon, i si no, si empata, haurà d'estar pendent de l'Atlètic de Madrid B, que no el superi a la classificació, i si perd, haurà d'estar pendent de l'Atlètic de Madrid B i del Villarreal B, perquè no el superi a la classificació. És a dir, que el Sabadell fa play-off segur, veurem si segon, si tercer, o si fins i tot quart.
0: I és important per tenir aquest factor camp a favor i poder jugar de les dues eliminatòries amb la tornada a casa, però la veritat que ja us deia, no comptàvem amb haver de fer aquests càlculs abans de l'última jornada.
1: L'última jornada que visita el camp del Tarassona, que estarà jugant també la permanència a Primera Federació en aquest últim partit. Gerard Guardi, gràcies, fins la propera.
0: Una abraçada.
1: Ho anem tancant i arrencarà el Tu diràs per sentir totes les protagonistes al micròfon de la Clara Rodergues d'aquesta Copa de la Reina guanyada pel Barça. Clara, deixem que baixis cap a baix per sentir les protagonistes ja amb l'Oriol Juventus de Tu diràs.
2: Perfecte, fins ara.
1: Fins ara. Vols afegir alguna cosa més, Pere, abans de marxar?
3: Res més, agafar forces. El dissabte que ve tornarem a ser aquí a les 6 de la tarda. Comença aquesta final, aquesta gran final del Barça contra l'Olímpic de Lió. Com dèiem, el Barça arriba amb tots els deures fets, només li falta passar l'examen final i esperem que el passi amb molt bona nota.
1: Sabem que la vostra furgoneta no pot parar i nosaltres tampoc. Atenció, Carhouse Volkswagen, vehicles comercials Service Plus, t'ofereixen Express Service, el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornen els diners, eh? Una hora. Sense esperes, amb cita prèvia, amb la màxima puntualitat, perquè saben que el teu tens valor, tot gràcies a Express Service de Carhouse Service Plus, només a Carhouse Sant Boi, concessionari oficial Volkswagen, vehicles comercials. Gràcies, Pere, fins a propera.
3: La propera.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 12, tanquem aquí, 4 anuncis i arrenca el Tu diràs amb l'Oriol Jové fins a la 1 de la matinada. Demà hi tornem, i d'hora, demà cap a 1:45 ja m'haig embrat amb el Via Lliure, que a les dues tenim cursa del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, i ja no parem fins a la 1 de la matinada. Demà més, ara Tu diràs, que vagi bé.
4: El Barça femení juga RAC1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
6: Perfecte.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrucs 2027.
9: És velocitat.
8: Amb el circuit més ràpid del món.
9: És festa.
8: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
9: És Barcelona.
8: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
9: Fast and Fun.
8: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
9: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
10: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: El Barça femení juga RAC1 ha estat una gentilesa de la xarxa de concessió.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Onze i 19, el Barça acaba de ser campió de Copa a una setmana per la final d'Oslo, per la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. El Barça que arribarà amb un triplet a la butxaca, havent fet tots els deures, havent guanyat la Supercopa, havent guanyat la Lliga i havent guanyat avui també la Copa. Avui era el clar favorit contra l'Atlètic de Madrid en la final, final que ha deixat ja sentenciada a la primera part amb els gols de Clàudia Pines, May Brooks i Salma. L'Atlètic de Madrid, és veritat que ha escurçat distàncies a la segona part i que el Barça no n'ha fet més, però la veritat és que sense ser una gran golejada ha estat un passeig del Barça, un mes que s'ha de celebrar perquè al final és un títol i s'ha de celebrar, i a més durant molts anys el Barça no guanyava i ara que ho fa doncs està bé posar un valor, però que evidencia una vegada més que el Barça i la resta del futbol espanyol no estan en la mateixa dimensió, i això fa que malauradament, doncs, i dic malauradament perquè evidentment avui és dia de celebració perquè has guanyat un títol, insisteixo, però això fa que ja estiguis pensant una mica en el partit de dissabte que ven, la final de dissabte que ven, la final de la Champions, perquè malgrat haver guanyat tres títols, doncs és el que marcarà segurament injustament que la temporada del Barça sigui una bona temporada o una temporada excel·lent. A l'estadi de Gran Canària hi tenim la Clara Rodergas. Clara, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Encara continua la festa sobre la gespa de l'estadi?
2: Ara, sí, estaven començant a recollir ja les jugadores fent les últimes voltes d'honor. Nosaltres ara ens dirigirem cap a la zona de premsa per escoltar Pere Romeu, per escoltar les jugadores que surtin celebrant aquest nou títol, aquesta dotzena Copa de la Reina. Vèiem Alexia somrient, fent la volta d'honor, aixecant el trofeu, ensenyant-lo a l'afició desplaçada avui a Les Palmes per culminar aquest triplet de títols espanyols, ara ja amb la vista posada únicament en la gran final d'Oslo.
1: Una mica més d'eufòria, potser, que quan van guanyar la Lliga?
2: No sé què dir-te. Ha costat, arrencar una mica aquesta celebració. Sí que després han saltat les jugadores, han saltat totes en una rotllana, però també suposo una mica aquest respecte que tenen, no, pel rival, les jugadores de l'Atlètic de Madrid, amb qui algunes tenen bona relació, estaven plorant també, han estat una mica més calmades. Jo crec que quan va haver-hi més festa va ser quan van rebre el títol de Lliga al Johan.
1: Sí. Aquell dia, a més, doncs, bé, la Lliga ja l'havies guanyat, però l'escenari de festa també hi convida, amb l'afició. Bé, el Barça que suma la Copa, el seu palmarès, de seguida protagonistes, el micròfon de la Clara Rodergas. El Barça que, insistim, ha guanyat la dotzena Copa, doblen títols als seus immediats perseguidors al palmarès, que són l'Espanyol i el Llevant, que en tenen sis. Són tres copes seguides del Barça, en aquest cas, ha guanyat sis copes de les últimes set. L'única que no va guanyar va ser la del 2023, la que va quedar fora vuitens per alineació indeguda de Geise Ferreira. És el tercer títol d'aquesta temporada, ara ho dèiem, 3-3, després de la Lliga i de la Supercopa, i a falta de la final de la Champions, dissabte que ve a Oslo contra l'Olympique de Lió, el Barça que segueix alimentant un palmarès farcit d'èxits com pocs en la història del futbol. Dels 27 títols, que ha optat a guanyar el Barça, n'ha aixecat 23. Només no ha guanyat aquesta Copa, que dèiem, els despatxos, perduda de l'any 23. Una Supercopa, la del 2021, i tres Champions, que n'ha guanyat tres. En dues ha arribat a la final i en una altra es va quedar a les semifinals, la del 2020. Per tant, 23 títols de 27 té molt i molt mèrit i s'ha de posar molt i molt en valor. Ara en parlem, també a l'espera de protagonistes, insistim, des dels budells de l'estadi de Gran Canària, l'escenari d'aquesta Copa de la Reina, avui que Robert Lewandowski ha anunciat que marxarà del Barça quan acabi la temporada. El polonès ha fet l'anunci just abans de l'últim partit dels blaugranes a casa, demà a 9:45 contra el Betis, justament doncs per poder-se acomiadar de l'afició sobre la gespa. Són 4 temporades de Lewandowski, 191 partits, 119 gols. Sense ell no s'explica, evidentment, el Barça de Flick, tampoc el Barça pre-Flick. les dues temporades anteriors amb Xavi, ni els 7 títols que el Barça ha guanyat des que va arribar, 3 lligues, una copa i 3 supercopes. Demà es podrà acomiadar sobre la gespa Lewandowski, farà un parlament, podem dir, després del partit, doncs això, que agafarà el micròfon per dir adeu definitivament en el que serà el seu últim partit al Camp Nou. Demà hi ha tota la jornada primera, només aquest Barça-Betis no forma part de la jornada unificada, va un quart de 10 aquest partit, la resta a les 7 amb un Sevilla-Madrid, després de tot l'enrenou a la Casa Blanca amb l'últim episodi entre Arbeloa i Mbappé dijous, i sobretot pendents de la permanència per l'Espanyol i pel Girona. Hi ha un Osasuna-Espanyol i un Atlètic de Madrid-Girona en aquesta penúltima jornada. A segona, el Racing ha tornat a primera després de 14 anys. És el primer equip ascendit al Racing de Santander. A falta encara de dues jornades pel final de la fase regular de la Lliga, a falta del play-off i que es decideixi aquesta última plaça d'ascens directe. A primera federació, el Sabadell ha quedat descartat per l'ascens directe. L'Europa depèn d'ell mateix per fer play-off, tot i la derrota contra el Nàstic, que ha sortit del descens a falta d'una jornada, i també depèn d'ell mateix per salvar-se. A segona federació, el Reus ha quedat eliminat del play-off d'ascens. A Anglaterra, el City és campió de Copa, títol número 41 de Pep Guardiola, ha guanyat 1-0 el Chelsea, que per cert és a prop de fer oficial l'arribada de Xavi Alonso com a nou entrenador per la propera temporada. En bàsquet, Breogán 95, Girona 76 i Manresa 101, bàsquet Saragossa 83. El dia també que Àlex Márquez ha guanyat l'esprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, demà la cursa gran. En futbol sala, el Barça jugarà els quarts de final de la Lliga contra el Valdepeñas. L'Indústria, recordo, s'ha quedat fora després d'un penal en contra xiulat per revisió amb el rellotge ja a 0. En hoquei patins, el Vilassana jugarà demà al migdia a la final de la Copa de la Reina, i també demà es jugarà la final masculina del Masters de Roma de tenis. Ha quedat definida aquesta tarda, serà un Sinner Rut demà a les 5 de la tarda. L'ucraïnesa Alina Svitolina ha guanyat el torneig en categoria femenina. Al Giro, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez, continua liderant la general el portuguès Eulalio a 3 minuts i 15 segons de Vingegaard, i afegir que aquesta nit també estem pendents del Festival d'Eurovisió. De seguida començaran ja les votacions.
2: La pilota que se la queda la capitana, compta per dins amb Ayor, el cop d'esperó per Alexia, se la queda Pina! Pina, la necessitem la versió bona de Clàudia Pina, la que ens enamora, la que decideix partits. Gol, gol, gol, gol, gol d'Esmi Brooks, que remata el segon pal, una centrada des de la dreta, un remat una mica estrany perquè la pilota va molt baixa, però posa el cap Esmi Brooks. Celebració continguda del Barça, que fa el segon a les Palmes de Gran Canària. Sí, el corre de la Pina, compte, la recull Brooks. Ui, una jugadora de l'Atlètic de Madrid pel terra. Es fa un embolic, no la treuen i gol. Marca el Barça, ui, quin gol més tonto. Ui, ui, ui, quin gol, a veure, que s'ho han de mirar un altre cop perquè aquí no sé què ha passat. Hi havia una jugadora pel terra, després no ha pogut rebutjar, però és gol. Gol de Salma Parayuelo, el tercer de la tarda. Moltes protestes a la banqueta de Matalassera, també de la capitana Lola Gallardo, de la resta de futbolistes de l'Atlètic de Madrid, perquè el gol de Salma de moment puja al marcador.
1: Doncs aquests han estat els tres gols que ha narrat la Clara Rodergues a l'antena de RAC1, els tres gols que han servit perquè el Barça ja liquidés a la primera part aquesta final de la Copa de la Reina. Després ha escurçat distàncies, insistim, l'Atlètic de Madrid, però victòria del Barça en aquesta Copa de la Reina. Àngel Pérez, bona nit.
3: Què tal? Molt bona nit.
1: Francesc Latorre.
3: I felicitats a les campiones.
1: Això mateix. Què tal? Bona nit, Francesc.
4: Bona nit.
1: Ferran Correas, també bona nit. Vaja, no ha necessitat el Barça fer una gran final, fer un gran partit. De fet, la segona part no ha estat gaire lluïda, però clar, amb la primera n'has fet prou.
3: Sí, és la tònica habitual, no?, en el futbol nacional. Donaves tu ara les dades, Oriol. Jo ahir mirava que dels últims 21 títols nacionals, comptant amb la victòria d'avui, el Barça n'ha guanyat 19. És a dir, és una hegemonia total. El que passa que jo li veig una arma de doble fil. Jo veig una arma de doble fil, perquè és veritat que avui no t'ha costat gaire, o no has tingut que fer un sobreesforç per guanyar la Copa de la Reina, però dissabte que ve a Oslo, qui tindràs davant ni s'apropa al més mínim al nivell de l'Atlètic de Madrid. És a dir, avui tenies un equip que ho ha donat tot, òbviament, que era una final, un equip que s'ha empleat al 100%, però és que dissabte que ve tindràs autèntics avions, tindràs un equip molt bo, molt fort, molt potent, molt físic, amb molta experiència, amb un molt bon entrenador i amb molt bon fons d'armari. És a dir, la proporció del test, moltes vegades utilitzem els periodistes, no?, aquesta ja mania de frase del test de nivell, no? O el test de... Avui no era un test de nivell per Barça. Avui era potser un autotest, no?, perquè l'equip es fes una autoprova de com estan. Ara he sentit, ara la Clara ens ho explicarà, però ja algunes de les primeres reaccions estic veient ja en xarxes de les jugadores que són conscients de que a l'inici de la segona part no es pot repetir d'aquí una setmana, perquè llavors et pinta la cara...
4: Però jo crec que és una mica una conseqüència del guió, sí, també. Que un guió que a Oslo, evidentment, no tindràs.
3: Està clar,
4: no tindràs.
3: Està clar.
4: I pel que ja preveiem que podia ser la final d'avui, és a dir, un passeig del Barça, perquè crec que en cap altre pronòstic entrava una cosa que no fos això, a mi m'ha agradat l'actitud de l'equip a la primera part.
3: La primera part, sí.
4: Ostres, després al descans també, vull dir, suposo que has de fer gestió, si has de posar la cama potser no la poses perquè també estàs a una setmana, no és que hagi estat un 11 amb rotacions.
3: Correcte.
4: Amb la qual cosa tu puguis jugar amb més tranquil·litat en aquest sentit.
3: És amb el 3-0 és més fàcil començar a pensar ja en Oslo al descans, però precisament per començar a pensar en Oslo al descans no has tingut tota la fluïdesa que hauries de tenir. Jo crec que jo veig una... Ja parlarem d'Oslo, que ara no, que acaba de guanyar.
4: Sí, sí, és que és una de les coses que clar, vull dir, són sorprenents i són xocants, però que és una conseqüència una mica de tot plegat, no? Que, vull dir, el Barça acaba de guanyar un títol, acaba de guanyar un triplet,
3: sí, sí.
4: Perquè és el tercer títol de la temporada, i és que gairebé no ho estem...
3: No, perquè és tan habitual, és trist, però és tan habitual que inconscientment li restes valor, o sigui, s'ha de posar en valor, és molt difícil, però clar, és que... Qui avui s'imaginava que ara mateix a les 11:30 estaríem parlant d'una victòria d'Atlètic de Madrid? És que jo crec que no hi ha una persona a la capa de la Terra. Aleshores, clar...
4: L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, jo crec que hi ha hagut algun moment que s'ho ha... Perquè el veia... No, ho dic perquè el veia amb una intensitat allà, que dic, ostres...
3: Sí.
4: O, bé, en fi...
5: I perquè és un entrenador nou, que no va estar a la banqueta el dia que el Barça va guanyar 0-6 al Camp de l'Atlètic de Madrid,
4: sí.
5: I 5-0 aquí, que hi havia un altre entrenador, i per tant no sabia el que l'esperava.
4: Tu també estàs amoïnat en la línia de l'Àngel per la segona part?
5: No, perquè és que... És que és normal, el guió del partit et porta cap a aquesta tesitura i les jugadores tenen al cap que d'aquí una setmana hi ha la final del Champions, que és el partit. És el partit de l'any. El Barça no té cap partit tan complicat com el que tindrà dissabte que ve, des que va perdre la final de la Champions contra l'Arsenal l'any passat a Lisboa. Tot l'altre, que té molt mèrit, guanyar tantes lligues seguides, que té molt mèrit guanyar la Copa de la Reina, que té molt mèrit guanyar la Supercopa, però és que ni a les semifinals ni als quarts de final de la Champions tens un partit tan exigent com l'Arsenal de l'any passat o com l'Olímpic de Lió d'aquest any. Per tant, sí, és una arma de doble tall, hauràs de pujar el nivell, no estàs acostumada a donar aquest nivell que demana la final, però com que és el que passa cada any, ja estan avisades, ja saben que ara toca a pujar el nivell. Ara, també ha de ser difícil a nivell futbolístic i a nivell psicològic fer-ho, allò, posar-te el mono de treball per dir, que aquestes són tan o més bones que nosaltres, i si baixem una mica el pistó passarà com a Lisboa, que pràcticament van anar a buscar. La sensació és que anaves a recollir la copa i vas perdre per 1-0.
4: També és veritat que aquest és un debat que, per exemple, existeix en el futbol masculí amb el PSG a la Lliga Francesa, no corres, i... rara vegada s'agafa pel costat que, no? que ostres, que la Lliga Francesa, clar, no et prepara suficient per després anar a les competicions europees, però és a dir, crec que en aquest cas sí que s'agafa en el sentit de ostres, doncs arriben amb més fresques, més dosificades.
6: La diferència és molt més gran entre la Lliga femenina espanyola i la Ligue 1.
4: Sí, però em refereixo que és a dir, el PSG a la Lliga francesa es passeja.
6: Sí,
4: és veritat que de tant en tant tens...
6: Que la Lliga francesa pot pot perdre, com ha passat algun any, els dos, tres primers partits, les cinc primeres jornades, perd dos partits
4: i guanya la Lliga. És evident que no és un passeig militar com és el Barça a la Lliga F, però que és, ostres, sí que et permet estar més rodat.
6: Bueno, hi ha una diferència, que és que el Barça, ho deia ara el Francesc, possiblement a la Champions també ha tingut un sorteig bastant benèvol i plàcid amb rivals que ha pogut guanyar amb relativa comoditat. En canvi, el Paris Saint-Germain, vulguis que no, encara que la Lliga Francesa sigui més fluixa i la domini absolutament, quasi cada setmana té un partit de Champions, o cada dues setmanes té un partit de Champions, i aquests partits de Champions sí que són exigents pel PSG. No hem d'oblidar que les dues lligues del PSG a Europa no han estat bé. Després li ha importat un pepino, perquè a les eliminatòries, per molt que hagi jugat més i fora de casa, les ha guanyat. Però, clar, té Europa, i Europa sí que té rivals importants, no? Va jugar contra el Barça, per exemple, i el va guanyar aquesta temporada a Montjuïc. Jo crec que té molt mèrit el que fan, perquè parlo ara del femení, té molt mèrit el que fan perquè ho guanyen absolutament tot, i no és, no ha de ser fàcil no distreure's alguna vegada, perquè a més cerca aquest any han perdut un partit de Lliga, però normalment el seu objectiu és no perdre ni un punt, i cada vegada es nota, cada vegada que juguen contra el Real Madrid, que seria el rival a batre, però bé, cada vegada jo diria que moltes vegades aquí hem pensat mira, a veure si aquest partit la distància és més curta, i no. Que cada partit és una golejada.
5: Que en el fons potser és el que voldríem, que la distància fos més curta, perquè és una mica més de xitxa, no?
6: Sí,
5: no?
6: I jo el problema, ara, ja no pensant en curt termini, que és el partit de dissabte contra de la final d'Oslo, que ja veurem què passa. Jo el problema el veig, el començo a veure amb que no sé si serà molt... O sigui, jo crec que serà complicat mantenir això. Per què? Perquè hi ha moltes jugadores que o bé perquè a la Premier paguen més, o perquè la Premier és més competitiva, etcètera, etcètera, doncs acaben marxant. Ja va passar amb Mariona, i sembla que aquesta temporada passarà amb dos o tres casos més. Per mi el problema és aquest, més que si arriben bé o no a dissabte. Dissabte segur que arriben bé, que el Lió és un equip superfort i pots perdre, sí. Però jo crec que el problema ja és no a curt termini, sinó a mitjà termini.
3: Bueno, però perquè a Espanya les institucions han abdicat del futbol femení. A Anglaterra han posat tots els ous al cistell, i a Espanya tant la Liga F com la Federació han abdicat, perquè al final, el que deies tu, Ferran, que se'n van perquè aquí encara està jugant partits de primer nivell en camps de gesp artificial, perquè aquí les jugadores professionals, amb tots els dius del conveni, se'ls exigeix professionalitat, però cobren 4 duros, aquí els clubs no aposten i no inverteixen en el futbol femení, aquí la Liga barreja el fair play financer del futbol femení com a secció professional amb el masculí, amb la qual tots els clubs, inclòs el Barça, que tenen masculí femení, què passa? Que per un Betis, un Sevilla, un València, el que sigui, inclòs el Barça, quan té que fer una inversió en el futbol femení, té que mirar de reull el futbol masculí, perquè li afecta directament. És veritat que en el futbol femení els sous i els traspassos són molt més baixos, però per un equip de la Liga F, un Betis de turno, un València de turno, que potser podria invertir 100, 200, 300.000, 500.000 euros en fitxar o en pagar sous per millorar el nivell de la plantilla, aquest mig milió d'euros que un Betis o un València o un Sevilla es pot gastar en la plantilla femenina, li està traient o li està descomptant de la masculina. Llavors, això és un pas que haurien de donar les institucions, i hauries d'entrada donar-li tots els mecanismes als clubs per poder apostar. Òbviament s'ho han de creure, perquè si no s'ho creuen ja pots donar el que vulguis. Després, a nivell econòmic, hauria d'haver una injecció econòmica. És a dir, el Barça, per què està on està el Barça? Perquè fa uns anys El club va decidir professionalitzar, va posar uns diners i va començar a girar l'engranatge. Si tu agafes els clubs que t'estic dient, Betis, Sevilla, dic Betis, Sevilla, València, perquè em venen al cap, però tots.
6: El Llevant.
3: El Llevant, l'Sporting Huelva, que ara era un històric, però va anar a menys. I els injectes d'entrada, la Liga, la Federació, els injectes i els hi fots. Ara parlo per ràpid, 2 milions d'euros a cada equip, només exclusivament pel femení, per instal·lacions, per fitxatges, per personal, per nutricionistes...
5: I per la base. Perquè han de començar a construir per la base. Perquè
3: correcte.
5: Ja sé que ara el Barça està fora de tota aquesta equació i aquest dibuix que esteu pintant, però el Barça aquest any doncs, ha hagut de fer, ho dèiem al començament de temporada, plantilla curta, han marxat jugadores, no hi ha fair play, no hi ha capacitat financera per fitxar, però ha sortit clar, serà Jordi, ha sortit Aixa Càmera, la base funciona, és veritat, sí. Perquè funciona des de fa molt temps, perquè el Barça s'ho ha cregut des de fa molt temps, però aquesta injecció no pot anar milions d'euros per al primer equip del Betis o pel primer equip de l'Sporting de Huelva, no, ha de ser, escolta, us ajudem a fer una bona base i que això, a llarg termini, doni els seus fruits.
3: Sí, però estic d'acord amb el de la base, però abans de la base, que és important, el més important és que un equip de primera divisió no jugui en gest artificial, que un equip de primera divisió...
5: Moltes coses, Àngel.
3: No tingui vestidors que siguin barracons de l'obra.
6: Que tingui metges.
3: Que tingui metges, que no tinguin que fer desplaçaments en autocar d'hores i hores i hores per jugar un partit de primer nivell de primera divisió. Aleshores, això, qui s'ha de posar és les institucions. Llavors, una jugadora de primer nivell que li ve la Premier, o que deia el Ferran el cas de la Mariona, quan una jugadora parla per telèfon amb la Mariona, amiga seva, li diu, què tal allà a Anglaterra? I la Mariona li explica com és el futbol femení a Anglaterra, les jugadores es desfan. I amb raó. Sí, sí. I a nivell... I tu parles amb la gent que està al voltant de l'entorn i el negoci, el futbol femení, i quan agafen l'avió i se'n van a Londres, a nivell de màrqueting, a nivell de tot, o sigui, el món, l'univers del futbol femení a Anglaterra, està exponencialment... O sigui, està milers de passos per endavant del futbol espanyol. Aleshores, el Barça... Clar, el Barça no pot tirar ell sol del carro del futbol espanyol femení. Ja fa prou. Ja fa prou, però al final el Barça és víctima, perquè el Barça per mi és víctima de la manca d'aposta i de la irrupció, paral·lelament, de la irrupció de la figura de, o figures com la de Michelle Kang, que és una magnat que a base de diners s'ha limitat a comprar un model que en el Barça el tenim de tota la vida i que ha funcionat perquè Michelle Kang, que és la propietària de l'Olympique de Lyon, del London City, del Washington Spirit, aquesta dona... americana d'origen coreà, si no vaig mal errat ara mateix, aquesta dona ha fitxat Markel Zubizarreta, arquitecte del Barça femení des que va ser professional, ha fitxat Jonathan Giraldez, ha fitxat Gonzalo Rodríguez, que està al front del London City, que era la mà dreta de Markel tant al Barça com a la selecció espanyola, ha fitxat a Ingrid Engen pel Lyon, i la temporada que ve com a mínim avui, a dia d'avui, ja en porta una, que és Mapi. I, ojo, perquè d'aquí unes setmanes igual hi ha alguna més.
4: 3:45, fem una pausa i de seguida seguim. Estem pendents dels budells de l'estadi de Gran Canària amb la Clara Rodergas a l'espera de protagonistes. La celebració ha continuat als vestidors, per tant, de moment s'està fent esperar aquesta compareixença de protagonistes. Diu per línia interna la Clara que no trigaran, doncs mira, fem una pausa i a la tornada sentim protagonistes. Després d'aquesta victòria, després d'aquest títol del Barça que ha guanyat la Copa de la Reina, tercer títol de la temporada, dels 4 que hi ha en joc, la setmana que ve el quart, la final de la Champions a Oslo. Ara tornem.
0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
7: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar.

0: pròxima benzinera a 100 metres.
1: Encara no has repostat?
2: No cal. Amb el nou Lincoln K08 puc fer fins a 200 km a mode 100% elèctric. Menys parades, més llibertat.
1: Nou Lincoln K08. Eficiència que s'adapta al teu dia a dia.
3: Xarxa de concessionaris Lincoln K de Catalunya. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
5: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
6: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
7: 65.189-65189 de la sèrie 15.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
8: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
9: 12:15, anem cap a l'estadi de Gran Canària. Clara Rodergues, amb protagonistes ja?
10: A punt d'arribar, perquè és que hem tingut una situació una mica surrealista, que és que estem aquí esperant a zona mixta fa estona i la porta estava tancada amb clau, han intentat obrir-la de totes les maneres, no hi havia ningú que tingués la clau per obrir la porta, i clar, s'estaven impacientant tots una mica, també des del club. Ara sí que s'ha obert i en principi trigaran res, que ni pocs segons a venir una jugadora.
9: Caram, tu.
11: El que parlàvem. Aquestes coses són surrealistes.
9: La porta de la sala on es fa l'atenció als mitjans,
10: sí,
9: no?
10: No la del vestidor
9: del Barça.
10: No, la que connecta el que seria la zona de vestidors amb la zona on estem aquests mitjans fent la zona mixta.
12: Clar, és un estadi que normalment estan jugant partits de segona divisió amb un personal que sap on són les claus i on...
10: Vicky López.
9: Vinga, doncs...
10: S'acosta cap aquí Vicky López. Anem a escoltar la jugadora del Barça.
13: Buenas noches.
14: Hola, buenas noches.
13: Otra Copa de la Reina, son 12 ya para el Barça. ¿Qué tal habéis visto esta final contra el Atlético de Madrid?
14: Bueno, contentas por ganar otro trofeo este año. Creo que la primera partida ha sido muy buena, es verdad que luego la segunda pues hemos tenido menos control del partido, pero bueno, al final es una final, el Atlético es un gran rival y contentas por haber aguantado.
13: ¿Os sentís preparadas de cara a Oslo la semana que viene, la Champions contra el Lyon?
14: Creo que venimos en muy buena dinámica, queda una semana pues para ajustar pequeños detalles a mejorar y espero que vaya todo muy bien.
15: ¿Cómo va la celebración, Vicky? Hi ha hagut un moment en què semblava que no us deixàveu anar, però suposo que l'heu celebrat com les habituals, no?
14: Sí, claro, al final parece fácil, pero no lo es. Sé que pues los culés están acostumbrados a ganar muchos trofeos, pero hay que darle valor también, que cada año vamos a por más y queremos todos los trofeos, así que a celebrarlo como se merece.
13: Vicky, com es gestiona el fet de veure's amb la final ben encarrilada, amb 3-0, sabent que la setmana que ve hi ha un altre partit tan important, el saber no prendre mal, intentar no gastar-se potser més?
14: Bueno, al final... Es una final, pensamos simplemente en el partido de hoy, mientras jugamos no estamos pensando en la final de Oslo, entonces contentas porque hemos podido sentenciar el partido, hemos ganado y ahora sí ya pensar en Oslo.
16: Básicamente, Vicky.
13: Pregunta para estar físic.
14: Bien, tanto las que hemos sido hoy titulares como las que han entrado luego que lo han hecho muy bien, como la gente de banquillo, creo que físicamente estamos bien, nos han apretado para poder llegar lo mejor posible en este tramo de temporada.
13: ¿Qué sientes al ser titular en una final con 19 años en un club como el Barça?
14: cuando salíamos para el himno, la verdad que se me caía un poco la lágrima. Al final son partidos con los que soñaba de pequeña, escenarios con los que soñaba de pequeña, y muy contenta por poder salir de titular, gracias a Pera y también a Dios.
13: I a més, avui un record d'assistència. L'afició del Barça no falla mai, eh?
14: Nunca, nunca, nunca fallan. Al final es como nuestro jugador número 12. Siempre están en las malas, en las buenas. Y la verdad que eso es increíble para nosotras, porque nos anima mucho siempre y muchas veces ganamos por su animación.
15: Vicky, ahora tú, mi... Danos una foto de esa celebración que no la podemos ver.
14: ¿Cómo la hago ahora?
15: Pues cuéntame quién está liándola en el vestuario o quién la lía en el campo.
14: Nada, todas. Estamos muy contentas de esta final, pero obviamente pues hay gente que lo expresa más, como Cata, como Patri, pero todas.
17: Pero no dejarán celebrar mucho, ¿no? Porque en 7 días hay una final de Champions.
14: Bueno, creo que somos profesionales, tenemos cabeza, sabemos que ganar un título como hoy no es fácil, lo celebraremos, pero siempre pensando en Oslo, obviamente.
15: Porque os quedeu aquí, no torneu fins demà. ¿Anireu a dormir aviat igualment o què?
14: La noche decidirà.
9: Para, amb tu.
13: Sí, sí, no, avui ja potser hi ha festa, sembla ser, eh? Li segueixen preguntant coses encara a Vicky.
15: I si la va quedar?
14: No, no, pues el club... Al final se están haciendo las cosas bien, eso hace que estemos preparadas para finales como estas y que podamos ganarlas.
15: ¿Y el sábado?
14: ¿Cómo el sábado?
15: ¿Todavía queda el sábado?
14: Ah, sí, sí, Alfie. Queda una semana todavía para trabajar. Iremos a muerte, la última final d'este any, i iremos a muerte.
15: Moltíssimes felicitats.
13: Les paraules de Vicky López. Gràcies, Vicky, afirmant que potser sí que hi ha festa aquesta nit, però també molt conscient, ja ho ha dit, són professionals, que avui era el que tocava primer aquesta copa, després arribarà a Oslo, ja hi pensarem, queden 7 dies, però bé, les paraules de Vicky López, que cada dia més madura. I mira, Salma Parayolo també.
9: Mira,
13: ara
9: aquí. Preu,
13: Salma, enhorabona per un altre títol. ¿Cómo te sientes? Porque vuelves a ser titular, importante el día del Bayern, hoy también titular, participando. ¿Cómo te sientes?
18: Muy bien, muy contenta por cumplir este objetivo. Hemos hecho los 3 posibles títulos de, bueno, en España, y la semana que viene nos queda otra gran final y es momento también ahora para disfrutarlo, pero nada, también centrarnos en la final.
15: Salma, avui has jugat a banda canviada, l'altre dia et vam veure molt bé per l'esquerra. Què tal et sents jugant per la dreta?
18: Bueno, me siento bien jugando en las 3 posiciones de arriba. Sí que es verdad que depende del contexto del partido, igual puedo favorecer más en un lado que en otro, pero lo importante es que esté donde esté, quiero aportar al equipo y tengo actitud de ello y a lo que necesite el equipo.
15: Y cuando uno está positivo, arriban también los gols, ¿eh?
18: Sí, bueno, también he tenido suerte en el gol y muy contenta por ayudar al equipo.
17: Otro triplete nacional, ¿qué significa que el Barça siga dominando de esta forma en España en el fútbol femenino?
18: Creo que, pues lo que digo siempre, es muy difícil, aunque creo que la gente lo pueda normalizar, es muy difícil que lleguemos siempre a las finales y que consigamos ganar, y habla muy bien del trabajo que se hace, de la mentalidad que tenemos y que no nos conformamos con nada.
15: Salma, nos enseñas, sí, está en directo, nos enseñas esa copa, es pequeñita, la otra pesa 12 kilos, viene peor, 3 títulos, triplete y después Champions. Primero una cosita y luego la otra, ¿no?
18: Sí, sí, primero era esto, hay que pensar en el presente, primero teníamos esta final, que hemos conseguido ganar, hemos conseguido este título, que es súper importante, y nos queda la semana que viene pues intentar culminar la temporada. Creo que ya llegar hasta aquí otra vez es de muchísimo orgullo, pero está claro que el año que viene queremos, o sea, que la semana que viene queremos culminar.
15: ¿Da tiempo a celebrar o no?
18: Un poquito seguro, porque lo que te digo, hay que vivir el presente, pero sí es verdad que nada, en una semana tenemos la final más importante y tenemos que estar también centradas en eso.
13: Dins el vestidor, ¿teniu la sensació que arribeu al punt que voleu en aquest tram final de temporada? En aquesta, si tens la sensació, dins el vestidor, quina sensació hi ha de si arribeu al punt que voleu de cara a aquesta final de la Champions?
18: Sí, tenemos buenas sensaciones. Es verdad que pues, cada partido es un mundo, pero estamos con confianza de que estamos haciendo las cosas bien, los entrenamientos, los planes de partido que planteamos nos sale bien, tenemos buenas sensaciones, confiamos en lo que hace cada compañera y eso está claro que nos da, bueno, la fuerza para llegar a esa final pues con esa confianza.
16: A nivel individual, Salma, no sé si estás llegando al final de temporada en tu prime, digo, va a darte menos a más.
18: Bueno, no lo sé, pero estoy muy feliz, estoy intentando aportar al equipo todo lo que puedo y yo sobre todo es el sentimiento de equipo que tengo, que creo que todas mis jugadoras todas mis compañeras trabajan muchísimo y estamos teniendo también nuestros frutos.
9: Mira, mentre parla Salma a la zona mixta, tenim Claudia Pina a la sala de premsa.
19: ¿Cómo te has encontrado hoy en el juego del equipo? Porque ha sido de las más activas desde el principio, no solo creando juego interior y ocasiones, también conectando con el resto. No sé, ¿cómo lo has sentido tú desde el principio, que ibas a ser determinante o no? Gracias.
20: Bueno, es verdad que hoy desde el inicio del partido creo que tanto yo como mis compañeras nos hemos sentido muy bien, estábamos fluyendo creo que muy bien. Lo importante es cuando la gente disfruta de nuestro juego, nosotras es porque también estamos disfrutando dentro del campo y creo que estábamos todas muy metidas haciendo jugadas bonitas, jugadas fáciles, jugadas a dos toques, cada una hacía lo que tocaba en cada momento y creo que por eso hemos disfrutado y hemos hecho tan buena primera parte.
21: Hola, ¿qué tal? José Luis Jiménez de Mundo Deportivo. La sensación o percepción que le genera producto de haber jugado en un campo tan amplio como el de Gran Canaria y también de otro lado.
9: Pregunta, evidentment, dirigida cap als mitjans locals, en aquest cas de les Canàries. Ja estem, de Salma, zona mixta, Clara?
22: Sí, sí, sí, de fet m'he traslladat cap a la sala de premsa corrent, però després quan vingui Pere Domeu poder preguntar alguna cosa.
9: Doncs deixem a la Clara pendent de més declaracions a la zona mixta, a la sala de premsa en aquest cas. Hem sentit respostes de Pina, de Salma, de Vicky. Salma, Vicky, les veus a l'11-2, lo Àngel?
23: Jo crec, ara ho estava pensant, jo crec que Pere Romeu té un problema gran, beneït problema.
9: Sí, sí.
23: Perquè per mi els principals dubtes radiquen als dos extrems de l'atac. O sigui, les altres nou posicions crec que estan claríssimes, perquè jo crec que Catacoy a la porteria amb Ona Batlle, Paredes, Mapi i Brooks en defensa, Aitana, perquè jo crec que jugarà, ha de jugar Aitana a titular, Patria, Alexia al mig del camp i Peixor de davantera, això per mi és inamovible. I els extrems, si arriba Graham, que crec que arriba, justa, però arriba, crec. Si arriba Graham, jo crec que ha de jugar Graham, però el dubte serà entre Graham o Vicky, perquè Vicky també ho mereix. I a l'esquerra, tremenda pugna la de Pina i Salma, perquè arriben les dues en un moment espectacular. Si em fas mullar-me, que aquí estem per això, jo, si estan totes bé, jo posaria a Graham per la dreta i a Salma per l'esquerra.
9: Bé.
23: Perquè, tinc una explicació i és la següent, no és un partit per especular, no és un partit per em guardo a Aitana, em guardo a Graham, em guardo a... Vull dir, és un partit, el de Lió, per intentar guanyar-lo ràpid. Perquè si tu surts a especular, et pots trobar en una situació en què quan vulguis treure Aitana a la segona part, quan vulguis treure Graham, si arriba justeta, o quan vulguis treure a Salma, que és, diguéssim, la que Pina et pot aportar molt més en uns instants finals, on té més registres, té més xut de fora, té més arribada, té, pot caure per dins. Si t'esperes a la segona part a treure les patums que arriben una mica justetes o amb poc rodatge, igual, en aquell moment de partit, ja t'han pintat la cara. Aleshores, jo crec que has de sortir per totes d'inici. I serà una difícil elecció perquè les quatre jugadores que es disputen aquests dos llocs, jo crec que les quatre s'ho mereixen. No et diré que igualtat de condicions, però gairebé.
12: Doncs la notícia positiva d'aquest bon estat que estan aquestes quatre jugadores és que és molt fàcil, o és bastant plausible, pensar en la possibilitat que el partit vagi a la pròrroga. El Barça no el sentenciarà com avui ni de bon tros. Podria haver-hi temps extra.
9: Podria ser llarg. Sí, sí, dubtes al possible 11-2. Amb el que no he de tenir dubtes és amb que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. 3 minuts per la mitjanit, ara tornem.
24: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
0: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: A Carhaus Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
3: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
4: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
25: Fàcil, intuïtiva i renovada.
26: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
27: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
28: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
29: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
30: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
31: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
32: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
33: Molt bé.
32: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
33: Perfecte.
32: Arribarem a tot?
33: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
34: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
35: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
36: Tu diràs, amb Oriol Jover.

0: Per sobre de la mitjanit, estem fent tertúlia aquí al Todirats amb el Ferran Correas, l'Àngel Pérez i el Francesc Latorre. De seguida anem cap a l'estadi Gran Canària, que està per l'Àngel Pérez Romeu. Hem de fer la prèvia del Barça-Betis, que ve marcada pel comiat de Lewandowski, que s'ha anunciat avui, i també de la jornada unificada de demà amb aquest Atlètic de Madrid-Girona i aquest Osasuna espanyol, a més de tota la resta d'enfrontaments que estan doncs en aquesta jornada i que poden marcar aquesta lluita per la permanència, a banda del Sevilla-Real Madrid, que ja de per si mereix un capítol a part. Deixeu-me passar però abans per Viena, per el Wiener Stadthalle. Allí tenim el Jordi Ramos seguint pendent d'aquest festival d'Eurovisió. Hola Jordi, bona nit.
1: Bona nit, no saps fins a quin punt.
0: Sí,
1: pendents de tot això.
0: Pendentíssims. Ara ja a punt de començar les votacions, oi?
1: Doncs sí, pràcticament estem a 2 minuts de que comenci la famosa ronda de connexions amb tots els països, on cada jurat professional dirà els 12 punts, la màxima puntuació que dona, i començarem a tenir un primer mapa de resultats. Ara mateix doncs, ja han actuat els 35, bueno, avui són 25 participants, els que quedaven, els que han passat les semifinals, més el Big Four i l'anfitrió, i després de un cop han acabat totes les actuacions és quan ha arribat l'hora de les intervalacs, en diuen, els entreactes, que aquest any estaven especialment dedicats no només a Viena, sinó als 70 anys del Festival d'Eurovisió, que es compleixen precisament aquest any. De fet, ara mateix estem veient com amb la música que fa l'Orquestra Simfònica de Rise Like a Phoenix, la cançó de Conchita Wurst, veiem les imatges de tots i cadascun dels 70 guanyadors del Festival d'Eurovisió que hi ha hagut doncs, fins ara, fins l'any passat, i bon punt, tan bon punt acabi, començarà la ronda per saber quin serà el de 2026.
0: Pendents també després del vot que arribarà del públic, evidentment, i abans que acabi el Tu diràs, doncs podrem explicar qui és el guanyador, de la mà del Jordi Ramos, guanyador d'aquest festival d'Eurovisió marcat per la polèmica que ha envoltat, evidentment, la presència d'Israel, que ha provocat, entre d'altres, doncs, el boicot de països com Espanya, però també d'Irlanda, dels Països Baixos, d'Eslovènia i d'Islàndia. Anem seguint el desenllaç de les votacions. Quan comenci el vot del públic, tornem a connectar amb tu, Jordi.
1: Perfecte, començarem a veure ja com es perfila la cosa. De moment, aquí a l'estadi sembla que serà Finlàndia.
0: Doncs veurem si finalment els pronòstics s'acaben complint. Tornem cap a Gran Canària. Clara, que crec que està ja parlant Pere Romeu, eh?
2: Sí, està parlant el tècnic del Barça, no sé si el podem escoltar.
3: Y hoy creo que nos ha salido bien porque Pina ataca muy bien este espacio a los costados y a la espalda de la línea de medios, y Salma cuando recibe en ventaja por fuera es una jugadora rápida. Bien, creo que ha salido bastante bien. David.
4: Hola Pera, enhorabuena por el título. Yo te quería preguntar un poco por cómo ves físicamente al equipo, que siempre a estas alturas de temporada es un poco a ver cuánta gasolina queda, y si esperas que el partido contra el Lyon sea más físico, más intenso que el que hemos visto hoy.
3: Sí, me imagino un partido muy físico contra el Olympique de Lyon. Creo que ellas nos van a querer hacer una presión bastante agresiva, es un equipo de mucha pierna, de mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. Nosotros deberemos tener el control absoluto de la posesión, tener mucho dominio, mucha gente por detrás de balón para evitar esos contraataques y que se vuelva eso una ida y vuelta. Eso creo que nos va a beneficiar a nosotras. Y a nivel físico, yo creo que el equipo está bien. Esta temporada creo que hemos rotado bastante. La gente, todo el mundo ha estado, aparte de las lesiones durante la temporada, como tienen todos los equipos, creo que todo el mundo ha estado muy, muy, muy activo, muy presente, con buenos minutos. Y el equipo, juegue quien juegue, creo que está en un buen pico, en un buen momento.
5: Diego. Hola Pera, ¿qué tal? Diego Fonseca del País, enhorabuena por el título. Yo quería preguntar, creo que son más de 30 partidos con 3 goles o más de 20 goleadoras diferentes. Te quería preguntar un poco por la capacidad goleadora del equipo, un poco cómo lo valoras y si es normal que tantas jugadoras hayan marcado este año. Gracias.
3: A ver, yo creo que somos un equipo que atacamos mucho, somos un equipo que nuestras centrocampistas tienen mucha capacidad de llegada y de finalización, por lo tanto me cuadra.
0: Eh, Ep, se'ns ha tallat la connexió amb la sala de premsa de l'Estadi Gran Canària. Doncs de seguida que recuperem aquesta connexió i tornem, ja s'estava acabant la roda de premsa, per tant, de seguida la Clara Rodergas ens en fa un resum. 12-7, el Barça s'ha proclamat, insisteixo, campió de la Copa de la Reina i avui Robert Lewandowski ha anunciat que marxarà al final d'aquesta temporada.
6: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans for my very first days. Catalonia is my place on earth. Thank you to everyone I met along the way during these beautiful 4 years.
0: Amb aquest vídeo, el polonès ha anunciat que no continuarà al Barça la propera temporada. Un vídeo que, deixeu-m'ho dir, a mi m'ha agradat molt. Vídeo en anglès, subtítols en anglès i en català, només en català. I amb una declaració d'amor cap al país d'un jugador que aquesta mateixa setmana a la Rua va onejar una estelada. Diu: Lewandowski, Catalunya és el meu lloc al món. I diu també, missatge clau, al meu entendre: sento que he completat la missió. 4 anys, 3 lligues, diu, el Barça ha tornat on li toca ser, que és entre els millors. Agraeix el polonès també a Joan Laporta en aquest vídeo que el portés, que li permetés viure el que diu que ha estat el capítol més increïble de la seva carrera esportiva, que això també m'ha semblat molt rellevant, perquè amb una carrera dilatada com la de Lewandowski, que digui que ha estat el capítol més increïble aquesta etapa al Barça, que va començar amb ell a punt de fer 34 anys, doncs ho trobo significatiu. I acaba amb un visca el Barça, visca Catalunya. De debò que m'ha semblat un dels vídeos més macos que recordo de comiats d'un futbolista.
7: Vídeo espectacular, no dura més d'un minut, però no es poden dir coses més, o no es poden dir més coses i més clares que com ho fa Lewandowski amb aquest comiat. I a banda del vídeo, els timings. Els timings han estat espectaculars a la jornada d'avui, perquè tothom arribava avui, els que hem anat a la roda de premsa de Flick, serà el dia avui, ho sabrem, demà serà el comiat de Lewandowski, ho celebrarà, no ho podrà celebrar, i escolta'm, faltaven dos minuts exactes perquè Flick entrés a la sala de premsa per fer la roda de premsa prèvia, i per allí ha començat a córrer reel de Lewandowski a Instagram.
0: Li ha fet una mica un Mbappé Arbeloa, no? Però en aquest cas absolutament previst, absolutament programat i per una cosa positiva, que és que
7: Flick ja sabia que és immillorable, i demà al Camp Nou podrà viure una de les aquelles coses que a vegades hem trobat a faltar quan han marxat a grans jugadors o grans figures de l'equip, que és un comiat com Déu mana. Lewandowski fa una estona ha fet un tuit dient: culers, demà aplaudiu més fort que mai. Vull dir, ell està desitjant viure aquesta festa, i aquests timings tan ben cuidats, i l'haver pres la decisió doncs amb aquesta antelació, doncs li ho permetrà. És un mereix, de fet.
8: És la constatació d'un pas exemplar de Lewandowski pel Barça des del dia 1 fins a l'últim dia. És a dir, és un tipus que professionalment ho ha donat tot, ho ha dedicat tot. El rendiment per mi és estel·lar. És a dir, deia el Francesc, arriba amb 34 anys, amb 4 anys, t'ha rendit des del primer dia com un dels millors davanters del món. Per mi és un dels millors davanters, ja no sé si de la història del Barça, ara no vull obrir un meló ara, però vull dir que deixa...
0: Ja l'obrirem, ja. Dóna'm uns minuts.
8: Deixa una empremta molt gran, i per mi el més important és això, és exemplar en tots els sentits, perquè recordem que no està sent una temporada senzilla per Lewandowski, en lo estrictament esportiu. Ha perdut la titularitat indiscutible, i ni una mala paraula, ni una mala cara, ni una mala contestació, tot el contrari. Sumant des de la banqueta, quan s'ha entrevistat aquests darrers mesos els jugadors joves, tots parlen meravelles de Lewandowski, del que els ajuda, del que els anima, dels consells que els hi dona, i la manera d'acabar és exemplar, és demostrant que el club està per sobre de tot, fent aquest comunicat sincer, d'acord, en timings, com deia el Francesc, perfecte, i demà afortunadament el Spotify Camp Nou podrà retre-li a Lewandowski el comiat que mereix, i ja era hora, per fi, que un jugador del Barça pogués acomiadar-se, diguéssim, complint els timings i d'acord amb el que hauria de ser
0: no
8: sempre.
0: No recordo quin va ser l'últim, fixa't.
7: Va, jo crec que...
8: d'aquesta manera.
9: Iniesta. No, Xavi, Piqué...
0: Clar, però, has de tirar uns quants anys enrere.
9: Bueno, són els que han marxat, excepte, amb l'excepció de Messi, que va anar com va anar, tota la resta de grans
0: Busquets,
9: futbolistes...
0: Busquets, Jordi Alba es van acomiadar el 2023, Busquets, quan t'acomiades del Camp Nou...
9: Busquets, Alba, Xavi,
0: és veritat.
9: Piqué, tots van marxar bé.
0: Sí.
9: L'únic que no es va poder acomiadar és Messi, perquè anava a signar la renovació i va acabar marxant el mateix dia. Jo de Lewandowski crec que per mi és el millor golejador dels últims d'aquest segle, possiblement, com a golejador, aquest segle. Ja sé que Messi també és un gran golejador i Cristiano també és un gran golejador, però com a especialista, com a golejador, per mi és el millor, juntament possiblement amb Harry Kane, d'aquests últims 20 anys d'aquest segle.
0: Que no és que el trobarem a faltar?
9: Bueno, jo crec que el Lewandowski de la temporada passada, sí, el Lewandowski d'aquesta temporada, no. Però crec que és un tio que demà es mereix tot, perquè ja sé que Ronaldinho era Ronaldinho, però jo el comparo una mica amb ell. Són diferents, però Ronaldinho va arribar en una època en la qual el Barça estava enfonsat, amb aquell somriure, amb el seu futbol, va aixecar jo diria que no diré el club, però sí el culer, i ara Lewandowski ha fet una cosa semblant. És cert que no, potser la figura de Ronaldinho era més, no sé, més emblemàtica, més individual per com jugava, i aquí

0: ara un, evidentment, el dominador de la Lliga Espanyola i aspirant a guanyar Europa una altra vegada.
1: Mira, tinc per aquí la Marta Ramon. Hola, Marta, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Aquest comiat que s'escenificarà al final del partit, de Lewandowski, al final del partit de demà.
2: Sí, a veure, Lewandowski serà titular, per tant hem de preveure que se'l substituirà perquè rebi l'ovació de tot el Camp Nou. Aquesta almenys és la previsió, i la previsió és que demà, en acabat el partit, s'anunciï el comiat de Lewandowski per megafonia, es glossi el seu palmarès i després, doncs, la idea, la intenció és que Lewandowski es dirigeixi al públic del Camp Nou per acomiadar-se amb un petit parlament del polonès després d'haver rebut els aplaudiments de l'afició. Per tant, demà que tothom es prepari per viure emocions, tothom que vagi al Camp Nou, perquè podran acomiadar el que ha estat un dels millors davanters centre de la història del club.
1: De seguida ens expliques què ha dit Hansi Flick sobre Lewandowski, que crec que també ha estat molt bé. Deixa'm abans però saludar el director i presentador del Tu Diràs, l'Aleix Pariser. Hola, Aleix.
3: Hola, què tal, Oriol i companyia? Bona nit.
1: Notícia que era esperada, de fet ja havíem explicat que hi havia la possibilitat fins i tot que s'anunciés, com ha acabat sent abans d'aquest Barça-Betis, precisament perquè Lewandowski es pogués acomiadar, però com t'has quedat després de veure el vídeo i d'assimilar que ara ja segur 100% Lewandowski no seguirà al Barça?
3: Crec que era el més lògic, jo crec que bueno, ho hem anat explicant molt bé amb la Marta, amb els Saperes, amb tota la gent de la redacció les últimes setmanes, no? El pla que tenia el Barça, que és evidentment apostar per un fitxatge top a la davantera, ho estan intentant amb Julián, i si no sortiran altres noms, i evidentment tenen altres noms, i Ferran Torres té contracte fins al 2027, i no s'hagués mogut d'aquí, per tant, per l'edat, per la seva situació, crec que era el més lògic, i al final s'ha acabat produint, i crec que totes les parts acaben de bona manera, perquè era el pas, insisteixo, que més coherent, no?, per part de tots, per tant, no m'ha sorprès, m'ho esperava, i m'agrada molt que acabi així. Jo no volia veure una temporada més a Lewandowski arrossegant-se, entre cometes, que se mantengui, o jugant els últims 20 minuts, o sent titular en partits que no són importants. Vull dir, un jugador que jo crec que tots coincidirem que ha estat, què, top 5 del segle XXI de davanters, no vull comparar èpoques, però des del 2000, mm-hmm, 2001 fins aquí, què, del top 3, top 5 dels millors davanters de la història d'aquest segle XXI, per tant, crec que ha fet la feina que li tocava al Barça i me n'alegro que hagi acabat així, amb un títol, amb aquesta lliga, amb la tercera lliga en 4 anys, i que se'n vagi amb un bon regust de boca, i crec que tots també tindrem un magnífic record del seu pas pel Barça.
1: Justament això t'anava a preguntar, amb quin record et quedaràs tu del pas per Lewandowski pel Barça d'aquí uns anys quan te'n recordis del polonès? Què creus que és el que et vindrà al cap?
3: Que no va decebre, que arribava aquí amb 32, 33 anys, que en marxa amb 37, i que tot i la seva edat, i que a vegades pensem que són jugadors que estan de tornada i que venia aquí a, doncs això, a retirar-se, crec que no ha decebut. Jo li tinc un grandíssim record, crec que el tio s'hi ha deixat la pell, va fer una temporada l'any passat espectacular amb més de 40 gols, però és que en general ha estat en una mitjana de 20, 25, 30 gols per temporada, que són molts amb la seva edat. Per tant, jo el recordaré com un magnífic professional que va venir aquí en un moment molt complicat de la història del Barça i que va ajudar a guanyar 3 lligues en 4 anys, que és una barbaritat, més enllà de la Copa i de les 3 Supercopes que ha guanyat. I els gols als clàssics. Mira què et dic. Jo li recordo aquell que li passa a Caçador en el 0-4 al Bernabéu amb
1: Xavi.
3: Sí,
1: a la Supercopa també.
3: A la Supercopa n'ha fet uns quants. Sí, vull dir que no sé, li recordo això. Un tio que li queien els gols de les butxaques, que va ser molt professional i que no m'ha decebut gens el seu pas pel Barça. Jo el recordaré moltíssim perquè, hòstia, és que ha fotut més de 100 gols en 4 temporades. Qui ho pot fer, això? Només un gran davanter.
1: Sí, sí, absolutament d'acord. Doncs no et molesto més, Aleix. Demà ens veiem per aquí i ja podreu explicar qui el Tu Diràs també, doncs... Com ha estat el seu comiat des de la gespa del Camp Nou, que també és una imatge molt merescuda després d'aquests 4 anys i del que ara explicaves tu.
3: Sí, i com que sé que t'agrada molt, espero que sigui amb el 19 de 19 de victòries a casa.
1: Ai, tant de bo, tant de bo.
3: Així ho podrem explicar amb les dades.
1: Les estadístiques sempre estan bé, i tant que sí. Aleix, gràcies, bona nit.
3: Una abraçada, adéu, records a tots.
1: Records per tu també. Una idea en la qual Flick ha insistit molt, i ho deia l'Àngel una mica abans, Marta, que més enllà dels gols i de, evidentment, tot el que ha portat dins del terreny de joc, Lewandowski ha estat un exemple al vestidor. crec que és important

0: perquè pel que deia també el Ferran, que era fàcil potser pensar que quan va venir amb 34 anys Lewandowski venia a retirar-se a Barcelona, que venia doncs, a passar uns últims anys de carrera potser un punt exòtic, havent guanyat tot, i realment ha estat un professional de cap a peus, mantenint el nivell a una edat a la qual molt pocs jugadors són capaços de mantenir-lo, molt pocs són capaços d'oferir el rendiment que ha ofert Lewandowski, sobretot doncs, això sent un exemple pels més joves del vestidor al nivell de ser professional i de donar-ho absolutament tot, no? Marta, Flick ha anat una mica en aquesta línia.
1: Sí, és que a més sobretot posant el focus, per exemple, jo crec que quan Flick diu el que diu també pensa molt en l'exemple que és un tipus com el que ha estat Robert Lewandowski al vestidor per Lamine Yamal, no? Perquè d'alguna manera Lewandowski el que ha ensenyat molt als nanos més joves és com seguir les pautes de nutrició, com seguir les pautes del descans, com seguir tot el que té a veure amb la preparació física de manera individual però també en un sentit col·lectiu, la recuperació del postpartit, de l'endemà, o sigui, cuidar el detall, tot el que té a veure amb el cos, que al final el futbolista és el bé més preuat que té si vol tenir una trajectòria de llarga durada, i tenir un exemple vivent d'algú que està tenint una llarguíssima vida al cim de l'elit com és Lewandowski allà al vestidor, doncs és impagable a l'hora de, diguem, exercir de pare o d'avi, que diu Hansi Flick que a vegades és més avi que pare, a l'hora de transmetre aquests missatges, no, a la gent més jove del vestidor, començant per Lamine Yamal, que és l'estrella que tothom vol cuidar i que vol tenir molts anys al màxim nivell al capdavant de l'equip, no, a partir d'ara.
2: I en aquest sentit ens han explicat sempre des del vestidor que Lewandowski també ha hagut de fer un treball intern perquè tot això que ara relatava la Marta fos possible, perquè recordeu quan Lamine comença a explotar, quan Fermín comença a explotar, havíem fet alguna tertúlia sobre quina era la relació del gran Lewandowski.
0: Sí, perquè havia hagut algun retret dins del camp.
2: Sí, que si no, sí. Que si em fas mala cara, que si llavors el vestidor, tu que m'has d'explicar a mi, doncs Lewandowski, evidentment, ha hagut de gestionar el fet de que arribo com un superfitxatge de Múnich, havent guanyat Champions, havent guanyat Lligues, havent fet centenars de gols, i ara, coi, les portades són per un xavalet de 17 anys, que fa tot just 4 dies era juvenil. Lewandowski això ha hagut de treballar interiorment fins a convertir-se en el mestre, entre cometes, de tota aquesta colla de jugadors joves que avui a xarxes li agraeixen. Gavi parla avui de mestratge, Dani Olmo parla, fins i tot Dani Olmo de mestratge. En definitiva, un treball també en aquest sentit espectacular.
1: Un referent, sí.
0: I Flick, doncs, a la mateixa línia, no?
1: Sí, recordem que, a més, Lewandowski va arribar del Bayern l'estiu del 2022 a canvi de 45 milions fixos més 5 en variables. Recordem el context, l'estiu de les anomenades palanques, un Flick que té una relació molt estreta amb el polonès de l'època del Bayern. Flick tenia coll avall, de fet, des de feia temps que el polonès marxaria a final de temporada. De moment, encara no s'ha concretat quin serà el seu destí, és, diguem, el que queda ara mateix per definir. I bé, Lewandowski ha escenificat de portes endins al vestidor el seu adeu de manera definitiva avui, i demà, doncs, amb aquest objectiu de viure una jornada emocionant al Camp Nou, i Flick s'ha expressat en aquests termes.
3: No, the conversation was good, so
4: La conversa ha anat bé. N'hem parlat i també ha parlat amb l'equip per acomiadar-se. Ha estat una gran etapa per a ell aquí al Barça. He treballat amb el Robert durant 4 anys i junts hem guanyat 9 títols. Tots els que he guanyat han estat amb ell. Per a mi és un privilegi treballar amb ell, perquè és un jugador professional. Mai havia viscut una cosa igual. Cada dia dona el millor pel seu cos, per estar al màxim nivell. Per això és el model a seguir perfecte per als jugadors joves.
3: I think it's a perfect role model for all the young players.
1: Ja havíem explicat a RAC1 que la planificació esportiva i econòmica del curs vinent es feia sense Lewandowski, però el president Joan Laporta havia verbalitzat la idea d'oferir-li una temporada més amb un contracte low cost. Aquesta oferta, però, també s'ha de destacar, mai s'ha arribat a traduir en una proposta formal amb xifres concretes damunt la taula i, per tant, el davanter mai ha sentit que l'aposta per la seva continuïtat fos ferma. Això és rellevant a l'hora d'explicar també el que estem explicant avui. Al final, la decisió és bona per tothom, tant pels interessos del davanter com també per als interessos del club, tal com ha resumit el mateix Flick.
3: Of course, when you want to change now...
4: Ara volia canviar, marxar. És bo per a ell i potser també per al club, perquè potser podem reestructurar l'equip i ja està bé. Però al final valoro realment moltíssim haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic, però també un gran, gran jugador. Un jugador de classe mundial. I encara està a aquest nivell.
3: And still on this level.
1: Per això ara s'ha de buscar el davanter, entre cometes, perfecte, que pugui ocupar el seu lloc a la plantilla, amb Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid i João Pedro del Chelsea com les grans opcions al capdavant de la llista. Diu Flick que tenen temps per prendre la decisió sobre qui fitxen i que, en tot cas, demà Lewandowski, com dèiem, serà titular perquè el Camp Nou pugui acomiadar-lo com es mereix.
3: We have time, so it's now not the...
4: Tenim temps, no s'ha acabat encara la temporada. I crec que es mereix que tota l'afició i tot el club, tothom, es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, això està clar, perquè s'ho ha merescut. Què passarà la temporada vinent? Encara no ho sé. Estem buscant el mercat, però encara no està fet. I encara tenim temps.
3: Still not done and we have time.
1: Això sí, Flick té clar que, tenint en compte els 119 gols que ha marcat en 191 partits vestint la samarreta blaugrana, fins ara no serà fàcil trobar-li un substitut.
3: I think it's not easy to...
4: Crec que no és fàcil trobar algú del nivell del Robert, perquè sempre és capaç de marcar entre 20, 25 o 30 gols, i el trobarem a faltar. Però al final és la vida. Hem de renovar una mica l'estructura i ho hem de gestionar.
3: So we have to manage it.
1: I Flick també n'ha destacat un detall que no oblidarà mai.
3: It was a privilege to...
4: Ha estat un privilegi treballar amb ell, veure com de dur treballa per als seus objectius, per als del club i per als de l'equip. També quan les coses han estat difícils, sempre hi ha sigut. I això no ho oblidaré mai.
0: Doncs demà, després del Barça-Betis, com deia la Marta, s'anunciarà el comiat de Lewandowski per megafonia i a partir d'aquí doncs, el propi Lewandowski s'adreçarà a l'afició. Hem parlat que és evidentment un final que mereix el jugador. M'ha agradat també la resposta, no sé si estareu d'acord a la taula, que de Flick, sent sincer, en el sentit que és un win-win aquest adeu de Lewandowski pel Barça, perquè, ostres, el club també d'alguna manera li permet renovar aquesta estructura de l'equip i a més estem parlant que a nivell de sou, vaja, és evident que qui has de portar per substituir-lo li hauràs de pagar també un bon sarpat de diners, però alliberés la fitxa més alta de la plantilla.
5: És un win-win per les dues parts, perquè Lewandowski jo crec que havia vist que aquí, si aquesta temporada ha baixat molt el seu protagonisme a l'equip, tot i que quan l'ha tingut en molts partits ha respost, i fa poc, per exemple, va marcar un gol important a Pamplona, va sortir cop de cap i cap a dins... però havia baixat molt el seu protagonisme. Ell sabia que ja li havia guanyat la titularitat a Ferran, però és que a més el club estava buscant un davanter centre titular i a més li permet, doncs aquest agost farà 38 anys, li permet possiblement tenir 2 anys més de futbol en un altre campionat, que no se sap el seu destí, però es pot intuir que guanyarà molts...
0: Serà un bon contracte.
5: Guanyarà molts calés per poder, després d'aquí 2 anys, acomiadar-se al futbol i viure a Barcelona, perquè té previst ell i la família viure aquí. Per ell és un win-win i pel Barça també, perquè... pel que deies tu, perquè el Barça tenia coll avall que s'havia de fitxar un davanter centre, com deia la Marta, ja veurem si és Julián, si és João Pedro o si és un altre, perquè a mi em sembla molt complicat fitxar qualsevol dels dos, perquè qualsevol dels dos...
0: Però ara has de portar algú,
5: costarà... no? Vull dir,
0: no,
5: algú vindrà. Ara... algú vindrà.
0: Ara segur.
5: Ara veurem si són aquests, perquè aquests valen 100 quilos cada un.
0: No sé si el fet que João Pedro hagi perdut avui amb el Chelsea la final de la Copa d'Anglaterra i s'hagi quedat fora d'Europa...
5: Bueno, també
0: pot ajudar a rebaixar una mica les expectatives del Chelsea.
5: També es produirà també es produeix avui un altre tema, que és que Xavi Alonso va al Chelsea. Ja veurem si Xavi Alonso vol que marxi João Pedro. No, però parlant de Lewandowski, el Barça vol fitxar un davant de centre, sigui qui sigui, fitxarà un, i necessita calés amb la seva fitxa. Tothom espera el club que el Barça pugui operar al mercat amb normalitat, amb aquest 1x1, però és evident que encara que pugui operar amb normalitat, necessita alliberar massa salarial per la que entri, i la de Lewandowski és molt gran. És a dir, dubto que... però que si fitxes a un gran davanter centre, és possible que, tenint en compte l'amortització i tot això... potser encara sobra de la fitxa de Lewandowski.
6: Sí, sí, sí.
1: Tant com sobrar, no ho sé, eh?
5: Va, però això, Marta, dependrà
1: jo crec
5: de qui fitxis.
1: Igual,
5: sí.
1: Igual empates, no?
5: No, depenent de qui fitxis, sí, sí. No, si fitxes, si acaba venint un d'aquests dos, sí, igual empates.
6: Home, firmo l'empat, que significaria que ha vingut un tio potent.
1: No, home, no, sí, sí, és que signaríem tots, jo crec.
0: Marta, ets capaç de dir-me en quin moment et quedaries tu de Lewandowski del seu pas pel Barça, així sense pensar gaire?
1: Buah, uf, això m'hauries d'haver avisat.
0: Mira, doncs et deixo dos minuts per fer memòria.
7: Robert Lewandowski, benvingut al Futbol Club Barcelona!
8: Estic molt content de ser a Barcelona.
9: Val d'entrar a la zona, penal, la centrada, la rematada, gol, gol, gol! Sabeu d'aquí, del nou! Sabeu d'aquí, d'en Robert! Sabeu d'aquí, de Robert! Lewandowski!

0: fera, havia d'aparèixer la fera. Contra el Madrid també havia d'aparèixer la fera.
1: Para mí es clarísimo. Yo quiero ganar con este club, con Barcelona muchas cosas.
0: I la volem aquí.
2: Visca Barça, visca Catalunya. Vamos!
3: Aquest és una mica el resum sonor del que ha estat el pas de Lewandowski pel Barça aquestes quatre temporades. Va, he tingut temps de pensar...
4: Mira, jo gairebé et diria que per impacte i pel que va significar venint d'un túnel una mica fosc, podríem dir, amb Xavi a la banqueta, la Supercopa del 2023 contra el Madrid... jo tinc molt bon record del seu gol a la final de la Supercopa i també de la química amb els joves, especialment amb Gavi.
5: Jo em quedo amb dos moments. Un no és un partit estrictament, és la presentació, agost del 2022. L'havíem presentat a Miami, però la presentació allò amb tota la pompa que se sol dir va ser aquí al Camp Nou. 58.000 espectadors van anar aquell dia a les graderies de l'estadi per veure la presentació de Lewandowski, una mica en la línia del que deia abans el Ferran. Era el primer fitxatge il·lusionant després de la desil·lusió per la marxa de Messi. Per tant, es tornava a reproduir aquella situació de fa uns anys amb Ronaldinho.
4: L'inici de la reconstrucció.
5: Exacte. Doncs 60.000 persones aquell dia a les grades del Camp Nou. I, si parlem d'un moment estrictament futbolístic, aquesta mateixa Supercopa, aquesta mateixa temporada, vull dir, la Supercopa, la picadeta que li fa a Courtois amb aquell final de primera part boig.
4: Sí,
5: el 2-1, passada de Pedri, sí, i definició, vaja, exquisida.
4: Jo sí, és que també es podria escollir. Sí, sí.
6: Jo em quedo amb el doblet al Bernabéu amb 3 minuts, em sembla que va ser la temporada passada. Primer amb la passada Casador, el control que fa i marca Courtois, i després, 3 minuts després, hi ha una centrada de Balde que remata perfecte de cap.
7: Jo em copiaré d'un dels tres, ja ho havia pensat, però
3: ets l'últim, tu, deixem fer.
7: Però em copiaré en aquest cas de la Marta, perquè crec que va ser un punt d'inflexió, perquè...
4: Clarament, sí,
7: és que aquella nit vam tornar a sentir coses que feia temps que no sentíem, i jo crec que aquell dia va ser un esforç coral, però Lewandowski per mi va ser el protagonista, perquè va marcar, va assistir a Gavi, va fer un partidàs, i va ser el primer... un dia, per a mi, un punt d'inflexió de tot el que estem vivint fins ara, i un últim punt i un altre moment, que és el més recent, que és l'última imatge que tinc de Lewandowski i que la Marta també la tindrà, que és perquè fa...
4: A la rua, 6-7
7: dies vam estar 5 hores veient-lo al capdamunt de l'autocar. I com anàvem al davant i el vèiem...
3: Ens la podríem posar en bucle, aquesta rua. Chesney i Lewandowski allà al capdamunt de l'autocar.
7: Però realment, t'ho dic en sèrio, perquè... no sé si et va passar, Marta, que moltes vegades quan miraves a Lewandowski el veies mirant la immensitat i el veies amb una cara de dir...
6: S'estava acomiadant.
4: S'estava acomiadant, clarament. Sí, gaudint fins a l'últim segon.
6: Gaudint amb un monstre al costat.
7: Sí, bueno, clar.
3: Frederic Porta, bona nit.
8: Hola, Oriol, què tal?
3: Et faig la pregunta del milió. Tu, com a historiador del Barça, del Futbol Club Barcelona, en quin escalafó d'importància dins els 126 anys d'història del club situes Lewandowski? 191 partits, recordem, 119 gols, 4 temporades.
8: Doncs el posaria en el top 10 i entre els top 5 de l'era moderna, per dir-ho així. Ha estat brutal el que ha fet aquest home en només 4 temporades. Pensa que només Messi o Luis Suárez han millorat el seu registre de plomits de 30 gols per temporada, pràcticament. Aleshores, és una barbaritat el que ha fet aquest home, i més a la seva edat encara. A més, hi ha un intangible, Oriol, que a mi... em fa molta patxoca de recordar, que és que aquest home va apostar pel Barça, independentment del que li oferís per contracte al Barça, quan el club estava en hores baixes. I tenir un davanter d'aquest prestigi encara prestigiava i donava volada a un Barça en hores baixes. O sigui que jo crec que la figura de Lewandowski és per estar agraït, tal com està ell amb l'entitat, també l'entitat amb ell.
3: Top 10, eh? No sé si m'ha sorprès un punt, que el situïs en aquest top 10, tenint en compte que parlem d'una història de 126 anys, eh?
8: Sí, però és que tenen algunes trampes amb això, perquè, aviam, els grans golejadors d'altres temps, com Samitier, o Kubala, o César, que són els que estan al capdavant de la classificació, van marcar doncs més gols que ells, però amb més de 10 temporades d'estar del club. I clar, ell, per exemple, supera el registre en era de moderna, registre per temporada de mitjana d'Eto'o, de Rivaldo i d'altres, per Kluivert i d'altres cracs que ha tingut l'equip. L'únic, torno a insistir, els únics dos que milloren el rendiment per temporada golejadora són Messi i Suárez. Per tant, t'ha de situar, i amb l'agreujant o l'afegitó de la seva edat, doncs és que estan al top 5 aquest home.
3: Sí, sí. Doncs l'opinió experta d'un historiador del Barça com és el Frederic Porta, a qui li agraeixo moltíssim que hagi entrat un moment al Tu diràs. Gràcies, Frederic, una abraçada.
8: Una abraçada, Oriol, que vagi molt bé.
3: Top 10, eh? Segons el Frederic Porta, vosaltres l'inclouríeu també en un top 10. És veritat que està a punt d'entrar al top 10 de màxims golejadors en categoria estatal o internacional. Si en fa dos en el que queda de temporada, entrarà al top 10 de màxims golejadors. Clar, comparar època sempre és injust.
5: Sí. Però, per exemple, el Barça avui, a l'hora de reaccionar a l'anunci, i que se m'entengui, no estic criticant les paraules que ha fet servir el Barça, deia que vas arribar com un crac i marxes sent una llegenda. Doncs segurament, amb el pas del temps, no recordarem a Lewandowski com una llegenda del Barça, sinó com una llegenda del futbol europeu. Això sí, del futbol mundial, de la història del futbol, però una llegenda del Barça, no. Llegendes del Barça són Messi, Kubala, Cruyff. Ara els repassàvem aquí fora de micro, no? I segurament no està aquí. És un crac, un supercrac, del qual guardarem molt bon record, però llegenda del Barça no, llegenda del futbol sí.
7: Doncs... Per mi està el top 10 de jugadors que tenen 11 lletres en el cognom.
3: Com t'agrada, Àngel Pérez.
6: L'altre dia li vaig enviar un WhatsApp. Li vaig dir, estàs molt malalt.
7: És un provocador.
6: Estàs xalau.
7: És un provocador.
3: Ho teníeu preparat, d'anar per mi ara a 20 minuts per la una de la matinada. Alguna cosa més de cara al partit de demà, Marta? Aquest Barça-Betis al marge d'aquest comiat de Lewandowski?
4: Doncs que ja sabem que no jugarà Frenkie de Jong. Flick ha explicat que el neerlandès ha parlat amb ell i li ha dit que no acabava d'estar fi. Això ja va passar, pel que sabem, a RAC1 el matí abans d'anar a Vitoria, que va quedar fora de la llista i no va viatjar per decisió tècnica. Doncs avui Flick ha explicat aquesta conversa que han tingut i, per tant, doncs, en aquesta conversa ha dit Flick que han consensuat que demà no estarà disponible per jugar. Tampoc s'ha entrenat amb normalitat Rashford, que això sí, no està descartat, ho ha detallat Flick. Tornarà Rafinha, sancionat contra l'Alavés, i també Joan García a la porteria després que descansés a Vitoria per cedir-li el lloc a Chesney. Christensen, encara inèdit, després de rebre l'alta mèdica dimecres, opta a tenir minuts, això sí, a la segona part.
3: Flick ha explicat que hi haurà canvis, ara ho deies també, per qui no ens aposta el Departament d'Alineacions?
4: Tenim alguns dubtes, però pot sortir amb Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Gavi Pedri a la base de la jugada, més avançat Olmo, i al davant Rafinha, Lewandowski i Fermín.
3: Doncs demà Barça-Betis, a un quart de 10, el Betis de Manuel Pellegrini, que no s'hi juga res tampoc, el Betis ja està classificat per la Champions, sí que ha dit Pellegrini que en tot cas es veurà un bon partit, i és veritat, els Barça-Betis sempre són bons partits. Un Betis que té les baixes de Bartra, Altimira, Ruibal, tres dels molts catalans que té l'equip, per cert, Ángel Ortiz, el Cucho Hernández i Diego Llorente, Xiula Cuadra, Fernández, amb Caparrós Hernández al bar, un àrbitre de segona, i partit que seguirem en directe aquí a RAC1. Amb canvi de papers, Marta, no?
4: No, demà estem a tope per acomiadar Lewandowski com es mereix.
6: Molt bé. I per aconseguir un rècord.
3: Clar,
4: per aconseguir un rècord.
3: 19 victòries,
4: sí, el de les 19 victòries
3: a casa. Sí, sí, ja ben marcat en tots els partits. Serà prèvia curteta, no?, en tot cas, perquè la resta de partits són a les 7, amb la lluita per la permanència en joc.
4: Demà demà, sí, sí, demà poca prèvia i de seguida ja de cara al gra, sí, de cara a Barraca.
9: Doncs ho sentim demà aquí en directe a RAC1. Gràcies, Marta, bona nit.
4: Bona nit a tots, una abraçada.
5: Bona nit.
7: Bona nit.
9: 3 minuts per 3/4 d'1, deixeu-me passar un moment per Viena perquè ja tenim totes les votacions del jurat del Festival d'Eurovisió. Com ha quedat la cosa, Ramos?
10: Hola, bona nit, una altra vegada. Bueno, això és divertidíssim. Jo crec que són les millors rondes de votació que recordo de tota la meva vida.
9: Caram.
10: Perdoneu la meva emoció.
9: Això és molt dia.
10: Moltes vegades, sí.
9: Això és molt dia.
10: El que passa que moltes vegades, clar, comencen a donar punts al mateix país i l'emoció s'acaba de seguida. Però és que no només ha quedat repartidíssim, sinó que en primera posició tenim a Bulgària, que havia arribat a estar tercera, quarta a les apostes, però mai tan amunt com per tenir gairebé 60 punts per sobre del segon classificat, que ara mateix és Austràlia, seguit de Dinamarca, França i Finlàndia, que era la gran favorita durant tantes setmanes, que ara està en cinquena posició amb 141 punts. Veurem, perquè ara és quan pot tot donar la volta, ara és quan comencen a donar els punts que ha donat el públic des del classificat que té menys punts, en aquest cas és Àustria, amb un punt, fins al primer, aquesta Bulgària, i la suma farà que tinguem el guanyador final. Pels que tenen curiositat per saber com apunta Israel, puc dir-vos que està en 8a posició ara mateix, amb 123 punts. Vull dir que, clar, faltarà veure quants punts li dona al públic, aquest i a qualsevol, per veure qui s'acaba posant al capdavant de la classificació.
9: Sí, justament Israel és favorita per la possibilitat doncs, que el vot del públic, com explica el Jordi Ramos, capgiri la situació. D'aquí una estona tornem per veure si efectivament s'ha produït o no algun canvi significatiu. Fins ara, Ramos.
10: Fins ara, quins nervis, tu.
9: Ai, 3/4 d'1, ara tornem.
11: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.

0: Tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i el garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i educació. Autocol·lecció.com.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
5: És velocitat.
4: Amb el circuit més ràpid del món.
5: És festa.
4: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
5: És Barcelona.
4: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
5: Fast and Fun.
4: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
5: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1, amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig, de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
9: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
8: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
10: Tu diràs, amb Oriol Jové.
11: Té imitadors, però no són iguals. Té còpies, però no són els originals. Per 33.400 euros. Té competidors, però no té rivals. No hi ha res com l'Honda Civic Hybrid més esportiu, que ofereix una experiència de conducció única, dinàmica i emocionant. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. 12 minuts per la una, anem tardíssim. Hem de parlar de la lluita per la permanència amb l'Espanyol i el Girona Ferrans, aquesta salvació a la primera divisió. Recordo que tota la jornada de demà, excepte el Barça-Betis, que ara explicàvem que és un quart de 10, és unificada. Tots els partits són a les 7 perquè tots els partits tenen implicacions bàsicament en aquesta lluita per la permanència. Hi ha també una mica de lluita per les places europees, però sobretot és la permanència i aquesta igualtat, doncs, la que fa que demà visquem una jornada de transistors com les d'abans, que ja ni ens en recordem de com eren aquestes jornades de 9 o 10 partits a la vegada. Abans, però, un d'aquests partits és el Sevilla-Madrid. Sevilla-Madrid, que arriba després de la setmana esperpèntica que hem viscut amb el Madrid, amb l'últim capítol dijous, després del Madrid-Oviedo, amb Kylian Mbappé i Álvaro Arbeloa tirant-se els plats pel cap. Avui li hem preguntat a Arbeloa com afectaven aquestes paraules a l'equip. Ell ha tret ferro al que va dir Kylian Mbappé i a tot el que va passar.
12: Justo subía para aquí y la acabo de ver y bueno, ya le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Y yo entiendo, ¿no?, que muchas de estas cosas pueden parecer noticia. Todo lo que dijo Kylian en zona mixta es algo que ya había hablado con él con el antes. Yo le doy mucha más naturalidad porque, como siempre les digo a mis jugadores, he estado ahí, sé lo que sienten en cualquiera de las situaciones. Entiendo a los jugadores cómo se sienten cuando no juegan, lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. No comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta. Y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
11: Doncs rebaixant una mica la tensió després de tot el que va passar dijous.
13: Una nova actuació més de la titella, que és Arbeloa des del dia que va arribar o va substituir a Xavi Alonso, una titella de Florentino Pérez, la voz de su amo, i avui un nou exemple, m'imagino Florentino
11: dient... Tot i que s'ha enfrontat al jugador insígnia i al jugador que Florentino, al qual Florentino Pérez, diguéssim, vol fer pivotar el
13: sí,
11: seu...
13: Però s'ha enfrontat o no, perquè a mi el raonament d'Arbeló de dir fa 4 dies no vas poder jugar al Camp Nou, no estàs per ser titular, jo aquest raonament me'l crec, el que
11: sí,
13: la pifia...
11: Matar.
13: Ja sí, però el que la pifia és Mbappé amb aquestes declaracions a la zona mixta. I per acabar, jo m'imagino, Florentino diu, no me lo cabrés más, perquè tu te vas, però ell i jo nos quedamos.
14: No, jo després de la roda de premsa surrealista de Florentino de dimarts, pensava que res ja es podia superar, però evidentment dijous després del partit encara se superen amb les declaracions d'Mbappé dient no, este tío no ha jugado porque me ha dicho que es el cuarto delantero. A mi el que sí que em va cridar l'atenció, crec que és la portada de l'As d'avui, en la qual clarament diu que Mbappé s'esporra del clàssic, perquè diu que cuando supo que no iba a ser titular, decidió no viajar. És a dir, el tio aquest anava a jugar al Clàssic, i quan va saber que no seria titular, perquè el Arbeloa no el considerava titular, doncs va decidir no viatjar. Jo crec que Mbappé el que està fent és, poc a poc, és una revenja dels que van fer fora Xavi Alonso. Ell era pro Xavi Alonso, estava convençut que Xavi Alonso era un bon entrenador, jo crec que estic totalment d'acord amb ell, o sigui, a mi... que crec que Xavi Alonso hagués fet feina, no sé si aquesta temporada, però si no l'acabé, em sembla un molt bon entrenador, que va marxar al Madrid com va marxar, i el que està fent és una mica una revenja. Arbeloa, que és que el substitueix, però de Vini, de Bellingham, d'alguns jugadors més.
11: Sí, no tinc molt clar que hi guanya Mbappé amb tot això, perquè Arbeloa li queda una setmana com a entrenador del primer equip. Entenc el que dius, però no ho sé, no tinc molt clar, perquè a més crec que tal com va anar tot, la seva imatge encara ha quedat més deteriorada. Que és veritat que això canvia d'un dia per l'altre amb el món del futbol, però vaja, jo crec que... Jo, si fos aficionat del Madrid, estaria 100% alineat amb Arbeloa ara mateix.
15: Jo crec que el que intenta Mbappé és marcar paquet. Vull dir, ara mateix el Madrid és, per fer un símil... Imaginem-nos un taulell d'escacs on totes les peces han caigut a terra perquè hi ha hagut un terratrèmol i estan totes les peces bolcades. Jo crec que Mbappé es vol aixecar el primer i es vol aixecar més alt que els altres, i per quan es vagin recol·locant les peces a puesto, perquè el Madrid s'anirà recol·locant a puesto, perquè vindrà Mourinho segurament a temporada vinent, perquè tot aquest incendi anirà quedant d'alguna manera enrere, i en aquest nou escenari de recol·locació del Real Madrid Mbappé vol un poder contundent. Jo crec que el que fa és intentar marcar paquet i posar una mica contra les cordes del Florentino, de veure com reacciona a l'hora de defensar-lo. És a dir, és una mica també de testejar, de dir, vale, jo sóc entre cometes el nen mimat, però aviam fins a quin punt el president és capaç d'enamistar-se amb algú altre per defensar-me a mi. Tard o d'hora l'incendi aquest s'apagarà i potser arribarà Mourinho o no, però vull dir, Mbappé sap, perquè l'aposta per fitxar pel Real Madrid és potent, i ell vol ser l'estrella, i vol ser l'estrella principal, per sobre de tot, i per mi el que fa és marcar paquet.
11: Veurem si demà és titular, perquè Arbeloa va dir que sí, després va passar tot el que... Bé, va passar tot el que va passar després del partit. No sé si això li ha fet canviar els plans o no. Jo crec que després de la roda de premsa pacificadora d'avui entenc que sí que ho serà. En tot cas, Arbeloa, que li han preguntat per si veia capacitat Mourinho per governar aquest vestidor del Madrid. Ell no ha dubtat a elogiar-lo i fa una estona Mourinho ha confirmat, després del partit del Benfica, contactes amb el Madrid. Això és el que ha dit el tècnic portuguès.
16: La única cosa que tengo en manos que es la propuesta del Benfica que yo no he visto, pero que Jorge Mendes me dice que es una propuesta estructuralmente muy buena, pero también he dicho que es verdad que yo no he hablado con el presidente Florentino, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid, todo esto es verdad, pero decía yo también en la flash interview que ninguno de nosotros es estúpido y obviamente que entre el club y Jorge que ha contactos, en contactos conmigo durante la próxima semana, porque la próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica, que es más importante que el mío.
11: Doncs això és el que diu José Mourinho, d'alguna manera confirmant aquests contactes entre Mendes i el Real Madrid. Doncs estarem animadets, si la cosa acaba com pensa que acabarà.
14: Jo crec que Mourinho, evidentment, no és el que era i ho ha demostrat no només al Benfica, sinó que ja fa anys que no és l'entrenador que va guanyar títols al Madrid o al Porto o al Chelsea o a l'Inter. Ja no és aquell entrenador, és un altre, han passat els anys. Ara, crec que per com és i per la seva manera de ser, estic convençut que vindrà a tocar-li a la pera a Flick. Sí. O sigui, el seu objectiu serà aquest, posar-lo nerviós, rodes de premsa, no sé si ha parlat o no, però però serà, agafarà la bandera de Negreira, segurament, i a cada roda de premsa ho recordarà i parlarà dels àrbitres, i jo crec que vindrà a tocar-li la pera a Flick. L'avantatge és que segurament Flick
13: no entrarà perquè
14: no entra mai.
11: Ho veurem. El Benfica, per cert, que ha quedat fora de la Champions avui. S'ho jugava l'última jornada de la Lliga Portuguesa. No sé si això l'hagués retingut o no a Lisboa, però en qualsevol cas pinta que està a punt de fer les maletes cap a Madrid. També estem a punt de saber qui guanya Eurovisió. Ramos.
17: I aquí, amb una tensió extrema a l'estadi de Weinerstadthalle de Viena, perquè tot s'ha capgirat. Tal com s'esperava, el vot popular ha recaigut en Israel, de manera que ara mateix està al capdavant de la classificació, seguit de Romania i Itàlia. Ens falten només saber els vots de dos països, Austràlia i Bulgària. Ara mateix estan a punt de donar Austràlia, en té 165, i estan a punt de comunicar quants en rep, i veurem si això els dona prou com per poder avançar a Israel o no, perquè realment...
11: Doncs, escolta, dona'm un minut i ara de seguida expliquem com...
17: I ja et dic que no, Austràlia es queda amb 287, de moment va tercer, després d'Israel i Romania. Finlàndia, el gran favorit fins ara, està en setena posició. Per tant, jo crec que és possiblement dels festivals més inesperats i més tensos que recordo. Ara mateix estem entre dos candidats, Israel i Bulgària. Bulgària, que ha estat la guanyadora per part del jurat, i Israel, que ha rebut tants i tants punts des del punt de vista del públic. Realment l'estadi està completament commocionat quan Israel s'ha posat al capdavant de la classificació. Aquí sí que hi ha hagut una escridassada bastant important, i bé, la premsa, la delegació, està tothom pendent de saber què pot arribar a passar. Bulgària necessita 140 punts per guanyar, si no, serà Israel, 343 que en té ara. I aquí ens tenen, pendents de saber què passa, pendents de saber quin serà el resultat, i evidentment allargant aquesta tensió a veure si ens diuen.
11: Però és imminent, no, ja?
17: Imminent, absolutament. Ja ens diuen si estem a punts, veiem la pantalla partida i anuncien el guanyador. de la 70a edició del Festival d'Eurovisió és... I ens ho ensenyen amb un gràfic que va pujant a la bandera de Bulgària i supera Israel amb 516 punts. Bulgària és la guanyadora de la 70a edició del Festival d'Eurovisió. Com podeu veure, hi ha un esclat a l'estadi i molta gent que segurament per qüestions polítiques qüestionava o no la victòria d'Israel, plantejava la possibilitat de que hi ha l'any que ve haguéssim de plantejar si s'havia celebrat Tel Aviv o no, s'ha resolt. Per tant, Bulgària, que no ha estat en cap cas entre les travesses com a clara favorita, doncs la tenim guanyadora. A veure si haurem d'anar a Sofia l'any que ve, però en qualsevol cas d'aquesta actuació, una cantant pop, una artista molt coneguda al seu país, amb una actuació ultraenèrgica, una posada en escena que us recomano que recupereu al YouTube, és la guanyadora d'aquest festival d'Eurovisió. Queda primera amb 516 punts, segon Israel amb 343, Romania tercera amb 296 i Austràlia, que era l'última que havia sonat, 287, quarta posició.
11: Doncs final vibrant d'Eurovisió, com ha explicat aquí a RAC1 amb el Jordi Ramos des de Viena. Gràcies, Ramos, fins ara.
17: Gràcies a vosaltres. Quina nit ens espera aquí a Viena i realment un dels anys més emocionants que recordo de sempre en aquest Festival d'Eurovisió.
11: Caram, tu. Un minut per sobre de la una de la matinada, una pausa i rematarem el Tu diràs, que hem de parlar encara de la lluita per la permanència a Primera Divisió. Això també està vibrant. Ara tornem.
18: RAC 1. Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
19: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: A Carhaus Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
22: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
18: RAC 1. Tots som 1.
23: Tu diràs, amb Oriol Jové. Mafia.

0: 3 minuts per sobre de la 1 de la matinada. Acabem d'explicar la victòria de Bulgària al Festival d'Eurovisió i encara seguim aquí al Tu diràs parlant d'esports. Hem explicat la victòria del Barça a la Copa de la Reina, a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, campió de Copa al Barça. Hem explicat també que Robert Lewandowski s'ha acomiadat avui a través de les xarxes socials del Barça. Demà ho podrà fer des del Camp Nou en l'últim partit a casa de la temporada del Barça, aquest partit contra el Betis, que arrencarà a 10:15 després de la jornada unificada. Hem parlat del Sevilla-Madrid amb aquesta última hora, aquestes paraules de José Mourinho, que ha reconegut ja els primers contactes amb el Madrid per fer-se càrrec de la banqueta blanca la temporada que ve, i en aquesta jornada unificada hi tenim el Girona i l'Espanyol aferrant-se a la salvació a primera divisió. Déu-n'hi-do com està la cosa. Ara mateix, recordo, l'Oviedo ja està descendit, Escué, amb 29 punts, i a partir d'aquí, en zona de descens, Llevant i Mallorca, amb 39, començo per baix, primer equip que se salvaria amb els mateixos punts, amb 39, l'Elx, un punt per damunt, l'Alavés, 16, un punt per damunt, el Girona, 15, amb 40, tots dos, Girona i Alavés, només un punt, tots dos equips de la zona de descens, i ja per damunt, amb 42, amb 3 de marge sobre el descens, hi ha Osasuna i Espanyol. Hola, Miquel Agut, bona nit.
1: Bona nit, Oriol Jové Font.
0: Com van els nervis en aquest final de temporada?
1: Mira, et diré que la setmana passada, vaja, aquesta setmana, a meitat de setmana, per ser exactes, perquè hi ha hagut 3 partits pel Girona, el de dilluns a Vallecas, el de la Reial Societat, i demà serà l'últim de la setmana. A mitja setmana, com que jugaves dijous i dimarts i dimecres havien jugat rivals directes i gairebé tots van guanyar, l'estat de nervis era difícilment controlable. El que passa és que després, com que, tot i que no guanyes la Reial Societat, poses en pràctica un bon partit i tens una bona versió d'equip necessitat que realment vol guanyar, i això es demostra a la gespa, i només ho va impedir Ramiro amb 3 aturades espectaculars, doncs llavors, a partir d'aquí, tens un punt més de tranquil·litat. En el pitjor dels casos, recordo, si el Girona hagués perdut contra la Reial Societat i demà perdia contra l'Atlètic de Madrid, podia ser matemàticament equip de segona divisió demà. Aquest escenari ja no passarà. I en el pitjor dels casos, el Girona se la jugarà l'última jornada a casa contra l'Elx sense dependre d'ell mateix, però encara tindria opcions a l'última jornada, en el pitjor dels casos, dic, de mantenir la categoria. Per tant, una mica més tranquil.
0: Bernat Balboa, bona nit.
2: Bona nit, Oriol Jové.
0: L'Espanyol una mica més tranquil que el Girona, perquè, escolta'm, la victòria contra l'Atlètic Club, ostres, una bombona d'oxigen, però de dimensions còsmiques.
2: Sí, sí, sí, molt d'oxigen. Després de 18 partits sense guanyar, des del 22 de desembre que no guanyava l'Espanyol, doncs aquesta victòria per 2-0 davant l'Atlètic, que li va donar aire als de Manolo González, que demà s'enfronten a Osasuna, a El Sadar, a les 7 de la tarda, també en aquesta jornada unificada, sense Engonge ni Puado, lesionats al genoll. Sembla que Puado sí que tornarà a viatjar amb l'equip, l'únic que no viatjarà és Engonge, i Manolo González, que de cara a aquest partit, tant a Osasuna com a Espanyol, els podria anar bé aquest empat, un punt per cadascú, però bé, veurem a veure com acaba, perquè Manuel González vol anar a per la victòria.
0: Sí, després sentirem, perquè és que és molt interessant això, la situació que es dona en l'Osasuna Espanyol, i evidentment li han traslladat la qüestió als dos entrenadors, l'entrenador de l'Espanyol, l'entrenador d'Osasuna, doncs per aquest empat que no segellaria la permanència matemàtica, o sí, per tots dos. Podria ser matemàtic en cas d'empat?
2: No del tot. És a dir, seria un punt que aniria molt bé per tots dos, però és veritat que també, com hi ha partits que tots els de baix s'enfronten entre ells, també molts, tant aquesta jornada com a la següent, hem de realment treure la calculadora per veure si aquest empat beneficiaria definitivament tant a Osasuna com a Espanyol.
0: Com veieu aquestes últimes dues jornades per la part baixa?
3: Més tensos que la tensió que ens escrivia el Jordi Ramos a Eurovision. Està, està caríssima, i ara estava fent prospeccions, i jo crec que aquest biscotto possible entre Espanyol i Osasuna, jo crec que pot ser garantia de res, perquè ara ho deia, demà hi ha un Mallorca-Llevant, que és una final per la permanència absoluta. Per tant, un dels dos, si guanya, es col·locarà amb 42 punts i acabaria quedant a un de l'Osasuna i l'Espanyol. Però és que també hi ha un Llevant Oviedo, un Mallorca Oviedo l'última setmana, que sí, els mallorquins ho tindran...
2: Jornada 38, realment...
3: És bestial.
4: L'Oviedo juga contra dos equips.
3: El de l'Alavés demà.
2: I Mallorca la setmana vinent, però també Osasuna visita Getafe a la jornada 38, l'Espanyol rebre Real Societat, a la vez Rayo, Girona, Elx, Mallorca, Oviedo, com hem dit, i Betis, Llevant. Vull dir que...
3: Jo crec que és arriscat fer pactes de com el que insinuàvem ara, Guido.
4: Jo crec que aquest pacte, l'1-1, és arriscat perquè en 43 és bastant possible que t'acabi donant una salvació, però no és segur. Mira que hi ha anys que amb 39, fins i tot amb 40-39, t'has arribat a salvar. Però jo crec que l'empat afavoreix més a l'Espanyol que a l'Osasuna. Per tant, suposo que l'Osasuna serà qui anirà més a per la victòria. Per què? Perquè l'última jornada hi ha un Getafe-Osasuna que potser el Getafe ja no juga res, però en aquests moments sí que s'està jugant. I, en canvi, la Real Societat, que és qui juga a Cornellà, estava... És cert que l'altre dia a Girona va anar molt... durant molts minuts guanyant i fins i tot va semblar que perdia temps, però...
3: La Real està a 3 punts del Getafe, ara.
2: Sí, Getafe és a terra,
4: la Real està classificada per Europa League. La Real està de vacances fa uns quantes jornades.
1: Sí, però Osasuna, si guanya, suma 45 punts, com l'Espanyol, i encara hi hauria opcions de lluitar, perquè com que és una lliga tan boja, entre el vuitè i el descens... hi ha 6 punts, no n'hi ha 30, hi ha 6 punts, i per tant, si algun d'aquests equips se li acudís fer els 6 punts en les dues jornades que queden, potser fins i tot podria acabar vuitè, per exemple. Vull dir que, d'una banda, com dèieu abans, un empat aprovat entre els dos, un empat tàcit, podria ser una solució inconvenient, perquè després, si van guanyant els de baix, només hi ha un partit directe aquesta jornada, que és el Llevant Mallorca, però l'Elx pot guanyar el Getafe i fer-ne 42, l'Alavés pot guanyar Oviedo i fer-ne 43, el Girona, difícil, però pot guanyar el Metropolitano i fer-ne 43, clar, i si tu empates al camp d'Osasuna, tens 43 punts com Osasuna, i a partir d'aquí, a l'última jornada, matemàticament pot passar de tot. I, a més, l'Espanyol, en el cas de múltiples empats, no seria el més afavorit de tots, crec que seria dels més perjudicats. L'altre dia, en el cas de l'empat de 9 equips a 43 punts, que deia l'Aleix Pariser, és un cas que si això passa, vull dir, el Pariser ha d'anar a comprar la loteria de la ràdio durant 10 anys seguits, però és un cas que és bastant paradigmàtic en el sentit de dir que l'Espanyol, en cas de múltiples empats, gairebé no ho té. Per tant, jo estic convençut que demà sortirà a guanyar igual que Osasuna.
0: Sobre aquesta possibilitat d'un empat que pot beneficiar tant a l'Osasuna com a l'Espanyol, evidentment li han preguntat, ara ho dèiem, tant a Manolo com a Alessio Lisci, i tots dos deien que res d'empats
2: ni
0: d'històries, no?
2: Ni biscotos, ni calculadores i ni això, ni històries. Això és el que deia Manolo González en la prèvia del partit d'Osasuna-Espanyol de demà.
5: El futbol tiene estas cosas siempre, que al final en futbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el 2-1, no hay más. Si sabemos que si ganamos mañana, la faena està hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
2: I per part d'Osasuna, doncs Alessio Lisci, més del mateix, que demà aniran a guanyar.
6: Pensando en nosotros y en ganar. No, es que no podemos estar ahí haciendo cuentas con 40 equipos, somos 40, no, pero son 9 que pueden jugar Europa, bajar, quedarse en el medio, la última jornada no sabes si se juegan mucho, se juegan poco, es una locura. Estamos muy bien en casa, pues ya está, a intentar ganar, no hay más historia.
2: Per tant, Lisci en primera instància descarta signar l'empat.
6: Se descarta. O sea, que puede ser un buen resultado, pues si lo intentamos 90 minutos, no lo conseguimos y al final empatamos, pues haremos cuentas. Pero yo quiero que el equipo salga al campo a ganar.
0: Doncs aquesta és la situació, evidentment.
4: Jo crec que també estaran mirant...
0: què passa als altres?
4: Estaran pendents de la ràdio.
0: Sí, no? Sí.
4: Potser hi ha marcadors que afavoreixen... Ja. Tu vas 0-0, 0-0, 0-0 i falten 10 minuts i t'afavoreixen els altres marcadors, doncs no es juga i punt.
0: La situació del Girona ha hagut... aviam, és complexa perquè no ho té tan bé, és veritat que depèn d'ell mateix, però clar, vas a tot un Metropolitano, que és veritat que l'Atlètic de Madrid no s'hi juga res, però demà el component emotiu de la jornada pot d'alguna manera dificultar aquesta voluntat del Girona de guanyar un partit que en circumstàncies normals, amb l'Atlètic de Madrid sense jugar-s'hi res, doncs potser hauria de ser un punt més favorable.
1: Sí, a veure, el Girona no ha guanyat mai al camp de l'Atlètic de Madrid i va empatar en la primera visita a 1, a primera divisió, i va empatar-hi també a 3 en una eliminatòria de Copa del Rei de la següent temporada, la del descens a segona divisió, però la resta de partits que hi ha jugat els ha perdut. Però també és veritat que aquest partit té diversos factors que condicionen la prèvia des del meu punt de vista, sabent que és molt difícil guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid encara que t'hi juguis molt més que ell. Hi ha el factor Griezmann, d'una banda, que pot ser, diguem-ne, que emocionalment favorable o no per l'Atlètic de Madrid, però després hi ha un altre factor, que és que hi ha 8 baixes de l'equip de Simeone, la majoria jugadors titularíssims. És clar, amb això, el Girona, que té gairebé tot l'equip disponible, menys Abel Ruiz, ara sabrem què diu Michel Destuani, que s'haurà de tornar a infiltrar, pot ser que, si demostra un rendiment semblant al de la Reial Societat, pugui tenir opcions al camp de l'Atlètic de Madrid demà. Per començar, quan li hem preguntat a Michel com veu l'equip des d'un punt de vista futbolístic, però també anímic i del que s'hi juguen les dues jornades que queden, ha contestat això.
7: No, responsabilizados,

0: està al 100% físicament, però demà s'infiltrarà i ja veurem quants minuts, però jugarà.
1: Dani no ha entrenat, és normal, perquè continua en el cop al genoll i no ha entrenat, però estic convençut que donarà el 100% els minuts que està al camp.
0: Baixes de l'Atlètic de Madrid per acabar de tenir context. Llorente sancionat i, a més, Nahuel Molina, Jiménez, Cardoso, Barrios, Rodrigo Mendoza, Nico González i Julián. Recupera Baena i Giuliano, però té aquesta allau de baixes. Això vol dir que hi ha 15 jugadors del primer equip disponibles i, havent jugat avui al camp de l'Aldenc, al filial, demà doncs, la convocatòria serà de circumstàncies per Simeone, a veure si el Girona és capaç d'aprofitar-ho.
2: Encomanats a Estuani, eh? Estuani sense entrenar, infiltrat, però traient les castanyes del foc un any més, Estuani al Girona.
3: L'altre dia és un gol molt important. Estem parlant ara de 42-43 del cas d'acabar sumant. Jo crec que el Girona, tenint en compte que juga l'últim partit a Montilivi, és sèrie contra un rival directe, que també s'estarà jugant al descens, però juga a casa i té totes per acabar salvant la categoria. Però en part és gràcies al gol de l'altre dia d'Estuani, perquè sense aquell gol, o sigui, una derrota aquest puntet, li dona molta, molta vida. Per tant, suposo que aquí a l'Spotify Camp Nou sempre es diu que... Bueno, es diu no, es farà una estàtua de Messi. Jo crec que a Montilivi o allà on facin l'estadi nou, al Girona, que algun dia faran un estadi nou, una estàtua d'Estuani també l'han de posar.
2: I tant.
0: Que ja ha estat batejada com a Estatuani. Clar, una estàtua d'Estuani està clar com s'ha de batejar. Només deixeu-me dir que Estuani té 4 targetes grogues i que si demà posem per cas que hi ha una jugada en què hi ha una mica de diàleg entre ell i el central i l'àrbitre, pren la decisió salomònica de la groga per cadascun, o protesta perquè creu que li han fet penal, o hi ha un salt d'aquells que poses al braç i l'impacta la cara de l'altre, groga. Compte, perquè amb una groga no jugaria contra l'Elx l'últim partit de Lliga, és un dels amenaçats de sanció, però evidentment és el més important dels que hi ha pendents de les targetes.
2: Què ha passat amb la última pregunta de la roda de premsa, Agut?
0: Doncs mira, l'última pregunta de l'Arnau Madrià, del company de l'esportiu, a Mitchell, ha estat d'alguna manera a preguntar-li pel futur personal, però encarant-ho amb una mica de vaselina, perquè primer semblés que preguntava per com està vivint la prèvia del partit i aquest moment tan exigent a nivell futbolístic i anímic al tècnic. Li ha preguntat l'Arnau com està, com ho porta, i d'altra banda també què n'ha de dir o què opina de les notícies que el vinculen amb l'Ajax últimament. Ja t'avanço que la pregunta, gràcia, a Mitchell no n'hi ha fet pas cap.
1: Jo estic bé, estic concentrat, estic mentalitzat. Si, no sé si la gent em coneix. Però porto 5 anys donant tot per el Girona. No tinc res a dir.
0: I caram. Això és que, sí, no, hi ha silencis i li ha canviat la cara, diguéssim, acabat la roda de premsa, contrariat amb aquesta pregunta Mitchell, que podria ser que visqués el penúltim partit a la banqueta del Girona, perquè ja va explicar Mateo Moreto ahir, va ser, que està al 99,9% fet el fitxatge del madrileny a la banqueta de l'Ajax. Recordem que Mitchell acaba contracte aquest 30 de juny.
2: Doncs veurem, però està clar que gràcies a la pregunta sobre el futur no n'hi ha fet cap ni una. Alguna cosa més, Agut, Bernat, que haguem de saber de cara a aquests partits de demà?
4: No.
0: Mira,
4: no.
0: Jo només et diré que per tenir el context, en el millor dels casos, el Girona, si demà guanya el Llevant Mallorca, el guanya un dels dos, no acaba en empat, i l'Elx perd a casa contra el Getafe, que s'hi juga a Europa, amb aquesta combinació triple, el Girona se salvaria matemàticament. En el pitjor dels casos, abans ho dèiem, perd el Girona demà i els resultats dels rivals directes no l'afavoreixen, a l'última jornada, contra l'Elx a casa, tindria opcions matemàtiques de salvació, però no dependria d'ell mateix. El millor

0: millor i el pitjor dels escenaris després del partit de demà.
1: Mm-hmm. Doncs demà ho veurem aquí a RAC1 a partir de les 7 aquesta jornada unificada amb la salvació en joc. Gràcies, Miquel, fins ara.
0: Adeu.
1: Gràcies també, Bernat.
2: Bona nit.
1: Amb futbol internacional, i ho deixarem aquí, el Manchester City ha guanyat la Copa d'Anglaterra. 41 títols ja suma Guardiola, només Ferguson amb 49 en té més que ell. Gairebé la meitat són amb el Manchester City, però ha dit que avui res a celebrar.
3: Are you allowing the players to have a party tonight, celebration?
4: Donaràs festa als jugadors avui perquè celebrin el títol?
5: Cap a casa, ni una cervesa. Dilluns, després del partit contra el Vila, ja farem una rua a Manchester.
6: With a some parade in Manchester.
1: També ho dic per, vaja, pel Barça femení, que avui ha guanyat la Copa de la Reina, doncs que està en una situació similar. És veritat que el City no juga a la final de la Champions d'aquí una setmana, però té la Lliga en joc. És complicat perquè a falta de dues jornades l'Arsenal és dos punts per sobre i juga contra el Burnley, que vaja, ja està descendit, i contra el Crystal Palace, que no s'hi juga res i que estarà més pensant en la final de la Conference contra el Rayo que en una altra cosa, però encara hi ha opcions. I mira, a Guardiola com a Mitchell li han preguntat també pel futur.
7: Pep, there are so many rumors.
8: Hi ha molts rumors que diuen que marxes. No marxes, oi?
5: Quins rumors?
8: Rumors que...
5: Que passeu molt bona nit.
9: Good evening.
1: Nota que estava content avui Guardiola, que s'ho ha agafat amb molt d'humor. Ho deixarem aquí.
10: Molt bé.
1: Ho deixarem aquí, que avui entre una cosa i l'altra se'ns ha fet molt tard. Però, escolta'm, amb un triplet
10: això
1: del
10: sí,
1: Barça,
10: sí.
1: I és tan de bo que d'aquí una setmana... Toquem fusta.
10: Verem. Esperem que sí.
1: Et veig molt nerviós, et veig molt nerviós, Àngel.
10: Sí, estic nerviós.
1: Que passeu un bon diumenge.
11: És que dissabte que ve entre la Champions sí. I l'última jornada de Lliga.
1: Sí, el cap de setmana que ve veniu amb...
10: Tela.
1: Sí, vingueu preparats perquè ens ho passarem bé, i tant de bo puguem explicar bones notícies. Evidentment, la Champions del Barça i la salvació del Girona i de l'Espanyol. Gràcies, Francesc Latorre, Ferran Correas, Àngel Pérez.
10: Bona nit.
11: Bona nit.
1: Ara tornem, de seguida rematem el Tu diràs, que encara ens queda passar pel circuit de Catalunya. Ara venim.
12: Tu diràs, amb Oriol Jové.
13: Pròxima benzinera a 100 metres.
14: Encara no has parat a repostar?
15: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament no passo per la benzinera.
14: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
16: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
17: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi amb Omoda i Jaeco. Híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
18: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
19: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
20: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
12: Tu diràs, amb Oriol Jové.
1: RAC1. Vinga, i cinturia de motor, perquè ja sabeu que aquest cap de setmana estem vivint el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Avui teníem l'esprint, que ha acabat, a més, amb victòria catalana. Hola, Quim Salvador, bona nit.
21: Hola, Oriol Jové, molt bona nit.
1: Ha guanyat Àlex Márquez per un marge molt estret sobre Pedro Acosta, 41 mil·lèsimes només.
21: fixa't si és estret, que és l'esprint més ajustat de la història des del 2003, que és quan es van començar a fer, per tant, no és que hi hagi una història molt llarga dels esprints a MotoGP, però el d'avui és el més ajustat i, com aquesta dada indica, ha estat emocionant fins l'últim moment, perquè el guanyador, Àlex Márquez, ha passat sota la bandera de quadres, que, per cert, brandava el futbolista del Barça, Fermín López, ho ha fet bé, amb Pedro Acosta trepitjant-li els talons. El cerverí de Gresini, però, ha dit que ho tenia controlat.
2: Bé, jo anava el que donava... que donava jo, no he mirat enrere en cap moment, he intentat tancar les portes i ja està, així que bé, ha sigut, per la gent ha sigut emocionant, per mi la veritat és que he intentat fer el màxim fins al final i no, ni he vist ni he en algun moment vist en perill la victòria.
21: Bon regal també pels aficionats, absent el campió, el seu germà Marc. Segur que molts eren fans de tots els dos germans Márquez. Doncs mira, no ha vingut en Marc i guanya l'Àlex, que de fet ja va guanyar l'any passat el Gran Premi de Catalunya, l'esprint no que va caure, i també va guanyar el Gran Premi d'Espanya fa 3 setmanes a Jerez. Per tant, està en forma. La victòria d'avui per mi el situa com a clar favorit per la cursa de demà, però ell diu que no té tan bones sensacions com en aquests dos precedents que esmentava.
2: Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
21: Demà Oriol fa pinta que podem tornar a tenir un bon duel entre tots dos, perquè Acosta té la pole i Àlex Márquez de tercera posició de graella, amb Franco Morbidelli segon entre tots dos. Acosta, que busca encara la primera victòria en Gran Premi, i segur que ho intentarà al màxim, després també de quedar-se avui tan a prop de guanyar l'esprint, només aquestes 41 mil·lèsimes.
9: Sí, pero hemos vuelto a ser segundo. Esa es la conclusión final que le saco del día. Pero no, tenemos que estar contentos al final. Sabemos lo que sufrimos en las primeras vueltas de las carreras con el grip que tenemos y al final hemos ido bastante bien. Entonces es bueno porque hemos cogido mucha información para mañana, pero me ha faltado eso, me ha faltado una vuelta.
21: El tercer esprint ha estat Fabio Di Gerantonio, Raúl Fernández, que també està lluitant per les posicions del podi, acabat quart, Marco Bezzecchi, dotzè a la graella, perquè ha caigut a la Q2, ha estat vuitè i només ha sumat un punt i en manté dos de marge sobre Jorge Martín, que ha caigut a la Q1 i a l'esprint i ja en suma 4 de caigudes aquest cap de setmana al madrileny d'Aprilia. Té la novena posició de graella per la cursa, veurem com va de confiança. Maverick Viñales s'ha hagut de retirar per un problema de frens, diu que està bé de l'espatlla esquerra operada, i Àlex Rins ha acabat 15.
1: Doncs demà la cursa gran a les 2 del migdia d'aquest Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Ho seguirem com hem fet avui en directe a RAC1 amb el Quim Salvador, amb l'Àlex Pintanel, amb els comentaris també del Ramon Forcada des del circuit, com és tradició en aquesta casa. I abans, Quim, les curses de Moto2 i Moto3.
21: Sí, primera de Moto3 a les 11 del matí, amb un català a la posició preferent de sortida, l'argentí de Vilanova i la Geltrú, Valentín Perrone, amb Marco Morelli cinquè, ben situat a la segona fila, i Joel Esteban onzè a la quarta. La de Moto2 arrencarà un quart d'una amb l'italià Celestino Vietti a la pole.
1: Perfecte, Quim, doncs ho sentim demà, que vagi bé.
21: Bona nit.
1: Dos minuts per dos quarts de dues. De seguida tanquem el Tu diràs. Abans ens actualitzarem fent un repàs a la resta de qüestions que estan al marge dels esports amb la Júlia Manero. Hola, Júlia, bona nit.
22: Hola, bona nit.
1: Per on arrenquem?
22: Doncs que Eurovisió ja té campió. Bulgària s'ha proclamat la gran triomfadora de la nit a Viena en una final d'infart en què Israel ha anat en primera posició durant la recta final de les votacions.
23: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...

0: Aquest és el moment en què, en l'últim segon, la representant búlgara d'Ara finalment s'ha posat en primera posició i s'ha proclamat campiona amb la cançó Bangaranga. Anem cap allà, enviat especial de RAC1 a Viena, Jordi Ramos.
1: Després de les votacions més repartides i tenses que es recorden, Bulgària ha guanyat el Festival d'Eurovisió per primera vegada a la seva història. Dara, la representant del país, una cantant de pop molt coneguda a Bulgària, ha aconseguit la màxima puntuació tant del jurat, però sobretot del públic, que és el que l'ha coronat per damunt del segon classificat, Israel. Les grans derrotades de la nit, sens dubte, són les cases d'apostes, però que enguany no n'han encertat ni una. Austràlia, que prometia maneres, ha quedat quarta, i Finlàndia, la gran favorita, sisena. Mentre esperem l'arribada de Dara per la roda de premsa aquí a l'estadi de Viena, l'organització també confirma que no hi ha hagut cap incident referent a accions de protesta per la polèmica d'Israel, més enllà d'una gran escridassada en el moment en què s'ha posat al capdavant de la classificació. L'any que ve, doncs, el festival anirà per primer cop al País Balcànic.
0: I també pendents d'Itàlia, on aquesta tarda un atropellament massiu ha deixat 8 ferits, 4 de gravetat, en un carrer del centre de Mòdena, al nord del país. L'atacant és un jove italià de 31 anys que no tenia cap antecedent penal. Quan ha sortit del cotxe, el jove també ha apunyalat una de les víctimes i, posteriorment, la policia l'ha detingut. Algunes especulacions apunten a un possible atemptat terrorista. Tot i això, l'alcalde de la ciutat, Massimo Mezzetti, assegura que encara no es poden fer suposicions.
2: No podem fer suposicions en aquests moments. Les forces de l'ordre han de dur a terme totes les investigacions i deixar-ho ben clar. Esperem que ho facin el més aviat possible. En qualsevol cas, l'assumpte és extremament greu, però certament, si fos un atemptat, seria encara més greu.
0: Segons ha confirmat el diari Corriere della Sera, l'atacant Salim El Kudri és llicenciat en economia i s'ha tractat en un centre psiquiàtric a prop de Mòdena. I més coses, la persona que està en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte directe en un cas d'antivirus ha donat negatiu a la segona PCR. Ara per ara es manté asimptomàtica i es troba perfectament. En tot cas, d'acord amb els protocols pertinents de vigilància epidemiològica, continuarà en observació durant el període previst. I demà arrenquen les últimes eleccions del cicle autonòmic a l'Estat, a Andalusia. Unes eleccions en què el líder del PP, Juanma Moreno, busca revalidar la presidència a la Junta i aspira a mantenir la majoria absoluta i evitar així cap presumpte acord amb Vox per governar. Per la contra, María Jesús Montero, del PSOE, intentarà retallar alguns vots al PP amb la defensa dels serveis públics. En tot cas, els sondejos assenyalen una victòria clara de Juanma Moreno, però posen en dubte la majoria absoluta. I amb el temps, aquest diumenge ens llevarem de nou amb força fred, però amb una mica menys que dissabte. A primeres hores de la tarda descarregaran ruixats al prelitoral del centre i del nord del país. A partir del vespre, xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu, a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Tot plegat amb ambient una mica més suau, en molts casos a l'hora de dinar.
3: Doncs demà dia paraigües. Gràcies, Júlia. Bona nit.
0: Gràcies, Júlia. Bona nit.
4: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
3: Vinga, i abans de tancar el Tu diràs, tornant als esports, ens hem deixat de dir alguna cosa. Àlex Farsac, bona nit.
5: Bona nit, Oriol. Doncs mira, sí, una miqueta de futbol internacional, i és que demà a la Ligue 1, la Lliga Francesa, hi haurà jornada unificada a les 9 de la nit. 9 partits simultanis. Pel qui els agrada el futbol, doncs ja sap que podrà disputar d'aquestes jornades finals de la Lliga Francesa. A la Premier League, en canvi, a 2:15 del migdia es disputarà un Manchester United Nottingham Forest, a les 4 un Brentford Crystal Palace, un Everton Sunderland, un Leeds Brighton i un Wolves Fulham, i a 6:45 de la tarda Newcastle West Ham. A la sèrie, a les 12 del migdia, 6 enfrontaments simultanis, entre ells el còmode Cesc Fàbregas, que continua amb 65 punts i buscarà guanyar contra el Parma per seguir lluitant per buscar la plaça de Champions. Actualment, els de Fàbregas es troben a un punt del Milan i la Roma, que en tenen 67. També hi haurà un Inter-Verona a les 3, un Atalanta-Bologna a les 6 i a 9:15 3 enfrontaments: Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce i Cagliari-Torino.
3: Perfecte, Àlex. Gràcies. Bona nit.
5: Bona nit.
4: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
6: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
4: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
8: Yeah.
7: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
8: Yeah.
7: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
8: Yeah.
7: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
9: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
3: La 1 i 35. Fins aquí el Tu diràs, un Tu diràs que ha fet possible, com sempre, la redacció d'Esports de RAC1 amb el Pol Llergo al control tècnic. Demà tornem després del Barça-Betis amb l'Aleix Pariser al capdavant. Bona nit.
10: Tu diràs.
11: Ara escoltareu
10: els millors moments
11: del dia lliure.
12: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: tertúlia patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Edu de Batlle, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: El Jordi no l'he notat tan alegre com la setmana passada, que estaves com excitat i nerviós i avui no ho estàs, eh?
1: No he dormit bé.
0: No has dormit bé, vale. Pobre, pobre.
1: Però bé, tot correcte.
0: L'Eva Jou ha dormit bé avui?
3: Millor que en Beltran.
0: Veus? Ja es nota. Clara Molins, bon com estàs? Bon dia.
4: Jo mai dormo bé, però ja ho acceptem.
0: Mai dorms bé?
4: No.
0: Des de fa un temps.
4: Clar.
0: Sí.
4: De les novetats.
0: No perd l'ocasió, eh?
3: Després et trobaràs.
0: De reivindicar-se.
1: És que hi ha veïns que són molt pesats.
0: Sí, és culpa dels veïns.
4: És això, bàsicament.
0: Sense dubte. De veïns que tenen necessitats peremptòries en hores intempestives. Bé, en tot cas, som ja a la tertúlia de patates i l'Edu de Batlle també l'ha saludat, sí? No fas el gesto, Beltran?
1: Sí.
0: Bé, doncs per tranquil·litzar-vos amb son o sense, us he portat un regalet.
3: Quin?
0: Xocolata, jo!
1: Home, no m'ho puc creure!
0: El lot de xocolata Xolong preparat per qualsevol ocasió, en circumstàncies inesperades o en circumstàncies ja planificades, però en qualsevol d'aquestes circumstàncies és bo l'ús de xocolata Xolong en moments de necessitat. Teniu aquest lot que hi ha de tot, xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata de pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què cal fer? Doncs bé, obrir-ho i degustar-ho i fins al final. Què heu de fer si us voleu endur el lot de xocolata Xolong? Doncs fer retuit al missatge que acabem de publicar al Twitter del Via Lliure i a partir d'aquí, doncs, si teniu sort, us endureu un lot cap a casa vostra per gaudir, perquè ja sabeu que xocolata Xolong...
1: Xolong!
0: I avall! Avall no, eh?
1: Home,
0: xocolata Xolong va amunt.
1: No, però si t'allò del menjar, obres, te'ls menges...
0: I cap avall, i avall.
1: Fa baixada.
0: La digestió va avall i l'excitació va amunt.
3: Sí. Ara.
0: Amb xocolata, jo.
1: Segons com a l'excitació en diuen reflux.
0: No generen reflux, eh? La xocolata Xolong, mai.
1: No, mai.
0: Edu, quan marxes? Aquest cap de setmana ja...
2: Demà. Avui demà. És dia lliure i demà últim viatge de la temporada ja, eh? Oh, quines ganes.
0: Hi ha nervis o no?
2: Sí, però no. Vull dir, la victòria del dimecres va fer molt bé i l'Espanyol ho té, jo crec que bastant encarat. Si no fa molt el burro, jo crec que, si no, demà, la setmana que ve, ho hauria de treure.
0: Jornada unificada, és això?
2: Sí, penúltima, demà, a les 7 de la tarda, tots menys el Barça-Betis, que ja no s'hi juguen res, Osasuna Espanyol, Atlètic de Madrid-Girona.
0: Si ho arriben a dir a principis de temporada, el dramatisme amb els dos equips catalans d'aquest final, realment... Per favor, eh?
3: L'altre dia, a la redacció, Edu de Batlle va ser partícip d'una promesa.
2: Sí, és veritat.
0: Vas prometre alguna cosa?
3: Vas prometre pastetes?
2: Sí. No, perquè va passar una cosa, sí. que és bastant
0: inèdita. No et justifiquis, eh? Si vas prometre pastetes, que hi hagin pastetes,
2: I ho faré, però la meva quota és el 50%, no el 100%, no depèn només de mi. Per què? El dia després de la victòria de l'Espanyol, o sigui, el dijous, jo arribo a la feina i tothom em felicitava. Llavors, l'equip del Via Lliure, que seu... Jo sé que la filera de taules del Via Lliure anava a dir ells seuen, vosaltres seieu... No, jo sé que
0: la vostra taula... Conjuntament.
2: Llavors, es va quedar corprès l'equip de que tothom em felicités, com si fos el meu aniversari. Em va preguntar, què és el teu aniversari? I dic, no, és que ahir va guanyar l'Espanyol.
0: I com que és notícia últimament.
2: Em feliciten un cop l'any per grans victòries de l'Espanyol. I llavors dic, està bé perquè a més no has de portar pastetes. I llavors van dir, escolta, doncs aquí es podria plantejar alguna cosa. I vaig dir, mira... Si l'Espanyol se salva i el Girona se salva, fem front comú amb Albert Bassas, que seu al costat i que és del Girona, i portem entre els dos pastetes.
0: Bravo des d'aquí. Bravo des d'aquí.
2: I xocolata Xolong.
0: També.
1: Per què? Perquè
0: per tot?
1: El lot i aquella setmana no tindrem lot.
0: Perquè aprofitaran.
2: Perquè no ho saben, però robaré el lot.
0: Bé, més enllà del lot de xocolata Xolong, anem a repassar el que ha donat així, el que heu pensat, el que us ha mantingut actius al llarg d'aquesta setmana. Per exemple, Jordi Beltran, que veig molts papers sobre la taula.
1: Sí.
0: Tens moltes idees apuntades. Què t'ha passat aquesta setmana?
1: No, però la majoria estan ja tatxades, eh? Que a mi m'és igual que no facin Eurovisió.
0: Ah, bueno.
1: O sigui, em sap greu per Jordi Ramos.
0: No, que... sí que ho fan. Ell està allà,
1: no. Ah, hi ha anat igualment.
0: Oh, i tant, que hi ha anat.
1: Ah, no, com no.
0: D'aquí una estona saludarem, de fet.
1: Va, però a mi m'és igual.
0: Ja.
1: I jo crec que bona part de la població que no fotin el festival per la tele...
0: Beltran, les dades d'audiència a vegades no diuen el mateix.
1: Les dades d'audiència... Si voleu parlem d'audiències i mirem les dades d'audiències. Va, deia que m'és igual perquè, de fet, podria es podria reinventar. Fa molts anys ja que estem, les cançons cada vegada són més coreografia i tonteries allà dalt de l'escenari, un públic que treu les banderes de cada país, tot això. Eurovisió no es pot polititzar, però les banderes, tot això. Llavors jo proposo que es munti un altre festival. Bueno, diferents tipologies de festival que no tenen per què ser exactament de la cançó.
0: Competitius?
1: Que... Home, clar. Ahí, festival. No com, aquests, no com aquests que fan a la Cerdanya, que només surten a actuar grups i és igual qui guanya qui perd. Tots guanyen perquè cobren, si cobren. No, el primer seria Festival de la Euroinversió. Aquí, tota una sèrie de propostes de països europeus, per inversions del seu país. I aleshores, finalment...
0: Que cada, es voti.
1: A l'hora de votar... No. Malta.
0: 10 points.
1: 20 milions d'euros per Turquia.
0: No trobes que seria una mica humiliant, això?
1: Hòstia, i ara com és? Perdona. Perdona per
0: la Però que la gent pugui votar, també. O sigui, el televoto.
1: No, aquí,
0: per veure qui s'emporta més calés.
1: No, aquí hauria d'haver-hi un jurat que fossin gent de fons d'inversió.
0: Hosti. Doncs no sé si... No sé si repartiria, no s'ho quedaria.
1: Bueno, que es fes un festival del mangoneo que hi ha amb el tema d'inversió i tot això. Però a veure, per aquells que diguin, no, això és massa bèstia i tal, tinc una altra opció, que és la de la euroinversió, també, però fent un joc que és el següent. Cada país fa una cançó d'un altre país partint dels tòpics que té al cap d'aquell país.
0: Enfotent-se'n.
1: Per exemple, Anglaterra, que fes la cançó de França,
0: sí,
1: i França la d'Anglaterra.
0: Està bé.
1: O la de... És a dir, que es anessin repartint els països i cada un fes una cançó a l'estil del país que li toca. I aleshores, a veure...
3: Què
1: sortiria.
0: Per audiovisió, seria això,
1: sí,
0: no?
1: No, ara, per exemple, tu pensa Itàlia i Alemanya...
0: Clichévisió.
1: No, euroinversió, que és els països invertits.
0: Ah, invertits!
1: Bueno, vull dir, jo crec que allà es barregen públics diferents països. I aleshores es van invertint nacionalitats, en molts casos, perquè vés a saber... Això estaria bé estudiar-ho també un dia. Quants fills han nascut després d'un festival... A causa d'un festival d'Eurovisió. Igual que les finals de Champions, del Barça i tot això.
0: Això també seria una euroinversió, invertir en natalitat.
1: Bueno, això seria una... eurofertilització, diguéssim, més o menys.
0: També serà una competició interessant de veure, la eurofertilització,
1: Però jo
0: però crec no, que... Escolta, no m'ha desagradat aquest últim de fer una cançó com si fossis d'un altre país.
1: És a dir, encarregar els països... Malta aquest any farà la cançó com si... de França.
0: Només té un petit inconvenient, això, Jordi.
1: I que la cantessin en l'idioma d'aquell país. Clar.
0: Aquí va la cosa, que és que últimament, des de fa anys a l'Eurovisió, ja tothom canta en anglès excepte 3 o 4. Vull dir que això seria la manera de revertir-ho, potser.
1: No, tornar
0: al sistema clàssic.
1: I ja, com últim, jo no sé, potser s'ha fet, fer un festival d'Eurovisió per tal d'escollir les 5 millors cançons de la història del festival d'Eurovisió. Em sona que s'ha intentat alguna vegada, però no sé si s'ha arribat a fer. És a dir, quina és la millor cançó que s'ha cantat mai al festival d'Eurovisió?
0: Waterloo.
1: I aleshores... Potser seria la.
0: O Chiquili 4, exacte.
1: Mira, parlant de la, l'altre dia on tinc, hosti, Serrat no va voler anar a Eurovisió perquè no el deixaven
0: cantar. No el deixaven cantar en català.
1: Cantar en català.
0: Correcte.
1: I en canvi després...
3: Exacte.
0: Sí, bueno, ha fet una mica de carrera de tot.
1: Sí.
0: Això sí.
1: Bé.
0: Anem amb el que li ha sorprès aquesta sàbana, l'Eva Jou.
3: Mira, posar les banyes a un grup de WhatsApp.
0: Què?
3: És a dir... Jo crec que tots tenim molt clar que quan tu envies un missatge a un grup de WhatsApp...
0: Quan dius posar les banyes vols dir ser infidel.
4: És a dir, tenir un altre grup de WhatsApp paral·lel, vols dir.
0: A veure.
3: No, em refereixo més a que el que tu expliques en un grup de WhatsApp, si en aquest grup de WhatsApp ja posem-hi més de 5 persones, per exemple, a veure, tots hem de comptar que cada persona d'aquell grup tindrà 3 persones més a qui li estarà explicant allò que tu has passat pel grup, no? D'estadística, més o menys. Igual com passa a la vida real, que quan tu expliques una cosa que tampoc és un secret d'estat, vulguis o no ho comentes una mica en els teus altres entorns, però al principi són uns entorns que tu confies que no ho faran anar més enllà, que no faran una distribució massiva del que tu has dit. Llavors això estan arribant al terreny dels grups de WhatsApp. Que tu envies un missatge amb tota la confiança perquè aquell grup té una sèrie de membres i per això n'hi ha uns i no n'hi ha uns altres, i de cop et trobes que el missatge ha fet un viratge, ha entrat com una espècie de procés de reciclatge i te'l tornes a trobar a un altre entorn.
0: El teu propi.
3: El teu propi, tal com tu el vas emetre. Llavors, volia preguntar-vos fins a quin punt per vosaltres...
0: Però que han reciclat aquell missatge?
3: que d'alguna manera ha anat, allò, vull dir, ha passat d'una boca a una altra, hi ha hagut una fuita.
2: Ha anat circulant quan no havia de fer-ho.
0: La frase era prou bona com perquè algú la reproduís com si fos seva.
3: No, la informació, la informació.
0: Ah,
3: la informació més que una frase.
4: La xafarderia.
0: I perdona, llavors, el missatge ha arribat amb allò que surt a vegades de reenviado muchas veces?
3: No, no, no, no, no. Ha arribat més de boca a orella.
0: D'acord.
3: Saps? És a dir, la fuita ha passat al, diguéssim, al codi oral. Llavors, la meva pregunta és, fins a quin punt això és posar les banyes a un grup de WhatsApp? Perquè d'entrada és molt natural que les persones, doncs, ens comentem, no?, el que ens arriba, el que ens deixa d'arribar i tal. Però, clar, hi ha un punt que això, no?, vull dir, tu ho estàs dient a unes persones concretes, si no ja faries un tuit.
0: Però una cosa, el fet de que el teu missatge hagi acabat rebotant en un grup on ets tu, trobo que és un equivalent a que tu facis un tuit de molt èxit i que es faci viral,
3: sí.
0: No?
3: És que anava a dir,
0: es pot llegir d'aquesta manera, també.
3: Potser més que banyes, consideres que tens una audiència.
0: Ara! Ara. Doncs
3: potser s'ha de donar la volta.
0: Potser sí. Està orgullós del missatge.
3: Doncs potser sí. Potser
0: sí, és que estàs orgullós del missatge.
3: Jo crec que toca penjar-se una medalla.
0: Ah, doncs.
2: A veure, WhatsApp és una aplicació que està constantment reformulant-se i introduint innovacions. Podrien plantejar-se la prohibició de reenviar un missatge que no sigui teu a un altre WhatsApp.
3: Això per feina en seria poc pràctic, eh? Nosaltres, he de dir.
4: Mira, a mi, com parles ara d'innovació, m'agradaria que canviessin això de quan tu esborres un missatge, deixes la petjada d'aquest missatge ha estat esborrat. I això és profundament inquietant.
3: Ah, sí.
4: Perquè dona pas i veu a l'especulació. I
0: ja sé com fa servir que a favor seu, eh?
4: Lo de, això de...
0: Sí.
4: Ha estat esborrat.
0: Sí.
4: Ah, que és com... sí, vol dir alguna cosa.
0: Home, jo he vist psicologia aquí a vegades, eh?
4: Sí? Dient, darrere d'un missatge esborrat?
0: Dient, ui, esborrat... sí, no tenia cap mena de sentit, perquè jo havia vist algun missatge que després s'esborra i s'ha fet l'interessant com dient... Ai, no volia dir ben bé això.
4: És
0: massa greu el que acabo de dir.
4: Uau.
0: Quan en realitat el missatge no tenia cap mena de gràcia ni cap mena de pes. Però bueno...
1: Sí, hi ha WhatsApp a molls. Ho dic perquè jo sóc un absolut ignorant.
3: Exacte.
1: Del tema, eh? Però,
0: si perquè tu no entens de WhatsApp, no, Jordi?
1: Que jo sàpiga, no.
0: Vale, vale.
3: Però pensa que el WhatsApp és el reflex del que seria una conversa al bar.
0: Bueno...
4: Ja. Allò, no, no, allò que dius... És molt pitjor, no?
3: Sí, bueno, sí, perquè les paraules se les emporta el vent, el text no.
1: De tota
4: no,
1: manera...
4: I a més la conversa és amb aquelles persones, aquells interlocutors, ara i aquí. El WhatsApp ho pots enviar amb gent que no hi sigui... Però, o sigui, que sigui a l'altra punta, és igual, és que és instantani, i això és que multiplica...
1: Fins i tot pot haver-hi gent que enviï missatges a Déu, que tingui un WhatsApp i que tingui
0: estaria
1: un...
0: Estaria molt
1: sí,
0: bé.
1: Allò...
0: Amb la visita
1: sí,
0: del Papa,
1: Pau, ajuda'm.
0: Parlant d'innovacions
1: de
0: WhatsApp,
1: exemple, mira,
0: amb la visita papal, doncs tenir una facilitat per poder enviar missatges divins.
1: Si teniu queixes de WhatsApp, de tota manera, sapigueu que el propietari de WhatsApp o un dels creadors té un mega catamaran al Port Nàutic de Barcelona, del
0: bueno,
1: que l'altre dia
0: WhatsApp
1: una enorme
0: Facebook,
1: grua...
0: No, ara, o no? No, ara me'n recordo.
1: Aquí hi havia un dels fundadors que té, es veu que té un catamaran.
4: No?
0: És
4: de Meta, em sembla.
0: És Facebook, sí, és del Zuckerberg, sí. Això.
1: Bueno, però aquí el catamaran és del que es va inventar WhatsApp.
0: Ah, bueno,
1: encara
0: i Zuckerberg no deu tenir pocs catamarans.
1: No, no, bueno, com a mi no es porta a Barcelona, però aquí el teu Barcelona i l'altre dia vaig veure que una grua anava fins aquí a tocar el catamaran d'aquest senyor, que no recordo com es diu, perquè té un nom complicadet, diguéssim, a treure un helicòpter. O sigui, una grua al mig de la Barceloneta, gairebé traient un helicòpter, que semblava d'aquells del RAC. Però, per tant, si teniu alguna queixa, aneu allà en aquest senyor i li dieu... Oh, li feu una pintada al catamarà.
0: No, cal, home, aquí...
4: Sí,
0: home.
1: Uns adhesius. Uns adhesius de...
0: amb propostes, però és que jo crec que aquest senyor ja s'ho deu haver venut, eh? WhatsApp ja no deu ser...
1: Oh,
0: sí? Sí, home, sí, així s'ha pogut comprar el catamarà.
1: Va.
0: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle.
2: Mira, jo tinc diverses petites obsessions a la vida.
1: A part de que guanyés l'Espanyol.
2: Sí,
1: que
2: sí, sí, sí,
1: sí. No?
2: No sé com en dieu els joves ara, imperi romà.
3: Ah, home, i tant. Imperi romà.
2: El meu imperi romà és...
0: Què vol dir això? Què vol dir els joves, l'imperi romà? L'imperi romà
2: és
0: l'imperi romà.
2: No saps el que
0: romà.
2: És el teu imperi romà?
4: No saps què és el teu imperi romà?
3: Què respondries?
4: Bretxa generacional, de
2: sí, els joves es refereixen al meu imperi romà com una obsessió que tu tens. Ho dic bé?
3: Sí, correctíssim.
2: Una qüestió que sigui una obsessió teva.
4: Però que compares amb coses que es feien a l'imperi romà.
2: No té cap explicació. Jo no hi trobo cap
0: explicació. Compares amb coses de l'imperi romà.
2: No ho sé.
4: Sí, no?
0: Això s'ho està inventant ara la Molins perquè no sap ben bé
3: de què va. A mi em sembla que venia d'un TikTok que es va fer viral.
0: Sí, que els homes sempre pensen en l'imperi romà.
3: I llavors ho extrapolen i diuen...
0: Originalment hi ha un missatge que es va fer molt viral que deia els homes, els mascles, pensen sovint... diverses vegades a la setmana en l'imperi romà.
1: Doncs...
4: Però...
1: Sí, ara...
0: Pot ser que hagi passat, això. I llavors es va fer com molt viral i li preguntaven a homes, tu penses a vegades en l'Imperi Romà? I molts deien que sí.
1: Sí.
0: Llavors, a partir d'aquí, entenc que hi ha un link, un enllaç que ve a dir que has de... Si és el teu Imperi Romà, és alguna cosa que preocupa o que t'afecta o que t'interessa...
3: Com quan una marca es converteix en el nom d'un objecte, doncs passa el mateix.
1: D'acord, jo aquesta setmana ho havia sentit en referència a la Ayuso.
0: Romà, no va però partir, l'Ayuso no va fer moltes desmencions quan va estar a Mèxic, igual ja, no... Sí.
2: Llavors, el tema és, la meva obsessió és l'illa, que realment és un arxipèlag, però és l'illa més remota del món. Sabeu de què us parlo? És una illa, un arxipèlag, que es diu Tristan da Cunha, que és el lloc més remot del món.
0: Per això...
2: I ja veuràs com acaba. Tu vas directament al final, va, us explico. D'acord. És la meva obsessió, és una de les meves obsessions...
0: Però tu ja la coneixies abans de que s'hagi fet...
2: Sí, val. Perquè hi ha un lloc a YouTube, un perfil de YouTube que recomano moltíssim, que ho porten tres nois sud-americans, tres nois argentins, que es diu Un Mundo Inmenso, que es dediquen a fer vídeos de 10 minuts sobre qüestions geogràfiques i geopolítiques curioses d'arreu del món i d'arreu de la història. I és molt interessant. Són vídeos de 10 minuts que els recomano moltíssim. Un Mundo Inmenso. Val. Fa temps, fa jo crec que 3 o 4 anys, aquests nois van explicar la història de Tristan da Cunha, que és l'illa més remota del món. És una illa que està situada a l'Atlàntic Sud. L'altra zona geogràfica que té més a prop, més de 2.000 quilòmetres, que és l'illa de Santa Helena.
0: Això és el que està més a prop, eh?
2: Sí.
0: 2.000 quilòmetres.
2: Sí. I terra ferma, terra continental, estem parlant de Sud-àfrica, que està amb molts dies en vaixell. Mm-hmm. Val? Llavors, és una illa que va descobrir l'any... el segle XVI, perdó, Tristan da Cunha, l'explorador portuguès, no hi va posar peu a terra, perquè es veu que el mar, la marea, no permet...
0: No acompanyava.
2: No. I llavors va dir, només la va veure, la va assenyalar, diu, vale, aquesta illa es dirà com jo, Tristan da Cunha. Vale? I des de... Però va estar deshabitada fins al segle XIX, que la van habitar els britànics, i és colònia britànica. La van habitar perquè, mentre Napoleó era Santa Helena, pres, els britànics tenien por que els francesos intentessin rescatar-lo a través d'alguna zona propera.
0: Llavors era estratègic.
2: Sí, llavors van enviar un soldat, un capità britànic, i li van dir, tu, habita l'illa durant un any o dos, amb sis
0: soldats. I mira l'horitzó.
1: I com va arribar?
2: I va arribar en vaixell.
1: Però si l'altre no volia
0: escurar...
2: No, els vaixells sí que poden atracar-hi.
0: El van deixar tirat allà.
2: El que passa és que, segons la marea, t'has d'esperar potser dies allà atracat, saps? Va. Llavors, van anar a passar els anys, i quan aquests generals i soldats van dir, hosti, potser ens hi estem una estona aquí, van anar a buscar dones a Sud-àfrica i a Anglaterra. I llavors van repoblar l'illa, i actualment a aquesta illa hi viuen 270 persones, 230, 40. Només hi ha 7 cognoms, és colònia britànica.
0: Wow. Atenció, consanguinitat absoluta, no?
2: És, bàsicament, l'illa, de les 6 illes que hi ha, només una està habitada, les altres són absolutament inhabitables. L'illa és un volcà i una plana, en un extrem de l'illa. Allà a la plana hi han establert un poblet, que és la capital, que es diu, atenció al nom, m'encanta, Edimburg del 7 març. És increïble.
1: I tens el telèfon?
0: És extraordinari.
2: No, només hi ha 7 cognoms, tots, la majoria són britànics, excepte un parell d'italians, i bé, aquesta, doncs la meva obsessió, Tristan da Cunha, o algun dia, si voleu...
0: És el teu Imperi Romà.
2: Sí, ha estat notícia aquesta setmana.
0: Sí, senyor.
2: Per què, Xavi Bundó?
0: Bueno, perquè crec que és el vaixell, el Ondius, aquest que portava gent amb antivirus.
2: Sí.
0: Van fer una parada tècnica, allà, em sembla, i va baixar, no sé si va baixar algú o va pujar algú.
2: Jo, pel que vaig llegir, una persona del creuer era de l'illa de Tristan da Cunha.
0: Era d'allà.
2: I havia fet el creuer sense saber que hi havia antivirus. I llavors el van tornar a l'illa. Clar, 240
0: cuidado,
2: persones que viuen soles, aïllades.
0: Cuidado!
2: Clar, és que no, ja us explicaré, perquè per sortir i arribar a aquesta illa necessites anar en vaixell 18 dies i surt un vaixell cada mes.
0: Què sabem d'aquest senyor que va baixar?
2: Es pot matar tots, és que no poden anar amb la grip, es pot acabar la civilització.
0: No?
2: I llavors, a Gran Bretanya ha enviat equip medicalitzat des de Gran Bretanya, un avió fins a l'Atlàntic Sud, per controlar aquella pobra gent que no es mori, que no poden ni amb una grip, perquè estan allà vivint aïllats. No, és increïble, Tristan da Cunha.
1: Però fins ara no tenien metge, tampoc, ni res.
2: Tenien un metge que el
1: que anaven canviant...
2: No, no el, cada any van canviant el personal vital, com metges, professors...
5: Doctor en Alaska.
2: És que no hi poden néixer nens, no, perquè no tenen hospital. Home, els nens els envien a néixer a Sud-àfrica.
1: Oh, home, i a més tenen un volcà que el dia que es foti a petar, per lo petita que és...
2: A la dècada, fa 50 anys... no, és la meva solució. Fa 50 anys, el volcà va entrar en erupció, home, els van haver de desallotjar tots, van haver d'anar 2 anys a viure al Regne Unit. I després van tornar.
5: Des d'aquí, un aplaudiment a Edu de Batlle i els seus coneixements sobre Tristan da Cunha.
2: Gràcies a un mundo immenso, que us recomano moltíssim. Un mundo immenso.
1: Ja viste no recomendándote Barcelona.
5: Que no, que eren argentins. Va, què és el que li ha sorprès aquesta setmana? No era gaire bo l'accent argentí que t'ha sortit. Què és el que li ha sorprès aquesta setmana a la Clara Molins?
4: Un tema molt més prosaic.
5: Hosti, sí, és que l'exhibició que acaba de fer l'Edu, déu-n'hi-do.
4: A veure, la broma de robar la pilota als nens que juguen la pilota al parc.
1: No.
4: Jo ara freqüento molt els parcs, cosa que em sembla molt avorrida, i bueno, estic intentant conviure amb aquesta realitat, no passa res. I sempre m'ha passat que quan veig nens jugant a pilota... Sempre tinc la temptació de, o de robar la pilota, o de, si s'escapa, intentar jugar per fer la broma. Sóc aquesta mena de persona terrible.
5: I si intentant jugar perquè pots xutar la pilota i que li caigui a la cara a algun...
4: Ai, no.
5: Sí, sí,
4: no,
5: això ha passat.
4: Sóc molt prudent, sóc molt prudent. Pares,
2: o la trepitja sense voler i caus de cul.
4: No, espero, no m'ha passat mai, però és que... Crec que ho deixaré de fer, perquè sempre que ho intento per fer-me la simpàtica amb els nens, mai tinc cap mena d'èxit d'interacció satisfactòria. És terrible. Dic, bé, doncs ho deixaré de fer. No, és que es genera una situació esperpèntica de manca de resposta.
5: Però què fas exactament?
4: No, és que...
5: Ai, que me la manca.
4: Però quan veieu una pilota, no us fa una mica d'il·lusió? Sí. Intentar jugar amb els nens, fer-te la simpàtica, hi-hi-ha-ha, intentar fer algun dribbling...
5: I els nens
4: no volen? No, els nens no els hi fan gràcia.
5: A quina edat estan parlant, els nens?
4: No sé, a edat de jugar a pilota...
5: Bueno, són molts...
4: A partir dels...
2: 6, 7, 8...
1: Jo em veig 5 jugant a pilota pel carrer.
5: I 2, i 3...
4: Tot comença que, sí, des de molt petit, no sé, que tenen una certa autonomia, no?
1: I notes
4: però
1: que els pares...
4: Però va un adult allà a intervenir... Què fas, persona adulta? Doncs,
1: però notes que els pares et miren malament?
4: No m'hi he fixat. Ho deixaria de fer perquè mai m'ha sortit bé, però en canvi tinc com la temptació d'anar a jugar a la pilota. Per què? Per què?
5: Pot ser que et diguin senzillament... Senyora, la pilota...
4: Que la pilota!
5: No, diuen senyora, suposo, no?
2: No és una bona idea,
4: sí,
2: Clara.
4: Sí, m'ho diu tothom. Ja m'ho diuen els nens i els grans.
5: Veus? Ja està.
2: Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de l'Eva Jou.
6: Doncs aquest diumenge, concretament, farà 20 anys de la final de la Champions a París, que el Barça va guanyar.
2: Sí.
6: I el dijous, el tu diràs, van entrevistar Giuliano Belletti.
5: Sí, senyor.
6: I llavors jo volia fer un homenatge...
5: L'heroi de París.
6: A l'autor del primer gol. Belletti va ser el del segon. Jo vull homenatjar el del primer.

0: Em vol sonar aquesta cançó, eh? Su jugador favorito era
1: Eto. Aquesta cançó va sonar fa molt temps,
2: sí,
1: al primer toc de Raúl Llimós.
2: Ara. No, o sigui, és una cançó d'un grup que es diu La Granja.
3: Sí, home,
2: diu La Granja, però jo entenc que és La Granja tenint en compte l'idioma.
3: No, no, és La Granja.
1: Pot ser que siguin mallorquins? Crec que són mallorquins.
2: Ara m'agafes.
1: Perquè el vincle amb Eto'o ve amb això, ve amb, que Eto'o va jugar al Mallorca.
2: Clar, sí. I a més aquesta cançó es va fer per quan el Barça va fitxar l'Eto'o. Llavors, és prèvia...
0: Del Mallorca.
2: Correcte. Llavors, mi jugador favorito era Eto'o. No ho sé argumentar el per què, era molt petita, però mi jugador favorito era Eto'o.
0: Ah, la cançó és la definició de lo que tu senties com a nena.
2: El que jo sentia en aquell moment. Jo aquell gol el vaig veure molt intensament. Per mi aquest cap de setmana és molt important aquesta efemèride.
0: Era nena la...
2: És la primera final de la Champions guanyada que he viscut.
0: Perquè el 92 no hi eres.
2: No hi era, ni pensada, i això...
0: Quina edat tenies aquí?
2: Aquí tenia 8 anys.
1: Encara l'he de viure jo la meva primera final de la Champions.
2: Bueno, Edu, tot arriba. Tot arriba. Coratge.
3: És el teu imperi romà.
1: Bizantí, gairebé.
0: La Granja, eh?
2: La Granja.
0: Mi jugador favorito.
2: El títol és tu jugador favorito era Eto'o.
0: I parla de tu.
3: És un dels pocs grups canyolans madrilenys que va triomfar a l'època de la movida madrilenya. Per tant, aquí ja tenien...
0: Però no sona molt a movida madrilenya, això no. És més
3: indi... Sona molt a Ducandú.
0: Sí,
3: sí.
2: Ara podria estar de moda aquesta cançó, de fet.
0: Totalment, totalment. Va, anem amb la cançó de la Molins, vinga.
4: Doncs el nou disc de Rinaldo i Clara. Oh!